0: Frankie de Jong ha completat el partit sencer.
1: D'altra banda, la notícia del futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Reial Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions d'euros pel seu traspàs.
0: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Els valencians de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final. Dijous a les 8, primer partit a València.
1: I Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i de Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la primera d'un pilot fora de Mercedes aquesta temporada.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
4: Ara estàs a l'estat passant, també?
5: Sí.
4: Sí, estàs còmode?
5: Sí, sí.
4: T'agrada presentar l'estat passant? Sí,
5: sí, estic còmode perquè treballo poc.
4: Clar, és fàcil.
5: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
4: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
5: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: L'altre dia vaig compartir taula amb algú a qui no li agradaven gens els menuts i ho va confessar tot assegut a taula just abans de començar un menú degustació basat en cervellets, en tripa, freixura, fetge, turmes, que són testicles, i moltes coses més. Em va agradar aquella confessió sincera davant dels grupis de les vísceres, que érem tota la resta, i va ser divertidíssim observar les ganyotes que feia a mesura que anàvem passant els plats. Ell s'anava repetint com un mantra: tot és el meu cap, tot és el meu cap. I en certa manera sí, realment tot era el seu cap, perquè la veritat és que sense cap informació prèvia, tot estava tan ben guisat i dissimulat que ningú hauria dit que tot allò que menjàvem eren menuts. Tot era deliciós, eh? La terrina de lletons de vedella, el taco de freixura amb maionesa picant, els fideus a la cassola amb ronyons de conill o el guisat de tripa, pota i morro. Ell, per cert, l'home poc amic dels menuts, era l'alcalde de la ciutat que acollia aquell dinar visceral. Algú avesat en passar-se totes les seves manies en qualitat d'alcalde. La diplomàcia realment deu ser ben bé això. Com el cas de tants altres caps d'estat i de govern que viatjant pel món s'han hagut de menjar amb patates les seves fòbies, tastant insectes, per exemple, o ulls d'animals. Entre els diplomàtics circula una norma no escrita. Si l'anfitrió t'ofereix un aliment tradicional, rebutjar-lo pot ser interpretat com un menyspreu cultural. És a dir, que si s'han de menjar ronyons, es mengen.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Jo amb això també sóc molt diplomàtic.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: T'ho haguessis menjat tot.
2: M'ho hagués menjat fent la meva millor cara de pòquer.
1: Però ja t'agrada, no?, més o menys, tot això.
2: Ah, no, això de les vísceres, sí. No, ja. No, amb això no hi hagués tingut cap problema.
1: Potser amb els insectes o amb algun ull.
2: Amb els insectes, sí, amb algun vegetal poder també. Però no, amb això, endavant.
1: Amb això cap problema.
2: Aquí, sí, devia ser l'alcalde d'Igualada, no?
1: Home, però jo volia mantenir la seva anonimat, pobra.
2: Bueno, després...
1: Des d'aquí, salutacions, sí, a l'alcalde d'Igualada, sí, que va fer un paperàs en aquell dinar, bueno, monumental.
2: No passa res, alcalde. Després això no ho traiem, això ho traurem.
1: No passa res, ho va menjar tot, eh? Des d'aquí ho vull deixar dit, eh?
2: Clar, menys, que sí. Menys,
1: però
2: és,
1: ronyons,
2: és el que hem de fer els polítics.
1: Els ronyons va ser, de veritat t'ho dic, l'única cosa que es va deixar al plat, i jo me'n vaig menjar un extra, diguéssim.
2: Va amb el sol.
1: Sí, va, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
2: Doncs, per començar, jo convidaria el nou director creatiu del Noma, ara que el restaurant començarà una nova etapa, post-René Redzepi.
1: Oh, i qui és el nou director creatiu?
2: René Redzepi.
1: Ah, vaja, Déu-n'hi-do, tot queda
2: sí,
1: a casa, eh?
2: Sí, la nova etapa.
1: Veure.
2: Per situar-nos, el Noma, el restaurant de Copenhague considerat el millor del món durant molts anys, va tancar les seves portes a finals de 2024, o sigui, fa cosa d'un any i mig. Durant aquest temps ha aparegut als mitjans de comunicació un grapat de denúncies contra René Redzepi relacionats amb el maltractament laboral dels seus treballadors, insults, agressions físiques, humiliacions, tot això. Fa uns mesos, el cuiner va fer un comunicat, mig admetent les denúncies i mig demanant disculpes, i a tot això, el restaurant ha seguit obert en un format que es diu pop-up als Estats Units.
1: Sí,
2: això vol dir que
1: sí,
2: obre temporalment, faig molts calés i torno a tancar.
1: I tanco i me'n torno a casa.
2: Exacte.
1: Home, Déu-n'hi-do, diuen que ha fet molts calés, als Estats Units, perquè, ja ho vam dir, el preu del menú eren uns 1.500 dòlars, per tant, no li ha passat gaire factura la fama que el precedeix, eh?
2: Doncs, amb la butxaca ben plena, aquesta setmana el Noma ha anunciat la reobertura de la seva seu tradicional a Copenhague, però encetant una etapa nova que deixa enrere el model de direcció de Redzepi. Per això, al capdavant del projecte hi haurà dues dones, Anika de las Heras, com a directora executiva, i Mette Brink Solberg, com a responsable d'investigació i desenvolupament, i també hi haurà un home, Pablo Soto, xef executiu.
1: Ja, però en René Redzepi, que per cert tot això ho ha anunciat en un vídeo per allà caminant, com si res, vull dir, molt poc oficial, diguéssim,
2: segueix.
1: No se'n va enlloc.
2: Bueno, segueix, entre d'altres coses, perquè més enllà de les denúncies públiques fetes a través de mitjans de comunicació, no existeix cap denúncia a la policia o davant d'un jutge, per tant, res li impedeix seguir com ara director creatiu per projectes plats de llarg recorregut. Dit d'una altra manera, en principi no estarà a la cuina tocant els ous al personal en el dia a dia. Dit això, segueix sent el propietari del xiringuito.
1: Sí, sí, ja, m'ha quedat clar. I si en Redzepi ve al restaurant caníbal a que el convidem?
2: Doncs mira, se m'acut que li podem fer una amanida de tomàquet amb ceba al cop de puny.
1: Oh, boníssima la ceba al cop de puny. Sí, m'agrada molt. Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
2: Doncs convidaria l'escriptor Julian Barnes.
1: Ah, sí, home, acaben d'anunciar que rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres el proper mes d'octubre.
2: Moltes felicitats, doncs, al Julian Barnes, que, per cert, es trobarà Leo Messi a la gala perquè també rebrà el premi. És una informació que probablement no t'interessa gens,
1: No, poc, Paula. M'interessa poc, no la sabia, poc? Però gràcies, sí,
2: clar. Però per què destaquem la distinció de Julian Barnes i no la de Leo Messi? Doncs perquè en Julian Barnes és autor d'un conegudíssim assaig titulat El perfeccionista a la cuina, i Messi no. Subtítol, què passa quan un home meticulós busca la precisió gastronòmica en un llibre de cuina? És de l'any 2003.
1: 2003, però és moment per recuperar-lo, una lectura molt recomanable per tots els qui ens agrada remenar, a la cuina, sí, sí.
2: És un llibre escrit des d'aquella cèlebre ironia anglesa en què ha relat els seus progressos i els seus fracassos en la noble afició per la cuina que li va sorgir ja de gran en Julian Barnes. Evidentment, quan explica els dubtes absurds que li sorgeixen, les inseguretats, els desastres que perpetra o també els petits èxits que aconsegueix, fan que qualsevol lector s'hi senti plenament identificat, i això sempre és molt xulo quan llegeixes qualsevol cosa. Recordo quan despotricava dels llibres de receptes on hi trobes frases com instruccions, com agafeu dues cebes mitjanes. I ell venia a dir que què cony són dues cebes mitjanes, o una patata gran, o un rajolinet. I, clar, són indicacions molt ambigües que tots ens hi hem trobat.
1: Un pessiguet. El perfeccionista a la cuina, publicat per Anagrama. I a què convidem en Julian Barnes?
2: Doncs, per exemple, un suflé de formatge, que és una de les primeres receptes que intenta i que no li acaba de sortir.
1: Ah, el pobret. I encara tenim un últim convidat.
2: A veure, hauríem de pensar algú que sigui de per allà baix. Mira, la Gessamí Caramés.
1: Per allà baix, sí.
2: Els Terres de l'Ebre.
1: Sí, la Gessamí Caramés, de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, i tant. Sí,
2: doncs
1: sí.
2: La convidem perquè aquesta setmana ens hem fixat en el primer congrés de la Reserva de la Biosfera. De què va això?
1: A veure.
2: Doncs, per donar-te context, fa 13 anys, potser ho recordes, un 28 de maig de 2013, la UNESCO va declarar la Reserva de la Biosfera, Terres de l'Ebre, com un espai del planeta d'alt valor ecològic i amb una activitat econòmica humana singular i sostenible que cal mantenir i conservar. Val?
1: Sí.
2: Doncs aquesta setmana, 13 anys després, s'ha celebrat el primer congrés de la Reserva de la Biosfera per mirar d'impulsar i beneficiar-se d'aquesta distinció.
1: S'ho han agafat amb calma, podríem dir.
2: S'ho han agafat amb calma. El cas és que amb aquest congrés celebrat a Horta de Sant Joan, entre dijous i divendres, s'ha reivindicat un model de finançament estable, així com noves idees i noves adhesions a la marca Reserva de la Biosfera, que actualment ja fan servir algunes empreses d'alimentació com a valor afegit. No? Són empreses que fan, comercialitzen olives, arròs...
1: Arròs, no?
2: Tots aquests productes que també fan a les Terres de l'Ebre.
1: I que també cuina la Gessamí Caramés, que si ve a què la convidem...
2: No, a res. Aquest és un d'aquells casos en què el convidat o convidada és qui ha de cuinar per nosaltres.
1: I tant, doncs
2: claríssimament.
1: Que cuini ella pel René Redzepi, que sabrà el que és bo, diguéssim,
2: sí.
1: I també per l'escriptor Julian Barnes. Vinga, i la Dolors, que ha de cuinar... No ho sé jo si se li dona
2: no
1: bé.
2: No ens ho ha dit
1: mai. Vull
2: dir
1: que la sala, déu-n'hi-do, bé.
2: Un
1: però
2: dia,
1: no
2: dia l'hem d'entrevistar, la
1: sí,
2: Dolors.
1: Sí, home, estaria molt bé això. Bona idea. Un nyapotop. Sí, t'atreveixes?
2: Un nyapotop amb la Dolors. Oh, mira.
1: Sí? Vinga. Dolors, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Benvinguts.
1: Ai.
2: Gràcies.
3: Tot bé?
2: Sí.
3: Avui tenim cervellets d'un parell de periodistes. Un el fem arrebossat ben cruixent i l'altre amb mantega i llimona.
1: Mira, cervellets.
3: Ja em direu com us agraden més.
1: Val,
3: després us portarem un calamar amb salseta de sobrassat de cuiner sevillan. I per començar, us podem oferir una escalivada feta a la flama amb filets curats de matemàtic.
2: Molt bé.
3: Una crema freda de cuiner, semblant a un gaspatxo, però una mica més versionat. O uns farcellets de pasta de full amb botifarra de tècnic de so.
1: Ui, no, això últim no.
3: Què us ve més de gust?
2: Jo, mira, amb la calor que fa...
1: Ja, tu ja...
2: Déu-n'hi-do la calor que fa...
1: Ja sé per on vas.
2: Jo tiraria per la crema freda.
1: Sí, no? El gaspatxo, el que sigui.
2: Sí, això que ha dit que és com un gaspatxo, sí.
1: Sí.
3: De seguida, la crema freda de cuiner.
2: Ui.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
1: Carme Gasull, Marc Casanovas i Jordi Vilà. Què tal? Bon dia. Com esteu?
4: Hola, molt bé, bon dia.
5: Bon dia.
1: Molt bé. Com ha provat la setmana? Sí, tot bé? Molts saraus, moltes festes. Bueno, ens vam trobar gairebé tots, menys el Marc. Marc, que no estaves als Premis Nacionals.
2: No hi era.
1: Mira.
2: No hi era. Bona pregunta.
1: Sí, però ets premiat. Ex-premiat.
2: Ex-premiat. Sí.
4: Bueno, ex-premiat no, sempre queda, no?
1: No, els premis sempre queden, correcte.
4: Sí, el Jordi també.
2: Sí. Ah, mai ho faig jo, això, i avui vull fer-ho.
1: A veure, què et passa?
2: Deixa'm fer una mica d'estrella d'ego. No hi era i no sé per què no hi era.
1: Ja. Doncs això ho hem de reclamar.
6: Home, doncs no, perquè no li van donar cap premi. No li donaven cap premi, llavors no li interessa.
2: No, jo hauria vingut.
1: En qualitat de periodista, a priori hauria de ser-hi. Bé, comencem avui cuinant, sí? Després
4: sí,
1: anirem a la sala, després anirem al cinema, ens escarxofarem al sofà, que es diu, mirant alguna sèrie de televisió, però comencem per la cuina. Va. Sí,

0: a ver si me aliña.
1: Jordi Vilà.
0: Un gazpacho con su ajo y su pepino.
1: El cuiner que cuina.
0: Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
2: I avui gairebé la sintonia ens ha fet el peu perfecte, perquè ara deien, feien referència al gazpacho, i és això que avui farem. Avui parlarem del gazpacho perquè ja ve de gust i perquè ens agrada. Bueno, depèn, ara ho debatrem, això. Però ja ho sabeu, Jordi Vilà, xef dels restaurants al costat Alquímia i de la seva botiga de menjar per emportar, va de cuina, i també del Vivant de Pobret, que sempre ens el deixem. El Vivant és un restaurant, també.
3: Sí.
2: I, és el nostre cuiner que cuina.
4: I amb una terrassa fabulosa.
3: Sí, i tant.
2: A veure, entrarem ara després amb els gazpachos, amb com el fem, com no el fem, però anem a allò que es diu primer... Bueno, una cosa que ja n'hem parlat diverses vegades, però avui que tenim Jordi aprofitem, que és que el 2023 l'Institut Català de la Cuina va incloure el gazpacho dins del corpus de la cuina catalana, que és, ja ho sabem, ho hem explicat moltes vegades, aquest receptari exhaustiu de la nostra gastronomia, és a dir, el gazpacho va ser considerat un plat català i això va crear certa polèmica. Tu què en creus? Què creus, Jordi? És un plat català, el gazpacho, sí o no?
3: Mira, jo ho tinc claríssim, però i d'aquí no em trauran.
2: Ai.
3: No, però és que...
5: Ai. Si no saps qui ha dit.
2: Bueno, sí que ho sé, sí que sé, els dirà, però sí.
3: No,
2: bueno,
3: però per mi... per mi hi ha més polèmica en el fet de que jo no surti en el corpus aquest de la cuina catalana, que no sé, surten 700 restaurants i nosaltres no hi som, per mi és més polèmic
2: avui,
3: això.
2: No, però avui, tothom està reclamant.
4: Avui és dia de reivindicació.
5: Mare meva, jo marxo.
3: No, però jo sempre intento explicar la realitat, les visc, amb franquesa, no anem bé, no? Per mi això és més polèmic, perquè porto 30 anys fent cuina catalana, però en fi, és igual. Deixant això, el tema del gazpacho és que el viatge és molt fàcil. Moltes vegades pensem com fem per mantenir una cuina i tenim la visió de les següents generacions que puguin ser pares, fills, nets, no? Diguéssim, i fem aquest recorregut. A vegades és convenient fer-lo una mica més llarg. Aleshores, si nosaltres pensem en la cuina, que ja ho sé que no, molta gent ja ni li interessa pensar en la cuina d'aquí 75 anys, però llavors no hi ha cuines distintives al món. Només hi haurà una cuina al món, perquè si el gazpacho, que és andalús, sens dubte alguna, si el paràmetre pel qual diem que un plat, en el moment que ja fa 50 anys que és popular en un lloc i ja pertany a aquest lloc, doncs llavors benvinguda l'hamburguesa, benvinguda la pizza, llavors, no? Allò, passeu, no?
2: No. Tu creus que el gazpacho no és ni serà mai cuina catalana?
5: És la cuina dels nous catalans.
3: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Jo sóc del Baix Llobregat. Mm-hmm. Hi ha un creuament allà...
5: Això ho dius ara, Jordi. Sí,
2: de la llet materna al gazpacho.
5: Sense...
3: Tal qual, sense passar ni per l'escudella, com aquell
5: que diu. Sí,
3: perquè... Sí, perquè ja... No, però...
4: En crostonets?
5: Exprèssecs.
3: Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho tota la vida en què aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa. I la fabada és de cuina asturiana. I ja està, no passa res. Llavors ens dius, hosti, ens encanta i ho tenim aquí i interioritzat i el tenim... Bueno, perfecte. És que saps què passa? Que si no es desendreça tot, eh?
4: Jo estic d'acord, eh?
3: Si no es desendreça tot.
4: Sí, més allà del vincle dels anys, jo crec que ha d'haver-hi una connexió amb receptaris històrics, ha d'haver-hi una connexió amb el territori, amb els productes... jo tinc la sensació també... Jo si hagués de dir sí o no, si m'hagués de decantar, estaria 100% d'acord amb el Jordi.
2: Carme Gasull.
5: Sí, comparteixo.
3: És que a més els plats formen part de la cultura d'un territori i sovint jo moltes vegades, si tu et venen els ulls i estàs menjant alguna cosa, allò t'ha de poder transportar d'alguna forma al lloc on estàs, a on pertany. No? Ha de tenir un sentit amb aquest aspecte. I això és bonic. Evidentment, jo a mi m'encanta menjar sushi, gazpacho, hamburgueses, i tot el que és bo m'agrada menjar-ho, no tinc cap problema.
2: Potser hi ha una diferència entre el sushi i el gazpacho, eh? Saps que
3: bueno, si ara sí, aquí... però igual d'aquí 70 anys potser
5: correcte.
3: No.
5: Correcte, sí. Per aquesta regla de 3 que està explicant el Jordi.
3: Mateix.
2: Saps que si estigués aquí el senyor Toni Massanés, defensaria a ultrança que el gazpacho és un plat català i que sigui incorporat al, cor, al, al corpus. Ell deia en el seu dia com la primera edició d'aquest corpus ja incloia l'amanida russa, els canelons, que tampoc són nostres i ja ho són, i més plats, diguéssim, originals d'altres contrades. Informació perquè la gent ho sàpiga. Quins criteris fa servir el corpus per introduir o per dir que un plat és cuina catalana, eh? Que hi ha referències de fa més de 50 anys, txec, amb el gazpacho, sí.
5: Sí, sí, sí.
2: Que la recepta es fa a diferents llocs del país...
5: Sí, sí, sens dubte.
2: Que les persones encastades que han assegurat que preparen la recepta no tenen cap vincle familiar... correcte, perquè jo no tinc cap vincle a Andalús i la faig. No? Sí. O sigui que, a priori, és a dir, si anem a agafar, diguéssim, els criteris de, no? De l'Institut Català de la Cuina, sí. Però bé...
3: No, però llavors, si els criteris són aquests, i ara fem un viatge 75 anys endavant, parlem de la cuina mundial i deixem-nos de cuines catalanes, del, no? Perquè llavors quina serà la diferència entre el corpus de la cuina catalana respecte a la cuina romana?
5: És un gran debat que
2: gran debat,
5: es durà
2: sí,
5: a terme
2: sí.
5: aviat
4: sí, sí, tant.
5: Amb taules, diguéssim, eh? Amb altres taules que no són les del caníbal.
2: Ah, vaja, alguna cosa que hagis d'anunciar?
5: No.
2: Ah, no?
5: No, aquí ara mateix no, ja arribarà.
2: I ens ho diràs. Sí. Bueno, com això no ho resoldrem, jo he fet a portaveu del Toni,
3: ja, sí.
2: O, per exemple, del Xesco Bueno, que ens estimem molt, i que la Carme ara deia la cuina dels altres catalans, que ell té aquest llibre fantàstic, i deia, escolta, ja podem dir que el gazpacho és cuina catalana, o encara hem d'esperar que passin unes quantes generacions més... cito Xesco Bueno.
4: Clar, és a dir que... Fa 70-80 anys el corpus hauria el pogut debat... posar plats amb bacallà de la mateixa
2: exacte.
4: Força que ara sí que els posa, evidentment, sense cap mena de dubte.
3: El que passa, que si algun dia aquí es fan uns espaguetis amb samfaina, jo això sí que ho puc arribar a entendre, que això sigui cuina catalana, perquè li dones una identitat pròpia. Perquè si no és molt fàcil que tot es contamini... i no ho dic en negatiu. Sí, és a dir, ojo, que jo no estic en contra. Ja et dic, jo he consumit gazpacho... tota la meva sí,
4: aquest
3: vida.
4: Aquest debat és millor que el de truita amb ceba o sense ceba.
5: Home,
4: ja dic,
5: on vas a parar?
2: Bueno, però bueno sobre la taula quedarà...
5: Alguna recepta ens donaràs ara?
2: I cadascú,
5: o...
2: sí, home.
3: Ah, sí, doncs pues perdona, tinc una recepta de gazpacho espectacular.
5: Ai, perdonat, ara... perdonat, Jordi Vila.
2: Vinga, va, doncs ara ens la donaràs, va.

0: fantàstica aquesta cançó de la Rosalia, d'una Rosalia una mica...
1: Com li agrada la Paula, la Rosalia.
2: Sí. Em sembla que avui en tindrem dos gots.
0: Recepta de gazpacho, i ens ha quedat clar que el Jordi va passar de la llet materna al gazpacho, gràcies, em sembla, que una dona gordovesa, no?, que et feia d'àvia,
1: sí.
0: Val a dir que, ja ens ha quedat clar que això és un plat andalús, que la recepta original era blanca, vull dir que no duia tomàquet.
3: Bueno, a mi aquesta dona, no?, la Maria Cantillos...
0: No dic lo de la teva dona, sinó que si anem a fer història de la cuina, sí, abans que ens arribés al segle XIX el tomàquet i el pebrot, els gazpachos eren blancs.
3: Clar, mira, com a anècdota, a mi aquesta dona m'explicava que allà la gent que anava al camp a treballar moltes vegades agafava aigua, s'hi posava sal, oli i vinagre.
0: Uh-huh.
3: El qual, i, amb això es refrescava, era la forma de refrescar. Uh-huh. I diu, és que hi havia gazpachos que no duien ni vegetals, per dir alguna cosa. Uh-huh. Aleshores, doncs bueno... I ja està, i aquesta dona, la recepta que feia ella de gazpacho, que és una recepta que és un gazpacho de got. Nosaltres la reproduïm al costat, l'hem reproduït també al vivanda, que és sense ficar-hi verdures ni rep al mig, sinó que és un refresc que sempre ho hem pres a l'època d'estiu a casa, abans de dinar, no? Uh-huh. Llavors, abans de dinar, un got de gazpacho, uh-huh, i després el primer o el segon. I és un gazpacho que la característica en aquest cas és que porta tomàquet, porta pebrot i porta all. Són, uh-huh, aquestes tres verdures. No porta ni cogombra ni porta ceba.
0: Interessant, llavors, perquè aleshores... a la gent el cogombra no li agrada. Sí. O sigui, ja compraria això.
3: Sí, i llavors, aleshores, amb aigua, oli i vinagre.
0: Aigua afegida, eh? O sigui,
3: sí, aigua i una mica, i una mica de pa, també. Ah, però poquet, uh-huh, però poquet, eh? Lo just per avallotar-lo una mica, allò de... Uh-huh. No? Tot just, i és un gazpacho molt líquid i bastant fort de vinagre. Després, uh-huh, et diré que per mi el gazpacho, és a dir, té com dos dies de pujada i després ja baixa.
0: Què vols dir?
3: És a dir, tu fas un gazpacho acabat de fer, que està molt bo, però els gustos encara no s'han integrat del tot. Llavors, uh-huh, aleshores, tu el dia següent tots els gustos queden molt ben harmonitzats, diguéssim, un dia més segueix estant allò molt bo i a partir ja d'aquí ja, diguéssim, hi ha oxidacions, hi ha... Ja, el gust ja...
1: Sí, intenteu servir, uh-huh, al costat, per exemple, el gazpacho del dia, o sigui, que ha elaborat el dia abans.
3: Exacte, dia intentem abans, respectant, uh-huh, menys el dilluns que has acabat de fer.
0: El coles o no el coles, el gazpacho?
3: Sí,
0: gran
3: sempre,
0: dilema.
3: Sí? Sí, sí, uh-huh, sí, sempre colat. Encara que li vulgui, igual que un salmorejo, per exemple, que té una textura més densa, però tot i així... m'agrada colat que sigui molt fi, eh? amb robot, amb tipus Turmix, Thermomix, doncs està bé. Mm. No, el que sí que nosaltres el que sempre fem és posar tots els ingredients i deixar-los reposar i que quedin ben remullats i sempre en nevera. Però és que si no, la pell del pebrot o del tomàquet és desagradable a la boca.
0: Ja,
2: una mica.
3: Sí, inclús no és convenient riure gaire, si no ho coles, eh?
2: Sí, les dents.
3: Sí.
0: A tot això, aquí posem oli d'oliva del bo, oli d'oliva verge extra, sempre. I amb totes aquestes hortalisses, o sigui, això és una bomba en el bon sentit de la paraula, a nivell de nutrients, vull dir, és una cosa fantàstica.
2: Vitamines.
3: Bueno, com a... Val a dir que és supersà, que és supersaludable, i nosaltres intentem que la gent prengui el gazpacho de remolatxa, per exemple, mm-hmm, que és una recepta del Xavier Pellicer, que és la fa extraordinàriament bona. Nosaltres...
0: Simplement afegeixes la remolatxa?
3: Sí, sí, bàsicament podríem entendre això. Després, però si ara busquem gazpachos d'aquests, que ara podrien ser o de síndria o de cirera, mm-hmm, no?, que són, mm-hmm, fabulosos, que queda un gazpacho molt bo, perquè el gazpacho de tomàquet, com us he dit, potser encara li faltarien uns dies, vull dir que hi ha aquesta tendència a precipitar-nos. Hem d'entendre que perquè tinguin èxit parteixen de la qualitat dels productes, llavors, mm-hmm, són de màxima temporalitat i que a nivell nutritiu, bueno, són espectaculars.
0: Alguna pregunta pel Jordi abans no, que tingueu sobre gazpachos?
1: L'ha mencionat i tu i jo vam menjar fa ben poc plegats, a veure si te'n recordes a on, un gazpacho de cireres de Terrades.
0: Un gazpacho de cireres?
1: Sí,
0: Avui no tinc el meu millor dia, Marc? O sigui que
1: al nord de Catalunya, Figueres.
0: M'has d'ajudar, sí.
2: Aquest, motel,
0: a Motel Empordà, sí.
1: T'he de dir que feia molt temps que no el tastava, el de cireres, i bé.
0: I ens vam reconciliar, sí, perquè si estigués aquí al Regol, diria que res de frites al gazpacho, sí, però bé, això també seria un altre debat.
3: El gazpacho de cireres, que al Felip Regol no li agradaria perquè la cirera és dolça i començaríem ja amb coses, però és un plat que el va popularitzar ja et diria que el va crear, que el va inventar el Dani García, que el feia en el seu moment amb formatge. I ha sigut un plat molt replicat, saps?
4: Sí, sí, i que ha arribat a les cases.
3: Que ha arribat a les cases, sí. No, correcte, eh? Vull dir que... Sí. S'han de treure el pinyol abans, per això...
0: Home, sí, sí, malament.
4: No, com ho has dit?
3: Oh, bé, bueno... de més amunt han caigut.
0: Sí, ja. Sí. Gràcies, Jordi Vilà, per aquest manual per fer bons gaspatxos i altres coses, i sobre si això és un plat català o no, doncs en continuarem debatent. Anem a la sala, us sembla? Som-hi, va.
5: A la sala, amb Carme Gasull.
0: A la taula del caníbal, Jordi Vilamar, Casanovas i Carme Gasull a la sala. Darrera secció, ha passat molt ràpid tot això, que aquesta temporada hem fet d'anfitrions dels anfitrions, sempre ho diem, dels restaurants, que són els cambrers, les cambreres, els caps de sala. Aquesta feinada que aquesta temporada hem volgut posar en valor, tan important com és, i déu-n'hi-do, hem conegut perfils molt diferents, de llocs molt diferents, diversitat, amb estils diferents, i no sé quina és la nostra protagonista d'avui, Carme.
4: Doncs mira, la nostra protagonista és la barcelonina Gemma López Gramunt, cap de sala, cambrera principal del restaurant Sur de Barcelona, un dels tres vèrtecs del negoci, juntament amb el Sergi Puig, sommelier i parella de vida, i el Carles o Charlie Morote, als fogons.
0: Charlie, no?, conegut, em sembla,
4: sí,
0: a mi. Això,
4: amics.
0: Ara has dit Suro, Suro és un restaurant, ja ho hem dit, a la capital catalana, al carrer Casanova, que és un dels laterals, em sembla, no?, del Mercat del Ninot, i que al desembre farà 4 anys, vull dir que és un restaurant de nova
3: anys, ja?
0: Sí. Creació.
1: Mare meva, quin any ens fem, no?
0: Sí, passa ràpid. Ara anava a dir... Que potser feia uns mesos, però no, ja fa 4 anys, i jo no sé com el definiríem, aquest restaurant, perquè això de les etiquetes no els agrada massa.
4: No,
0: entenc,
4: no, és així. Mira, em deia la Gemma, podríem definir-lo com un restaurant hiperpersonalitzat, que veu de la cuina mediterrània, catalana, mexicana, asiàtica, així me'l definia la Gemma López. Un projecte que neix fruit d'un canvi a l'equip del restaurant Gresca, on treballaven els tres, on es troben els tres. A ella, que ve del món del disseny, en acabar doncs, aquesta etapa, li fan propostes de consultories hoteleres i va pensar fins i tot en deixar l'hostaleria. En paral·lel, el Carles, pare de família, doncs estava a punt de fer els 40 i s'enfrontava al ara o mai d'emprendre. I amics coneguts i exclients, mentrestant, els hi deien, ostres, teniu les tres potes principals per obrir un restaurant, cuina, sala, sommelieria, cosa que no acostuma a passar, perquè no us llanceu a l'aventura. I un dia van anar a mirar un local i van decidir demanar un préstec que els va permetre pagar el traspàs, només. I amb l'ajut de la xarxa personal doncs van poder arrencar aquest projecte, que diu, va néixer d'una manera una mica inconscient, amb molt amor i passió, això sí, sense res en clar, que s'ha anat fent gran a ell mateix, escoltant el client, escoltant-nos a nosaltres, fugint de les grans onades de les xarxes socials i amb resiliència a les frustracions del que potser no podíem fer per falta de recursos. No és un sprint, és una marató, ens deien veterans del sector. I vam optar per la via lenta i està molt contenta d'haver-ho fet així, ella i els seus companys. Bé, un mirall de la seva personalitat.
0: Suro, hem dit que es diu el restaurant, que entenc que fa referència a aquesta oferta vinícola, és a dir, als vins, que em consta que és força espectacular, però potser altres connotacions.
4: Sí, sí. En català remet al material, o bé, ens remet a nosaltres al material amb el que s'elaboren els taps dels vins, i en japonès, fonamentalment, vol dir fer, però també té connotacions eròtiques, sexuals, de plaer.

0: aquí al cap d'un any vaig començar a estudiar art i disseny a l'Escola Massana i al final vaig aconseguir un canvi d'expedient i vaig acabar la carrera a Berlín. En paral·lel sempre vaig estar fent feines doncs, de hostaleria i feia coses de tot tipus, o sigui, des de càterings de luxe a llocs de batalla, etc. No ho sé fer, però sí, saps? Vull dir, sí, som-hi. I rei, quan vaig tornar aquí, bueno, a mig camí que tornava aquí, he passat per la Moritz, pel tapa-tapa de Passeig de Gràcia, per la Fira de Barcelona, o sigui, tot eren, però això, batalla pura i dura, cosa que a mi em funciona perquè sóc un nervi i era meravellós. És com una gincama, m'encanta.
1: És un nervi, la Gemma, ja ho veiem per com parla, eh?
2: Sí. Diu tantes coses que l'hem hagut de retallar molt. Bé, torna a Barcelona i allà descobreix, o aquí descobreix, a la nostra ciutat, el món dels vins. El vi no li agrada, és més de cerveses i de cocteleria, però en vol aprendre i s'hi enganxa. La resta de la història la continua explicant ella mateixa.
0: Aquí entra com el gran dilema de és el que vull fer, però sento que no és el que s'espera de mi. Els meus pares sempre van ser molt de l'important és que siguis feliç i tu pots fer el que et proposis, pots fer el que vulguis, llavors com aquesta sensació de s'espera algo molt gran de mi, però a mi m'agrada ser cambrera. Això vaig fer un màster a Elisava de disseny de nous materials. Però quan vaig acabar allà i vaig començar a treballar a l'estudi de disseny, el meu jefe un dia em va dir, Gemma, diu, jo m'encantaria que et quedessis aquí, però crec que ets més feliç a un restaurant. I això em ressonava, perquè a més hi havia un altre periodista que quan vaig deixar el Gresca em va dir a vegades el que volem fer no és el que creiem que hem de fer. Em costava molt, no?, acceptar o entendre que volia ser cambrera. Hosti, sento que tinc com moltes coses per donar i que m'agrada molt aprendre i m'agrada seguir-me formant, però que m'ho passo molt bé treballar de cambrera, saps? Bé, és una feina que em trobo a mi.
1: Interessant, perquè això no ho havíem... Sí. No?
3: Molt.
2: És una dona, una donassa de la gastronomia, em sembla, amb qui... trobo que hi ha una connexió molt forta, personal, eh? Bé, doncs, qualitats per ser un bon cambrer i cambrera, també li preguntàvem.
1: La Gemma López.
0: Crec que és una feina que si tens una mica d'atenció aprens molt de tu mateix i entens on posicionar-te. Jo vaig començar, jo era molt guerrera, quan parlava amb la ment i jo bordava com un gos, i deia, això no ho permeto, saps? I tal, i no sé què, i era molt impulsiva. I amb el temps, o sigui, jo crec que és una feina on, evidentment, empatia i intel·ligència emocional són supervitals, crec que és una cosa que igualment seria vital en la vida en general, però a més crec que saber-te desplaçar, és a dir, no tenir aquest ego, saber jugar aquest joc, no?, una mica d'estirar la corda, deixar, cedir, etc. Hosti, jo sento que he crescut molt, saps, en aquest sentit.
1: I avui estem escoltant, estem coneixent la història de la Gemma López, cap de sala del restaurant Suro, 31 anys, però ja que sembla que porti mitja vida treballant amb això. I què t'ha dit la Gemma, que és una cosa que a vegades ens agrada preguntar, sobre el tracte que els restaurants donen als clients, no?
2: Doncs fa una reflexió molt interessant sobre aquest tema.
0: Sento que ens hem tornat, a nivell restauradors, ja no parlo a nivell clientela, molt poc exigents amb el tracte i amb el que oferim a la gent. Crec que el punt diferencial de molts restaurants a dia d'avui, o sigui, és l'experiència i el com et sents en aquell lloc. A nivell periodisme o xarxa sempre s'ha fet com aquest en els últims anys, rebombori al voltant de la figura del xef, del cuiner, alguna pinzellada sobre la somilleria, però la part de la sala ha quedat molt abandonada i la gent no té referents. I quan es parla de referents, crec que es parla de referents dintre d'un marc molt estrellat. I la gent oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això és, per mi és el que no té preu. Em sap greu dir-ho, però crec que hi ha una mancança d'hospitalitat i amb gent que parla d'altres països crec que és com generalitzat.
2: Durant la conversa o entrevista em citava també el restaurador nord-americà Will Guidara, un dels fundadors del renovat Eleven Madison Park, conegut per una frase, Service is black and white and hospitality is color, i per altres, eh? I per uns llibres que en remeten a un altre protagonista de la sala que vam tenir mesos enrere, la Clàudia Ferreres, afincada a Londres. La podem recuperar, la podeu recuperar als podcasts que hi han penjats. Bé, mira, hi ha connexions, eh?
1: I això que deia la Gemma, ara us llançava la pregunta a tots, ens hem tornat molt poc exigents amb el tracte i amb la gent? Creieu que sí? És a dir, sempre exigim molt a la cuina, no? Si fixem molt. Però després això del tracte... Nosaltres no, eh?
2: No nosaltres, clar, no seríem el client mitjà.
1: Ho dic en general, eh? No sé.
4: No, jo crec que hi ha un... I ho pateixo des de les dues vertents, jo com a professional i com a client, no? Jo crec que el que hi ha és una resignació. És a dir, de fons, el que succeeix és que hi ha una molt poca identificació per part dels treballadors, que ja no dic professionals, és a dir, els restaurants,

0: hi ha professionals, però després hi ha molts treballadors. I els treballadors, em refereixo a aquella gent que està en un restaurant sense compromís amb el propi restaurant, i aleshores les exigències, les mínimes, és a dir, abans, si se't queia un cobert a terra, jo vinc d'una hostaleria que si se't queia un cobert a terra a la sala...
1: Ai, ai. Se't queia la cara a terra perquè del cop que
0: no,
1: et donaven...
0: No, que com no, t'anaves a repassar coberts dos dies i no tornaves a la sala en dos dies.
2: Ostres, és a dir, potser ens estan passant tan poc?
0: Bueno,
1: una manera d'aprendre, no?
0: Sí, però saps què passa? Que a vegades ara ens acostumem professionalment a que vagin caient coberts al terra i no passi res. I si dius alguna cosa, escolta'm, ha sigut sense voler. I dius, home, ja ho sé que ha sigut sense voler. És a dir, hi ha una poca exigència en aquest sentit, i com a client, després, el que ens trobem és que ja ens conformem, perquè com que el nivell del servei és bastant, ho hem de dir, el servei és bastant generalitzat,
2: en general,
0: tirant a baix, vols dir. Home, sí, hi ha una carència.
3: I es diu això.
0: Però t'ho dic fent-me crítica a mi mateix, que de veritat que costa molt fer equips i comprometre'ls.
1: Crec que és el moment d'escoltar el que ens diu sobre el futur, la Gemma, perquè està molt relacionat amb aquesta conversa que estem tenint a la taula Caníbal.
4: Crec que hem de picar molta pedra, nosaltres, i acompanyats de gent com vosaltres, per reivindicar una mica l'ofici. I també per gent, potser com jo, que no li faci por, vull dir, que és divertit, que és meravellós i que, evidentment, no són els sous que pot tenir un enginyer, però que tot arriba, saps? Vull dir que no tots són cambrers de cadenes que tenen sous mil·leuristes, que pots acabar fent moltíssimes coses i que té molt poder la nostra professió. I la quantitat de gent que pots arribar a conèixer, això sí que no té preu. No sé com avançarà, però tinc la sensació a vegades que restaurants on l'hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu, o sigui, acabarà sent algo raro. Llocs petits on hi vas ja no tant això, pel que menges o pel que veus, sinó perquè et sents a casa.
0: I a més, la feina psicològica i el desenvolupament cultural que ha de tenir una persona bona a la sala és dificilíssim, però molt maca.
3: Hi ha un ritme, hi ha com un ball que es té o no es té a dins una sala, i que quan s'aconsegueix aquesta coreografia que tot funcioni, de cop i voltes, quan tornes, perquè t'hi sents tan bé i no saps
1: part
3: per què.
1: Del ball, però... clar, és una cosa orgànica, no?, sí, que succeeix, és com una màgia.
2: Ben resumit i fantàstic el testimoni de la Gemma López, per acabar, que la trobareu servint al suro. Moltes gràcies, Carme, per aquests mesos al voltant de les sales dels restaurants, i us sembla que escoltem el Salvador García Arbós, que avui em sembla que hi ha cervellets i coses d'aquestes.
1: Mare de Déu. Vinga.
2: Menuts, i tornem a la taula del Caníbal. Això que dèiem, escarxofats al sofà o anant al cinema, clar que sí, amb el Marc Casanovas.
5: He vist cares de fàstic quan han dit aquests canelons duen cervellet. El nostre receptari té un fotimer de plats icònics cuinats amb vísceres. Posem menuts fins a l'escudella, sense la carcanada i les potes d'una gallina, sense la cua, l'orella, el morro, l'os d'espinada de porc i sense la botifarra negra que es fa en sang de porc degollat, l'escudella seria un brou d'hospital sense suc ni bruc. I per què els canelons són tan agradosos? Porten cervellets i fetgets per amorosir-los. Aquest comentari fa venir arcades a més d'un, i més de dos deixen els canelons, que fins aleshores els trobaven deliciosos. Som un país entranyable i visceral. Els nostres grans embotits són farcits de fetge, sang, llengües, ronyons amb budells de porc i de xai. I la botifarra de perol. Sabeu per què molts llocs en diem de parracs? Ahà! La carn de perol és el resum de l'amor pels menuts a Catalunya. I ara que avancen el veganisme i el vegetarianisme, volem convèncer la gent de menjar peus de porc, cap i pota, i sobretot l'explícit platillo de menuts, que espero i desitjo torni a ser el gran plat de festa major, amb els caps, les puntes, els colls, les potes, els fetges, els pedrers, els rovells del rosari d'ous nonats, els ronyons, les crestes, el bon cor, la picada i el pa per xucar. Cal dissimular els menuts o s'ha de ser explícit amb la sang i fetge?
6: El dret d'admissió, Elisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
7: És un criminal.
6: També hem servit alguns polítics.
8: Això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
6: I punt.
9: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X, ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.
2: Marc Casanovas, periodista, que ja sabeu, ens porta, ens ha portat durant tota la temporada un menú, podríem dir, degustació audiovisual, documental, sèries, pel·lícules, programes relacionats amb el món de la gastronomia. Carme Gasull i Jordi Vilà, apunteu, perquè tot el que avui direm, Marc, sí o sí, sí, és de celebrar. I comencem per una cosa que hem de celebrar, perquè és gairebé un futur a fillet teu, podríem dir, amb felicitacions, felicitats, perquè tindrem documental sobre Ramon Cabau, és a dir, versió audiovisual del teu llibre, d'aquesta òpera gastronòmica Vida i mort de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria. Moltes felicitats.
1: Felicitats.
3: Moltes gràcies. Ho he viscut des de l'altra banda, sempre estic parlant dels altres, mai sí, millor dit, i de cop i volta em trobo immers amb poder vendre el bacallà de la meva obra.
2: No? I Déu-n'hi-do vendre el bacallà, perquè com és això de defensar un projecte, no?, amb sí, molt poc temps, 5 minuts, em clar, sembla, no?
3: Vam anar al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers, i és una experiència... jo diria que positiva, perquè, a més, aprens molt, perquè són els 10 millors documentals que es volen fer a Catalunya, doncs es presenten allà, i vam vendre, tant com vam saber, a Ramon Cabau. I una cosa que he de dir, molt important, del jurat dels directius de televisió, li dona moltíssima importància al 2026 que el documental tingui paritat de gènere, és a dir, que tant a l'equip com a l'obra hi hagi presència femenina. I dos, també, molt important, el pressupost que està assignat al material d'arxiu, perquè el material d'arxiu, quan fas un documental, és molt gran. Malauradament, aquest material no és gratuït. I el 3, evidentment, que la història enganxi per tots els públics. No serveix de res una història nitxo. Volen, els directius de televisió, que la història agradi més enllà del públic gastronòmic. I això és el que clar, jo em vaig encarregar, de vendre a Ramon Cabau més enllà de la gastronomia. No?
2: I em sembla que no n'hi havia cap més de gastronomia.
3: Això és molt important.
2: Cosa que em sorprèn, perquè, bueno, és una, no trobaríem ara aquí molts temes que explotar en documentals.
3: Sí, ens van a favor però... que no hi hagués un altre tema de gastronomia dins dels 10. Estem molt contents des d'aquest cas que fem la producció des de Bacus.
2: Fantàstic. Doncs aquí esperarem, diguéssim, a veure el documental un cop fet, òbviament, i el comentarem.
1: El desgranarem nosaltres.
3: Sí, jo
1: tu aquell dia callat i en Jordi i jo pim-pam.
3: Sí.
2: Continuem ara amb una pel·lícula que sí que es pot veure. Aquesta ja es pot veure. De fet, encara està en cartellera, sí, i es diu Pizza Movies.
7: Quiero montar una pizzería.
10: ¿Cómo que una pizzería, por
7: pizzería
10: favor?
7: Pizzería temática de cine.
11: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
7: ¿Ah, te parece mal la idea?
11: Malísima.
12: Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
13: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
14: ¿Sabes qué película es esta?
2: Pizza Movies, ara estàvem reient. Hi ha frases aquí que aixequen un somriure. Dirigida per Carlo Padial i protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. Ho explicàvem fa uns dies, a Marc, aquestes pizzas fantàstiques que apareixen, que han estat creades expressament, sí, òbviament, per l'humorista gràfic i il·lustrador Asier Sanz, conegut pels seus collages, obres d'art comestibles, és una meravella. I bé, què t'ha semblat? Què t'ha semblat? Sobretot la vessant gastronòmica, sí, és a dir, aquesta pizzeria.
3: Vam anar, a més, a l'estrena amb l'equip de direcció, amb actors, gràcies per ser a la producció de Caníbal, que es va moure ràpid i vam poder assistir a aquesta estrena, al Verdi, amb una pel·li de baix pressupost. Això és molt important, molt, perquè tant el bo i el dolent que això implica, és transcendental per dictaminar un judici, que és de molt baix pressupost. Ells mateixos parlaven de pel·lículeta, no parlaven de pel·lícula, no?
2: Ja.
3: Llavors, què passa? Que a mi m'interessava molt entendre i veure com tractaven la precarietat laboral, tant del món cultural, perquè tots venim del món cultural, els que ens dediquem al periodisme gastronòmic, i també del món gastronòmic. I això ho enganxen, tot fa de pont, entre la crítica cinematogràfica i a les Dark Kitchen, aquestes cuines fantasma.
2: També surten,
3: Sí, perquè aquestes pizzas que fa la protagonista es fan des d'una Dark Kitchen, que tant de moda estan ara amb tot el menjar delivery que et porten a casa, no? Desiree de Fez, que és la parella de Carlo Padial, del director i guionista també de la pel·lícula, va reconèixer a l'estrena que la trama és autobiogràfica. Què vol dir això? Que ella, en un moment de crisi professional fent crítica de cinema, una de les millors crítiques de cine, que per cert és fabulosa quan recomanen pel·lícules de terror, va pensar en obrir una pizzeria de temàtica cinèfila en un moment d'aquest de crisi.
2: Ella mateixa,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, en un moment de crisi existencial li va dir al Carlo, jo vull obrir una pizzeria. I, evidentment, el Carlo li va dir, estàs boja? Això és una idea. És una idea. El director, el Carlo Padial, sempre ha tingut un especial interès per tota la temàtica gastronòmica. Jo ho dic des de primera mà perquè va treballar amb mi a Playground. I ell va fer un vídeo que a mi em tenia totalment enamorat, que és, no va anar al ramen Yajiro, quan estava molt de moda, no va anar a menjar. Sabeu què va fer? Va fer un reportatge a la cua. Ostres. Hi havia una cua d'hora i mitja per entrar al ramen Yajiro. I ell el que va fer és posar-se a la cua a parlar amb tots ells i va sortir un reportatge, gairebé et diria, etnogràfic. Fabulós.
2: Antropològic.
3: Ell sempre li interessa molt la gastronomia des de la banda que no pensem els periodistes gastronòmics, perquè a ser cinèfil, el seu nom que pensa sempre en imatges i en cine, et planteja una dimensió gastronòmica. Ell, per exemple, té un podcast que el fa des del Bracafé.
2: Ah, ho he vist, això.
3: Amb els sacs de cafè darrere. Entrevista la gent allà dins. Té una mena d'obsessió sempre pel tema gastronòmic, però el que et dic, des d'una vessant molt cinematogràfic. El millor de la pel·lícula.
2: Sí.
3: Les pizzas temàtiques. Pizzas, jo sé, Paula, que més n'heu parlat.
2: Aquella té, eh? Aquella Marilyn.
3: Aquell Titanic.
1: Fa entre por i...
2: Sí.
3: Són terrorífiques, les pizzas que planteja, però a la vegada t'enamores amb aquella tendresa gairebé naïf de les pizzas que plantegen.
1: Una mica dir-te fut.
3: Sí, i el pitjor és que et diria que la suma de gags bons que hi ha en certs moments no fan una bona pel·lícula.
2: Ja.
3: És a dir, jo m'ho he passat bé i he rigut molt en certs moments, però l'engranatge de la pel·lícula en si a mi no m'acaba d'enganxar. Però els he de felicitar perquè estan aconseguint, amb una pel·lículeta, com diuen ells, seguint els cinemes. I això és una aventura i una salvatjada, que una pel·lícula amb un pressupost tan baix segueixi enamorant als espectadors. I això, és, de veritat, és que per felicitar-los.
2: Doncs ja ho sabeu, Pizza Movies encara en cartellera, i per compensar, endinsem-nos en el barri del Raval de Barcelona amb la sèrie Ravalejar, que apunta a ser una de les sèries de l'any, si és que no ho és ja.
10: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
14: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
15: Se'ns apugen el lloguer per 6.
14: Això és legal?
16: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
17: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
18: Fes-los fora com sigui.
2: Doncs Ravalejar, aquí teníem un petit tastet que la podeu veure a HBO Max, a Movistar, també em sembla, i al novembre a 3CAT. I la setmana passada nosaltres justament vam parlar amb el seu creador, amb el Pol Rodríguez, pobret, que el vam sotmetre a un nyapo top, que ens explicà la història familiar vinculada al restaurant històric de la família Can Lluís, que també toca relleu. És que toca moltes coses. És una meravella de sèrie, ja ho hem dit, sobradament.
3: Jo vinc embalat. A veure, Pol Rodríguez, Isaac Lacuesta, felicitats.
2: Sí.
3: Felicitats, però amb majúscules aplaudeixo amb les orelles, no puc aplaudir amb els cabells perquè no en tinc.
2: Sí.
3: Semblava impossible que en tan poc temps es pogués dir d'una sèrie feta a casa nostra que és tan bona per tots els costats. I a més agafa tota l'aura d'una sèrie com The Bear. Uh-huh. M'explico per què. És a dir, tenim acció, tenim bona direcció, tenim ritme frenètic, tenim un afegitó impagable que és... Ho dic així, de veritat. O sigui, per què dic que és el nostre deber? Perquè toca els nostres temes. Per tant, no n'hi ha prou en fer una sèrie glamurosa ben feta, sinó que tu tens la sensació de que estàs mastegant el Raval.
2: Mm-hmm.
3: Està feta des de la venjança, però no una venjança ni violenta ni sanguinària. Està feta des de voler passar comptes. Quan tu has passat putes, quan has vist com la teva família ho ha passat putes amb el teu restaurant, el Raval... decideixes en fred dir, vale, jo vull tornar-la això als fons voltors, vull tornar-la als bancs, i crees una sèrie. I crees una sèrie de 6 capítols on demostres totes les maldats que estan passant al centre de la ciutat, molt ben vinculades al tema de relleu generacional en un restaurant, amb un restaurant històric, on Can Lluís, que aquí es diu Can Mosques.
2: Can Mosques.
3: I és una sèrie que, de veritat, us la recomano. 6 capítols que passen com si fossin un xupito de gaspatxo de cirera. De veritat, una sèrie dura, aspra, difícil de digerir en certs moments. Potser incideix massa en la trama ocupa en alguns moments, perquè jo crec que ens quedava clara amb certes seqüències, i potser és l'únic però que jo li poso, que en algun moment potser no cal entrar tant a fons amb la temàtica ocupa, però una sèrie necessària, extremadament vigent i de factura impecable.
2: Doncs ja, no ens cal dir res més per recomanar-la, només afegir que el Pol Rodríguez evidentment l'havia de fer ell, perquè ell, a més, estava a la cuina amb els pares i ens deia, no, és que jo els actors, perquè les escenes de cuina són meravelloses, tinguessin aquest ritme de cuina, Jordi, de corre, que hem de treure el fricandó, anava dient, o sigui, els anava com extorsionant gairebé per darrere, però corre, però i acabaven suats, es cremaven les cassoles, no? Vull dir que aquest ambient està
3: qui busqui ritme frenètic i és, qui busqui gastronomia i és, no a fons, però és que és una bona sèrie.
2: Sí, revelejar. Marc Casanovas, moltes gràcies. Carme Gasull, Jordi Vilà. Ens retrobem ja mai més en aquesta taula. Home, no, aquesta temporada. Que dius?
1: Ai.
2: I farem el final.
0: Farem el final de festa.
2: Ja ho celebrarem. Va, acabem pujant al Tibidabo. Què us sembla? Vosaltres que sou més? De la Talaia, de l'avió? Que si aneu al Tibidabo.
3: De Port Sanglas.
2: De Port Sanglas.
1: No, a mi de muntanya russa.
2: De muntanya russa.
0: Jo de Corriols.
2: De Corriols.
1: Jo m'agrada l'avió, no?
2: Jo l'avió.
1: Realment jo també. L'avió vermell és aquella figura meravellosa.
3: Jo em marejo a tot arreu allà.
1: Sí, cara.
2: Jo també. Jo aguanto forces jaquetes als parcs d'atraccions. Pugem al Tibidabo, òbviament, volem dir, al parc d'atraccions del Tibidabo, per pujar aquestes atraccions, però sobretot per menjar, perquè el cuiner sevillà català, que és el Rafa Zafra, ha obert restaurant el mateix parc d'atraccions, que es diu Masia Tibidabo, i quan nosaltres li hem preguntat, escolta, quin és el teu plat estrella, ens ha parlat d'aquests calamars a la brasa, amb samfaina i sobrassada. Que pinta bé. Almenys el títol, no? Diguéssim. Una abraçada, estimats.
1: Adéu, fins aviat.
2: Catalana. Sí, sí.
1: Petons.
18: Una de las ideas que queremos con la Masía Tibidabo es refrescar el concepto propio dicho de Masía. Queremos introducir muchos productos marineros y hay un producto a mí que me encanta, que es el calamar, que lo cocinamos a la brasa, sacamos su propia tinta, hacemos una vinagreta y le ponemos una champaina, que es una receta típica catalana, se la puedes encontrar en cualquier masía, nunca mejor dicho, y luego la acompañamos con un producto mágico que a mí me encanta por la relación que tengo con las Islas Baleares, que es la sobrasada, que hacemos un aceite de sobrasada y te encuentras un mar y montaña increíble, que me parece que es muy bueno y que tiene que ver mucho con Cataluña.
2: I fins aquí el Caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, com sempre, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
4: La gent oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això, per mi, és el que no té preu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli es desploma i les borses es disparen després de l'anunci que els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per posar fi a la guerra de manera immediata i reobrir l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja per sota dels $84, tot i que el preu ja havia anat a la baixa durant la darrera setmana davant la imminència d'un acord. Quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa fins als $84 actuals. Fa una setmana el seu preu era de gairebé $98. I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà. Les principals places asiàtiques obren a la primera sessió de la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 3% i la de Seül un 5%. Sobre l'acord, se sap que la firma serà divendres a Suïssa, concretament a Ginebra, i que donarà pas a un període de 60 dies de negociacions per acabar de perfilar un acord més ampli que inclogui, per exemple, el programa militar nuclear iranià. El dubte ara és saber quan es reobrirà l'estret d'Hormuz. Washington diu que, per la seva banda, la reobertura és immediata, però Teheran ho ajorna fins divendres, un cop firmat l'acord. A més, la televisió estatal iraniana ha volgut posar especial èmfasi en el fet que l'Iran hauria aconseguit reforçar i forçar els Estats Units a acceptar el text de l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi que es troba a la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis.
1: A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions.
2: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració darrere aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos.
1: El govern britànic prohibirà a partir d'avui dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys. Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. La prohibició afectarà les principals plataformes com TikTok, YouTube o Instagram. Girona ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer 7 de 8 de la temporada. Girona, David Prats.
3: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Sal han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Füchse de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 5a de la història del Barça en totes les seves competicions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora s'acaba ara mateix el partit que enfrontava el Costa d'Ivori Equador. De moment, o finalment, s'ha acabat imposant Costa d'Ivori per 1-0 contra la selecció d'Equador, amb un gol pràcticament al final del partit. A les 4 de la matinada, d'aquí una hora, el següent partit, Suècia-Tunísia, i ja a les 9 del vespre d'aquest dilluns es jugarà el Bèlgica-Egipte.
2: Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1, Països Baixos 2, Japó 2. El jugador neerlandès del Barça, Frankie de Jong, ha completat el partit sencer.
1: I d'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marco Corella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions d'euros.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
6: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
7: Per orelles fines i cors oberts.
6: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
6: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal, com esteu? Avui ens visita l'Oriol Castro, un dels chefs del restaurant Disfrutar, que fa un parell d'anys va ser nomenat com el millor restaurant del món. Sí.

Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Cassanyes van agafar el relleu de gent com Ferran Adrià, com Joan Roca, com Carme Ruscalleda, com Santi Santamaria i molts més que han dut la gastronomia catalana al cim mundial. És una qüestió de talent, sens dubte, però també de molta feina, de moltes ganes d'emprendre, d'arriscar i de no tenir por. Avui Catalunya és plena de cuiners i cuineres amb ganes, mai més ben dit, de menjar-se el món. I en temps de robòtica i de màquines que sembla que ho volen fer tot, també és el moment de reivindicar el talent humà i d'apostar per una recepta infal·lible. Molta tradició, molta innovació, un polsim de talent, un polsim de feina i a fer xup-xup a l'olla. A més de la conversa amb l'Oriol Castro, coneixerem una iniciativa avui molt potent per ajudar empreses a trobar nous talents per incorporar-los als seus equips. També parlarem amb l'expert en innovació, Ignasi Clos, sobre la importància d'una qüestió quan parles de tecnologia, el factor humà. I també acabarem parlant avui del Sonar Més D, el Congrés d'Innovació, Tecnologia i Creativitat Digital lligat al Sonar, el Festival de Música Electrònica, que comença d'aquí uns dies i que és des de fa 30 anys un festival de fama mundial.

0: Ja ho sabeu, oients, com serà el món de demà, com serà el món del futur. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb...

0: Avui ens visita el 33,3% del que fa un parell d'anys va ser nomenat com a millor restaurant del món. És l'Oriol Castro, juntament amb els seus companys, l'Eduard i el Mateu, que van tocar el cel gastronòmic amb el Disfrutar, el seu gran projecte personal. Tots tres van formar part de l'equip d'Humita, de Ferran Adrià, però fa molt de temps que trepitgen fort i que han deixat de ser els deixebles de... per convertir-se en referents de la gastronomia i, a més, acaben de guanyar un premi aquesta setmana. Oriol Castro, què tal? Benvingut.
1: Molt bon dia i molt content d'estar aquí.
0: Molt bé, jo també. Felicitats. Escolta, és que l'etiqueta aquesta de millor restaurant del món és molt forta, no? Comporta molta responsabilitat.
1: Tens tota la raó. Porta molta responsabilitat. El que passa que nosaltres som d'una forma que ens agrada pues, agafar una cuirassa i que no ens apreti aquesta pressió i al final és la nostra vida i la nostra feina.
0: Mira, jo que parlo amb molta gent, amb molts emprenedors, ja el Revolució 10 temporada, sempre penso... quan a uns emprenedors de la cuina els hi va molt bé, sou tres, no? Us heu de portar molt bé, això també pensa-me, no? Perquè els equips es suma també, no? Portar-se bé és una família i em deies, el projecte d'estar per sobre de les persones, no? Perquè funcioni.
1: Sens dubte. Nosaltres portem 35 anys d'ofici, no? Portem molts anys de bagatge, no? I vam tindre la sort d'estudiar en escoles de cuina i després vam passar a un restaurant que era el Bulli, no? Que ara és una fundació, i en el Bulli vam entendre ja i vam veure que el projecte estava per sobre les persones i aquest esperit, aquest ADN que tenia el Ferran i el Juli, doncs el vam voler traslladar nosaltres mateixos, no? Amb el Disfrutar, amb l'Eduard i el Mateu, que el projecte està per sobre les persones i hem d'estar... Som treballadors del projecte de Disfrutar i del Compartir, que vam començar a compartir Cadaqués, vam anar a Disfrutar, que hem arribat on hem arribat i no ho volíem, ha sigut una conseqüència dels fets de treball, i després hem obert Compartir Barcelona.
0: Clar, ho deia a l'inici, no? Ferran Adrià, el Germán Roca, Carme Ruscalleda, Albert Adrià, Jordi Cruz, no vosaltres, com explicaries el nivell que té la gastronomia de Catalunya, que des de fa dècades que ha fet i que continua fent bé, no? Moltes
1: sí,
0: coses.
1: Jo crec que primer de tot hem d'entendre que som un territori privilegiat, que tenim uns grans productes, uns grans productors que són increïbles, de costa, de muntanya, d'horta, i això és un valor molt important, no? Després dels productes hem de realçar la nostra tradició, la nostra història culinària, que tenim una gran base de cuina tradicional, que ha sigut una cuina viva, intel·ligent, i que s'han anat evolucionant, no? Que han anat venint els productes des de totes les parts del món i s'han anat incorporant i han sigut part de la nostra història culinària, de la nostra tradició, no? Per exemple, el tomàquet, no? Jo crec que això tenim que entendre-ho, veure-ho, i aquesta evolució i aquest coneixement l'hem sabut adaptar, i després que hem canviat la història de la gastronomia mundial amb aquest fenomen que va ser el Bulli, que va fer una revolució i que tot el món va mirar, no? I aquest llegat que tenim, hi ha molts cuiners com Joan Roca, Jordi Cruz, els germans Torres, etc, etc, etc, moltíssims que han anat seguint i després estem nosaltres també, doncs, que som, podríem dir, hereus d'aquest ADN que tenim al Bulli i hem seguit aquest camí, no? Amb una identitat pròpia totalment diferent, no?
0: Clar.
1: Que és el Disfrutar.
0: M'has portat a sobre de la taula, expliquem als oients perquè no veuen, una mena de porró de plàstic, com molt tecnològic, expliquem què és això.
1: Bueno, com que venia la revolució, dic, què hem de fer? Portar alguna cosa, no? A part de parlar, he portat alguna cosa tangible, perquè jo crec que avui en dia la vida, i tu jo crec que ho estàs dient moltes vegades, són molt tecnològics, però la part humana és molt important, i el tangible, el tocar, no, algú és molt important, no? I el transmetre, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, doncs, com bé estem parlant de tradició, d'història, d'evolució, revolució i creativitat, doncs aquí tenim un porró, vale? Que va sortir a través d'una col·laboració, perquè nosaltres som cuiners creatius i ens agrada molt combinar altres disciplines, no? I el treball interdisciplinar és molt important, no? Un d'ells és col·laboració amb escoles, com pot ser Escola Massana, Escola Eina de Disseny, no? I en un d'aquests treballs, doncs un alumne ens va fer aquest porró, no? Aquest porró que és una evolució dels porrons, no? I en aquest cas, doncs, un porró amb tres compartiments i fem un còctel, no? I fem un còctel que és un americano, d'acord? Vale?
0: Sí.
1: I, bueno, que és molt divertit, no? I l'alumne era l'Adam, que va fer aquest porró, que totalment, doncs, és novedós, no?
0: Molt bé. Disfrutar, que acabeu de rebre un premi, deia, un nou premi, aquesta
1: Exacte.
0: Setmana.
1: Hem rebut un premi, doncs, és que és bastant important, perquè és un premi que han concedit de forma excepcional, no el donen cada any, és excepcionalment, l'han donat una vegada amb un cuiner aquí espanyol, i és un premi que avui tant totes les acadèmies de gastronomia del món, no? I en aquest cas, doncs, l'Acadèmia Espanyola va presentar una candidatura, vam ser disfrutar i ens van escollir, i la veritat que ens fa molta il·lusió rebre aquest premi perquè és algo molt potent, no?
2: Yo he visto gente de nivel estratosférico, en su profesión, y este tío no es feliz, porque su sueño era el número uno del mundo, claro, y no acepta ser uno de los 10 mejores del mundo.
0: En aquesta entrevista, Ferran Adrià posava l'exemple d'algú que només vol ser el millor. A veure, jo vull preguntar-te avui, és molt dura la pressió de l'alta gastronomia? És a dir, clar, ser el millor. Podem parlar dels millors entrenadors del món, no? Pep Guardiola, del millor restaurant del món, disfrutar. És una pressió ser el millor?
1: Sens dubte alguna, és una pressió i una responsabilitat molt important quan ve gent de tot el món, ve gent de Japó, d'Austràlia, de Singapur, de Xangai, de Hong Kong, a vindre a menjar a Barcelona en un restaurant que es diu Disfrutar. És molta pressió, però com t'he dit, hem de saber-ho gestionar, aquesta pressió ens l'hem de treure de sobre i hem d'entendre que tot el que estem fent cada dia podem millorar, no? I sempre hem de buscar l'excel·lència, no? I aquest és l'objectiu, buscar excel·lència, buscar aquesta creativitat i aquesta innovació, mai creure'ns superiors a ningú, perquè al final, jo sempre ho dic, tothom acabarem sota terra, no? I hem de tindre els peus sempre a terra i ser molt conscients de que avui som demà no hi som, no? I això vol dir que hem de millorar cada dia, no?
0: Clar. Nosaltres ens escolten molts emprenedors i directius al Revolució 4.0 i el Disfrutar és una empresa que funciona bé, també, mm-hmm. podem dir. Quanta gent hi treballeu ara mateix?
1: Doncs mira, el Disfrutar som molta gent, donem a menjar unes 45 persones i a vegades som 80 persones treballant.
0: 80 vale? persones.
1: En els tres negocis tenim unes 120 nòmines, no?
0: I 120 nòmines?
1: Correcte. I el Disfrutar és negoci, però l'important és una metodologia de treball, no?
0: Quina és aquesta? Es pot explicar? És secreta?
1: Sí,
0: quina
1: doncs
0: és la metodologia?
1: Senzill.
0: Perquè, clar, vau aprendre de Ferran Adrià, que ara parlarem.
1: Correcte. Què vam aprendre de Ferran Adrià? Vam aprendre una metodologia de treball i aprendre a saber pensar, reflexionar i qüestionar-nos les coses. Vale? Això és el primer. No? I després aquesta metodologia que la vam portar al Disfrutar, per això el Disfrutar és diferent. El Disfrutar té una metodologia de treball creatiu, que és un ADN que portem del Bulli, no? I en aquest cas doncs, tenim un equip creatiu de 4 persones, que hi ha el David Gil, el Manuel, el Tomàs i el Juan, que estan fixes, i fem creativitat juntament amb l'Eduard i el Mateu. No?
0: Però què vol dir, que cada dia us reuniu per fer creativitat?
1: No, cada dia ens reunim, fem una estratègia, una planificació setmanal, vale? per treballar cada dia amb uns objectius. Després tenim un catàleg de plats que anem construint de mica en mica. L'objectiu és fer uns 60 plats a l'any nous. En portem uns 40 des de gener, no? Uh-huh. I sempre hem d'anar fent coses, no? I tenim un departament creatiu, com veus, fixa. I a part tenim un altre espai ara nou que hem fet al Disfrutar on tenim una persona de disseny, vale? amb una becària, que estan treballant amb disseny. Perquè una cosa és el contingut, però el continent és molt important. Vale? I estem treballant amb el disseny. El porró no és un contingut, sinó el líquid seria el contingut. Però aquí comencem creativament pel porró. I llavors hem de treballar sobre això.
0: Però cada vale? dia sou els tres a la cuina?
1: Bueno, sí. El Mateu a vegades està més a Cadaqués perquè està a Cadaqués, però jo ara vinc de fer una reunió amb l'Eduard, el Mateu i la Susana de premsa. En el Disfrutar hem vist els departaments creatius, no? I estem constantment treballant. Aquí s'ha de currar, cada dia. De nou, aquí no et pots dormir, no? I clar. Al final la creativitat és el treball diari, és una feina. La creativitat hem d'entendre, no? Bueno, i el que us deia, tenim aquest departament...
0: La creativitat és una feina, eh? La creativitat
1: sí, sí.
0: és una feina.
1: No l'hem de magnificar, és un treball
0: que...
1: És un
0: clar,
1: treball
0: que les coses surten, no, s'ha de pensar. Del Ferran vau aprendre això? És a dir, dels anys que vau estar
1: bueno,
0: també al Bulli?
1: Vam aprendre que ja estava davant del negoci i portant també la creativitat i fent. I que no pots delegar i no fer, has de demostrar al treballador, li hem de demostrar que nosaltres també hi som i donem un exemple, no? Que és molt important donar exemple a la vida, no?
0: Uh-huh.
1: I el que et deia, a part d'aquest departament creatiu fixe que tenim uns satèl·lits que fan treballs temàtics d'investigació durant 6 mesos a l'any i estem amb 5 grups creatius que estan fent feina, no? I això ens genera molt contingut d'investigació, que perquè a vegades diem la cuina creativa té investigació, Pues a vegades deies, no, no, som cuiners, però sí que investiguem, no? Sobre alguns temes concrets.
0: Clar. Per tant, sou molt autoexigents, el millor restaurant del món, Disfrutar. Quan sorgeix aquesta idea de plat nou, quantes proves hi ha fins que el plat entra al menú degustació? Quant de temps passa, em
1: diries? És el que et deia, que hi ha dos departaments creatius. Un que és el fixe, que pot ser que estem treballant de plats i podem crear un plat bastant més ràpid, i l'altre d'investigació. Hi ha coses que d'investigació poden tardar un any a arribar, no? O una vaixella, amb l'Anna que estem treballant, ja portem durant 4 mesos treballant una vaixella per presentar unes tècniques, unes textures noves, no? I podem tardar des de 6 mesos, n'hi ha d'altres que surten en un mes, no? Però si vols algú diferent i nou, porta el seu procés, no?
0: Avui amb Oriol Castro, del Disfrutar, millor restaurant del món. Anem, per anar acabant, a parlar del teu diccionari particular, perquè ets tant cuiner com empresari. Estàs d'acord, eh? Si ets les dues coses. No sé què et sents més, eh?
1: Sí, sí, jo em sento més cuiner.
0: Més cuiner, eh?
1: Per això tenim un equip de disseny, un equip de gestió comptable, no? I jo sóc més cuiner.
0: Tu ets més cuiner. A veure, et dic una paraula i un concepte i tu m'has de definir-lo, d'acord? O què significa per tu, vale, d'acord? Emocionalment, creativitat.
1: És una feina. És la meva feina de cada dia, i de l'Eduard i del Mateu és una feina.
0: Treball.
1: El que fem cada dia.
0: Pressió.
1: La pressió, cada un la gestiona com vol. Te l'has d'extreure de sobre, la pressió.
0: Tecnologia.
1: Bueno, una part important de la cuina, també, avui en dia.
0: Tradició.
1: Bueno, són els nostres orígens i que no podem perdre mai la nostra tradició.
0: L'èxit.
1: L'èxit és algo molt bonic per poder compartir i fer que els equips estiguin o valorin el que fas.
0: Fracàs.
1: Bueno, un fracàs... Què vols que et digui de fracàs? Cada dia podem fracassar amb coses, però fracàs...
0: És, tu no l'has viscut, el fracàs.
1: És una ensenyança, el fracàs, jo crec, a vegades, no?
0: Molt bé. Una pregunta. Si Ferran Adrià et truca i et diu torno a obrir el Bulli, què li diries, vens?
1: Bueno, li diria que sigui molt feliç, que segueixi un projecte com era el Bulli, amb aquesta essència que teníem, però que em segueixo ara quedant en el nostre camí de l'Eduard i el Mateu, que és el Disfrutar.
0: Clar. Quin consell donaries ara a un jove, una jove que vol arribar a ser com tu, a ser un gran cuiner?
1: Que tingui passió i que tingui il·lusió per aprendre.
0: Il·lusió i passió per aprendre, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Per anar acabant, si ara em diguessis el plat que t'agrada més cuinar, quin és?
1: M'agraden tots.
0: Però un que diguis, mira, aquest, quan l'estic cuinant, jo t'he de dir que no sóc gaire bona cuinera.
1: Tot, és que m'agrada tot. Tinc la gran sort que disfruto en tot. Disfruto fent un fricandó, disfruto fent una sípia amb patates, disfruto fent una truita a la francesa, que és molt difícil fer una bona truita a la francesa, no?
0: Sí? És el més difícil.
1: Té molta tècnica una truita francesa. Si la vol fer d'una forma ben perfecta, o l'avalada, cremosa per dintre, no la fa tothom, eh? I si jo la tingués que fer, tindria que fer-ne un parell per practicar.
0: Molt bé. Qui t'agradaria que vingués al Disfrutar, que encara no ha vingut? Perquè ha vingut gent molt coneguda.
1: Sí, molta gent molt coneguda. Leo Messi m'agradaria que vingués, no? Perquè sóc un fan del Barça, el meu fill juga al Barça, i el Leo és un gran.
0: I alguna gent que podem explicar que ha vingut? Que s'ha fet públic?
1: Bueno, molts s'han fet públics. El que passa és que nosaltres tenim una filosofia que és no buscar la intimitat de les persones.
0: Val.
1: I no ens fa falta potser poder-ho explicar. Jo crec que la gent vol una mica d'intimitat.
0: Molt bé.
1: Jo crec que és el més important a la vida.
0: Molt bé. El darrer somni, Clara, el Disfrutar. Quin seria el teu somni professional? Quan ets el millor restaurant del món, quin és el teu proper somni?
1: El meu somni és millorar cada dia.
0: Millora cada dia.
1: Sí, el meu, el de l'Eduard i el Mateu, perquè al final som un equip de 3 persones, que és molt important, i millorar és el més maco que ja pot haver-hi.
0: Molt bé. Doncs escolta, Oriol Castro, ha estat un plaer conèixer-te una mica més, no? Tota aquesta feina que feu, molta sort en el futur, sort que segur arriba, perquè, escolta, la sort arriba treballant, i de treball, no? Esforç, talent, a tu i als teus socis, a l'Eduard i al Mateu, que jo crec que us en sobra, no? I llavors també nosaltres estem contents, no? Representeu també Catalunya, representeu la cuina catalana, no? I per tant està bé, que aquest disfrutar, no? És que així. La vida també s'ha de fer, no? Gaudir, no? Gaudir.
1: Al final, el que acabes de dir és molt important, i per nosaltres una de les filosofies que tenim és compartir un coneixement nostre i poder-ho fer que arribi tot el món, no? I al final nosaltres som uns ambaixadors d'aquesta cuina catalana, perquè al final això repercuteix a tots, no? I això és el que el volem, no?
0: Molt bé. Un exemple, per això avui hem parlat una mica més d'aquesta cuina que teniu al darrere, com s'aconsegueix un èxit, doncs, no ho hem dit, hi ha mètode, hi ha treball, hi ha creativitat, hi ha esforç, es pensa 120 persones al darrere del disfrutar, no? Molta feina feta.
1: I compartir, el 120, disfrutar i compartir.
0: I compartir, clar que sí. Gràcies.
1: Una abraçada a tots i moltes gràcies.

0: Xandall Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
1: Més del 80% de les empreses volen ampliar aquest any el nombre de treballadors, però atenció, 9 de cada 10 empreses diuen que tenen problemes per trobar candidats qualificats pels llocs que ofereixen. És un tema molt important i per això en vam fer un debat la setmana passada, que si no ho seguiu us proposem que recupereu. Per sort van sorgir iniciatives per promoure aquest talent. I avui anem a parlar de talent d'emprenedors. Saludem a Jesús Camas, director del Mercat Laboral i Prospecció de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
2: Hola, encantat.
1: I també la Laura Caballo, científica de dades sènior de l'empresa Drivia. Què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Molt bé, ens expliques la feina que fas, Drivia, exactament perquè els oients situïn aquesta empresa de Barcelona especialitzada en ciència de dades, sí?
3: Doncs com deies, Drivia és una empresa de ciència de dades i intel·ligència artificial on fem productes a mida per a empreses que tinguin doncs, problemes que es puguin solucionar a partir de dades.
1: Molt bé. Sé que heu coincidit a l'estudi, perquè em sembla que aquest senyor que tens al davant té alguna cosa a veure perquè aconseguís la feina que fas, no?
3: Sí, sí. A Drivia van contractar amb el Creafeina i, doncs, sí... I té a veure ell, clar.
1: Molt bé. Jesús, es parla molt de la recerca de talent, no? Que fan les empreses, de les vacants, no? Com esteu treballant tot aquest mercat, Jesús?
2: Bueno, les empreses realment, amb aquesta conjuntura favorable, tenen especials dificultats a l'hora de trobar talent. I una de les coses que pretén el programa del que parlarem avui, que és el crear feina, encara que focalitzarem en el tema de l'investiga, és que aquestes oportunitats laborals que hi ha ara amb aquesta conjuntura favorable realment puguin arribar a tothom, a la gent que té més dificultats, i també, per suposat, facilitar la incorporació d'aquest talent estratègic de quan la Laura n'és una mostra.
1: Explica'm un amic que més crea feina, és a dir, gent ara mateix que ens pot escoltar el Revolució, que té feina, que no en té, que vol canviar, que té un altre pla, perquè a la vida a vegades nosaltres també anem canviant de feina al llarg de la nostra vida. Què és el que ajudeu? A persones que no tenen feina, a situar-les, quines edats?
2: El crea feina és una línia d'ajut promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i que porta a Barcelona Activa, que té com a beneficiaris les empreses del territori, les empreses de Barcelona, de l'àrea metropolitana, que contracten persones treballadores, normalment que estan en situació d'atur i amb alguna situació d'especial dificultat, com un atur de llarga durada o primera ocupació, o bé ser major de 45 anys o alguna situació de vulnerabilitat, però també el crear feina el que fa, i com deia la Laura n'és una prova, és fomentar en aquestes darreres edicions contractacions que en diem estratègiques, i una d'elles i important, i en la que vam començar aquesta nova línia més estratègica, és la d'incorporar persones de perfil investigador, en aquest cas, persones doctorades.
1: Clar. La Laura, tu, en el teu cas, tens doctorat en física. Explica'm una mica el teu currículum. No sé si t'havies plantejat marxar fora, és a dir, què és el que t'agrada més, quina és la teva feina, quins són els teus estudis?
3: Sí, bueno, jo vaig estudiar física i després vaig fer astrofísica i vaig fer un doctorat en astrofísica aquí a Barcelona.
1: Carai!
3: I, bueno, una de les coses del tema de l'acadèmia i de la investigació és que quan comences, doncs, ja saps que probablement si t'hi vols quedar i vols aconseguir una plaça hauràs de marxar fora. I és una de les coses que van passar els anys i vaig decidir que no volia fer, i un dels motius pels que, entre d'altres, vaig decidir que no em volia dedicar a la investigació, que volia buscar feina fora de l'àmbit acadèmic. I això implicava buscar una feina que em pogués quedar aquí, que és el que no volia era marxar, no? Que em donés l'estabilitat i la possibilitat de quedar-me aquí, que l'acadèmia no m'estava donant.
1: Clar que sí. I llavors, en aquest cas, no? Em dóna la sensació que és una mena de headhunter, no? Al final, també, la vostra feina, és a dir, el headhunter és quan és alta direcció, que ja sabeu que és caçadors de talents que busquen directius d'alta talent per col·locar-lo. Però vosaltres també ajudeu, no? Sou una mena de headhunters.
2: Nosaltres el que volem és que les empreses donin el pas, o bé de donar oportunitats a aquestes persones que tenen més dificultats, o bé a les persones, diguem-ne, que tenen aquest perfil que considerem estratègic, i són les empreses les que, de vegades amb el nostre ajut, a vegades per mitjans propis, incorporen aquestes persones i tenen l'incentiu d'aquests ajuts que són importants.

0: Ara que es parla molt de la recerca de talent que fan les empreses, de les vacants, no? Com deia a l'inici, la setmana passada vam fer un debat amb representants de la indústria que necessita aquest talent, no? Vosaltres ajudeu a resoldre aquest problema. És, al final, no? Hi ha talent, no? Com aquest cas de Laura, doctora en física, no? Que no vol marxar a treballar fora, als Estats Units o a la Xina, però que és difícil, no, Jesús, situar-la al mercat, no?
1: Sí, el que fem és donar suport a les empreses a la cobertura de les seves necessitats de talent, és a dir, incorporar personal per cobrir vacants. I per això estem en contacte amb totes les fonts de talent de la ciutat, centres universitaris, escoles de negoci, i per suposar la mateixa base de dades dels usuaris de Barcelona Activa que estan en processos de recerca de feina. I ajudem a que les empreses estiguin en contacte amb aquest talent per cobrir les seves necessitats. Algunes incentivades justament amb aquest ajut del Crea Feina.
0: Quants professionals heu ajudat, com a la Laura?
1: Com a la Laura, mira, en les dues darreres edicions, perquè vam començar fa ara 2 anys, amb la primera línia de l'Investiga, del Crea Feina, en total serien 50 persones que han estat en projectes d'investigació i que s'han incorporat a les empreses com ella.
0: Molt bé. En el teu cas, la teva feina, amb dades i intel·ligència artificial, quin és el teu dia a dia? Què és el que fas, Laura? Què investigues?
2: Normalment treballem per projectes, llavors tenim un projecte que dura 6-8 mesos en què ens presenta unes dades, un problema, i doncs, bueno, depèn del problema, depèn de les dades, però inicial és mirar les dades, mirar què podem fer amb aquestes dades, proposar una solució i treballar amb diferents algoritmes, sobretot d'intel·ligència artificial, per poder resoldre aquests problemes. Per exemple, un dels projectes amb el que vaig començar a l'empresa era fer un assistent de veu.
0: Val.
2: per una concessió, bueno, un assistent de veu per hores en què no hi ha treballadors, doncs que pogués fer servei 24/7.
0: Clar. Molt bé. Per acabar, Jesús, quins són els sectors estratègics, sobretot, que volem que els joves es quedin, no marxin?
1: Sectors estratègics n'hi ha diversos a la ciutat, i en el tema del Barcelona Impulsa, que és el nostre full de ruta, en queden recollits, però jo diria que, i a la vista dels resultats de la línia aquesta de l'Investiga, tenim tot el tema de bio, de salut, de farmacèutic, el tema de tecnologies de la informació i la comunicació omnipresent, intel·ligència artificial, ciberseguretat, i jo diria que tenim 2 sectors també que són estratègics i que poden tenir molt de recorregut, encara que siguin més atípics, com són el sector de les cures i el sector de l'economia blava.
0: Clar. Laura, hi ha molt de talent a les facultats. Dones TIC també, com tu fent doctorats. Jo sempre penso que una persona fet el doctorat em mereix molt de respecte. O sigui que ja felicitats, perquè, escolta, fer un doctorat és moltíssima feina i heu de sortir més als mitjans, no? Tota aquesta gent que també teniu doctorats. Hi ha moltes dones, amb talent a les facultats.
2: Sí, sí, cada vegada més. Jo vaig començar la carrera que érem 3, vaig fer el màster que era jo, i a poc a poc veus que cada vegada n'hi ha més i bueno, es necessiten referents, es necessiten dones que mostrin a les noves generacions que nosaltres també fem ciència, nosaltres també investiguem, nosaltres també podem estar en aquestes posicions.
0: Molt bé. Doncs, Laura, molta sort en aquesta feina al sector tecnològic. Com sempre diem, falten dones TIC, i això és un mantra que hem repetit a la revolució. I Jesús, enhorabona, no?, per ajudar aquest talent, doncs, que es quedi aquí a treballar a Catalunya, a Espanya, i que no marxi, sobretot. Una abraçada, gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: Anem a conèixer més emprenedors al Revolució i avui saludem a l'emprenedor i fundador de l'agència SDLI, consultor en innovació, Ignasi Clos. Què tal, com estàs?
1: Hola, Chantal, gràcies per convidar-me.
0: Què tal? A veure, hem volgut convidar perquè ens consta que és un professional, l'Ignasi, amb moltes idees, que assessora empreses i que té clar cap a on ha d'anar la innovació i volem que comparteixis amb nosaltres alguna d'aquestes idees. Ignasi, comencem. En aquests darrers dies has estat ocupat amb dos congressos dedicats a la innovació a Barcelona i a Madrid, no?
1: Sí, efectivament. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut a Barcelona el Health Revolution Congress, que sabeu que Barcelona té la sort de ser el principal clúster de salut digital del sud d'Europa, i també el Health Summit, que podem dir ara que no ens escoltarem a Madrid, que seria una espècie d'adaptació del 4 Years From Now a la

0: La intel·ligència artificial està canviant el rol, el valor i l'ofici, en el fons, dels innovadors a les organitzacions.
1: Ja, com està canviant, no? Perquè, clar, ara vull dir, tothom s'ha de reinventar, no?, en aquest sentit, no? Exacte. Em diries?
0: Exactament, és a dir, deixa'm posar-te, si vols, permet de posar-te una mica de context, no?
1: Sí?
0: L'ofici de l'innovador a les organitzacions és un ofici trampa. Per una banda, és una feina fascinant. Ets l'encarregat de portar noves tecnologies, noves idees, noves oportunitats, nous Clar. Models de negoci. Però també és una feina molt complexa. Molt sovint és una feina en la qual estàs sol, en la qual tens pocs recursos, en la qual amb aquests pocs recursos has de demostrar molt impacte, molt d'hora. I moltes vegades has de buscar realitzar canvis en entorns que estan creats precisament per evitar els canvis.
1: Per tant, és una feina complicada. Has de ser ràpid, has d'estar... suposo que també molt informat i saber quins són els superpoders, perquè avui en dia jo dic que la IA dona superpoders a les empreses, als departaments, i quan et demanen innovar o et demanen assessorar, no? Suposo que s'expliquis aquest superpoder, no?
0: Exacte. És a dir, en aquests darrers 3-4 anys de l'explosió de la IA generativa, a les àrees d'innovació i els innovadors de les organitzacions han viscut aquesta celebració o festa de la intel·ligència artificial, no? I hi han casos molt concrets, no? És a dir, d'exemples de com s'utilitza la IA per
1: sí,
0: innovar.
1: Sí, posem exemples, sí.
0: Per exemple, no sé, doncs podem parlar de com L'Oréal utilitza models d'intel·ligència artificial per investigar tendències, que ja sabeu que és molt important realitzar aquesta tasca, per decidir quins nous productes o serveis llances al mercat que s'adaptin a aquestes noves tendències. O tenim casos com més locals, com l'empresa DAM, que realitza hackatons específics amb eines d'intel·ligència artificial
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Capacita els seus treballadors amb eines d'intel·ligència artificial específicament per ajudar-los a ser més innovadors. I, per tant, és molt més fàcil generar prototips, molt més fàcil validar-los amb els usuaris, molt més ràpid. No? Parlàvem en el Health Revolution Congress amb l'Albert Plana, de Sanofi, i ens expliquen com estan utilitzant bases de dades i models d'intel·ligència artificial per reduir el temps de llançament de nous tractaments mèdics al mercat en un 50% del temps. No? Per tant, això, en el fons, són superpoders. Però també és cert que alhora que poden gaudir d'aquestes eines, aquests innovadors de les organitzacions també es plantegen una pregunta, igual que ens plantegem tots aquestes preguntes, no?
1: Clar. Per tant, avui l'Ignasi ens està fent una classe d'innovació, és a dir, perquè al final tu quan treballes en una empresa i ens escolten molts treballadors directius que diuen, molt bé, quina innovació faries a la meva empresa, no? Que és aquest paper, no? Que toca a tu pensar, no? Moltes,
0: Exacte,
1: vegades.
0: Moltes vegades.
1: I estem ajudant els oients, Ignasi, no? En aquesta secció, donar-li idees, no? Com ho ha de fer, no? Una mica.
0: Exacte, i entendrà quin és el procés per generar aquestes idees, que en el fons té certa metodologia, que en certs moments és caòtica, però certa metodologia i passes a fer en les quals la intel·ligència artificial està ajudant les organitzacions.

0: Per tant, quin valor té l'àrea d'innovació d'una empresa quan les tasques tradicionals per les quals aquesta àrea era necessària ja es poden fer amb IA a qualsevol lloc, no? Em diries, Ignasi, que t'ho pregunten això i jo crec que, perquè ho sé, perquè moltes empreses estan buscant, no? Consultors innovadors que demanen, doncs, què fem, no? El valor de l'àrea d'innovació ara per on passa, no? Per la tecnologia, pel criteri humà, què em diries, no?
1: Sí, jo t'ho resumiria amb tres conclusions principals que hem tret d'aquests dos dies, no? El primer és això, que el valor dels innovadors, les àrees d'innovació, està passant cada vegada més de la tecnologia al pensament crític, al criteri humà. Precisament torno al cas de Sanofi amb l'Albert Planas. Ell és de l'equip de data d'innovació, és un equip global que està a Barcelona, i ens explica, escolta'm, quan tota la indústria farmacèutica té accés als mateixos models, l'avantatge competitiu ja no és la tecnologia, l'avantatge competitiu és com nosaltres som capaços d'utilitzar aquestes dades i fer-ne ús d'una forma diferent a la resta. Val? Al mateix temps, el Pablo Arbas és responsable d'innovació GSK, una altra farmacèutica, ens deia, per les àrees d'innovació i per les organitzacions, cada vegada més la tecnologia es converteix en una commodity. Ja no brillem perquè portem tecnologia a la resta de l'organització, sinó brillem en com la fem realitat.

0: com l'adoptem, com impacta. Quan una màquina et genera 10 opcions, el teu valor ja no és generar 10 opcions. El teu valor és decidir quina apliques i com ho fas diferent. No?
1: Clar. La persona, no? La innovació es mesura cada vegada menys per l'activitat innovadora que fas i cada vegada més per l'impacte, no? que generes, no?
2: Exacte.
1: Per això es paga un CEO, no? El CEO, no? Perquè al final tingui aquest impacte, no?
0: Exactament, és a dir, la segona conclusió és aquesta, no? És a dir, ja no és generar idees, són tan commodity com la tecnologia, no? Ara ens juntaríem tu i jo aquí i en una jornada sencera seríem capaços de generar 100 idees de valor i de sentit de negoci per una companyia.
1: No, això no ho hem fet, millor hem de fer un brainstorming,
0: amb prototips, i faríem uns pitch brillants, no? Però per això ja no ens paguen. En el fons es dona per fet les idees, la tecnologia, les hackathons. El que es busca és implementació i adopció, és valor. Poso un altre exemple també de la indústria farmacèutica que hem vist aquests dies i que explica que aproximadament el 90% dels experiments fets a MIA a l'organització fracassen i que el valor real està en el 10%. Els innovadors el valor ara el tenen, l'aporten en posar l'esforç en a fer aquesta gestió del canvi, en aportació de valor en aquelles solucions tecnològiques que realment resolen un problema real.
1: Clar. Per tant, en definitiva, vols dir que les empreses han d'aportar més valor en general? És en un món també on hi ha molta tecnologia, la part personal, la part del valor, la part humana també és més important, no? La intel·ligència humana. Perquè ens hem tornat bojos amb tanta tecnologia, també, que fins i tot ho deia el Papa. El Papa deia, amb la intel·ligència artificial, hem de ser més humans.
0: Hem de reivindicar això i és part de la feina del responsable d'innovació.
1: Clar. Molt bé. Per anar acabant, Ignasi, a veure, titulars avui d'aquesta classe... d'innovació, no? D'un responsable d'innovació de qualsevol empresa, ja sigui l'empresa de la comunicació, ja sigui una empresa que es dediqui a fer farma o una empresa que es dediqui a fer menjar.
0: Correcte.
1: Ha d'haver innovació a tot arreu, no? I quina estratègia penses doncs, per millorar, per arribar a més públic, no? Al final...
0: Totalment. És a dir, aquest és un... Sí, com a missatge responsables d'innovació, no? És a dir, ara vivim en un moment en què la tecnologia és una... és un ajut i és un factor que, evidentment, ajudarà tota l'organització a innovar, però el responsable de la innovació té l'oportunitat, una, de consolidar i impulsar el pensament crític i el criteri humà, que és el que farà diferents a les companyies. Dos, té l'oportunitat de centrar el valor en implementació de solucions innovadores, en adopció, no en generar soroll, perquè moltes vegades amb la tecnologia el que fem és generar soroll. I tres, té l'oportunitat de generar reflexions i converses més estratègiques amb les direccions. Mm. La direcció el que vol no és idees, el que vol és entendre quines senyals hi ha al mercat, quines oportunitats noves hi ha al mercat i pensar en impacte més que en tàctica.
1: Doncs Ignasi Clos, molt contents que avui hagis passat pel Revolució. Hem innovat una mica, hem fet classes d'innovació i gràcies per venir. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
3: S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

D'aquí pocs dies arrenca una nova edició del Festival Sonar, el gran esdeveniment de música electrònica i experimental i cultura digital que des de fa 30 anys converteix Barcelona en l'epicentre mundial d'aquest sector cultural.

0: al voltant del sonar cada vegada, oients, hi ha més iniciatives i avui ens volem fixar en una d'elles, que és molt important, el sonar més de. Què passarà en aquesta edició ja número 14? Avui ens visita la Cristina Checa, que és comissària del sonar més de. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: A veure, estreneu seu a la Llotja de Mar, oi que sí?
1: Sí.
0: I per a qui no ho conegui, explica'ns què és el sonar més de, què passarà aquest any, en què us centrareu en concret?
1: Val. Doncs el Sonar Més D és el Congrés Internacional de Creativitat i Tecnologia. És un punt de trobada on es troben moltes persones que no es troben a cap altre, en cap altre lloc ni moment en el món. Artistes, investigadors, enginyers, músics, una mescla, un poti-poti de persones.
0: Clar. Sí. I a més serà molt important la intel·ligència artificial, no? Aplicada a la música, la, suposo que el programa, com no, el Sonar, que són dos dies, recordem, de conferències, exhibicions i tal, hi ha a tope.
1: Sí. Sí, perquè formem part del programa STARTS de la Comissió Europea, llavors sí que hi ha dintre del festival hi ha una línia d'IA i música. Per exemple, bé, a part de, en el... Sí. A part de l'àrea d'exhibició, o sigui, al Sonar Més D tenim talks, tenim performances musicals, tenim exhibició, etc. Llavors, per exemple, en l'àrea d'exhibició tindrem el centre de recerca IRCAM, tindrem Google DeepMind, tindrem altres gent que està explorant aquestes iniciatives, però després tindrem Daito Manabe amb Google DeepMind i... Faig un incís, estava parlant d'això d'Expo Més D, perquè Daito Manabe va conèixer a la gent de Google DeepMind l'any passat, justament en aquest espai d'Expo Més D. Llavors aquest any vindran a fer un talk per veure i per explicar-nos com han utilitzat les seves eines per la performance que després faran al Sonar. Tindrem a François Patxet, que és un innovador i pioner dintre de l'àmbit de la música i la IA... Sí,
0: molt bé, anem a fer una llista, no? Repassem, perquè, clar, la cultura i la tecnologia explicada, no?, en aquest Sonar, hi ha moltes ponències, no? Ens deies aquesta que estava relacionada amb Google, també sé que hi haurà gent dedicada, en aquest cas, a la robòtica, no? Digue'm més personalitats que passaran.
1: Doncs, per exemple, tindrem a la Mònica Ricci, que ara que dius això de robòtica, que fa... robots i artesania electrònica i farà un talk performance que ens farà reflexionar sobre com ens relacionem amb la tecnologia. Serà molt bonic perquè estarà ella envoltada dels seus robots, veurem com fa els robots, hi haurà càmeres, llavors podrem veure com els detalls de tots aquests robots, de com s'està fent i una narrativa i una... història molt maca. Tindrem a Yancy Strickler. Bueno, parlant de robots, també tindrem, i de electrònica artesanal, també tindrem a Eneritz Tejada, que fa wearables artesanals, i hi haurà una ballarina que els portarà i emetrà o controlarà la música i el so. Després també tindrem, en l'apartat de la línia que explora més internet i una mica més el context d'internet, de com estem, quina és la seva, o sigui, quina és la història d'internet, com estem i quines alternatives podem tenir, no?, en aquest internet com tan centralitzat i de diguéssim, de les plataformes, diguéssim, web 2.0. Doncs tindrem això, a Yancy Strickler, que amb les seves iniciatives com Dark Forest Operating System, clar, que és infraestructura per la creació, no?, d'internets privats, de grups, o sigui, perquè les persones o els grups o grups de persones puguin fer internets privats, i això està especialment...
0: I converses, clar que sí.

0: Música del Sónar arriba a aquesta 14a edició, un festival que, a part de la música, doncs ja sabeu que la cultura i la tecnologia són importants i, per tant, formen part de la nostra vida. Parleu en aquesta edició, m'ha sorprès, t'he de dir, Cristina, d'un tema que es diu fiscalitat digital. A veure, què significa exactament que voleu amb aquesta fiscalitat digital?
1: Bé, és... Bueno, explorar les relacions entre el codi, la màquina i el cos, no? I en tot aquest, i reivindicar una mica tot aquest art digital que va més enllà de la pantalla, no? I que involucra d'alguna manera l'espai, el públic, etc.
0: Molt sí. Bé, perquè després de molts anys de virtualització, no? Tornem a buscar una mica experiències presencials, és a dir, escolta, la gent tot el dia està fent reunions Zoom, meetings, no? I a vegades està bé, però també busquem molt, no?, la presencialitat, no?, de les persones una altra vegada.
1: Sí, jo crec que paradoxalment, no?, la tecnologia avança molt ràpid, però alhora cada cop volem buscar, doncs, això, espais més físics, més íntims, segurs i d'obrir converses de manera natural.
0: Clar, la IA té cada cop més presència a l'hora de crear, també em diries, no? T'agrada que la creativitat humana estigui cada vegada més barrejada amb la intel·ligència artificial? També el món de la música, no? És a dir, la música electrònica, la música del sonar, també hi ha més intel·ligència artificial.
1: Sí. Doncs bé, m'has preguntat si m'agrada això, no? Bueno, no és que m'agradi o no m'agrada, és un tema complex, perquè es depèn una mica de les eines que s'utilitzin i de com s'utilitzin, no? Llavors, es poden utilitzar de manera que homogeneïtzi d'alguna manera la creació musical, però es pot utilitzar també per arribar on tu sol no pots arribar, o per a crear experiments estranys, i sempre d'experiments estranys surten doncs aquestes propostes innovadores. Llavors, no és un blanc-negre, no és un 0-1, però sí.
0: I una pregunta que suposo que preocupa molts creadors és com es protegeix l'autoria en un món on una màquina pot generar música, avui en dia imatges, no?, o textos en segons, no?
1: Doncs aquest és un tema molt complex i, com segur que tu ja saps, encara s'està explorant, no?, els temes legals, i com tu també segur que ja saps, sempre tots aquests temes legals avancen molt més a poc que la tecnologia. Llavors s'està intentant regular d'alguna manera. Llavors jo crec que depèn una mica, com t'he dit, de quines eines s'utilitzin, no? Quin és el framework d'aquestes eines, si utilitzen treball llicenciat o no, o com és el codi per dins, i també de com s'utilitzen, si s'utilitzen de manera creativa, no? Si tu, per exemple, entrenes els teus propis models, si els utilitzes de manera molt creativa o no, o potser s'hauria de donar, depèn de com s'utilitzin i depèn de com siguin les eines, s'hauria de donar com visibilitat, no?, aquests dissenyadors i enginyers que estan, en realitat, creant el software que crea la música. Llavors, jo crec que tampoc, com deia abans, no és un tema de zeros i uns, sinó que depèn molt de la casuística. El que sí que... Bé, això.
0: Clar. Són 14 anys del Sónar més D. Cristina, quants anys portes tu treballant al Sónar?
1: Aquesta serà la meva tercera edició.
0: Tercera edició.
1: Sí.
0: I què diries, no? Quin balanç faries d'aquests 3 anys? Com ha canviat? Perquè fa 3 anys no parlàvem tant d'intel·ligència artificial en el Sónar més D.
1: Sí.
0: Què em diries? Què ha passat en aquests 3 anys al Sónar? Com ha canviat el Sónar més D?
1: Bé, sí, suposo que... Al Sónar més D es parlava d'intel·ligència artificial molt
0: sí.
1: Abans. Sí, molt abans. Molt abans de fa 3 anys. Però com ha canviat? Bé, doncs que la intel·ligència artificial ja no ha passat, no?, a ser una àrea com exclusiva, no?, del nostre dia a dia, sinó que és transversal i forma part del nostre dia a dia. Llavors ens hem de mirar... d'esdevenir d'alguna manera usuaris i dissenyadors de tecnologia, crítics i conscients del que estem fent.
0: Clar. Com convidaries, què diries, als oients de la Revolució? Per què han de venir al Sónar més D aquest any a la Llotja de Mar? Per què han de venir?
1: Per inspirar-se. Han de venir per inspirar-se i connectar amb totes aquestes persones, comunitats. És un lloc on orgànicament, de manera supernatural, coneixes a gent, i sí, crec que aquest és el valor. I també per aprendre. De fet, jo, abans de treballar al Sónar més D, era públic del Sónar més D, i per mi era com ostres, vaig a la meva universitat preferida d'estiu.
0: Ah, sí. Està bé, és una més bé, no? La universitat preferida d'estiu. Per acabar, Cristina, tu amb qui t'inspires? Clar, comissària, sonar més d'ets, una dona disruptiva. Amb qui t'inspires? T'inspires amb altres certàmens mundials?
1: Sí, una mica és com posar una mica l'orella i veure què està passant, què està dient la gent, no a certàmens, sinó a certàmens, a llibres, a internet, no? És com estar com amb l'orella i la vista posada tota l'estona. Clar. A tot arreu.
0: Doncs escolta, que vagi molt bé, nova vale. edició, sonar més D i el Revolució també hi volia ser. Felicitats per la feina. Una abraçada.
1: Vale. Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

Acabem programa avui amb una frase del compositor rus Tchaikovsky i és aquesta. La inspiració és un convidat que no visita amb gaire simpatia la gent mandrosa. Un bon consell, és temps d'aprendre, d'emprendre i és temps de no tenir mandra. Gràcies, com sempre, Júlia García, Víctor Villar, Jan Argil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli es desploma i les borses es disparen després de l'anunci que els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per posar fi a la guerra de manera immediata i reobrir l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja per sota dels 84 dòlars, tot i que el preu ja havia anat a la baixa durant la darrera setmana davant la imminència d'un acord. Quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa fins als situar-se per sota dels 84 dòlars actuals. Fa una setmana el seu preu era de gairebé 98 dòlars, 14 més que ara. I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà. Les principals places asiàtiques obren la primera sessió de la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja més d'un 5% i també ho fa més d'un 5% l'índex principal de la borsa de Seül. Sobre l'acord, se sap que la firma serà divendres a Ginebra, a Suïssa, i que donarà pas a un període de 60 dies de negociacions per acabar de perfilar un acord més ampli que inclogui, per exemple, el programa nuclear iranià. El dubte ara és saber quan es reobrirà l'estret d'Hormuz. Washington diu que, per la seva banda, la reobertura és immediata, però Teheran ho ajorna fins divendres, un cop firmat l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país.
1: Mor als 95 anys Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaça de Mayo. L'activista argentina era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura d'Argentina.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte vinent.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estan estabilitzats. Han mort 6 persones en un xoc entre 2 helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
2: Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter també hi viatjava el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i 2 productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Füchse de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat aquesta matinada a Filadèlfia, als Estats Units. Ara a les 4 ha arrencat el Suècia-Tunísia i aquest vespre a les 9 es jugarà el Bèlgica-Egipte. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català actualment al Chelsea s'ha seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions per al seu traspàs.
1: I la penya ha estat eliminada de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Els valencians de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final dijous a les 8, primer partit a València.
0: Fins aquí les notícies.
3: Som el dia.
4: Som la nit.
5: Som dos programes amb el mateix objectiu.
3: Saber què està passant.
4: Què ha passat.
5: I també per què ha passat.
3: Tant a casa...
4: com al món.
5: Què ens fa diferents?
3: El ritme.
4: El ritme.
5: El ritme.
3: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
4: Perquè al Catalunya nit som pausa.
5: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: A tota hora
4: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Som diferents.

0: Blanquerna Extendit us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Quan va morir el dictador, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir de la clandestinitat. El franquisme no emparava cap mena de conducta sexual que no fos la de les parelles casades i que busquessin engendrar fills. Però moltes persones feia temps que buscaven expressar-se sexualment d'una manera diferent. Unes d'aquestes pràctiques que molt lentament van sortir del secretisme van ser les de l'anomenada bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM.

0: El franquisme va obrir un llarg parèntesi en matèria de llibertats sexuals, fins al punt que l'etapa final de la dictadura i els primers anys de la transició va ser necessari pràcticament partir de zero. La informació i els referents disponibles eren a l'estranger i el sadomaso, com es deia aleshores, es considerava propi de depravats. Aquesta subcultura sexual havia nascut als països anglosaxons a partir del segle XIX, especialment al Regne Unit, Alemanya, els Països Baixos i els Estats Units. Encara que abans ja havien existit pràctiques similars, no havien adquirit una entitat pròpia. De fet, l'acrònim BDSM no es va començar a utilitzar fins al 1987 i no es va popularitzar fins a mitjans dels anys 90. Entre els anys 70 i els 80, l'edició de revistes pornogràfiques es va concentrar a Barcelona en detriment de Madrid. La comunitat gay va ser la primera a vestir una xarxa de locals i festes, però l'arribada del VIH va impactar de manera fatal en aquesta comunitat i va frenar moltes de les seves accions. També va ser important la incorporació de persones joves que no havien viscut la repressió del règim i que se sentien del tot lliures per experimentar. L'estètica BDSM, vinculada a la moda gòtica, va influir en el cinema i la música, sobretot a partir dels anys 90. Però calia tenir espais on socialitzar, com a element indispensable per la cohesió grupal d'aquesta subcultura. Per això va ser fonamental l'obertura a Barcelona dels primers clubs estables, el Rosas Cinco i el Fetish Café, a inicis del nou segle. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Tot és història, eh? La història del BDSM, que dius, home, no explicareu això, és història, ho expliquem, eh?
1: Tot és història i té gairebé fets que es poden explicar d'una forma absolutament comprensible per tothom i sense que ningú s'espanti. I és la cosa següent. Si hi ha un element i una societat molt, molt repressora, l'efecte rebot el que produeix és al contrari.
0: Clar.
1: Si hi ha una societat molt clerical, es produeix l'anticlericalisme. Si hi ha una societat amb la qual, en fi, no et pots tocar ni un dit, doncs què passa? Que, en fi, passa doncs, tot al revés.
0: També passa. Les societats més materialistes generen
1: generacions
0: espiritualistes. És absolutament lògic.
1: I és veritat, perquè això, en fi, és un fenomen amb el qual, no dic que ho he viscut en però ho he vist en primera persona, i jo recordo perfectíssimament l'any 73, 74, 75, amb el qual hi havia. Des d'una revista amb el qual va sortir despullada la Marisol, que era un símbol...
0: A l'interviu,
1: sí, des d'un símbol. I jo és l'única vegada a la meva vida que em vaig comprar una revista pornogràfica.
0: L'interviu era una barreja curiosa.
1: Bueno, sí,
0: Playboy... diguéssim, més popular, però sí.
1: Perquè tots els nanos que tenia l'amic la van comprar, jo la vaig comprar també, entens?
0: Sí, sí, clar,
1: va cridar molt atenció, no? Molt
0: sí,
1: atenció, perquè era una cosa...
0: Els pits de la Marisol, sí, sí.
1: Després sortien, diguem, van sortir tot de personatges amb el qual explicaven coses diverses, etc etc. Es va potenciar molt la premsa d'aquesta mena, però sí que és veritat que hi havia com una mena de dir... Heu sigut, i recordo la figura de l'Ocanya, recordo la Rambla amb aquesta ostentació, recordo alguns personatges que anaven absolutament nusos, de pèl a pèl, per la Rambla, i els he vist jo creuar-me amb ells al carrer, el de dia, el de dia. Per què? Perquè hi havia com una mena de necessitat per certs sectors socials, amb els quals tu et quedaves enlluernat al veure'ls i avergonyit, jo no ho faria mai a la vida aquest tipus de coses, però que deies... Darrere hi ha una forma diferent de pensar i d'entendre el que és la teva vida íntima, no? La sexualitat. Bé, doncs,
0: i un afartament de que no et deixin mostrar-te com ets. Que clar, això
1: a més,
0: qualsevol li cansa, eh? Siguis com siguis i no parlar ni de sexualitat, mostrar-te com ets
1: i a més
0: és
1: a més,
0: bàsic.
1: I a més a més tant cinisme.
0: Sí, sí.
1: Perquè les mateixes persones amb les quals et donaven unes pautes morals determinades eren els més, amb aquest aspecte, eres els que menys les seguien, no?
0: Sí, sí.
1: I tot això és aquesta transgressió, sobretot qui fa aquestes pràctiques de tota mena, són sectors socials joves amb els quals diuen jo vull conèixer una nova forma de plantejar-me la meva vida íntima i sexual. I una pràctica, doncs, de certa gent era aquesta.
0: Qui ens acompanya avui és el doctor Ignasi Puig Roda, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella i doctor en sociologia, amb una tesi doctoral que ens va cridar l'atenció de seguida que ens va arribar la notícia. Quinquibèria, processos de creació identitària, BDSM, a l'estat espanyol. Doctor Puig, benvingut a l'Enguardi, moltíssimes gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Es pot parlar d'una història del BDSM o d'altres pràctiques, diguéssim, que han patit un gran secretisme, perquè deu costar de documentar què ha passat en el passat amb això.
2: Justament una de les coses que posava quan vaig fer la tesi és que és una miqueta la història del sense història, perquè la sexualitat moltes vegades no es considera una font de coneixement veritable.
0: Clar.
2: Per tant, passen coses sexuals al llarg de la vida, al llarg de la història, però aquestes coses sexuals queden amagades com a meres anècdotes. Clar, quan tu vols fer un registre de totes aquestes anècdotes, tens retalls dispersos de totes bandes.
0: Clar. I
2: poder-ho organitzar. I
0: de poca gent ho ha explicat, a més a més, clar, perquè molta gent guarda la seva sexualitat de manera íntima i no n'explica mai res, i per tant això no es pot documentar de cap de les maneres.
1: I ens van educar per no explicar mai res.
0: Sí,
1: no, clar,
0: sí,
1: això no és matèria pública, la sexualitat ha d'estar en privat. Quan alguna persona, com comentaves ara, va amb pilotes per la Rambla, és allò de, això és un acte sexual en públic, no es pot llegir com un acte cultural, això aquí no es pot fer. Quan tenim una parelleta que a la parada de metro al Liceu es posen a tenir sexe al mig de l'andana, no ho defenso, però simplement quan ho fan allà, això no es pot, perquè el sexe no pot estar en els espais públics, ha d'estar sempre en l'espai privat. I el que és privat moltes vegades no deixa un registre que sigui fàcilment accessible.
0: Clar, clar. Però tot i així, s'ha pogut seguir una història,
2: en aquest cas.
0: Del BDSM. Anem per parts, perquè potser els nostres oients, com és lògic, també no coneixen prou bé el tema. Primer de tot, això de que es parli de... La paraula bondage és una mica sorprenent, no? Però, però bondage i sadomasoquisme sona fatal com a concepte. En què consisteix?
2: Vale, primer de tot, és un calaix desastre de molt tipus de pràctiques diferents. Aleshores, la paraula sadomasoquisme, que és una d'aquelles que més ha arribat al públic, ve instaurada per un psiquiatre alemany, en Richard von Krafft-Ebing, a mitjans del segle XIX, dins d'aquesta pràctica repressora del que aleshores era l'higienisme, que ell, en el seu manicomi, veig diferents tipus de casos i va començar a establir categories sexuals d'allò que era pervers, allò que ha depravat que no era correcte perquè no era el sexe entre un home d'una dona en genitalitat, penetració, en finalitat reproductives. Tots els conceptes aquests de les parafílies les va establir aquest senyor. Mm. I va agafar, aleshores, aquest concepte amb el nom de Sade i amb el nom de l'autor,
0: sí, Sacher Masoch, sí.
2: Que ja era un senyor que havia deixat una gran empenta. Hem de pensar que les obres de Sade durant molt de temps a França estaven prohibides.
0: Sí, tant,
2: de
0: tot arreu, de no només a França.
1: No, i ell perseguit.
0: Sí, sí,
1: i tant. Va ser perseguit per això.
2: Sí. Doncs hi va agafar el nom de Masoch, que era un autor de la seva època, i va fer aquestes pràctiques pensant que era una qüestió del dolor, és a dir, el plaer pel dolor. Després, amb el temps, la gent li explica...
1: O rebre'l o exercir-lo.
2: O donar-lo. Sàdic, si el donaves, masoquista, si el rebies. Després, aquest senyor es va veure que s'havia equivocat i que el punt clau era l'intercanvi de poders. És a dir, aquest punt de sentir que jo tinc poder o sentir que jo no tinc poder era una cosa que podia erotitzar l'eròtica del poder, que se'n diu.
0: Més enllà del dolor o no dolor.
2: El dolor moltes vegades és completament secundari. Aquella persona que siguin masoquistes purs o sàdics purs són molt escasses a nivell estadístic.
1: Nosaltres la màxima informació que teníem amb el període educat i amb aquests aspectes era el concepte d'eros i thanatos.
2: Sí.
1: La sexualitat i la fi de la vida, la mort.
0: Sí, sí. I com es complementaven.
1: Com es completaven.
2: Sí, sí. Justament Freud, aquí, de les pràctiques sadomasoquistes, en deia que hi havia una pulsió de tànatos. Però clar, i aquesta mala concepció de que practicar aquest tipus de sexualitat era dolor, va anar-se per vivint, després del segle XIX, arribat al XX, i encara, als anys 70, encara la major part de la gent pensava que això del masoquisme és allò del pagar-se. I que moltes persones, quan anaven a buscar serveis sexuals de pagament, perquè al final dels 70 deien, no podré compartir-ho amb ningú, he de buscar una professional que serà l'única persona que accepti fer aquestes pràctiques, la professional que no està formada de què en sé jo d'això, pagar-se, vaig a pagar aquesta persona, i molta gent el que es trobava és, no és el que jo estava buscant, i se n'anava molt cap a casa molt terriblement desil·lusionada.
0: O sigui, que no hem entrat en bondatge, però,
2: sí.
0: Però la part sadomasoquista, allunyant-nos de la idea de necessàriament el dolor, sinó el tema aquest que conjugàvem del poder, i que això que té aquest erotisme de domino o no domino, no? Més que, és més dominància que no pas implantació del dolor.
2: Justament aquesta dominació es pot fer a través del càstig físic, també es pot fer a través de la restricció corporal, que aleshores ja tindríem la part del bondage o bondage i disciplina, o es pot fer a través del joc de rol, és allò de jo interpreto un paper, faig un teatre en el qual tinc aquesta posició de poder o d'haver cedit aquest poder, que és on aquest intercanvi de poder es veu molt més, en aquesta part del teatre.
0: O sigui, és aquest concepte que... Però i acabarem aquí per sí, començar sí, sí. amb la història, eh?
2: Som-hi.
0: I el tema del bondage és el tema... De... Bondage, que l'accent jo el feia diferent. De lligar la gent.
2: Sí, que justament això és molt curiós, que aquesta pràctica a nivell històric va... Avui en dia està tan extès a nivell mundial, perquè després de la Segona Guerra Mundial, els soldats nord-americans que estaven destinats al Japó van veure que aquesta pràctica es feia allà. Van dir, ostres, això és molt divertit.
0: Com a pràctica sexual.
2: Com a pràctica sexual, que inicialment venia d'una pràctica militar en el període Edo-japonès, que després va anar portant des de la pràctica militar de captura de presoners als dormitoris de les persones que ho feien, s'exportaven la feina cap a casa. Els militars nord-americans van entrar en contacte, els hi va agradar moltíssim, s'ho van portar de tornada als Estats Units, i dels Estats Units aquesta pràctica sexual s'ha anat expandint per tot el món, perquè ja sabem que els yanquis tenen una gran capacitat de vendre allò que fan.
0: Sí, sí. Per tant, s'han ajuntat tot, perquè en definitiva també això de lligar m'imagino que és un tema de poder.
2: Vull dir també,
0: que,
2: clar, a l'eix central.
0: Clar, per tant, el BDSM...
1: Lligar amb una corda, eh?
0: Sí.
2: Amb una corda, amb camises de força, amb restrictors, el tipus que sigui.
0: Que m'impedir que una persona pugui moure's, diguéssim, almenys amb una part del cos o tota, no és això.
1: Aquí està, el poder físic sobre aquell.
0: Clar, aquestes pràctiques durant el franquisme, òbviament, eren clandestines, perquè això és...
2: Que no vol dir que no hi fossin.
0: No, clar, segur, per això ho deia, òbviament, en clandestines, però no per casualitat. Però tenim alguna referència de que es practiqués d'una manera o altra aquest tipus de joc sexual?
2: A veure... El que hi ha referència, per exemple, és que a la zona de Torremolinos, que hi havia un edifici, que en deien l'edifici Begoña, a dintre, era un edifici d'aquests, com podem entendre, els anys 60, els típics desenvolupisme, en el qual el turisme... I Torremolinos era aquella zona on aquí es permet fer cert tipus de pràctiques...
0: Era Las Vegas espanyola, diguéssim.
2: Sí, per dir-ho d'una manera. Hi havia el passatge Begoña, i allà, en el que era unes galeries interiors d'un edifici, hi havia diversos pubs. En aquells pubs, moltes vegades, s'acceptava que les sexualitats LGTBIQ+, tinguessin lloc, els fetitxos es podia entrar en llocs, era un espai de petit espai de llibertat sexual. Fins que, doncs, jo que sé, el governador de Torn de Màlaga li agradava, no li agradava i fotia una ràtzia. Clar, allà se sap que hi ha registres, no específicament d'aquí es practicava BDSM, però sí que hi havia un sexe fetichista i hi havia certes dinàmiques en les quals és possible que passés. Com a màxim registre en el franquisme, el senyor Egea, que tothom que estigui per Barcelona recordarà que hi ha una llibreria i un sex shop que es diu Egea, aquest senyor sí que el que feia era vendre de sota mà productes que venien del nord dels Pirineus. És el màxim registre que, de moment, he trobat.
0: Això al final del franquisme.
2: Això, el senyor Egea, no, el senyor Egea des de bastant abans, durant tot el franquisme, tenia una paret de Santa Mònica, i si tu li demanaves certes coses, allà, un moment, se n'anava al cotxe, traia una capsa i t'ensenyava una sèrie de revistes o llibres que no es podia permetre ni tenir ni guardats sota la paradeta.
0: Per si hi havia algun registre, algun problema, sí, sí. Caram, el senyor Egea s'hi atrevia, eh? Era... Sí,
2: bueno, per això després aquest senyor va ser un dels primers presidents de l'Associació de Sex Shops d'Espanya. Va ser un precursor, i gràcies a aquests actes clandestins a certes persones o potser perquè hi veig negoci, o potser perquè hi crec, jo facilito que hi hagin aquests materials i la gent podia anar mica en mica, i amagats, evidentment,
0: comprar aquest tipus de material.
2: Il·lustrar-se, perquè clar, si ningú m'ha ensenyat, jo tinc una pulsió dintre, però no sé què és, no sé com es practica, com ho puc desenvolupar, calen referents.
0: Clar, a més suposo que al final del franquisme, i això també el Josep Maria ho deu saber molt bé, qualsevol cosa que s'escapava de la norma, diguem-ho així, ja era considerada del mateix nivell de gravetat, o sigui...
2: Terrible.
0: Homosexualitat i lesbianisme era exactament igual de pervers que qualsevol altra pràctica. Vull dir que això amb el temps s'aniria distingint.
2: Sí, i que justament aquesta dinàmica de tant atac és el que va propiciar que la població LGTBIQ+, sobretot els homes que tenien sexe amb altres homes, després de l'acabar el franquisme, fossin dels que primers van començar a organitzar dins de la comunitat BDSM. Per què? Perquè si a mi ja m'estan atacant pel fet que m'agradi tenir sexe amb una persona de la meva mateixa identitat de gènere, què més em dona que m'ataquin per quina és la pràctica sexual que estic
0: fent? O sigui, ja no ve d'aquí, clar.
2: Clar, aleshores, sí. Clar, era justament la societat més mixta, no?, dels homes que tenien sexe amb dones, el que es trobaven és que estaven molt més amagats. I, en canvi, doncs, els gais van començar a establir els seus propis locals, espais de trobada i a conformar-se amb una xarxa de suport mutu.
0: En aquells moments, de tota manera, encara que existien els locals, per exemple, gais, simplement, eren tolerats malament. moment. Sí, ja, sí, fins i tot, quan el franquisme havia mort el dictador, però encara la situació, el moment que comença la transició i el famós destape, que és anterior, el destape és del 73-74, comença, aquests locals que existien i més o menys es coneixien també eren mal tolerats.
1: Mal tolerats i atacats. Jo vaig tenir un alumne meu que li feia els estudis a la presó Model perquè havia tirat dos còctels molotov en un locals de gai.
0: Ah, sí? Allò?
1: Sí.
2: Hem de pensar que no només els locals gais, sinó, per exemple, el primer sex shop que es va obrir a l'estat espanyol, el Kitsch, que va estar al centre de Barcelona, al barri gòtic, els mateixos veïns van posar tot de pancartes perquè el tanquessin.
0: No el volien ni
2: en
0: pintura.
2: Volien. I que a part, que clar, era un sex shop que encara existeix avui en dia, tot i que s'ha canviat d'ubicació, el sex shop Kitsch, doncs que va haver d'obrir com a venda de loza i ceràmica, perquè l'epígraf no estava contemplat fins que més endavant es va començar a construir una llei a l'inici dels 80 perquè aquests comerços que tenien una certa càrrega moral poguessin existir, i aleshores es va establir que tenien aquest epígraf, que havien d'estar a tants metres d'una escola, però clar, fins aleshores tots aquests locals, qualsevol cosa que fos sexual, aquella sueca que es posava en biquini a la platja, ja rebia un atac. Hi havia una part d'atractiu, però també d'atac.
0: Clar, eren els famosos arrossegadors del Maresme i de la Costa Brava, la gent que es plantava a les platges per veure les sueques famoses en biquini, que d'una banda deien, ui, que guapes són i com faríem coses amb elles, i al mateix temps rebutjaven que apareguessin aquelles noies poc vestides pels canons de l'època.
1: Home, és el cine d'aquells anys que en allò sí que representa bé, allò de l'Holanda i les sueques, així era així.
0: Sí, clar, i els gais tractats com el Mariquita, etcètera, amb aquest...
2: Tota una sèrie d'estigmes. Sí. Justament l'Alfredo Landa té una pel·lícula d'aquella època que es diu Història d'S, que fa un símil amb la pel·lícula Història d'O, del llibre del Paulín de Reaix, que el que mostra és aquest punt del... Tu ets una persona que t'has d'alliberar a nivell sexual i el personatge que fa l'Alfredo està obligat allò, per aquesta pressió social demostra que ets sexualment molt obert. I llavors fa una crítica, no?, a la pressió que hi havia en aquella època de has de ser obert, has de mostrar que ets tolerant, però al mateix temps aquest punt de pressió. Això no vull fer-ho, però clar, ho he de fer perquè és una nova obligació social.
0: Aquestes pràctiques comencen a distingir-se aviat de les altres maneres de mostrar la sexualitat. Ho dic perquè precisament això que comentàvem, just la sortida del franquisme en què es produeix aquest moviment social de fons de reconèixer la pròpia sexualitat, els matisos no és el més important en aquell moment, però jo no sé si això comença aviat a canviar.
2: A veure, s'ha de tenir en compte, com s'ha dit a la careta d'entrada, que aquestes sexualitats existien de molt abans. És a dir, al segle XIX, a Anglaterra, a Londres, podien trobar el que se'n deien les cases de flagel·lants. És a dir, ja hi havia una certa quantitat de persones que deien que la flagel·lació ja era una activitat eròtica, que venia de molt abans. A la Grècia clàssica aquesta activitat ja es feia. En el París bohemi també ja s'estaven construint. Clar, aleshores, és tot això que ja se sabia que existia, que durant el franquisme va quedar tal, és simplement el que es fa és recuperar-se. Ei, això existeix, però com ho articulo? Aleshores, el que feien és de tinc una idea vaga, amb aquesta idea vaga vaig a demanar a veure com puc fer aquest tipus de pràctiques amb altres persones. Clar, aleshores, la gent que aleshores començava a negociar de tinc una parella sexual i li dic vull fer tal pràctica, que deien de com li explico una cosa que jo mateix tampoc sé com s'articula. I mica en mica es van començant a formar. I en aquest procés de formar-ho és molt important els treballs com els que feia Luis Vigil, que va ser un dels grans editors de còmic de l'estat espanyol, que va ser el primer que va editar un llibre que es deia Història del BDSM, Antologia de la història sadomasoquista, que es va fer als anys 78-79, que era material que aquest senyor havia trobat anant-lo a buscar a Holanda, l'havia portat cap aquí, i en feia una reimpressió amb molt baixa qualitat. És el primer llibre, específicament BDSM...
0: Era bastant cutre, per tant.
2: Molt. Va vendre tant que els segons i tercers volums, aleshores ja l'edició va millorar moltíssim.
0: Clar, això passa també, sí.
2: Què passava? Que aquest llibre era un punt que molta gent quan el va veure deia, ostres, això representa el que m'agrada. Ara li puc posar una imatge i saber-ho. Fins i tot hi havia una dominatrix a Barcelona aleshores, que era la Maitrès Michel, que era la propietària del Palacio del Sado, que això és...
0: El nom ho diu tot, sí.
2: Dins de l'imaginari popular és un d'aquells llocs que ressonen, que el que feia és que amb els seus clients els ensenyava aquest llibre d'historietes. Mira, aquest és el catàleg de les coses que puc fer.

0: El 8 de gener del 1972, quan les pràctiques sexuals sadomasoquistes eren un tema absolutament tabú a l'Espanya del tardofranquisme, la revista Sábado Gráfico va publicar un reportatge contracorrent. Es titulava El Cuarto Sexo. En ell, el publicista Francisco Izquierdo Navarro, corresponsal d'aquest mitjà als Estats Units, comentava un catàleg d'articles per la pràctica del bondatge i el sadomasoquisme, en un diàleg entre l'autor i un interlocutor imaginari. Izquierdo aportava una visió lliure de prejudicis, no exenta d'ironia, i defugia la condemna moral, i això l'any 1972.
1: Fa unes setmanes vaig veure un anunci en una d'aquelles revistes carregades d'alta violència i erotisme suau. A l'anunci s'oferia, mitjançant el pagament anticipat de $3, un catàleg d'articles poc usuals que no podien ser reproduïts a la revista. Vaig picar, és clar. I aquí hi ha el catàleg en qüestió.
2: A veure... Caram!
1: Sí, l'exclamació és suau i honesta. No n'hi ha per menys. Perquè es tracta d'objectes poc usuals destinats als addictes al sadomasoquisme. Una nova secta que cada vegada va creixent més als Estats Units fins a adquirir ja el caràcter i la denominació que m'he tret de la màniga del quart sexe. Li fem un repàs al catàleg?
2: Sí, per on comencem?
1: Pel més senzillet, pel més normal. Pels bastons per pagar el proïsme o la proïsma i produir-los un dolorosíssim plaer. En primer lloc, tenim la canya de bambú. Només costa 12 mòdics dòlars.
2: I si es requereix més càstig?
1: Aleshores es pot escollir la fusta de 3 cues, $16.
2: Però això és...
1: Sí, és la nova Gestapo de l'Amèrica Democràtica. Però és que en aquests casos, la humiliació forma part del plaer. Heus aquí una altra perla, el collar de la humiliació. Només $24. S'aplica a la dona que intenta rebel·lar-se davant del seu amo i senyor. I diu, enviïn el número de coll en fer la comanda, com si encarreguéssim una camisa, vaja. D'acord amb aquest assortiment màgic, puc oferir també la bola que calla. I com a gran novetat del catàleg existeixen cinturons de castedat masculins.
2: Com? I quina opinió en tens tu de tot això?
1: Cap. Sóc un simple espectador en aquest món curiós i estrany, més a prop de necessitar el psiquiatre que no pas el sociòleg o el moralista. La meva única observació positiva és que, com deia en un article anterior en parlar de l'escalada de la pornografia, aquestes pràctiques antinaturals van augmentant dia rere dia. Si ningú en un país normal, excepte una petitíssima minoria, sap que hi ha totes aquestes coses, ningú no s'interessa. I no parlem de manca de censura, perquè no es tracta d'això, sinó més aviat de cansament i de laxitud davant del que és massa repetit. És la publicitat en massa de tota aquesta sèrie de novetats la que incita la curiositat. I en alguns casos, després de la curiositat, ve la prova. I després de la prova, a la pràctica, ja només hi ha un petit pas. En resum, crec que aquest catàleg no s'aturarà aquí. Estem vivint en un món on necessitem més novetats i més mercats, en el que sigui. I ens agradi o no ens agradi, tota aquesta sèrie d'articles tan singulars són una novetat i per això responen a les característiques del nostre temps.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb l'Ignasi Puig Rodes i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la història de les pràctiques BDSM a Catalunya. Acabem de sentir aquest article tan curiós de l'any 72.
4: Sí.
0: Suposo que devia causar un cert impacte, no?
4: Clar, ja començaven a arribar aquests diferents apunts, però és molt curiós si els oients poden trobar l'article que està penjat
0: a internet. Sentir, eh?
4: Sí, que acaben de sentir. Al final hi ha aquest apunt final de que el mateix autor és una distància. Jo descric aquest fenomen, però marco una distància. Sí, clar. Sí, molta tolerància, però jo no sóc això, eh? Jo això no. Que és clar. Una de les trobades que es veien aleshores, que és que qualsevol persona que pogués tenir un mínim interès d'això ho podia mostrar en públic. Hi hagué aquest punt del, si jo faig això, què és el que rebré?
0: Però això anava més enllà del franquisme, eh?
4: Sí,
0: també
4: sí,
0: el
4: sí,
0: tema
4: sí.
0: Social...
4: Durant tots els anys 80 sí. I entrats als 90, sí, continuava sí. Pesant moltíssim el fet de que, per molt que una persona pogués fruir d'aquest cert tipus de sexualitat, si era motiu de potencial discriminació, això s'havia de portar en la clandestinitat.
5: Però també hi havia la publicació de revistes, hi havia de sèries de sèries bibliogràfiques, com per exemple la Sonrisa Vertical, o per exemple certes pel·lícules del gran públic, amb el qual que fins i tot es passaven per televisió, de que, o bé...
0: Emmanuel i aquestes, no?
5: Emmanuel, Noves Setmanes i Mitja, sí. I alguna, més recentment Les Ombres de Grey, ja és molt bé cap aquí, però que tot això s'ha posat damunt de la societat com a tema.
4: Sí, justament de Moura, que era la dona d'en Busquets i en Berlanga, no?
5: Una persona que vivia el franquisme, absolutament, sí, sí, la seva família, eh?
0: Sí,
5: tinguem en compte, eh?
4: Doncs aquesta parella, que es van fer molt amics, van veure la gran necessitat de tenir uns materials literaris de qualitat, i per això es van dedicar a fer la col·lecció La Sonrisa Vertical. Aleshores, el que passava és que molts dels llibres que tractaven certs temes sexuals, ja en general, però sobretot els BDSM, els autors i les autores que els publicaven, sobretot en el Premi Literari Sonrisa Vertical, ho feien sota pseudònim. O sigui, un dels pocs...
0: I no el treien, el pseudònim,
5: no,
0: perquè molt sovint els premis literaris...
5: Per la pressió social que hi havia, clar.
4: Un dels pocs que sí que ho feia sense pseudònim era Camilo José Cela, que va ser un dels primers números que va editar La Sonrisa Vertical. Ell sí que ho va fer sense pseudònim, però la major part de les vegades una certa distància. I sí, per exemple, acabes de mencionar Nou Setmanes i Media, el poc de treure's la pel·lícula o d'estrenar-se la pel·lícula a casa nostra, Sonrisa Vertical va treure l'edició en castellà. I va ser un hit de ventes, aleshores.
0: Seguim amb el tema. O sigui, a partir de és evident que l'any 77, les primeres eleccions legislatives, fetes d'aquella manera, però fetes, en tot cas, del 15 de juny, canvia una mica el panorama. Hi ha el moment de la transició que durarà fins al, per dir-ho d'alguna manera també, fins al cop d'estat del 81. És una eclosió de moltes coses en aquella societat tan tancada i tan amb olor de d'aixella, diguéssim, que tenia,
5: sí, sí, sí.
0: És veritat. Suposo que aquest tema també esclata. O sigui, quan comença a haver-hi col·lectius que diuen, és que a mi, jo el que m'agrada és el BDSM, no és que sigui gay, no és que m'agradi prendre una copa a la nit a hores rares, no, a mi m'agrada això. Això quan es produeix?
4: Vale, aquí hem de distingir, aleshores, que la comunitat des dels anys 80 ja se'ns comença a dividir en dues bandes.
0: Val.
4: La comunitat mixta, que principalment podria ser d'igualtat heterosexual, però li diguem-li mixta, homes i dones, va per una banda, i la comunitat d'homes que tenen sexe amb altres homes va per una altra banda.
0: O sigui, no és una pràctica estrictament homosexual, ni
4: no,
0: molt
4: no,
0: menys.
4: No, en general, és qualsevol persona més enllà de la seva identitat. Sí que, evidentment, les comunitats trans, lesbianes i demés, no he trobat registre. No significa que no ho fessin, però no he trobat registre.
5: Ja, i això és una tesi doctoral.
0: Sí, clar.
5: Es documenten les coses.
0: Sí.
4: Doncs, justament, els homes que tenien sexe amb altres homes, com que ja estaven acostumats a ser atacats per altres bandes, comencen a definir-se com a col·lectiu a partir de l'instant en què tenen espais de trobades. S'obren els diferents primers clubs, tens el New Chaps, tens l'Eagle, que avui en dia estan tancats, tens
0: Això és a Barcelona, tot això.
4: Tot a Barcelona. Barcelona és un dels grans pols d'atracció del BDSM a l'estat espanyol.
0: A Catalunya no, això no es dispersa
4: pel
0: país, no?
4: Perquè, clar, hi ha una necessitat d'un anonimat que dona la gran ciutat.
0: Clar,
4: per exemple, dins de les comunitats...
5: Encara es manté això, eh?
4: Sí,
5: gent diversa, les poblacions petites, l'anonimat venen a viure a Barcelona. Eh?
4: Clar. Fem un exemple. Dins de la comunitat LGTBIQ+. Quantes persones hi han a Sabadell, Terrassa i Badalona, que són dins de la comunitat LGTBIQ+, quants bars, discoteques LGTBIQ+, hi ha en aquestes tres grans ciutats? No, perquè és, si tinc tan a prop Barcelona, què faré? Agafo els ferrocarrils, agafo el metro, me'n vaig cap a la ciutat, socialitzo...
0: I allà estic més tranquil. I aquí ningú
4: no
0: molesta. Amb el meu grup i no em molesta ningú.
4: Hi ha hagut intents d'obrir locals a Girona, no ha fructiforat. A Platja d'Aro n'hi va haver un durant uns quants anys, que es deia La Cabanya, que va aguantar bàsicament perquè el propietari posava diners. A Tarragona hi ha hagut el Ludus Tarraco, que ha aguantat sempre amb aquest llatinisme a Tarragona, que ha aguantat un cert temps, però el gran pol d'atracció el tenim a Barcelona i la facilitat de comunicació i aquest centralisme porta que tot vingui a Barcelona.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aleshores en aquell moment comencen a obrir-se aquests locals on la gent se sent més lliure i, per tant, fins i tot lliure per explicar que va més enllà del local, no?
4: Correcte, que van... jo vinc a aquest local i socialitzo. En això, en el cas dels homes que tenen sexe amb el

0: per al drama lògic personal, aquest és obvi, sinó també socialment va canviar l'entorn social per l'estigma del VIH.
1: Correcte. Aleshores, clar, aquesta comunitat que estava despegant increïblement es queda truncada, no recuperarà fins al cap de com a mínim 10 anys més endavant.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: I les comunitats mixtes, què passava? La por a tanta discriminació feia que qui era que no tenien por? Les persones que professionalment es dedicaven a això. Les treballadores sexuals, comencen a sortir als anys 80 les primeres dominàtrix, al voltant de les quals diuen, jo no només tinc clients que venen a fer sessions puntuals, i diuen, escolta, aquest client que ha vingut el dilluns, aquest que ha vingut el dimarts, es podrien caure molt bé. Què vaig a fer? Aprofito el meu local, que jo ja el tinc, i organitzo festes per les meves amistats. En aquests locals, aleshores, el que ja hem dit abans, el Palacio del Sado, també surt les Cuevas del Sado, i comencen a sortir diferents locals, en el qual, al voltant d'aquestes figures que diuen, ja a mi ja em discriminen per ser treballadora sexual, ja m'és igual, es comença a generar un petit germen de societat, i doncs clar, quan la gent ja comença a xerrar entre elles, aleshores és, ja em sento formar part d'un col·lectiu.
0: Però el que veig és que aquestes comunitats inicials, bàsicament, són dones professionals del sexe i homes no professionals. O sigui, sí. No sé si hi havia dones no professionals i homes professionals amb tota aquesta barreja.
1: A Berni, n'hi havien, en quant a homes professionals, molt poquets. Habitualment els homes que són treballadors sexuals es destinen molt més a sexe amb altres homes. Uh-huh. I en quant a dones, hi ha molta càrrega. És a dir, sembla que una dona no tingui dret a tenir una sexualitat. Ha de ser només la mare reproductora, com a molt.
0: Aleshores, això encara continua, eh?
1: Encara avui en dia. No. Clar, què passava? Fins i tot en els articles acadèmics, abans hem dit en Richard von Krafft-Ebing i molts altres psiquiatres que van venir després, consideraven que el somasoquisme era un trastorn només d'homes. Era impossible, impensable, que una dona pogués fer aquesta sexualitat.
2: I el que se'n diu parafília, no? Que només tenien plaer a partir, diguem, d'aquesta determinada pràctica, no?
1: Era una cosa que només els hi passava als homes. I hi ha estudis fins i tot d'arribats als 80, en els quals sembla que les dones no existeixin, que sí que existien, però era com si estiguessin completament deixades de banda.

0: En el llibre de Fernando Sáez i Olga Viñuales, Armarios de Cuero, de 2006, s'inclouen els records d'una dotzena de personatges que havien practicat el sadomasoquisme a Barcelona, totes en pseudònim. Spirit, un noi que havia fet de submís, parlava en el seu relat d'alguns dels locals més o menys estables on va poder connectar amb altres persones. Aquesta possibilitat de socialitzar es veuria especialment incrementada a finals dels 90, amb l'aparició dels primers xats d'internet.
1: Un dia em van parlar d'un nou local que acabava d'obrir, un matrimoni del xat, als afores de Barcelona. Més o menys on Crist va perdre les espardenyes. Era una novetat interessant i em venia de gust fer-li una ullada. Així que una nit em vaig decidir a convidar una dòmina que havia conegut recentment al canal i amb qui havia congeniat força. Es tractava d'una vella nau abandonada en una zona industrial, de la qual els artífexs de la iniciativa n'havien llogat una part, un habitacle una mica depriment, que amb bona voluntat havien transformat en una mena de club privat on la gent podia reunir-se. A més de la barra, havien habilitat una espècie de masmorra molt rudimentària, moblada de manera casolana, perquè en gaudissin aquells a qui, en un moment donat, els vingués de gust jugar. I va donar la casualitat que la meva acompanyant i a mi ens van entrar ganes de provar les possibilitats d'aquella masmorra tan desmanegada. Aquella va ser la meva primera relació BDSM estable. Òbviament, les sessions amb la meva dòmina eren molt diferents dels contactes que havia mantingut amb les dominàtrix professionals, ja que no podia limitar-me a redactar una llista de la compra perquè em fes això, això i allò altre, com sí que passava quan pagava pel servei. Però aquí, precisament, residia el seu veritable valor. Encara que sigui un tòpic, el que és autèntic no es pot pagar amb diners. De tant en tant anàvem junts a festes d'etiqueta, com les que abans se celebraven al Huahuanco. Era un local atrotinat, un antre que, sigui dit de passada, semblava més aviat un vulgar garatge reconvertit en bar musical. Més endavant vaig anar descobrint altres locals amb una mica més de glamour, com el Fetish i el Rosas Cinco. Em va al·lucinar que poguessin existir llocs així, dotats d'instal·lacions còmodes i ben condicionades, i relativament accessibles a neòfits, per poc que es moguessin pels circuits BDSM. Molta gent que penetra per primera vegada en aquests locals se sol emportar una

0: sorpresa. En el meu cas, però, potser perquè havia corregut prèviament per la majoria de gabinets professionals de la ciutat, les masmorres i la parafernàlia no em van impactar tant com a d'altres nouvinguts.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Doctor Ignasi Puig, una cosa que potser xoca, o potser no tant, és el fet de que ja estem parlant, amb els records d'aquest noi, explica, ja ha entrat als anys 90, la societat catalana i espanyola en general dels anys 90 ja és una altra cosa, diguéssim, sí. En comparació a la societat del tardofranquisme, ha fet un salt brutal. No sé si amb aquests temes havia donat aquest salt. O sigui, potser anava retardada, no?, en aquest sentit.
3: No, ja comença a fer el salt.
2: Sí, val, doncs molt bé. I comparat amb el que estava passant a altres indrets d'Europa, per exemple, a França, a Alemanya, com estava la situació?
3: La diferència ja havia començat a reduir-se, així com podíem, que tampoc hem de suposar que tot fos una meravella a Anglaterra, França i Alemanya als anys 70.
2: Cap meravella enlloc, de res, però...
3: Però, com a mínim, ja no era allò de que haguessin d'anar amb mantilla pel carrer. S'havia començat a saltar diferència i una de les coses que va permetre aquest punt de modernitat a l'estat espanyol en general, Catalunya en concret, i sobretot Barcelona, va ser les Olimpiades del 92. Mm-hmm. Això va ser aquesta demostració de estem a l'alçada d'Europa, som Europa, sí. Ens mira. Justament, gràcies a aquests anys, a les Olimpiades del 92, en José María Ponce, el pare del porno de l'estat espanyol i membre actiu de les comunitats BDSM de Barcelona i de tot l'estat, va decidir fer el primer festival de cinema eròtic de Barcelona. Inicialment no era ja una proposta només seva, ell ja estava vinculat, però al cap de poc ell va ser el cap de cartell, el que ho organitzava tot.
4: Encara recordo l'escàndol que va produir, encara el tinc present, encara, sí. Les imatges.
2: No me'n recordo, això.
3: Primer ho feien al poble espanyol i mica en mica els van anar marejant de local en local de no us hi volem aquí, perquè feien... Clar, en aquest espai d'aquí hi era un aparador de modernitat cap enfora, en el qual, a part de sexualitat, com que en José María Ponce ja era membre de la comunitat, deia, jo vull que les persones amb les quals m'he trobat en aquestes festes tinguin un lloc on pugui veure-hi. I les diferents dominàtics tenien allà. Si tu eres practicant del BDSM, a l'estanc que hi podies posar era gratuït i facilitava aquest aparador de cara cap enfora.
2: Caram, això devia ser un xoc important. No sé si és en aquell moment, quan comencen a aparèixer, veus que critiquen el BDSM com una font d'autoritarisme i de...
3: Aquestes veus ja eren des de sempre.
2: Ja hi havia d'abans. Per això deia... No sé si... O potser en aquell moment potser comencen a florir perquè comença a aparèixer més públicament el BDSM i això pot començar a florir.
3: Justament, també l'any 92, Madonna treu el seu llibre Sex, no?, que l'estat espanyol va ser editat per Ediciones B, i llavors aquell punt d'atractiu de, ostres, això és molt curiós, és molt eròtic, però al mateix temps no em pot agradar perquè és pervers.
2: El llibre parlava d'això?
3: Era un llibre de fotografia en les quals es veia ella en posicions molt provocatives i va ser un llibre que va causar un gran escàndol. Venia un llibre, més un CD amb algunes cançons i demés. Ediciones B va rebre un atac de bomba degut a haver publicat aquest llibre. També aquells anys és quan s'edita la segona versió del Batman Returns del Tim Burton, no?, d'aquella època de les pel·lícules del Batman, amb la Michelle Pfeiffer fent de Catwoman.
2: Comencen a sortir... Aquell vestit de cuiro negre, no?
3: No és cuiro, és... Bueno, sé que és... Que per cert va anar al càsting vestida perquè li donguessin amb ell el paper.
2: Veus? Això és ser llesta.
3: Sí, no? I aleshores, clar, es comença a veure aquesta imatge pública de, ostres, això és atractiu, però al mateix temps continuen aquestes veus a darrere de, no, això no està bé. Hi ha aquesta lluita dual durant els anys 90 de missatges de, jo què sé, Gianni Versace treu una col·lecció de roba centrada en el bondage i que passa a les passarel·les de l'alta costura. Ostres, és atractiu. Però no, perquè això és una perversió. Està aquest missatge contradictori tota l'estona durant els anys 90.
2: Clar, però
4: però la moda hi va influir molt, eh?
3: Molt.
4: Molt, la moda, molt.
3: Gaultier, Versace, tota aquesta gent jugava molt en aquesta estètica.
4: Amb els cuiros, amb els plàstics, amb el... Sí, tot aquest...
3: Hi ha un gran boom, justament, gràcies a que els grans modistes posen en valor l'estètica que s'utilitzava al BDSM. Això fa que, aleshores, vestir aquest tipus de roba al carrer ja no és un motiu de et puc identificar de tu ets un depravat. No, tu ets una persona que vas a la moda. I si a sobre és una moda que està associada a la música, és encara més respectable. Hi ha un cicle molt divertit que és, la música vol ser contestatària. Per exemple, els Sex Pistols als anys 70, el punk. Sí. Què faig? Agafo roba de botigues BDSM per ser encara més cridaner.
2: Amb les punxes, els cuiros negres, la roba trencada, escapçada, tot això.
3: El públic jove que veu aquesta pel·lícula, que vol ser, que veu aquests els seus ídols musicals i vol ser contestatària, es vesteix aquí, d'aquesta manera. La movida madrilenya també utilitzava molt de cuir i molt d'aquests materials. Què passa? Que com que hi ha més públic que ho vol, les botigues diuen, calla, jo puc fer negoci d'això, vaig a portar més d'aquests materials als bancs. Què fa la gent que practica BDSM aleshores? En comptes d'haver d'anar al clandestí a buscar-ho, se'n va a botigues de roba de música del carrer Tallers, es compra la roba i és misteriosament és una cosa sortit del BDSM, se'n va cap a la música i torna cap al BDSM.
4: I a més, molt de joves, eh?
3: Molt de jove que va entrar gràcies a això als anys a finals dels 80, principis dels 90.
2: Mm. El que veig és que als 90, per també fer-ho fàcil, el BDSM comença a ser allò que es diu tècnicament mainstream. O sigui, que clar, que comença a ser incorporat per les grans marques, els corrents culturals, potser no com a tal BDSM, però sí l'estètica i el rerefons comença a ser vist d'una altra manera. Jo no sé si això, els practicants d'aquesta pràctica, que en definitiva part del morbo és fet de que sigui gairebé secreta, o com a mínim molt íntima, doncs el deixar de ser tan secreta i tan íntima, no sé si perd emoció en aquell moment, em refereixo.
3: No passaria en aquell moment, passaria la següent dècada, però sí que als anys 90 encara hi havia aquell punt de començar ja no m'he d'amagar, hi ha una sensació d'orgull, és a dir, això que m'agrada a mi, això és una cosa que la gent pot veure com alguna cosa positiva, per tant és perquè no de sortir al carrer i dir-ho. Hem de pensar que si hem començat als anys 90 amb un atac amb bomba, Ediciones B, per haver editat el llibre Sex, acabar als anys 90 amb l'any 1999, amb l'estrena de Matrix, on l'estètica BDSM impregna tota la pel·lícula.
2: O sigui, aquelles jaquetes que porten el Neo i la seva companya...
3: Correcte.
2: Com es diu ara?
3: La Trinity.
2: Això, la Trinity. Doncs tota aquesta estètica es podria dir BDSM.
3: Sí, clar, allò és una estètica fetichista que va molt associada al BDSM. Clar, amb només una dècada el canvi és brutal. I amb l'accés a internet encara facilita molt més que hi hagi una entrada d'informació real. No és allò, aquelles imatges que creiem d'abans. És a dir, ostres, ara veiem què és el que es practica aquí i ho podem començar a fer d'una manera.
4: Hi ha alguna relació entre aquests dies, diguem, del dia gay amb tot aquest món que estem parlant o no?
3: Hi ha una relació, és que justament dins de les comunitats LGTBIQ+ dels Estats Units, una de les més actives quan es van començar a demanar els seus drets era la comunitat leather, és a dir, homes que tenen sexe amb altres homes i que practiquen el sexe amb cuiro. Què passava? Que com que volien una respectabilitat, les comunitats LGTBIQ van dir, vosaltres no, vosaltres fora, no ens interesseu perquè ens doneu mala fama. I les comunitats aleshores van dir, bueno, doncs ens farem el nostre propi dia de celebració, ja que ens heu expulsat del moviment perquè no us interessem. I aleshores allà als Estats Units hi ha el que se'n diu el Folsom Street Fair, que es fa al setembre, i justament per una iniciativa barcelonina es genera el primer dia internacional del BDSM, que es fa el 24 de juliol, i em sembla que el primer cop que es fa és el 2005, o una cosa així.

0: Als anys 2000, l'ús de la roba de cuir i l'estètica BDSM s'havia popularitzat, com dèiem, per pel·lícules com Matrix, i cada vegada començava a ser més habitual referir-se a aquestes pràctiques en mitjans de comunicació generalistes. El sadomasoquisme era més tolerat que 25 anys enrere. L'abril del 2005, Andreu Buenafuente va entrevistar al show nocturn que feia Antena 3 una de les personalitats més reconegudes del BDSM, Domina Zara, una dona aragonesa divorciada que es va iniciar en aquest món als 23 anys per tirar endavant els seus tres fills.
1: Tenim una imatge deformada del sadomasoquisme?
2: Totalment. És que els mitjans tampoc es preocupen de convidar les persones, de deixar-les parlar i no prendre-s'ho com un circ.
1: Home, és difícil d'abordar el tema, també s'ha de reconèixer.
2: Bé, també era difícil d'abordar el tema dels homosexuals. Ja saps que se'ls ha arribat a cremar i torturar, i actualment poden casar-se i adoptar. Cal desprendre's dels prejudicis i la mala premsa. És una pràctica consensuada, no és violència. Jo no sóc un botxí ni confonc l'autoritat amb la prepotència. El BDSM no és altra cosa que escenificar els somnis i les fantasies d'altres persones. I s'ha de tenir art, que si no, no val tothom. I puc dir que cada vegada més també s'involucren les senyores.
1: Què és millor, el sado o el maso?
2: Depèn. Hi ha qui disfruta amb el sado i amb el maso.
1: Tu amb què et quedaries?
2: Jo amb el rol que m'agrada, que és el sado, però no és sadisme.
1: Ah, que s'ha pervertit el terme, no? Quan diem aquest tio és un sàdic, com una mala persona.
2: O es parla d'un masoquista com un idiota, se'l denigra. El masó que gaudeix, abans que res, perquè ell mana, en la seva condició i perquè ell vol. I pobre del que es reprimeixi. I jo l'únic que faig és ajudar-los a reconduir com una sacerdotessa després de tants anys amb molt de tretzo que m'ha servit per llogar-lo per pel·lícules. Entenc que no l'utilitzo, simplement m'agrada la decoració. Cadascú col·lecciona el que li dóna la gana, no? Però poder ajudar persones que portin un tema sense sentit de culpabilitat a mi m'omple.
3: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Ignasi Puig, que amb una emissora com és Antena 3, l'Andreu Buenafuente entrevistés a una... No sé si s'ha de dir Dominatrix.
4: Dominatrix.
0: Dominatrix, val. Home, això vol dir el 2005 aquestes pràctiques, doncs, tenien el paper que tenien, però ja no eren unes pràctiques secretes. Sospito, eh?
4: No, justament l'entrevista venia perquè Zara havia publicat les seves memòries a través d'Editorial Planeta.
0: Zara no ens referim a la marca, eh?
4: No.
0: La senyora, eh?
4: No, Domina Zara, perquè una Zara és un estri per pagar de la zona del Rif i, i del nord africà.
0: Val.
4: Llavors és com una mena de... com una súrria, per dir una manera.
0: Val. Doncs
4: per això, per això d'aquest nom.
0: Sí,
4: evidentment ja comença a dir això està aquí i ja no ens amargonyem tant. És a dir, també TV3 amb l'Oriol Grau va fer un programa sobre sexualitat en el qual es parla BDSM, Documentos TV, el 2007 en treu un altre, i és aquell punt en el qual ja se'n parla com una cosa sèria. Ja no és una cosa de fer riure, és a dir, això s'ha de respectar.
0: Sí. I
4: és una
0: dimensió... malalts mentals que fan coses estranyes.
5: Sí, però sí que hi ha gent o idees o sospites que algú pot practicar ja persecució política i xantatges polítics.
4: Clar, poc abans...
5: Perquè la societat en general tampoc ho accepta. No hem de pensar que ho accepta tothom, això.
4: No. Mirem el Pedro J. Ramírez, que l'any 97 li fan una encerrona, perdoneu perquè no sigui català normatiu, sí, però... en el qual, per desacreditar-lo a nivell polític...
5: Una emboscada.
4: Sí, li fan una emboscada i es publica un vídeo seu practicant BDSM amb una professional de pagament per enfonsar-lo. És a dir, continuem a vendre aquesta amenaça, però ja es va una miqueta, cada cop va una miqueta més de baixa, tot i que encara avui en dia continuen.
0: Clar, perquè m'imagino que aquest tipus de pràctiques, en tot cas, no sé exactament, suposo que tampoc pot haver-hi una estadística, però quin tant percent de la població,
4: no s'ha preguntat,
0: almenys a Catalunya, no...
4: La pregunta més propera que s'ha fet a nivell de l'Estat espanyol, que va ser el 2008, una enquesta del CIS, que va preguntar quines joguines eròtiques tenia la població a casa seva, i sortia que un 4,6% de la població espanyola tenia cuerdes, grilletes i altres coses per atar.
0: Clar. Déu-n'hi-do, 4,6 és molta gent.
4: Però clar, jo puc tenir una bicicleta a casa meva i no sortir a fer i no ser ciclista.
0: No, clar, segur.
4: Llavors és molt trist com a dada, però és el més aproximat que tenim.
0: No, però Déu-n'hi-do, vull dir que ens dona una pista que és una pràctica, com imaginàvem, relativament petita, però al mateix temps molt més gran del que pots imaginar amb una pràctica molt marginal, ni molt menys.
4: Correcte, una altra manera que es pot fer és que hi ha una gran plataforma com una mena de Facebook a nivell de pràctiques BDSM, que és el Facebook, FetLife, no? I aleshores, clar, tu pots veure quina és la quantitat de perfils que estan registrats de la zona de Catalunya perquè estan indexats a nivell geogràfic, pots dir, vale, doncs, si hi ha tants perfils i la població de Catalunya són tants, doncs es pot fer un càlcul aproximat, tenint en compte, doncs, que una persona pot tenir 4 perfils, si vol. Per tant, tampoc clar, és una dada molt fiable.
0: Tampoc és molt del tot seriós.
4: No s'ha preguntat. No es parla, no es pregunta sobre la monarquia, no es pregunta sobre la sexualitat.
0: Val, no sé si sortirien resultats similars, eh? Però podria ser diferent.
5: Home, la comparació és arriscada.
0: Sí, però bueno, explica moltes coses.
4: Justament, Alfons XIII, una de les 3 pel·lícules que es conserven de les que ell va fer com a cinema eròtic, és, es diu El Confessor, en el qual hi ha fetichisme d'una noia que té sexe amb el seu capellà.
0: Sí, sí, es van conservar a la Filmoteca de València per una mica per casualitat.
4: Pura xiripa.
0: Però va produir diverses més, i el productor executiu era el Comte de Romanones, vull dir que era el seu primer ministre, doncs va fer de productor executiu a Barcelona per fer aquestes pel·lícules.
5: I al Palau de la Virreina de Barcelona es va passar no recordo exactament si era pornografia, no, i es van passar aquestes imatges que van produir gairebé bufetades entre el mateix grup polític, que això va dir uns que sí i l'altre que no, va acabar...
4: No, qualsevol cosa que sigui sexualitat encara avui en dia portarà aquests problemes. I si és una sexualitat no normativa, encara més. Tot i que, mica en mica, anem ganant cap a una situació de major tolerància. Hem de pensar que a l'inici del 2000 Espanya s'acaba d'aprovar el matrimoni entre persones del mateix identitat de gènere. Hem de, per tant, suposar que hi ha una major tolerància cap a la diversitat sexual.
0: Ignasi Puig, doctor Ignasi Puig, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest tema molt poc usual, però que em sembla molt, molt interessant. El doctor Puig és l'autor d'aquesta tesi, Kinkyberia, processos de creació identitària BDSM a l'estat espanyol. Moltíssimes gràcies per explicar-nos això.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater...
5: És història, és un sector social amb el qual, doncs, escolta, hi ha un percentatge de la població i tot s'ha d'estudiar.
0: I no només s'ha d'estudiar per aquest percentatge de la població, sinó perquè també constitueix part de la nostra societat en el passat i en el present, no? I el present, mira, nosaltres en el nostre programa ens és una mica igual, però en el passat sí que ens pesa molt. Sí. Això és La Vanguardia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Josep Lluís González, Albert Cortés, Marc Lobato i Bet Bardagí.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban. I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 9 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país. Aquí, un projectil ha impactat a la catedral de la Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
1: Ha mort als 95 anys l'activista argentina Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaza de Mayo. Almeida era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura de Videla.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats. I avui s'activa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
2: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
2: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuchs de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora s'està jugant el Suècia-Tunísia amb victòria per als nòrdics al descans 2-1. Aquesta matinada, Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat a Filadèlfia, als Estats Units. I jugats aquest diumenge a Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2 i Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria un nou jugador blanc per a les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions pel seu traspàs.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 15 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Marta Viana, bon dilluns, què tal?
1: Molt bon dia, doncs bé, molta son, però bé, avui a Tarragona el sol sortirà a les 6:22 del matí i aquí el dia durarà 4 minuts més que fa una setmana, exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Perfecte, Lara Garcia, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 15 de juny, fa 62 anys l'actriu Courteney Cox, que interpreta la mítica Mònica de Friends. Per això avui recordem una cita seva. L'honestedat és la clau en una relació. Si pots fingir això, ja ho tens tot fet.
0: Fingir la honestedat.
2: Exacte.
0: Està bé, està bé, està bé. Bona manera per començar el matí. Per cert, no sé si algú li està passant aquest matí. Jo m'he llevat, he anat a buscar el cotxe i hi havia el carrer ple de paneroles. No sé si amb aquesta temperatura que ha fet aquesta nit, però et juro que hi havia un camp de paneroles al poble. Potser molta gent que ens està escoltant ara també li ha passat, però en tot cas...
2: Si teniu una plaga, ja.
0: No, moltes paneroles hi havia aquest matí. Estan sortint, perquè fotia una calor, clar, fotia calor tropical. I entenc que deuen estar passejant. Surten les paneroles. Bé, tot preparat per engegar una nova setmana i estic convençut que avui us ajudarem a sortir del llit amb els primers compassos d'una cançó que és pura cafeïna.

0: Tal dia com avui, un 15 de juny, però de l'any 1982, es va publicar l'LP de Steve Miller Band titulat Abracadabra. I, de fet, aquesta és una de les cançons més conegudes de la banda nord-americana. Va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i de diversos altres països i es va consolidar com una de les peces més emblemàtiques de la dècada dels 80. La lletra utilitza la màgia com a metàfora de l'atracció amorosa, presentant l'amor com un encanteri capaç de captivar i fascinar una persona. Més de 40 anys després, Abracadabra, o Abracadabra, continua sent una cançó molt popular que segueix sonant a les emissores de música clàssica. El seu ritme enganxós i la seva tornada inconfusible han contribuït a mantenir-la viva en la cultura popular. I avui dilluns intentarem fer màgia. Us saludem amb un enorme abracadabra. Potser ni amb una vareta màgica us aconseguirem arrencar del llit, però us prometem intentar-ho, almenys fins que siguin les 6. Ara veurem si això de la màgia de la ràdio funciona. I és que amb un xas ja tornem a ser al vostre costat.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, bon dilluns, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Doncs mira, estava pensant, perquè has fet la traducció de hago un chas y aparezco a tu lado, sí. Com que a vegades les onomatopeies en català també es tradueixen...
0: No m'ho diguis, si chas també?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar. Haurem
0: ara
2: de preguntar
0: ho preguntem a dalt.
2: Si és xim o...
0: Xup,
2: xup. Saps? Quina...
0: Preguntem-ho, lingüistes.
2: Va, clar,
0: a veure si m'ho pot resoldre.
2: Aviam com ho hauríem de fer.
0: Chas, potser chas no està ben dit en català?
2: No ho sé, però com que les onomatopeies...
0: Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Per exemple, el guau no és guau dels gossos, és bup.
0: Exacte.
2: Per posar-te un exemple.
0: Mirem-ho, mirem-ho.
2: S'ha de mirar.
0: Diguem de les coses.
2: S'ha de ser correcte. Escolta'm, amb tota la... Amb tota la correcció i l'alegria d'un dilluns, vols que t'expliqui què farem al matí de Catalunya Ràdio?
0: Per favor, que si no, no puc viure.
2: Doncs mira, explicarem totes les novetats d'aquest acord de pau que s'ha signat... Aquest... Bueno, no s'ha signat, que s'ha arribat aquesta nit entre
0: signarà.
2: Estats Units i l'Iran, que s'assignarà divendres. També tindrem el conseller de presidència Albert Dalmau. I a Francisco Marco, el perit de la defensa del cas Andic. Atenció amb el que ens pot explicar Francisco Marco a partir de 3:15. Després, a secció del cor amb la Laura Fa, ben atents amb les novetats,
0: ai, ai, ai,
2: i a les 11 gossos. Nacho
0: no gossos en general,
2: Lloc,
0: eh?
2: Ah, no, no, no. El grup de música.
0: Val.
2: També atenció amb el que vam explicar al matí de Catalunya
0: interessant.
2: Ràdio. I després una mica d'humor i... Ja haurem fet. I xas.
0: Ja haurem, fet xas, haurem acabat el dilluns, a veure si és llarg o curt aquest dilluns. Que, per cert, també tenim partit de futbol ara mateix, Maiol.
2: Sí, sí, sí. Tenim un interessantíssim Suècia-Tunísia que va guanyar en Suècia 2-1 a inici de la segona part. Minut 50, què et sembla?
0: Li hem informat els matiners d'aquest partit
2: això
0: amb aquesta fanfària.
2: Això és la fanfària quan llegi gol.
0: Exactament. Espero doncs, els teus whatsapps.
2: I tant, jo et vaig dient.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb només 3 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Carola repassem aquestes hores del matí. Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira que l'exprimer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha hagut de sortir a donar explicacions per no assistir al debut del seu país al Mundial, que jugava a casa, a Toronto. En lloc d'això, Trudeau va preferir anar a Los Angeles per veure el partit dels Estats Units on actuava la seva parella, Katy Perry.
0: No ho diguis.
3: Actuació brutal, eh? Ja dic que
0: poso
3: la pell de gallina. Fins aquí una decisió personal que jo no discuteixo, perquè probablement jo hauria fet el mateix abans una actuació de Katy Perry que no pas un partit de futbol.
0: Quin avorriment, ja t'ho dic ara. Vull dir, si ens van escollir aquí els quatre que estem a les quatre que som a l'estudi...
3: El problema és que les imatges no han ajudat gaire. Les càmeres els van captar a la grada, entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, com, bueno, mentre el Mundial arrencava.
0: L'amor, és que...
3: Amor, amor. I clar, internet doncs, ha fet la resta. Les xarxes s'han omplert de crítiques, de poc patriota, de traïdor, del que vulguis. Bé, doncs Trudeau ha deixat passar unes hores fins que aquesta matinada ha decidit respondre. I ho ha fet amb una frase que, bé, ja ho diu tot. Diu, de vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, clar, normal, és si sembla, és la seva és parella. Sembla.
0: Però és que a la gent li fa falta practicar sexe, perquè és que la gent, de veritat...
3: O sigui, d'amor, per
0: això
3: favor.
0: És ràbia, és que és ràbia
4: són
0: continguda.
3: Clar. A més, és que com que som tan guapos tots dos
0: home,
3: i tan atractius, per favor.
0: Ho fan bé, s'estimen, sí. Noi, deixeu-li que gaudeixin de l'amor.
3: Exacte. Això sí, ha posat en aquesta piulada, ha posat un emoji amb la bandera de, sí. del Canadà per recordar sí, qui dona cas. Suport, eh? Per tant, conclusió no escrita. En aquest Mundial hi ha qui juga al camp i hi ha qui juga el partit més complicat a l'agradaria o més divertit.
0: El més divertit. Més divertit. Sí, sí, li ha sortit una mica més car, ha patit una miqueta més amb aquest partit,
3: sí,
0: però després deuen haver arribat a casa i el deuen haver disfrutat.
3: A veure, una cerveseta allà a l'agradaria ja amb la seva parella, què més vols? Vinga, va.
0: Practiquem més sexe. Gràcies,
3: això,
0: Carola, fins ara.
3: Conclusió.
0: Aquestes hores del matí, saps que la gent s'espanyava, diu, sí, ara estic jo aquí, amb la sort que porto arrossegant.
3: Era matinera, no?
0: També t'ho dic, també t'ho dic. Mira, m'has donat aquí una... Vinga, seguim. Per què avui el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè després d'anys d'oblit, per fi els 3.000 morts de l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat durant la Guerra Civil han tingut el mínim que es mereixen, un homenatge institucional i la col·locació d'una placa que els recorda i que permet als seus familiars tenir un lloc físic on tenir-los presents. S'acaba així, almenys una mica, amb una injustícia que ha durat anys i que només s'ha pogut revertir amb l'acció de les famílies i investigacions periodístiques.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 15 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Marta Viana, de què parlarem poc?
6: Doncs mireu que alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest s'està... De què rius?
0: No, que avui tenim una veu molt fineta, tu
6: sí, i jo. Sí.
0: Tenim la veu amb l'aire condicionat i tot, que
4: és
0: tenim la veu, home.
4: Què heu fet?
0: L'aire.
6: L'aire condicionat.
0: Estem així com trobo una mica rascadets.
6: Una mica, res. A veure, això, alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial,
0: ah, sí?
6: Tot i que part d'aquest Mundial precisament s'està disputant amb èxit. El motiu? Es veu que falten traductors. Això és almenys la versió oficial. Es veu que els jugadors han de contestar en l'idioma de les seleccions implicades en cada partit o bé en l'idioma alternatiu, que en aquest cas és l'anglès i no el castellà, però hi ha periodistes que han tirat pel dret, han preguntat en espanyol a jugadors que també el parlen, com per exemple Frenkie de Jong, jugador del Barça, però en aquest cas que juga en Països Baixos.
7: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
8: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch.
9: I don't mind, it's okay.
8: No, but it's for the translation.
9: Okay.
6: No, ara ho sentíem, eh? La resposta oficial de l'organització és que falten traductors en remot i que, per tant, doncs, ho han de fer o en els seus idiomes materns de cada selecció o bé en anglès, que en aquest cas...
0: Però no ho entenc
6: amb la de diners
0: que hi ha. No pots calcular que necessites
6: bueno, i que
0: aquests intèrprets.
6: Que s'està disputant part a Mèxic, no ho sé. En fi, cosetes.
0: Quart de 6 del matí, un minut. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Tenim bones notícies, tal com està tot plegat, per arrencar aquest matí, Lara.
6: Sí, és que la Fira de la Gamba de Palamós ha batut rècords aquest
0: cap
6: de setmana.
0: Això és el que ens agrada.
6: Amb 50.000 tiquets venuts, són uns 10.000 més que l'any passat, segons l'Ajuntament de Palamós. En total s'han servit, atenció, 500 quilos de gamba esplanada de la llotja del Port Pesquer.
0: Oh.
6: El públic assistent ha pogut gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica amb degustacions de la famosíssima gamba de Palamós.
0: Xupa la gamba.
6: Però també amb els diferents plats elaborats pels restauradors locals, que això està molt bé, on aquest destacat producte doncs, ha estat, evidentment, el protagonista.
0: M'encanten les gambes. Em fotria unes gambes ara.
6: Oi, sí,
0: i tant. Un platot aquí de gambes mentre anem fent el programa.
6: Ja faríem, ja.
0: Quina gana. Així amb una bona maioneseta...
6: Oh, potser ens està escoltant algú i ens envia...
0: Sisplau, amb allò...
6: De sop de gambes.
0: Avui el que ens pot salvar al matí és un plat de gambes.
6: Ostres, tu...
0: Que l'Ot Serra ens digui quin motiu tenim per saltar del llit, que és la nostra gamba favorita. Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer una travessa de natació al mar. La temporada ja està en marxa des de fa alguns caps de setmana i ahir, per exemple, es va fer la Neda al Món entre l'Estartit i Torrella de Montgrí, que és benèfica amb la Marató de TV3. L'Atena va ser una de les participants.
11: Unes amigues hem fet la travessa de les Illes Medes. Nosaltres encara som principiants nedant en aigües obertes, però hem disfrutat moltíssim. El mar estava com un plat i realment ha sigut un privilegi poder saltar a l'aigua des del Parc Natural de les Illes Medes. Molt recomanable i més quan és per una bona causa.
10: Agafeu el calendari i apunteu algunes de les pròximes cites. La Marnató de Sant Feliu de Guíxols el 27 de juny i la Milla Nàutica Solidària dels Bombers de Barcelona diumenge 28.
0: Doncs vinga, nedar com si fóssiu sirenetes. M'encanta.
6: O gambes.
0: Sí, eh?
6: O gambes.
0: Passa que si has de nedar com una gamba, Potser en un dia no t'ho fas, eh? Perquè la gamba neda a poc a poc, no?
4: Sí, no?
0: Sí, així com... Com neda una gamba.
4: O sigui, com un cuc, no?
6: Trobo que esteu fent molt bé el gest. Sí.
4: Tant de bo ens poguessin veure.
0: Som dues gambetes, som dues gambetes. Per cert, la presentadora Mercedes Milà va anar al podcast Menudo Cuadro i el que ha dit s'ha anat viralitzant al llarg d'aquest cap de setmana i d'aquestes últimes hores.
4: Sí, perquè ha confessat que una vegada va ser infidel al seu marit.
9: ¿Y la infidelidad? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Lo llevaste mal de remordimiento?
12: En el momento que ocurría, no lo llevé nada mal. Para nada.
9: Espero.
13: Y a posteriori.
12: Y luego ya, cuando me encontré a mi marido, pues eso ya fue más complicado. Pero mi marido tuvo una reacción buenísima. Y me dijo, eso no es importante.
13: Pues qué guay.
9: Pues qué maravilla reacción.
0: Doncs em sembla estupendo. El que passa que diu, clar, el remordiment al moment no, dic, bom, el remordiment vindria a ser això, no? O sigui, sí. Quan ja ho has fet, no quan ho estàs fent. M'imagino la Milà,
4: no?
0: Sí, i suposo que amb una relació més que madura amb la seva, aleshores, parella, que li devia dir, doncs, escolta...
4: Mira, escolta, potser el marit també ho havia sigut, llavors, vinga...
0: I estaria
4: bé saber-ho, això.
0: El què?
4: Perdó, que dic, estaria bé saber-ho, això del marit.
0: Sisplau, investiguem-ho aquesta setmana. El cor també batega amb Miqui Núñez.
14: Avui et tornaré a veure i et cantaré al cau d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
4: Perquè es veu que si fos per ell ja seria pare,
0: oh.
4: Però que encara s'ha d'esperar una mica, doncs perquè l'altra part encara no ho vol. Ho ha explicat en un podcast que també hi ha de convidada.
0: L'altra part és la seva parella, no?
4: Sí, sí, sí.
6: Sara Roy.
4: La Sara. Ho ha explicat en un podcast que han fet conjuntament amb Laura Escanes, que diu, en aquest cas, que també li agrada repetir això de ser mare.
15: Yo he nacido para ser padre. No sé, me gusta. Estudié magisterio, yo también. Me gusta muchísimo comunicarme con los niños.

0: Si no passa...
1: Qui ha barrejat això, aquest vídeo?
2: Ah, no, la música està de fons de
1: fatal. No se sent res.
2: Però bueno, que l'altra part, la Sara en aquest cas no vol, diu. I l'Escanes diu que amb la Roma de moment molt bé, però que sí, que sí. Que ella repetiria.
1: Molt bé, doncs escolta'm. Espera't a veure un moment. Gol de Suècia. Espera, que ara hem d'anar retransmetent el partit. Gol de Suècia.
2: Molt bé.
1: Molt bé. A veure, com anem? Com va això? 3-1.
2: 3-1. Ja està fet, això.
1: I escolteu, seguim endavant, perquè encara hem d'arribar a 6:15. Aquestes hores del matí també, Lara Garcia, volem saber quins sons deixa la ràdio.
2: Doncs el matí de... Ui.
1: Veus?
2: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar el cantautor Joan Dausà, que ja fa un parell de mesos que va publicar el seu nou disc, Immortals.
3: Quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió, podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc, i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trumps, Netanyahus, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor...

0: Quina bona reflexió per cert que ha fet Joan Dausà. Podeu recuperar l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Val la pena escoltar el que va explicar el Dausà a finals de setmana al matí de Catalunya Ràdio. I avui, 15 de juny, què passava, Marta?
1: Doncs un 15 de juny, en aquest cas del 1996, moria Ella Fitzgerald, una de les grans llegendes del jazz. Es veu que de jove ella no volia ser cantant, sinó ballarina. I, de fet, en un talent show d'aquests igual,
0: Rizzo
1: i Marta. Es veu que en un talent d'aquests, un concurs a l'Apollo Theater de Nova York, es va posar tan i tan nerviosa que va decidir cantar en lloc de ballar.
0: Ah, mira.
1: I aquella decisió doncs li va acabar, evidentment, canviant la vida.
0: Era coneguda
1: com la primera dama de la cançó, va acabar guanyant 13 premis Grammy, va enamorar, evidentment, tot el públic, i tothom deia que tenia una increïble capacitat d'improvisació, i fins i tot quan oblidava la lletra d'una cançó, es veu que s'anava doncs inventant paraules i melodies sobre la marxa, i aconseguia doncs que el poble, el públic,
0: que també
1: ni ho notés.

0: Hi ha moltes maneres de començar el dia, però amb aquesta música crec que és un regalàs pels oients dels matiners, els que esteu fent el primer cafè. Agafem-nos de les mans, noies, i connectem amb els astres. Com cada matí volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 15 de juny, comencem la setmana amb la lluna nova a Bessons. I això no va tant de tenir grans respostes, sinó d'atrevir-nos a fer-nos noves preguntes. Pot ser un bon moment per obrir una conversa, escriure una idea, fer aquella trucada pendent o mirar una situació des d'un altre angle. Aquesta lluna nova ens recorda que abans de canviar de camí, sovint hem de canviar la manera de pensar-lo. Que passeu molt bona setmana!
0: Estem molt reflexius, ja m'has trucat últimament.
2: Déu-n'hi-do, molt intens.
0: Molt intens, molt intens.
2: Portem un mes que Déu-n'hi-do,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí. Que ens estan avisant a poc a poc, xerreu, mediteu, no us precipiteu. Estem en un moment també de final de temporada.
2: Sí, es nota això també.
0: Això es nota. Mira la Lara.
2: No, està reflexiva. Està reflexiva. Jo estic esperant el dia que ens diguin, nois,
0: vacances.
2: A tope. Deixeu de pensar, nois.
0: El 3 de juliol.
2: Sí.
0: El 3 de juliol ens ho diran, això.
2: Jo crec que sí.
0: Disfruteu de la vida.
2: És igual tot.
0: I qui bufarà espelmes avui, estimada?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'exvicepresidenta espanyola, Maria Teresa Fernández de la Vega, que avui arriba als 77 anys, també suma un any més i arriba als 62 anys l'actriu Courtney Cox, i acabem felicitant l'actriu Blanca Portillo,
0: home,
2: que avui li tocarà bufar 63 espelmes. Un dilluns és menys dilluns si us toca celebrar l'aniversari, per tant, per molts anys, i que tingueu un dia carregat de bons moments.
3: Els matiners són pura cafeïna.
0: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners. D'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Moments que recordarem amb tots vosaltres d'aquí uns instants als matiners de Catalunya Ràdio, com la visita, en aquest cas, del jurista i l'exjutge Baltazar Garzón per al programa Col·lapse del Jordi González. Serà d'aquí uns moments, perquè abans toca recordar que hi ha artistes que avui també fan anys. És el cas del cantant i productor musical Carlos Gin. Bufarà 53 espelmes, segur que tots el recordeu, i avui és un bon dia, precisament, i un bon moment per tornar a escoltar alguns dels seus bons èxits. Èxits que ens ha regalat al llarg d'aquests anys de carrera musical. I amb aquesta, que queda fantàsticament bé, per arribar pràcticament a 6:45 del matí. Això es diu Have a Nice Day.
4: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. I a les 11 entrevistarem Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, membres de Gossos. A la tarda ens visitarà Cesc Cornet, autor de Les ombres que ens acompanyen, una novel·la policíaca viral. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà històries sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 15 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Ginebra, a Suïssa, divendres d'aquesta mateixa setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: Per la seva banda, la televisió estatal iranià ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
2: És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban.
0: I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci.
2: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana.
0: El conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna.
2: Aquesta nit i matinada Rússia ha llançat una altra onada d'atacs amb míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kiev. A la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi.
0: Els sindicats no han signat el pacte amb educació i adverteixen que no pararan.
2: Mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària al centre de Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del curs, del pròxim curs. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: I alerta perquè avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
2: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rosell és subinspector del cos.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi va haver 3. Una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment una a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
0: 6 morts en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree, que el mes que ve havia d'actuar a Barcelona, i el youtuber argentí Gaspi. La policia n'investiga les causes. Després de xocar, els 2 aparells van caure a plom sobre un pàrquing a l'aire lliure de la ciutat. Unes càmeres de seguretat de la zona van enregistrar l'accident.
0: I resultats frescos del Mundial, que ho estem dient des de les 5 del matí.
2: Doncs estem molt pendents d'aquest Suècia-Tunísia que s'està disputant a aquesta hora. De moment guanyen els suecs per 3-1. Aquesta matinada Costa d'Iberi s'ha imposat a Equador per 1-0. I ahir a la nit, Països Baixos i el Japó van empatar a 2. Avui és el torn d'Espanya. Seguiràs a les 6 de la tarda.
0: I tant. He reservat taula al restaurant, pantalles, doble surround.
2: Te'l posen a l'hora que et va bé,
0: sí,
2: després
0: perfecte,
2: ja pots anar a dormir.
0: Me'n vaig a dormir. I tant, Àlex, que ja m'has alegrat el dia.
6: Gràcies.
0: Adéu. Fins ara. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
0: Vinga, preparats per veure el partit. Mentrestant, repassem avui què diuen les portades de la premsa. Què ens hi trobem?
7: Avui venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz, és també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz.
1: L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, el Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per a les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera.
7: Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
1: I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: I als articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
1: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
7: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
1: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units només busca amb motiu del Mundial de Futbol.
7: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
1: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
7: Explica que el president republicà hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i també Bolsonaro, i ara es posiciona al costat de Belardo de l'Espriella a Colòmbia.
1: L'editorial del País es fixa en Venezuela i l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
7: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
1: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
7: Diu que la congelació del front ucraïnès no apropa la pau a Europa, sinó potser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: Pràcticament 2:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dilluns.
6: Hola, bon dilluns.
0: Amb la Sílvia, com

2017, segons llegim al web de Punt Media, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament de València amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers d'aquesta mítica cançó d'Un beso i una flor.

0: Doncs molt bona iniciativa.
1: I tant.
0: Carai, Sílvia, caramba, no em deixes de sorprendre.
1: Ai, si vols, deixem aquí, eh? Fas la cançó.
0: La gent diria, escolta, menys titulars i més música. Vinga, va, seguim. Una petició per Lego.
1: Sí, després que la companyia danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa que Lego faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona.
0: Vist el negociet aquí. Ja l'hem vist, ja l'hem vist.
1: Quins? Doncs a veure si ho endivines.
0: No ho sé, no ho sé, sorprèn-me.
1: El telefèric del port. Aquesta imatge amb el telefèric.
0: Sí. Curiós.
1: Aquesta una. L'altra, les tres xemeneies.
0: Ah, que xulo. Sí. Nos m'agrada.
1: I l'altra, la Fundació Miró.
0: Molt bé.
1: També.
0: Bueno.
1: Sí, quedaria.
0: Podríem haver fet una casa a Milà, no? Una pedrera.
1: També.
0: Ja aniran fent, ja aniran fent.
1: No, que no tot sigui Gaudí.
0: No, exacte. També repassem altres arquitectes importants també de la ciutat. Les arts marcials més dures a la Casa Blanca.
1: Sí, una lluita d'arts marcials mixtes. És el primer esdeveniment esportiu professional que se celebra a la residència presidencial, però Donald Trump l'ha convocat coincidint amb el seu 80 aniversari i el 250 aniversari dels Estats Units. Han muntat un espai per l'ocasió i els assistents li han cantat el per molts anys. Un cop més, no ha estat exempt de polèmica. Ho veiem a diaris digitals nord-americans.
0: Amb només 6 minuts, 3 quarts de 6 del matí, escolta'm, fot una calor marcorada avui, que la gent que sí, sortia al carrer haurà notat que ha estat en moltes poblacions catalanes una nit autènticament tropical.
2: Ha costat dormir, sí. Certament. El dia, però, tindrem tant núvols com també moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o també a la Catalunya Central.
0: I a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals i com engeguem aquesta setmana, Marta.
3: Doncs avui, 15 de juny, sabrem qui guanya el Premi Nacional de Periodisme Cultural que atorga precisament el Ministeri de Cultura. Aquesta és una de les previsions d'avui dilluns. També avui, al Palau de la Música, concert important. Amb el pianista canadenc Jeden Isik Zurko, està guardonat amb la beca Alicia de la Rocha, actua avui a les 8 del vespre, té només 27 anys i és ara mateix un dels pianistes amb més projecció internacional. Si el voleu veure, avui, concert a les 8 del vespre. Tot això, mentre aquesta setmana també haurem de parlar, i molt, del Sonar.
0: Ui, si més que el Sonar sembla una festa tropical.
3: Pues espera, tot
0: sembla
3: el que vindrà.
0: Sembla la banda sonora de Baiana.
3: Comença dijous, encara queden uns 3 dies, però se'n sentirà parlar i molt. Hi haurà aquesta vegada, per primer cop, una ubicació única, serà la Fira Gran Via. No hi haurà el Sonar de dia i el Sonar de nit com hi ha hagut fins ara. Hi haurà programació ininterrompuda, 10 hores dijous de música amb 4 escenaris diferents i fins a 14 hores de música sense parar divendres i dissabte amb 6 escenaris en aquest cas. Algunes novetats, per exemple, des de la direcció nova que estrenen aquest any, és una reivindicació històrica i és la política de la reentrada, és a dir, la gent podrà entrar i sortir del recintre i això serà una manera també de gestionar les jornades llarguíssimes maratonianes
0: del Sonar.
3: Exacte.
0: Mare meva.
3: Això és una de les coses, de les novetats d'enguany, i també, per exemple, que s'instal·laran fonts d'aigua potable gratuïtes a dins del Sonar, cosa que també està molt, molt bé, i es podrà entrar menjar des de fora, que també és un altre punt important.
0: Doncs escolta, molta gent es queixava d'aquest canvi d'ubicació, sobretot del Sonar de dia, del Sonar de nit, una de bona i una de dolenta, una de freda i una de calenta, no?
3: I tant, segur que això...
0: D'aquest canvi de recinte, també, aquesta poder entrar i sortir, que sempre està bé, perquè...
3: Una dormideta també va bé, això.
0: Si senzillament vols anar a donar un tomet i agafar aire, no?
3: Sí.
0: Doncs segur que serà un altre èxit al Sonar d'aquest any. I Chinuchano, anem fent camí cap a 6:15 del matí. Alerta, avui movem el dial al 1990. Carles Sanz, Paco Mir i Joan Gràcia, qui són, evidentment, els Tricicle, col·laboraven aquells anys, els 90, al programa Bufet Lliure de Catalunya Ràdio. Va ser, de fet, una estona de ràdio amb un humor molt Tricicle. Escolteu.
4: Arriba a la casa de la bruixa dentista, a prop de la Font de la Mola. Es troba una cua de princeses tremenda.
5: Mira,
4: i li donen el número 715. Això li emprenya una mica.

0: Es troba una granota i se'n va. Agafa i se'n va. Diu, ah, no, jo cua no. Es troba una granota d'un color verdós, molt bonic.
1: Molt bonic.
2: Molt bonic.
3: Això és un...
0: molt bonic.
3: Una cosa...
0: una mica llefiscosa.
3: Sí.
0: Llardosa. D'una viscositat enganxosa.
4: Digue, quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí, a Boston, als Estats Units, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà qui tenim? Doncs amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Made in Might, matiners. La publicació de la novel·la Ulisses de James Joyce el 1922 va marcar tant la societat irlandesa que el 1954 es va decidir que cada 16 de juny se celebraria el Bloomsday, una festa en honor a Leopold Bloom, el seu protagonista.
6: A husky five-note bloom is on the
7: gold-pinnacled hair.
5: A la novel·la, el 16 de juny de 1904, el protagonista coneix a la seva esposa. I ara, a 2026, durant el Bloomsday, els seus participants dinen i sopen el mateix que van menjar els protagonistes de l'obra i fan tot d'actes que també van fer els seus personatges.
8: Oh, Rose. No, it's chirruping answer.
9: Jingle.
10: Jingle.
11: Jingle, jaunt, jingling, queen, rang.
5: Ho fan tot amb vestits de l'època i amb Ulisses a la mà. Es reciten i es representen diversos capítols de l'obra que transcorren per Dublín. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Dublín pels matiners de Catalunya Ràdio.
4: Doncs vinga, gràcies, com sempre, en Guillem Soler. A partir de les 6 del matí engega, com sempre, el matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
12: Doncs mira, molt pendents d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Explicarem els detalls de la firma que es produirà divendres i de què suposa i de com es reaccionen sobretot els mercats i el preu del petroli, que això també ens interessa. Veiem si va una mica millor per la butxaca. També analitzarem els últims incendis que hi ha hagut a Catalunya, que estan o bé controlats o bé estabilitzats, per tant, bones notícies, però ahir ja n'hi va haver 4. Tindrem Albert Dalmau, el conseller de la presidència de la Generalitat, i a Paco Marco, que és el pèrit contractat per la defensa de Jonathan Andic. Atenció al que explicarem sobre el cas Andic al matí de Catalunya Ràdio. Després, secció del cor amb Laura Fa, i a les 11, novetats. Atenció, perquè venen els gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
4: Ui, novetats i gossos?
12: Ja veurem, ja veurem. Ja
4: ens han d'explicar alguna cosa?
12: Ja veurem, ja veurem. Doncs a partir de... Les bueno, avui és dia de no desconnectar-se, ja t'ho dic ara.
4: Com cada dia. Ja,
12: sí, però avui encara
4: més. Avui encara, avui encara. Per començar més la setmana amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ja les tinc despertes, les gambetes matineres avui, Marta Vian, a Lara García. La Lara està amb una cara de desperta avui també, espectacular, m'encanta Lara.
13: Fem el que podem.
4: Clar que sí, home, amb alegria i bon humor. Arriba el moment d'exprema les neurones, si és que encara ni alguna que us funcioni aquestes hores
13: encara,
4: del matí,
13: encara.
4: També
13: t'ho dic.
12: Sé que esteu nerviosos perquè avui hi ha un Espanya cap verd al Mundial, debut a Espanya al Mundial, i per tant, una dada sobre Espanya i el Mundial.
4: A veure, Sara Elias preparada, eh?
12: Mentrestant estem comprovant si hi ha gol al Suècia-Tunísia, eh? Està al bar comprovant.
4: Ara,
12: ara
4: a veure,
12: veurem.
4: A veure, a veure.
12: Va, en concret, quina audiència va tenir en espectadors i share la final del Mundial del 2010 entre Espanya i Holanda? Audiència Espanya, òbviament.
4: Ah, Espanya.
12: Sí, Espanya, Espanya. Espectadors i share, va.
4: Hòstia, jo de share diria que un 30. I d'espectadors... Hòstia, no ho sé. No podem dir només el share. 8 milions.
12: 8 milions, 30% i 8 milions.
13: Va, jo em tiro. 15 milions i 37 de share.
14: Jo diré 35 de share i 10 milions.
4: Com està això, Mayol?
12: El partit va tenir 13,9 milions d'espectadors.
4: Marta, molt bé.
12: Un 82,9% de share.
4: Què dius?
14: Ho hem subestimat.
12: Ho hem subestimat celebrant moltíssim. Gol de Suècia, gol de Suècia.
4: Oh, sí?
12: Sí, sí, sí, sí, gol de Suècia, estan celebrant.
4: Fanfàrria.
13: Fanfàrria normal.
12: Ah, exacte, mira, mira, mira.
4: És a dir, però clar, la Marta s'hi ha apropat en nombre d'espectadors.
12: 82,9%, però
13: share.
12: Molt lluny de Xer.
13: Molt lluny tots, nois.
12: És una final del Mundial. I la pròrroga va arribar al 85,9% de Xer. El gol d'Iniesta, 90% de Xer. I no és la retransmissió més vista de la història.
4: 4-1,
12: sí, sí, sí, ha marcat Suècia. La tanda de penals entre Espanya i Portugal de l'Eurocopa de 2012, semifinals, va arribar a tenir 19 milions d'espectadors. 87,3% de share. O sigui que només hi havia Una de cada 10 persones que no estaven mirant la tele, entre ells, sí. Vosaltres tres, pel que sembla.
4: Ja t'ho dic ara. Gràcies, Mayol.
12: Fins ara.
4: Fins ara. No marxeu, perquè d'aquí uns moments, Roser Capdevila i Pilarín Vallès, que van passar pel cotxe de l'Eloi Vila, com sempre és una meravella veure aquest duet ja pràcticament artístic, i repassarem també les paraules que va dir que va ser interessants al col·lapse de Jordi González, el jurista i exjutge Baltazar Garzón. Serà d'aquí uns moments, els matiners, no marxeu, va.
1: Senyores i senyors, bon dia.
2: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia, no sé nada, no sé nada, sincerament.
1: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
1: Jordi, bon dia.
10: Bon dia. Sí. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
15: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
4: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
1: Candela Peña!
16: Quina il·lusió!
1: M'he engreixat una mica.
16: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
2: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Les dones i els dies.
2: Amb Montse Virgili.
18: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
17: Per orelles fines i cors oberts.
18: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tots homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
17: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
18: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
18: Però què pensava que era la intel·ligència?
2: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
19: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
20: Sí.
19: Sí, estàs còmode?
20: Sí, sí.
19: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
20: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
19: Clar, és fàcil.
20: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
19: I m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
20: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
2: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
4: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
22: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
4: No ho sé.
22: Sí, correcte.
4: A veure,
22: sí, sí.
4: On som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat?
22: Ara.
4: Ara sí?
22: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz...
4: T'estàs agafant el micro?
22: T'estic agafant el micro.
4: Però posa't el teu, no et preocupis.
19: Torna el teu.
4: Ah, ho has de veure.
22: És que si no, no ho veig.
2: Els matiners.
4: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Com us ho estàvem comentant, alerta, el jurista i exjutge Baltasar Garzón va parlar a Col·lapse a TV3 amb el Jordi González i, sobretot, va reflexionar sobre l'estat de la justícia actual i sobre l'ofer que erosiona la convivència de la ciutadania.
23: Todo lo que se refería al proceso y a todas las instancias y consecuencias que vinieron después y la criminalización de todo ese episodio era un grave error, que no había ni rebelión, que no había ni sedición, que nunca se tuvo que plantear este tipo de procedimiento en el Tribunal Supremo, ni que la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, se debería de haber producido y tuvo unos efectos nocivos para la convivencia.
24: ¿Y creo que Puigdemont hauria de ser a Cataluña ya?
23: Quizás no tendría que haber salido nunca de Cataluña. Es decir, para mí no es edificante que el presidente de la Generalitat de Cataluña tuviera que salir al extranjero, mantenerse allí, seguir un proceso de confrontación penal permanente con todos los acontecimientos que hemos vivido, sino estar en Cataluña y solucionar los problemas. Porque al final, gran parte de estos años se han dedicado a atender este tema cuando se podría haber afrontado con argumentos y actuaciones y decisiones polítiques.
4: Podeu recuperar la conversa interessantíssima a través del web i l'app de 3CAT. I, home, quan parlem de Pilarín Vallès, Roger Capdevila i Eloi Vila a dins d'un mateix cotxe...
13: Que monos tots.
4: Rep on anar malament. Alerta el que comentaven, o què els hi comentaven les il·lustradores a l'estimat Eloi.
0: Us preocupa el llegat que pugueu deixar?
3: Bueno, jo sempre saps que em penso que no em moro del tot. Deixo... A molts llibres estic dibuixada jo. I llavors jo penso que estic dintre dels llibres. Bueno, la Pilarina encara menys morta. Bueno, no ben morta, però quasi morta.
0: Per què dius per la quantitat de dibuixos que
3: fes? Oh. Per 80 anys vaig fer uns 1.000 llibres. Jo sí que trobo que hi han coses importantíssimes, amb art inclús, el teatre, la música... que si no ho posen en un disco, aquell senyor acaba de tocar o acaba de cantar aquella senyora i s'ha acabat, eh? En canvi, el llibre té aquesta presència, eh?
0: Sí. No és efímer.
3: No és efímer.
4: Meravelloses, també poder recuperar el programa que sempre n'aprens, de la Pilarín i de la Roser quan xerren de la seva experiència i d'aquesta vida vital. 1.000 llibres. Pilarín Vallès.
13: Una bogeria.
4: És que és una bogeria. Jo m'encanta ja perquè comença a arribar l'estiu i la Pilarín fa aquests vídeos aquests que es tira a la piscina, que jo sóc fan, eh?
13: Sí, ja l'estem esperant.
4: És que és una meravella. 93207474, el telèfon per parlar, com cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. Avui vull saludar l'Encarna. Encarna, molt bon dia.
6: Bon dia, Xavier.
4: Com estàs, Encarna? Que optimista que et veig ja de bon matí.
6: Bueno, estem aquí encara desperts, jo a punt d'anar a dormir, tu començant la jornada.
4: Has vist? Ens estem a punt d'intercanviar els marcadors, pel que veig.
6: Pues sí, jo em quedo una horeta i cap a casa.
4: I escolta'm, què fas despert a aquestes hores del matí, Encarna? O d'anar a dormir, vaja.
6: Tenim un forn de pa, aquí al poble.
4: A quin poble?
6: A Sant Fruitós de Bages.
4: I com es diu aquest forn?
6: Es diu Fet de Farina.
4: Fet de Farina, a Sant Fruitós de Bages. I entenc, Encarna, que tenim un horari més nocturn que diurn, eh?
6: Bueno, ja de tot, no estan tan les justes 24 hores del dia.
4: Mare perquè ara meva.
6: Abans que marxi jo, ja venen les dependentes, i ara també venen el pastisser, la pastissera, i bueno, quina fent.
4: Encarna, és un negoci familiar?
6: És un negoci que vaig cobrir jo fa 10 anys, com una passió.
4: Déu-n'hi-do.
6: Sense explicar-ne res. Però les circumstàncies han anat de positiu i ara ja en som 11 treballant, quasi bé.
4: I escolta'm, Encarna, per què et pica la curiositat de començar aquest negoci i dedicar-te al món del pa?
6: A mi sempre m'han atret molt les coses de fermentació, les masses i aquestes coses, i sempre feia les meves coses a casa, i vaig pensar, mira, tira't a la piscina, i em vaig tirar a la piscina i encara estem nedant.
4: Clar, home, 10 anys després, gairebé 11, com ens estaves dient, és tot un èxit, per tant...
6: Sí, no, i ara ja tinc continuïtat a darrere, tinc la meva filla, el meu gendre, que estan, són més professionals que jo, evidentment, sóc una mica xusquera.
4: Home, no tant xusquera si portes 11 anys,
13: això,
4: eh?
13: Clar.
6: Bueno, però jo no tinc la formació que tenen ells dos, i llavors, clar, la cosa ha anat prosperant que se sent bé dos.
4: Escolta'm, però també suposo que contenta que hi hagi relleu de tot això, no? Perquè entenc que quan obres un negoci...
6: Sí,
4: no?
6: La veritat és que sí, perquè jo pensava la que em jubili, això la Déu Andreu.
4: Però... Clar. I un dia va arribar la filla i va dir, mare, no et preocupis, que això ho tiraré endavant jo també.
6: Sí, jo sempre dic que la pandèmia em va anar perfecta.
4: Veus?
6: Era... Sí, perquè van venir a treballar i, mira, els va començar a agradar i dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits, que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-se de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters...
4: Paletes...
6: Peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
4: Exacte, és que el perill de tot plegat és que cada vegada hi ha menys relleu generacional en tot això i no ens estem adonant que potser algun dia ho trucarem un manyà i no en trobarem enlloc.
6: No passa ara, ja.
4: Exactament, sí, tens tota la raó del món. Doncs escolta'm, Encarna, salutacions des de la ràdio, el fornet fet de... El forn... Llegit?
6: No,
4: forn fet, no.
6: Forn fet de farina.
4: De Sant Fruitós de Bages. T'envio una abraçada, Encarna.
6: Molt bé, moltes gràcies.
4: Felicitats pel negoci. Bon adéu, adéu, adéu. El tinc per aquí... Ell té el seu propi
7: aquí
4: negoci.
7: Mateix.
4: Bon dia, Cordomí. Que tens bon una dia, coseta a explicar-me?
7: Sempre dic cosetes explicar-te si cal, eh?
4: Molt bé, doncs estem aquí pendents per saber, sobretot, escolta'm, quin dia ens espera? Et poso la teva cançoneta de l'Home del Temps, que això sempre fa festa.
7: La que te vulguis.

0: A veure, abans d'acabar, Pere, que li dic adéu a la Marta Viana i a la Lara García, que les tinc aquí. Bon dia, noies, fins demà.
1: Bon dia i fins demà.
2: Ai. Fins demà.
1: Bon dia, Eloi.
3: Ai, què ha passat?
0: Que la Marta Viana t'ha dit un bon dia, però té una veu afònica.
1: Sí, perdó. Bon dia, Eloi.
0: I no sent res,
3: bon dia,
0: que,
3: bon
0: no se't sent, Marta.
1: No se'm sent, tampoc.
0: No, perquè no tens veu, Marta.
1: Bon dia, Eloi.
3: Bon dia, bona hora. Millora't, Marta, per favor. Ai, vinga, aquests contrastos de temperatura.
0: Ai, noi, escolta'm, és que ha fet una calor. Ho estava comentant aquest matí, que he sortit de casa i hi havia el carrer ple de paneroles, Eloi.
3: Deu ser les altes temperatures que hi ha per Barcelona ara mateix.
0: Déu-n'hi-do,
3: ara estava mirant les temperatures. Mira, 26 de mínima, vaja, de temperatura actual a la ciutat de Barcelona, ara. És
0: molt
3: alta.
0: Quina bestiesa.
3: I a la Ràpita 22, 16 a les Borges Blanques, 16 graus a Olot. És veritat que a l'interior encara són còmodes les temperatures, però a la costa, hi ha alguns llocs que hi ha hagut alguns núvols i s'ha quedat la temperatura més alta. En fi, avui podem tenir una petita refrescada, però només al Pirineu, per a Pirineu, potser al centre de Catalunya, perquè allà s'esperen algunes tempestes. N'hi haurà poques, però les que puguin formar-se podran ser localment fortes aquesta tarda en aquests sectors entre el Prepirineu, nord de la Catalunya central, és on preveiem que puguin ser més fortes. I a la resta, dia de sol, dia de calor, hi ha alguns núvols a aquesta hora, s'aniran passejant, que són els que estan donant aquestes temperatures tan altes, o el fet que el termòmetre no hi baixa gaire, i això es mantindrà així tota la setmana. I fins i tot amb més calor, hi haurà alguns ruixadets de tarda al Pirineu, i sobretot al final de la setmana sembla que els termòmetres encara podrien pujar més de valent.
0: Mare meva!
3: Així que...
0: Sobretot també pendents d'aquestes altíssimes temperatures d'aquestes últimes hores, també. Hi haurem d'anar amb més precaució que mai. Compte que hi ha incendis.
3: Jo sé que em volies preguntar per la fauna i les
0: espècies
3: que passen allà. El que passa és que aquest cap de setmana està treballant.
0: Ah!
3: Està treballant aquí a la tele, i llavors és guàrdia intensa, cap de setmana de treball intens, i els bitxos els he hagut de controlar telemàticament.
0: Molt bé. T'han fet treballar una miqueta, eh?
3: Sí,
0: ui, escolta, m'ha entrat Ricard Ostrell, que mudat, bon dia. Què rius?
4: De tu.
0: Per què?
4: No, m'ha fet gràcia.
0: Doncs vas molt mudat.
4: Sí.
0: I això?
4: Fa calor.
0: Ara ho estàvem dient. Fa,
4: sí, fa molta calor.
0: Sortit del poble i tot el poble ple de paneroles. Tot el poble.
4: El teu, Vilassar?
0: Sí, sí.
4: Bueno, és que acabeu fer el Virrassà.
0: Això, devia ser del Virrassà d'aquest cap de setmana.
4: El tipus de gent, doncs, a vegades porta...
0: porta això.
4: Espècies.
0: Home, pobres. Eloi, una abraçada. Fins demà, estimat.
3: Vinga, fins demà. Adéu-siau.
0: Doncs vinga, tot teu. T'ho deixo. 6 horetes de ràdio en directe. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i tornem demà. Bon dia, matiners. Sí.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a la Tallada d'Empordà, 20 al Gerri, 19 a Riu de Canyes. I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà pels propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'acord l'han confirmat totes les parts, contempla reobrir l'estret d'Hormuz i, en principi, també inclou el front del Líban. El que no està clar en clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear iranià.
1: Bé, de moment hem de pensar que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani es destrueixi sota la seva supervisió. L'administració Trump el que vol és transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. I, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim.
0: Difícilment és casualitat, l'acord s'ha anunciat també a les portes d'aquesta festa d'aniversari, del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca.
1: Doncs sí, podem pensar perfectament que no és una casualitat, efectivament. Sabem que Trump és ególatra, és narcisista, que li agrada presumir d'alguna cosa, del que sigui, i evidentment en un dia doncs, tan sonat com és el seu 80è aniversari, doncs era el dia més escaient per anunciar un acord que ja saps, Ricard, que hi hem estat moltes vegades molt a prop, gairebé 40 vegades estan comptabilitzades, i aquesta vegada sembla que hi estem una mica més a prop, però Trump ha aprofitat doncs, aquesta gran festa d'aniversari, recordem-ho, amb un ring de Ultimate Fighting per a 4.000 persones davant la Casa Blanca i amb el mall, un parc molt, molt a prop de la Casa Blanca, habilitat amb pantalles gegants perquè ho seguissin més de 100.000 persones.
0: Gràcies, Oriol. Anirem explicant al llarg d'aquest matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses per ser asiàtiques i ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores també abans que avui comencin a Evian, a l'est de França, la reunió del G7, una reunió en què assistirà, per cert, Donald Trump. La ciutat està totalment blindada, de manera que les protestes s'han traslladat a la ciutat suïssa de Ginebra. I protestes que han acabat també amb aldarulls i enfrontaments amb la policia. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Amb ell farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de seguretat, també de l'augment dels tirotejos i també de la setmana complicada en què afronten els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
2: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx finalment tenen un valor de 1,3 milions d'euros. A 2:15, com cada dilluns, repassarem la premsa del cor amb Laura Fa i a partir de les 11...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Pas en pas a l'aigua, Pol.
3: És important abans de dir bon dia.
0: Fem un càlcul de la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs ja són 900.000 els immigrants que han demanat acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol. La xifra la veiem avui a la portada del País i suposa un rècord. Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny superen ja en 200.000 les que hi va haver el 2005, l'any en què hi havia hagut fins ara el procés similar més nombrós.
0: I a Brussel·les?
3: Amb la reunió que se celebra avui de ministres d'Exteriors de la Unió, més enllà de les notícies que arribin de l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha la possibilitat de vetar les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals. També el suport a Ucraïna, el dia en què també es podria obrir la negociació dels primers capítols per a una futura adhesió.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: 12 persones han mort en un accident d'avió a Missouri. Són 11 paracaigudistes i el pilot de l'avioneta en què viatjaven. L'aparell, que era d'un centre de salts en paracaigudes, no va aconseguir guanyar alçada després d'enlairar-se i es va estavellar en un camp a tocar d'una carretera.
0: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb el boom de l'empresa emergent d'intel·ligència artificial Zipu AI, que s'ha disparat fins a un 48% aquest dilluns en borsa, la borsa de Hong Kong, després que el banc nord-americà JP Morgan elevés les previsions de valor de la companyia alhora que baixava les estimacions d'empreses que eren competència.
4: Avui és dilluns 15 de juny, ens despertem amb temperatures altes a bona part del país. I ara mateix hi ha 22 graus a Sant Cugat del Vallès, 21 graus a Palamós i 16 graus a Tremp. Tan sols ha refrescat una miqueta en algunes zones de l'interior. Avui es preveu un matí tranquil, assolellat, amb algunes capes de núvols que ens poden anar creuant, poc importants, i a la tarda sí que hi haurà una mica més d'inestabilitat, amb tempestes que es poden formar al Pirineu, al Prepirineu. Potser també arriben avui al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, sobretot al nord d'aquests sectors, i localment podrien ser tempestes fortes amb alguna calamar. Aquests pròxims dies es repetiran els ruixats de tarda del Pirineu i les temperatures mantindran molt altes.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
7: Ara ho dèiem, el govern del Pakistan mediador en les negociacions entre Washington i Teheran ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: La televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
8: És un primer pas, però ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula. L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
9: Bon dia. Sí, l'acord entre l'Iran i els Estats Units inclouria el cessament immediat d'aquestes hostilitats al Líban, que es van mantenir fins ahir mateix. De fet, aquí a Israel tothom estava preparat des d'ahir a la tarda per un nou atac amb míssils per part de l'Iran després que Israel ataqués Beirut, que per als iranians ja havia quedat clar que era una línia vermella. De fet, aquesta ha estat la repetició exacta del que ja va passar fa una setmana. Però, finalment, l'atac no es va produir amb la firma d'aquest acord. De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
0: I les reaccions dels principals líders mundials s'han succeït arran d'aquest anunci de l'acord. Un dels primers a beneir-lo ha estat el secretari general de les Nacions Unides.
7: A través d'un missatge a les xarxes socials, Antonio Guterres l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats i avançar cap a un diàleg estable. Per la seva banda, el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar. militar. I tant el president francès, Emmanuel Macron, com el primer ministre britànic, Keir Starmer, han saludat l'acord, però demanen a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per l'estret d'Hormuz.
0: I el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci de l'acord.
8: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: Les principals places asiàtiques han obert la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 5%, Seul també un 5% i Hong Kong un 1,5%.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa de Vienne amb la presència de Donald Trump.
8: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron ara abordarà les conseqüències del final de la guerra i cap on s'han de dirigir les negociacions durant el període de 60 dies que s'obrirà un cop es firmi l'acord. Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, que són Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit. La guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial són altres temes que hi haurà sobre la taula. Macron aspira a tancar la seva última participació al G7 amb acords concrets, tot i les diferències entre les grans potències.
0: I la prèvia d'aquesta cimera ha estat marcada per les protestes.
7: Milers de persones es van manifestar ahir a Ginebra contra el G7. Ho van fer en aquesta localitat perquè és molt a prop de Vienne i perquè Macron havia prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès. La manifestació, convocada per diverses organitzacions, va començar de manera majoritàriament pacífica i amb consignes contra les desigualtats globals, el canvi climàtic i les polítiques dels països més poderosos, però va derivar en aldarulls i enfrontaments amb la policia, que va respondre amb dispositius antidisturbis.
0: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic.
8: Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra de l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars cada dia.
0: Berta Torrades.
5: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
6: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. I al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
5: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv i Kiev.
7: A Kharkiv, al nord-est, almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides. A Kiev, la capital, el balanç provisional és de 4 víctimes mortals i una vintena de ferits. Les alertes antiaèries han tornat a sonar en bona part del país per l'arribada de drons i míssils. Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de la Dominació, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna. Segons l'alcalde de Kiev, l'atac ha provocat un incendi de grans dimensions. Les autoritats ucraïneses denuncien una nova escalada dels bombardejos russos contra infraestructures i zones urbanes. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Tula, al sud de Moscou.
0: I avui hi ha 51 municipis a Catalunya amb perill molt alt d'incendi. 51. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya.
8: Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El foc més important és el de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees. Va obligar a desallotjar 8 persones i Protecció Civil va demanar confinament en la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. A Pons, a la Noguera, el foc ha cremat unes 6 hectàrees i mitja.
0: I ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal.
7: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rossell és subinspector del cos.
10: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
7: Durant el cap de setmana hi ha un risc molt alt de foc a 8 comarques del país.
0: I en aquest cas, Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
8: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Les acusacions li demanen 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, i la Fiscalia en sol·licita l'absolució.
0: Madrid, Alba Gil.
11: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdán.
0: I avui està citat a declarar al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso.
7: Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
12: L'alt tribunal ha imputat el dirigent per la possible fragmentació de contractes amb determinades empreses, mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. També estan citats 12 testimonis, entre els quals el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exdirigent d'Iniciativa per Catalunya i exdiputat al Congrés Joan Herrera. En el seu cas, els investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a cooperadors necessaris. La causa la va iniciar un jutjat del Vendrell. Donat que Alonso i Elena són aforats, un per ser diputat al Congrés i l'altre al Parlament, les seves parts del procés s'han derivat al Suprem i al TSJC, respectivament. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Milers de docents i famílies s'han manifestat aquest diumenge per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
13: Avisen que, si no, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions.
0: Marta Sánchez.
14: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
15: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res. És a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
16: Exigim el govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
14: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
14: Ho avancen diversos mitjans britànics que afegeixen que els menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que avui s'expliquin els detalls de la mesura, que segons el govern britànic té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
0: I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
13: La iniciativa plantejava frenar el creixement demogràfic amb més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El referèndum el defensava en solitari un partit de l'extrema dreta populista. Segons la televisió pública suïssa, el 55% dels votants ja ha votat en contra. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració enfront d'uns municipis rurals més reticents. És un patró habitual, segons explica a 3CAT Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
13: Pel que fa a Catalunya, la migració també marca l'evolució demogràfica. Prop de la meitat dels naixements ja són de mare estrangera.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio estigueu atents perquè avui a partir de 3:15 entrevistarem Francisco Marco, director de Método 3, que és l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic.
14: Una defensa que assegura que els missatges de WhatsApp difusos aquest divendres entre Jonathan i el seu pare Isaac són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu de que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases, com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te", calen marcar-les en un context metafòric i de creixement emocional, fent referència al concepte "matar el pare" de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango.
0: I avui, a partir de les 8, al matí de Catalunya Ràdio, també explicarem i ensenyarem noves proves, també, que s'estan treballant en aquest cas. Proves inèdites que no han sortit fins ara, per tant, atents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. I arrenca avui l'audiència de Lleida, el judici per la mort a ganivetades d'un home durant una baralla entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa a finals del 2022.
13: S'hi jutgen 6 homes, però els principals acusats són un pare i un fill, per qui la Fiscalia demana 16 i 19 anys i mig de presó. La decisió la prendrà un jurat popular.
0: Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
18: La baralla va començar quan van coincidir membres de dues famílies enfrontades en un bar de Mollerussa. Segons el relat de l'acusació, la discussió va anar pujant de to fins que la víctima va clavar un cop amb una ampolla a un dels processats, i la reacció del pare i el fill amb qui discutia va ser apunyalar-lo al pit i a l'abdomen. Els serveis sanitaris no el van poder reanimar i l'home de 35 anys va morir. Durant l'enfrontament, dos germans de la víctima també van rebre ganivetades per part del principal acusat i d'un altre membre de la família rival. El cas el jutjarà un jurat popular format per 6 dones i 5 homes, escollit divendres passat, i l'audiència de Lleida estarà custodiada per un ampli desplegament policial. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
14: La policia nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els escorcolls que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i diversos tipus de drogues.
0: I han mort 6 persones en xocar 2 helicòpters de ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
13: A l'helicòpter on viatjaven també hi havia 2 productors musicals i el pilot. La 6ª víctima és el pilot de l'altre parell implicat en el xoc. Un dels helicòpters ha estavellat en un aparcament de cotxes elèctrics on ha explotat i ha provocat un incendi que ha cremat una 20ena de vehicles. De moment no se saben les causes de l'accident. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià acumulava més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify.
0: Hi ha altres titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
0: La primera. Where do we go when the night fades?
14: Compte enrere perquè comenci una nova edició del Sonar. Arrencarà dijous. Desapareixen els espais de Sonar de dia i Sonar de nit i tot es farà en una única ubicació, en la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena també direcció amb algunes novetats. Es podrà, per exemple, entrar i sortir del recintre. S'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar a menjar de fora.
0: La segona.

0: L'exministre canadenc Justin Trudeau es defensa de les crítiques per haver assistit al partit de Los Angeles on actuava la seva parella Katy Perry i no al debut de Canadà al Mundial de Futbol. A les xarxes l'han acusat de traïdor i ell ha sortit del pas dient que de vegades toca complir amb les obligacions d'un nòvio.
1: I la tercera?

0: I restaurants reconeguts internacionalment com el celler de Can Roca i el Disfruta alerten contra webs que els suplaten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diuen que cada vegada es troben amb més ciberdelictes com aquest.
1: I pel que fa als esports, Albert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça és campió d'Europa d'handbol.
3: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa!
1: D'aquesta manera, el Barça suma la 50ª Champions de la seva història.
2: 50, els títols que acumula el Barça, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última guanyant el Fuchsia de Berlín, 37-34. Barrufet, jugador del Barça.
4: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar les Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
1: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: A partir de dijous que ve, els valencians van tornar a guanyar la penya. El tercer partit, 75-87, Ricky Rubio, jugador del Joventut.
5: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: I la final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: Sí, el Barça i el València, com ara sentíem Ricky Rubio, jugador de la penya, amb aquesta derrota dels verdinegres. El Madrid, que anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella, operació express. El Madrid ha ofert més de 50 milions pel jugador, que ha firmat ja tota la documentació des de la concentració de la selecció espanyola. El Mundial de Futbol, golejada d'Alemanya davant Curaçao, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. De la jornada d'avui destaquen l'Aràbia-Uruguai, el Bèlgica-Egipte a les 9, Espanya juga contra el Cap Verd a les 6 i debuta Iran contra Nova Zelanda enmig de moltes mesures de seguretat a les 3 de la matinada.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui val la pena llevar-se per saber que els periodistes espanyols estan indignats. Estan indignats perquè estan tenint problemes al Mundial de Futbol per fer preguntes en castellà als jugadors que el parlen i no són de la selecció espanyola. Ha passat amb el Vinícius i amb el De Jong, per exemple, que els periodistes espanyols s'hi han hagut de comunicar en anglès. L'argument és que l'idioma oficial del Mundial és l'anglès i, per tant, les preguntes en rodes de premsa s'han de fer en aquest idioma o en el de la selecció en qüestió, perquè si no hi ha problemes amb la traducció automàtica. Doncs bé, jo als periodistes espanyols els diria que de què es queixen, home, que facin el favor de tenir una mica d'educació, que no siguin tan inflexibles i tan catetos i que entenguin que l'anglès és una llengua amb més de 1.500 milions de parlants, moltíssims més que l'espanyol, així que, per favor, deixin de fer el ridícul.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
12: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
15: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
17: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
18: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
19: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens porta el Canalies Cançons, sí, que ha utilitzat gossos amb les seves melodies.
1: Sí, perquè ens visiten Nacho Terrés i Oriol Ferrer de Gossos. Ens, sí, repassarem algunes de ben curioses, com aquesta de Los Shanes. És una banda peruana de surf, rock i rock psicodèlic, nascuda als anys 60. Ja ho esteu escoltant. El gos és el clar protagonista en aquesta cançó titulada Alerta, Guau, Guau and Go, Go.
0: I los muchachos no bailan. Però què és això?
1: És dilluns.
0: Sí, sí.
1: Tu ara estàs escoltant la ràdio i sents el baile del perrito.
0: El baile del perrito.
1: I com comences?
2: El baile del perrito, el baile del perrito, el baile Ricardito. Sí que te va
1: gustar. El baile del perrito no pot deixar més clar. És de la banda del merengue i, evidentment, el gos té un paper clar protagonista.

segurament amb la més exitosa, amb Who Let the Dogs Out, de Bachament, l'himne per excel·lència, tot i que la lletra parla d'un altre tema. El cor està construït completament al voltant de gent que ja ho esteu escoltant, Borda i Udola.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next.
1: I aquest és el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que ha dit aquesta matinada a la Fox que l'Iran no tindrà armes nuclears i que l'acord transformarà l'Orient Mitjà per als pròxims 50 anys.
0: I una primera conseqüència, el preu del barril del petroli s'ensorra i les borses remunten.
3: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
1: Està previst que Donald Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.
0: Oxfam Intermón denuncia que els magnats vinculats al sector energètic són els únics vencedors d'aquesta guerra.
3: Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
4: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
3: En un informe fet públic de matinada, calculen que des de l'atac dels Estats Units a l'Iran, una quarantena de multimilionaris han augmentat cada dia el seu patrimoni en 300 milions de dòlars.
0: I aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
1: Ahir ja se'n van declarar 3, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rossell és subinspector dels bombers.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Ho analitzarem amb el meteoròleg Francesc Mauri, amb Protecció Civil i també amb l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubió. I Begoña Gómez també està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
3: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
0: I milers de mestres i professors es manifesten per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
1: Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
6: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, però evidentment si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar els carrers durant la tardor.
0: És una de les qüestions de què parlarem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que serà avui a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
3: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
0: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
1: El partit anti-immigració, darrere d'aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos.
0: I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
3: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
8: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com amb rius, com amb piscines, sobretot.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
9: Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir el pas. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7, foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els pisos unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: Avui a Mataró es desperten amb 25 graus, al migdia arribaran els 29 i a Mollerús en tenen 15 amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem un matí de sol, però amb previsió de tempesta per la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, el matí avui serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu, i avui sí que podrien arribar una miqueta més cap al sud, al centre del país, per exemple, podrien arribar al nord del Pla a Lleida. Avui les temperatures no pujaran tant com en dies anteriors, però sí que es quedaran encara entre els 29 i 30 a la costa i uns 35 les més altes a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
0: I després que els suïssos hagin votat en referèndum que no volen limitar la població dels 10 milions de persones, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Del referèndum que han fet els suïssos, el menys important és que un 54,8% dels electors hagi votat en contra de limitar la població del país a 10 milions d'habitants abans del 2050. De fet, la notícia és el referèndum mateix i el fet que s'hagi posat una xifra d'habitants simbòlica i política en relació a la sostenibilitat del país. Al seu torn, tot i votar per continuar creixent a espatlles dels nouvinguts, els suïssos també han deixat clar que si volen més immigració és perquè els interessa per mantenir la riquesa del país. Es pensi el que es pensi sobre tot plegat, l'important del cas és veure com els països civilitzats discuteixen les xifres dels seus límits del benestar. A Catalunya, per contra, hem passat ràpidament dels 6 milions als 10 i ara molts polítics diuen que ja estan treballant pels 12. I heus ací la pregunta incòmoda. Qui ha decidit que volem ser tanta gent? La resposta a aquesta pregunta és la clau de la política catalana del futur. Pesi a qui pesi.

0: I aquests dies repassem cançons dels Mundials. Ricky Martin va ser protagonista de la cançó del Mundial de França del 98.
1: Amb aquesta cançó enganxosa a la Copa de la Vida, una cançó que va establir les bases de les futures cançons dels Mundials de futbol. Ricky Martin va fer una cançó plena d'energia, amb una tornada icònica, immers en el seu disc Living la Vida Loca. Ricky Martin va barrejar ritmes llatins, xiulets penetrants i va combinar una base de samba en una cançó que parla de buscar la grandesa i d'agafar-se a la Copa de la Vida.

0: La Copa de la Vida, amb ganxo de metalls memorable, amb una tornada contundent que expressa passar-s'ho bé. Olé, olé, olé. La França de Zinedine Zidane, l'anfitriona del Mundial del 98, va aconseguir el títol de campiona a l'Estat de France amb una golejada davant el Brasil per 3-0.
1: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalies.
2: Bon dia de nou amb l'Encarna Martínez.

0: Avaneres, a la 7 Botifarrada Popular, també a la plaça Gran 1 d'Octubre, i per acabar la festa, Avaneres, a les 8, home, amb el grup Porvo.
1: Home, i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
2: Doncs un any més hem de parlar dels aficionats japonesos recollint tota la brutícia de les grades de l'estadi després del partit del Mundial Japó-Països Baixos. Després del partit s'han posat a recollir-ho tot per deixar-ho tot ben net. No és la primera vegada que ho fan. De fet, ho fan des de la primera participació a França l'any 1998 i això respon a una educació i una cultura molt diferents, evidentment, a les d'aquí, i amb el concepte Osoji, que és una filosofia que promou la neteja com un acte de respecte i disciplina.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de Sebastián Zamora, delegat del Comitè d'Empresa de Serra Soldadura pel sindicat CGT. L'empresa, que depèn del grup basc Aernova, ha entrat en concurs de liquidació i calculen que només es podran salvar una desena dels gairebé 200 llocs de treball actuals. A partir d'aquí, caldrà veure si s'arriba a un acord amb Aernova o bé la matriu basca envia els empleats a Fogassa i que, per tant, sigui l'Estat que els hagi d'indemnitzar. Els sindicats consideren que ha de ser l'empresa qui assumeixi aquesta despesa.
5: Aernova s'agafa a causes econòmiques, l'haver fet aquest concurs, i nosaltres diem que això no són causes, són conseqüències que han provocat ells, que fa un any i mig, després de facturacions milionàries, es van deixar començar a caure pel fet de no finançar-nos ni avalar-nos davant de clients.
3: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
8: Bon Preu i Esclat.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que celebren amb eufòria l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El preu del petroli es desploma, el barril de Brent baixa un 5% i se situa en $83. Els parquets asiàtics es disparen amb força, la borsa de Seül guanya més d'un 5,5%, la de Tòquio un 5% i la de Xangai un 1% i la de Hong Kong un 0,37%. A la borsa de Hong Kong destaca també l'empresa tecnològica Zipu AI, que s'ha disparat avui fins a un 48%, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de creixement de l'empresa. Són crescudes que es traslladaran avui a les borses europees, que divendres ja van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una millora del 3% fins a sobrepassar els 18.700 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
10: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
9: On es va assajar, això?
10: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
11: Imagina't, és una visió.
10: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
1: Als Estats Units això acaba amb trets.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
13: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
14: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
13: I J.D. Vance, vicepresident nord-americà, ho ha comentat a la cadena Fox News.
1: Ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula.
13: L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
1: I els principals líders mundials ja hi han reaccionat.
13: El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a través d'un missatge a les xarxes, l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica. Confia que això obri la porta a un acord més ampli

0: durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats. També el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran, sempre, això sí, que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar.
1: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa d'Evian.
0: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera. Està previst que Trump hi arribi a la tarda i es reuneixi amb Emmanuel Macron. Els altres temes que hi ha sobre la taula són la guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial. Una cimera que està marcada per les protestes a Ginebra. Ho van fer en aquesta localitat suïssa perquè és molt a prop d'Evian i perquè Macron ha prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès.
1: Aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
0: Després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, i se'n van declarar 3, a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera, tots dos estabilitzats, i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, aquest ja extingit. El foc més important és el de Cervià de Garrigues, que va cremar 33 hectàrees i va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que va cremar unes 50 hectàrees, sobretot dissabte. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
2: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, de la situació i les demandes dels docents que hi van tornar a sortir al carrer.
0: 28.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana, van reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte en l'Assemblea Educativa de Catalunya per definir la nova estratègia.
1: I a la Gran Bretanya des d'avui estan prohibides les xarxes socials als menors de 16 anys.
0: Segons diversos mitjans britànics, tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu britànic pretén així establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va fer el pas. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes, són 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp en quedaria al marge. Avui en donaran més detalls.
1: Més notícies. Avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
0: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
5: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista mort a la zona de Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
1: Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca i el Disfrutar, alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat.
0: Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra.
1: Girona, Núria Paraire.
6: El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. El Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons dels cellers han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
7: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
6: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Detingut un noi de 22 anys que feia servir un patinet elèctric per robar a dones d'edat avançada.
0: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a les víctimes i els feia una estrebada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de tentativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrebades. El detingut va passar ja a disposició judicial.
1: Ferit crític un ciclista que ha caigut mentre feia una ruta pel Montseny.
0: L'accident va passar ahir prop de Santa Fe del Montseny, al Vallès Oriental, fins al lloc, i s'hi van desplaçar una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM, que el van evacuar a l'Hospital de Bellvitge. Ahir també els bombers van rescatar un excursionista que va caure d'uns 3 metres al canal de Balandrau, a Caralps. L'home va ser evacuat fins al Parc d'Olot, on el van atendre efectius del SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al medi natural, amb 3 morts en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
1: I el Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars.
0: Es fan en 2.000 hectàrees situades als voltants dels nuclis habitats.
1: Tortosa, Jordi Barranca.
8: L'objectiu és actuar a temps contra les larves per reduir la presència dels insectes a les zones urbanes. Qui se n'encarrega és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, al Copate. Rubén Viernes és el vicepresident.
9: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
8: La Generalitat, la Diputació i els ajuntaments són els que es fan càrrec de finançar els tractaments. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Cultura. Comencem amb una efemèride, perquè aquest estiu es compleixen 30 anys del primer Doctor Music Festival d'Escalarre, el Pallars Sobirà.
10: Un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori. El 2019 s'havia de fer una nova edició a la mateixa ubicació, Escalarre, però no van aconseguir els permisos pel risc de ser un espai natural inundable.
1: Anem a Escalarre, Pau Rovira.
11: Bon dia. Entre els anys 1996 i 1998, la Vall va acollir 3 edicions d'un festival que va situar el Pallars al mapa musical internacional. Per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
12: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
13: Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
14: Venien en helicòptero.
15: Bob Dylan
14: també va
16: venir. Bob Dylan. I cada dia els estàvem cuinant uns 400 pollastres.
17: És que va ser brutal. Vull dir, és que no m'ho podia imaginar lo que estava veient.
18: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
13: Casa meva estava al mig del meollo.
19: I que no hi havia cap incident ni res.
11: Des d'Escalarre, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè Doraemon torna a parlar en català.
10: Recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
1: Marc Garriga.
20: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victòria Canç. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
21: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 en el Fuxe. El Madrid té previst anunciar aquest matí oficialment el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. Al Mundial, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debuta Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
22: Avui s'estrena a Espanya el Mundial de Futbol i Lamine Yamal finalment jugarà uns minuts. De poc hauran servit les reunions i els pactes en principi que hi havia entre el Barça i la Federació Espanyola perquè Lamine anés a poc i no jugués els primers partits. Però els metges diuen que ja està bé. Ara bé, la selecció espanyola, la notícia ahir no va ser que Lamine jugarà avui, perquè això ja ho tenien bastant clar, sinó que va ser el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid, el català format a la Masia, vestirà de blanc amb Mourinho, i el Madrid, per fi, tindrà un jugador amb la selecció espanyola en aquest Mundial.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
23: I
2: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures un palet més altes que en dies anteriors. 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, 18 al Perelló, al Baix Ebre, i 14 graus a Solsona. Hi ha 4 nuvolets, però en general el matí s'espera assolellat, tranquil, a l'espera que a la tarda tinguem nuvolades i tempestes. Avui, més que no pas aquests últims dies, apareixeran al Pirineu, al Prepirineu, aquí podrien ser especialment fortes, ho adverteix també amb un avís groc al Servei Meteorològic de Catalunya, i avui les tempestes podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida, amb unes temperatures que seran altes, 29-30 a la costa, uns 35-36 a les zones més càlides de l'oest.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
23: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
24: Linkat. Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linka. A Catalunya Ràdio.
25: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
26: No, en falta una.
25: Ah, clar, la del tot costa.
26: Doncs som-hi, convocatòria.
27: Ahora bien lo bonito, atacantes.
26: Marc Crosas.
25: Natàlia Arroyo.
26: Gemmarí Dongu.
25: Bruna Vilamala.
26: Damià Abella. Ion Vaquero.
25: Ilia Sánchez.
28: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
25: Al tot costa.
27: Momento, seguimos.
28: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
29: Analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz, que està previst que es firmi a Suïssa divendres.
30: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Parlarem de seguretat, del conflicte amb els mestres i de la ressaca de la visita del papa, entre altres qüestions.
29: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, que col·labora amb la defensa de Jonathan Andic en la causa judicial per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
30: A 2:15 amb Laura Farr repassarem la premsa del cor i parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
31: Este año voy a pelear en la velada del año 5.
30: Así... I a les 11 ens visitaran Nacho Terrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
29: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
21: Divendres, encara alterada, l'Armínia ens va relatar com va viure la intervenció de la policia per evitar que un grup de cantaires, l'Armínia entre ells, entonés els segadors durant l'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
32: Van detenir unes hores, ens van demanar el carnet d'identitats i després pues, ens van deixar anar.
21: No, però a veure, però de què està parlant, Armínia? Qui l'ha detingut?
33: Que la van detenir, la van detenir, les forces de l'ordre.
32: La policia per lo de les estelades.
21: Ah, de l'altre dia de...
32: De la Sagrada Família. Ah. És una execució pública, el que ens van fer.
33: Home, no, execució.
32: Bueno, que ens van expulsar els de la coral en plena inauguració de la Torre de Jesús. Sí, soc sí, de l'agrupació sí. Coral Veus de Waterloo.
33: Veus
32: de...
21: I la seva coral, com es diu?
32: Agrupació Coral Veus de Waterloo.
33: Suposo que és en honor al president.
32: Home, evidentment.
21: Que deuen haver anat a cantar allà algun dia.
32: Sí, sí. Oh, tant. Dues vegades hi hem anat.
21: Allà a la porta.
32: Evidentment.
33: I tenien la missió aquesta,
32: bé,
33: no?
32: Bé, vam estar preparant el cop tota la setmana.
33: El cop, eh?
32: Tota la setmana, en un poble al sud de França, perquè no ens atingués.
33: Com si fossin a Tarres, tu.
32: Tu saps el que ens va costar?
33: Sí.
32: Imprimir les estelades a les partitures.
33: Home, doncs amb una impressora...
32: Que vam haver de fer en color!
0: Ah, era la blava.
5: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
6: El 15 de juny de 1977, Espanya celebrava les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista, un mecanisme que els últims anys està patint una crisi de legitimitat a nivell global. Entre les causes, doncs la desconfiança institucional generada pel fet de que els propis representants polítics qüestionin el seu funcionament i arriben inclús a parlar de frau electoral segons si els resultats els són més o menys propicis. En són experts Donald Trump, Bolsonaro, Abascal o Feijó, que encara té més tela, perquè el seu partit va guanyar les últimes eleccions. Avui és un bon dia per recordar a Espanya que tenim mecanismes per garantir la transparència del sistema i que la confiança és fonamental per mantenir viva la democràcia.
1: I el segon, el Lluís Gavaldà.
7: Avui és un bon dia per celebrar els 88 anys de David Hockney, el pintor anglès tristament traspassat aquest cap de setmana, un artista de personalitat abassegadora, lluminós, vitalista i amb una obra eclèctica i generosa, plena d'escenes quotidianes, gent anònima i paisatges assolellats. I si en voleu fer cas, la millor manera de retre-li homenatge és reservar uns dies a Londres per l'exposició que la Tate Britain ha anunciat per l'any que ve. Serà el millor homenatge possible a aquest home que va voler pintar The Joy of Life, l'alegria de la vida.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu molt càlida. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui podíem tenir una petita refrescada, però només als llocs on hi hagi tempesta, que això serà el Pirineu o el Prepirineu, i també la Catalunya Central, les comarques de Ponent, la resta de dies esperen temperatures tan o més altes que les del cap de setmana, fins i tot amb un episodi de calor intensa, més intensa, de cara al cap de setmana que ve.
0: I ens despertem atenció amb aquesta notícia, que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
2: Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war.
0: Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà per als propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Un acord que han confirmat totes les parts, preveu reobrir, en aquest cas, l'estret d'Hormuz. En principi també inclou el front del Líban, i el que no està tan clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear de l'Iran.
3: Sí, sobre aquesta qüestió el que hem de dir és que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió. Mentrestant, l'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó també tota la regió a la seva conveniència. De moment, sabem que Donald Trump, com també el govern iranià, veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i que, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant un cop signat el memoràndum, perquè s'entrarà en una fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. I un detall important, des del Ministeri d'Exteriors iranià asseguren que les negociacions començaran un cop els Estats Units alliberin els milers de milions de dòlars embargats a l'Iran. Washington no està disposat, però, a fer aquesta concessió.
0: L'acord s'ha anunciat a les portes també de la festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ens deies abans a les 6, Oriol, que ha sigut espectacular amb pantalles també a fora de la Casa Blanca per seguir-ho.
3: Sí, moltes pantalles. De fet, 4.000 persones ho han pogut seguir en directe des dels jardins de la Casa Blanca. I una mica més enllà, en una plaça que es coneix com l'Elipse, allà hi havia pantalles que feien possible que fins a 100.000 persones ho poguessin seguir també en directe. Han patit molt, t'ho he de dir, perquè aquí s'està girant una tempesta d'aquestes ja d'estiu que arriben després de tot un dia de molta calor, amb vents molt forts i molts llamps, però finalment ho han pogut tirar endavant. Trump encara està mirant-se aquests combats i, de fet, quan acabi haurà de marxar directe cap al G7 a Europa. I el que tu deies no és cap casualitat, a ell li agrada presumir del que sigui. Avui ha aprofitat aquesta gran festa amb tota la pompa per anunciar a través de la seva xarxa social aquest principi d'acord amb l'Iran. Ha felicitat tothom per l'acord, deien una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
0: Gràcies, Oriol, i al matí de Catalunya Ràdio avui anirem explicant durant tot el matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses asiàtiques i, per cert, ha fet caure també el preu del petroli fins als 83 dòlars al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores abans també que avui comenci a Evian-le-Bains, a l'est de França, la reunió del G7, reunió que assistirà, per cert, Donald Trump. Anem cap allà en directe, enviat especial de Catalunya Ràdio. Jordi Baró, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Una ciutat que està tan blindada que les protestes s'han traslladat fins a Ginebra.
4: Sí, ahir milers de contraris al G7 van manifestar-se a la ciutat suïssa veïna amb una de les imatges, la d'un Tesla completament calcinat al mig del carrer, també vidres trencats en bancs i en seus de Nacions Unides, mostres de rebuig antisistema d'una marxa multitudinària que va ser en l'inici pacífica i que es va produir en una ciutat on ja fa ara 20 anys el G7 ja va generar grans manifestacions. Però en tot cas, avui el focus a Evian, on Trump hi aterra amb un acord sota el braç. Els líders de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit l'han celebrat de matinada, demanen que restauri l'estabilitat a l'Orient Mitjà i que s'asseguri la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz davant d'un conflicte al qual no han donat suport i que ha fet pujar el preu dels carburants. Macron rep Trump aquesta tarda per una cimera amb Ucraïna també en l'agenda, amb la participació de Zelensky demà.
0: Gràcies, Jordi. Més enllà també de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del matí. D'aquí a una hora podreu escoltar per primer cop, i era exclusiva, l'àudio de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts abans de conèixer, de certificar la mort del seu pare a Montserrat. Escoltarem què va dir i com ho va dir. Això després que aquest cap de setmana transcendissin també missatges del fill al pare en què li deia coses com: no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te. Per comentar-ho tot plegat, ens acompanyarà a partir de 3:15 Francisco Marco, que és director de Método 3 de l'agència d'actius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I a les 9 també, avui al matí de Catalunya Ràdio, comentarem tot plegat a l'Àgora amb els nostres agoristes. I entrevistarem també el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de la seguretat, de l'augment de tirotejos o de la setmana tan complicada que afronten també els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
5: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Mundial. Avui debuta el Mundial la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça, 9 catalans, i el partit contra Cap Verd és a les 6 de la tarda. Dels partits disputats a les últimes hores, Suècia 5, Tunísia 1, Costa d'Ivor 1, Equador 0, Països Baixos 2, Japó 2 i Alemanya 7, Curaçao 1. Tot això avui que a Vimbodí, a la Conca de Barberà, el sol ha sortit a les 6:22 i a Bàscara, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:26 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Falten 8 dies, d'avui en 8, per Sant Joan. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí ens acompanyarà en Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Nebrera i David Madí. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: 3 mesos i mig.
8: És el que haurà durat la guerra a l'Orient Mitjà si s'acaba confirmant el preacord que era arribat als Estats Units i l'Iran. El primer a anunciar-ho ha estat el principal mediador, el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif, quan eren les 11 de la nit a hora nostra. Escrivia a les xarxes: les dues parts han declarat el cessament immediat i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban.
9: Poc després era Trump a la seva xarxa social que ho confirmava, anunciant també que aixecava el bloqueig naval dels Estats Units als ports iranians, i afegia Trump: vaixells del món, arrenquin els motors, que flueixi el petroli. Immediatament després, el viceministre d'Exteriors iranià també afirmava que el text del memoràndum ja està ultimat.
0: Divendres.
10: El proper pas serà la signatura d'aquest acord. Divendres, dia 19, a Suïssa, en principi serà aleshores quan s'obrirà l'estret d'Hormuz. Abans es vol garantir la seguretat de la zona, per exemple, desminant el mar.
8: Després s'obrirà un procés de negociació on s'ha de concretar què passa amb el programa nuclear iranià.
2: That Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy.
9: El vicepresident J.D. Vance assegura que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà, ni la comprarà. Per cert, Vance ha mostrat la seva predisposició a ser divendres a Ginebra. De fet, tampoc ha descartat que hi vagi el mateix Trump.
0: També al Líban.
10: En el seu anunci, el primer ministre del Pakistan ha assegurat que l'acord, com dèiem, inclou tots els fronts, també al Líban. Una incògnita és saber ara què farà Benjamin Netanyahu.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. Sí, aquesta és una de les grans incògnites ara mateix, saber si el primer ministre israelià respectarà el que s'hagi pactat a l'acord o si continuarà fent la seva, que és el que ha fet fins ara, fent cas omís de les peticions de Donald Trump. Ahir el president nord-americà va trucar-lo i li va exigir explicacions, segons el portal Axios, amb els següents termes: per què collons has atacat? Netanyahu havia bombardejat el Líban, en què és una línia vermella pel règim iranià, i aquí a Israel tothom ja es preparava per un nou llançament de míssils per part de l'Iran cap aquí. Finalment, l'acord va evitar que això passés. De moment, el govern israelià encara no ha reaccionat oficialment a aquesta entesa. Qui sí ho ha fet ha estat el líder de l'oposició, Yair Lapid. Per aquí l'acord és la culminació d'anys de fracassos per part de Netanyahu.
0: Pugen.
8: Els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els parquets asiàtics creixen amb força. El Nikkei de Tòquio es dispara un 5% i la borsa de Xangai un 1%. El preu del petroli de Brent es desploma un 5% fins als $83 al barril.
0: Celebrat.
9: L'acord per part dels principals líders mundials. Un dels primers a fer-ho ha estat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que ha parlat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. El Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran.
0: 300 milions al dia.
10: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors d'aquesta guerra són els magnats de l'energia. Quan va començar el conflicte, hi havia una quarantena de multimilionaris vinculats a aquest sector als Estats Units han vist augmentat el seu patrimoni de forma exponencial.
0: Berta Torrades.
7: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
12: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
7: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou morts.
8: En una nova onada d'atacs russos a Ucraïna, els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv, on han mort 5 persones, i Kiev, on n'han mort 4.
9: Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
0: 900.000.
10: Són els immigrants que han demanat ja acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol, una xifra que veiem avui a la portada del País i que suposa un rècord.
8: Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny ja superen en 200.000 les que va haver el 2005, l'any en què fins ara hi havia hagut un procés similar més nombrós.
0: Prohibit.
9: A partir d'avui, l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys per part del govern britànic tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
10: L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, que va ser el primer país en prendre una mesura similar i on no ha acabat de funcionar del tot. Les xarxes afectades al Regne Unit serien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp en quedaria exclosa.
0: Primers ensurts.
8: Avui hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb els 4 primers ensurts. Ahir se'n van declarar 3 de focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats.
9: El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja, la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
13: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: 3 morts.
10: En accidents al medi natural aquest cap de setmana a Catalunya. Dissabte es va ofegar un jove de 18 anys al riu Llobregat. També va morir un home de 80 anys que feia submarinisme a Cadaqués. I a l'Inz una persona va morir en una caiguda al port de Medacorba.
8: Els bombers han abandonat mentrestant la recerca del jove que va desaparèixer dimecres a Roses mentre anava amb moto aquàtica. Just avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
14: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, doncs anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: Setmana negra.
9: El PSOE als jutjats avui hi torna Begoña Gómez, però el que preocupa realment el govern espanyol és dimecres i dijous, quan Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol en declarar com a imputat.
0: Alba Gil, Madrid.
15: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa balanç.
10: Aquest matí compareix en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, coincidint amb l'esclat del cas Cerdán.
0: Declara.
8: Avui està citat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
0: Torna Doraemon.
9: RSCAT recupera la sèrie 30 anys després de la primera emissió al Super 3. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
0: Marc Garriga.
16: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victoria Kanch. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, 50.
17: Són les Champions que acumula el Barça, l'última a la d'handbol, 37-34 davant el Fuxe, Barrufet, jugador blaugrana.
18: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar les Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
17: El Barça jugarà a partir de dijous el títol de la Lliga de Bàsquet davant el València, que va eliminar el Joventut.
0: Contents, doncs, per Doraemon i per Barrufet. Qui paga, mana.
17: El Madrid fitxa de manera express Marco Corella, 55 milions més 5 en variables. Aquest matí podria anunciar oficialment el fitxatge. El Mundial debut a Espanya contra Cap Verd a les 6, també la selecció de l'Iran a les 3 de la matinada davant Nova Zelanda en un partit amb moltíssimes mesures de seguretat.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Catalunya Ràdio. Avui és dilluns 15 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 17 graus a Manresa, 18 a Vilafranca i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
22: Punts amb aturades. Aquesta hora la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, on un accident talla un carril, i a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
21: Avui, dèiem, fa força calor i, de fet, deixem enrere un cap de setmana de temperatures considerablement altes, i això s'ha notat a les platges i a les piscines de la demarcació.
23: A la ciutat de Barcelona, un dels punts que han tingut més èxit ha estat la piscina de la Creueta del Coll.
21: Maria Guixà.
24: Gairebé un miler de persones s'han acostat al llac del Parc de la Creueta del Coll en aquest segon cap de setmana que aquestes instal·lacions han obert al públic. A més, es tracta d'una piscina que és poc fonda, per tant, molt pensada pels infants, i, a més, també és la més econòmica de la ciutat. La majoria de les piscines municipals a l'aire lliure de Barcelona ja estan obertes, són 11, i les 4 restants obriran els pròxims dies. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
21: Més notícies. El Vallès Oriental continua ferit crític un ciclista que feia una ruta pel Montseny i que està ingressat a l'Hospital de Bellvitge per les ferides provocades per la caiguda que va tenir prop de Santa Fe de Montseny.
25: Tot plegat en un cap de setmana negre al medi natural en què 3 persones han mort en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
21: El barcelonès detingut un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
23: L'home de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi acostava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
25: A conseqüència d'aquestes accions, 3 de les víctimes van tenir lesions lleus. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de l'Hospitalet de Llobregat.
21: Barcelona obté la propietat de més de 5 quilòmetres de litoral de la Barceloneta al Parc del Fòrum.
23: En total són més de 62 hectàrees cedides per l'Estat, que inclouen la façana marítima, la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent.
25: Això gràcies a l'acord entre el govern municipal i el Ministeri d'Hisenda, pel qual l'Estat cedeix de manera gratuïta a l'Ajuntament la propietat d'aquesta extensió de terreny de la costa de Barcelona de la ciutat.
21: I cultura. El Museu de Mollà i les Coves del Toll han batut el rècord històric amb gairebé 35.000 visitants el 2025. Els equipaments patrimonials han registrat un increment de fet de vora del 50% més que l'any anterior, impulsats especialment per l'augment de les visites escolars. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan són les 7:20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui venen amb l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada aquest anunci i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. I a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marco Corella i Bernardo Silva.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
5: 29.814-29814 de la sèrie 31-31.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els Estats Units contra l'Iran.
11: El terreny de joc, Mundial de França, 1998, sorteig de grups. Josep Blatter, president de la FIFA, canta el duel amb més morbo.
26: Atención, este nombre va con Estados Unidos. Irán. Irán.
27: Islamic Republic of Iran, avec le groupe de l'Allemagne, États-Unis.
11: Òbviament no és morbo futbolístic. S'ha de tenir estómac per veure un Estats Units-Iran del 98, però és clar, en aquell moment fa 20 anys que els Estats Units i l'Iran són enemics declarats, com deia el líder suprem Ali Khamenei.
28: Who is your worst enemy, Mr. President?
29: Dushman Asliye, Iran Kist.
28: America.
11: Qui és el seu pitjor enemic? Li preguntaven. Amèrica havia declarat sense dubtar-ho. Però el 1998 tenim un petit moment de distensió entre els països, molt petit. Un any abans, el reformista Mohammad Khatami s'ha escollit president de l'Iran i s'acosta als Estats Units parlant de diàleg entre civilitzacions. Fins i tot ofereix una històrica entrevista a la CNN. Tot i això, el partit a França centrava totes les mirades. Just abans, també el president dels Estats Units, Bill Clinton, fa una declaració institucional parlant de retrobament dels dos països.
30: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
11: Hem de fer un pas endavant, diu. I a l'Iran, el que expliquen els jugadors d'aquella època és que mentre que el president va dir que la seva victòria més gran era la conducta i la moralitat, l'ayatollah va prohibir que fessin el primer pas per saludar els jugadors nord-americans. Un problema perquè, segons el protocol establert per la FIFA, els iranians havien de trencar la seva fila per anar a saludar.
0: I com va anar el partit?
11: Doncs finalment la FIFA va canviar el protocol, els jugadors van fer una foto conjunta i per simbolitzar la pau els iranians van entregar flors blanques. I un cop es va xiular el xiulet inicial...
31: Nazarinche. Estilis header, it's a super header.
11: L'Iran va trencar els pronòstics, va guanyar 2-1 i va eliminar els Estats Units del Mundial. El partit va acabar sense incidents i la FIFA va reconèixer els dos equips amb el premi al Fair Play d'aquell Mundial. 30 anys després, la situació ja sabem quina és. Els jugadors de l'Iran han pogut participar al Mundial amb moltes limitacions i si tots dos queden segons de grup, que és una cosa bastant plausible, s'enfrontaran els 32ens de final a Houston en un escenari, almenys fins ahir, molt més tens que el 1998. Però això, si passa, ja ho explicarem.
7: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Divendres, l'Enigmàrius feia crear trames de coloms a Barcelona i la resposta era fabular. Fabular equival a crear trames i en català central el verb fabular, F-A-B-U, sona com qui fa volar amb B baixa i O, coloms amb la seva imaginació. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. De tres lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. Tres lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la cantant de Presuntos Implicados, Lídia Rodríguez, que ha anunciat que deixa la banda després d'explicar a Telecinco que els seus membres l'han tractat molt malament.
10: Ahir, al programa Fiesta en Telecinco, van entrevistar a Lídia Rodríguez, que va substituir a Sole Jiménez a Presuntos Implicados fa més de 20 anys. Mentre l'escoltava contar el relat de maltractament psicològic i d'humiliacions que la cantant va patir en el grup, pensava, si ho estiguera dient en un altre espai, en un altre mitjà, tindria una repercussió i una validesa total. Però estava a Telecinco. Va passar amb Antonia Delate, que havia contat mil vegades lo seu amb el Condelecchio, però fins que no ho va dir al país, ningú la va prendre en sèrio.
0: I a la recomanació del dia celebrem la gran incorporació a la plataforma 3CAT de Doraemon. Cristina Bordes.
12: Un gran dia pels nostàlgics i per les generacions més joves, que ja tenen disponibles 200 capítols d'un dels animes més internacionals de la història, molt nostrat tot i venir del Japó. Una desfilada de creativitat i lliçons d'humilitat i noblesa per en Nobita, l'etern perdedor, tot i tenir un gat còsmic farcit d'invents com a millor amic. I si algú vol deixar la sèrie en bucle, a partir d'avui també ho podrà fer amb el canal temàtic 24 hores de Doraemon que ha estrenat 3CAT. La recuperació de les seves aventures es completarà a partir de dissabte amb la incorporació d'especials i pel·lícules de l'anime.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
6: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
16: Bon dia, Cucurella.
17: Cucurella, se come una paella.
18: Bueno, us podeu anar tots a la merda.
16: L'exjugador del Barça, Marc Cucurella, que ha estat al Chelsea els últims anys, serà anunciat nou jugador del Real Madrid aquest mateix matí, diuen. Ha sigut una operació ràpida del Madrid per un jugador que el Barça s'estava plantejant recuperar.
0: I recordem que la setmana passada Florentino ja va fer una oferta a Julián Álvarez, no? Que és jugador sí. Que també vol el Barça, no?
19: Què? I què?
16: Bueno, i el Madrid no, també s'ha interessat, no, pel defensa Guardiol, pel qual el Barça
19: sí,
16: també...
19: I què? No, què? Ponyes es passa.
0: A veure, Florentino Pérez, bon dia primer de tot.
19: Sí. Bon dia, mis calmis. Cojones. Mis cojones, que me tenéis... És que me tenéis hasta el nabo.
16: Però, escolta, vol fer el favor de calmar-se? Porta uns dies, de veritat, amb un estat d'alteració.
19: No,
0: a més, no para de fer servir aquest llenguatge. Si no para, haurem de donar aquí la conversa.
19: No. A ver si voy a ser yo que les tendré que pedir permiso a ustedes para fichar a quien me salga de la punta del pepino.
0: Bueno, pare ja, perquè si no... Ja deia
19: sí. Que... No, usted se calla. Me pregunte que me pregunte la niña. Que todo sí.
16: Jo?
0: Sí, amb barba.
16: Jo li pregunto. Deia que sembla que el Madrid estigui intentant fitxar tots els reforços pels que s'interessa al Barça. És com si no tinguessin cap projecte ni cap idea de per on tirar.
19: Niña, lo que estoy haciendo es seguir a pies juntillas las indicaciones de mi director deportivo.
16: ¿Qui és?
19: Se llama señor Mis Huevos y dice que hago con mi dinero lo que me da la gana, que por eso he tenido que someter a votación la presidencia de este club, que es lo más humillante que he tenido que hacer en mi vida.
16: Ja. Això vol dir que seguiran copiant el model del Barça,
19: pues sí. A què más quiere fichar a Barcelona?
16: No li direm.
19: Ah, bueno, pues me quedaré escuchando a Robert Prats y ya me lo diré.
16: Doncs li direm que no ho digui.
19: A ver si voy a hacer que te maten.
0: Són 8:15. I a aquesta hora els mercats celebren amb ganes l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou també el front entre Israel i el Líban. Després de dies d'incertesa, l'han confirmat totes les parts i s'assignarà divendres a Suïssa. Serà a partir d'aleshores que reobrirà l'estret d'Hormuz i s'obrirà també un període de negociacions per acabar de concretar aquests punts del pacte, per exemple, com queda el programa nuclear iranià. El vicepresident J.D. Vance ha assegurat a la Fox que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà ni la comprarà. I l'anunci ha arribat poc abans de la festa del 80è aniversari de Donald Trump. Una festa amb 5.000 convidats i en què els jardins de la Casa Blanca s'han convertit en un gran ring de combat d'arts marcials. A les 8 tornarem en directe a Washington, a Jerusalem i també a Vienne, França, on a partir d'aquest vespre se celebra la reunió del G7 amb la presència del mateix Donald Trump. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8, perquè d'aquí a mitja hora podreu sentir per primer cop, i en exclusiva, els àudios de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts després de la mort del seu pare a Montserrat. Sentirem què va dir i també com ho va dir. Per comentar-ho ens acompanyarà a partir de 9:45 Francisco Marco, també director de Método 3, l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I pel que fa als esports, Robert Prat.
9: El Barça, que es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Fuxe. El Madrid, que té previst anunciar oficialment aquest matí el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. I al Mundial, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó, debut a Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga a l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el dia comença amb sol a la majoria de comarques, però sembla que l'acabarem amb algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, com a mínim a la meitat nord de Catalunya es preveuen tempestes al Pirineu, Prepirineu, i avui, com a novetat, podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Localment podrien ser tempestes fortes, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta del país, sol i temperatures altes. Potser no tant com les d'ahir, però sí que encara podrien arribar als 35 o 36 graus, per exemple, a les comarques de Ponent.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. La línia T5 del tram que uneix Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona s'ha avariat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades. Pel que fa a rodalies i regionals, hi ha els retards habituals, endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11 que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou i també de 10 minuts a l'R15 en el tren que va de Reus a Barcelona. A la Habana Express, que va de Tortosa a Barcelona, també va amb un retard de 10 minuts i també de Mores en l'alta velocitat, en l'AVE, que va de Figueres a Madrid i que acaba de passar per Sants, que va un quart d'hora tard.
0: I les carreteres, circulació complicada a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Sí, al nus de la Trinitat hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma i entre Vall d'Hebron i Trinitat, direcció Besòs, també hi ha aturades per un altre accident. Retencions també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Nebrera i David Madí. Són les 7:33. Avui la redacció del matí comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
17: Bon dia.
0: Els articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
18: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta aquest pacte entre els Estats Units i l'Iran.
9: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
18: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però que tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units busca, bàsicament, pel Mundial de Futbol.
11: Armenian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
18: Al periòdico, el diplomàtic Jorge Tezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
11: Explica que el president hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i Bolsonaro i ara es posiciona al costat d'Abelardo de l'Espriella a Colòmbia.
18: L'editorial del País es fixa en Venezuela i en l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
11: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
18: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
11: Diu que la congelació del front ucraïnès no costa la pau a Europa, sinó pot ser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: I afegim-hi el que ha llegit ara a la premsa el periodista Xavier Grasset.
5: Eduard Voltas ha engegat Pròxima Estació, nou mitjà digital centrat en Barcelona i per subscripció. I en el seu escrit es pregunta, a propòsit de la massificació turística, si és un camí que es pot revertir. Les ciutats, les àrees metropolitanes, poden decidir i controlar quants turistes reben a través d'un mecanisme molt simple, el nombre de llits que es pot apujar o baixar a través de la normativa. Diu Eduard Voltas, Barcelona s'ha ficat tota sola i per què ha volgut en l'actual escenari de massificació? I es pregunta, es pot desfer aquest camí? Lògicament sí, és només una qüestió de voluntat política i planificació.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
17: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
22: Costellarro va bé. Gràcies.
23: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
21: Costellarro, senyor?
24: Volkswagen. Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 km de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Ondius torna a navegar.
1: És el vaixell que va tenir el brot d'antivirus. Ara, 2 mesos després, un cop desinfectat i amb tots els controls passats, ha tornat a salpar, ara cap a l'Àrtic. Això sí, no és un nou creuer, sinó que viatja amb treballadors de la mateixa companyia del vaixell, Ocean White. Ho veiem a El País.
0: I què ha fet caure un govern municipal?
27: Una classe de ioga. Així ho llegim a l'Ara, passat a Pont de Molins, un poble petit de menys de 600 habitants a l'Alt Empordà. L'encara alcaldessa d'Esquerra va retirar les competències al tinent d'alcaldia del mateix partit, acusant-lo d'abús de poder per haver utilitzat una sala municipal entorpint una classe de ioga per dones. Ell ho nega i ara s'ha posat d'acord amb regidors de Junts per fer una moció de censura.
0: Com arriba el Barça al Senegal?
1: Doncs a través d'un jove de Guissona, Nanu Kundul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club en Wolof. Té gairebé 800.000 seguidors a TikTok, 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Una petició per Lego.
27: Després que la companyia de joc danès

Municipal de València l'any que ve, el 2027. Segons llegim al web de Punt Media, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers de la seva mítica cançó Un beso y una flor.

0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Marc Jurado i Lara García.
1: Comencem als Estats Units. Al Washington Post, tothom pendent de l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra. El diari es fa ressò de les paraules del president Trump anunciant-ho i demana calma a les parts després dels atacs israelians a Beirut que amenaçaven de fer descarrilar les negociacions. L'article també destaca les tensions entre Trump i el govern israelià. I a Suïssa, el diari Blink interpreta el resultat del referèndum sobre la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions d'habitants com una derrota de la proposta, però també com un avís clar a la classe política. Diu que una part molt important de la població continua preocupada pels efectes de la immigració, la manca d'habitatge, la congestió de les infraestructures i la pèrdua de qualitat de vida. Han perdut el referèndum, però un 45% de lectors els han donat suport.
2: I ara repassem els diaris del món que analitzen l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Expansión assegura que aviat es podria establir una situació similar a la que existia abans de la guerra, però amb l'Iran exercint més pressió negociadora per la seva capacitat d'influir en el trànsit a l'estret d'Hormuz. El Confidencial explica que la guerra ha elevat la factura del deute d'Espanya en 1.500 milions a l'any. Diu que el repunt de la inflació i la pujada de tipus del BCE han suposat un augment dels costos amb què es financia l'Estat, i avui l'ONU Economia destaca que demà acaba el mandat de Cani Fernández al capdavant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, després de 6 anys. Recorda que Fernández ha pilotat alguns dels expedients econòmics més rellevants dels últims anys, des de la fusió de CaixaBank i Bankia fins l'OPA del BBVA sobre el Sabadell i passant per la investigació de la gran apagada elèctrica de l'abril del 2025.
0: I a la premsa esportiva...
3: Cucurella, se come una paella.
0: Cucurella, Robert Prat.
4: El diari El País anuncia el fitxatge de Cucurella pel Madrid, 60 milions, 5 són de variables, un fitxatge que arriba dilluns i no pas dijous.

0: El País afegeix que també està tancat el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid. El Mundo Deportivo remarca que Cucurella és una segona opció darrere de Guardiol, del City. La Vanguardia parla d'un fitxatge sorpresa i el periòdico aclareix que el jugador volia deixar el Chelsea per tornar a Espanya. El Barça i l'Atlètic de Madrid el volien fitxar. El Marca diu que Mourinho el va trucar personalment per dir-li que el fitxava a ell per la lateral esquerra o a ningú més. El diari Ara parla de Barcelonitis de Florentino Pérez, ha encarit el preu de Julián Álvarez, ha fitxat Cucurella i Bernardo Silva. I l'esport destaca el Barça de les 50 Champions, amb l'última aconseguida, la d'handbol, per l'esportiu. El Barça són campions absolutament en tot.
1: I a la FEMSA del Cor, Carles III i Gent de Pineda.
2: Aquest cap de setmana, Carles III ha celebrat el tradicional Tropic de Colors, una sort de segon aniversari del monarca que serveix d'excusa per organitzar una rua i, posteriorment, fer unes escopinyes i uns ganxitos. Gran desplegament d'elegància. Carles i Camila anaven vestits de soldadets de plom, només els faltava una corneta, els prínceps de Gales, dos pinzells, i la mainada royal molt espigada. Es nota que han fet dues febrades aquest any perquè l'estirada és considerable. Tots dutxats, correctes i festius. Desitgem que el rei rebés els obsequis adequats per ser l'avi de la casa, un jersei del Corte Fiel i una bossa d'aigua calenta pels ronyons.
1: I qui fa anys avui, Caralies?
3: A veure, és que t'he portat visita avui a l'estudi.
1: Sí,
3: a
1: la Charo Faig.
4: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: 42 anys.
4: Sí, ja.
3: Sembla més jove. Sí.
1: Mira, és que els concerts són d'aquelles persones a la ràdio imprescindibles.
3: Total, ens coneixen
1: sempre
3: a tots.
1: Sempre hi sou, sense fer soroll, no? Però fan una feina imprescindible. Per tant, avui aprofitem per felicitar-te. Com ho celebraràs, Charo?
4: Intentaré quedar amb unes amigues per anar a
1: dinar. Ah, unes amigues.
4: Bueno, més... Un japo.
1: Ah, mira, un japonès, sí. Està bé. Charo, per molts anys. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu. Qui més fa anys avui, Caralies? Mira,
3: també comparteix d'aniversari l'actriu Courtney Cox.
1: No sé.
3: Friends, Courtney Cox.
1: Friends, 52.
3: En fa 61. També fa anys l'actriu Blanca Portillo.
1: 70.
3: 63. I acabem felicitant l'exvicepresidenta espanyola Maria Teresa Fernández de la Vega.
1: 72.
3: 77.
1: Santoral.
3: Avui és Santoral.

0: Tabanilda de Còrdoba. Va ser una anciana vídua que vivia a Còrdoba. Corria l'any 853 quan es va desencadenar una persecució contra els cristians. Benilda, malgrat l'edat que tenia, va confessar la seva fe. Aquesta actitud li va costar la vida. Va morir xas decapitada i la van incinerar. Això sí, abans d'escampar les seves restes per al riu Guadalquivir, el seu cos sense cap va ser penjat en un pal i exposat a tota la ciutat. Se la considera una de les màrtirs de Còrdoba i a Catalunya hi ha 109 dones que es diuen Benilda.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 15 de juny del 2026. Seran al quiosc Vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
3: 15 de juny de 2016. Queda només una setmana perquè el Regne Unit voti en referèndum si se'n va de la Unió Europea i totes les enquestes vaticinen la victòria del Brexit a les urnes. Hi ha pànic a les borses i també el número 10 de Downing Street. David Cameron, el mateix primer ministre que ha convocat el referèndum, ara amenaça amb noves retallades socials i més impostos si guanya el Brexit. Ara fa 10 anys, la revista Restaurant feia pública la llista dels 50 millors restaurants del món. El celler de Can Roca cedia el número 1 mundial a l'Hosteria Francescana de Mòdena. En canvi, Joan Roca era proclamat millor cuiner del món. Acabo perquè el juny de 2016, en plena campanya electoral espanyola, TV3 emetia una edició especial del Foraster a Madrid. Quim Masferrer parlava sobretot amb catalans que vivien allà i gravava el monòleg amb 700 persones al Teatro Calderón.
1: Avui és 15 de juny del 2026, és el 166è dia del calendari. Falten 6 dies per l'estiu, 9 dies per Sant Joan i 3 pel Dia Internacional del Sushi. Mira, avui que se'n va de Japó, la Sara, doncs mira, podrà anar a celebrar-ho. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
1: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
4: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
5: Tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. Estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Suïssa.
6: Queda per resoldre el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
7: De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
8: No anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
9: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga i amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans.
10: L'educació i la sanitat.
1: Aquests són els sons del matí i de seguida hi afegirem també l'àudio en exclusiva que emetrem aquí en aquest programa a partir de les 8 del matí. Són les trucades de Jonathan Andic que va fer els serveis d'emergència després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. A partir de les 8 emetrem en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio aquests àudios que són claus també en la defensa. Però abans, anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Anunci.
11: Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic o també suport en forma de cartells, fullets, pel·lícules, etc., que conté missatges persuasius. Persuasives han estat, han hagut de ser, si més no, les parts enfrontades aquestes darreres setmanes abans d'anunciar aquesta matinada l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra.
1: Cita.
11: Algú adduir de viva veu o per escrit un passatge d'un autor en suport del que diu, és a dir, reproduir allò que algú altre ha dit. Ens quedem, però, amb l'excepció, un jutge, un tribunal, intimar a algú perquè comparegui davant seu el dia i l'hora prefixats. Avui Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, està citada davant del jutge Peinado com a pas previ a enviar-la a judici.
1: Limitar.
11: El que no faran els suïssos en relació amb la població del seu país, ni per tant la immigració. L'extrema dreta volia posar un topall de 10 milions d'habitants, però el 55% del país hi ha votat en contra. La dreta populista s'haurà de limitar a acceptar el resultat.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 1.639 euros.
12: És el que costa el metre quadrat a Badia del Vallès. El municipi lidera l'encariment de l'habitatge a Catalunya amb un increment del 168% del preu del metre quadrat. El segueix Argentona amb un encariment del 120%.
1: 300 milions de dòlars.
12: És l'augment diari que ha tingut el patrimoni d'una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats a aquest sector, l'energètic.
1: 51.
12: Són els municipis que avui estan en perill molt alt d'incendi a Catalunya. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit.
1: I ara 3 imatges, veig, pel foradada. A la primera imatge veig un grup de policies antidisturbis francesos. Estan envoltant i envoltats d'una mena de fum de color rosa. Porten vistoses màscares que per poder respirar i el primer apunta amb una arma cap al cel. la imatge capta com just acaba de sortir del canó d'un projectil.
10: Podria ser una pilota de goma, un projectil de foam o un equivalent. La imatge és a Ginebra, on s'han concentrat les protestes anticapitalistes contra la reunió del G7 que avui comença a Evian, a França. Hi va haver llançaments d'objectes, enfrontaments amb la policia, situacions a les quals els agents van respondre amb gasos lacrimògens.
1: A la segona imatge veig un ring, és un ring d'arts marcials rodejats per una xarxa negra que deu fer un metre i mig d'altura. Un dels lluitadors és a l'exterior del ring, inclinat, parlant amb una de les persones de la primera fila del públic, i és Donald Trump.
10: És Justin Gaethje, el lluitador que parla amb el president dels Estats Units just després d'imposar-se en un combat de lluita mixta. S'ha imposat a l'espanyol Ilia Topuria, tot plegat en la vetllada que ha centrat els actes de celebració del 80è aniversari del president dels Estats Units. Un combat celebrat a la Casa Blanca que portava per nom Freedom 250, coincidint amb la commemoració dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
1: I a la tercera imatge veig el jugador de la selecció espanyola, el català Marco Corella. Està enmig de l'entrenament, assegut a la gespa, fa un exercici amb una cinta als peus. Mentre parla pel telèfon mòbil, potser acabant de certificar el seu fitxatge pel Real Madrid.
10: El jugador del Chelsea ahir durant la sessió d'estiraments prèvia al debut avui al Mundial i que es va acabar convertint en el centre de totes les mirades a la concentració. Format a la Masia, va sonar com a possible reforç del Barça, també de l'Atlético de Madrid, i en poques hores va acabar patant el Santiago Bernabéu. A lateral es posarà les ordres de Mourinho a canvi d'uns 50 milions d'euros.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Els Mossos d'Esquadra van evitar l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, 28 dels quals tenien com a víctima una menor d'edat. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia. La notícia diu que són dades oficials oferides pel Departament d'Interior en una pregunta parlamentària del Partit Popular. Segons aquesta notícia, els Mossos d'Esquadra van aconseguir impedir 47 intents de matrimoni forçats durant tot l'any passat. Ara bé, aquestes dades policials poden no reflectir, diu la notícia, el total de casos de matrimonis forçats, perquè existeixen barreres culturals i socials que impedeixen en molts casos la seva denúncia. Són dades que poden reflectir només la punta de l'iceberg, diu la notícia. Per últim, aquestes dades també constaten que 28 d'aquests 47 matrimonis forçats tenien com a víctima una nena menor d'edat.
1: I això és real o fals?
14: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
15: La setmana passada, estudiants de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva van participar com a voluntaris al Centre Internacional de Premsa habilitat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Amb més d'un miler de periodistes acreditats per cobrir l'esdeveniment, l'alumnat va donar suport als professionals dels mitjans i va poder conèixer de prop l'organització i la logística d'una cobertura informativa d'abast internacional. Una experiència formativa que els va permetre apropar-se a la realitat professional de la comunicació.
14: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
13: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els Mossos d'Esquadra van impedir l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, dels quals 28 tenien com a víctima una menor d'edat, és una notícia falsa. Aquestes dades no són de l'últim any, són dels últims 5 anys. Si fem el promig, no arriben a 10 els matrimonis forçats que es detecten a casa nostra. Tot i la falsedat de la notícia, Vox la fa servir en algunes de les seves intervencions parlamentàries.
1: Gràcies, Marc.
13: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia dels 2 minuts amb Sílvia Solares i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
16: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres. J.D. Vance, vicepresident nord-americà, a la Fox.
17: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
1: El preu del barril de petroli s'ensorra a les borses que remunten.
6: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
1: I l'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
16: Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7.
1: I aquí avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
6: Ahir ja se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rosell és subinspector dels bombers.
18: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
1: I Begoña Gómez està citada avui davant la jutge, davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
16: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
1: I milers de mestres i professors es van manifestar ahir per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
6: Yolanda Segura, l'Ostec i Laura Gené de la CGT.
19: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar.
9: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
1: El govern britànic prohibeix des d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
16: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
1: I avui es posa en marxa el dispositiu per prevenir accidents durant la temporada de bany.
6: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors a les piscines. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
20: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: I en esports, el Barça guanya la Champions d'handbol.
16: Després de guanyar la final 37-34 al Fiuxe de Berlín.
15: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
16: Bon dia, pel que fa al temps, comencem el dia amb sol i calor, temperatures altes ja aquesta hora, amb previsió que s'enfilin fins als 30-33 graus en moltes zones de l'interior. Avui també podria arribar als 35 o 36 en alguns punts de Ponent o de l'interior de l'Ebre. I a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu, al Prepirineu, i podrien arribar a la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida.
15: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra?
21: Sí, a l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma. També hi ha retencions entre Vall d'Hebron i Trinitat direcció Besòs. Molta densitat també amb aturades a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
22: analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
23: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
22: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, el perit contractat per la defensa de Jonathan Andic.
23: A 11:15 amb Laura Farr parlarem de la mort del youtuber Gaspi. Buenas. I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
22: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
24: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Buenas, com estàs?
25: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé.
0: De dilluns, arrenca la setmana.
1: Sí, sí, sí.
25: Què és aquest riure? Què vol dir aquest bé? Què he volgut dir?
1: No!
0: Estem feliços.
1: Estem remuntant.
25: Ah.
1: Ha estat fotuts una mica del coll.
0: Una mica refredat, l'aire...
25: Ai, ja per dius.
0: Però ja està, remuntada.
1: No es pot dormir amb el cul a l'aire, Manu.
0: Ara, bueno, aquesta nit sí, fotia una calor.
1: Ah, sí.
0: Aquesta nit era de dormir despulladets.
1: Sí, sí.
25: Jo dormo sempre amb el cul a l'aire.
1: Ves fent frases, tu. Ves fent frases.
0: Ja tenim l'article fet.
1: Exacte. Va, anem a marcar el telèfon de la Júlia.
0: Ui, la Júlia, avui. Fa 10 anys.
1: Ha entrat de ple les dues xifres, 10 anys.
0: Espera't.
25: Mira.
1: Hi ha un moment que els anys passen de 10 en 10.
25: Calla. Júlia!
1: 10, 20, 30, 40, 50... 50, 50,
0: 50. I pum, ja està.
1: Cap a la caixa.
0: Sí.
1: No te n'enteres, ja estàs a la caixa. Mm. Júlia!
26: Bon dia.
1: No, què era, Júlia?
26: Sí.
1: Hola, Júlia! Com estàs?
26: Hola.
1: Saps d'on et truquem?
26: Piripipi.
1: Ah, home! Fas 10 anys avui, Júlia. Com ho celebraràs?
26: Va ser el dissabte.
1: El dissabte. I què vas fer? Què vas fer, Júlia?
26: Vaig celebrar amb les amigues i diumenge amb la família.
1: Toma! Doble celebració, veus?
0: Júlia, et truquem de part de la teva família, que et volen dir que els encanta compartir la vida amb tu i veure com et fas gran, que t'estimen molt i et volen dedicar aquesta cançó de la banda Neon que toca Manu Guix en directe, que es diu Guapíssima.

0: Ja ho tindríem, Júlia. Que tinguis un bon dia i t'enviem un petonet des de la ràdio.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, quina veu de simpàtica. Manu, ai, que vagi bé el dilluns, estimat.
2: Adéu, Júlia.
0: Fins demà.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: De seguida al matí emetrem en exclusiva els àudios de les trucades que Jonathan Andic va fer després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. Però tot això coincideix també amb uns altres fets preocupants a Catalunya. La calor ja és aquí i com cada any s'enfila el perill d'incendis a Catalunya. Aquest cap de setmana ho hem comprovat a Sanaüja, a Pons, a Cervià de les Garrigues i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Tots estan ja estabilitzats o controlats gràcies a la ràpida intervenció dels equips d'emergència. Bombers, agrupacions de defensa forestal i agents rurals han demostrat una capacitat de reacció impecable, coordinant mitjans aeris i terrestres de forma immediata per saltar d'un front a un altre. Però la solidesa dels nostres serveis d'emergència no ens pot fer baixar la guàrdia. Aquest 2026, atenció a la dada, 51 municipis estan en perill molt alt d'incendi. 51. Només fa falta una espurna pel desastre. I el perill neix de les accions més quotidianes. Per exemple, l'origen del foc de Cervià de les Garrigues d'aquest cap de setmana n'ha estat una lliçó. Els agents rurals apunten que va ser una radial, la causant de la primera espurna. Amb una imprudència, per tant, accidental, en les hores més de sol, n'hi ha prou per cremar milers d'hectàrees. És impossible arribar al risc zero. Però tots hi podem posar de la nostra part per reduir el perill d'incendis. La feina de prevenció recau sobre tothom. Les alertes, per tant, de telèfon no poden ser l'únic tallafoc. No podem pretendre que l'administració faci tota la feina de contenció. La prevenció és un deure compartit, especialment en aquest 2026 que planteja reptes únics. Aquest estiu hem de gaudir del país amb total serenitat, però també amb molta precaució, atenent aquests avisos oficials i extremant la vigilància. La magnitud del repte ens obliga a ser més curosos que mai amb l'entorn, sense marge per la distracció, ni als boscos ni al camp. Alerta màxima, perquè no hi ha acte més patriòtic que el de ser un bon ciutadà.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dilluns 15 de juny. Comencem el dia amb unes temperatures força contrastades. Encara ha refrescat força a la Pobla de Lillet, al Berguedà, amb 12 graus a aquesta hora, i en canvi l'altre costat del Prepirineu, a Oliana, en tenen 21. Ara mateix també hi ha 25 graus ja a Roses. Dia assolellat, dia càlid, amb previsió però de tempestes que es formaran al Pirineu, al Prepirineu, i avui també podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Les més fortes al Prepirineu creiem que podrien deixar quantitats de fins a 20 litres en mitja hora, segons adverteix també amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Aquests pròxims dies mantindrien els ruixats de tarda, però només a l'extrem nord de Catalunya, i les temperatures aniran pujant.
0: Ara són les 8:03, i atenció perquè ara mateix, al matí de Catalunya Ràdio, us avança un document important. El que ara sentirem és un extracte de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergència després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven en excursió. Jonathan Andic se l'investiga, recordem, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. El que ara sentireu és una de les proves clau que la defensa vol aportar a la causa. És un document inèdit que us pot avançar al matí de Catalunya Ràdio.
3: ¿Quién no te digui?
4: Hola, hola. Necesito ayuda, necesito ayuda.
3: ¿Qué tipo de corrido?
4: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
3: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido otro objeto?
4: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Aquesta és la primera trucada, el 112. És un petit fragment que, de fet, d'aquí mitja hora podreu sentir també íntegrament aquesta trucada aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però volíem posar-vos també alguns fragments de com ha anat aquesta seqüència de trucades. Per exemple, la primera persona que la té al 112 passa la trucada d'Andic als bombers. I aquí la desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenta a mesura que va passant els minuts.
3: I què passem, sí?
5: Sí, passa mal.
3: Puedo hablar.
5: Hola, mira, parla bombés, diga. Hola.
4: Mi padre se ha caído.
5: Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
4: Sí, correcto.
0: Aquesta és la trucada, un fragment de la trucada que fa amb els bombers. Insistim, d'aquí a mitja hora escoltareu la trucada sencera que va fer el 112. Hi ha una tercera conversa, també, de Jonathan Andic, des de dalt del barranc, per on s'havia precipitat el seu pare, que és amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. I aquí comença a donar la versió dels fets. En aquest fragment que escoltareu ara hi trobem un dels elements que centra en aquesta investigació, que és quan Jonathan Andic diu: el meu pare ha caigut per un barranc.
4: Sí.
6: Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
4: Jonathan.
6: Jonathan, què ha passat?
4: Que meu pare s'ha caigut.
6: Vale, ara venim a ajudar-lo.
4: Ja, però és que no el veig. No me responde.
6: Vale.
4: Que ha caigut por el barranco.
6: Que es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia no vamos a llegar, pero... con el helicóptero sí. Vale, vendrá un médico y una enfermera.
4: Sí, el problema es que no sé dónde está.
6: Bueno, lo buscaremos.
0: La conversa segueix amb el servei d'emergències mèdiques, que necessita saber exactament el punt exacte on s'ha produït aquest accident. I en aquí sentim el crit d'un Jonathan Andic molt alterat.
6: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
4: Sí.
6: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
4: Por favor, envíame la ubicación.
6: Vale, pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
4: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
6: En tiempo real, no. ¿Vale?
4: Enviado.
6: ¡Viejo! Estoy aquí, no me cuelgues, ¿eh?
0: A 9:15, us oferirem aquesta primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112. D'aquí a mitja hora mal contada, una conversa on podreu sentir la primera trucada que fa el 112 Jonathan Andic sencera. Aquests són uns fragments que us hem traslladat ara en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio, i d'aquí a més d'una hora, a partir de les del matí també, entrevistarem a Francisco Marco, que és qui ha contractat el pèrit, que ha contractat com a pèrit a la defensa, per saber quins passos seguiran també a partir d'ara. Estem parlant d'una trucada que centra part de les sospites que té el jutge. El jutge considera que hi ha versions discrepants i que Jonathan Andic va trigar massa a avisar emergències. Pau Forada, bon dia.
7: Bon dia. Van passar 4 minuts i mig i el primer contacte va ser amb la parella sentimental d'aleshores d'Isaac Andic. Els Mossos també diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la declaració davant la policia. La defensa considera que no hi ha incoherències en el relat i que tot es deu a les preguntes que va haver de respondre.
0: Els fets van passar el 14 de desembre del 2024 i Jonathan Andic va ser detingut fa un mes, recordem, el 19 de maig d'aquest any.
7: I va evitar la presó provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A més, la jutgessa li va retirar el passaport i l'obliga a comparèixer setmanalment al jutjat. Just en el moment de la detenció, el cap de la comissaria d'investigació criminal dels Mossos, Ramon Chacón, es trobava en aquest estudi al matí de Catalunya Ràdio. Ens deia això.
8: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
0: Precisament la Fiscalia i les Defenses mantenen una pugna en diferents punts del claus de la investigació. El primer és la teràpia familiar que seguien Jonathan i Isaac Andic.
7: La Fiscalia va aportar nous indicis sobre la suposada mala relació que mantenien pare i fill, en concret un missatge del Jonathan al seu pare 5 mesos abans de la mort, en què li diu: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. La família va advertir que el missatge està tret de context i que cal enmarcar-lo en la teràpia que seguien i en la metàfora de matar el pare de Freud. Recordem que la jutgessa també investiga si la psicòloga està relacionada d'alguna manera amb la mort d'Isaac Andic.
0: El segon punt són els problemes de mobilitat d'Isaac Andic.
7: La defensa del primogènit va al·legar que el fundador de Mango tenia problemes als genolls i que per això va fer una trepitjada tan forta a terra abans de caure a Montserrat. Una trepitjada que els Mossos creuen que no és compatible amb una simple relliscada. Els advocats de Jonathan Andic van aportar un vídeo d'una caiguda anterior del seu pare en què se'l veu entrebancar-se, trampejar uns metres endavant i no tenir prou força a les cames per mantenir-se dret.
0: I el tercer, els possibles testimonis.
7: 2 excursionistes van ajudar el Jonathan al lloc dels fets, però després de 17 mesos d'instrucció, els Mossos no han sigut capaços de localitzar-los. Els agents que van anar al lloc dels fets no els van prendre les dades i, tot i revisar les imatges i les matrícules dels cotxes que van accedir a la zona, no han aconseguit trobar-los encara. Segons la causa, Jonathan Andic va arribar a fer una trucada perduda a un d'ells, tot i que, segons la policia, va negar-ho en la seva declaració.
0: A 3:15 preguntarem a Francisco Marco pels arguments de la defensa davant de tots aquests indicis i per l'àudio de fa uns minuts que avançàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordem que també d'aquí mitja hora escoltareu la trucada íntegra que Jonathan Andic va fer al 112. Un document clau que pot canviar el rumb d'aquesta investigació. Ho investigarem tot plegat a l'Àgora també, ho analitzarem amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, comentari de la periodista del País, Rebeca Carranco.
9: La mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha deixat de ser una investigació per homicidi per convertir-se en una batalla mediàtica pel relat. Cada element nou que coneixem dels escrits judicials és rebatut i reinterpretat per la defensa. Ho vam veure amb el vídeo d'Isaac Andic caient, amb les fotos d'unes vacances en família o el context per minimitzar els missatges sobre matar el pare. I ara, amb la trucada de Jonathan Andic al 112. L'estratègia és legítima, però poc habitual. Comprovarem si el camí de guanyar-se l'opinió pública porta també a l'èxit judicial.
10: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
11: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran and that on Friday...
1: Aquesta és la notícia d'aquest matí, és l'acord entre els Estats Units i l'Iran, un pacte per acabar amb la guerra que fa gairebé 4 mesos que dura. L'acord s'assignarà divendres a Suïssa i passa per reobrir l'estret d'Hormuz i pacificar també el front del Líban. Connectem en directe amb els corresponsals de Catalunya Ràdio que segueixen aquest conflicte sobre el terreny. Comencem per Washington. Oriol Serra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: L'acord que l'han confirmat totes les parts, com dèiem, és un pacte que també inclou el front del Líban, però el que no està tan clar és... què passarà amb el programa nuclear de l'Iran?
2: Bé, en aquest sentit, la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió i que l'Iran renunciï a tenir armament nuclear. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord, una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Així ho ha expressat el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, en declaracions a la cadena Fox News.
3: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys, posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
1: I, casualment o no, l'acord s'ha anunciat a les portes també d'aquesta festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha estat una festa ben curiosa, no, Oriol?
2: Sí, una festa que s'ha acabat fa tot just uns minuts. Podem pensar perfectament que no és cap casualitat. A Trump li agrada presumir del que sigui i, tot i que l'acord encara no està signat, ho ha volgut lluir el dia del seu aniversari. A la Casa Blanca, als jardins de la Casa Blanca, hi ha instal·lat un ring per a combats d'arts marcials mixtes, conegut també com a Ultimate Fighting. És una afició que té Donald Trump des de fa molts anys, amb capacitat per a 4.000 espectadors que ho han pogut seguir en directe des d'allà i una mica més enllà de la Casa Blanca, al carrer, hi havia pantalles gegants perquè ho poguessin seguir 100.000 persones. Només una estona abans de l'inici de la festa hem vist com Trump felicitava tothom per l'acord i deia en una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
1: Gràcies, Oriol, i l'Iran, que també celebra l'acord, però avisa que estarà atent que no s'incompleixi.
4: El viceministre d'Exteriors iranià, Ali Gharayi-Babadi, ha explicat els primers passos d'aquest acord i ha assegurat que els compromisos que ha de seguir el país no són comparables amb les victòries que ha aconseguit Teheran. Tot, segons el viceministre, gràcies al poder militar del país.
1: I els Estats Units i l'Iran. I el tercer en discòrdia, Israel. La gran incògnita d'aquesta hora és saber què farà Netanyahu, que ha demostrat sobradament que va per lliure. Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Aquí, de moment, no ha reaccionat encara ningú.
5: No, i comença a ser estrany, tenint en compte que, habitualment, l'oficina de Netanyahu fins ara sempre havia emès comunicats amb certa rapidesa en relació a com avançaven aquestes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. L'última comunicació oficial de Netanyahu és d'ahir, on deia que no toleraria que Hezbollah ataqui Israel. Aquesta premissa, de fet, fins ara ha estat per sobre dels desitjos de Donald Trump. Ho vam tornar a veure ahir mateix amb l'atac de l'exèrcit israelià sobre Beirut, que va fer que el president nord-americà s'enfadés per enèsima vegada amb Netanyahu, a qui en públic va definir com un home molt difícil de tractar i que, de portes endins, segons el portal Axios, va titllar d'algú que no té ni punyetera mena de criteri.
1: Gràcies, Jordi. A tot això, els principals països del món també es reuneixen avui al G7, que arrenca a la ciutat francesa d'Evian-le-Bain, amb la presència de Donald Trump, enviat especial a Evian-le-Bain. Jordi Baró, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: L'acord capgirarà aquesta agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron.
6: Sí, Macron ja és a Evian i aquesta tarda rep Donald Trump i junt amb els líders del Regne Unit, Alemanya i Itàlia pressionarà el president dels Estats Units per assegurar una reobertura ràpida de l'estret d'Hormuz i perquè torni l'estabilitat a l'Orient Mitjà després de 4 mesos d'una guerra a la qual Europa no ha donat suport i que ha patit per l'increment dels preus de l'energia. Els líders europeus han deixat clar aquesta matinada en un comunicat que l'Iran mai ha de tenir una bomba nuclear. Malgrat que hi ha molts fronts de discrepància amb Trump, Macron vol que aquesta cimera que comença avui aquí a Evian sigui una cimera d'acostament i no de confrontació amb el president dels Estats Units.
1: I la prèvia d'aquesta cimera també ha estat marcada per les protestes, no, Jordi?
6: Sí, unes protestes ahir antisistema que resumeixen segurament amb una imatge, la d'un Tesla, l'empresa propietat d'Elon Musk, completament calcinat ahir al mig de Ginebra. Va ser una manifestació que va començar com a pacífica, però que va acabar amb disturbis, també amb vidres trencats a seu de Nacions Unides.
1: Gràcies, Jordi. Ara sí caldrà seguir també les conseqüències econòmiques del pacte. De moment, les borses pugen i el preu del petroli cau.
4: Cau amb ganes arran de l'anunci d'aquest acord. El barril de Brent es paga al voltant dels 83 dòlars després de baixar de cop 4 dòlars després de l'anunci. De fet, els 83 actuals són 15 dòlars menys que només fa una setmana. Eufòria també a les borses. Veurem a les 9 com arrenquen els mercats europeus. De moment, Tòquio o Seul guanyen avui un 5%.
1: Sentim ara comentari pel matí de Catalunya Ràdio del professor de la Blanquerna i expert en el món àrab, Javier Albarracín.
7: Després de 40 vegades que s'ha proclamat que l'acord estava a la mà, sembla ser que en aquesta ocasió sí que coincideixen tant Iran com els Estats Units. Ara bé, queda una setmana. Queda una setmana i el més calent està a l'aigüera. No s'ha plantejat com es farà el desmantellament del potencial nuclear d'Iran, ni el tema balístic. El Líban està sobre la taula com una línia vermella per part d'Iran. Veurem si és possible que Netanyahu el respecti, cosa dubtosa, i també posa en evidència la forma de fer acords, d'arribar a acords per part del govern de Trump, que és negociem les generals i després ja entrarem en detalls. Va passar a Gaza i mireu com està la situació.
8: Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc extremut. La gran diferència.
9: Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8:19, afegim ara els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Lara García i Pepa Rus. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Cap de setmana amb 4 incendis a Catalunya que ja estan sota control.
12: Ahir se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons de la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sant Aguix a la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
13: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
12: Hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana, com dèiem, amb els 4 primers ensurts.
1: I tot això ja estem en plena temporada de platja i avui comença el dispositiu del govern per prevenir accidents i per fer el seguiment de les incidències. Montse Mir.
14: Que posarà sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
15: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
14: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis a les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'avui i fins al 15 de setembre. El Servei de Vigilància i Socorrisme de les Platges és competència dels ajuntaments. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè l'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. Més detalls, Sèria Forment.
16: Una cinquantena de pacients d'entre 6 mesos i 18 anys rebran medicaments per via oral. Són infants que han recaigut o que no responen als tractaments actuals. Miquel Segura, cocap del grup de càncer del Vall d'Hebron.
17: Sabem que, per les famílies, aquest és un camí molt dur. Fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
16: A més, l'estudi, que ha costat 8 milions i mig d'euros finançats per la Unió Europea, també analitzarà biomarcadors predictius i la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Madrid, setmana intensa en els processos judicials que afecten el PSOE. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
1: Avui vista preliminar a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
18: Sí, és aquesta tarda. El jutge Peinado fa l'últim tràmit. Comunica a la dona de Sánchez que la porta a judici per jurat popular per 4 delictes. L'acusació popular li demana 23 anys de presó. Els intents fins ara de les defenses i de la fiscalia, que demana arxivar, no han tingut cap efecte per frenar els peus a un jutge que tenia pressa per portar-la a judici. Al setembre, recordem, ho farà 72 anys i s'ha de jubilar. Però no només això, sinó que dimecres i dijous, Zapatero declara pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades a la caixa forta del despatx. Ho fa un mes després que el cas saltés a la llum, on només ha parlat aquest temps per defensar la seva innocència a través d'un vídeo.
1: I com afronta el govern espanyol aquesta setmana, Tània?
18: Doncs amb preocupació. Aquesta setmana posarà a prova la capacitat d'un govern i d'un partit que passa pel moment més complicat de la legislatura. Fins ara s'ha imposat la tesi de Sánchez, que en públic ho ha demanat, creu en la innocència de Zapatero i espera que pugui donar totes les explicacions davant del jutge. Però és cert que l'acumulació de casos, també amb els detalls del sumari del cas Leire, fan cada cop més difícil mantenir el rumb i l'atenció, sobretot en els temes de l'agenda del govern. Des del PSOE asseguren que el partit està net, però una possible imputació per finançament irregular. Podria ser l'estocada definitiva a un govern, com ja han advertit alguns dels seus socis.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà i en parlarem amb ell, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, a qui li preguntarem també com està això de la reforma de l'administració, que fa tant de temps que prometen, per saber doncs com s'està treballant en això. I entre altres coses comentarem també l'acord entre el govern i Esquerra pel canvi legal que ha de permetre crear l'autoritat aeroportuària.
12: Ho expliquen el periòdico i La Vanguardia. És un òrgan amb què la Generalitat busca augmentar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans. El pacte s'inclourà a la llei d'acompanyament de pressupostos i també inclourà un pla estratègic que pretén connectar per ferrocarril els principals aeròdroms catalans.
1: També preguntarem, Albert Dalmau, quins són els propers passos en el conflicte a l'educació. Ahir milers de docents i famílies es van manifestar per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant. Marta Sánchez.
11: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
19: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
20: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
11: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I es compliquen els problemes per l'escola que dirigeixen els fundadors d'Aliança Catalana. Ha plegat en bloc l'AFA, que és l'Associació de Famílies, per tics autoritaris.
21: Es tracta de l'escola concertada al Roser de Sant Julià de Vilatorta, Osona. El conflicte ve per la decisió de la direcció d'imposar uniforme al pròxim curs. Segons llegim a El País, algunes famílies ho rebutgen i denuncien que el diàleg amb el centre està completament bloquejat. L'escola estava a punt de tancar i fa 4 anys la va rescatar la Fundació Puig i Cunyer, que controlen 2 dels fundadors del partit d'ultradreta.
1: I restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca o el Disfrutar de Barcelona, denuncien als Mossos d'Esquadra les pàgines webs que els suplanten la identitat per estafar clients. Girona, Núria Paraire.
22: El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. El Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons del Celler han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
23: 8 o 9... les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4.
22: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui, a partir de les 10, parlarem amb Laura Fa també del youtuber argentí Gaspi. Atenció, perquè al Brasil han mort 6 persones en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, i entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Olivier Tri i aquest youtuber, el youtuber argentí Gaspi.
24: De moment no se saben les causes de l'accident. Olivier Tri, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa, amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. I pel que fa a Gaspi, era un dels youtubers en espanyol més seguits, amb 3 milions de seguidors a Instagram i a YouTube.
1: I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
24: La iniciativa pretenia posar més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El 55% dels votants ha votat en contra d'una proposta que només defensava un partit d'extrema dreta. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració davant d'uns municipis rurals més reticents, com explica aquesta emissora Albert Estiva, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
25: Àmbits rurals que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
1: I bones notícies, atenció, pels fans de Doraemon.
26: Perquè 3CAT recupera la sèrie de Sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3.
1: I atenció, perquè comença el compte enrere pel Sonar.
26: Que arrencarà dijous. Desapareixen, recordem, els espais de Sonar de dia i Sonar de nit, i tot això es farà en una única ubicació, la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena direcció, amb algunes novetats es podrà entrar i sortir del recinte, i també s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar menjar de fora.
1: Són les 8:27.
27: I
0: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
2: No.
0: I a més, es posa a diluviar.
2: No t'ho creus.
0: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
5: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.

0: I ara els esports, el Madrid anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella.
1: Operació express al Madrid, que s'ha avançat a l'Atlètic de Madrid i al Barça, ha tancat l'acord amb el Chelsea, 55 milions, 5 variables, era un desig de Mourinho, que ha fixat l'operació com a prioritària. El jugador va firmar ahir tota la documentació, ahir a la nit a última hora, des de la concentració de la selecció espanyola de futbol.
0: Mentre el Barça és campió d'Europa d'handbol.
2: El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La tretzena!
1: Així ho explicàvem a Catalunya Ràdio, la 50a Champions de la història del club, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última després de guanyar el Fuxe de Berlín, 37-34. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
3: Pues un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar.
1: Carlos Ortega, feliç per aquest nou títol del Futbol Club Barcelona.
0: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
1: A partir de dijous, els valencians van tornar a guanyar la penya el tercer partit, 75-87. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: El Mundial de Futbol, golejada de la malla de Bancuraçao, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. Suècia guanya 5-1 a Tunísia i la Costa d'Ivori a l'Equador 1-0. De la jornada d'avui destaquem el partit que juga la selecció espanyola contra el Cap Verd a partir de les 6. Yeah.

0: Ara són 9:15 i avui estem molt pendents també d'aquesta conversa íntegra que emetrem d'aquí a pocs minuts al matí de Catalunya Ràdio de Jonathan Andic al 112. Una hora més tard també saludarem el Pèrit, que ha contractat la defensa, Francisco Marco, per saber quins passos seguiran a partir d'ara. Tot això, el dia que hem avançat ja a les 8 del matí, algunes de les converses que ha tingut Jonathan Andic amb el servei d'emergències. D'aquí a pocs minuts, la primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112.
1: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
2: Vaja, Carles.
1: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
2: I tu què li vas dir?
1: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
4: 150 anys movent-nos per tu.
5: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
6: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
0: Catalunya Ràdio. D'aquí a pocs minuts aquesta trucada, aquesta primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112, que és una de les peces que formarà part central de les sospites que en aquest cas pot tancar la defensa del que té la jutgessa. Per tant, estarem pendents d'aquesta trucada d'aquí a pocs minuts, però abans ens actualitzem amb el que estem pendents aquest matí, per exemple, de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Serà el tema del dia a la cimera del G7 que arrenca aquesta tarda a Iran, en aquest cas a França. Enviat especial a Jordi Baró, bon dia.
7: Hola, bon dia. Trump podrà presumir avui davant de la resta de líders del G7 d'haver acabat amb una guerra que no agradava a Europa i la cimera de Viana es podrà centrar en discutir els pròxims passos. Macron, Merz, Meloni, Stammer volen estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi els preus de l'energia i deixen també clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear. Junt amb els líders del Canadà i el Japó es trobaran amb el president dels Estats Units amb una voluntat d'evitar la confrontació en una cimera envoltada de protestes antisistema ahir a Ginebra amb disturbis.
0: I molt pendents també de com responguin les borses a partir de les 9 quan obrin els parquets europeus. Redacció, Lara García.
8: Sí, els mercats que ja estan oberts a aquesta hora, els asiàtics ja celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, creixen amb força aquest matí, el Nikkei de Tòquio es dispara gairebé un 5% i la borsa de Xangai un 1%. Unes crescudes que amb tota probabilitat es traslladaran a les borses europees quan obrin d'aquí mitja hora. Pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent es desploma un 5% aquest matí fins als $83 al barril. És el nivell més baix des del dia 6 de març.
0: I el govern espanyol acaba de llançar la convocatòria de places de jutges i fiscals més gran de la història. El BOE ja publica aquesta macroconvocatòria amb gairebé 700 places. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. Sí, el Ministeri de Justícia feia mesos que hi treballava. Són 575 places de jutges i fiscals per oposició i 125 més del que es coneix com a quart torn, acreditant experiència i mèrits. A les xarxes, Félix Bolaños, ministre, destaca que és la transformació més gran de la justícia en dècades. En total, des del 2018, aquest govern ha convocat 2.515 places de jutges i fiscals. El triple assegura la Moncloa que durant les dues legislatures de Mariano Rajoy.
0: I quan falta una setmana per la revetlla de Sant Joan, d'aquí a una hora el govern presenta la seva campanya per garantir una nit segura. Redacció, Marc Jurado.
10: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà l'encarregada de presentar el dispositiu especial de Sant Joan per garantir una revetlla segura amb el missatge "No petis la revetlla". És, de fet, el mateix lema que va fer servir el govern per la revetlla de l'any passat. També intervindran responsables de Protecció Civil, dels Bombers, dels Mossos i del Servei Català de Trànsit.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia. L'R11, el regional que ha sortit a primeríssima hora de Portbou i que va cap a Barcelona Sant, circulant prop d'una hora de retard a causa, segons ens diu Renfe, de problemes amb l'operativa. D'altra banda, l'Euromet, que va de Figueres a Barcelona, va amb una demora de 25 minuts i avui també hi ha endarreriments d'uns 10 minuts en els trens AVE, tant en els que van cap a Madrid com en els que van cap a Barcelona i Figueres, a causa d'uns treballs que s'estan fent a la infraestructura. Mentrestant, al tramvia de Barcelona ja s'ha normalitzat la circulació a les línies T4, T5 i T6, després que aquest matí s'ha avariat un comboi.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia.
0: Punts vermells.
12: Doncs les dues rondes de Barcelona, la Ronda de Dalt en tots dos sentits, sobretot de Santa Coloma en sentit Trinitat, i la Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, direcció Trinitat, i de Sant Adrià al Poble Nou, sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
12: A la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, aquí hi ha més trànsit avui del que és habitual i tenim una incidència destacada a la P7 al Vendrell. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per l'incendi d'un camió.
0: De seguida, aquests àudios nous del cas en Vic, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes?
13: Doncs a les 9 parlarem amb el conseller Albert Dalmau, conseller de Presidència de la Generalitat, i com cada dilluns, secció D'acord amb Laura Fa. A les 11, entrevista amb Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, dels Gossos.
0: Que és estrany que avui vinguin els gossos. Li preguntarem per què, potser venen a explicar-nos alguna cosa. Avui a l'Àgora del matí, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco.
14: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I quin temps ens espera, Eloi Cordomí? Bon dia.
15: Bon dia. Doncs mira, avui hi ha un pèl d'inestabilitat que la notarem en forma de tempestes de tarda que poden aparèixer al Pirineu o Prepirineu i potser també al centre del país. A la Catalunya central o al nord del Pla Lleida podrien arribar-hi alguna d'aquestes tempestes que poden arribar a ser fortes. Ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya amb un avís de nivell groc. Avui en temperatures que ja parteixen de valors molt alts, tenim ara mateix a la costa ja algunes xifres de 25-26 graus. Avui al migdia s'arribarà als 35-36 en alguns llocs de Ponent i entre 30 i 33 en molts llocs de l'interior de la Catalunya. I els pròxims dies continuarà pujant la temperatura, es mantindran aquests ruixadets, però només al Pirineu, i encara s'enfilarà més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
16: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:36, atenció als documents que us avança avui en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio. Fa una estona hem sentit ja fragments de les converses de Jonathan Andic amb els serveis d'emergència. Eren unes converses en el qual uns extractes de les converses que va tenir amb els serveis d'emergència després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió. Jonathan Andic, recordem, se l'investiga perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. El que hem sentit aquest matí és una de les proves clau que la defensa portarà en aquesta causa. Un document inèdit que us avancem aquí al matí de Catalunya Ràdio.
18: ¿Tendo otra día?
19: Hola. Necesito ayuda. Necesito ayuda.
18: ¿Este equipo que ha corrido?
19: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
18: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo el conocimiento?
19: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Aquest és un petit fragment de la trucada al 112 que d'aquí a res, dos minuts, l'escoltareu íntegrament al matí de Catalunya Ràdio. Una trucada que és clau en aquesta defensa i la primera persona que l'atén al 112 passa aquesta trucada als bombers. La desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenta a mesura que van passant els minuts.
18: I passem, sí.
20: Sí, passa mal.
18: Pedro habla.
20: Hola, mira, parla bombers, diga. Hola.
19: Mi padre se ha caído.
20: Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
19: Sí, correcto.
0: La tercera conversa de Jonathan Andic des de dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare és, en aquest cas, amb el Servei d'Emergències Mèdiques. I aquí comença a donar també la seva versió dels fets. És en aquest fragment on trobem un dels elements que centren la investigació, que és quan Jonathan Andic diu: el meu pare ha caigut per un barranc.
19: Sí.
21: Hola, bones, truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
19: Jonathan.
21: Jonathan, què ha passat?
19: Que el meu pare s'ha caigut.
21: Vale, ara venim a ajudar-lo.
19: Ja, però és que no el veig. No me responde.
21: Vale.
19: No me caí por el barranco.
21: Es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia no vamos a llegar, pero con el helicóptero sí. Vale, vendrá un médico y una enfermera.
19: Sí, el problema es que no sé dónde está.

0: Ut, la trucada íntegra al 112 de Jonathan Andic.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
3: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
9: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
10: Les curses importants les guanyava totes.
11: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
12: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
13: Pere Casacuberta.
14: Ningú s'esperava que guanyés.
15: És una cosa totalment excepcional.
16: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
17: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 8:42 i fa una estona hem sentit fragments de les converses de Jonathan Andic amb els serveis d'emergència. Ara al matí de Catalunya Ràdio sentirem íntegrament la trucada de Jonathan Andic al 112. És un document que us avança en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio que la defensa de Jonathan Andic vol fer servir per explicar i per desintegrar una de les peces claus d'aquesta acusació.
19: Ben, doncs, digui?
6: Hola. Necessito ajuda. Necessito ayuda.
19: ¿Este tipo que ha corrido?
6: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
19: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
6: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
19: Vale, si en Coibató nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra.
6: En el camino de las cuevas de Salnitre.
19: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
6: No, estamos justo al principio.
19: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
6: No, pasado las cuevas hay un camino que bordea el Montserrat.
19: Entendido.
6: Por favor, mira a alguien que no me...
19: Sí, estamos pasando todo en Cuba, en un momento. ¿Sabe de qué altura es este barranco? ¿Se lo podría indicar aproximadamente?
6: ¿Qué?
19: ¿Se podría indicar de qué altura ha podido caer?
6: No lo sé, no lo veo.
19: Vale, no se preocupe.
6: Por favor.
19: ¿Le contesta? ¿Sabe si está consciente?
6: No, contesta.
19: ¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
6: Jonathan.
19: ¿Cómo no? ¿Tiene un apellido, Jonathan?
6: Andy. Ay, me dice.
19: Vamos. Un número de teléfono de contacto es el mismo que nos llama por vos.
6: Sí. Dios.
19: ¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino?
6: No.
19: Entendido.

0: No se
1: Por
0: retire,
1: favor,
0: teléfono,
1: envíenme, por favor, envíen a alguien rápido, por favor.
0: escúcheme, ¿de acuerdo? Necesito que se tienen la información, pero vamos a intentar pasarle para que hable con ellos directamente, ¿de acuerdo? Un momento. Le vamos a pasar con bomberos y lo avisaremos al resto de pueblos cooperativos, ¿de acuerdo? Un momento.
1: Control.
0: Hola, buen día, señor. Tengo un pendiente de ciencia para ir a la privatón, las pruebas de familia.
1: Sí, diga.
0: ¿Tofu?
1: ¿Ha cerrado la línea?
0: Y pasen, sí.
1: Sí, pasa mal.
0: ¿Puedo hablar?
1: Sí.
2: I a partir d'aquí, doncs, es produeixen les diferents trucades que abans emetíem a les 8 del matí. Aquest és un document inèdit del cas Endic que hem avançat aquí al matí de Catalunya Ràdio, que Jonathan Endic hauria fet el 112 després que el seu pare, el fundador de Mango, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió. Aquesta és una de les proves clau que la defensa vol aportar a la causa i és per això que avui també l'emetem a Catalunya Ràdio. Farem una pausa 2 minuts i de seguida entrem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio. Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
4: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, crear trames de coloms a Barcelona era fabular. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, de 3 lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, 3 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
7: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
8: Angie Anys!
9: Ho veus?
10: Okay.
9: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
10: Molt.
9: Tan nostre com dir... Posarem llum?
11: A la foscor.
9: O com dir...
12: Aventureres, aventurers.
10: Ens hi apuntem o què?
9: Què dius?
10: Saps que és molt nostre, també?
13: Sou molt bona gent!
14: Xxt, silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
9: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
9: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
10: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
9: Molt nostre.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari David Madí i l'economista Pau Llong.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
16: És d'aquells dies que literalment paper i boli, al vestíbul, quan ara estàvem escoltant aquesta trucada que us ha avançat en exclusiu al matí de Catalunya Ràdio, sentint l'Isaac Andic parlant amb els serveis d'emergències i a punt per comentar-hi tot als nostres agoristes.
2: Ara ho comentarem. Aquesta és la trucada que va fer el 112.
0: 112, digui?
17: Hola, hola. Necesito ayuda, necesito ayuda.
0: ¿De qué tipo? ¿Qué ha ocurrido?
17: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
0: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo otro objeto?
17: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Vale, si tengo el latón, ¿nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra?
17: En el camino de las cuevas de Salnitre.
0: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
17: No, estamos justo al principio.
0: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
17: No, pasado las cuevas hay un camino que bordean Montserrat.
0: Entendido.
17: Por favor, envíen a alguien que no me...
0: Sí, sí, estamos pasando todo la información en un momento. ¿Se sale de qué altura es este barranco? ¿Se lo voy a indicar aproximadamente?
17: ¿Qué?
0: ¿Lo voy a indicar de qué altura ha podido caer?
17: No lo sé, no lo veo.
0: Vale, no se preocupe.
17: Por favor.
0: ¿Le contesta? ¿No sabe si está consciente?
17: No, contesta.
0: ¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
17: Jonathan.
0: ¿Cómo? ¿Le han atendido, Jonathan?
17: Andy. Ay, me dice. Vamos.
0: Un número de teléfono de contacto es el mismo que nos llama, por favor.
17: Sí, sí, sí. Dios, Dios.
0: ¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino?
17: No, no.
2: Aquesta és una de les peces clau que la defensa vol aportar a la causa en què el fill del fundador de Mango està sent investigat, perquè la jutja considera que hi ha indicis que l'assenyalen com el culpable de la mort d'Isaac Antic. D'aquí a mitja hora ens acompanyarà també el detectiu Marco, Francisco Marco, que és un dels detectius que ha estat contractat per la defensa per aportar proves per acabar d'assenyalar, diguéssim, el culpable de la mort d'Isaac Antic. Montserrat, una prova com aquesta, a nivell més tècnic, què pot aportar un judici com el que estem seguint als mitjans?
11: No crec que sigui... No hi ha cap prova del tot definitiva en un cas en el que no s'ha vist, no hi ha testimoni. Per tant, si els indicis haguessin de portar una diagnòstic o una condemna, hauria de ser perquè la prova indiciària no permetés cap alternativa. Per tant, en qualsevol altre escenari, que jo crec que és el que es dibuixa en aquest cas, pot ser que aquesta persona estigués molt nerviosa trucant perquè efectivament s'ha produït la caiguda, perquè s'ha embarallat, l'ha empentat i s'ha caigut, o perquè doncs, ell mateix volgués fer-ho. És a dir, que els nervis no demostren res. Tot i que jo crec que el que s'està intentant, a mesura que es van filtrant proves d'aquesta mena, és generar un estat d'opinió que és molt important en qualsevol judici que té una component mediàtica, perquè ja sabem que més enllà del judici estricte hi ha un judici paral·lel,
2: sí, sí.
11: Que som tot...
2: Que és bueno, el que està intentant, entenc, girar ara la defensa.
11: Efectivament.
2: Aquesta prova, què aporta? Home, si la defensa la vol aportar com una peça clau, entenc que és perquè s'empatitzi amb el dolor que pugui haver patit el fill, en no? Una situació com aquesta.
11: Efectivament.
2: Perquè això, insistim, que... és una prova que Jonathan Antic demana que es conegui. La defensa de Jonathan Antic demana que es conegui. Per tant, és un joc de relats.
11: Vol generar un estat d'opinió diferent del que, potser, doncs, no sé, en qualsevol sobretaula la gent... Que, a més, la gent ho fa. Jo ahir estàvem en un dinar i hi havia a favor i en contra de si s'havia produït això. El que vol aquest tipus de prova és generar un estat d'opinió favorable a la idea de que això va ser un accident, que no hi va intervenir el fill i que aquest fill estava molt trasbalsat perquè s'havia produït això. Ara, ja dic, com de tota manera no tenim cap tipus de prova de càrrec, no? Cap testimoni que digui el va assassinar, si la prova indiciària permet alternatives a la de que va ser ell, el resultat hauria de ser el veredicte d'innocència.
2: Clar, però és que més enllà dels indicis, si ell no ho confessa, no s'ha produït.
11: Aquí...
2: Pau.
14: Bueno, a veure, jo diria que la prova, en la línia del que dius tu, jo no soc perit psicològic.
2: És una guerra de relats.
14: Entre moltes altres coses que no soc, però crec que no aporta res, perquè tu pots estar colpit i desfet pel fet que acabes de matar el teu pare o pel fet que el teu pare ha caigut. O sigui, no sé ben bé perquè això és una prova de la defensa, però vaja, no en tinc ni idea i no hi entenc. El primer que he pensat quan venia cap aquí és amb la telenovela aquella mexicana, que va ser segurament és la telenovela més vista de la història, que és aquella dels rics també ploren, no? Si es confirma aquesta idea de que ha assassinat el seu pare, que suposo que per això és un tema tan mediàtic, perquè té aquesta cosa tan morbosa, doncs també es confirma una altra tesi molt republicana, que és que, igual que per sota un cert nivell de riquesa, diguem, les persones perdem la dignitat i la humanitat, no? Penso en el quadre aquell de Jericó, del rei de la Medusa, no? que 150 persones o 140 persones van anar a la deriva i van sobreviure 15 després de canibalisme. No? O sigui, a partir d'un cert moment, quan no tens res, els éssers humans ens comportem com bèsties. Però hi ha una tesi republicana similar, que és que a partir de certa riquesa, recordem que aquesta família, o la persona que va morir, la persona més rica de Catalunya, amb 4.500 milions d'euros de patrimoni, doncs potser a partir de certa riquesa les persones també perdem la dignitat i la humanitat. En qualsevol cas, això és una tesi que té sentit, si es confirma que el vam assassinar, que no ho sabem. Però vaja, Subratllar també que el valor mediàtic d'una vida segurament també depèn, o varia segons el patrimoni que té, i res, i subratllar aquesta idea que deia de que els rics també ploren, però que sincerament no sé si això és una prova o no és una prova, però no en tinc ni idea. La Montserrat segurament ens podrà il·lustrar molt més.
11: Ara m'estàvem recordant de la sèrie, aquella primera sèrie mítica catalana que també deien que
2: ploraven. Nissaga de poder, no?
11: No, la primera que es va fer era de Dallas.
2: Sí, clar,
11: la primera
2: sí,
11: cosa que va arribar que vam dir, ostres, en català també es poden fer sèries, no? Vam canviar molt.
2: Sí.
18: No, jo em sento bastant incapaç de fer un judici de valor sobre això i crec que, a més, no s'ha de fer, no? És a dir, el procediment seguirà els seus passos i tot plegat. Què crec que és innovador que està passant? Que és que, juntat amb un altre cas que va ser molt mediàtic, que va ser el de Josep Maria Mainat i...
2: amb l'intent d'assassinat.
18: Amb l'intent d'assassinat, no? Ja jutjat per part de la seva dona. A Catalunya, quan hi ha casos d'aquests, els penalistes, els grans penalistes barcelonins que i catalans que tenen una tradició molt diferent de la de Madrid, sempre han plantejat una estratègia de silenci. Sempre han plantejat una estratègia de discreció, de silenci i de defensar jurídicament el cas. Això comença a invertir-se en el cas del Mainat i en aquest cas doncs, també és evident, doncs, ja agafant una tesi més, diguéssim, americana o més d'això, de que el judici ja ha començat, com que això serà un tribunal popular, doncs, ja ha començat i, per tant, aquí hi ha una batalla de relats. Jo crec que això sí que és innovador i crec que, bé, ens porta a un nou estadi d'aquest tipus de casos, no? I després també la confrontació oberta amb els Mossos, que no és només d'aquest cas.
2: Sinó... Sí, aquí hi ha un tema interessant.
18: Aquí hi ha un tema interessant perquè no és només d'aquest cas, sinó que hi ha altres casos i hi ha acusacions molt serioses d'amagar informació, de seleccionar informació, de filtració...
2: No? Perquè estava al martell, l'advocat apunta directament que la policia catalana hauria incorregut en greus imprecisions, diuen la investigació.
18: Bueno, és una manera amable de dir que es fa els atestats a mida, etcètera, cosa que és una cosa que està passant i que s'està filtrant. És a dir, que els Mossos d'Esquadra s'estan compartint amb les mateixes pràctiques que veiem a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, sense cap diferència qualitativa amb tot això, i això sí que és preocupant, em sembla a mi.
2: Afra, breument, sisplau, Afra.
19: Però tampoc novadors, per altra banda, i crec que tampoc no ens sorprèn aquest tipus d'actuacions, ni tampoc els errors, però en tot cas, quan un col·lectiu o quan un professional erra, normalment hi ha una actuació. Aquí trobem masses errors i poques actuacions, potser, perquè són qui són. No, jo tampoc vull participar de la condemna social anticipada que s'ha donat, no vull participar. I a més és que crec que vivim temps, i estic d'acord amb els companys, en el que es substitueixen els indicis i es converteixen en sentències i els titulars en tribunals. No hi vull participar perquè quan diem allò de la presumpció d'innocència... l'hem de fer valer, però és veritat que el que hem pogut escoltar mi, bueno, no deixa d'impactar-me. Trobo que entra dins de tota normalitat en una situació d'aquestes, però no m'atreveixo a fer més valoració ni tampoc voldria.
2: Avui tenim molts temes sobre la taula. D'entrada, pels incendis del cap de setmana, hi ha molts científics que confirmen que el Nen, que és aquest temporal que vindrà ara, hi ha un 63% de probabilitats que adquireixi una intensitat molt fort. Per tant, també hi haurà un risc de sequedat molt important, un risc d'incendis molt important. Aquest és un tema important que ara abordarem també amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. L'altre són les protestes dels mestres que han continuat aquest cap de setmana demanant a la conselleria que es reuneixi de nou i que intenti arribar a un punt d'acord en la negociació. Tenim les joies de Zapatero, que estan taxades a 1,3 milions d'euros, i després tenim la notícia del dia, que és que sembla que hi ha un acord entre els Estats Units i l'Iran. Us demanaré valoració ràpida sobre això dels Estats Units i l'Iran i després anirem amb el conseller de la Presidència i intentarem abordar aquests altres temes que afecten a l'actualitat. És un pacte per acabar amb la guerra, que fa gairebé 4 mesos que dura, i l'acord signaria divendres a Suïssa i passa per reobrir l'estret d'Hormuz i pacificar també el front del Líban. Falta saber també què és el que passa amb el programa nuclear iranià, que no tenim detalls, que seria l'altre punt que sempre els Estats Units ha dit que era clau en tot això, i falta conèixer també què diu Netanyahu de tot plegat, perquè aquest pacte s'aguantarà amb pinces si Netanyahu no hi participa. Pau.
14: Bueno, pel que podem saber, perquè sembla que el memoràndum no el veurem fins que signi, per tant, no sabem el que s'ha anat filtrant i s'ha d'estar molt atent qui filtra i qui diu què, perquè J.D. Vance diu una cosa i Iran diu una altra cosa. Però vaja, en titulars, per mi, és claríssim, no? És una derrota brutal dels Estats Units. És a dir, derroten l'objectiu de canviar el règim. Fins a 37 ocasions ha dit que hi havia un acord de pau, per tant se l'ha vist ansiós a l'administració Trump per signar aquest acord de pau i ha estat Teheran qui ha marcat el ritme. Hi haurà sobre la taula en els propers mesos, s'ha dit, el desbloqueig d'aquests 24.000 milions d'euros que estaven bloquejats des de 2018 per culpa de l'administració Trump quan es va aixecar precisament de la taula i va abandonar aquest acord nuclear. Per tant, marxa enrere de Trump també i desbloqueig de 24.000 milions d'euros que es diu aviat, aixecament d'altres sancions que no només són aquestes, i Israel ha passat de ser, podríem dir, un soci de l'operació il·legal a l'Iran, a ser com una mena de convidat pària que l'acord d'alguna manera de neutralitzar. S'ha filtrat fins i tot que els Estats Units, bueno, concretament Trump, havia trucat a Netanyahu per dir-li què nassos fas bombardejant el Líban. Per tant, la demostració fàctica, en definitiva, de que l'Iran ha guanyat la guerra de golejada. Sí que hi ha la qüestió de l'armament nuclear, veurem. El que passa que l'armament nuclear no sembla que el necessiti Iran com a factor dissuasori. O sigui, l'Iran acaba de demostrar en aquests mesos de resistència antiimperial que no necessita ni tan sols l'armament nuclear per plantar-se i plantar cara a l'imperi dels Estats Units i Israel.
2: El poder militar que té l'Iran i que ha demostrat. David.
18: Dius que Iran ha guanyat la guerra, el que l'ha perdut segur són els iranis pobres que s'hauran de seguir menjant el règim aquest descarós.
14: Per tant, un fracàs dels
18: fastigós,
14: Estats Units.
18: I alhora s'han menjat doncs tota la duresa de la guerra
14: provocada pels teus amics israelians.
18: Per Marta Riaida. Molta prudència amb aquest acord. Jo crec que amb tot el que diu Trump hi ha un gran escepticisme. És evident de que si divendres s'anuncia el tractat, doncs encara s'està negociant. Que ahir es va fer aquest anunci, doncs, perquè això ho fa molt Trump, ho volia fer coincidir amb el seu gran acte, aquest acte impresentable de la Casa Blanca del seu 80è aniversari, i necessitava una suposada victòria. Per tant, jo crec que prudència i escepticisme, quan veiem els termes de l'acord i tot plegat, ara, tant de bo, doncs, s'arribi a un acord raonable i passem pàgina en aquesta, com a mínim en aquesta fase de la història, que la història del Mitjà Orient doncs és sensació contínua, no?
2: Afra.
19: Bueno, jo estic en la línia de tenim un Trump, un Donald Trump i uns Estats Units que van decidir en el seu moment seguir les passes de Netanyahu, i en les darreres setmanes les crítiques, si més no les crítiques, de Donald Trump a Netanyahu han estat públiques. Tot i així, han actuat com fan absolutament sempre, pressió militar, operacions armades, i han tensionat Orient Mitjà que, bueno, més enllà de la vulneració del dret humà directe, que és el que hauríem d'estar criticant tots, sembla que Occident ens ha cridat especialment l'atenció i la mobilització al fet de l'implicació directa en termes econòmics. A mi no m'acabo de creure aquest acord simplement perquè no sé quantes vegades han anunciat ja l'acord, per tant, prefereixo esperar, veure què assigna, com assigna, quins són els criteris, i no tinc cap mena de dubte que si això va de decidir sobre Netanyahu, si continua o no continua, seguirà, i tindrem un Donald Trump que li farà seguidisme.
2: Home, és sorprenent, perquè abans anàvem en directe a Jerusalem, Netanyahu encara, primer que ha demostrat que va per lliure sempre, però ara,
19: sempre.
2: De moment encara no ha reaccionat ningú al govern d'Israel, que també és sorprenent, perquè estem parlant d'un acord que seria important.
11: No, jo estic d'acord amb l'Afra, que jo no... La primera reacció és incredulitat, vés a saber què és el que passa. Tantes vegades dit, ja sabem que ara mateix els interessos d'un i altre ja no són coincidents, que un vol acabar i l'altre vol perllongar-ho, i aquest és el gran dilema, per tant no ho sabem. Mentretant, el que sí sabem és que a banda de tots aquests efectes negatius sobre la població des de tants punts de vista, polítics i humans, el cert és que a nivell econòmic això ja és un estrall absolut, que encara que ara s'obrís definitivament i que no hi hagués problemes a l'estret, els efectes econòmics són globals i molt importants, i per tant desitjar que això s'acabi i desitjar que efectivament en aquella zona i en general hi hagi un veritable acord des del punt de vista de la política nuclear, no? Però tampoc això ho sabem, ni sabem què és el que hi ha, per tant, efectivament, prudència i esperar a veure si aquest cop és el definitiu.
2: A tot això, com dèiem, aquest cap de setmana ha estat intens pel que fa a les protestes de mestres i professors que exigeixen al govern més reunions. D'aquí a dos minuts, Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
20: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
21: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
22: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
23: Tinto de verano, Don Simón.
24: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
23: Y ahora, tasta el blanco de verano, Don Simón.
25: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
26: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
27: Bon dia!
28: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
27: Tranquils, que no ens avorrirem.
28: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
29: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
30: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go, fes el teu viatge rodó.
31: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
32: La tarda de Catalunya Ràdio.
33: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
32: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
33: Ets una genocida del temps.
34: La millor hora del dia.
32: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
35: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
36: Sí.
35: Sí, estàs còmode?
36: Sí, sí.
35: T'agrada presentar l'Estat Passant? Sí,
36: sí, estic còmode perquè treballo poc.
35: Clar, és fàcil.
36: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
35: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
36: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
32: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
37: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
32: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Caldrà seguir també les conseqüències econòmiques d'aquest pacte entre l'Iran i els Estats Units, i de moment les borses que pugen i el preu del petroli que cau. Com ha obert les borses europees? Lara García, bon dia.
38: Bon dia, doncs. Han obert amb crescudes generalitzades properes al 2%. L'IBEX 35 és la que més creix, ho fa amb un 1,97% de crescuda, i de fet acaba d'assolir màxims històrics perquè supera per primera vegada a la història els 19.000 punts. La borsa alemanya és la següent que més creix, amb un 1,84%, seguida de la francesa amb un 1,73%, i continua també tenyides de verd les borses asiàtiques. La que més augmenta hores d'ara és el Nikkei, la borsa de Tòquio, amb un 5,33%. I com deies, continua desplomant-se el preu del petroli, baixa un 4,40% i se situa en $83 el barril de Brent, que és el preu més baix des de principis de març.
2: I I aquesta hora, quan són les 9 i 9, ens acompanya el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Conseller, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bon dia.
2: Abans de res, ara parlarem també de les concentracions d'aquest cap de setmana, dels mestres i professors. Tenim també aquests incendis del cap de setmana. Vull saber quina preocupació també té aquest tema pel govern. Però abans voldria preguntar-li per la setmana del Papa, perquè vostè és creient. No sé com ho va viure vostè personalment, la visita del Pontífex la setmana passada.
0: Bueno, jo crec que té una doble vessant, no? La primera té una vessant evidentment espiritual, perquè no, és el cap de l'Església Catòlica i, per tant, doncs, per moltes persones no? I per molts catalans i catalanes també ha tingut una dimensió espiritual important, amb un missatge de concòrdia, de pau, del missatge de l'Evangeli, però més enllà d'això, com a catalans i catalanes, crec que ha sigut un gran missatge de país, no? Hem vist reflectat els nostres valors, qui som, la nostra identitat, la nostra llengua, i crec que en podem fer un balanç positiu. Crec que Catalunya s'ha expressat en el món de la millor manera que podia fer-ho, d'una forma impecable. Crec que aquests dies deixen imatges de record. Molts de nosaltres tenim en ment, no?, el que ha passat a la Sagrada Família, però jo posaria la imatge de la visita al centre penitenciari de Brillants, on hi ha persones privades de llibertat, a la capella de Sant Agustí, amb alguna escena, no?, també molt bonica que hi ha, amb les entitats socials. Bueno, crec que ha sigut una setmana on s'han expressat valors que també són reflexa de què som com a societat catalana. Ha sigut un missatge molt important per la llengua, que era una qüestió fonamental que portàvem, no?, que ha mostrat aquest nivell de sensibilitat, i també doncs ha pogut ser una bona commemoració de qui és Antoni Gaudí, no? Nosaltres, gran arquitecte universal, i per tant també una imatge d'un país universal amb vocació, no?, de mirar el món, i crec que deixa un bon llegat amb un gran treball també, si m'ho permet, dels servidors i servidores públics que tots aquests dies doncs han treballat perquè funcionés tot correctament.
2: Però entén les crítiques que diuen que el govern hauria d'haver tingut una posició més neutral davant d'una visita com aquesta?
0: Bé, jo crec que aquesta és la virtut de la democràcia, no? Que vivim en un país que és aconfessional, però també és normal que és una visita d'un cap d'estat, que hi ha molts ciutadans i ciutadanes del nostre país que són catòlics, i hi ha molts que no ho són, també hi ha altres persones que professen altres confessions religioses, i també hem de poder entendre que l'espiritualitat forma part d'una part de la vida en comunitat, i de la mateixa manera doncs que quan hi ha altres confessions religioses que celebren, no?, doncs l'inici del Hanukkah o el Ramadà, doncs hi ha una part important de la societat catalana doncs, que és creient, igual que hi ha una part important que no és creient, i per tant doncs, les crítiques són normals. També és veritat que teníem un projecte de país que era aquesta commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i a la vegada la benedicció de la Torre de Jesús, que és una icona universal també del que és Barcelona, del que és Catalunya, i per tant em sembla doncs que també era adequat que en un moment en el que estem celebrant doncs aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la commemoració de la Torre de Jesús, doncs també era normal que el govern s'impliqués, no?, i forma part d'això. Jo crec que s'ha de viure amb normalitat.
2: Però li cansa que sempre trobin pegues. Ho dic perquè, per exemple, vostè va fer un tuit la setmana passada que deia: si a Catalunya dediquéssim els mateixos esforços que dediquem a buscar les diferències, a anar plegats, en positiu i sumant, seríem imparables.
0: Bueno, perquè...
2: Això per qui anava, conseller?
0: Bueno, jo aquest és una crítica que algunes vegades faig a una certa cultura política que s'ha instal·lat en el país, no en relació només amb això, s'ha instal·lat en moltíssimes coses, no? A vegades posem més els esforços en la política, en buscar les diferències que ens separen els uns i els altres, en assenyalar el punt i la coma, i no en dedicar aquest temps i aquestes energies a trobar espais compartits per intentar projectar el país en positiu, no? Pues ho hem vist en el seu moment amb el model de finançament, tothom buscant, no?, la punta com allò és que faria un model una miqueta més cap amunt, una mica més cap avall. Bueno, ja sí, però és un salt endavant. Som capaços de poder-lo millorar? Doncs crec que aquesta és una qüestió important. En el cas de la visita del Sant Pare, doncs també, doncs, jo ho entenc, però dic, bueno, discrepar és normal en democràcia, només faltaria, però crec que a vegades la política, i també és un missatge que ens deixa la visita d'aquests dies, de buscar espais de consens i de diàleg. La ciutadania espera dels seus representants polítics que donguem un horitzó d'esperança, que solucionem les coses i que posem les energies en arreglar les coses, i a vegades jo, és una crítica que a vegades faig a la cultura política de Catalunya, que tothom per buscar la forma de diferenciar-se busca el punt i la coma en comptes d'intentar a dedicar als punts d'acord, i crec que aquesta és una reflexió que també l'entomo des de l'autocrítica, que govern i oposició hem de ser capaços, en general, de dedicar temps a fer avançar el país.
2: Doncs vostè no va dedicar gaire temps a arribar a un acord més global amb ensenyament, ho va fer només amb dos sindicats, un d'ells no era el principal.
0: Bueno, perquè defenso el país dels acords i defenso el país que avança. I vàrem fer un primer acord, en aquest cas amb Comissions Obreres i amb la UGT, que va significar avenços molt importants pel sistema educatiu. No només abordàvem la qüestió retributiva, sinó també no, el suport a l'escola inclusiva, la reducció de la burocràcia, la reducció de les ràtios, que crec que aquest era un element molt important i molt esperat. Vàrem arribar a un acord amb els que en aquell moment doncs, volien, tenien ganes de poder arribar a un acord perquè crèiem, no?, el mateix que a vegades entre la dinàmica del tot o res ens porta el no res, i amb voluntat de diàleg i de mà estesa una altra vegada vam tornar-ho a estendre la mà per ampliar aquest acord. Vàrem signar un preacord, no?, amb els professors de secundària i amb l'USTEC, que varen acordar amb nosaltres, i malgrat tot, no?, doncs un d'aquests sindicats no el va ratificar.
2: Però, vist en perspectiva, conseller, creu que va ser un error arribar a un acord amb dos sindicats, perquè si haguessin arribat potser un acord més global no s'hagués arribat a aquesta situació.
0: Jo crec que això ha quedat, diguem-ne, bastant autoexplicat amb el que ha passat en els últims dies. Segurament vàrem arribar a un acord amb aquells que volien signar un acord. A mi, jo tinc molt de respecte per totes les organitzacions sindicals, fan el seu paper, cadascuna. Jo m'ho han sentit dir moltes vegades. Crec que la dinàmica del tot o res sovint ha deixat el país en res, o a vegades a la classe treballadora en res. Miri, quan nosaltres vàrem arribar, ens vàrem trobar els professors sent els tercers pitjors pagats de totes les comunitats autònomes d'Espanya. Com hem arribat fins aquí? Que cadascú tregui les seves conclusions. La nostra vocació és mirar endavant, i vàrem arribar a un acord que els situa al capdavant. Amb una pujada... De 300 a 400 euros, finalment amb una pujada de 600 euros més al mes, sumant el que aportem nosaltres més el complement de l'Estat. Pensi que vàrem tocar alguns complements específics, és a dir, conceptes en la nòmina dels professors que no es tocaven en els últims 15 anys. I, per tant, doncs, ho dic honestament, crec que el país es mereix poder avançar i que aquesta dinàmica del bloqueig no ajuda a ningú. I jo puc entendre que hi ha professionals que estan decepcionats, professionals que estan emprenyats per com s'ha arribat fins aquí, perquè avui tenim aules que són més complexes, perquè el repte de l'escola inclusiva és un repte molt important, per qüestions retributives, però jo també, permetin-me que faci un reconeixement. Vull dir, jo crec que, i ho entomo amb esportivitat, però crec que a vegades hi ha expectatives amb aquest govern que solucioni en 2 anys problemes dels últims 10 o 15. I, per tant, serà impossible solucionar els problemes dels últims 10 o 15 anys només en 2 anys. I per poder-lo solucionar necessitarem anar donant una passa, una altra passa i una altra passa. I crec que si ens varen trobar els professors sent els últims de la cua en l'àmbit retributiu i els podem deixar al capdavant de tot, serà un bon acord. Que si podem baixar les ràtios... Ara, bueno, ho entenc, i per tant això requereix una voluntat de diàleg i de mà estesa. Crec que aquell acord va ser un bon acord, que va fer possible que ens signéssim un segon, ho dic, firmat, pels professors de secundària, que l'han revalidat, i per tant doncs, aquest acord s'ha ampliat amb els professors de secundària, i l'USTEC, doncs, que va sotmetre a consulta, no, al d'això, i bueno, jo tinc un respecte molt important per tots ells. A vegades cadascú busca, no, els culpables fora per intentar justificar les seves posicions, però honestament penso que el país avança per la via d'acordar. No acordar no ens porta a ningú enlloc.
2: Tornarà per això a convocar-los al govern properament?
0: Bueno, el govern ara està dialogant amb tots ells. Passa que entendrà que s'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat, no? I
2: per tant, vostè no té garanties de que la portaveu d'USTEC sigui útil en aquesta negociació?
0: No, jo crec que és normal. Ara toca a ells fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo. Ho he dit abans, jo crec que un punt d'acord que m'uniria, quan jo vaig estar en aquell moment, no?, substituint educació, i vaig poder parlar amb tots, fins i tot amb la CGT, un punt de coincidència serà que tothom et dirà ningú d'aquests problemes va començar fa un any. Aquests problemes venen arrastrats de fa molt de temps, i hi ha una expectativa, és normal que aquest govern hi doni resposta. Jo dic que el nostre govern, que està afrontant reptes importants en el país, doncs perquè el país en algunes coses li apreten les costures, té la voluntat d'avançar. I dic, crec que es demostra la voluntat d'avançar, hem posat 2.700 milions d'euros damunt de la taula. Jo sé que no és només una qüestió retributiva. S'ha posat molt d'èmfasi per part, no, d'algunes organitzacions en la qüestió retributiva, i no és només la qüestió retributiva. Hi ha la qüestió retributiva, que hem fet un salt molt important, 600 euros més al mes és un salt molt rellevant des d'aquest punt de vista. Baixar les ràtios, més suport a l'escola inclusiva, també més places d'educació especial. Bueno, em sembla que aquest és un dels camins amb els que nosaltres hem de fer, i hem d'aconseguir entre tots plegats treure l'educació d'aquest atzucar, que jo per això també ho he demanat moltes vegades, no? Hem de fer, vist el que ha passat i vist el resultat de la votació, crec que això implica una reflexió col·lectiva, que hem de fer tots plegats i hem d'intentar veure com canalitzem aquest conflicte cap a una cosa productiva. Vull dir, el conflicte pel conflicte no ens solucionarà el problema. Hem de ser capaços de tenir aquest diàleg.
2: Avui ens despertem també més tranquils que ahir. Ahir vam conèixer que hi havia 4 incendis que afectaven a Catalunya. Estan preocupats pels focs d'aquest estiu? Recordo que a l'octubre van actualitzar el Pla de Prevenció d'Incendis pel 2026. No sé què s'ha fet que estipulava aquella resolució i si creu vostè que tot això està tenint algun efecte i amb què canviarà.
0: Bueno, preocupats hi estem, però sobretot el que li he de dir és que estem ocupats d'aquest tema. El mateix, no? Doncs estem preocupats per què? Doncs perquè ja és una obvietat que hi ha els efectes del canvi climàtic, les temperatures cada vegada són més altes, hem vingut de períodes de sequera molt importants, tot i que venim ara uns anys, a l'últim any d'un bon any en termes de pluges, però en general, diguem-ne, el bosc ha estat molt sec durant molt de temps, vivim cada vegada períodes de sequera més extrema. Per un cantó, doncs hem anat fent aquest reforç, no?, dels servidors públics en matèria de prevenció d'incendis, saben que estem augmentant les plantilles del cos de bombers, dels agents rurals, dels Mossos d'Esquadra, però en una de les trobades del govern que vàrem fer ara gairebé farà un any, a Arnes, el president va dir una cosa que crec que apel·lava molt al sentit comú, que és que a Catalunya hi ha massa bosc. A Catalunya tenim un problema perquè hi ha massa bosc. I moltes vegades, jo crec que erròniament s'han defensat posicionaments no conservacionistes que no tenen res a veure amb la història del nostre país, perquè en el nostre país ha sigut un país en el que hi ha hagut un mosaic normalment gràcies a l'activitat agrícola i s'han anat perdent camps i això ha fet que hi ha massa bosc. I què hem fet des d'aleshores? No? Doncs des d'aleshores hem determinat aquests 14 eixos de confinament prioritaris, que són eixos repartits per tot el país, pensats per evitar que algun incendi salti d'un massís a l'altre, i hem posat en marxa doncs ajuts importants per talar arbre per poder protegir masses forestals. No? En aquest sentit, doncs, hem començat amb les primeres 800 hectàrees sobre les que estem actuant, especialment a Terres de l'Ebre i a Girona, però el nostre objectiu és fer-ho en el conjunt del país, amb aquest esperit, no? Recuperar el mosaic agroforestal en el país, reduir el bosc, reduir... Tal. I crec, honestament, jo ho vaig viure en l'incendi de Paüls, que en algunes coses hem de fer una reflexió. No? A vegades hem tingut algunes posicions molt, no?, conservacionistes que en realitat posen en perill la pròpia biodiversitat i les pròpies persones, no? I hem de, no?, doncs, pues sí, s'ha de talar bosc, hem de poder fer franges forestals, no? És que, ojo, que aquí hi ha una garsa, ojo, bueno, sí, ja, però és que si al final no hi haurà ni garsa, ni persones, ni urbanització, ni activitat agrària, si se'ns crema tot el bosc. Mm. I, per tant, doncs, aquesta reflexió l'hem de fer i per això el govern s'ha posat en marxa, no?, a reduir massa forestal en alguns espais per protegir, justament, que el foc no vagi saltant d'un massís a l'altre.
2: Però el que diu, per tant, cal implicació de la ciutadania. No sé si estan fent alguna campanya de sensibilització també perquè la gent netegi els seus boscos i hi hagi una implicació cívica de tot plegat.
0: Sí, posem recursos. Ja vam publicar els primers 2 milions d'euros per fer franges forestals. Ara espero que aquest mes de juliol, perquè com sempre l'administració és complicada i les tenim encallades a la intervenció, però espero que puguin sortir ara al mes de juliol les bases de 15 milions d'euros per fer franges forestals d'una forma important a tot el país. Nosaltres hem de poder protegir les urbanitzacions, els nuclis urbans, el camp, i aquest és un element important. I de la mateixa manera que amb la pesta porcina africana, ja ho vàrem dir, hi ha massa senglars i hi havia que, diguem-ne, baixar la població de senglars, per tant, matar senglars, en el cas dels incendis, si volem preservar la biodiversitat, l'activitat agrària i les persones, cal reduir massa forestal en llocs on ha crescut de forma descontrolada. I això és el que està fent el govern, i crec que apel·lar al sentit comú. I després, evidentment, doncs, com sempre cada any, doncs, ara quan presentem tota la campanya d'incendis, doncs explicarem també, no?, les campanyes de conscienciació a la ciutadania, però ens cal fer franges forestals, ens cal dotar la nostra indústria forestal de recursos estables en el temps perquè es pugui modernitzar, perquè hi hagi maquinària, i en aquest sentit estem fent. I sí, doncs talar arbres és una forma de poder protegir els arbres en si mateix.
2: Una de les queixes dels ramaders i també dels agricultors és la simplificació i agilització dels tràmits administratius, que això és una de les seves carpetes. És de fet el pressupost del seu departament és de poc més de 1.000 milions d'euros i una de les partides que més destaquen són aquests 100 milions per l'anunciada reforma de l'administració. Com està avançant això, conseller?
0: Bueno, jo crec que aquest és un repte de país que tenim, en sentit dir que hem de fer una guerra contra la burocràcia, el mateix, com hi hem arribat fins aquí, doncs algun dia ja ho analitzarem, però d'ara cap endavant hem de poder reduir tràmits, no? Justament, doncs, per exemple, fer cremes de rostolls o fer cremes controlades no pot ser que omplim a la ciutadania de paperassa, no? Em poso alguns exemples de, no? Ara les persones persones que envien doncs, menors a l'estranger, a vegades a estudiar, a vegades a visitar els pares, abans els fèiem anar a la comissaria. Això eren 40.000 desplaçaments a l'any i ara ho pots fer per internet. La gent que vol aprendre català, que és un dels nostres reptes de país, els fèiem anar al Consorci de Normalització Lingüística a buscar els certificats, ara ho poden fer per internet.
2: Però partir... la simplificació, conseller, és compatible amb millorar els controls per evitar la corrupció?
0: Jo crec que ha de ser compatible, no crec que s'entendria en un moment en el que tu, no sé, pots demanar una hamburguesa o pots fer qualsevol tràmit a través del teu mòbil i t'arriba en temps i forma que nosaltres no ho poguéssim fer, a l'inrevés, amb major control perquè queda traçabilitat digital, no? I jo crec que en aquest sentit hi han dues coses. Aquest dimecres en el Parlament aprovarem el decret de simplificació de l'urbanisme en el món rural, que és importantíssim. El món rural del nostre país es buida, s'està buidant, de la mateixa manera que parlem dels problemes del país que s'emplena, els problemes del país que es buida, i necessitem que la gent s'hi pugui arrelar, i arrelar-se significa que puguis agafar un estable, una pallissa que ha quedat abandonada i la puguis transformar en habitatge, o puguis fer-hi activitat econòmica. I activitat econòmica no només vol dir agrària, vol dir que puguis en el, un advocat que surt, no ho sé, d'un municipi del país, pugui obrir un despatx d'arquitectes o d'advocat o de ioga, si vol, en el seu municipi. I això, hem portat un decret que simplifica les normes urbanístiques en els municipis rurals, que és sòl urbà i sòl no urbanitzable, que és fer un pont rural. No se li pot demanar, diguem-ne, a Montgai, o a Castelló de Farfanya, o a un municipi petit, o a Deltebre, que faci els mateixos tràmits urbanístics que se li demana a la ciutat de Barcelona o a la ciutat de Mataró per fer un POUM. I en aquest sentit, doncs, espero que això quedi convalidat en el Parlament, espero que, a més, amb consens important de les formacions polítiques, i jo crec que és el moment de que aquest salt que hem fet pels municipis rurals, que gairebé com una prova pilot, però que crec que té una càrrega de profunditat important, el fem per tot Catalunya, i el nostre objectiu és, abans de final del mes de juliol, a portar a exposició pública el que ha de ser el projecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics i ambientals, el mateix, no? Per reduir llicències d'activitat econòmica que ara mateix triguem anys en poder-les donar i passar-les a declaració responsable, per poder facilitar els tràmits perquè una indústria s'instal·li en el nostre país. És bastant incompatible dir que volem dependre menys del turisme i que volem més indústria i, en canvi, que tardem 6 o 7 anys en autoritzar una indústria a casa nostra. La industrialització no vindrà mai. I, per tant, bueno, crec que aquesta és una reivindicació que s'ha de fer, que feia falta, i el mateix, doncs, esperarem trobar el consens de les formacions polítiques, no només d'Esquerra Republicana i dels Comuns, sinó també de Junts, perquè crec que és un bon projecte que espera el món econòmic del país i fer les coses més fàcils a la gent. Hem fet un país molt complicat.
2: Vostè parlava del risc de despoblar les zones rurals, no? Per exemple, una eina com el teletreball. Aleshores, per què el govern no facilita més teletreball perquè la gent pugui anar a desenvolupar els seus projectes personals a poblacions més rurals?
0: Bueno, jo crec que són dos debats diferents, no? El govern, saben que a l'inici de la legislatura va dir que en el cas dels directius de la Generalitat el teletreball no era una opció, perquè no és el mateix ser treballador que ser directiu. Una persona que és directiva té una responsabilitat, guanya més diners i té sota seu la responsabilitat de liderar un equip. I jo, honestament, els he de dir, jo no se m'ocorreix la forma de liderar un equip des de casa. Això és molt complicat. I si algú ha trobat la fórmula, m'ho haurà d'explicar. Altra cosa vol dir, no? I per tant, una persona que sota seu té un equip de, és igual, 5, 55 o 555 persones, com pot passar, crec que té la responsabilitat de poder liderar un equip, fer que hi hagi una cultura en l'organització, atendre a les empreses o als ciutadans, i això és important. I l'altra qüestió és el conjunt de l'organització. I és cert que ara doncs, estem en un debat sobre l'element de les 35 hores, que és una normativa estatal, estem negociant amb els sindicats, i aquí doncs, estem veient què significa, diguem-ne, reduir la jornada fins a les 35 hores, que d'entrada és un debat, diguem-ne, del que podríem ser favorables, però necessita un espai encara de negociació per veure com això s'aplica, i treballem en dir, bueno, ja que... com podem també recuperar una mica de presencialitat, si anem a reduir hores de jornada per arribar a les 35, si és possible o no. I anem a treballar-ho i anem a escoltar amb diàleg amb els sindicats.
2: El seu govern ara es troba a mig mandat, aproximadament, o pràcticament. Es pot trobar també amb una paradoxa, que és que tenim pressupostos, té una estabilitat parlamentària que ja voldrien altres, però en un context que és que l'esquerra espanyola està en uns moments molt, molt baixos. Com li preocupa a vostè, com a conseller de la presidència del govern de la Generalitat, el que està passant, la inestabilitat política que està vivint el govern espanyol?
0: A veure, que ens preocupa és una obvietat, no? Però jo li diria dues coses. El president de la Generalitat, el president Illa, va venir amb dos objectius. La primera era acompanyar un país que jo crec que honestament volia passar pàgina i centrar les energies del govern en atendre els problemes del país. I, evidentment, en el país hi ha oportunitats, hi ha reptes i a vegades hi ha conflictes. I crec que estem on estàvem, afrontant reptes de fons que el país té. En rodalies, en sanitat, en educació, en matèria econòmica. Avui presentem el Pacte Nacional per la Indústria i a vegades les coses van molt bé, i a vegades doncs, hi ha carpetes que tenen reptes més de fons perquè hem tocat el moll de l'os. I l'altre, honestament, vam dir superar una etapa de confrontació amb l'Estat per una etapa de col·laboració amb l'Estat. Perquè, honestament, pensem, ho he defensat abans, si defenso el país dels acords, el president defensa un país dels acords, creiem que per la via de la col·laboració ha de ser possible avançar més. I crec que en aquest temps hem demostrat que per la col·laboració hem avançat. Hem ampliat la plantilla als Mossos d'Esquadra, fins als 25.000 agents, estem desplegant 200 unitats judicials a Catalunya tan importants per la lluita contra la multireincidència. Hem arribat a un acord també amb Esquerra Republicana i amb el govern d'Espanya per desplegar un nou sistema de finançament i crec que aquestes són realitats tangibles que són positives pel país.
2: Per tant, sigueu al PSOE, m'està dient que Catalunya se'n ressentirà.
0: Bueno, jo això ho he dit amb aquesta claredat sempre. El govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya les coses li vagin bé i ha sigut possible l'amnistia, un compromís per l'oficialitat del català a Europa, pel finançament, per la condonació del deute del FLA, pels Mossos, o per la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a Terres de l'Ebre, tan important per la competitivitat i l'autonomia estratègica del nostre país, diguem-ne, fruit de la col·laboració amb el govern d'Espanya. I com que crec que la gent ens paga la nòmina a nosaltres perquè ens posem d'acord i fem avançar el país, doncs, ara, això és possible des de la col·laboració i des de l'exigència? Sí, no és incompatible tenir vocació de col·laborar amb ser exigent, però crec que això dona fruits i crec que el govern d'Espanya és una garantia de que el país avanci. Ho és pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, ho és pel govern i crec que per alguns partits de l'oposició. Si no, no hauria sigut possible l'amnistia i jo crec que aquesta reflexió pot estar damunt de la taula. Jo crec que, evidentment, doncs, visc en preocupació i vivim en preocupació la turbulència política que es viu a Espanya amb una pujada de decibels que crec que ja farien bé escoltar alguns dels missatges que el Papa Lleó va deixar en el nostre país, de, diguem-ne, d'unitat, tranquil·litat i baixar les revolucions. Però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i als catalans les coses vagin bé.
2: Anem a obrir torn d'intervenció als nostres agoristes, si no desmunten l'estudi. David Madí, endavant.
1: Sí, conseller, molts temes alhora, però intento anar ràpid. Ja estic molt d'acord amb l'anàlisi que fa sobre el tema de l'ensenyament, però arribats a aquest punt, jo que estic molt d'acord amb com plantegen les coses, arribats a aquest punt, i ara què? I ara què? És un d'aquests exocacs on tens un determinat món que ha votat el que ha votat i que, per tant, s'ha enquistat l'assumpte, no? Ara què? Dos, en el tema de la guerra contra la burocràcia, seguint les seves paraules, cosa que celebro i que m'agrada molt, sigui ambiciós. La guerra contra la burocràcia, els que coneixem aquest país tan complicat que s'ha fet i tan rebuscat que s'ha fet, és una guerra que s'ha de fer amb destral, perquè si no, no tenen surts. Jo crec que això, els que teniu la constància, no? Tu ara, el conseller posava un exemple, no? Aquest juliol aprovarem per fer els tallafocs amb això, no? Aquests tallafocs no es faran al juliol. Això es faran més endavant i tal, i segurament és per un problema burocràtic. I finalment, només referir-me a la vinguda del Papa, jo crec que la setmana passada, inclús pels que formem part d'aquest col·lectiu no creient, jo declaro ateu, catòlic, apostòlic i romà, per entendre'ns, va ser un moment de satisfacció i d'orgull de país i d'autoestima de país i tot plegat, no? I menys per un tema, i li vull dir, i vostè em dirà, això és el punt i la coma, no, jo no crec que sigui el punt i la coma, és a dir, en aquest context d'una cosa tan ben feta, satisfactòria, la prohibició, el veto dels cantaires, aquests innocents que volíem fer, jo crec que això no és ni mig normal en un país democràtic i m'agradaria saber la seva opinió.
0: Bueno, jo començo per educació, que em sembla un element important, ho he dit. No hem arribat a un acord, hem arribat a dos acords, un amb comissions i amb UGT, i un segon que també ha sigut amb comissions, UGT, professors de secundària, i la voluntat va ser també amb l'USTEC, que van formar part de l'acord. No ha sigut possible amb un dels sindicats. Jo crec que ara s'ha de fer aquest període de reflexió i ens hem de donar aquest temps per poder escoltar-nos les diferents posicions. La voluntat del govern és sincera. és encarrilar aquest conflicte. O sigui, per la via del conflicte no ens portarem enlloc, i per tant, empatia. Jo l'altre dia a Sant Fruitós del Bages, no?, em vaig trobar amb un professor que m'explicava la situació i què significa per ells fer la feina amb aquest nivell de complexitat que actualment hi ha, i això requereix per part nostra una vocació de no inflamar més aquest conflicte, de desinflamar-lo. També és veritat, no?, que bueno, les vagues han anat fent la seva evolució i no era el mateix una mobilització o una vaga del 46% que una del 15. No obstant això, diguem-ne, el nostre objectiu ha de ser una voluntat de diàleg i mà estesa. I crec que s'ha de fer confiança en un govern que ha sigut capaç de posar 2.700 milions d'euros damunt de la taula. És a dir, hem fet un salt que no s'ha fet en els últims 10 o 15 anys. I jo crec que també els hi vull demanar a aquelles persones que avui no comparteixen la posició del govern, doncs que confiïn que aquest govern ha tingut aquesta voluntat de mà estesa, si no, no hauria sigut possible això. I el mateix, un punt de realisme, per dir, escolti, crec que no arreglarem en 2 anys els problemes dels últims 10, i això ens requereix anar fent un pas darrere un altre. Si el missatge que hi ha de fons és que entenguem quin és el malestar que hi ha a les aules, jo li he dit que l'hem escoltat i el sabem, i fins i tot el podem compartir. Però que la nostra voluntat és treure aquest problema de l'atzucac i no perjudicar els alumnes i les famílies. En relació a la visita al Papa, no? Jo per això abans ho he dit, lo del punt i la coma, que també segurament anava aquí, jo ho he de dir, crec que hem de fer una reflexió com a país de quina és la imatge que nosaltres volem donar. Jo crec que la imatge que volíem donar era aquesta. Un cap d'estat, un líder espiritual com el Papa, una persona significada per la pau, parlant en català, amb la nostra llengua, posant en valor la figura d'Antoni Gaudí, el contrast amb altres parts de la visita crec que s'expliquen per si sols. Crec que aquesta és la imatge que volem donar com a Catalunya, no? I jo crec que
1: és possible. I cantar els segadors anava en contra d'això?
0: Bueno, jo crec que són dues coses diferents. La protesta és legítima.
1: No, això no era una protesta.
0: No, a veure, hi havia, diguem-ne, amagar banderes estelades...
1: Això no és una protesta.
0: Voler fer protesta és legítim. En el carrer hi havia gent que protestava. I jo crec que hem de fer una reflexió. Dic, jo puc entendre-ho, que hi hagi gent que vulgui protestar. Crec que en els actes institucionals... Crec que en els actes institucionals, i en aquest cas un acte que era de la Sagrada Família, doncs hem de decidir si donem espai perquè hi hagi protestes o no. Perquè un dia hi haurà una protesta que ens agrada i un dia hi haurà una protesta d'algú que potser no ens agrada tant. I aquell dia haurem de reflexionar.
1: Però és que insisteix, això no és una protesta.
0: Bueno, vostè ho veu així, jo veig...
1: Vostè sabrà que Gaudí era un catalanista independentista radical, i que no s'entén tot això sense la vinculació entre l'home de fe i aquesta manera excel·lent de veure Catalunya.
0: Crec que l'èxit del país...
1: L'èxit del país és evident, doncs però crec que és impropi d'un país democràtic que passi aquesta cosa, francament.
0: Bueno, jo crec que hi ha molts catalans i catalanes, fins i tot molta gent independentista, que ha sentit orgull de veure la imatge del país projectada d'aquesta manera.
1: Sens dubte.
0: I la resta, doncs, si algú vol anar a cridar crits d'independència o contra la independència, o a favor de no sé què, o a favor de no sé quantos, que és legítim en el país, dic, bueno, crec que hi ha espais per poder fer la protesta, i hi ha espais que són espais institucionals. I també hi hem de fer una reflexió, perquè un dia hi haurà protestes en el signe que potser ens agraden i tu potser comparteixes, i un dia et pots trobar que hi hagi algú que canti a l'himne d'una altra cosa, que potser no et fa tanta gràcia. I aleshores, bueno, crec que això és un espai que hem de protegir. Era la imatge. Catalunya va sortir ben representada. Ostres, jo crec que Catalunya va sortir representada d'una forma excel·lent, i s'ha d'agrair, i és legítim. En el país hi ha moltes opinions i jo les puc entendre, algunes les comparteixo i altres no. I dic, hi ha espais per poder fer protesta, hi ha espais per poder fer reivindicacions, i hi havia un espai que era més institucional, però bueno, crec que amb això s'han donat ja explicacions.
2: Montserrat.
3: Sí, jo per part meva vull felicitar el govern i en general la Catalunya de l'exemplaritat de tot el que es va fer en la visita del Sant Pare. Crec que si estava projectada Barcelona i Catalunya al món, ara ja va camí de l'estratosfera i de la gestió d'aquesta situació de la que parlava el David especialment. Però, conseller, jo tinc una pregunta de tipus pràctic, perquè jo tinc molt a prop al parc de Collserola, amb totes aquelles cintes de que està confinat. No sabem exactament hores d'ara, perquè va haver-hi un moment en què hi havia molt soroll mediàtic respecte de la pesta porcina. En un moment determinat va passar. Hi ha molta gent que ja ha començat a saltar-se els confinaments i a mi m'agradaria puntualment saber on està això. Aquesta és una. I després, jo crec que en el moment actual, malauradament, el Partit Socialista, i no sé si per extensió el Partit Socialista de Catalunya, és més entès per la ciutadania no com una eina d'entesa o d'alguna manera coordinar altres tipus de sensibilitats polítiques, sinó com una raó per pagar més impostos. És a dir, tenint en compte el que sembla que són els casos de corrupció, on podria dir, home, si no hi hagués tants casos de corrupció, potser la nostra pressió i sobretot esforç fiscal no seria tant. Ja vaig a la pregunta. La Generalitat de Catalunya té la competència sobre donacions. I ara mateix Notaries i Registres està constatant que moltes famílies estan fent un esforç suplementari de deixar donar diners als fills perquè puguin donar l'entrada d'un pis, que si no, les hipoteques són impossibles. No, no és possible, no seria forassenyat pensar que una de les maneres d'ajudar a l'accés a l'habitatge per part de la gent que comença o que construeix una família fos de treure l'impost de donacions en aquestes donacions específiques donades dins de la família per fills que compren el primer habitatge i que, per tant, accedeixen a aquest bé que hem comprovat que és tan escàs i que la gent hi té tants problemes. Per tant, pesta porcina i impost de donacions.
0: Mira, sobre la pesta porcina diré... I serem el temps que faci falta i fins que

0: Però és el que volia dir.
1: Que l'estem contenint,
0: en
1: quina circumstància estem? Que l'estem contenint. De moment no hem trobat nous focus fora del radi. Diguem-ne, estem eliminant la població de senglar, que és en l'origen, diguem-ne, del problema que hi ha amb la fauna salvatge en el nostre país. A Catalunya hi ha un problema amb la fauna salvatge, o sigui, de la mateixa manera que hi ha massa bosc, hi ha massa senglar, hi ha massa conill i hi ha massa capirol. I això només té una solució, que és rebaixar aquesta població de capirol, de conill i de senglar. I en el cas de senglar, doncs és així. Per tant, estarem durant el temps que faci falta, fins que faci falta, fins que haguem pogut reduir a zero en la zona, en la zona en qüestió, no? El senglar, per poder garantir, diguem-ne, el primer, la protecció de la pròpia biodiversitat, és a dir, la resta de senglars que estan en zones no contaminades. Dos, la pròpia indústria i els llocs de treball del país. I això, doncs, si algú ha de... no pot sortir a córrer per la carretera de les aigües, doncs ho entenc.
0: S'ha de controlar, perquè ja comença
1: s'ha de controlar,
0: a saltar com a cabirols.
1: I s'ha de demanar el sentit comú. Ho he dit abans, moltes vegades se li ha demanat en la Catalunya rural o se li ha imposat una espècie de solidaritat amb la Catalunya urbana, doncs crec que la Catalunya urbana és el moment de que demostri amb sentit comú això. I, evidentment, ho he de dir, evidentment, una altra cosa és la gent que té activitats econòmiques a la zona. Bueno, aquest és un problema més específic de cirurgia fina. Què significa si tens un restaurant, un alberg, i en aquest sentit, doncs, el govern està treballant amb aquesta activitat per fer-ho, no? En relació al tema fiscal, crec que hem de fer una reflexió sobre la fiscalitat. Si volem bons servidors públics, si volem bons serveis públics, necessitem, diguem-ne, un sistema de fiscalitat justa. Perquè puguem posar 2.700 milions damunt de la taula en matèria d'educació, diguem-ne, això surt dels impostos dels ciutadans i ciutadanes del país. Si hem de posar més recursos per fer el Clínic, el nou Hospital Vall d'Hebron o l'Hospital Trueta a Girona, això surt dels impostos dels ciutadans i ciutadanes del país. I, per tant, en matèria fiscal no hi ha més que el que hem fet, en els últims pressupostos, que va ser rebaixar la pressió fiscal en les persones, diguem-ne, que guanyen menys de 35.000 euros. I en aquest sentit, doncs, el govern, fruit dels acords tant amb Esquerra Republicana com els comuns, no hem volgut plantejar, diguem-ne, noves mesures fiscals en aquest sentit. Però sí que ho dic, que hem de fer una reflexió, perquè tothom demana, no? Més mestres, més Mossos, més bombers, més hospitals, més escoles. Bueno, això ho hem de pagar, d'alguna manera. I ho hem de pagar, diguem-ne, per un cantó, abordant-ho amb el nou sistema de finançament. Per això és tan important que s'aprovi en el Congrés dels Diputats el nou sistema de finançament, que signifiquen 4.700 milions d'euros més pel conjunt del país, i l'altre, això surt dels impostos de tots els catalans i catalanes, no?
2: Pau Llong.
3: Conseller, penso que una de les formes més... Ai, que no em sento. més perilloses d'autoritarisme en una democràcia és la que es vesteix d'aquesta mena de to civil i civilitzat, d'acord? I a mi m'alarma profundament algunes mostres d'autoritarisme del seu discurs d'avui. La primera, contestant al David Madí, la qüestió de que hi ha una mena de protesta en un acte institucional que no és legítima, perquè vostè diu que és legítima, però que vol dir que no ho és. Vostès van considerar que cantar els segadors en un acte institucional és un acte de protesta i, a més, no és legítima, cosa que per mi és una mostra d'autoritarisme, malgrat les seves molt bones formes, que per mi és incontestable. També quan acusa l'USTEC de consultar els professors i considera que això que fa l'USTEC el desacredita com a negociador. Jo m'agradaria que no interrompés, perquè vostè ha fet un monòleg de molta estona, i la meva pregunta...
2: Bueno, acaba, Pau, però s'ha aconsellat la presidència, vull dir, endavant.
3: Sí, jo soc un ciutadà de Catalunya.
2: Sí, evidentment.
1: Digues.
3: Estic aquí per preguntar o estic aquí per fer-li un massatge al conseller?
1: No. Però pregunta'm endavant. I jo respondré.
2: Endavant.
3: Però és que no m'interrompi, quan acabi la pregunta, però... no? És molt demanar, això?
2: No, home, però...
3: No, si no, vinc, no passa res, no hi ha problema.
2: Sí, home, sí, clar.
3: D'acord.
2: Parlem del to. Va,
3: llavors,
2: endavant.
3: El to és el meu. Si no ens agrada, doncs a mi no m'agrada el seu. Respecte a la qüestió que ha dit vostè de que es busca culpables fora per justificar les seves pròpies posicions. Jo crec que és exactament el que està fent vostè amb l'USTEC. Vostè va venir aquí a presentar com un acord de país, com li ha preguntat el Ricard Ostrell, quan no era un acord de país, era un acord amb una minoria sindical. La consulta que ha fet USTEC a les bases no han desacreditat a l'USTEC com a negociador. El que han dit a vostès, al govern, és que els professors estan cremats i que no en tenien prou amb un acord que vostès van vendre per fragmentar la unitat sindical com un acord de país, quan era un acord amb una minoria sindical. Per tant, això no desacredita ningú. El que fa és plantar-los a davant de la cara una realitat que és la situació dels PAES és insostenible, la situació de les ràtios és insostenible, la situació del 03 és insostenible, la negociació que s'ha volgut fer només amb el personal laboral sense el comitè de vaga és insostenible, i per tant, evidentment, les vagues han anat perdent força a mesura que s'acosta el juliol, perquè els professors estan cremats i estan cansats de que se'ls retirin 180, 120 euros, i per tant és legítim que no hi hagi el mateix seguiment de les vagues, però un, jo em mostro realment, no sé, incrèdul amb la falta d'autocrítica del govern. O sigui, se li pregunta literalment, vostès es van equivocar plantejant

0: deixant com un acord de país, un acord amb la minoria sindical, i resulta que el culpable al final del seu discurs és l'USTEC una altra vegada. Per tant, per concretar la pregunta en una qüestió molt concreta i molt específica, legitimaran el comitè de vaga conformat per tota la comunitat educativa que han dit que les ràtios són insuportables, que l'inclusiva està infradotada, que falten PAEs, legitimaran aquest espai o seguiran intentant fragmentar l'espai laboral i personal en el món educatiu per presentar-se com persones que busquen l'acord, però que en el fons no estan aconseguint un acord amb la majoria de professors que els han dit no ens agrada aquest acord?
1: Conseller.
2: I jo, Pau, t'he de dir que com que discrepo de fons amb el que dius, perquè honestament crec que treus una interpretació que jo no, que no he exposat, i crec que falta una mica la veritat. Però en tot cas et dic, per què ho penso? Dic que defensem un país dels acords, i a mi no em sembla ni bé ni malament. Ja era una qüestió anunciada que l'USTEC consultaria a les seves bases, i jo tinc un gran respecte per l'USTEC. M'agradaria que ens poséssim d'acord, a vegades no és possible, i això a vegades vol dir que requereix més temps. La nostra voluntat és una voluntat de desinflamar aquest conflicte i de tenir una voluntat de mà estesa. Va ser positiu, ho dic honestament, arribar a un acord que baixava les ràtios, que posa més recursos a l'escola inclusiva i que posa més recursos per augmentar el sou dels professors. Crec que va ser un pas important. Crec que va ser un segon pas important en poder ampliar aquest acord amb l'USTEC i amb els professors de secundària. Doncs crec que va ser un pas important. També vull assenyalar una cosa, dic, perquè en les teves paraules, si no, sembla que no hagi passat. El sindicat de professors de secundària, que és el majoritari en els professors de sindicat de secundària, ha validat aquest acord. I, per tant, avui no només hi ha un acord amb Comissions i amb UGT, hi ha un acord amb Comissions, amb UGT i amb els professors de secundària. L'USTEC va, diguem-ne, va signar aquell preacord, va fer la consulta, era una qüestió sobre la que estàvem avisats, i a mi no em sembla ni bé ni malament. La nostra vocació ha de ser la d'escoltar. He dit que hem de fer una reflexió tots plegats. No crec que ni acrediti ni desacrediti a ningú, honestament. No crec ni que acrediti ni desacrediti a ningú, però crec que hem de fer una reflexió tots plegats de què significa, després d'haver arribat a un primer i a un segon acord, la situació en la que estem. I que això requerirà de tots nosaltres voluntat de diàleg. Dos s'entenen si tenen vocació d'entendre. I jo crec honestament que el conjunt dels sindicats hem de poder-los escoltar i saber quines són les seves posicions, de la mateixa manera que nosaltres hem exposat quines són les nostres. I com que hem demostrat per la via d'arribar no a un, sinó a dos acords, que hem sigut capaços de trobar espai comú, doncs vull pensar que fruit de seguir-nos escoltant i arribarem en aquest diàleg. I per tant, ho dic honestament, ara ho dic, també hem de fer una reflexió de país. Jo, quan he parlat amb tots ells, el que et diuen és, bueno, hi ha una certa, no, aspiració de que aquest govern resolgui un problema de quant de temps fa. De quant de temps fa? O sigui, quan jo m'he trobat al capdavant en aquells dies, no, amb la consellera Niubó, tocant un complement específic salarial que fa més de 15 anys que no es toca, què ha passat a Catalunya en aquests últims 15 anys? N'hem parlat, prou o no? És una reflexió que farem com a país. Com és que en els últims 15 anys no es va arribar a cap acord per baixar la ràtio, posar més recursos a l'escola inclusiva i augmentar els sous dels professors? Perquè jo li diré com em vaig trobar els professors de Catalunya. Em vaig trobar els professors de Catalunya els tercers per la cua d'Espanya.
1: Sí, però això, conseller, hi ha hagut protestes dels sindicats durant aquests anys, eh?
2: Sí, sí. I aquest govern, hi ha hagut protestes, però no hi ha hagut avenços. I aquest govern ha trobat, diguem-ne, aquesta situació i ha situat els professors del país dels tercers pitjors pagats al capdavant de la comparativa. I això vol dir que hi ha gent que està cremada, si jo ho he dit, si en sou perfectament, parlo bastant amb gent del país, de molts sectors. I crec que això ens implica que, en comptes d'enquistar el problema, aquesta és una reflexió que hem de fer tots plegats, que implica el govern, que implica els representants de la comunitat educativa, de seguir parlant per poder canalitzar aquesta situació. I això és el que honestament penso. I pot agradar més o menys, però és la posició que nosaltres tenim. Ens vam trobar una situació, t'he de dir, en alguns casos d'abandó. Com tenim els centres escolars a Catalunya?
0: Era un acord de país o no era un acord de país? És que és tan fàcil com... La gent per negociar necessita que la gent sàpiga que a l'altra banda hi ha algú que sap rectificar.
2: Home, doncs...
0: És molt catòlic, això de rectificar.
2: Sí,
0: jo vaig sortir dient que hi havia un acord de país quan no hi era, em vaig equivocar, m'ha estès amb l'USTEC. No, a vostè li està dient a l'USTEC indirectament, són culpables de buscar fora per justificar les seves posicions.
2: No, però això...
0: Home,
2: això
0: no és la millor
2: això,
0: manera de fomentar el diàleg, és
2: Pau,
0: que la veritat...
2: Pau, això ho dius, això ho dius tu, jo crec que un acord...
0: Per les millors maneres del món, però s'està dient que l'USTEC és un sindicat irresponsable...
2: Jo no, en absolut, això ho dius tu.
0: Línies, perfectament.
2: Bueno, però llegir entre línies, això és algo que fas tu.
0: D'acord.
2: Dic, honestament, crec que un acord que posa 2.000 milions damunt de la taula és un acord molt rellevant pel país. I ja està, i et dic, i aquest és un conflicte que ve de lluny, sí, i crec que aquest govern doncs l'està afrontant, i a vegades, quan un afronta els problemes de cara, doncs no troba una solució immediata. Podríem haver seguit posant el problema sota la, sota la catifa, com ha passat en els últims anys, i així anar fent el problema més gros. Mira, jo conec com són les inversions del Departament d'Educació. Les inversions en el Departament d'Educació en matèria de manteniment de centres educatius estan ensorrades a Catalunya en els últims 10 o 15 anys. Mm-hmm. No s'ha fet el manteniment, no s'han climatitzat les aules. Bueno, nosaltres portem 2 anys, hem augmentat les inversions del Departament d'Educació de 200 a 300 milions d'euros per poder fer el manteniment que es porta sense fer durant els últims 15 anys. Aleshores, et dic, sí, clar, és que estem revertint una situació que ve de molt de lluny. I això requereix de tots no inflamar més el conflicte i tenir vocació d'anar abordant aquesta situació. Crec que va ser un bon preacord el que vam signar amb l'USTEC i amb l'ESPEC.
0: Ara és un preacord. No? Abans era un acord de país, però...
2: No, dic, vam signar un preacord perquè s'havia de poder ratificar. Mm-hmm. Si vols li dic acord, però diguem-ne, els sindicats firmants em diran que no ho era fins que es signa. Mm-hmm. Per tant, vàrem arribar a un preacord...
0: Em pensava que es referia al de Comissions i UGT.
2: El que vàrem arribar amb Comissions, amb UGT, amb l'ESPEC i amb l'USTEC, crec que va ser un bon preacord. Si no, no l'haurien avalat els sindicats. I crec que ho va ser-ho. I ja està, i la consulta ha anat com ha anat, cap problema, doncs ens parlarem entre tots per intentar resoldre un problema de país. I crec que això és el que s'espera d'un govern com el nostre, que ha vingut a afrontar reptes que Catalunya feia temps que no els podia abordar. I això requereix doncs, vocació de mà estesa, de diàleg. Ara també hem de ser capaços d'entendre que els recursos dels catalans són els que són, que hem de poder trobar recursos per sanitat, per seguretat, per fer infraestructures, per fer habitatge. I honestament crec que en el cas d'educació amb 2.700 milions d'euros és un acord molt significatiu pel país i és normal que el defensi.
1: Afra.
3: Aviam, jo no m'agradaria entrar en un conflicte entre organitzacions sindicals perquè em sembla absurd i en tot cas... qui perd són els professionals, però diré una evidència, el fet de no ser majoritari no t'inhabilita per poder negociar. Això ho veiem a molts sectors d'activitat i evidentment trobo que el primer acord que es va aconseguir millorava condicions i òbviament el segon preacord, en tant són organitzacions més representatives, encara millorava més les condicions. És perfectament legítim que hi hagi professionals que considerin que se li queda curt i per tant jo comparteixo el fet, coneixent una mica les dinàmiques de la negociació, comparteixo el fet de que ara mateix el que es necessita és temps, és reflexió i mantenir el diàleg per suposat i definir objectius si és que algú ha de tornar a definir objectius. Trobo que és el més encertat, sincerament, veient la situació. Un cop dit això, també m'agradaria posar en evidència un fet. Per sort o per desgràcia, tenim terra veïna on estem veient com el diàleg és absolutament inexistent. I veient el que està passant a Madrid, és absolutament inexistent. Amb això no estic dient que el diàleg sigui suficient. El que estem dient és que el punt de partida és que tenim diàleg, que tenim acords i que si aquests acords poden ésser millorats, avanti només faltaria reconèixer que aquests professionals porten 25 anys en condicions congelades. Però reivindicar una mica aquesta idea, cada dia ho estem veient a tots els centres de treball. Organitzacions minoritàries que no deixen de ser representatives però no són les majoritàries òbviament dialoguen i òbviament acorden i òbviament el seu marge d'acord per la capacitat representativa no és tan gran però si és una millora o sigui, jo crec que això no va de deslegitimar organitzacions o representacions. Altra banda, a mi m'agradaria en aquest país d'acords, si més no un país de més acords que d'altres, m'agradaria saber quin és el paper que està jugant a dia d'avui Aliança Catalana, que em preocupa profundament, i per altra banda, efectivament, 2 anys de govern i m'agradaria un breu balanç, com estem, hem millorat un breu balanç al respecte.
1: Breument, conseller.
2: Bé, sobre on som, no? com a país, jo crec que aquests 2 anys ens deixen un govern, ho he dit abans, el president Illa va venir a obrir una nova etapa a Catalunya per posar les energies en alguns dels reptes de fons del país, en matèria d'infraestructures, d'habitatge, d'enfortiment dels serveis públics, i a més, per ho he dit, obrir una etapa de col·laboració que donés bons resultats pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I crec que aquests 2 anys així ho demostren. Hem sigut capaços de tornar a engegar la maquinària de construir habitatge públic a casa nostra, estem abordant una agenda d'infraestructures en el conjunt del del país. Si parlo en l'àmbit de la sanitat, doncs els hi diré, no? Estem desbloquejant l'Hospital Trueta a Girona, estem ampliant l'Arnau de Vilanova a Lleida, estem fent les obres de l'Hospital Joan 23 a Tarragona, ara estem acabant la connectivitat del nou bloc d'ascensors que ha de permetre connectar el turó on està el verge de la Cinta Tortosa, l'Hospital de Tortosa, amb la part baixa de la ciutat. Farem el nou campus del Clínic. Jo vaig estar inaugurant l'altre dia el cap de Sant Fruitós de Bages i fa una setmana el cap de Pineda. Estem fent actuacions en més de 28 centres d'atenció primària que estem inaugurant a tot el país, i estem afrontant reptes de país que venen de molt enllà, com és el cas de l'educació, i per tant el govern no només està per dir les coses que funcionen molt bé, també està per dir aquells llocs on tenim reptes, i és cert, en l'àmbit d'educació, tot i que amb en Pau tinguem visions diferents, però en l'àmbit d'educació tenim un repte de fons, i crec que el govern i el conjunt de la comunitat educativa doncs estem intentant veure com som capaços de sortir d'aquest atzucac, no? En matèria de seguretat, tot i que venim ara d'una situació complexa pel tema dels tirotejos, però és la comunitat autònoma on més baixen els delictes de tot Espanya. Mentre a Espanya estan pujant els delictes aquest últim trimestre un 1%, a Catalunya estan baixant un 6%, després d'anys en els que estaven pujant, i crec honestament que tenim un govern que afronta els problemes de cara. Amb mà estesa, però afronta els problemes de cara. Hem sigut capaços de posar una proposta de finançament, 13 anys a Catalunya queixant-nos de l'infrafinançament i el dèficit fiscal, i no hem estat capaços de trobar una solució. Aquest govern ha posat damunt de la taula, fruit d'un acord amb Esquerra Republicana i el govern d'Espanya, un acord en matèria de nou sistema de finançament que posa 4.700 milions d'euros, que entre altres coses han de servir per poder tenir recursos per finançar aquesta transformació de l'educació i de la sanitat del nostre país. I per tant, ho dic honestament, el país té reptes, però jo sóc del parer que el país té moltes més oportunitats. Hi han reptes, la inflació doncs toca la butxaca dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però malgrat tot Catalunya està creant rècords d'ocupació, estem creant rècords d'exportació. A Catalunya s'està fabricant el primer vehicle elèctric de tot l'estat, que és aquest Cupra Raval, tenim rècords d'inversió estrangera, i per tant dic, bueno, honestament, el país té reptes, en alguns casos té problemes, però crec que hi ha un govern que afronta els problemes de cara i que diu les coses tal com són. I que ha vingut per afrontar problemes que feia molt de temps que el país necessitava que poguéssim abordar. A vegades hi ha l'expectativa de que ho resoldrem els problemes dels últims 10 o 15 anys en dos, i no serà possible. I a més els dic una cosa, no serà possible només amb el govern. Necessitem de la col·laboració dels partits de l'oposició, perquè el país l'hem de poder construir entre tots. I per tant, d'Esquerra Republicana i dels Comuns, amb qui hem pogut arribar a un acord de pressupostos, també aquest govern ha servit perquè tornéssim a tenir pressupostos, després de que, diguem-ne, portàvem uns quants anys a Catalunya sense pressupostos. Però també serà necessària la participació de Junts. I per tant, ho dic honestament, el país l'hem de poder construir entre tots. A vegades el diàleg no acaba de fluir i hem de ser capaços de construir-lo. Aliança Catalana, ho he dit moltes vegades, crec que és un enemic que té Catalunya, que ens ha d'unir al conjunt dels demòcrates, perquè no representa els valors que som com a societat, perquè intenten explicar la desafecció política, la desconfiança, culpant a les persones migrades. Crec que aquests no són els valors de Catalunya. Si em permet, arran de la visita del Papa, crec que tampoc són els valors de l'Evangeli, però en aquest cas és una opinió personal meva, que tenen a veure, no?, amb cuidar de les persones del nostre país. I és veritat que som un país que ha augmentat de població, això és innegable. Crec que la contribució a l'economia, als impostos, a pagar les pensions, ha sigut, diguem-ne, clara i evident, però també tenim un país que ha de fer els deures per acompanyar el país que ha passat dels 6 milions als 8 milions d'habitants a tenir les infraestructures, els trens, l'habitatge, els serveis públics d'un país de 8 milions d'habitants i no de 6. I fer aquest trànsit entre el país dels 6 milions als 8 milions no es farà en dos dies. Passarem per alguns moments complicats, com estem veient en alguns dels sectors dels que hem parlat avui. Però hem de poder-ho abordar amb mà estesa i amb vocació de diàleg. I, per tant, afrontant, ho he dit, els problemes de fons que té el país, abordant qüestions com el finançament, abordant qüestions com les infraestructures, però, honestament, crec que Aliança Catalana no té futur a Catalunya perquè no representa els valors del nostre país, i hem de tenir un esforç col·lectiu de totes les formacions polítiques demòcrates per fer-hi front. I aquests dies que estem parlant de la guerra a l'Iran, també hem de subratllar, d'alguna forma, que aquesta espècie de internacional ultra que hi ha en el món, és igual de Netanyahu a Trump, i que en el cas d'Espanya passa per Vox i Aliança Catalana, que tant se fa, però ve a ser el mateix, diguem-ne, també són els responsables de tot aquest gran desordre que hi ha en el món i que acaba impactant a la butxaca dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya quan anar a omplir el dipòsit de benzina o anar a fer la compra surt més car. I crec que avui els enemics de la indústria o els pagesos són ells.
1: Conseller, l'haig de deixar, però abans, ara parlarem del cas de Jonathan Andic, del cas Andic. No li preguntaré per com si ho està seguint o no, però sí que l'advocat Cristóbal Martell apuntava que la policia catalana hauria incorregut en greus imprecisions en la investigació. Vostè, quan sent aquestes acusacions per part d'un advocat a la policia, què respon?
2: A veure, jo només que li he de dir, en general, jo faré sempre una defensa dels servidors i servidores públiques del país i no vull fer-ho en relació en aquest cas en concret, perquè ha d'entendre que no hi vulgui entrar i no hi vulgui opinar, però crec que tenim una sort a Catalunya de tenir una magnífica policia del país, que són els Mossos d'Esquadra, de la mateixa manera que tenim uns grans bombers, de la mateixa manera que tenim uns grans mestres, metges, en el nostre país, i en el cas dels Mossos d'Esquadra, doncs li he dit, són els que vetllen per la seguretat de tots nosaltres i els responsables de que estiguin baixant, per exemple, els delictes a Catalunya. I, per tant, li he de dir que plena confiança amb el cos dels Mossos d'Esquadra i amb tots els servidors públics de Catalunya, que cada dia ens s'aixequen per fer el nostre país millor i cuidar-nos a tots nosaltres.
1: Conseller de la Presidència, Albert Dalmau, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
5: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
10: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb David Madia, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, apuntava greus imprecisions en la investigació del cas, ja apuntava que la seva línia de defensa es basaria en intentar rebatre els nombrosos indicis de culpabilitat inclosos en aquesta interlocutòria. Una sospita que s'ha confirmat quan hem sabut que la defensa de Jonathan Andic ha contractat també els serveis com a pèrit del director de Método 3, Francisco Marco. Francisco Marco, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
13: Molt bon dia, com esteu?
1: Avui avançàvem la primera trucada de Jonathan Andic al 112, que començava així.
14: 112, digui?
15: Hola. Necessito ayuda.
14: Vete aquí, porque ha corrido.
15: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
14: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el respeto?
15: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Una trucada que dura 2 minuts i que podeu recuperar a la web de Catalunya Ràdio i també altres trucades que fan amb diàleg amb els diferents serveis d'emergència. Com d'important és aquesta trucada per la causa, Francisco?
13: Yo no creo que la llamada en sí misma sea importante o no importante, sino que simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación. Nadie que pueda premeditar una caída de ese tipo, luego muestra esta desesperación que es abiertamente natural, ¿no? Nadie, vamos, sí, me imagino que actores y actrices podrían mostrar esa desesperación, pero es materialmente imposible. Nadie que pretenda simular ese escenario lo simula así.
1: De fet, ahir llegíem al País, no?, que Jonathan Dick va parlar amb dos excursionistes una estona després de la caiguda i que aquests excursionistes diuen que el van veure destrossat.
13: Sí, y eso es quizá, creo que David esta mañana decía, ¿no?, que los Mossos de Escuadra se están convirtiendo en una policía y hacía una similitud, ¿no?, con la policía patriótica, con el CNP, que tanto le han afectado a él, que todos lo sabemos, ¿no? Pero no creo que sea así. Creo que, como ha dicho el consejero de la Presidencia hace un momento, los Mossos de Escuadra institucionalmente es una policía que generan la seguridad, ¿no?, en este país, y creo que las investigaciones de los Mossos de Escuadra en general son brillantes, ¿no? El otro día decía que es una de las mejores policías de Europa. Sí creo que en esta investigación ha habido un error y ha habido un investigador, ¿no?, una persona, no los Mossos como institución, que ha cometido graves imprecisiones. En este mismo ejemplo que tú acabas de poner, ¿no?, publicaba un medio de comunicación que ocultaba la CAP o... No sé cómo lo expresaba, ¿no?, que estaban buscando estos dos excursionistas, los primeros, las primeras personas que llegan a la montaña, las primeras personas que se encuentran a Jonathan Dick, y una de las personas incluso que interactúa en estas llamadas que has sacado tú en exclusiva esta mañana, interactúa con los servicios de emergencia y forma parte de las llamadas, ¿no? Y no lo encuentran. La filtración que hacen este medio de comunicación desde los Mossos de Escuadra es alucinante. No lo encontramos porque Jonathan Dick nos mintió y nos dijo que no había llamado. Bueno... no deja de ser, una vez más, un sesgo de confirmación y, una vez más, una mentira gruesa para tapar sus propias deficiencias. Yo le voy a enseñar, yo sí localicé a estos montañistas y yo sí le voy a leer, o léalo usted mismo, lo que yo le dije es el 17 de noviembre del 25.
1: Pues le dije usted.
13: Buenos días, me llamo Paco Marco y formo parte del equipo de defensa de Jonathan Dick. Usted le dio el teléfono a un amigo de tal institución que a su vez se lo dio a la madre de Jonathan y me gustaría que nos viésemos cuando usted le vaya bien para poder saber de primera mano lo que usted conoce. Muchas gracias por haber contactado y espero sus noticias. Me contesta esa misma tarde. Buenas tardes, señor Marco, mi nombre es tal. Efectivamente, le di el teléfono a un amigo de la familia. Es decir, ¿qué demuestra eso? Jonathan Dick estaba tan impactado, lo que acabamos de escuchar, estaba tan destrozado que ni recordaba haber hecho una llamada perdida. Soy yo el que acusa a los Mossos de Escuadra de tener el nombre de ese montañero identificado con nombre, apellidos y nombre y número de teléfono en la causa judicial y no encontrarlo. Y ahora son ellos los que dicen, no, es Jonathan Dick que nos engañó. No, señores, no les engañó Jonathan Dick. Jonathan Dick no ha engañado desde el minuto uno. Existe un policía, no los Mossos de Escuadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia... Cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que quiere descubrir, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Entra en un piso y entonces, si pongamos el ejemplo que yo nunca hago, pero que es el ejemplo que entenderá todo el mundo, ¿no?, una infidelidad. Entonces está siguiendo a un señor o una señora, entra en un piso y ya está. Bueno, pero es que a lo mejor ahí vive su madre, su hermana, su... Y eso, el sesgo de confirmación, que es algo de novato, es lo que ha ocurrido en este caso... con un Mossos de Escuadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
1: És a dir, les diferents versions contradictòries que vostè que forma part del procés que ha viscut ell dolorós de la pèrdua del seu pare.
13: No, es que no son contradictorias. Es que en ningún momento contradicen. En todo momento dice, mi padre se ha caído, lo hemos escuchado esta mañana. Acaba, creo, los fragmentos que has puesto esta mañana, hay uno que dice viejo en un grito así... los titulares que estaban este fin de semana en todos los medios de comunicación que decían que se hablaba, ¿no?, de un titular de que si no me extraña que hubieras querido matar, algo así, ¿no? No lo estoy diciendo en la literalidad, y que la defensa liderada por el profesor Martell ha dicho que eso se tiene que circunscribir a un proceso psicológico donde del matar al padre del padre de Freud, ¿no? Es que hemos llegado a un punto que se están analizando los WhatsApps de terapéuticos de una familia para acusar a un señor que, repito, en ningún momento, desde el minuto uno, viene diciendo lo mismo, y hoy lo hemos escuchado en su desesperación más absoluta, pero que hay alguien que no sabemos por qué, o simplemente por ineficiencia, ineficacia o juventud investigadora, no por edad, está llevando a cabo, ¿no? Y está, yo he hablado de una caza al hombre porque necesitaba romper desde un punto de vista de comunicación que el discurso unívoco, ¿no?, de que Jonathan Andike era culpable. Y yo le digo, eso tiene un nombre y apellido, se llama sesgo de coafirmación, no tiene mucho más.
1: De quina manera treballeu des de Método 3 per elaborar aquestes proves pericials per combatre les acusacions? Bueno, és a dir, ens hem d'imaginar moltíssima gent treballant, informàtics, detectius... ¿Cómo trabajó?
13: Sí, se ha filtrado muchísimo. En el momento en que la defensa de Jonathan Andike considere que es necesario presentar el informe pericial, se presentará, pero más o menos lo que se ha venido diciendo en prensa y lo que hemos estado realizando es elaborar, Montse lo decía esta mañana, ¿no? Montse Nebreda me refiero, que al final hay una versión, ¿no?, de la acusación donde sin... pruebas, solo con indicios intentarán decir algo, y nosotros en este caso no vamos ni siquiera a ir en contra de los indicios, vamos a dar una explicación, o sea, hemos tenido el tiempo suficiente como para dar una explicación de lo que realmente ocurrió, ¿no? Y veíamos hace unos pocos días una caída casual de Isaac Andike meses antes de la muerte en Coibató. Que si la reproducimos de forma idéntica en la montaña, ocurre lo que ocurrió. Y nosotros esta representación la hemos realizado desde un punto de vista informático, hemos llevado a personas, se ha realizado una investigación 3D para hacerlo, se han traído gente, peritos, ingenieros, meteorólogos, geólogos, absolutamente todo el mundo. Y al final hay una persona especialista, un ingeniero especialista en computación, que hace una analítica que determina que en un 94% de posibilidades, una cifra así, no la sé exactamente de cabeza, ocurrió lo que nosotros dijimos que ocurrió y que los Mossos intentan decir que ocurrió otra cosa cuando es absolutamente falso.
1: ¿Et sorprèn que la primera trucada sigui a la parella del pare?
13: Es algo que yo no le he preguntado a Jonathan Andike ni le he preguntado a sus abogados. Yo soy el perito al final contratado por los abogados. Pero no sabemos. Yo es que creo al final que no sabemos cómo reaccionamos ninguno de nosotros. No nos olvidemos que también, esta es toda una historia que se ha montado alrededor, ¿no?, de que Jonathan Andike... fue primero para elaborar, para premeditar, para tal. Jonathan Andike, incluso con anterioridad a exponerle a su padre la anterioridad de o que quería ir juntos a hacer esta caminata padre e hijo, ¿no?, para hablar de sus cosas, quedó con Estefanía Nut, con la pareja del padre, para consultarle a ella, ¿no? O sea, es una persona que tenía la confianza suficiente como para consultarle, oye, ¿qué te parece si voy con mi padre? Y es la persona, la primera persona que se le viene a la cabeza en frente a la desesperación, ¿no? Yo hablaba el otro día una persona que decía, no, a mí cuando me robaron llamé a mi padre. Además, una persona, ¿no?, mi mujer me dice, a mí cuando me robaron, cuando se inundó y me robaron en la tienda, el primero que llamé es a mi padre diciendo, papá, ¿qué hago? Pues oye, hija, cuelga y llama a la policía. Bueno, pues eso, no sabemos cómo reacciona la mente humana en determinades situacions.
1: Hi ha un altre episodi sota sospita, que és el viatge que va fer a l'Equador, i del qual torna ben al·legat que li van robar el telèfon mòbil, un telèfon que no hauria engegat en cap moment a Quito. Aquest telèfon creus que pot aparèixer en algun moment?
13: A ver, como Cristóbal Martell dice en su recurso, ¿no?, que es algo tan extraño que en Quito te roben en una plaza pública un teléfono móvil, pues bueno, me remitiré a lo que él dice. Pero hay una cosa muy sencilla, eso de que no se encendió es materialmente falso, es falso, radicalmente falso. O sea, yo tengo las facturas conforme se encendió allí. Es tan falso que la jueza ha solicitado a la compañía Vodafone para que oficie y diga si hubo operaciones de roaming. O sea, es que estamos hablando... El problema, creo que era esta mañana en la piulada de Rebeca Carranco, ¿no?, que se está viendo en este caso algo que no se ve habitualmente, ¿no?, que es el que la defensa esté luchando por el discurso público, por el discurso mediático, que esto no se ve. No, es que hay algo que no se ve normalmente. Una defensa desesperada defendiendo a un inocente. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, es decir, lo que no podemos... Llevamos un año y medio soportando que un señor que ha perdido a su padre, que acaba de ser padre, que no puede salir de casa ni él ni su mujer, que tiene su empresa, y yo ya no sé ni cómo la pobre lo debe estar haciendo, en su desesperación, en algún momento tenía que gritar y decir, oiga, que soy inocente. Y es lo que estamos haciendo los profesionales, decir, oye, es inocente, absolutamente inocente. Y para eso tenemos que hablar de un discurso absolutamente sesgado de un mozo de escuadra, ¿no? De los mozos de escuadra, lo volveré a repetir porque no quiero que de este caso s'extrapoli i se diga que, que la policia de nuestro país és d'una forma u altra. No?
1: També hem sabut que la jutja va ordenar punxar el telèfon de Jonathan Antic un cop es va reobrir la causa, que això és una mesura poc habitual, no, Montse?
16: Sí. Bueno, depèn de la discrecionalitat que té el jutge, si considera que d'aquesta manera es pot collar aquesta, diguem, teoria inicialment dels Mossos, bueno, és més versemblant que es pugui produir.
1: Per què creus que ho van fer, això?
13: Bueno, porque yo estoy absolutamente convencido que el mozo de escuadra, esto no es una vendetta, el mozo de escuadra está, se cree, ¿eh? Por eso hablaba del sesgo de confirmación.
1: Al nom no dirás, entenc, ¿no?
13: No, no, ni muchísimo menos. Y esto tampoco, esto es un... me dijeron, ¿no? Desde el entorno de los mozos de escuadra, amigos míos, ¿no? Me criticaron el haber puesto el foco. Yo no lo he dicho. O sea, es decir, me critican y me dijeron, ¿sabes cuántas veces me he sentido yo tal? Es igual. Es que yo no he dicho el nombre. Es que nadie sabe quién es. Yo hablo de un sargento de los Mossos de Escuadra. Todo el mundo sabe quién es Jonathan Antic, esposado, paseando por los juzgados. Y todo el mundo sabe quién es Jonathan Antic, al que están señalando y diciendo homicida. Y a mí me critican por hablar de un mozo de escuadra que ha firmado unas instrucciones. Es que no lo entiendo. Repito, es que ni le otorgo mala fe, y lo digo absolutamente de corazón. Lo que le otorgo es falta de prudencia y falta de conocimiento. A tal punto, creo que ayer era un periódico, ayer por la tarde, sí, creo que era La Vanguardia, que hablaba de que la Fiscalía ha solicitado que entren un nuevo equipo de los Mossos de Escuadra para hacer una evaluación de lo que había hecho el primero, ¿no? Bueno, pues a eso nos fiamos. Si ellos mismos están en esta situación, ¿no? Que la propia fiscal, que es la que ha estado adverando todo lo que los Mossos de Escuadra pedían para que la juez autorizase, por ejemplo, estos pinchazos, ha solicitado que entre otro equipo investigador de los Mossos de Escuadra, será porque no tiene muy claro todo lo que se está realizando en estos momentos. No nos olvidemos que hay un señor que estaba realizando una investigación, que durante un año y medio le ha estado diciendo a una fiscal y a una juez, oígame, mire, aquí creo que hay esta situación, y tres profesionales, pues son tres profesionales, han estado esperando todo esto. Ahora llega la defensa, que no había hablado, y pone cartas encima de la mesa y les está diciendo, mire, se equivocan por esto, otro, y la primera reacción de la fiscal es decir, bueno, pues que venga otro equipo de investigador y que se ponga a investigar esto, a ver si se ha realizado bien. Hasta aquí es lo que puedo leer. No es tampoco muy habitual ver que la Fiscalía solicite un nuevo equipo investigador, ¿no? Y creo que este periódico que lo ponía encima, creo que La Vanguardia hablaba algo así de que los Mossos no estaban muy contentos. Bueno, todos, cuando perdemos los puntos del carnet también nos tenemos que volver a examinar, no pasa nada.
1: També parlàvem, abans ho deies també, el tema de la psicòloga, no? En concret d'aquesta psicòloga que feien, diuen que no descarten els Mossos una implicació de terceres persones en aquests fets, com la psicòloga, que hauria fet de mitjancera en els problemes entre pare i fill. Hi heu contactat vosaltres amb la psicòloga?
13: Jo no.
1: No.
13: No tengo ni idea si la defensa ha contactado o no, pero yo no. Yo poco puedo decir sobre esto, ¿no? Que me parece obsceno estar hablando de terapias familiares, ¿no? Y de yo por lo menos hace 12 años que voy a terapia y me parecería obsceno que alguien supiese lo que yo hablo con mi psicóloga, o sea, no, y que si decir que yo siempre, además, yo siempre he dicho que me sentía muy orgulloso, ¿no? De que mi hijo durante, yo qué sé, hasta los 10, los 11 años, dije, papá es Dios, y un día papá dejó de ser Dios, y papá pasó a ser el tonto, el viejo, el subnormal, y luego lo recuperé cuando tenía 20 años, ¿no? Mató al padre, y es lo que debía hacer, porque si no, mi hijo hoy no sería la persona que es, pues sería una persona aterrada o fagocitada por su padre, pues bueno, de eso...
1: Passada, estava, si això és una cosa de Freud, diguéssim, no? O si és una qüestió, perquè hi ha un missatge detectat 5 mesos abans de la mort que deia, no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te, li diu el fill al pare.
13: Dentro de la teràpia. Matar al padre dentro de la teràpia.
1: Teniu noves proves que aniran sortint, que anirem coneixent, aparició de nous testimonis, la mare, per exemple, quin paper juga en això?
13: de la madre de Jonathan.
1: Sí.
13: No, ninguno, no, no, no. El ser la mera correa transmisora de un señor que supuestamente él lo debía conocer, pero que le llega a la madre, oye, que yo fui el primero que vio a tu hijo a través de terceros, ¿no? Es simplemente he puesto el ejemplo de una vez más demostrarse el sesgo que está utilizando este Mossos d'Esquadra en esta investigación, ¿no? Que llega a filtrar a los medios de comunicación. No, coño, es que claro, Jonathan Andic me mintió, me engañó, porque él tenía el teléfono, como dijo el detective. No, él tenía el teléfono porque hizo la llamada perdida, pero es que él ni se acordaba. Porque él está, como hemos escuchado todos nosotros esta mañana, desesperado, buscando a su padre y gritando, viejo, viejo, viejo. Ese mismo WhatsApp del que se extrae lo de matar, comienza algo así, ¿no? Viejo, ¿cómo estás? Y acaba con un, espero que tengas un gran día. Claro, si le sacamos lo de medio y decimos que es un ataque, pues bueno, pues estamos donde estamos. Y donde estamos es que hay muchísima gente, toda la población, que son la que en el futuro, si llegamos a juicio, cosa que no creo, juzgará a Jonathan Andic, viendo en las noticias a Jonathan Andic esposado y a todo el mundo en las tertulias diciendo que Jonathan Andic es o homicida o asesino, ya varío, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy hemos visto quién es Jonathan Andic. Un señor desesperado, buscando a su padre, llamando a su padre y diciendo, mi padre se ha caído, que es lo único que ha dicho i que los Mossos dicen que se ha contradicho. Bueno,
1: Montserrat.
16: Fixa't que aquest cas és interessantíssim més enllà de l'anècdota, perquè ara podria dir, per exemple, el Pau, que una persona que té molts diners té un magnífic, magnífic, magnífic advocat i un extraordinari detectiu en el seu abast, no? Però li podem donar la volta, perquè necessita aquestes peces per la seva defensa, justament per la seva condició. Justament aquesta és la condició que va fer que sortís emmanillat. Quan s'ha vist que una persona que estava a disposició, que no tenia...
1: Va coincidir que hi havia obres a l'entrada, no? Que no va poder, sí. No va poder entrar per la porta de darrere, vale, va entrar per davant.
16: Vale, però, sí, sí. Però, a veure,
1: però és veritat que la imatge s'hauria d'haver protegit. Es, també.
16: Emmanillat, dius, això per què?
1: No, no és una imatge casualitat.
16: Per intentar fins i tot justificar o fer entendre que es pugui produir aquest esbiaix de confirmació. Paco, és veritat? El sesgo de confirmació, per què se da? Pues porque uno tiene en la cabeza la idea de aquest és una persona que té tota la riquesa del món, totes les eines a la seva disposició de defensa, però justament això és el que fa que les necessiti, perquè els ricos també lloren i els ricos també maten, no? I fins i tot, de vegades, diuen, per diner, segurament maten més.
1: Perquè és un cas que només sap una persona què va passar.
16: Clar, i perquè malgrat el que es pugui desitjar des de la defensa, hi ha una possibilitat de que això arribi a judici. I en aquest judici hi ha un jurat. I el jurat està condicionat per l'opinió pública. I aquesta opinió pública ja l'ha condemnat. I ja l'ha condemnat per què? Home, perquè com té molts diners i l'altre no en tenia tants, i era el fill, a lo millor el de Sareta, i no sé què, i la dona, i... muerto. Que és el que hem vist a totes les tertúlies. I això, malgrat que puguem pensar que no ha de passar amb els Mossos d'Esquadra o amb la policia, amb els jutges, això ja ens ha passat. I han condemnat a la Dolores Vázquez perquè tenia una cara de que era una delinqüent. I resulta que no s'havia fet tota la investigació. I probablement Dolores Vázquez no tenia un martell i un Paco Marco per poder-los defensar. Però el cert és que ja estava condemnada.
13: Però no nos alejemos tanto. A mi me condenaron i dijeron que jo era el gran espía. A David lo condenaron i dijeron que era corrupto. I era, en el caso de David mío, era una policía muy determinada, ¿no? Que estaba condicionada por las ideas políticas, y David y yo no tenemos las mismas ideas políticas, ni en tres vidas las tendremos. Y en la referencia a lo que has dicho de Pau, yo sí creo que Pau tiene parte de razón en ese discurso, y por eso yo el otro día le decía a mi entorno más personal, ¿no? Al de mi despacho, que yo quiero crear, después de ver esto, algo así como un proyecto Inocencia o algo similar, para poder dar de forma gratuita a la gente que esté sufriendo lo mismo que Jonathan Andic y no tenga la capacidad económica de Jonathan Andic para contratar al profesor Cristóbal Martell, a Sebastián de Juan, que es el eterno olvidado, ¿no? Pero que es al final el abogado más cercano a él, o a María Salo, o a mí mismo, ¿no? Y que yo haya podido contratar a 6 peritos, repito, geólogo, licenciado en físicas, médicos, etcétera, etcétera, que demuestren la realidad de lo que ocurre ahí. Sí creo que la justicia tiene ese déficit, ese déficit económico, y sí creo que las personas que hemos tenido la suerte o de tener éxito en nuestro negocio, y me da vergüenza hasta decirlo así, pero es así, ¿no? Que tengamos que, o que queramos devolverle parte a la sociedad, no en un proyecto similar a lo que sea.
16: ¿Pero tú crees que se habría producido todo esto, que habría habido este tipo de sesgo, si no hubiera sido el hijo de un millonario con una relación conflictiva con él? Es decir, por la enorme presión mediática que eso tiene sobre el sujeto. No. Un sujeto cualquiera que ha producido en no sé qué barrio desconocido, es decir... Jo lo entiendo, i és verdad, és veritat que hi ha una part de justícia que ve de la mà del diner i que segurament ajuda, però també carrega sobre l'esquena de les persones més conegudes aquesta sensació de que ja està condemnat, de que ja s'ha fet un judici a les tertúlies, a les sobretaules... Perquè jo ho he vist fa 4 dies.
1: Això passa en molts casos.
16: Però...
1: Íñigo Errejón.
16: Bueno, si m'apura són ricos i famosos.
1: No és ric, precisament.
16: No, ricos i famosos. Els famosos també. I sobretot, en algun cas, perquè en aquell cas per ser ric, i l'altre per tenir una posició política que permet a altres condemnar-lo, més enllà de si és veritat o no. I a sobre carregant sobre ell aquesta sensació de... Xica, jo te creo, que ja sabem que al final rebota contra la persona que ho ha dit.
1: És que tu has de demostrar que no ha passat una cosa, quan hauria de ser al revés, que tu has de demostrar que ha passat una cosa. Si no,
16: i això passa per aquest judici paral·lel.
1: Sí, sí. David?
17: Bé, aquest és un cas de notorietat 10, i que es anirà desenvolupant, però més enllà de la casuística clara, jo sí que vull dir, no és el mateix que passa amb els Mossos. Deixa'm dir, jo vaig participar en el disseny de creació del cos de Mossos, i el vam dissenyar amb uns estàndards de modernitat, de formació, d'eficàcia, de cultura democràtica molt importants, en aquella època quan es va desencallar després del Pacte del Majestic, i somiàvem una policia millor. Jo crec que tenim un problema en general en el món judicial i en el món policial, que ho veiem en molts casos, on es vulneren sistemàticament el secret de sumari, les filtracions, permanentment. I tot això passa perquè hi ha una impunitat al voltant de qui comet aquestes decisions. Menys ets el fiscal general de l'Estat. Aquí hi ha hagut això, però en general tot això no es penalitza.
16: Quasi mai són els jutges, eh? T'ho dic per experiència.
17: Venga,
16: quasi
17: que
16: mai.
17: Quasi mai. Escolta, que jo soc del cas Bojov,
16: jutge. I t'asseguro que la major part... Jo sé que el teu cas és un cas especial.
17: No, la
16: major part dels casos no es filtren des del propi jutge.
17: La major part dels casos es filtren o de la fiscalia o del jutjat o de la policia.
16: No es filtren del propi jutge sistemàticament.
17: Bueno. Val? I aquí hi ha una qüestió d'impunitat, perquè en el cas del Jonathan, imagina't que tot això segueix el seu curs, hi ha un tribunal popular i l'absolen. Val? L'absolen. Val? L'ombra del dubte en aquesta persona li quedarà sempre. Després suposo que farà la seva campanya de resituació i tot plegat. No, però tot això no és neutre. I, per tant, jo crec que una reflexió que no és una cosa ni pels de dretes, ni pels d'esquerres, ni pels independentistes, ni no independentistes, sinó que és una qüestió de bòveda democràtica. Val? Que és que s'hauria d'establir l'abús de funcionari públic per algunes coses d'aquestes, perquè si no es trenca aquesta impunitat, això seguirà passant. I passa...
16: Hi ha un delicte
17: que no es persegueix mai.
16: Una altra cosa és que es persegueix. Tampoc el de fals testimoni ni el de denúncia
17: jutges,
16: falsa.
17: Ni per fiscals, ni per policies, ni per inspectors d'hisenda...
16: Ni per denúncia falsa,
17: mai,
16: tampoc.
17: Mai de la
16: vida.
17: I les conseqüències són molt terribles. Hi ha altres legislacions que això ho tenen. I la francesa, amb tots aquests temes, per exemple, és molt més garantista i tot plegat. Ara... Paco, aquí hay tela para rato. Quin creus que és el que segueix ara? Quin és l'itinerari que preveieu? Perquè la instrucció en un moment s'haurà de tancar.
18: Sí, yo estoy convencido que el profesor Martell tendrá que solicitar la nulidad de muchas partes del proceso de lo realizado, porque porque como he dicho tiene muchísimos déficits y muchísimos sesgos y muchísimas falsedades, lo vuelvo a repetir, y no creo que este procedimiento llegue a juicio, o por lo menos es lo que yo he predicho en mi entorno, ¿no? Porque he dicho que no creo que esto, por mi bien también, dure más de 6 meses. O sea, eso espero. No creo que cuando de verdad los tribunales superiores o la juez se ponga a examinar lo que ella ha dicho, ¿no? Pero eliminando el ruido de la contaminación del que le ha estado diciendo es culpable, es culpable, es culpable, yo creo que ya sola empezará a abrir los ojos, igual que ha hecho la Fiscalía, ¿no? Y todos empezarán a darse cuenta de que esta causa está basada sobre la nada, y que sobre la nada lo único que llevará es a que se queden esas imágenes de un pobre tío que ha perdido, repito, a su padre, que en estos momentos ha tenido que dejar la vicepresidencia de Mango para no afectar a la empresa, y que lo han paseado por plaza pública como si fuese... Que no nos olvidemos, ¿eh? Eso, yo tengo un amigo que siempre habla de que está volviendo a la Edad Media. Eso es lo que se hacía en la Edad Media, ¿eh? Pasear por la plaza pública al no juzgado, condenarlo previamente y luego matarlo. Lo que pasa es que como ahora estamos en una democracia, no lo matarán, pero ya aún no lo habían juzgado y ya lo estaban paseando por la plaza pública, y hasta que ha venido una voz cercana a su defensa, ¿no? Como perito, y ha estado diciendo, oiga, señores, ¿quieren levantar la mirada, por favor? Que aquí tenemos un montón de falacias. Nadie estaba escuchando. Todo el mundo nos estábamos dejando llevar por el rumor y por el ruido. Yo recuerdo con la Camarga, ¿no? En una comisión de investigación, que yo le dije a los políticos, oiga, ¿ustedes se están dando cuenta que cada vez que se tira la piedra entre unos y otros y pone método 3, al que le afecta es a mí? Tú contratabas a método 3. Esa piedra llevaba mi nombre. Cuando en Bolov estaba diciendo David Madí y tal, los jóvenes de Convergència y Unió, la piedra llevaba tu nombre. Bueno, pues señores, en estos momentos la piedra no. La piedra, el cuerpo, la cabeza, lleva el nombre de Jonathan Andic. Y Jonathan Andic, él sigue vociferando por su inocencia, y lo están paseando sistemáticamente en todas las televisiones y en todos los periódicos, esposado, al lado de sus abogados y en plaza pública, Edad Media. Pau.
0: Sí, jo estic bastant d'acord amb el David. Jo crec que, en realitat, dretes i esquerres estem d'acord en que els poders públics han de ser controlats. De fet, és un punt de trobada entre liberals i republicans. És a dir, nosaltres, a més, som partidaris de que es controlin els poders privats, i aquí potser no ens trobaríem tant, però en qualsevol cas, per insistir en les coses amb les que sí estem d'acord, els poders públics han de ser controlats, perquè precisament s'ha de fer possible el dret a defensa, el dret a la presumpció d'innocència, etc. El que no sé si estic del tot d'acord és amb aquesta idea de que, bueno, potser estem d'acord amb que no s'universalitzen aquests drets, perquè la gent més pobra no té aquests recursos, una mica el que posava en boca meva la Montserrat abans. Jo crec que hi ha els instruments republicans perquè això pugui existir. Per exemple, doncs una justícia gratuïta que sigui de la mateixa qualitat que la que es poden pagar persones com la que vostès estan defensant, no? Hi han d'haver els mecanismes perquè això sigui possible. I per altra banda, el que diu la Montserrat, que és veritat que se'l pot haver condemnat abans perquè precisament és fill de la persona més rica de l'Estat. És possible. El que passa que també pot ser que moralment ens indigni molt veure una persona així emmanillada i en canvi un pobre diable en sigui igual. Ho dic perquè a mi també em van portar emmanillat quan em van condemnar quan em van detenir per la vaga general, i ningú va dir, oh, pobre nano. Vull dir, la gent se l'emmanillen.
16: A tu no et poden dir pobre nano, Pau.
0: No, sí, en el sentit que...
1: Sí,
0: no, la gent l'emmanillen. Vull dir, no passa res. I que tu siguis ric i t'emmanillen, doncs tampoc passa res. No sé, no em sembla el més greu. Segurament el més greu, sí, és l'atemptat a l'honor, és tot això que estem parlant.
1: És la imatge aquesta que circula de totes les portades dels diaris d'aquell
16: endavant. Ja està.
0: Però, en qualsevol cas, ho dic perquè vostè ha apostat per una mena de post de beneficència per ajudar la gent que té dret a la defensa. Això ja existeix, no? Es diu torn d'ofici, s'haurien de dir garanties.
16: I el pro bono
18: de los abogados, pero los detectives, que al final somos los que facilitamos las pruebas, en la mayoría de los... Yo estoy haciendo ahora un estudio sobre cuando se aporta una prueba de detective en un procedimiento judicial, ¿cuánto genera para decantar a favor del que la aporta, ¿no? Y es desmesurado. No sé si estoy en el 63%, ¿no? Y llevo 1.500 sentencias analizadas. Bueno, yo creo que eso... que yo doy a mis clientes, que no pagan, no, que no quepa ninguna duda, pues creo que a determinada gente que es inocente, ¿vale? Tiene que tener acceso a ese recurso que soy yo. Y creo que mi colectivo, que es un colectivo, porque yo sí hago autocrítica, es un colectivo con un déficit de comunicación muy importante, que no se enseña, que no se muestra, que no explica, que no lleva al ciudadano, ¿no?, todo lo que podemos hacer por él. Creo que ese colectivo debería luchar por eso y debería luchar por poder aportar pruebas, yo que sé, a las mujeres maltratadas en procedimientos debido o a la gente inocentemente juzgada que la han paseado. No, a esos no les pasean por la plaza pública porque no hay ni prensa para fotografiarlos. Pero bueno, toda esa gente también necesita de determinados recursos y sí creo que yo individualmente lo haré, pero lo haré por una necesidad personal después de ver este caso, pero yo creo que sí, que mi colectivo debería hacer algo similar a lo que se hace en el colectivo de los abogados, ¿no?
1: Francisco Marco, director de Método 3, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un minut i tanquem l'àgora.
19: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
22: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
23: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
24: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
25: Catalunya Ràdio.
1: I ara què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
26: Hola, hola, hola!
1: Què?
26: Això pregunto jo. Això què ha passat? Què ha passat al començament del programa a les 6 i pocs minuts, quan en Pol Foradada, el nostre company Pol Foradada, ha fet aquest sorollet?
27: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Com?
27: Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Passa l'aigua, Pol.
29: És important abans de dir bon dia.
1: Fem un caltull a la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
29: Bon dia, bona hora.
26: Però què ha sigut? Ho has vist, això?
1: No sé. Sí. Les gàrgares.
26: Sí. A qui normalment se li entén tot és a l'exàrbitre Iturralde González, ara comentarista a la SER. Ahir a l'Arguero parlaven sobre un gest que va fer un àrbitre australià del Mundial de Futbol, un tal Shaun Evans, just abans, just quan el va enfocar la càmera de televisió abans de començar un partit. Un gest que pot tenir diverses interpretacions, una d'elles relacionada amb el supremacisme blanc. L'Iturralde tenia un missatge per l'australià.
30: Y luego él podrá explicar que es un gesto que no tiene nada que ver con eso, que no tenía ni idea, que es un gesto para sus amigos, para su familia, que ha sido intuitivo, que no ha querido hacer nada. Esa es la realidad. Y tú, es que no hay más, ¿no?
31: No, es que no hay más. Esperemos que sea un gesto para un amigo. Para que se me entienda bien la gente, deja de hacer el gilipollas y gestos.
32: Y punto y revés, ¿no?
26: Parlant del Mundial, avui debuta la selecció espanyola davant de Cap Verd. El programa de l'Herrera ho explicava el senyor Andalús, que li fa els esports, que també recordava els horaris dels altres partits de la jornada. Però avui a la Copa hi ha una cosa que interessa fins i tot més que el partit de la Roja.
33: Y en la jornada de hoy, además del España-Cabo Verde a las 6 de la tarde, tenemos a las 9 el Bélgica-Egipto, a las 12 de la noche Arabia Saudí-Uruguay y a las 3 de la mañana el Irán-Nueva Zelanda, que intentaré que el Casio suene la melodía despertarme, pero me temo que no.
34: Te has dejado un partido, Nara, a las 6, que es el Begoña peinado. Que ese es bueno también.
33: También. El Begoña peinado.
35: Begoña peinado. Sí,
36: ara, bueno. Ara, ja tenís el corte.
26: Doncs això. I en Los Santos també ha parlat de futbol, però encara més del president del grup Prisa, Josep Orgulian. I en Los Santos, cada cop que pronuncia el cognom Orgulian, ho fa d'una manera particular, com en Pol Foradada, una mica.
37: Por cierto, que el infame Orgulian...
38: Orgulian...
37: pone a Baltasar Garzón a dar clases de ética. Un tío expulsado de la judicatura por corrupción.
38: Orlean.
37: Ayer me saca el algoritmo de YouTube, un hurlian, se hace con todo el poder en Zaragoza. Cuando ha visto que bajábamos, ha desaparecido. Hurlian, traidor. Hurlian es el golpista más descarado que hay en España. Dice, es que va a cambiar la SER, que va a cambiar la SER, lo que le convenga. Hurlian, despreciable sujeto. Nos ha metido en cuarta división. Hurlian.
1: I a les xarxes, què ha dit avui, Joel?
26: Ai, a les xarxes espanyoles hi ha molta indignació en aquest moment entre Vinícius i un periodista espanyol de DAZN, en roda de premsa, obligats tots dos a comunicar-se en anglès.
0: Hello, Vinny. How are you? Sergio Quirante from DAZN, Espanya. It's true that there will be a lot of madridistas watching your...
2: Español.
0: Español.
2: Sí,
0: pero
2: mejor.
0: No, creo que no puedo.
2: Sí, sí, puede.
0: ¿Sí?
2: Español, sí, sí, sí.
0: Es que no. Es un poco raro.
3: Excuse me, I'm sorry, we don't have a Spanish as a no remote Spanish. Interpretation, yeah. But you can...
0: So,
3: yes, please.
0: Lo he intentado.
3: Question in English, please, or so, any of the languages we're using today.
0: Thank I'll start you. Again.
26: Tenim el periodisme espanyol molt indignat i jo els hi demanaria una mica d'educació i que entenguin que si tots ens entenem en anglès no té cap sentit posar-se a parlar en castellà. Cap sentit.
2: No, no, clar.

0: Mucha etapa, que si pensaba que era bisexual, que si luego pensaba que era lesbiana, que si luego pensaba que era gay, porque me di cuenta que era trans, que si luego dije, no, bisexual otra vez, en plan, pasé sí, por todas las etapas. Cada vez estoy más segura de mí misma, porque, bueno, me voy a hacer la mastectomía, ya tengo la primera cita, sí, tengo muchas ganas.
1: Pues, llámame y así me las pasas.
0: Te las doy, venga.
2: Sí, li diu que me les passes les, els pits, sí, perquè ella, l'altra noia, està fent el procés invers i diu, bueno, a veure si m'ho podries... En fi. I acabem amb un altre error, Ricard, l'error del nostre amic. Què dic amic? Germà. Salvador Oliver, de Vitalia Consulting.
3: Hola.
2: Saps que volia fer unes mentories? Te'n recordes d'allò de les mentories del Salvador Oliver? Doncs l'altre dia va fer una prova oberta, un directe a Instagram... Y no van a como él se esperaba, ¿no?
4: Me estáis preguntando algunas cosas que no sé qué decir. Estoy muy gordo, muy feo, muy bajo. Estás casado. Esto no forma parte de la mentoría. No. Bueno, estoy divorciado. ¿Qué parte es posarte un vibrador?
0: ¿Qué?
4: Sí, me están llamando, debe ser como la otra vez que me llamaban.
5: Sí, la mentoría, pero te problemas de oído. Claro, si tienen problemas de oído... No sé si poder leer los labios o... ¿Es fan psicotécnicos a la mentoría? No, no, psicotécnicos no. Drogas no, nada.
1: ¿Eh? Ai, pobret. Bueno, doncs fins aquí l'hora. David va dir Pau Llong, Montserrat Rebrera i Afra Blanco. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Bon dilluns. Fem una pausa i de seguida anem al cor.
7: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja a Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
10: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
11: Carglass canvia, Carglass repara.
12: O en viatge, o en capbussada nocturna, o en conversa interminable entre amics. O en Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponés. Mini One. Tots volen One.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Avui l'Enigmàrius feia pot ser de cor o pot expel·lir-lo el trompetista? I la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent com una trompeta. 1365. Dels 1.503 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Josep Maria Farnés Sararol, de les Franqueses del Vallès. I avui també ens heu dit ale, toc o sol.
15: Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
17: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
18: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
19: Ocasión Plus.
20: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus.
19: Ben, ben, ben.
20: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
21: A Catalunya Ràdio... Postdates.
22: La generositat és el ciment de l'amistat. De 60 anys d'anar pel món. D'Eugeni Xammar.
21: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
23: Sí.
3: Celebra la victòria d'Espanya.

0: Espanya amb el 50% de descompte en vins, caves i xampany, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Només el 15 de juny, si guanyem. Vàlid als hipermercats des del xiulet final fins a les 10 de la nit.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Bueno, ja tens encara. Laura Fa, què tal? Bon dia.
5: Bueno, temps. Bon dia. Sí. Amb la de coses que tinc avui, per l'amor de Déu. I tu, aquí, amb trucades.
4: Anirem per feina, si amb trucades de caigudes. Escolta'm, Gaspi. Gaspi, qui era Gaspi?
5: Estem vivint en un món amb dues realitats paral·leles, ho veu?
4: Tot Catalunya.
5: Clar.
4: Menors de 18 anys estan parlant de Gaspi.
5: Sí, i nosaltres...
4: I els majors, de Jonathan Andy.
5: No sabem de qui és Gaspi, perquè jo, quan vaig veure tota la consternació, Gaspi és un youtuber argentí.
4: Sí. Gaspar Prim.
5: Gaspar Prim, de 23 anys, que va agafar un helicòpter amb altres famosos, un producte musical brasiler, bla, bla, i van tenir un accident amb l'helicòpter, van xocar dos helicòpters i es va matar. Llavors, vam començar a veure xarxes tot de moviment de, pues, Alibay, Auronplay, The Grefg, tots aquests que sí. Ja en sonen una mica més, sí. Que són com nostres, sí. Doncs molt tristos per aquesta notícia. No, el Gaspi aquest... Bueno,
4: i mai se'ns ha enfadat, eh?
5: Ah, sí?
4: Havien demanat si volia entrar per telèfon per explicar qui era Gaspi i tot el que havia fet. I ha dit que s'ofès molt que li demanéssim. No acabo d'entendre l'ofensa, també t'ho dic, perquè al final, quan algú mor i
5: clar.
4: És important...
5: Clar.
4: I tu fas un post a Instagram dient que és una pèrdua molt greu per YouTube, doncs normal és avalar la seva figura, no?
5: Sí, bueno, sobretot no sé, perquè com que us ho podria haver explicat millor ell sí. Que jo, també t'ho dic, perquè...
4: Però no vol... Potser és una qüestió de que no entès la petició.
5: Potser es pensava que com que els hi dona molta por ràdios i teles perquè els hi sembla que el morbo que fem nosaltres...
4: Però no és morbo, això és posar en valor una figura que no coneixem.
5: Però ells ho veuen d'una altra... No ho sé. O potser perquè està molt afectat. És veritat que el Gaspi aquest...
4: Escolta, no parlaré perquè estic afectat, ja està.
5: També és veritat. No? El Gaspi aquest va ser un dels que va lluitar en la velada, saps això que organitza l'Ibai? L'any passat va ser un dels lluitadors. El Gaspi aquest té 3 milions de seguidors a YouTube, que tampoc és tant per ser un creador de contingut argentí, perquè la potència que té tot Llatinoamèrica, de seguida els números es disparen. Aquí, per exemple, l'Auronplay té a YouTube gairebé 30, vull dir, entre 30 i 3. Sí que és veritat que la llegenda d'algú tan jove, amb 23 anys, es va fer famós fent vídeos com d'humor. Això també que funciona molt a la xarxa. Tot el que havien fet, les radiofórmules amb trucades telefòniques de bromes, que ja està superadíssim.
4: Sí, sí, sí, tant.
5: Això ha entrat a YouTube, a Twitch i tot això.
4: Sí?
5: Sí, bueno, es fan famosos per fer vídeos de gràcies d'aquestes, de trobar gent pel carrer. Passa molt amb l'Aerola Jones, saps qui és a Instagram, que fa bromes pel carrer, o la Jenny Alcolado, també, que és una catalana que té no sé quants milions. Vull dir que hi ha molta gent que ara aquelles bromes que es feien...
4: Ha tornat
5: i als joves els hi fa molta gràcia, eh? El que ho petava molt aquí era l'Auronplay, que per mi és veritat que tant Ibai com Auronplay per mi són de les millors influències pels joves, en valors i tot plegat. Hi ha altres que és una mica més complicat, però aquests dos... Però el Gaspi aquest, ara sí que si entreu a xarxes, veurem a tot arreu aquest
4: univers. Aquest, sí. Mira, feia coses com aquesta.
6: Soy Gaspi y lamentablemente mi abuela se está por morir. Pero como soy un buen nieto, le voy a comprar un buen cajón, como corresponde. La página coronafúnebre.com.ar. Ay, abuela, la verdad, no tengo ganas de hacer esto, pero lo voy a tener que hacer igual.
7: ¿Pero qué haces?
6: Te estoy mirando para el cajón. ¿Por qué
7: no te
6: pedí
7: la pija?
6: ¿Qué es lo que es el cajón? ¿No te gusta?
7: ¿Por qué no te morís vos? Chupame la cosa. Vas a ver lo que es el olor a muerto.
6: Abuela, mira lo linda que vas a quedar.
4: Doncs això, li comprava una caixa de morts, una caixa fúnebre per la seva àvia.
5: Sí, és un humor així curiós. Estava escoltant un àudio perquè el Javi Hoyos li ha preguntat, clar, que és l'expert en aquest, li dic, Javi, Gaspi, diu, no, és que era muy querido, por este tipo de vídeos. A més, es va retirar un temps, el 2023, perquè totes aquestes bromes una mica peculiars eren com un personatge. Llavors es veu que el 2023 li va agafar una pàjara entre qui sóc jo, qui és el personatge, una mica ansietat... Bueno, quan tens 20 anys, t'agafen pàjaros d'aquestes.
4: Doncs explicada la mort de...
5: En Pau Descansi,
4: de Gaspi. També hem de parlar de Marius Borg, el fill de la princesa hereva de Noruega, perquè ja tenim condemna.
5: Sí, ho feia públic la BBC, que li havien filtrat la condemna. 4 anys de presó, ja ens esperàvem que entrés a la presó. La gent, 4 anys...
4: Per violació, eh?
5: És poquíssim. 40 delictes, 4 d'ells violacions. 4 violacions, és que et surt a any... per violació, si no comptes tots els altres. Hi ha més violacions a les seves parelles amb submissions químiques. Les declaracions al tribunal, un parell d'elles deien és que, bueno, nosaltres havíem tingut relacions consentides, però jo em despertava d'estar adormida d'una nit i me'l trobava damunt. I s'ha demostrat que és ell qui les drogava, qui les gravava, perquè a més és burro, les gravava, les assetjava, les maltractava... Hi ha tot un historial d'aquest nano que 4 anys, perquè vegis que no només la justícia aquí està una mica xunga, sinó que Noruega també. I a més, amb el consentiment de la monarquia, perquè algunes de les agressions, una en concret va tenir lloc a la Zarzuela d'Oslo, saps? A la casa oficial de la monarquia. I és més, una de les víctimes va agafar a Hakon de Noruega i a Mette-Marit i els va dir, perdoneu, aquest noi està fent tot això. Ja van avisar-la a la seva mare i va dir, sa mare estava distreta.
4: La fiscalia també demanava 7 anys i 7 mesos de presó, sí. Per tant, tampoc era una condemna molt elevada, sí. I al final ha acabat, doncs això, amb la meitat. Sempre.
5: Sí, sí, és veritat que no demanava massa.
4: La fiscalia
5: massa.
4: Sempre has de calcular la meitat.
5: Sí, és veritat que no demanava massa, és que a mi em sobta.
4: Sí, sobta.
5: Per tot això, en un moment on la monarquia ja saps que Mette-Marit va amb oxigen perquè estava pendent d'un transplantament de pulmó, està malalt el pare, el Harald de Noruega, el van ingressar a Tenerife, tant recordes que ho vam explicar, és que ja és gran. I la Ingrid, la germana del Marius Borg, la Ingrid de Noruega, la setmana passada es va oblidar de fer la preinscripció universitària i l'ha fet fora de quan tocava.
4: Ja l'hi arreglaran. No
5: ja l'han arreglat.
4: Ja està arreglat.
5: No passa res.
4: Això se'n diu tràfic d'influències,
5: sí.
4: Però no passa res.
5: Vull dir que no passa res. Les monarquies funcionen així, tu.
4: I anant a una altra banda, anem cap a Estats Units.
5: Oh, quin horror.
4: Perquè el Trump ha celebrat els seus 80 anys.
5: Un horror.
4: I ha muntat...
5: És que em sembla...
4: O sigui, una nit d'arts marcials a la Casa Blanca.
5: Ha muntat un ring d'aquests espectaculars. S'han gastat 60 milions de dòlars la UFC aquesta.
4: 4.000 assistents, 80.000 persones al carrer amb pantalles gegants.
5: Una borrada. Jo l'únic que sé que ha anat acompanyant el Topuria són, perquè vegis el triumvirat, Pablo Motos i Omar Montes, són els seus amics que han anat cap allà. A mi aquest esport, i ara els de Catalunya... que practiquin boxa s'emprenyaran, però em sembla que hauria de desaparèixer completament un esport on el punt final és que de cops al cap et quedis cau, però on s'ha vist? És més, amb el dany neuronal, tots estan mig cucú, molts d'aquests boxejadors, perquè és que no té ni sentit. Topuria ahir estava sec dels dos ulls i volia continuar. Mostra de que no estàs fi més que això. Bueno, també és veritat que es calcula que només per la nit d'ahir hauria cobrat entre 2 i 4 milions. Però et quedes mig idiota, No sé si ho val.
4: Sí, clar.
5: Vull dir que tindràs diners, però el cap no et rulla per res. Perquè és un esport que... Hi ha altres esports violents que deixen el cap a banda i mira si et trenquen 4 cames, però és que aquí és fins que et quedis... zombi del tot.
4: Sí, és a dir, el rugbi, per exemple, és un esport que no es tracta de qui queda més aixafat, sinó una de les conseqüències és que et poden fotre cops. Bueno, això és una cosa.
5: Això és una cosa.
4: L'objectiu és marcar. No?
5: Clar, però qui van a buscar el cap...
4: és destrossar-lo.
5: Però el cap,
4: Sí, el cap.
5: O sigui, van directament... O sigui, no té... Aquest esport hauria de desaparèixer directament.
4: És complicat. Mentre hi hagi persones que ho vulguin fer i gent que ho miri...
5: Hi ha persones que també volen cagar al carrer i no es pot, saps? És que hi ha com una multa. No? Vull dir, la caca dels gossos també l'has de recollir, o sigui que és que hi ha coses que per molt que vulguin, sobretot si hi ha un president dels Estats Units que dona suport, que es gasten 60 milions amb això, que a més els hi faltava anar-se tocant els ous tots allà, que bé ens ho estem passant, tota aquella testosterona i tot allò voltant per allà. El resum és que Topuria va perdre després de portar una ratxa de 17 victòries seguides, ahir va perdre, i no encara, com que ha sigut aquesta matinada, dius, quins són els famosos que han anat? Doncs jo que controli, perquè l'Omar Montes em va enviar un missatge, diu, estoy volando para Washington, que estoy con tu... I suposo que Pablo Motos torna amb avió privat perquè haurà estat allà aquesta nit. Un Ilia Topuria, que va arribar a un acord amb la seva dona, que el va denunciar per maltractament, Imagina't tu estar
4: estava pagant l'acord en aquest combat.
5: Tu imagina't t'amenaça un vedell com aquest que està acostumat a una violència heavy. Van arribar a acord que acord no vol dir que Topuria sigui innocent. Acord vol dir paguem, arreglem i demà serà un altre dia.
4: I tot això encara ressona a l'actuació de Shakira a l'acte d'obertura del Mundial. I s'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
5: És veritat que la cara estava rara.
4: Era Shakira o no era Shakira?
5: Jo estic segura que sí. I a més ella ha anat deixant mostres de que aquesta tot això que s'ha fet viral està una mica sorpresa. És veritat que estava més prima, és veritat que la cara estava rara, però també estava rara jo fa uns dies que em vaig punxar botox i quedes deformat, vull dir. Mai més.
4: Però
5: tu no em vas veure aquí que tenia les celles aquí dalt. Vaig fer treure un vídeo d'aquests que em graveu, dic, per favor, traieu-me. Que no puc estar més de... Bueno, la pressió estètica també em pot a mi a vegades. És la segona vegada.
4: No, hi ha molta gent que ho fa per salut, ara, això.
5: No, pues jo no. Jo era totalment... Vaig veure El Diablo Viste de Prada. I vaig pensar, com és que aquestes noies 30 anys després estan igual.
4: Però ara t'ha quedat bé, tens el front llis.
5: Ara estic bé. I a més tinc moviment. Però vaig estar un dia que semblava Zapatero. O sigui, quasi em van anar a buscar mis joies i tot. Bueno, total, que la Shakira va dir... Arregleu-me una mica per aquesta fita que tinc.
4: I va quedar
5: una mica rara. És veritat que també portava unes mitges abans i després ja no les duia. Bueno, hi ha tota una teoria. O sigui, tu agafes els terraplanistes, els fumigadors d'avions i els que busquen la realitat de Shakira i no hi ha res més a les xarxes socials. Haig de dir que, primer, el més clar, per què hauria de buscar un doble Shakira? És que no té sentit poder actuar ella. Sí. O sigui, quin seria l'objectiu?
4: Però ara està fet famandre, no? És a dir, ara que vagi una altra, vagi el doble i ja està.
5: És veritat que ella ha anat tantes vegades que és com tu presentar al matí, que ella ja ho té molt per la mà. I es veu que es va equivocar en un pas i van dir, ella no s'equivocaria mai! I dic, home, a veure... Aquestes són...
4: Hi ha molt doble.
5: Sí, bueno, és que hi ha una que es diu Shakibeca, que és com el doble de la Shakira oficial, però bueno, Paul McCartney, han recordat que diuen que des del 66 està mort i que ara és un doble.
4: Sí. Aquest cap de setmana, no sé si vas veure l'actuació de l'Exambusto amb un suposat peio.
5: Ah, sí?
4: Ho has sentit? Mira. Aquí cantava el peio amb el
5: Peri. Ai, per favor.
4: Tothom diu que és un fake, també. És un doble del peio.
5: No, però seria ell, no? No crec que es busqui un doble.
4: Era peio, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
5: Aniré a tots els concerts de l'AXA en aquest estiu. Vaig a Sons del Món i al poble espanyol. M'encanta.
4: Quin soroll, peio.
5: Ai, per favor.
8: Estic a Vic, aquí, mira.
4: Encara estàs al Cabra Rock.
8: Encara estic al Cabra Rock. Estic desmuntant. M'han fet quedar a desmuntar-ho jo.
4: Però què et va agafar que vas pujar a l'escenari a cantar?
8: Això ve de molt lluny. La primera vegada que amb el Pemi vam coincidir al búnquer, en aquella època, ens vam arrencar a cantar els dos La meva terra és el mar, i es va crear com un moment màgic, i va dir, has de venir un dia a un concert i cantar. I ara, quan va tornar a venir a la Renaixença, m'ho va tornar a recordar. Em va dir, venim a Vic tal dia, guarda't la data. I jo pensava, ell no se'n recordarà. I sí, 3 o 4 dies abans em va trucar, Pemi, ai, Peyu, que venim a Vic, has de sortir a cantar, eh? Dic, hòstia, vale.
5: I Pemi, mira, Peyu, de veritat, busqueu noms.
8: Sí, noi. Si
4: vas cantar No vaig triar, que és una cançó fantàstica sobre els dubtes. De fet, no és agnòstica, la cançó, és sobre dubtes, no? Sobre la fe. Xuriguera, Feixedes.
9: Ei, salut.
4: Quin soroll, tu, on sou?
5: Per favor.
10: Què és aquesta festa?
9: Jo no, eh?
4: Sí, és en Peyu, és en Peyu.
10: Soc jo, Peyu.
8: Molts de cotxes, espera, que m'aparto una mica. Sí. És que això de Vic és horrorós, ja. Sembla Barcelona, hòstia. Desastre.
4: Això és culpa teva, que tot el dia vas dir que havíem d'anar a comarques?
8: Sí, però ara ha vingut massa gent, ara.
4: Ara hi ha massa.
5: Sempre els hi passa, els de com ara molt, ara poc, ara no sé què, ara tant. Sempre els hi passa, tu.
4: Avui a la Renaixença, què?
8: Avui entrevistem gent de la casa, el Torquemada i el Bernat Soler.
4: Home.
8: Passen per l'escó de la Renaixença i dediquem el capítol al Dau.
4: Ah, molt bé. Deies, Fel?
9: Torquemada sorprenent, eh? Torquemada, cuidado, que...
8: Sí.
9: Hi ha una part B de Torquemada, eh? Cuidado.
8: Una part fosca, eh?
9: Coneixem l'A, però ja veureu la B. Ja veureu.
8: I Bernat Soler també, eh?
4: Hi ha algun crim?
8: No, però unes dèries psicològiques estranyes, una cosa...
5: O algun rotllet, que a mi m'interessa això.
8: Rotllets no em van sortir.
5: No, vaja.
8: Una mica de toc i dèries així com perquè vagin un cop a la setmana al psiquiatre, no estaria de més.
9: Sí. Medicament, directament.
8: Sí, medicament poder, sí.
4: Millor que es dediquin al futbol que no a altres coses, diguéssim.
8: Sí, exacte.
4: Fel, com va?
10: Bé, no, res, hòstia. No, no, jo, no, és que anava a dir que en Peyu està cantant amb l'Exambustó, però en Peyu podria cantar amb molts de grups, perquè cada grup que ve a la Renaixença, en Peyu sap una cançó i la canta a puta mare. Vull dir que sí, sí, jo crec cantant, que tenim un gran còmic, però hem perdut un gran cantant melòdic.
4: Com es nota que estem en temps de negociació per l'any que ve, eh, Pel?
11: Està renovat.
10: Gràcies. Està, vull dir bàsicament per això.
4: Ja, ja, ja.
9: Sí. Trobo que és molt ben parit, en Peyu, és molt
4: venga,
9: ben parit.
4: Venga, l'altre, venga.
11: Està renovat, Xuriguera.
4: Ara falta que renovi el Peyu i ja ho tindrem.
11: Exacte.
4: Bueno, una abraçada, ara us escoltem a les 12.
9: Vaig a posar-me botox.
5: Cabrons.
4: Laura fa gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Són les 11.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
13: Bon dia, us informa Joan Bota. L'Iran confia que l'acord que s'ha de firmar divendres a Ginebra acabi amb la guerra i ho presenta com una victòria, però subratlla que el conflicte amb els Estats Units s'ha d'acabar en tots els fronts i això diu que inclou també el Líban. Israel, però, deixa clar que no té intenció de retirar-se del sud d'aquest país i que si l'Iran o els seus aliats l'ataquen, respondran com cal, diuen. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
14: Res del que ha anunciat el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, fa pensar que les hostilitats al Líban hagin d'acabar. Katz ha assegurat que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país en el que ell denomina una zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona. Això inclou habitatges. La milícia xiïta no ha tolerat fins ara la presència israeliana al sud del país i, per tant, s'espera que l'intercanvi de cops continuï.
13: Més notícies, Natàlia Ramon.
15: El govern vol mantenir el diàleg amb els sindicats de l'educació, però adverteix que no pot resoldre en 2 anys els problemes que fa més d'una dècada que s'arrosseguen. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Albert Dalmau, conseller de la presidència, demana als sindicats que no han signat el pacte, que no s'enroquin en el conflicte i continua defensant els acords que ja han signat amb 3 dels sindicats i que suposaran una inversió de 2.700 milions d'euros als propers 4 anys.
16: Que aquesta dinàmica del bloqueig no ajuda a ningú. I jo puc entendre que hi ha professionals que estan decepcionats, professionals que estan emprenyats per com s'ha arribat fins aquí, perquè avui tenim aules que són més complexes, perquè el repte de l'escola inclusiva és un repte molt important, per qüestions retributives, però jo també, permetin-me que faci un reconeixement, i ho entomo amb esportivitat, però crec que a vegades hi ha expectatives amb aquest govern que solucioni en 2 anys problemes dels últims 10 o 15.
13: Hi ha una persona morta i una de ferida en l'incendi d'un habitatge de pisos al centre de Viella. Els pompiers donen l'incendi per controlat, però hi continuen treballant per extingir-lo. Anem cap allà. Sofia Cabanes, bon dia.
17: Bon dia. El foc s'ha declarat passades les 6 del matí en un immoble d'entre 7 i 9 pisos al centre de Viella. L'incendi s'hauria declarat a la part alta de l'edifici per causes que encara s'estan investigant. La majoria de veïns han pogut sortir pels seus propis mitjans i han estat reallotjats de moment en un hotel proper. No obstant, els bombers han hagut de traure una persona que ha estat traslladada a l'Hospital de Viella i fa escassos minuts han confirmat la mort d'una persona que figurava com a desapareguda. Els pompiers d'Aran han desplegat 20 dotacions per apagar les flames i han requerit el suport dels bombers de Pont de Suert, que hi han destinat 5 dotacions més. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
15: El govern britànic fa un pas més en la regulació de l'entorn digital dels menors. Londres vol impedir que els adolescents de menys de 16 anys accedeixin a les principals plataformes i limitar també el contacte amb desconeguts a internet. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
18: Hola, bon dia. El govern britànic prohibirà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, als menors de 16 anys. El primer ministre Keir Starmer la defensa per protegir els nens i adolescents.
19: No estic disposat a renunciar a la seguretat i a la felicitat dels nostres fills i és per això que aquesta prohibició ha de tirar endavant i és per això que aquesta prohibició tirarà endavant.
18: Aquesta prohibició, que està en espera que entri en vigor la primavera de l'any que ve, també inclouria chatbots amb intel·ligència artificial i parlant desconeguts en plataformes de videojocs. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
13: El Matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, morís mentre tots dos eren d'excursió a Montserrat.
20: Tendo te digui?
13: Hola. Aquests àudios són un dels puntals que farà servir la defensa de Jonathan Andic per demostrar la seva innocència. Francisco Marco, director de l'agència de detectius Método 3 i Pèrit, que ha contractat la defensa, assegura que aquestes gravacions demostren que el fill del magnat de Mango estava desolat davant la desgràcia que acabava de passar.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
13: Recordem que Jonathan Andic va ser detingut fa un mes i va sortir en llibertat condicional després de pagar una fiança d'un milió d'euros. Esports, Marta García.
22: Nova Champions del Barça d'handbol que suma la 13a de la seva història i el 50è màxim títol europeu del club. En la final, 37-34 davant el Füchse Berlín, en el que ha sigut l'últim partit amb la samarreta blaugrana per al capità Dick Amem, per al porter Emil Nielsen i també per a Domen Makuç. Definida la final de l'ACB que disputaran el Barça, que ja estava classificat, i el València Bàsquet, que ha superat la 6a Joventut de Badalona per 3-0 en la semifinal. Ahir, en l'Olímpic, 75-87 en el tercer partit. Nova jornada en el Mundial de Futbol, on destaquen l'empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant del Japó i la golejada d'Alemanya davant Curaçao per 7-1. Avui, debut d'Espanya contra Cap Verd a partir de les 6. També se juguen l'Iran-Nova Zelanda amb un fort dispositiu de seguretat, el Bèlgica-Egipte i l'Aràbia-Uruguai. Així, en la competició femenina, el Badalona Women renova la migcampista de Vegas, Maria Llompart, i els Caroline Hurricane guanyen l'NHL, la Lliga Estatal d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, en superant en el 6è partit de la final els Vegas Golden per 0-3. D'esta manera s'emporten el seu primer títol en imposar-se en el play-off final per 4-2.
23: Fins aquí les notícies.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Què?
24: Doncs per aquí.
4: Ja. Wow. Ara feia dies, no?, que no anàveu a un estudi o què? Un estudi de ràdio?
24: Sí, la veritat que sí.
25: Uns 3 anys, potser, o més, no sé.
4: Sí. Perquè quan vau deixar els escenaris?
24: Vam baixar un rato, vam baixar el 24. El 24
4: eh? Bueno, sí, però...
24: Octubre.
4: Això és l'última vegada.
25: Abans, sí. Doncs el 2019, no?
4: Sí. 2019.
24: Sí.
4: Sí, fa 7 anys.
24: He estat assajant.
4: Mm. I quantes vegades us han dit pel carrer? Us trobem a faltar? A veure si torneu?
25: Moltes. La veritat és que sí.
4: I la resposta que donàveu sempre automàtica, quina era?
25: Tot vindrà, no?
24: Jo sempre dic que estàvem a la nevera, perquè tot es conservés en plena forma.
4: El congelador no?
24: No, el congelador no.
4: És que el congelador el deixes tal com estava.
24: Massa fred.
25: Ja. És que, a veure, no som astròlegs, en el sentit de no podem predir el futur, i sempre intenten, sempre tots ens agradaria saber què passarà, però ni nosaltres mateixos.
4: Que a més ho vau deixar un moment molt dolç de la carrera, no? També un moment potser molt reflexiu vostre, no? Per què ho vau deixar vosaltres?
25: També el deixar amb matisos, és a dir, és que deixar una cosa que t'ha acompanyat tota la vida i que saps que et seguirà acompanyant, en tot cas vam deixar una manera de funcionar, que era estar completament disponibles, que això fos l'eix central de les nostres vides, etc. Llavors era com, ara necessitem que això no sigui així i aprendre a viure ja, jo fa dies que ho dic, és a viure com uns clàssics, no?
24: 25 anys sense parar, també.
4: Ja.
24: Fer coses... Vam estar pedalant molt, eh? Vam estar corrent molt, eh?
25: Sí.
4: Avui al Matí de Catalunya Ràdio, gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer. Res.

0: Què heu fet durant aquests anys, Nacho? Has fet algunes cançons, tu?
1: Uf,
0: sí.
1: Moltes coses. També dedicar el temps a coses que potser no hi havíem dedicat. Per exemple, jo m'he pogut centrar molt amb els meus fills, a casa, estar a casa els caps de setmana, i no sé, coses en realitat molt senzilles.
0: Quant tenen ara?
1: Jo tinc una filla que té 11 anys i un fill que en té 15. Per tant, era com, per mi era molt important poder estar més que mai aquest tros acompanyant-los i no perdre-m'ho, sobretot, no? Jo diria que ha sigut el projecte principal. La música mai, jo crec que mai es podrà deixar, i jo, com a mínim, el neguit me l'he pogut anar traient amb projectes més petits.
0: I tu, Oriol?
2: He pencat molt. Jo la meva vessant dintre del grup s'havia deixat una mica portar el motor a nivell de producció, contactes, tota la parafernàlia que hi ha dintre, a part de disfrutar de l'escenari. I aquesta fase em va portar a, doncs, estat muntant durant molts anys, he estat muntant exposicions...
0: Viatjant bastant,
2: molt. Ara estic en un centre de congressos, portant la part de muntatges... Bueno, no és una fase... A vegades diu, però tu no, tu venies dels escenaris, tu eres un artista... No, però dintre de la faceta de músic hi ha moltes coses que s'han de posar a lloc, i crec que he pogut aprofitar tot el bagatge que tenia anteriorment.
0: Gossos els vam veure dels escenaris, com dèieu, l'última vegada l'any 2024, quan veu fer la gira Reviure per celebrar el 30è aniversari del grup, després d'haver anunciat el 2019 aquesta aturada indefinida. I aquest estiu, atenció, perquè Gossos tornarà a pujar als escenaris, serà l'1 d'agost a les 10 de la nit, i juntament amb l'Ax amb Busto, la Ciutadella de Roses, dins del festival Sons del Món. Aquest projecte com ha sorgit?
1: No estava premeditat ni... Senzillament va arribar la proposta. Escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que veu viure, doncs, fa tants anys amb els Lacs amb Busto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i demés. També el fet de que haguin tornat ells els últims anys, no?, amb el Pemi, amb tot plegat, no sé. Ha sigut com molt maco també viure-ho nosaltres des de fora. I va ser com, va, a tots ens va bé. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
2: I va ser molt bèstia quan ens ho van demanar el dia amb qui, va ser el dia amb l'Axe. L'Axe són els nostres tiets. Són com els tiets.
0: Sí. No, us van apadrinar una mica, no? Bueno, principi, els inicis?
2: Ens van deixar el seu espai.
1: Pensa que als inicis nosaltres ens havíem de fer un espai. De cop i volta el que era aquell fenomen del rock català estava tirant milles i nosaltres veníem allà, érem els germans petits. I jo crec que vam tenir una peculiaritat que va anar molt bé, que és que nosaltres, al ser un grup acústic, podíem fer de taloners de tots aquests grups sense molestar-los, ni el seu backline, ni els seus instruments, era tot. I a partir d'aquí també vam saber complir aquesta funció, i arrel d'aquí doncs, ens vam fer molt col·legues de tots els músics i bandes d'aquella època. I amb els Lacs, doncs, més encara, no? Fins i tot vam compartir una masia plegats durant un temps. Vull dir que dintre i fora dels escenaris ens vam trobar algú que ens va apadrinar i ens va ensenyar una mica com funcionava aquest camí.
0: Més que la meva sang, per exemple, la cantareu conjuntament o no?
2: Més que la meva sang, no ho sé.
0: Llença't, corren, res tornarà a ser igual.
1: El top era el Tinc fam de tu.
2: Tinc fam de tu.
0: Sí, home.
1: Aquest era... Que això també tenia molt a veure que en aquella època nosaltres, com que fèiem de taloners, doncs ens fèiem una versió del grup que després venia, sí. Intentàvem buscar alguna cançó del seu repertori que ja estàvem farts de fer, sí. I li donàvem aquest toc, i era una manera de guanyar-nos, doncs, el públic, també, no?
0: Quan es va anunciar aquest concert, que és l'1 d'agost, els mitjans deien Gossos tornarà als escenaris per oferir un concert únic. O Gossos torna per l'última vegada després de la seva gira de comiat el 2024. Però em sembla que no és ben bé així.
2: Ah, clar, és que saps què passa? La paraula únic.
1: Únic. Està tot tan gastat, això, no?
2: L'últim, el primer, la tornada... Nosaltres sempre hem dit que nosaltres ni hem marxat ni hem tornat. Nosaltres hem estat aquí. Sí, l'any que ve farem més coses. Sí. Ens ve de gust.
0: L'any que ve fareu més coses.
2: Sí, ens ve de gust.
0: No, fareu més coses, no, fareu una gira.
2: Farem uns concerts.
0: Això és primícia, atenció.
1: A veure, perquè tot porta una
0: cosa porta l'altra.
2: Una cosa porta l'altra.
0: Sí. Liant, a veure, agafa l'agenda, a veure...
1: Un concert, sí.
2: Però serà l'únic d'aquest any. Això que és veritat, sí. Aquest any només farem un únic concert. No diem mai mentides.
1: Però arrel d'això, clar, l'any que ve què passa, també?
0: 2027.
1: Doncs que si anem a buscar el tema de les efemèrides, que al final sembla que és algo que té sentit recordar, l'any que ve fa 20 anys del Corren.
0: Wow.
1: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que, d'alguna manera, per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
0: 20 anys?
2: 20 anys de córrer. 20 anys d'Oxigen. Pensa que nosaltres, més aquells anys, nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només l'Oxigen, el disc anterior, l'Ol 8 també va ser un disc amb grans cançons, però sí que és quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé, i va quedar un disc molt rodó.
0: Que 8 o Jardí del Temps, no? Que són discos que anaven portant cap a un nou gossos, que és corren, segurament el que consolida el projecte, no?
1: Jo crec que en la nostra història, com deia l'Oriol, hi ha com dos cims. El primer cim que va venir com sol, sense donar-nos. Nosaltres teníem 19 o 20 anys i tot va arrencar molt fort, gossos, i ja està, havíem pujat aquell cim i contents. Però després va tornar a venir una segona etapa, no? Aquesta etapa en la qual ens vam electrificar, ens vam reinventar, vam decidir que ens feien falta altres estímuls, i allò va ser un temps de picar molta pedra, de molts anys de tornar a reivindicar-nos, no?

0: Gira dels 20 anys de córrer en gossos 2027, 12 concerts exclusius.
1: La idea és aquesta.
0: Sabem per això els pobles i ciutats ja?
1: No,
0: o...
1: no us ho podem desvetllar, s'està cuinant.
0: 12 perquè serà un al mes?
1: No té per què. Sí que intentarem estirar-ho, que no quedi tot concentrat en un parell de mesos només. I el que sí que volem aquesta vegada és buscar espais, potser més. La gira que vam fer el 2024 era una gira molt a la reviure, era com un monogràfic de la nostra història de llarg a baix. I aquí tenim ganes una mica de seguir amb aquesta tònica més fresca. No sé com... un concert d'allò hora i mitja a tope, si pot ser a l'aire lliure.
2: Crec que és la part més important. Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit, l'aire lliure, vam dir, eps, això ens ha quedat.
1: També és molt l'energia del disc, del disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
2: Rock and roll.
1: Un moment que necessita, doncs, això, una mica de canya.
0: Marxa.
2: Sí.
0: També us ve de gust, suposo, ara, no? Un moment de tornar a sacsejar, no? Pensava en els teus fills, Nacho, ara, no? Que em deies, tenen 11 anys, la teva filla, no? 11 anys, em deies.
1: Sí, ara flipen, clar.
0: Clar. Segurament no recorda el fenomen gossos.
1: No, l'han viscut des d'un altre lloc.
0: Clar, però poder veure-ho des de baix,
1: clar,
0: com ells... la gent canta les vostres cançons, cançons que són ja de tothom, no? Que ja no són vostres, i que vosaltres sou els protagonistes, doncs això ha de ser un orgull per tu increïble.
1: És bonic, bonic perquè, a més, ells la referència que tenen és una altra, és el papa Harry de 50 anys que dius...
0: Que parla de batalletes de quan era jove.
1: Perquè sí. ells estan en un altre moment de la vida. Però és veritat que comencen a reconèixer-ho, a veure, de dir, ostres, que bonic, no? Que també amb els companys, al final, gossos i les nostres famílies som... va més enllà que un grup de música.
2: Mira, jo me'n recordo que quan vam fer la parada, la meva filla petita tenia aquesta edat una mica més, 13 anys tenia, i a vegades m'ho diu, jo és que no m'importava gens, perquè l'adolescència té aquestes coses que ja pot el teu pare pujar on vulgui, i en canvi, quan vam tornar, sí que ja tenia, la Duna té 20 anys, doncs sí que diu, ara és quan em vull disfrutar, perquè jo en aquell moment que era tan guai tenir el papa dels gossos, mi me la rebufava.
0: Això està bé, fem les coses pels fills i els fills doncs fan...
1: Home, tu imagina't, ara fa una setmana o així, el meu fill a l'escola hi ha un projecte brutal que a certs instituts de Catalunya, que es diu... sortirà ara. Però és un projecte que en les aules educatives es fa que els nanos i les nanes puguin saber què és tocar música, se'ls prepara unes cançons, i amb uns tutorials molt senzills i fa que puguin fer combos, no? I llavors, arrel d'aquí, doncs, fan concursos, eliminatòries... Doncs la setmana passada el meu fill guanyava el campionat d'instituts, d'alguna manera, amb una banda tocant Oxigen de gossos. Era com...
0: Clar, però és que això ha passat sempre. Perdona, això els Esplais i Casals ho fèiem. Tocàvem gossos tot el dia, no?
2: Quan sentis de
1: marbre.
0: Quan sentis de marbre.
1: El que potser no passa tant ara és que, com que els estils de música són uns altres, molt allunyats al pop-rock, potser ara realment que torna al pop-rock és com, uau, no? Té un punt vintage, això, eh?

0: I sobre què cantaríeu ara, si féssiu un disc?
1: Uf, no ens ho acabem. Jo, a mi ja m'agradaria gairebé parlar d'un món nou. És a dir, seguir parlant d'aquest és bastant depriment en molts aspectes i crec que necessitem imaginació, necessitem inspiració per començar a deixar de donar voltes als mateixos temes recurrents, aquesta polarització absurda que està tenint en tot, no? I crec que necessitem idees.
0: Esperança.
1: Sí, és a dir, crítica constructiva. Ja n'hi ha prou de criticar i l'esport nacional, no? Anem a carregar-nos-ho tot i el que cal, des del meu punt de vista, és crítica constructiva. Calen idees que entusiasmin i que facin que tots tinguem un horitzó per davant que ens vingui de gust viure.
0: Clar, vosaltres heu cantat per moltes generacions, no? Però la d'ara segurament és la que acumula també des de... I la crisi de l'habitatge, que ja fa molt temps que arrosseguem, amb moltes inquietuds, amb moltes frustracions col·lectives, no? Hi ha molts joves que no poden ser allò que els agradaria ser de grans, que no poden desenvolupar el seu projecte personal, en un món en què no és esperançador, en què veus com la guerra es va alimentant per si sola, no? Uh-huh. I com comencem a parlar de defensa, com si fos un element primordial en un món actual, que és bastant xocant, no? I això segurament ara també genera un buit, no? que molts joves no acaben de saber trobar o d'omplir. Hi ha molts artistes que sí que intenten omplir. No?
1: És molt normal.
0: Ocuparíeu més aquest espai, potser, d'abraçada.
1: Jo crec que amb Gossos té cançons que ens ha passat, que crec que... No ho dic per tirar-nos floretes, és una qüestió de sintonia o de... que parlen de coses abans de que haguin succeït, d'alguna manera, no? Si tu... O que ja succeïen, en recorden. Si agafem, per exemple, No és nou. Exacte. Era una cançó que en aquell moment la vam fer justament per visibilitzar totes les lluites que hi havia al carrer per la pau a Iraq
0: sí.
1: I de més, no? I dius, estem en aquell mateix punt o més, no? Per això et dic que seguir insistint en això crec que ens desgasta. I jo crec que el pla, com a mínim per mi, sempre ha sigut mira't a tu primer, i després comença pel teu entorn, no? I en aquest sentit penso que, hosti, tenim un país, tenim unes possibilitats brutals que no sabem veure perquè estem com encisats, amb una mena d'encanteri estrany, perseguint algo que no sabem massa ben bé què és. Quan si mires, vivim en un dels llocs més privilegiats del món, en tots els sentits, i molta feina a fer que té molt de sentit a fer, no?
2: Mira, no fa gaire, escoltava a la tarda de Catalunya Ràdio, i parlaven sobre sèries, vale? I parlaven sobre una sèrie americana que es diu The Boys, vale? Que és un supercarrer, que és tot com molt, molt esperpèntic, i que parlava de que els guionistes han arribat a un punt que no saben què més inventar-se perquè la realitat supera qualsevol tipus. Doncs que penso que nosaltres, si ens diguéssim a fer cançons sobre les coses que preocupen a la gent, el guió d'aquestes cançons és molt complicat actualment, perquè d'allò que et dius això no passarà, això és impossible, ja fa estona que està passant i que buscar un discurs com per, és com diu el Nacho, per donar-hi un punt de llum, un punt d'esperança, no és fàcil. Per què? Perquè els problemes són molt de veritat. Tenim problemes amb nanos que en això, que deies tu, no? Que no saben què serà del seu futur d'aquí 4 dies, on poden anar a viure, a unes lluites amb la gent s'esbaralla pensant que els que venen de fora són el problema, quan el problema són els que estan a dalt i ho són ara i ho han sigut sempre.
0: Sí, home, amb l'educació, no? Parlem molt del conflicte laboral amb l'educació i no posem al centre un debat molt més profund de què vol dir educar, que vol dir construir futurs, no?
2: Correcte.
1: Jo crec que és una de les coses més tristes, no? de la nostra societat, que no som conscients que el futur és treballar l'ara, no? I és bastant depriment realment veure que, per exemple, com passeges per les escoles de Catalunya i les cargoleres, que eren els barracons, que era una cosa que havia de ser, pues, donar un temps, s'ha acabat consolidant com una cosa... Dius, hòstia, és que nosaltres no vam estudiar en escoles tan depriments com aquestes. I se suposava que estàvem amb... que el progrés ha avançat, no? I, per tant, en coses tan bàsiques com això, com l'educació, que encara estiguem discutint si s'inverteix o no, però si això és el futur. Si és que... I, a més, hem de canviar les coses, que és que no ens hem enterat que el món... Que ja ve una altra cosa, ve una altra pantalla. I
2: ens hem d'avançar. La clau per això és que crec que torna el rock and roll. I quan el rock and roll torna. I això dona esperança. I ara, jo que jo escolto molta música, sempre penso, ostres, tantes autotunes i tant no sé què, i tants...
0: No. Que torni el sobrut, ostres. Tant t'ha pensat tot, ostres.
2: Ara mateix hi ha uns xavals que jo flipo molt. Els Damper Albo, per exemple, i els Convoy. Aquest gamberrisme, aquest, vull dir,
0: aquest desacomplexament,
2: no? Sí, sí. Tornem a fer el gamberro, tornem a dir les coses tal i com s'han de fer, amb guitarres.

0: I serà aquest el repertori o no?
1: Està allà, està allà.
0: Home, no pot no ser-hi, no?
2: És que el problema aquest... Sempre els dic que hi ha un punt de discussió en els repertoris, no? Què farem, què no farem? I dius, no, primer comença per les que no poden no ser-hi. Vull dir, i no hi ha gaire més espai, no? Yeah. Aquesta, jo crec que sí, és la porta, la cançó que ens va obrir les portes en el primer disc, això és del 1994, diria.
3: 94, o 93, sí.
2: Encara l'escoltava i s'aguanta, aquesta cançó.
3: Home, penso que el gruix del repertori, sense donar-hi gaires voltes, el disc Oxigen serà el protagonista, perquè és el moment, crec, que el punt de, sí, el punt de més consolidació.
0: Home, el corren, que
3: el
0: sentia,
3: sol,
0: no?
3: Corren, sí. I... Sí. Però, clar... Què? No farem el 40 de marbre? Impossible. No farem...
2: El
3: condemnats. El perquè si no ho fem ens tallaran el coll.
0: Solstici, també, no?
3: Clar.
0: Les quantes que han de...
3: Estan allà.
0: Han de sortir. De fet, Corren ha estat molt versionada.

0: 2022, com va fer una nova versió amb Ramon Mirabet, sí, i la producció de Roger Rodés, pel 15è aniversari, no? I no us ha fet mai mandra de tocar-la, aquesta? Perquè al final també és la que va ser com més comercial, va fer aquest boom que deu, aquest salt, no?
1: Possiblement és de les que hem tocat més, si no la que més, però té... Jo sempre he pensat, quina sort que sigui aquesta la que... Perquè no és una cançó que exigeixi molt, tampoc. No sé com dir-ho. I amb quatre coses la pots fer sonar. Hi ha altres cançons que necessitaries una base més tal, o que sigui. Aquesta pot sonar amb una guitarra sola o amb orquestra, no? I en aquest sentit no es fa pesat, sobretot també perquè veus el que generen les persones, i això és un regal molt gran.
0: Una altra versió va ser el 2024 del cantautor islandès Halldór Már, en anglès.

0: I no sé si recordeu o la recordeu la versió de córrer que van fer l'any 2012 les Painomi, que era un grup de pol folk format per 5 noies de Martorell que ja no estan en actiu.
1: Estar... No sé quin jo era el productor de l'Espai d'Ol.
0: Llavors sí que la recordo. Però realment, mira, Hal del Mar, quan la va presentar, va dir que, quan la va sentir per primer cop, deia que tenia la sensació que estava escoltant un clàssic, no? Que és una cançó que l'atrapava des del principi fins al final. I un clàssic mai un sap quan el fa.
1: Ni idea.
0: Se'l troba, no?
2: Sí. Ni nosaltres.
1: Això ho decideix el destí, la gent, les persones. De fet, jo crec... És una d'aquelles cançons que supera... Segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint, jo sóc el del Corren, no el de gossos. Oita, aquell, el del Corren. Sobretot amb les generacions més joves, que sí que me n'he adonat que a vegades m'ha tocat fer algun concert, algun lloc, i de cop i volta faig el Corren i passa alguna cosa que no havia passat fins ara. I llavors, bueno, aquestes coses que connecten amb les persones i no saps per què és. La veritat és que nosaltres les estimem totes gairebé per igual com els fills, però està clar que aquesta ens ha regalat grans moments.
2: A vegades hi penso, perquè recordo quan el Nacho ens la va ensenyar, la cançó aquesta, que estàvem dins del disc Oxygen. El disc Oxygen tenia cançons amb un pes molt fort. I acabava de passar allò de Patum amb l'Isanta, la cançó de l'Isanta. Sí, el Nacho es va atrevir a dir coses tan de veritat que ens va afectat molt a tots, i hi havia cançons molt més importants. I em sap greu, perquè el Corren, sense desmereixer el Nacho i la importància
0: d'aquella
2: idea...
0: Cançons,
2: no, però el Corren, en vam passar molt del cor. El Corren la vam gravar al final, quan ja estava tot fet. Va ser, gravem-la, perquè era tan senzilla que no valia la... I la sorpresa va ser quan... Em sembla que va ser el tercer single, el quart single, i que volta que la gent es deia, és que no, que vull que soli a la ràdio. I potser no hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
1: Va estar molt bé que en Dani participés, també.
0: Sí. Home, Macaco va fer un gran, també, salt qualitatiu.

0: Mirant enrere, què els diríeu al Nacho, a l'Oriol i a tot el grup quan vau començar? Perquè, clar, quan vau començar, entenc que havíeu començar de forma molt, molt patxangosa, diguéssim, sí. No? Que confiessin en ells?
1: Jo crec que aquest seria el missatge, de dir, seguiu confiant en vosaltres mateixos, perquè, en general, les coses que ens han fet avançar i evolucionar han sigut coses que han vingut de nosaltres, decisions potencials, talents que hi ha a dintre de nostre i que hem sabut trobar la manera d'anar-los potenciant. Per tant, sí, jo em diria a mi mateix, confia, puja en aquest vaixell, perquè no saps què passarà, però el camí, com aquesta cançó, pues, val la pena.
2: El Pau Vallvé diu, ho tornaria a fer igual, però disfrutant. Nosaltres, jo em quedaria, ho tornaria a fer igual, perquè ja disfrutàvem.
0: Yeah.
2: Si dius que va ser... Que nosaltres érem molt joves, i clar, jo ara tinc el meu gendre, té un grup que es diu Declivi, i estan en la fase aquesta de com eren molts gossos al principi, i a vegades que me'ls miro, i em fa certa enveja, aquella, però sobretot per el punt de la il·lusió i la implicació que hi pot. I dic, es tracta d'això, foteu-li canya, creieu-vos-ho, i gas.
0: I si podeu, feu-ho, clar, sí.

0: hi ha molts grups de música. Sí, quan molts, vosaltres vau començar, la cosa
1: no dona temps,
0: era molt més difícil. Però realment ha fet un boom, això.
1: A veure, jo crec que grups... A la nostra època, quan vam iniciar a Manresa, hi havia uns 160 grups.
0: Bueno, sí, grups de garatge, diguéssim.
1: El que passa que, clar, poder transcendir en aquell moment...
0: Ja, però és que ara les xarxes no et permet poder arribar a molts llocs.
1: Clar, ara, jo crec que les facilitats és que sí, que és més senzill que tu et puguis gravar, et puguis produir alguna cosa. Després, lo complicat és què em faig ara d'això perquè tingui certa notorietat, no? I aquí sí que jo penso, quina sort que no ens ha tocat viure aquest moment, perquè... Perquè és, no sé, és molt estrany.
2: Sí. Però que a més, fixa-t'hi, com deia el Gerard l'altre dia, tanta música i tantes possibilitats, i el Bad Bunny fa 10 concerts a Madrid, o que es grassa s'omple 4 estadis olímpics, per tant, és dir, sí que hi ha molta veritat, però seguim tenint unes grans audiències de certs grups, que em sembla molt bé, però...
0: El Bad Bunny ho enteneu, per exemple? Allò que fa, tot allò?
1: Mira,
2: jo és que no l'he escoltat gaire bé.
1: A mi l'últim disc m'ha flipat. El vaig trobar boníssim. O sigui, el trobo boníssim. Però trobo, sobretot, la part bona, tota la part de riquesa que posa de la seva base de música del Carib, no? Des de la salsa, vull dir, m'ha agradat molt la barreja que ha fet amb la seva música d'arrel. L'altre em costa més d'entendre, em queda més lluny el fenomen de quan el sento cantar i com canten, però entenc que venen a cobrir algun tipus de necessitat que hi ha.
2: Jo és que tinc les filles més grans que no escolten Bad Bunny. I clar, no tinc parer.
0: Aquí sí que hi ha un canvi de paradigma, no? Del que fèieu o del que heu intentat fer vosaltres amb el que arriba ara, que cop i volta això ho transforma tot. La lògica que ha canviat.
1: Sí, sí, i per això nosaltres ens va passar en les últimes fases ja del grup en actiu que aquesta lògica no l'enteníem. No? La lògica de les xarxes socials... Clar, nosaltres publicar qualsevol cosa... Estem aquí fent un cafè o estem... Primer, que no tenim coses interessants per publicar, segurament, i haver d'estar allà present amb algú com generant més soroll no ens venia massa de gust. Perquè nosaltres estem en aquell moment o creiem en aquell moment que la pròpia música parla per si sola, no? No cal fer res més, però no és veritat.

0: Gossos torna l'any 2027 amb una gira de 12 concerts que anirem descobrint després, entenc, del concert de l'1 d'agost amb l'Ax en Busto a la Ciutadella de Roses dins el Festival Sons del Món, i per tant haurem d'estar atents als detalls que ens dongueu, on entenc que també hi haurà actuacions especials en aquesta gira, no? Un macaco de sorpresa...
1: Esperem que
2: tot... Molt bé, però encara no ho sabem.
0: Un Peyu, que el Peyu ara canta...
2: Que acaba de cantar
0: amb els Lacs, no? Una sorpresa.
1: Algo farem, es anirà cuinant, mica en mica. De moment hem fet aquest dia 1 d'agost a Roses a treure'ns una mica la pols de sobre i a passar una vetllada, esperem, d'aquelles inolvidables amb els col·legues.
0: Treieu la pols, però no llanceu res, saps allò?
1: No,
0: descarteu res. Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, gràcies. Feu cara de nens que teniu ganes de jugar, per tant...
2: Ho som.
0: A jugar.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Eterns, gossos.
2: Salut.
3: Això ho farem tots junts, i diu...

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Molt parides aquestes vaques,
8: sí, sí, sí, sí.
7: És la típica vaca londinenca.
8: Quina raça és?
7: Londinenca.
8: Londinenca.
7: Londinenca del nord.
8: Ah.
7: De dos banyes.
8: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
7: Se'n diuen rinocerons.
8: Fan llet, no?
7: Sí.
8: La família del rinoceron deu fer llet, també.
9: Clar, boníssima.
8: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio.
11: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
12: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
13: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
12: Moments que semblen sense sortida.
14: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
12: Dolors que costen d'explicar.
15: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
12: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
13: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
12: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb...

0: en català.
1: De qui és aquesta nova cançó que esteu sentint?
2: No
1: va,
2: sé, de Oques Grasses, no?
1: Sona
2: molt a Oques Grasses, això. No. Però moltíssim.
3: Alfred García.
1: Alfred García. Bona, Ricard. Alfred García ha tornat amb aquesta Vine a buscar. És una cançó que, efectivament, té un far.
4: Tot sona igual.
1: Josep Montero, sí. Jo trobo que sí, no? Que és un bon homenatge a la banda d'en Josep i companyia dels Oques Grasses. Sí.
2: Bueno, ho has d'entendre com un homenatge.
3: Estaria bé, a veure. Digues, digues.
1: Escolta,
2: segur que no és Oques Grasses. Sí.
1: Segur.
3: Em sembla que és Oques Grasses. Em sembla que t'has equivocat, mira.
1: Que no m'he equivocat. Ha corregut el dubte, també, Pericat. En algun moment hem dit, escolta, vols dir que no ens hem equivocat titulant aquesta cançó? Doncs no, és tot un homenatge de Fred García als Oques.
5: Ara aquesta... se li diu homenatge, no?
1: Sí.
5: A copiar se li diu homenatge.
1: No, a
2: que tu de música no saps res, home.
5: Calla!
2: S'ha de saber tu de música.
4: I tu què saps, tu?
5: Què saps? Home,
2: jo molt.
5: Planxa la camisa!
1: Jo no tinc res més a dir, no?
3: Molt bé.
1: Em sembla bé?
3: Mira,
1: sí. Esteu enamorats?
3: Això és el Fred García?
1: Sí, efectivament.
3: Sí, Fred García. No, això és Oques Grasses, no?
1: Això és
3: el Fred García.
1: A veure el Fred.
3: Ara Oques Grasses.
2: No, home, es noten els matisos, eh?
3: Es nota l'homenatge,
2: sí.
3: Ara el Fred García.
2: A veure.
4: Quina vergonya.
3: Ara Oques Grasses. Ens està molt bé que fem homenatges i reconeixem els talents que
1: hi hagi referents.
2: Sí, senyor. Sí, senyor, Ricard. Sí, sí.
1: Perfecte.
3: Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
6: Molt bon dia. Sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
7: Jo crec que a tothom li agrada jugar aquí el primer equip.
6: Però vinga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
7: Que cadascú escolleix l'opció que veu.
6: Dic, no, potser, home, que comencem la setmana bé.
7: Però bueno, està difícil, aquí hi ha els millors jugadors.
6: De veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho, eh?
7: Jo vaig prendre aquesta decisió i crec que queda moment està anant bastant bé.
6: I ja està, i no passa res.
7: Cadascú busca l'opció que més li convé.
8: Traïdor, jo no et dono la mà.
6: Hola, adéu.
3: Reflexat
2: a la teva llum.
3: Reflectim els temes pendents amb Gerard Jugant, Joel Díaz, Ona Yamata i Xavi Espinosa.
5: Bon dia, Ricard Ostrés.
3: Temes tenim pendents encara, Jumai.
2: Molts temes tenim pendents, Ricard, perquè la setmana ha començat intensa amb l'anunci d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
9: Sí,
2: i
9: ara, no, és que no li interessa, ningú lo de la guerra de l'Iraq. Expliqueu una altra vegada lo del net de la Bangos.
3: Ho hem explicat, Armínia.
9: Mira, jo no em crec res de res. El que passa és que s'està veient que el fill és un...
2: Ningú ha demanat la teva opinió, Armínia, sobre aquest
5: pas. Ni fill, ni pare. Ni sí. Res.
2: Que d'altra banda és un cas molt delicat que s'està investigant.
9: Per mi que ha sigut el nen.
2: No fotis.
3: El favor de no opinar.
9: Però si opina tothom amb això, per què no puc opinar jo?
3: Bueno, perquè estem en antena.
2: Perquè tu no estàs formada per opinar.
9: Aquestes trucades que heu posat... Jo no vull dir res, però a mi em fa l'efecte que no.
3: Si no vol dir res, no digui res.
2: Exacte.
9: Mira, jo me'n recordo d'una vegada que vam anar d'excursió amb l'Antonio Sant Miquel del Fai.
2: Les batalletes.
9: I baixant unes escales li vaig dir, cuidado, Antonio, amb les escales. Sí. Cuidado. Pues au, fica'm a la vera al peu i es fot escales avall.
2: Bueno, quina ensurt que
3: t'havies endut. Ja t'ho havia dit. Que això és un
9: evidentment.
2: Quin susto, no?
9: No havia caigut, que ja li estava dint, no, susto no. Vaig trucar al 112 i vaig dir, mira, Mac, el meu marit és idiota, s'ha fotut escales avall. Veniu-lo a recollir, i ja cal que s'hagi fet mal. Ja. Perquè si no, se n'ha fet, ja li faria jo.
2: Bueno, però està comparant un incident de res amb una cosa molt més greu.
9: Què dius ara? No.
2: Sí.
9: No. Sí. Escolta, mira, no. Això no és així. Bueno. Tu t'has d'has de fotre sempre amb la meva feina.
2: Bueno, però quina feina? Si ets una jubilada, que no té res a feina. Quina feina, home.
3: No cobra.
2: Cada dia estàs més amarga.
3: Recordo que vostè no cobra per venir aquí.
2: Que quedi clar, això.
9: Exactament.
3: Vostè aquí perquè vol.
9: Exactament.
3: Ningú l'ha convidat.
2: Cada dia estàs més agra.
9: I això quan ho revisarem?
3: No revisarem res perquè marxi. No, ningú l'ha convidat.
2: Pren-te la pastilla, home, Armínia.
3: Què més comentem?
9: La pastilla, la teva, no? La teva pastilla.
10: Calli, Armínia. També hem comentat el referèndum que s'ha celebrat a Suïssa preguntant a la població si s'ha de limitar el número de ciutadans que ha de tenir el país, a 10 milions.
9: La resposta és sí! Bueno. I afegiria que 10 milions em segueixen semblant massa.
2: Armínia, Aliança Catalana està buscant candidat per Barcelona.
9: Ja estava bé
0: Faries bé de presentar-t'hi.
9: Ja estava bé. Quan érem 6 milions amb el Pujol?
11: Amiga, vol callar, sisplau?
9: Ja, no, no, ara en sèrio. Amb 5 també passaria, Mèrica.
11: Si diu alguna cosa més, li trauré el micròfon.
9: Mira, mira, sap, sap,
0: sap com podem
9: també
0: reduir població? Morint-se vostè.
9: Una... Mira, sí, tu vés fumant els porros que fumes i veuràs

0: Vora abans. Sí, sí, una cosa que també faria, que seria molt democràtica, és votar en referèndum qui es pot quedar i qui no.
1: Mira, ara sí que es queda sense micròfon. Sí, gràcies, Armilla.
2: Talla-li, talla-li.
0: Fora de la Sagrada Família i ara això.
1: Ah, vostè la van fer fora de la Sagrada Família, clar.
0: Catalunya sí.
1: Armínia.
2: Tornarà a ser rica i plena.
1: Bueno, avancem, sí, sí.
3: Sí.
1: Avui, Armínia.
3: No, ja, però és que amb aquesta senyora... gràcies, Armínia. Avui és un dia important perquè hem explicat que A3Cat recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió.
2: 30 anys, fa,
3: ja? Doraemon.
2: 30 anys?
3: 30 anys del primer episodi.
2: Literalment que fos, ahir.
4: El Doraemon és una situació de la Fassassa?
3: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
2: Novita, que et deien a tu, eh? Et deien Novita,
3: l'amic del Doraemon.
4: Moliti, eh?
2: Sí.
3: Què?
4: Molitit, en Joel, en Molitit.
2: Què?
4: Molitit.
2: Que sóc molt divertit.
4: Ah, exactament. Ah, a veure si fan fona, eh? Et denuncio, eh?
2: Sí, no seria la primera vegada, no?
4: Sí, sí, sí. Ah, Teresita Tueta, eh?
2: Teresita Tueta?
3: Què
2: ha dit?
3: És que no sé què ha dit, però... però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
4: Sí, a Doraemon.
3: Sí, Doraemon, Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
4: Molitit, eh?
2: Sí, és molt divertit.
4: Molt divertit, sí. Molt bé, se'n va... En Ben?
3: Eh?
1: Es treia invents.
3: Sí, es treia invents.
4: Escapolador.
3: Escapolador, sí.
4: No, escapolador.
3: Sí.
4: Digues també el de l'encerat.
2: El d'encerat?
3: El de Montserrat. El que escapolador.
2: L'Isaac en dic. Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, senyor Bartomeu.
3: A veure, és un animal.
4: Uñatitxos de la mano.
3: És un animal.
4: Uñatitxos de la mano, eh?
3: Eh?
4: Uñatitxos de la mano. Uñat?
3: Sí,
4: hem guanyat
2: la Champions.
4: I t'has
3: mions? Ah, la Champions
2: de
3: Balonmano.
2: Mira com s'aplaudeix ell mateix.
3: Molt bé.
2: L'hem entès.
3: Doncs, ja està. Adéu, sí, senyor Bartomeu.
0: El que és que et volen d'or. Això li hagués anat bé, el del Mango.
1: Sí, ja ho hem dit, Armin.
0: Sí,
1: ja
0: ah, sí.
1: Quant de temps, Doraemon? Benvingut a l'estudi de Catalunya Ràdio.
0: Què tal?
1: Què estàs fent aquest temps?
0: Està fumant.
2: Està fumant el Doraemon.
0: És el Noel, eh? Espera, que pagaré el pitit. És el gat.
3: No sé si havia fumat mai el Doraemon.
2: Em recorda el Tomàtic. Sempre m'ha recordat el...
0: Una mica. Teníem el mateix doblador.
1: Però què ha fet aquest temps?
0: Doncs com molts artistes catalans, he estat treballant a Madrid.
1: Ah,
0: doncs ja s'hi pot quedar.
2: Mira, com l'Àngels Barcelona.
3: No sé quin canal ho feien en castellà.
0: Com el Buenafuente.
2: Sí. Doncs a veure, algun dia tornaràs, llavors, perquè tots aquests tornen.
3: Ja torna, collons.
2: No, torna no. Són els mateixos episodis de sempre, no?
0: No.
3: És igual.
0: No, si
1: què es pensa, que si torna la Barcelona serà una altra? No serà
2: clar, home, però farà... A veure, per favor, no se li pot dir que torna una cosa que, si ja, sembla, que ja l'hem vist 25.000 vegades.
3: El dibuixant de Doraemon em sembla que es va morir.
2: Ah, doncs en pau descansa.
3: Però vull dir que no faran capítols nous.
2: Doncs perdoneu.
0: L'idiota integral.
2: Sí.
0: Aquest és el Joel Díaz. Sí, aquest el tenim. Apa, pica.
2: Parlem de futbol o no? Que
1: no,
2: anirem
1: al concurs pendent.
2: Ah.
1: Vinga.
5: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: És l'hora del concurs pendent, on hi ha dues preguntes. La primera podeu guanyar, en aquest cas, una cantimplora del 3Cat. I en la segona pregunta tindreu puntuació. Com més alta, més possibilitats de venir a concursar presencialment divendres i guanyar fins a 200 euros. Avui ens truca el Didac. Didac, bon dia.
6: Hola.
1: Hola.
2: Ah, mira, saluda com el Salvador Oliver, de Vitalia Consulting.
6: Sí.
2: Pots tornar a dir hola, Didac?
6: Hola.
2: No, és broma, no? Sí. Ens l'està colant, no, el Cesc,
1: és el Didac, és el Didac.
2: Didac, ets tu?
1: Didac, ets aquí o no?
7: Bon dia.
2: Sí, ara sí.
1: Ara,
2: aquell no era el Didac, eh?
1: Sí.
2: Didac, des d'on truques?
7: Bon dia.
2: Sí, però des d'on truques?
1: Des de bon dia, eh?
0: Ai, no.
1: Com et dius? Espera, a veure.
2: Tenim problemes tècnics.
1: Com et dius?
3: Benet.
2: Ah, que no es diu Didac.
1: Des d'on truques, llavors, Benet?
8: No, no. Albert Benet.
6: Hola.
2: Hola. Vale.
7: Jo trucava a Catalunya Ràdio.
2: Sí,
7: per
2: Benet,
7: pregunta.
2: Sí. Ara. Us sembla si agafo una mica jo les regnes d'aquest moment abans?
1: Però Benet, des d'on truques, Benet?
6: És RAC1, Benet.
7: Des de Mallorca. I trucava, perquè dia 4 vaig guanyar un programa, un premi a la tarda,
2: sí,
7: de Condis,
2: sí,
7: i no m'han dit res. I trucava per Cova, en directe a tot Catalunya.
2: Però és que això, a quin programa te'l van regalar, això del Condis?
7: A la tarda.
2: Si t'ho van regalar a la tarda, truca a la tarda, Benet. Truca a la tarda, Benet, perquè aquí estem al matí.
7: Ja ho he provat i no engaven el telèfon.
1: Del Consell Interprofessional de la ràdio...
7: No paguen ni premis, ni paguen...
2: Benet,
1: un moment.
2: Calla un moment, perquè tenim aquí just una persona que et vol donar explicació.
1: Consell Interprofessional de la ràdio.
8: Hola, bon dia.
1: Vostè es diu, perdoni?
8: Ramon.
2: Doncs, Ramon, què està passant amb el premi del Condis?
1: Ramon, què ves?
8: Ramon...
1: Com?
8: Perdó, és...
2: Jo necessito un concursant, en principi, per anar bé.
7: Ramon, però si podem... Tu puede concursant, no? Cap problema.
1: Ramon Mañosa,
8: què responem a l'oient,
1: en Benet,
8: sisplau? A veure, nosaltres tenim uns telèfons, que tots són igual, comencen igual, canvia el número final per l'extensió del programa. S'ha de ser, ja, vostè ha trucat a la tarda, clar, quin número era l'últim?
1: Podem respondre, sisplau, l'oient que té una queixa, que no té un premi...
8: 7-4. Clar, aquest és el de les dones i els dies.
3: Ha trucat a les dones i els dies.
8: Ha trucat la Virgili.
1: Bueno, ara, Benet, pues, anem en producció i intentarem resoldre el seu dubte. Vostè es queixa que no ha rebut el premi, no, Benet?
7: Puc fer el concursant, cap problema.
1: No, doncs va, no. Sí? No. Sí? Doncs vinga.
2: Sí?
7: Sí.
1: Anem a concursar.
2: Sí, Benet, perquè anem molt malament.
1: Esperem, Benet, que guanyi el premi aquesta vegada.
2: Sí, Benet, passa que si estàs a Mallorca ja em diràs tu com vindràs.
7: Que guanyar, ja ha guanyat, eh?
2: No, molt bé, ets un guanyador a la vida, Benet. Escolta'm, això és una eliminatòria per un concurs que a la final es celebra el divendres, d'acord? Jo ara et faré dues preguntes, si les contestes bé, ets finalista per venir divendres a guanyar 200 euros, Benet. Ho has entès?
7: Hòstia!
2: Sí.
7: Perfecte.
2: Vinga, doncs, Benet, no intervinguis tant i anem amb aquesta primera pregunta, que és de la categoria Efemèrides d'avui.
3: Si en Benet ha de venir de Mallorca per guanyar 200 euros...
2: Podeu callar un moment, sisplau. Saps de... Benet, saps de què fa anys avui?
7: Qui?
2: És igual. Doncs de la primera victòria de Joan Laporta a les eleccions del Barça l'any 2003 contra Jordi Bassat, per exemple. Gràcies a la promesa... No intervinguis tant, Benet. Gràcies a la promesa del fitxatge de David Beckham, que bàsicament era un farol com una casa de pagès. Gràcies a Déu va venir el Ronaldinho i la resta és història. Però no celebrem això avui, Benet. Ni tampoc celebrem que tal dia com avui, 15 de juny, se celebra a tot el món el Dia Mundial del Vent. Sí, dedicat a transmetre que les persones... Estic a punt de dimitir d'aquest concurs i anar-me'n a casa meva i ja no cobrar res més.
4: Bueno, va.
2: No, escolta'm, Benet, anem a lo important. L'efemèride més important del dia d'avui és que fa exactament 43 anys que es va emetre el primer capítol de la grandíssima sèrie L'Escurçó Negre.
7: Oh! Hòstia!
2: Sí, Benet, sí.
7: En John Atkinson.
2: Sí, sí. Rowan, es deia. L'Escurçó Negre, Benet, per l'amor de Déu. L'Escurçó Negre és una sèrie de la televisió britànica, de la BBC, que es va emetre durant 4 temporades, del 83 al 89, amb algunes interrupcions. La protagonitzava Rowan Atkinson, que potser coneixes també com a Mr. Bean, en el paper d'Edmund, d'Escurçó Negre, i per Tony Robinson, que interpretava el paper del lacai de l'Escurçó Negre, que es deia Baldric. TV3, que en aquell moment comprava coses angleses boníssimes, la va començar a emetre el 1989 amb el Joan Pera doblant magistralment l'Escurçó Negre. Un personatge sensacional, perquè era un miserable, un cínic, execrable, classista, egoista i corrupte, i tanmateix resultava profundament entranyable. La sèrie repassava la història d'Anglaterra des del segle XV fins al XX i excel·lia, sobretot, en la seva capacitat per dir entre jijís i jajàs coses d'una profunditat intel·lectual bastant impressionants, com, per exemple, aquest tall on l'Escurçó Negre parla de la democràcia. Escoltem-ho.
9: Després del caos d'unes eleccions generals, la normalitat.
10: Hi ha hagut eleccions generals, senyor Escurçó Negre?
9: I tant, senyora Miguins.
10: Doncs miri, no en sabia res, jo.
9: No, esclar que no. No teniu dret a vot.
10: Per què no?
9: Perquè no en tenen ni les dones, ni els pagesos, ni les mones, ni els llunàtics, ni els lords.
11: No és veritat, Lord Nelson té un vot.
9: Ja, té un vot per anar per l'aigua. La democràcia va bé a Manchester, 60.000 habitants i amb dret a vot, 3.
10: Bé, jo pot ser que tingui el cervell de la mida d'una pansa.
9: Ah, correcte.
10: Però no em sembla gens just, això.
9: Esclar, no és just, però no està malament. Si en Baldric tingués dret a vot, tornaríem als temps dels druides, de les lapidacions i de la merda per sopar.
11: Aquest vespre en sopo de merda.
9: De fet, allò és a Can Pixa, el ric a dalt, la púrria a baix i jo enmig traient-los a tots tants diners com puc.
2: És bo, eh? És bo, eh? Sí. Sí o no? Boníssim. Era boníssim.
12: Boníssim.
2: Tant de bo trobar alguna cosa d'aquest nivell a la televisió actual, no creus, Biel, Benet, Josep?
12: Totalment d'acord.
2: Però bé, sí, sí, però callo, eh? Callo,

0: el tenim a la plataforma, segur.
1: Sí, senyor, a la plataforma hi ha l'Escurçó Negre i a més és que és veritat, està a 3Cat a la plataforma. I ara et faig la pregunta. Atenció, Benet. Benet, com es deia, com es deia el personatge que coprotagonitzava aquesta sèrie? Hi havia l'Escurçó Negre, hi havia el seu lacai, que era tonto i era de classe baixa, era analfabet. Com es deia aquell personatge?
2: Quatre opcions.
1: Es deia Baldric, es deia Bildric, es deia Buldric...
3: O es deia Benet.
1: O es deia Baldric. Baldric. Com es deia?
0: Baldric.
1: Sí, senyor!
0: Baldric.
2: Anem per la segona, que és de poesia. Vinga.
1: Vinga, Benet, atenció, perquè en la categoria poètica, que és la que t'hem de puntuar, perquè vinguis divendres, jo et faig tres poemes, vale? I deixo l'última paraula a l'aire i l'has d'acabar tu.
2: Sí.
1: Avui, com no podia ser d'una altra manera, els poemes van sobre... Qui m'ha canviat el guió? Qui m'ha canviat el guió?
3: Què ha passat?
2: Per què estàs dient?
1: Sí, sí, algú m'ha canviat el guió. No ho sé.
0: Sobre la Marientània Salvada i un major, per exemple.
1: No, ja estava jo preocupat.
0: El Miquel
1: perquè...
0: Petades.
4: Això és en sèrio?
3: Masses porros.
1: No, això no és, tio.
3: Ja fa temps que ho dic.
2: Què està passant?
1: No, jo estic molt tranquil, perquè ja ho tenia molt causes. Ben fet, això.
2: Anem a les bones causes. Benet, no pengis, després del butlletí de notícies.
1: Però, tio, però què és això?
2: Recuperarem el guió i intentarem fer la... Què m'expliques? Avui, en nom d'Arrels Fundació, saludem el Santi, usuari d'Arrels. Santi, bon dia.
5: Hola, Ricard. Sóc el Santi i he viscut 5 anys al carrer. Avui et volia explicar que aquests dies Arrels Fundació estem fent les enquestes a persones que viuen al carrer. Per a nosaltres és un gest molt important. Ens pregunten com estem de salut, quant de temps fa que estem al carrer o si tenim assistència social. Cadascú té una història diferent i necessitats diferents. Entra a arrelsfundació.org i informa't. Gràcies.
6: Fundació Arrels.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Digues.
0: 3CAT.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. L'anunci de la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran divendres a Ginebra fa caure el preu del petroli tipus Brent als $83, el més baix des del 4 de març, poc després que comencés la guerra. Recordeu que aquest és el preu del petroli que serveix de referència a Europa, tot i que després s'obriran almenys 2 mesos de negociacions d'aspectes clau. L'Iran confia que el pacte posi fi a la guerra, i tot plegat condicionat a 2 supòsits que passen per Israel i per Washington, com destaca el viceministre d'Exteriors, Kazem Harabidi.
5: Primer, la fi immediata i permanent de la guerra i de les operacions militars en diversos fronts, inclòs el Líban. I la segona cosa que s'ha de produir és l'aixecament i la fi del bloqueig naval que els Estats Units havien imposat a la República Islàmica de l'Iran.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios amb les trucades que va fer als serveis d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató i que avui ha publicat al Matí de Catalunya Ràdio mostren la desesperació del fill i desmunten la teoria de la premeditació. Una desesperació que, diuen, no pot ser fingida i que avalaria la seva innocència. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contractat per la defensa.
7: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
4: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa que els efectes del turisme positius compensen els negatius. L'activitat turística, segons aquesta entitat, reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics. A més, aquest organisme considera que el conjunt de l'economia del país es beneficia de la connectivitat aèria que té l'aeroport del Prat, sobretot gràcies al turisme. Barcelona, Joan García.
8: Bon dia. La Cambra ha fet un estudi que presenta el turisme com a motor principal de la connectivitat aèria de la capital catalana. La meitat de passatgers que passen per l'aeroport ho fan per turisme i una quarta part per negocis.

0: Per això, el president de la cambra, Josep Santacreu, fa aquesta afirmació en relació al debat sobre els efectes del turisme a Barcelona.
1: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement, segur. Exportacions d'alt valor, també.
0: Joan García, Catalunya, Ràdio Barcelona.
2: Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes. Passarà des de 8 euros actuals fins a 24 com a màxim. Ho ha anunciat la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio, que ha avançat que demà el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
3: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim. I, de fet, avui puc dir ja que tenim el compromís d'Esquerra i del PSC per a pujar la taxa. Els tres partits d'Esquerra sumem majories tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Parlament de Catalunya. Si tenim aquest acord, a l'Ajuntament serà possible també al Parlament de Catalunya.
4: La FAC, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, critiquen que es mantingui el val escolar i reclamen que els recursos d'aquesta mesura es destinin directament a l'escola pública. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, alerta que no hi ha indicadors clars per avaluar si aquesta mesura alleugereix la despesa de les famílies a començament de curs. Denuncien que el val s'atorga tant a centres públics com concertats sense tenir en compte la renda ni les diferències en les quotes, fet que, segons Gasull, pot augmentar les desigualtats. La FAC també assegura que el sistema funciona més com un xec de consum que no pas com un ajut directe i crítica que es traslladi la gestió a les famílies. Esports, Marcos García.
5: El Real Madrid anuncia oficialment el fitxatge de Marc Cucurella. En un breu comunicat, el club blanc diu que han arribat a un acord amb el Chelsea i Cucurella fitxa per 6 temporades fins al 2032. Cucurella és una petició del nou tècnic del Madrid, José Mourinho. A les 6, el Mundial Masculí de Futbol, Espanya-Cap Verd, l'extrem mataroní i la Minyamal està en condicions de jugar. De la tornada avui al Mundial també destaquen, a banda del partit d'Espanya, l'Aràbia-Uruguai, la pròxima mitjanit, el Bèlgica-Egipte, a les 9 del vespre i també Iran contra Nova Zelanda a les 3 de la matinada, enmig de fortes mesures de seguretat. El Barça d'handbol celebra la temporada perfecta amb tots els títols, 7, l'últim, la Champions, aconseguida ahir a Colònia a la final 37-34 contra el Fuchs de Berlín. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol es confirma l'ampliació de contracte del Júlia Guerra i el Badalona Women confirma la renovació de Maria Llompart. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà.
6: Fins aquí les notícies.
7: Vale. Què passa?
8: Vinga, Benet, ets aquí, eh? Vinga, va, som-hi, anem a...
9: Sí, Benet, perdona que hi ha hagut un petit problema amb els guions, que avui en dia és tot digital i...
7: No passa res.
9: Era millor abans quan no era digital.
8: Anem a fer guanyar puntuació, vinga, va.
9: Sí, són tres poemes... Sí, Benet,
7: que
9: t'agrada, parlar per la ràdio, Benet?
7: Sí, vaig ser locutor de petit.
9: Ja se't nota, bandido. Escolta'm, són tres poemes amb l'última paraula a l'aire. Tu l'has de dir, aquesta paraula, fent que rimi i que tingui sentit amb la resta del poema, que avui tots van sobre el tema de les seleccions mundialistes.
7: Joder.
9: Sí, joder, això mateix. El primer poema es titula La preferida de tots, i diu així. D'un país que viu en pau, amb un clima sempre suau, la selecció que millor cau és la tropical. Curaçao.
7: Com es diu? Macau.
9: Gairebé. Que no estàs molt al tanto, oi, del Mundial?
7: Pas molt.
9: És una selecció que li va marcar un gol a Alemanya l'altre dia. Que és com dir cor en portuguès.
8: Isau.
9: Com es diu cor en portuguès?
7: Curaçao.
9: Molt bé.
7: Vinga, el portuguès.
9: Sí, vinga, Benet, molt bé, Benet. Seguim a la segona, que es titula El més semblant a nosaltres. Si hem de triar una sòcia... amb qui el català... No, és que jo vaig... Si hem de triar una sòcia amb qui el català s'associa, som germans en la diglòssia i per això anem amb...
7: Escòcia.
9: Molt bé, Benet! I acabem amb una que té una pista. La pista és Satanàs cor petit, Grinch, la màscara, Hulk. Això és la pista. No serà un partit obert. El resultat no és incert. No cal pas ser cap expert... Espanya guanyarà a... Què tenen en comú? Sí. Satanàs, cor petit, el Grinch, la màscara, Hulk... Què tenen en comú?
8: Un cap de color.
9: De quin color tenen el cap?
8: Molt bé, Benet, anem a la puntuació. A veure, Francesc Garriga, puntuem-lo.
10: Ha costat una mica avui això, un 7.
8: Un 7.
7: Molt, molt.
8: Joel.
9: Jo el puntuo molt bé per la simpatia. Li posaré un 8,75.
8: Apa!
9: Sí, sí, sí, sí. I tu calla, Garriga, que li deus un regal del còpies en aquest sentit.
11: 7,26.
9: I ara, Benet, pots parlar amb el Francesc Garriga, que és el presentador de la tarda, que és el que et deu el regal del Condis.
10: Atenció a l'audiència.
8: 23,01.
9: Home, molt bé.
8: I ara, Benet, explica'ns què ens passa. Què et passa amb el premi de la tarda?
10: A veure, què passa? Aquí, atenció a l'audiència.
7: Que no hi ha manera de contactar amb la tarda, que paguin els 60 euros del Condis. He anat al Cabró Roc, on volia gastar els 60 euros a Osona, Vic, pues... Que no ha arribat el
8: xec. Saps què passa? Que estan gravats. La tarda estan gravats. I quan vostè truca, no li s'hi posa.
10: Un moment. Però
9: és greu, eh?
10: És, a veure,
9: és greu.
10: És a dir, contactar amb la tarda, en principi, ha de ser fàcil perquè tenim... És a dir, ha de ser fàcil perquè tenim un telèfon, que és el del directe, si ens truques de 4 a 7 ens trobaràs. Però...
11: No ho deu ser tant.
10: Sí. Benet.
9: Que no t'entabanin, Benet.
10: El tema del Cabró Roc no l'he entès perquè és un xec per gastar en un supermercat.
8: Mira, Garriga, no ens enviar aquí els cuentos. Ja. Tots som Benet.
9: Tots som Benet, sí senyor.
8: Sí senyor. És nasso per trucar a la ràdio i de denunciar una injustícia com aquesta. Sí,
10: injustícia social, de fet.
9: Ha sigut molt valent, Benet.
8: Molt valent.
9: Valent.
8: És molt fàcil queixar-se per Twitter, però trucar a la ràdio, donar la cara, assumir el cost personal.
9: Posant el cost.
10: No, posant el cost. No hi ha cost.
11: I si això anima més gent a queixar-se de premis no rebuts... Endavant,
9: Benet. Ets el Braveheart dels Països Catalans.
10: Ho resoldrem.
8: Demà passat,
10: avui mateix.
8: Avui mateix, Benet, resol, diu.
9: És una promesa, eh?
10: És una promesa.
7: Un bisum.
10: No, però que no va així, això. Et farem arribar un targetó i tu aniràs als Condis i te'l gastaràs.
8: Molt malament.
7: Els Condis està a Catalunya...
10: Oh, clar, però...
7: Jo ja he vengut al Cabró Roc.
9: Ell volia aprofitar que venia al Cabró Roc.
7: Divendres tot, ja està.
8: Gràcies. Que vagi bé. Ara resoldrem.
10: Doncs avui tenim concurs i de premi un val regal del Condis de 60 euros. Fuera! No sé si sabeu que al matí de Catalunya Ràdio han avui emès uns àudios d'Isaac Andic.
8: Què dius ara?
10: M'ha semblat veure un o dos puixos de la ràdio que ho explicaven. Doncs a la tarda...
8: O 8. Sí.
9: Els que calguin, Garriga.
10: Amb la Rebeca Carranco analitzarem què vol dir tot això, ara. Com condiciona el cas, cap on gira aquesta investigació i també volem saber com és la feina al 112, perquè hem sentit els treballadors del 112 molt professionals, molt tranquils, atenent aquestes trucades en moments d'emergència. Com es fa? Què s'ha d'estudiar?
8: Ho escoltarem a partir de les 4. Adéu, Garriga.
10: Adéu.
12: Som el dia.
13: Som la nit.
14: Som dos programes amb el mateix objectiu.
12: Saber què està passant.
13: Què ha passat.
14: I també per què ha passat.
12: Tant a casa
13: com al món.
14: Què ens fa diferents?
12: El ritme. Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
13: Perquè al Catalunya nit som pausa.
14: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: A tot hora
13: i a tot arreu.
15: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Som diferents.
16: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
17: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
18: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
17: Tu creus? Jo pensava que era normal.
18: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
19: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
20: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet.
21: Benvinguda!
20: Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
22: Heu follat.
20: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
22: Tens tota la vida per davant.
20: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
23: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
24: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
25: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
26: Aviam què passarà avui.
27: Jo el que faig molt és recollir-li els documents, perquè el Ricard no porta cartera.
26: Perquè jo tinc la teoria de que, com sou molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Per saber si n'he perdut una, és comptar-la. Sé que en tinc 12. Aleshores, 12...
27: Sí, però
28: Marcia, para la tele. Vinga.
29: Hosti, bons, eh?
26: Uns mites.
28: Home, Torquemada Bernat Soler, eh? Home, imagina't, eh? Un duet aquí.
30: M'agrada a mi el futbol.
28: T'agrada el futbol, sí? Eh? Oh, és que bé.
26: Ets molt del Barça, tu, eh?
30: Ah, sí.
28: Ja m'hauria agradat casar-me amb tu, eh? Oh! Te l'esperaves, aquesta, eh?
30: No!
26: Ja, el Dau, parlarem del Dau.
30: Jugarem a daus.
28: Va, juguem a daus. Vinga, va, que arriba el jefe, va.
31: Déu vos guard.
32: He vist el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Els daus és un dels jocs més antics que existeixen. Ja n'hi ha constància en algunes civilitzacions de Mesopotàmia o a l'antic Egipte.
2: I tant.
1: A l'inici no es coneixien com a daus, es deien estràgals, que és el nom que rep encara avui un os que tenim a l'articulació del turmell.
2: Sí, noia, ja, noia, jo m'ho
1: vaig fer. Noia, jo? Jo sóc un noi, Xuriguera.
2: Sí, sí, perdona. No, dic que l'estràgal m'ho vaig trencar jo.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: L'estràgal, eh?
2: Sí.
1: Doncs...
2: Fent escalada.
1: Què? Fas escalada, tu, Xuriguera?
2: Bueno, com tu ets una noia, això fas escalada.
1: Ai, ai, ai. Estem en el terreny de la ficció, veig. Els daus es deien estràgals perquè els primers es feien amb aquests ossos extrets dels turmells de cabres i ovelles. Tenien una forma irregular, els tiraven, i atenció, perquè més que per jugar es feien servir per fer prediccions o per prendre decisions importants.
3: Com les runes.
1: Bueno, se'ls donava una mena de, sí, de poder diví. Era, hòstia, el veí m'ha robat una vaca, què fem, el matem? Va, si surt un sis mort. I el veí prendre pel cul si sortia el sis.
4: Això t'ho inventes.
1: No m'invento. No, anava així. No, potser no era exactament aquesta mecànica, però prenien decisions importants amb, segons el resultat dels daus. Els soldats romans, per exemple, s'hi jugaven coses tan bèsties com la pròpia llibertat.
2: Fixa't, home, o la túnica de Jesucrist, quan el tenien penjat a la creu.
1: Mira, també se la van jugar els daus.
2: Se la van jugar els daus. Doncs això, a Verges, representa cada any.
4: Fixa't. A Verges,
1: sí. Sí, sí.
2: Bueno, jo tot arreu sobre Verges.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No. Saps allò del Monopoli que dius, hòstia, si em surt un 5 aniré a la presó, merda? Doncs sí. Pues llavors era de... anaves a la presó, de veritat.
5: I una pregunta, Peyu, tu que ets un home savi. Això que fan els quillos de posar-se uns daus al retrovisor,
1: sí.
5: Això d'on ve?
1: Els daus de peluix aquells que porten, eh?
2: Això és important, aquesta pregunta.
1: Aquesta és important. Sí. A mi, ho sé, perquè ho vaig buscar preparant el programa, em va venir la mateixa pregunta al cap. Això... Ho van iniciar...
2: No, els egipcis no, Peyu.
1: No, els egipcis no.
4: Home, no n'hi havia pas de quillos a l'antic Egipte.
1: No.
2: Ni cotxes, ni
1: res. Retrovisors.
2: Ni retrovisors.
1: No. Al llarg de la història, els daus ja han sigut sempre un element associat a la sort. Però el de penjar-los al retrovisor, ho comencen a fer els pilots d'avions americans a la Segona Guerra Mundial. Penjaven uns daus al retrovisor de l'avió perquè els hi portés sort.
2: No hi ha retrovisors a l'avió.
1: Sí que n'hi havia.
4: I tant que
1: n'hi havia. I has estat tu a la Segona Guerra Mundial?
4: Hi havia un trànsit d'avions.
1: Ah.
4: Que havien de mirar qui venia darrere.
1: Els alemans a darrere i sense retrovisor. Així us va anar. Ah. Bueno, escolta.
4: I per aparcar havien d'aparcar com ho feien.
1: Ara.
3: Ara.
2: Perdoneu, retiro el comentari.
1: Ho portaven penjat. El que no sé és com llavors es popularitza entre els quillos, això ja no ho sé.
3: Ah, perquè els hi devia explicar algun profe d'història, no?
1: Profe d'història, els quillos estem parlant, Mercè? Profe, a la classe d'història els quillos eren tots al pati i esnifant pegamentos.
3: Vale, vale.
4: Llavors com és que saben tanta història els quillos?
1: Jo què sé, doncs algun soldat quillo de l'exèrcit va explicar als seus amics quillos que els pilots feien això dels daus al retrovisor, suposo. Ah,
2: no? Són quillos, els soldats són quillos.
1: Aviam, no tots els quillos són soldats, però sí que m'atreviria a dir que tots els soldats són quillos. Això sí, això sí. Crec que aquest és el nexe que tenen de connexió amb la història, diguéssim. Bé, al llarg de la història els daus s'han utilitzat en desenes de jocs, alguns d'apostes, i llavors també amb jocs de taula, no? El Monopol, a l'oca, al parxís...
2: Sí, no? Jo no puc jugar-hi a l'oca i al parxís.
3: Per què?
2: És que hi ha gent que es passa, em fot nerviós i
3: sí,
2: l'escanyaria.
1: Que sacsegen molt el daus.
2: Home, és molt...
4: Clar, hi ha gent que no el sacseja gens, eh? Vull dir, hi ha gent que agafa els daus, fa així, fa... Tira, no val!
1: No val.
4: No val.
1: S'ha de remenar.
4: Has de remenar, perquè si no... Hòstia. Ho fan perquè surti el mateix número, ui, ho tenen...
1: Sí.
4: Els mataria jo aquests, eh?
1: No jugaré pas mai a parxís amb vosaltres dos. Bueno. I quan tires el dau i cau a terra, si val el que cau a terra, el número que surt a terra, o l'has d'agafar i tornar-lo a tirar sobre
3: la taula? No, l'has de tornar a tirar.
4: No, compte el de terra.
2: No, s'ha de tornar a tirar.
4: No, compte el de terra.
1: El de terra.
4: No. Bueno, depèn. Sí. Si tu tires, si el número que hi ha a terra et va bé, ja val. Si no, tornes a tirar.
1: Ja.
4: La manera que jugo jo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visiten dos bojos coneguts. Dues veus que qualsevol culer reconeix a l'instant. Són el seny i la rauxa, l'anàlisi i l'emoció. Ens han narrat remuntades impossibles i també alguna nit per oblidar. Amb centenars de retransmissions de l'esquena, probablement han vist més partits del Barça que molts entrenadors i ben segur que han patit tant o més que els jugadors.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Ricard Torquemada i Bernat Soler!

0: Ricard, Bernat, què heu menjat avui per esmorzar?
1: Jo he fet dejú.
0: Dejú?
1: Sí.
0: Per què?
1: No m'agrada esmorzar gaire.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ja se't veu un tio raro.
1: Sí, no? Sí, perquè vaig al revés. O sigui... M'agrada sopar, però esmorzar no...
0: Doncs els metges diuen que no...
1: Ja ho sé. Faig tot al revés del que em diuen els metges.
0: Fixa't, sí. Perfecte. Endavant.
2: Anem bé, de moment anem bé.
1: Així anem.
3: Jo, tenim temps, jo he esmorzat torrades amb mantega i melmelada de taronges amargues.
0: Sí.
3: Cafè amb llet.
0: Bé.
3: I una cosa que m'agrada molt, que és el suc de poma.
0: Sí.
3: Que és una cosa que també li agrada molt al Florentino Pérez.
0: Ah, sí.
4: Mira quin detall.
3: Vosaltres sabeu que un dia el Florentino va anar al camp del Girona,
0: sí,
3: a veure un partit del Madrid, uh-huh, del Madrid amb el Girona, i va demanar suc de poma.
0: Fixa't.
3: Perquè clar, és el que li agrada.
5: I va dir poma de Girona.
3: I no n'hi havia.
4: Home,
3: no n'hi havia. I va enviar un dels seus esbirros,
0: sí,
3: a buscar suc de poma a una benzinera, perquè era diumenge i no hi havia res obert.
0: I es va fotre suc de poma de benzinera.
3: Sí, sí.
5: Florentino Pérez,
3: I des d'aleshores...
5: Bueno, igual va comprar tota la benzinera, I després va dir, m'emporto el suc de poma.
0: Potser s'ho va agafar perquè ja era seva, la benzinera.
3: Sí.
0: L'heu conegut mai, el Florentino Pérez? L'heu vist en persona?
1: No. Tu?
3: En persona... Sí.
1: Veure'l en persona, sí, però...
0: Però no hi heu parlat.
1: Has tingut alguna conversa i tot?
3: Jo l'he entrevistat a Florentino Pérez.
1: Ah, sí?
3: Però per telèfon.
0: Per telèfon.
3: Sí.
0: I què tal?
3: Molt educat. Sí, però és que t'estic parlant de fa, potser, 25 anys,
2: Encara no havia perdut els filtres.
3: No, exacte, sí. No.
0: Perquè amb els periodistes de Madrid us coneixeu, això sí, amb els...
1: Sí.
3: Ell molt.
1: Sí, perquè jo a Catalunya Ràdio va haver-hi una etapa que vaig fer selecció espanyola.
0: Hòstia.
1: Que, per cert, que avui juga contra Cap Verd, D'aquí 4 hores, em sembla.
0: Què dius, Anna?
1: Sí,
0: avui,
1: sí.
0: Avui dilluns 15 de juny?
1: Espanya, sí. Cap Verd.
0: Mira... Estic molt al cas del Cap Verd.
5: Qui juga amb Cap Verd? Vull dir, hi ha algú que sàpiga qui juga amb Cap Verd? Sí, segur que ens dius a la tralda.
2: Tots els pares que fem la col·lecció.
5: Ah, vale.
1: Avui els descobrirem.
5: Vale.
0: Van verds, els de Cap Verd?
3: Van blaus.
0: Blaus. Hòstia, com lia.
3: Catalunya va jugar contra Cap Verd, un amistós.
1: Sí, partit de Nadal.
0: Hòstia.
3: I vam guanyar.
0: Fixa't,
1: sí.
0: Aquells partits de la selecció catalana per Nadal, allò,
1: Vol dir que Catalunya podria jugar un Mundial, no? Mm-hmm. Si va guanyar Cap Verd i avui juga Cap Verd.
0: Ja només falta que els jugadors s'aprenguin l'himne i ja ho tindrem tot.
1: L'himne de Cap Verd?
0: Els de Cap Verd suposo que ja se'l saben. Escolta, vosaltres porteu des del 12 d'agost del 2018 fent la TDT.
1: Mm-hmm.
0: No us cansa? Arriba un punt que cansa el futbol o no?
1: No, a mi no. No. A mi m'acompanyarà, jo crec, fins al dia que em mori.
4: Que sigui aquí molts anys.
1: Això espero. Fa molts anys. Pensa que són 8 anys de la TDT, que m'he de concentrat, però jo de la TDP en seran 27 l'any que ve.
0: Àngela Maria. Wow. És molt, això.
1: Són molts partits.
3: Són 27 anys amb els caps de setmana ocupats.
0: Clar, clar.
3: Amb els calendaris absolutament marcats per quan es juga la Champions, quan es juga la Copa.
0: Sí.
3: Aquest dissabte no sé si podré venir a la calçotada perquè no sé si hi haurà partit. Sí. No sé si el partit serà a les 4, serà a les 9. Sí, aquesta és la nostra vida.
1: No cansa, però és veritat que cada any costa més arribar amb la benzina bé al mes de maig.
0: Clar.
3: Jo el dissabte, que m'he de llevar a les 7 del matí per anar a buscar un AVE, perquè a les 4 hi ha un partit al camp del Getafe, aquell és el dia, és l'únic dia de l'any que penso... Avui no sé si m'agrada tant, però la veritat és que a mi cada any m'agrada més.
1: Sí?
3: El futbol, sí.
0: I vosaltres no us canseu de vosaltres mateixos, diguéssim?
1: Sí, d'ell o de mi?
0: No, mútuament, diguéssim.
1: Home, jo em canso més de mi que d'ell.
0: Sí, de sentir-te.
1: De sentir-me molt, perquè, clar, jo sóc l'únic que em sento cada cop que parlo. És a dir, arriba un moment que les meves teories, que són conviccions, ja les tinc molt escoltades. Llavors penso, això que estic explicant és avorridíssim.
0: Yeah.
1: El que passa és que la gent que m'escolten segurament no m'escolta cada cop que parlo. Per tant, és molt fàcil cansar-te de tu. I del Bernat, bé, em cansen coses, perquè és la convivència.
0: Quines? Anem a aquestes.
5: Ara.
0: Quines?
5: Sí.
1: Home, mira, el Bernat ha tingut un creixement en la, diríem, meticulositat a l'hora d'afrontar segons quins viatges... O...
0: Sí. Sí. Sí. Què fas? Què
1: per
0: fas,
1: exemple, ara li he agafat des de fa uns mesos ser el primer a pujar a l'avió, ser el primer a baixar del tren. Sí, unes coses que a mi em descol·loquen una mica.
0: De, com de superstició?
3: És que no és ni això.
1: És per buscar alguna cosa a la vida.
3: Ja m'he creat com la necessitat. Però no perquè si no ho faig em passarà res. No, és que ja...
0: Per tenir un al·licient.
3: Sí, sí. És a dir, jo això de l'avió realment és que és molt malaltís, eh? És que fins i tot ho conto. És el tercer dia que sóc el primer a pujar a l'avió.
1: Sí. Aleshores,
0: una mena de competició amb mateix.
3: És que és curiós perquè m'arriba a donar plaer. És a dir, jo arribo a l'avió i em dona la benvinguda l'hostessa o l'hostesso.
0: Sí, l'auxiliar de vol.
3: I entro al passadís tot buit i és com un dels hits del dia.
1: Bé, té dificultats per suportar que algú se li coli, perquè, clar, com que el repte és aquest, si algú doncs és capaç de parlar amb el senyor de la... la targeta d'embarcament, de dir-li, escolti'm,
3: he de dir una cosa,
1: que estava al banc, sóc del grup 0, sóc del grup 1, del grup 2...
3: Hi ha uns grups que tenen prioritat, gent, evidentment, doncs, amb cadira de rodes... O,
0: aquests no els avalen.
3: O gent amb famílies amb
5: bebès... Bueno, de moment no, però això va derivant cap a...
3: Porque este señor tenía el grup 1...
1: Sí, sí. No rieu, però podria fer-la, la pregunta.
0: Hòstia, doncs, Ricard, té mèrit aguantar-lo, eh?
1: No, perquè jo, a ell li deu cansar segur coses més, perquè jo sóc tot el contrari. Jo, ara hem d'anar a la porta, ja hi anirem, ara he de fer cua, tu ja... D'això. Nosaltres hem de barrejar les nostres dèries, que és de senyors que es van fent gran.
0: Perquè, com ens hem d'imaginar quan viatgeu? Un partit de Champions, per exemple, qui aneu? Aneu vosaltres dos o aneu amb més gent?
1: Amb la... Som sis persones que ens desplacem, no?
3: Sí.
0: I sempre aneu junts?
1: No. Ja ara ha arribat un moment, ja, que com per suportar les dèries, ell agafa l'avió que vol, jo agafo l'avió que vull, a vegades coincidim, a vegades no coincidim, ens trobem a l'aeroport, sí, coincidim. O sigui, ja hem agafat una rutina diferent. Però és perquè jo crec que sí que se'ns accentuen, diríem, els... No? Les imperfeccions.
0: Jo crec que el nivell de relació en aquests casos es valora quan sou de que, si dormiu a la mateixa, al mateix hotel, si feu nit, us dieu a quina hora baixareu al bufet lliure o cadascú baixa pel seu compte?
4: És que vols ser el primer.
1: No ens ho diem perquè jo ja sé l'hora que baixarà ell i ell ja sap que jo no baixaré perquè estic amb dejú. Al bufet lliure jo no el faig servir.
3: Jo el que faig molt és recollir-li els documents, perquè el Ricard no porta cartera. És a dir, el DNI, la targeta de crèdit... Ho porta tot junt.
0: Què dius? Ensenyeu. Què fas?
5: Però suelto?
3: Sí, suelto.
0: Així, com el que porta un paquet de cromos.
1: Saps per què? Perquè jo tinc la teoria de que, com sóc molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Puc perdre la d'un grans magatzems o el DNI. En canvi, si les portés totes juntes, les perdria totes.
0: Hòstia,
1: aleshores...
0: Dels dos no n'hi ha cap que estigui sencer.
1: Aleshores, una cosa que faig sovint per saber si n'he perdut una és comptar-les. Sé que en tinc 12. Aleshores,
0: té el mateix valor el DNI que la targeta de l'Esclat, diguéssim.
1: És aleatori.
0: És aleatori.
3: L'escena de... Clar, això els que estan a la escolten per la ràdio no veuran, no? Però l'escena de les targetes...
0: A terra, eh? Tal qual.
1: Clar, perquè m'aixeco, m'ajupo...
0: Li cauen...
3: I jo agafant, i vinga, i a comptar-les.
0: Bueno,
3: això passa. Avions, camps de futbol...
5: Jo ara em veig anant amb cotxe amb la família i anem a escoltar el Barça i dir-los, estan ben sonats aquests dos, eh? Ens ha canviat la transmi a partir d'ara, eh?
1: És la convivència.
0: N'hi ha un que part els de les cadires de rodes per entrar a l'aeroport. L'altre que va amb les targetes, com si fos...
4: Ostres, i amb lo meticulós que ets quan retransmets, i aquella objectivitat, i aquella precisió...
1: Soc molt de...
4: Aquella retransmissió pràcticament de conceptes filosòfics, eh?
1: Sí.
0: Mira'l.
4: 12 targetes escampades per terra.
0: Dedicar tant de temps al futbol, no sé si us ha privat d'algunes altres inquietuds. No sé si us agradaria retransmetre algun altre esport i no ho heu pogut fer.
1: Sí, a mi altres esports m'hauria agradat, sí, sí.
0: Com per exemple?
1: Bé, no ho descarto. Qualsevol esport. Jo vaig jugar amb vol, m'agrada molt el bàsquet, vaig començar treballant fent bàsquet. Esports d'equip, però, eh?
0: Sí.
1: Esports individuals...
0: Tenis, no.
1: No, m'agrada més veure el que no... Penso que és més difícil articular-ho. Crec que el tema de l'esport col·lectiu fa que tot el que es genera de químiques entre els jugadors perquè el col·lectiu funcioni. Tot això m'atrapa més que no pas un contra un altre, no?
3: Jo, en canvi, a mi m'agraden molt jo soc molt comercial, m'agraden els grans esdeveniments, no? És a dir, a mi dona'm la Champions, dona'm...
1: La Copa li costa.
3: Un Mundial, la Copa, sobretot aquelles eliminatòries a Guadalajara i aquests llocs. Però... Ara, jo seria feliç si un dia pogués anar a Wimbledon a retransmetre el torneig o el Masters d'Augusta de golf. No jugo golf, però m'agrada l'esdeveniment. Sí, aquestes coses, però vaja, això no passarà. Jo em vejo estar allà el Jordi Rovirosa, el company que s'ha jubilat ara.
0: Sí, va estar aquí a la Renaixença.
3: L'home del bàsquet de TV3. Ell crec que havia fet transmissions de... Crec que recordar que eren al voltant de 30 esports diferents, eh?
0: Imagina't.
3: Incloent el polo. Hòstia. Allò que van amb el cavall.
0: Sí.
3: I de tota mena, després. Mm-hmm. Sí.
0: Tens altres aficions, tu, Bernat? Per exemple, ets un gran fan de Freddie Mercury.
3: M'agrada molt la música, sí.
0: Has fet un podcast a aquesta casa que es diu Rapsòdia Bohèmia. D'on et ve aquesta mena de passió per Queen?
3: Doncs, d'entrada, perquè a casa meva la música sempre va ser molt present i jo, doncs, un dia, per casualitat, vaig descobrir aquesta figura que em va fascinar, com també li passa al vostre...
0: L'Arnau.
3: Col·laborador, l'Arnau, sí. Que és el nostre Freddie Mercury.
0: Sí, consideres així, sí?
3: Sí, perquè crec que l'Arnau és un músic privilegiat.
0: Ho és.
3: I a mi em recorda molt la figura del Freddie Mercury, per això també hi vaig recórrer quan vaig fer el podcast, perquè...
0: La Laia no s'assembla tant a la Montserrat Caballé.
3: Però sí, m'agrada molt la música, especialment Queen i la figura del Freddie Mercury.
0: Mira, els músics s'estan posant vermells, Arnau?
6: Sí, home, és que aquesta comparativa és un insult al talent desbordant i únic de Freddie Mercury.
0: Hem preparat una petita prova, Bernat, a veure si ets tan fan com dius.
3: A veure.
0: Sonarà un fragment molt curt d'una cançó de Queen i has d'endevinar quin és. És molt curt, eh? Ricard, pots provar sort, també. Ets fan de Queen, també, Ricard, o no?
1: No, tot el contrari del Bernat, sóc jo sempre. Ens complementem molt bé per això.
0: O sigui, tu la Pantoja, per exemple.
1: Tampoc la trauria, no.
0: Anem a escoltar, silenci.
3: Això és Somebody to Love.
0: Somebody to Love, comprovem-ho. Correcte, Bernat, correcte.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bona oïda, eh? L'havies enganxat, tu, Xuriguera?
1: No.
0: Una segona, vinga, va. Home. Molt curt, aquest, eh?
3: Algú estava aplaudint i...
0: I podem tornar, si vols.
3: És que despertava...
0: He parlat, perdó, per sobre.
3: Ostres, bueno, això és molt difícil, eh? Torna-hi.
0: Pots ajudar-nos, si vols, amb alguna mica de nota?
3: No ho sé. En diria una, però no n'estic segur, per tant...
0: Digue-la.
6: Aquí estem en composició de Roger Taylor.
3: A veure, torna-hi. I'm in love with my car.
0: No! És...
6: Era molt difícil, això, eh?
0: Era complex.
3: Això no era ni un segon, eh?
6: No.
3: Si m'haguessis deixat un segon, l'hauríem d'avinar.
6: Però és de les dolentes, de Queen.
0: Ah, sí?
6: Ja va bé no recordar-la. Sí, jo no he suportat mai aquesta peça.
0: Val.
5: Està concursant en Bernat, eh?
0: Sí. Una última.
3: Doncs tot mirar.
0: Collons, a la
1: Home!
6: Reconeix les composicions de Freddie Mercury.
0: I cantar no t'atreviries a cantar, eh?
3: M'agradaria saber-ne, però no...
0: Amb el futbol ha passat el mateix? Heu jugat a futbol? Tu havies jugat amb...
1: Jo havia jugat. Tu jugues molt bé, Pe.
0: Jo era molt bo. Jo vaig jugar... per què ho dius en passat.
1: Home, perquè vaig jugar... No, perquè vaig jugar amb tu al
0: partit de la Marató. Sí, Vaig cardar un golaç aquell dia.
1: Impressionant.
0: Sí. Tu, Bernat, havies jugat?
3: No, he jugat a futbol.
0: Mai, eh?
3: No, a l'escola, al pati, i res més.
0: Però per què?
1: Era atleta, ell.
0: Sí?
3: Jo feia atletisme, sí. Sí. No sóc gaire hàbil amb les
6: pilotes.
3: Sí, és correcte.
5: Anava buscant un...
1: Anaves buscant...
3: He fet tennis i he fet classes de tennis i he insistit i no me n'he sortit.
0: Escolta, corre per la casa que teniu molta memòria i us volíem posar una mica a prova.
1: Jo l'estic perdent.
0: Sí?
6: Va, passa a tots.
0: Llanço preguntes i a veure si endevineu la resposta. Temporada 2002-2003. Mallorca-Barça. Bengal a la corda fluixa. Un jove Andrés Iniesta de titular. Qui va marcar un hat-trick aquella nit? Difícil, eh? A. Philip Cocu. B. Patrick Kluivert. C. Riquelme.
1: Kluivert.
3: Sí, van quedar 0-4, em sembla.
0: Oh, correcte! 0-4, sí senyor.
7: No, perquè era el dia que Van Gaal jugava...
1: És el dia que Bianchi estava esperant a l'aeroport per venir a substituir.
5: Sí, era aquest dia.
0: Era aquest dia, ja me'n recordo.
5: Jo també.
0: Jo vaig esmorzar pan tomàquet amb pernil. Em sembla increïble, això. Això em sembla increïble.
1: Però és que heu trobat un dia molt assenyalat.
0: No, però...
1: Per la nostra feina, perquè jo recordo amb el Bernat que, clar, Bianchi estava a punt de venir, Van Gaal estava a punt de caure... I aleshores, més o menys, tens una aproximació i no hauria dit el 0-4.
0: Bernat aquell dia va entrar segon a l'avió...
1: Encara no corria.
5: En Ricard tenia 7 targetes només.
0: De Jong va marcar el gol 11.000 al Barça. Messi va marcar els gols 9.000 i 10.000. Recordeu qui va marcar el gol 8.000? A, Frank de Boer. B, Luis Figo. C, Marc Overmars.
3: El gol 8.000.
0: 8.000.
3: Jo me'n recordo el gol 3.000, que el va marcar Kini, quan jo era petit.
1: Aviam, has dit Figo, Overmars o...
0: Frank de Boer, Figo, Overmars.
3: Jo diria que Overmars.
1: Doncs tira.
0: Correcte! Overmars!
1: Que bon!
0: En un partit contra el Rayo Vallecano, d'aquells que t'agraden tant a tu, Bernat, on el Barça va guanyar 5-1.
1: No ho recordava pas, que Overmars...
3: No, va venir els altres
1: a la història.
0: I el gol 600 de Messi amb el Barça va ser el Camp Nou, a l'anada de les semifinals de la Champions contra el Liverpool. Anem a escoltar el tall de la retransmissió.
8: 36,5 de la segona meitat. Guanya el Barça 2-0 davant del Liverpool. Semifinals de la Champions. Pica Messi!
0: Què diu exactament en Bernat després d'aquest moment? Dius, alabat sigui el senyor. B, puc ser creient i tot si voleu, o C, ha arribat el Messias.
3: La segona, puc ser creient i tot, sí, sí. A mi em fa vergonya veure...
1: Surts de plano,
3: Veure-me.
0: Per què?
3: Perquè...
1: Puc ser creient i tot si voleu.
0: Correcte.
1: Mare meva, Déu meu, tots els déus del món, què acabes de fer? Lionel, aquí, Messi...
0: Et fa vergonya veure't?
3: Sí, sí, perquè no és una situació, diríem, normal,
1: gaia
3: no?
1: Digna.
3: No es fa això per... No ho vas fent, això, per la vida.
0: No,
1: Però escoltar-te?
3: També.
0: També et fa vergonya escoltar-te.
3: Sí.
0: Bueno, però escolta...
3: Però aquestes coses passen.
2: Jo de vegades pateixo per les vostres cordes vocals. No us heu de cuidar molt, perquè realment crideu molt.
1: Sí, de veritat és que han funcionat bastant bé.
2: No, ja ho veig,
1: sí.
2: Ja ho veig.
1: Perquè no ho controlem ni ho treballem gaire.
2: Perquè ho teniu de natural, perquè...
1: Tenim sort, no?
0: Les maltracteu
2: molt.
1: Molt.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo tinc la sensació que us estem fent treballar molt, eh? Moltes...
1: Sí, està bé.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
10: Pera!
0: La paraula d'avui és...
11: Un i prou, Peyu?
0: Se l'han de compartir.
5: Sí. En Ricard no esmorza.
1: No, exacte.
0: Aquí sota la taula en tinc més, eh? Podem donar dues, també en un moment donat.
5: A lo grande, Peyu.
0: Ja s'espavilaran els de producció. I els comercials m'estan dient per l'orella que gràcies. Dues llangonisses.
10: Va.
0: La paraula és escarritx. A, escarritx. Es diu d'una femta poc consistent que esquitxa tota la tassa del vàter.
5: Per favor.
11: Va ser acabar-me el cafè millet i vaig fer un escarritx al vàter que semblava un quadre d'en Pollock.
0: B, escarritx. Cruixit de les dents en fregar les de dalt amb les de baix.
5: Abans de pujar al faristol i fer el discurs d'investidura, no sé si eren els nervis o la cocaïna, però va fer un bon escarritx de dents.
0: O C, escarritx. Part d'una expressió catalana que s'utilitza quan algun fet és desesperant i s'afronta amb resignació, però amb bon humor.
2: Cada mes em foten 400 euros d'autònoms. Ara em carden una hòstia a renta que déu-n'hi-do. És que, de veritat, jo escarritx per no plorar.
0: A, B o C.
1: Què, com ho veus?
3: A veure, aquesta última la descartaria.
1: Jo també.
2: Oh, per què?
3: Clarament.
0: Escarritx per no plorar.
3: I... No ho sé, la de les dents, no?
1: Sí, no?
0: La caca o les dents?
1: Mama, més de dents que de caca.
3: Dents, sí.
0: Correcte! Sí. Dues llangonisses us en porteu. Escolta, avui dedicàvem...
12: Ho hem encertat tot avui.
0: Sí, tot, tot. Bueno, has fallat una de Queen. Una. Bueno,
7: però era Radio Gaga, ja està bé.
5: Era Radio Gaga. Si endevina aquella, ha sigut tremendo, eh?
0: Mercè, avui dediquem el...
2: Va, parlem de daus.
0: Els daus, el capítol dels daus.
2: Els daus més precisos, sabeu quins... Precisos. Sabeu quins són?
0: No.
2: Els dels casinos bons.
0: És clar, sí.
2: Sabeu per què?
5: No.
2: Perquè són semitransparents i això permet que vegis a dintre que no hi ha cap pes que desequilibri el dau.
0: Sí.
2: No, per exemple? I després tenen les vores completament rectes i els puntets que marquen no tenen relleu.
0: Què vols dir?
2: Doncs això, saps? Els daus de fusta que venen així com... Els botonets,
7: foradet,
2: no? Sis foradets, un foradet. Sí. Doncs això no ho tenen, perquè això fa que desequilibri el dau, no? Per exemple, un pesa més que l'altre, per tant...
5: Està bé.
7: Per això sempre em surt el sis a mi. Quan tiro els daus, surt sis. Surt moltes vegades
0: perquè
7: el sis.
0: Perquè el sis pesa menys, perquè té menys fusta.
7: Està més buit. Si treus tres sisos, el per sis...
0: Vas a casa.
2: Te'n vas a casa. Sí. Sí, estàs... Sort relativa, allò del sis, amb el parxís.
0: Sí.
5: Doncs hi ha una nit que t'hauria anat bé, eh?
0: El què?
2: On sí que hi ha diferència...
7: Tira tres sisos.
0: De veritat, eh?
2: És que de veritat... On sí que hi ha diferències de probabilitat és en la combinació de dos daus, no? Per exemple... Sí, perquè és la suma de dos daus, no? Per exemple, si tu dius això, em sortirà el set.
0: Sí.
2: El 7, per exemple, és un bon número perquè té diverses combinacions. Són un 5 i un 2.
13: Sí, 5 i 2 fan 7,
0: sí, correcte. Senyor.
2: Exacte, pot sortir un 4 i un 3.
13: També són 7.
0: Correcte.
2: En canvi, si
7: I
2: dius
7: pot
2: no...
7: Pot sortir un 4 i un 3 al revés?
0: Al revés també.
2: No, jo m'ho jugo tot que em sortirà un 2.
7: Ah.
0: Això no.
2: Malo.
0: No. Per què?
2: Perquè només són un i un. Només,
0: clar,
2: hi ha una
0: combinació. Pues és tonto, però no hi havia parat a pensar mai.
7: Llavors no ho has de fer mai. Ah, no, sí, em jugo la casa i el cotxe el 2.
2: No, vaig.
0: El facis.
7: Perquè és...
0: Bueno, no
5: ni amb el 2, ni amb el 7, ni amb el 10, ni amb l'11, no ho facis.
2: No juguis la casa.
0: No juguis la casa i el cotxe. No, això els jugadors de futbol sí que ho poden fer. Heu anat mai a alguna festa d'aquestes, de jugadors de futbol, o no?
7: De pòquer i tal.
1: Uf, alguna, però fa molts anys.
14: Ah, sí? Jo no.
1: Jo vaig coincidir en una discoteca...
0: Ai, ai.
14: Una festa de convidat, no. Però coincidim en un lloc on hi havia futbolistes.
1: No, però era com una festa...
2: No et van convidar, tu.
1: Tu vas estar a Suècia, la pretemporada de Van Gaal?
14: No, jo vaig anar a Anglaterra. Va. Que va ser després.
1: No, és que volia dir que vam coincidir en una... En un local amb el Mourinho.
0: Estàvem buscant el nom del local, eh? No. I no sabíem si dir bar, si discoteca, i al final s'ha dit local, com a eufemisme.
1: No, vam coincidir amb el Mourinho.
0: Hòstia.
1: Era a Suècia. I em ha quedat molt gravada perquè...

0: i quan veig Mourinho veig aquell local.
1: Cara.
0: Sí, sí, una experiència traumàtica. Ara ja no es fa, això, m'imagino.
2: No sé, perquè ens diràs a nosaltres com si arribessis ho fessin molt.
0: No, perquè us tinc al davant. Veus, ha avançat el món en alguna
1: cosa. En principi, sí. Ricard Torquemada. Torquemada, és que també vas anar a posar Torquemada. Ricard Torquemada, Bernat Soler, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: us porto la llum, que és una gossa d'atura.
1: Has entrat una mica com un testigo de Jehovà.
2: Avui
1: us porto la llum.
0: És veritat. Una gossa d'atura de 6 anys i és de la Marta, veiem-la.
1: A veure.
3: Quin serrell.
0: Són tan bonics, aquests gossos.
4: Volen llengar.
1: Se li ha de treure una mica el serrell, si no, no s'hi veu.
5: De qui has dit qui era?
0: De la Maria.
1: De la Maria.
0: Què he dit?
6: De la Marta.
0: Això he dit de la Marta.
1: Has dit de la Marta, sí.
0: Tinc moltes amigues Martes.
5: És que tinc unes cosines que es diuen Maria i Marta.
1: El guió posa Maria, de fet.
0: Maria, Maria. Maria, mentre les ulleres i no hi veig. Faig la xula, de vegades, saps? És de Vilanova i la Geltrú.
1: La llum i la Marta. Ai, la Maria.
0: La llum i la Maria. Són de Vilanova i la Geltrú. Això sí que ho diu bé, eh? A veure, de veritat.
1: Nois, concentrem-nos una mica.
0: Sí, concentrem-nos perquè això és molt seriós. Un dia la van atropellar.
1: Ai,
0: Déu. Sí, i va perdre mitja cua.
3: Ai, no!
1: Ens arriben molts gossos atropellats.
7: Però si torna a créixer, eh?
1: Sí, és com les sargantanes.
4: Malauradament, la passejada portarà mals records a la llum. Acompanyem un mag sud-africà que farà dels atropellaments el seu número estrella.
0: Ai, ai.
1: Avui passejarem el gos per Springfontein, Unió Sud-africana, actual Sud-àfrica. És 9 d'octubre de 1930.
6: Un altre mag, eh? Paio? No n'aprenem, eh?
1: Què vols dir?
6: Un altre mag en aquest programa.
1: Sí, un altre mag,
6: Cada vegada que portem un mag, bueno, la cosa acaba fatal, eh? Sí.
1: Tens raó. De fet, aquesta temporada hem passejat unes quantes vegades al costat de mags. Hem estat amb el mag Wellington, amb el gran Lafayette. I amb en Chung Lee Soo.
6: Que no era xino.
1: No, és veritat. Avui coneixerem l'últim de la temporada, en Charles Rowan.
8: I com han acabat tots?
1: Eh?
8: Morts!
6: Ah!
8: Morts! Sí. Que la terra et sigui lleu!
1: Siguem optimistes.
0: Va.
1: Res té per què anar malament. Hem de fer com la llum, eh? La gossa d'atura que ens acompanya. Ella està entusiasmada de conèixer un mag. I és normal que estigui així, perquè en Charles és un referent de la màgia. Hi ha pocs mags amb tanta tolerància al risc com en Charles. És especialista en trucs que impliquin tenir resistència extrema al dolor. És un gran fakir.
8: Un boig és aquest.
1: No.
8: Un boig. Que digui que els atropellaments són el seu número estrella, ja es veu que és un boig.
1: Tranquil. El tema dels atropellaments ja el tocarem més endavant. De moment cal saber que... A veure, d'on li surt la fama? Per què és tan bo aquest,
6: no?
1: Doncs en Charles ha fet un nom en el món de la màgia i l'il·lusionisme fent números ben diversos. En té alguns de bàsics i altres més arriscats, no? Com el restaurant, pots fer carta o menú, no? Tens una mica, pots triar, no? El que més li funciona actualment és un... des d'on salta de 3 metres d'alçada i cau sobre una pila de vidres trencats.
8: Home, aquestes coses van molt bé pels ulls de poll.
1: Ah, sí.
8: Jo ho recomanen molt, això.
1: Jo li vaig veure fer amb un amic meu, això.
0: Què diu?
1: Però no era un truc de màgia. Perquè per la sang que li va sortir, no era un truc de màgia.
6: No era màgia.
1: El truc varia amb el temps. Primer va començar amb vidres, però també hi ha dies que el salt el fa sobre una pila de claus, punxes i ferralla rovellada.
6: Això està molt ben pensat, perquè has d'anar variant el teu número.
1: Sí.
6: Perquè si no la gent s'adorm,
1: sí,
6: saps? Perd l'expectativa.
8: És veritat, això.
6: Amb feixades ho fem.
0: Què feu?
6: Anem canviant.
1: Ah, sí?
6: Què feu? Fem humor, a vegades fem drama, fem musicals.
1: Ah, sí, musicals.
8: Però molt drama.
0: Molt drama.
8: Ja, normalment drama. Fem més drama que res més. Ja és alguna tragèdia algun dia.
1: En Charles sap que no s'ha de caure en la monotonia i és per això que ha afegit trucs d'escapisme al seu repertori. En els seus nous trucs fa servir camises de força i en l'actuació que farà avui... les podrem veure. L'actuació d'en Charles es fa al carrer. Al voltant del lloc on es farà hi ha una gran multitud. Ningú es vol perdre. L'espectacle d'en Card the Mysterious.
7: Tu, Peyu, però no anàvem a veure el Charles.
1: Eh?
7: No, que no anàvem a veure el Charles.
1: Sí.
7: Pues perquè què és això? Hem canviat de mag? Qui és el Carl?
1: En Charles i en Carl són la mateixa persona.
7: Ah.
1: Àlex, sí. És el nom artístic.
6: Ah.
1: Card the Mysterious.
6: Fota't una ràbia que...

0: que es Camino, no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. N'hi ha un, bueno, n'hi ha un que presenta un programa, es diu Peyu.
0: Sí?
1: Sí, però no es diu Peyu, saps?
0: No vols dir que no es diu Peyu?
1: No.
0: Tu no et dius Peyu?
2: Com et dius Peyu?
3: Lluís, Lluís.
2: Lluís. Com Lluís? Però què té a veure, Lluís, amb Peyu?
3: No em feu explicar la història una altra vegada.
0: Tu et dius Peyu? Lluís?
3: Lluís, Lluís.
1: Sí, sí, sí.
4: Ramon et diu.
3: No.
0: Però quina merda...
3: Escolta, em van posar Lluís perquè el meu avi es deia Lluís. Respecte, vigila, què diu?
1: Sí, vigila.
0: Doncs que no sabia que t'haies Lluís.
3: Ah.
0: Quina merda de programa. Ah, programa, oi, és un estat...
2: Tot mentida.
3: Lluís, Lluís, em dic Lluís. No, ja ha anat així, ja ho explicaré un altre dia. Li direm Charles amb el nostre amic, perquè si no, no ens liarem, eh? En Charles, parlant d'ell. En Charles, eh? Anem, mira, el tenim per aquí. Charles, què tal? Com estàs? Estàs nerviós pel show d'avui?
2: Fa que no amb el cap. Ah, vaig traduint, perquè...
3: No ens ha sentit, no ens ha sentit. Charles, preguntava si estàs nerviós.
5: Vaja.
0: És mut,
3: Peyu? És mut? No és mut, no.
0: No ens havies dit que era mut.
3: No, és que no ho és pas, de mut.
0: El mag mut.
3: El que passa és que s'està fent l'interessant, simplement. Ah. És això, no, Charles? O sigui, et fas l'interessant i per això no respons.
5: Veus? Ai, mira.
0: Ai, carai.
3: És que no és mut, eh? Simplement és una mica idiota. Ja, això sí que ho té. Sí.
2: T'està mirant malament, Peyu.
4: Perdona, Arnau, ho saps que estem fotent ràdio?
0: No,
4: mare, que està com una càmera.
3: Doncs més o menys és com estava el mag, en Charles. La llum ha acabat desconcertada pel caràcter d'en Charles, però tant se val. L'important és que l'espectacle comenci. Tothom està entusiasmat. El mag comença el show amb trucs senzills per anar fent boca. Des de la megafonia creen l'ambient necessari perquè els espectadors s'empeltin de l'emoció.
6: Senyores i senyors, delectin-se amb el truc de fer desaparèixer la boleta!
0: De veritat?
2: Què?
0: De veritat?
3: Què?
0: Hem anat fins a Sud-àfrica per veure aquesta merda de número?
3: Bueno.
2: Fes-ho tu.
3: Fes-la desaparèixer tu, la boleta.
2: Exacte. A veure com et desapareix la boleta.
0: Cap desapareixen soles les boletes.
3: A vegades passa que hi ha un testicle que se'n va amunt, eh? Cuidado, això.
4: Jo tinc un amic que ho vam haver d'operar, eh?
3: Què dius, ara?
4: No li va baixar, eh?
3: Què dius?
4: No, no, no, li va baixar. Li va quedar allà dalt enquistat.
2: No, aneu al metge. En comptes de compartir-ho amb tothom, aneu al metge.
4: Si no m'ha pas passat a mi, li va passar a un amic que van operar, això us ho dic.
2: Sempre es diu això. A un amic li va passar que...
4: No, sí, sí. I a mi llavors
2: tots sabem que et puja un testicle.
4: No, no, jo vaig estar molts dies que cada dia m'ho mirava.
3: Sí.
4: Si et queda molt amunt molts dies, ves al metge, Peyu.
3: Vale, vale, vale.
0: A tu ja no poden passar més coses aquí baix, eh?
4: Bueno, m'han operat com els dits.
3: Anem a veure quins números més ens han preparat. Que la cosa anirà pujant, eh? Anirà pujant la dificultat amb els trucs. Aviam, la cosa continua.
6: Senyores i senyors, delectin-se ara amb el truc de fer aparèixer un conill.
0: Home, va. Home, va, però...
2: Entusiasme, tu.
0: Home, però, home, aquests trucs estan molt vistos, Peyu.
2: Ja. Fes-ho tu.
0: Home, fes-ho tu, el conill. Bueno...
3: Se'ns està avorrint hasta la gossa, eh?
2: Va, va, va. Anem als trucs de veritat.
3: Anem a lo interessant. Vinga, va. Anem a explicar aquell de saltar descalç sobre els claus.
0: Ara.
3: I els vidres.
0: Ara.
3: El que hem dit, el de 3 metres que saltes sobre els vidres i els claus. Explica què.
2: Molt bé, Peyu, gràcies. Mira, senyores i senyors, ja han sentit, perquè ho ha dit el coi de narrador, eh? Ara delecten-s'hi amb allò de saltar i caminar sobre els vidres. Vinga, fes-ho tu. Home, és que ja està bé, m'ho has xafat. Jo tinc aquí unes presentacions preparades.
4: S'està aixafant els peus.
0: Ja està mal fent mal a mi, això, aquest soroll.
3: El truc del salt descalç sobre vidres i claus ha escalfat l'ambient. Ara sí, ha agradat. A més, el públic sap que ja s'acosta al número que volen veure. L'escapisme.
4: Coses que valguin la pena.
3: El truc us agradarà. Per fer-lo, en Charles necessita un voluntari que li presti el cotxe. El conduirà un dels seus ajudants. Mentre busquen el voluntari, la mà dreta del mag explica el funcionament del número al públic.
5: Aquí, la mà dreta del mag. El mag es posarà una camisa de força i s'estarà quiet en aquest punt.
3: D'acord.
5: Allà al final hi haurà el nostre conductor a bord del cotxe que ens han deixat.
3: Molt bé. El mag, també, el que un voluntari et deixa el cotxe és perquè no hi havia pressupost per pagar un cotxe.
4: No, no.
3: El mag i el cotxe estan separats per una distància de 180 metres en línia recta. Res s'interposa entre els dos. Estan cara a cara.
5: Quan jo li doni l'ordre, el conductor premarà el gas del cotxe a fons, en direcció al mag, i s'hi aproximarà a tota velocitat.
3: Ai, ai, ai.
5: El mag no es mourà fins que s'hagi tret la camisa de força. Si no ho fa temps, morirà atropellat.
4: Hòstia! Home, com a sinopsi d'espectacle és boníssim,
3: eh? Parit, és ben parit.
4: Jo pago el que em diguin, eh? Jo no m'ho perdo, això, eh?
3: Ja veieu que la mecànica és simple. El Mac es posa una camisa de força, un cotxe es dirigeix a ell a tot drap i si no es treu la camisa a temps, l'atropellen.
0: No, és un espectacle que no té interpretacions ni dobles lectures,
3: no,
0: eh?
3: No.
0: Està claríssim.
3: No, ni metàfores...
0: No, vull dir, és perfecte, eh? Vull dir, fotem gas fort al cotxe contra el Mac i si el Mac no es treu, l'atropellen, eh?
3: Ah, exacte.
4: M'agrada. Jo tinc un dubte, Vull dir, el tren està tacat a algun lloc, aquest home?
3: No. Què vols dir? No, el Mac està dret enmig del camí.
4: Home,
3: no
4: però és que així es pot moure, eh?
2: Però dic que no ho farà.
4: Bueno, però amb una camisa de força que li lliguen les cames o què?
3: No, la camisa només lliga els braços, les cames les té ben lliures.
4: Hòstia, doncs això és una puta merda de truco, eh? Home, això és una merda! M'esteu enganyant aquí! Aquest tio, si ve el cotxe, pot marxar corrents, on tens la gràcia aquí?
3: Home, però és un tio de paraula. És un professional. El tio no es belluga fins que es tregui la camisa de força, Fel.
4: Bueno, vull dir, si s'escapa, l'atropello jo, eh?
3: Bueno, si es treu la camisa de força, no. Si es treu la camisa de força i està quiet, haurà complert el truc.
4: A la mínima que bellugui, us ho juro jo que vigili, perquè jo l'empaito amb el cotxe fins que el mato, eh?
3: La potència dels cotxes de l'època permet saber que el Mac només disposa de 10 segons abans que el cotxe l'atropelli. 10 segons.
0: 10 segons.
3: Has de treure una camisa de força en 10 segons, que a vegades treure't la normal, i on sembla que hi estic més estona. Sí. Però... No ho sap. Ja dius que la camisa es revela contra tu
0: sí, no pots.
3: I comences a estirigar les mànigues i no saps què passa allà, que dius, hòstia, que m'ha crescut el cap o què ha passat aquí?
0: Sí, és veritat, doncs, és que a mi també m'ha passat això.
1: Peyu, tu vas dir que no m'havies, no?
3: Jo no bec. No, sí.
0: Jo he dormit amb camisa.
3: I tant.
0: Perquè no es pot treure avui.
3: Ui. No, hi ha dies que et rendeixes.
0: Sí, sí.
3: Segons quina hora arribes a casa, hi ha dies que et rendeixes. Amb tot, amb les sabates i tot, et rendeixes. Ja, jo caic aquí sobre
0: sí.
3: I demà serà un altre dia.
0: Ja ho veurem.
3: Déu dirà.
0: Sí.
3: Comença el número.
0: Ei.
2: Va.
3: Ai, ai, ai. El Mac ja porta la camisa de força posada.
0: Molt bé.
3: I el voluntari ja és a l'interior del vehicle, amb el cotxe en marxa. Mira que no m'agrada fer de voluntari quan vaig a un espectacle, però aquí m'hi apuntaria, eh?
0: Sí?
3: Sí.
0: A conduir el cotxe?
3: Sí. L'ajudant donarà l'ordre en qualsevol moment. Pobre llum, la gosseta, quin records, perquè la van atropellar, recordeu, la gosseta d'avui.
5: Atenció, tothom!
0: Cuida-la.
5: Esteu preparats?
3: Sí.
0: Bastant.
5: Llestos?
3: Sí.
5: Ja endavant!
3: Tots atents que el cotxe arrenca. En aquests moments, en Charles ja està intentant deslligar-se de la camisa mentre el cotxe agafa velocitat. Es dirigeix al Mac, que sembla tenir alguna mena de problema.
2: Ai.
3: Normalment només triga 3 o 4 segons a treure's la camisa de força, però li està costant una mica més del compte. El cotxe ja està a pocs metres del Mac. La camisa segueix al mateix lloc. Per la cara que fan ell i l'ajudant, és evident que alguna cosa va malament.
4: Que no es mogui, eh? Que no es mogui per això, eh?
3: Sí.
4: Allà quieta, eh, macabondera, que ho ha dit, eh?
3: El conductor tenia totalment prohibit frenar i desviar-se de la trajectòria. S'ha carregat el Mac.
2: Home, no! Hòstia. Jo em pensava que li tallarien la cua, com la llum.
3: El Mac no s'ha pogut deslligar temps i el cotxe l'ha ben rebentat pel mig.
2: No!
3: És que de veritat que els espectacles abans eren una altra cosa.
4: Era molt més ben parits.
3: Sí. Perquè aquí... Hòstia. Bueno, vull dir, ara què vas a veure d'aquest nivell?
4: No, Mago Pop. Tu ja és ben parit, Mago Pop.
3: Sí.
4: Però no...
3: Apareix un helicòpter, sí.
4: Però tot allà a la Gran Via.
3: Ara.
4: Ah.
0: Del cotxe freni. Però és que, una cosa, si s'arriba a treure la camisa...
3: Sí.
0: Amb la velocitat que porta el cotxe, igualment encara que freni, te l'endús per davant, el
3: Mac. Sí, però sense camisa. Sí, el número és tonto. Estem d'acord que el número és tonto.
4: Sí. O això, o el conductor salta del cotxe i passa alguna més gros, encara.
0: És que no pot anar bé de cap de les maneres.
4: No, és veritat.
3: La veritat és que l'impacte ha estat enorme. Ha quedat fet una coca, el nostre Mac. En Charles Rowan mor atropellat davant dels seus espectadors, fent el seu truc estrella. Acaba d'entrar al club dels Macs morts sobre l'escenari, i de quina manera, eh?
4: Quin club, eh? És un perit, aquest club, eh? Els Macs morts sobre l'escenari.
3: És un bon club.
4: Sí.
3: Millor no ser-hi.
4: No.
3: Ara, poder-ne veure algun d'aquests, jo sí que...
4: Ai, no.
3: No?
4: Ah.
3: Veure un espectacle que algú vagi malament i quedin morts... Jo, al Coliseu, me'n van explicar que el taló l'havien hagut de canviar, perquè en un espectacle dels Morancos van incendiar el taló, tu. M'hauria agradat ser-hi aquell dia. Vaig pensar, hòstia, això, veure els morancos amb un extintor corrent. Ai, José, José. Allò, home, ben pagats. Sí,
7: és que estan...
0: Ben invertit, cal haver invertit.
3: Sí, sí, sí.
7: Estan molt cremats, els morancos.
3: Els morancos, déu-n'hi-do. Ja fa dies que volten, també. Ara, quan van a Barcelona, ple.
7: Home,
3: tot ple.
7: Que els va parir.
3: Tot ple.
7: Que els va parir.
0: Ves tu a Andalusia.
3: Ara.
0: A veure quants teatres en plaen.
3: No ho he provat. Però estem faria gràcia, Nari.
7: Ja, I ves a Andalusia?
3: Esta noche, Peyu... En Caudete.
8: No? Però en català, també.
3: En català. Sí, sí, sí. Aquesta nit peio al Caudet.
7: I fot-los i foc al Toló.
3: Sí. A veure què et diuen.
7: Que marxaràs maco d'allà.
3: Vinga, va, que tenim un gos pendent de si l'atropellen també o no l'atropellen.
2: Va, que volem saber què ha passat amb la llum. La Estic llum. Aquí amb el Josep. D'on ets, Josep?
9: De Torroella de Montgrí.
0: El gos és mort.
3: No, home, una mica de fem la gent de Torroella de Montgrí.
2: Una mica de fem, una mica de fem el Josep.
3: Josep, si has escoltat tots els capítols de La Renaixença, la pregunta és fàcil. Quin mac que hem tingut ja al programa, sí, va morir en l'incendi del teatre on actuava? A. El Mac Wellington. B. En Chung Lee Su. O C. El gran Lafayette.
9: El Lafayette.
3: Lafayette, eh? Com els morancos, eh? Gran Lafayette. La llum és...

0: Hem d'admetre que haver dut a una passejada com la d'avui una gosseta que quan era petita va patir un atropellament, aviam, ha sigut mala. És una mica trist, sí. La llum, però, ha tornat a casa sense ni una rascada. Però ara no hi ha manera que surti al carrer. Li ha vingut un pànic terrible als cotxes. Fins i tot en té més ara que quan la van atropellar ella. La gent de Vilanova i la Geltrú ja l'ha vist prou. Ara, amagada a casa.
1: Vinga.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem al vostre esprit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Un nou informe de la UCO apuntala el lideratge de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, a la trama de Leire Díez per desacreditar causes judicials contra el Partit Socialista i contra l'entorn de Pedro Sánchez. La Guàrdia Civil acredita fins a 9 viatges de Leire Díez pagats pel PSOE per ordre directe de Santos Cerdán i documents que apunten com supervisava les seves maniobres. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
2: Bon dia. La Guàrdia Civil aporta les agendes personals de Cerdán i un document trobat a casa seua on es fa un recull dels casos on la trama tractava d'influenciar. Són proves que la policia judicial sostenen el lideratge de l'ex número 3 del PSOE, tot i que ell novament ho nega. Són declaracions des dels jutjats de Tafalla.
3: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
2: En els documents que la policia es va endur de Ferraz també s'apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a Díez. En un d'ells, l'agència de viatges pregunta el motiu de l'espassament i una treballadora del PSOE respon: "Ras i curt, és un ordre directe del secretari d'organització". Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: En marxa des de 2:15 la declaració al Tribunal Suprem de l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Fèlix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa quan era al capdavant d'aquest Ajuntament del Tarragonès entre el 2011 i el 2019. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. El diputat ha declarat durant 40 minuts i ha respost a totes les parts, un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però ha arribat al Suprem perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes perquè fossin menors i així poder adjudicar-los, diu el jutge, de manera directa i arbitrària. Ho va fer amb els contractes del despatx de l'exconseller Joan Ignasi Elena, l'exdirigent d'Iniciativa Joan Herrera, i posteriorment amb el despatx de l'exconseller Salvador Milà, també d'Iniciativa. Tots tres declaren avui com a testimonis. Fons de la defensa apunten que no va existir un interès polític, sinó que es va pensar en criteris d'especialització i confiança en un moment de urbanística i turística al municipi que els serveis municipals no podien assumir. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: En marxa l'audiència de Lleida, el judici amb jurat popular per la mort d'un home que va ser apunyalat a un bar de Mollerussa durant una baralla entre dos clans familiars enfrontats a finals de l'any 2022. Els principals acusats són un pare i un fill, per qui la fiscalia demana 36 anys de presó. Lleida, Estela Usoms.
6: Bon dia. Els Mossos han explicat com van identificar els dos suposats autors de les ganivetades mortals, pare i fill, gràcies a testimonis i a les imatges que va gravar la càmera del bar. Va morir un home de 35 anys i dos germans seus van quedar ferits també per punyalades. Hi va haver agressions per les dues parts, però segons el cap de la investigació, només un dels clans portava navalles i ganivets.
7: Es que había un desequilibrio de fuerzas en el sentido de que había armas muy mortíferas allí, que eran navajas y algún cuchillo.
6: En total hi ha 6 acusats amb diferents graus de participació en els fets i seran els últims a declarar. Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
4: Els 5 primers mesos de l'any han mort a Catalunya 4.300 persones mentre esperaven a les llistes d'espera de la dependència. Catalunya és el territori de l'Estat on més persones han mort en aquesta situació després d'Andalusia. A tot l'Estat, el temps mitjà des de la sol·licitud fins a la resolució de l'expedient és de 320 dies, superior al termini estipulat de 6 mesos, que són 180 dies.
1: Les associacions de jutges i fiscals veuen insuficient la convocatòria de 700 places que ha publicat avui el BOE. Des del govern espanyol defensen que és una convocatòria històrica perquè permetrà ampliar la plantilla judicial en més d'un 8%. Es tracta de 375 places de jutge i 200 més de fiscals a les que s'hi accediria per oposició i 125 de quart torn que permetrà juristes amb més de 10 anys d'experiència assolir la categoria de magistrat. En un vídeo a les xarxes, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, assegurava que és la transformació més gran de la judicatura en dècades.
8: Tenemos las herramientas para que la justicia del siglo XXI tenga los medios materiales, los jueces, magistrados y fiscales que realmente necesita para ser un servicio público de calidad y excelente.
1: Tot i celebrar la convocatòria, les associacions de jutges i de fiscals consideren que es queda curta perquè, a banda de jutges i fiscals, es necessiten més jutjats i un pla estratègic pels pròxims anys i no convocatòries puntuals com aquesta. Esports amb Marcos García.
9: El Real Madrid anuncia oficialment el fitxatge de Marc Cucurella, lateral de l'Ella i de 27 anys, ha jugat les últimes 4 temporades amb el Chelsea. El Madrid pagarà 55 milions fixos al Chelsea i 5 més en variables per Cucurella. La selecció espanyola debuta avui al Mundial Masculí de Futbol a les 6, Espanya, Cap Verd. La previsió és que Lamine Yamal jugui, però no als 90 minuts. A les pròximes hores també es juguen l'Aràbia, Uruguai, el Bèlgica, Egipte i l'Iran, Nova Zelanda. El Barça d'handbol celebra la 13a Champions després de superar el Füchse alemany per 37 a 34 a la final jugada ahir. Després de guanyar 7 títols, els 7 d'aquesta temporada, Nielsen, Mem i Makuch deixen el Barça aquest estiu. El València serà el rival del Barça a la final de la Lliga CB de bàsquet, que comença dijous. A les semifinals, el València ha superat el Joventut per 3 a 0. A la Lliga Femenina de Futbol, dues renovacions. L'Espanyol renova Júlia Guerra i el Badalona Women confirma la continuïtat de Maria Llompart. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà.
0: Fins aquí les notícies.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
12: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
11: On es va assajar, això?
12: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
13: Imagina't, és una visió.
12: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
11: Als Estats Units això acaba amb trets.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com
0: està vostè?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta, et veig molt emocionat, per cert, pel Mundial.
1: Sou
0: tu i Jordi Costa.
2: Emocionat, tampoc.
0: Home, t'has llevat a les no sé quantes del matí per mirar un partit del Mundial.
2: No, això és pels horaris. Però això és pels horaris que tenen i de tant en tant
0: ens anem mirant. Ah, val, ho fas tu, voluntàriament.
2: Sí, no, hi ha molta gent que s'està seguint diversos partits. Sí, ahir, per exemple, es va jugar un Costa d'Ivori contra Ecuador, per exemple, a la 1 del matí, i a les persones futboleres els hi fa il·lusió mirar-los aquests partits.
0: Hem de fer un especial futbol.
2: I a més, Catalunya Ràdio va fer la porra del Mundial. Hi ha moltes persones d'aquesta casa que hi van participar i estan molt emocionades perquè...
0: Calla, que no la guanyo jo.
2: Hi ha molt en joc.
0: Calla, que no hi guanyo jo.
2: Hi ha molt en joc. És una setmana aquesta, ara pensava, banda del Mundial, etcètera, etcètera, és una setmana de transició perquè gairebé que vas cap al final ja. O sigui, el 19, el divendres acaben les criatures, que no,
0: és veritat,
2: que no els mestres.
0: Que no els mestres ni els pares,
2: acaben a l'escola, exacte. I llavors les famílies comencen ja allà a entrar, entren al circ de tres pistes a fer els malabarismes.
0: Jugar rumicú, saps? Amb què fem amb les criatures? Malauradament no podem estar amb elles tot el temps que voldríem. Fran Domènech, sigui vostè benvingut. Obrim setmana, encetem setmana, una setmana com sempre interessant a la solució. Al control tècnic, el mestre l'Albert Joder, a la peixera la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipió. I si avui és dilluns, la solució té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Home, m'agrada molt que aquesta connotació Barça-tenyida...
0: Barça-logística.
3: Exacte. Un nom i el sap tothom.
2: Sempre fa el mateix. Sempre fa aquesta entrada.
0: Depèn d'aquí.
2: Rajant del futbol i després fa aquesta entrada futbolística.
0: Doncs mira, avui no parlarem de futbol, tot i que sembli el contrari, pel que hem estat dient ara des de l'inici fins ara, 3 minuts dedicats al futbol. Avui us portem una solució cultural, antropològica i alerta arquitectònica. Aquesta no l'heu vista venir.
3: Exacte.
0: Avui parlem de cementiris. I ara direu, cementiris? Doncs sí, volem saber-ho tot sobre cementiris. Com funciona un cementiri? Qui mana dins un cementiri? Com es prenen les decisions dins un cementiri? Quins van ser els primers cementiris de Catalunya? I a quina part de la ciutat es van construir? Quines tradicions funeràries han caracteritzat Catalunya al llarg dels segles? Quines curiositats podem trobar al llarg dels cementiris de Catalunya? Com han evolucionat fins a l'actualitat els cementiris? Però imagino que el dia 1 no eren com són ara. Mm. Es poden ampliar els cementiris així a la babalà o hi ha algun número limitat de tombes? Quines personalitats importants reposen als cementiris catalans? I per respondre a totes aquestes preguntes ens acompanya avui l'Adrià Terol. Un aplaudiment per l'Adrià. Adrià, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, molt agraït.
0: Una persona amb molta llum per parlar de cementiris. Adrià, quantes vegades t'han dit això?
4: Unes quantes, potser.
0: L'Adrià Terol és historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona i és la tercera generació d'una saga funerària. A veure... Com que ve de família, Adrià, vas tenir clar des de petit que volies treballar en alguna cosa relacionada amb el món dels cementiris?
4: No, però era un tema que a mi no em representava un tabú. Per tant, doncs ja em va anar bé poder tenir una oportunitat i treballar dins dels cementiris de Barcelona.
0: Però tu no treballes en serveis funeraris. A la teva família sí? És a dir, venen de tradició de família... De família, ja t'ho diré. De feines de funeràries?
4: Sí, el meu avi va començar com a panista, o sigui, a la fàbrica de taüts. I la meva mare va ser una de les primeres hostesses de tanatori.
0: Oh, que fort! Uau, És que de vegades hi ha feines que dius que no m'havia plantejat i, clar, evidentment, existeixen aquestes feines.
3: Després us explicaré una anècdota d'una amiga. Perquè en la mort també hi ha humor. Després me la guardo per quan em donis permís.
0: I tant! De seguida ens explica l'Estel Soler. En la mort també hi ha humor. Vam parlar amb l'Adrià Terol, potser us sona el nom, al programa que vam fer sobre l'origen històric d'alguns refranys i parlàvem de, crec que, Salvat per la campana, no? I la Marta Pérez Verge ens explicava que, teòricament, i segons fins on havia pogut ella investigar, el Salvat per la campana venia de quan enterraven els morts, els hi lligaven un cordill que a l'altra banda, a l'exterior, hi havia una campaneta per si hi havia algun catalèptic enterrat, perquè es veu que no sé quin segle, que ara no recordo, no?
3: El meu gran pànic.
0: Havien trobat tombes esgarrapades.
3: No estic morta.
0: Doncs mira, demana, posa el teu testament. Lligueu-me amb una campaneta al dit. Aleshores, si et despertes, pots moure la campaneta i et poden venir a rescatar. L'Adrià va dir que no li constava, que no et constava que Catalunya es fes servir aquest sistema, oi?
4: Actualment i des de fa ja molts anys, no ens costa cap taüt d'aquests que deien de seguretat.
0: Taüts de seguretat, m'encanta.
4: Meravellós.
0: Ara suposo que hi posarien algun wifi.
3: És com a mínim un timbre, un codi timbre, QR,
2: un codi QR.
0: Dic una cosa, prefereixo la campaneta, eh?
2: Molt més pràctica.
0: Perquè amb el wifi, segons com va a certs llocs, t'enterren a la cantonada del cementiri i no t'agafa el 5G i mala cosa, mala peça al teler. Adrià, per la gent que no ho sàpiga, jo he dit gestor cultural. Què fa un gestor cultural de cementiris?
4: Principalment promocionar els cementiris com uns espais més de la ciutat, o sigui, una mica la idea és obrir els cementiris a la ciutadania i donar-los a entendre com uns espais de cultura, d'art, de memòria també, un espai de memòria col·lectiva que una mica ens identifica també a la ciutadania. I una miqueta és això, doncs promocionar activitats, rutes, participar en actes de ciutat, fer col·laboracions amb altres entitats culturals de la ciutat. Una mica fer això, la promoció cultural dels cementiris.
0: Ara parlarem també de les visites culturals que es fan als cementiris i si sou de fer-ne d'aquestes visites.
3: No, això t'anava a dir que jo no sé si existeix un nom específic per aquest turisme, però a mi és un lloc que sempre m'agrada visitar.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí. Jo vaig... Ara el meu francès, jo quan vaig anar a París, al Pierre Lachaise, com es pronuncia, sisplau, que algú em salvi?
0: Algú que parli francès. 93-201-7474. Pierre Lachaise. Ajudem a pronunciar això amb l'Estel, perquè no ens en sortim.
3: No sóc especialment mitòmana, però sí que m'agrada saber qui està enterrat a cada lloc. Aleshores, m'agrada visitar els cementiris per qui pot haver enterrat i perquè penso que és un lloc tel·lúric, no? Arquitectònicament tenen la seva bellesa, malgrat el que suposen, i crec que podria dir que una mica faig ruta de cementiris.
0: T'he de dir que a mi m'agrada molt, abans li deia a l'Adrià, entre bambolines, li deia, a mi m'agrada molt visitar els cementiris per un tema de... mantenir viva la memòria d'aquells que potser no tenen flors a les tombes, no? Que jo llegeixi el nom en veu alta és com mantenir-lo viu, no? Encara que sigui per uns minuts, i després hi ha una part d'afaneig de... Ostres, mira,
3: de curiositat.
0: Aquest es va casar molt jove? Ui, sí. Aquest es va casar molt gran?
3: Aquest va morir molt jove.
0: Segones núpcies? Ui, que jove va morir? Ui, aquest va tenir un fill amb aquella que no sé què?
3: Sí, sí, sí.
0: I això m'apassiona especialment en pobles petits, no? Que veus allà noms de gent que encara coneixes, dius, ostres, deu ser família... I aquestes coses així com de tafaneig, saps?
3: Sí, ara fa poc vaig anar també a Colliure a veure la tomba Machado, que ja l'he vist per segona vegada, però m'agrada molt. I el meu poble, hi ha, el nostre.
0: Home, el nostre poble.
3: El nostre poble hi ha Margarida Xirgo.
0: I tant, Margarida Xirgo, En parlarem d'altres persones famoses que estan enterrades en cementiris catalans. Avui volem saber tot sobre cementiris i, com sempre, podeu dir la vostra. L'Estela ha obert una portella perquè va per allà la nostra pregunta del dia, vies de contacte habituals, eh?
2: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, ja sabeu, com La Solució, amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Ara ho deia, els cementiris són llocs de repòs, descansen els morts, però molta gent també aprofita per visitar-los, i això és el que us preguntem avui. Quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? Perquè si us agrada fer aquest tipus de rutes, ens el podeu recomanar. De fet, ja ho estan fent els oients. La Marisol diu, si parleu d'arquitectura, el cementiri nou d'Igualada, el va fer l'Enric Miralles, que... recordem que va morir fa uns quants anys, és el millor. I a més ha guanyat un munt de premis i s'hi fan actes i també concerts.
0: El coneixies, no? Entenc, Adrià?
4: Sí, sí, sí, és un nou cementiri molt interessant, arquitectònicament parlant.
2: Doncs mira, aquest és el que ens recomana la... No, la Marisol. I l'Anna també ens escriu que diu que li agrada viatjar arreu del món i visitar cementiris perquè hi troba molta calma, i diu la darrera tomba que he visitat és la de Hans Christian Andersen.
0: On és?
2: Ara li escriuré.
0: Per favor, vull saber, tu saps on és, Adrià?
4: Si no m'equivoco, està a Copenhague.
0: Oh, Hans Christian Andersen, autor de diferents contes, eh? I tu, quin recomanes?
3: El
0: No hi ha ningú que parli francès que et vulgui ajudar, ja t'ho dic ara, eh?
2: Ostres, hi ha una oient que acaba d'escriure ara, clar, per això he fet aquest efecte de bocabadat, perquè és una pregunta que li podem llançar a l'Adrià, que és que si tots els pobles tenen cementiri, perquè la Rosa diu... Bona. El poble de Santa Susana, al Maresme, no tenen cementiri. I no sé si és un dels únics pobles de Catalunya que no en té.
0: Home, pregunta per l'Adrià. Adrià, tots els pobles tenen cementiri?
4: No ho podria assegurar, a veure, principalment jo diria que sí, no? Tots els pobles tenen una església i normalment els cementiris eren parroquials i un cop es clausuren per raons higièniques construeixen el cementiri modern. Però vaja, tampoc em puc atrevir a dir que sí.
0: Mira, farem dues crides. bàsicament, la que està fent en Fran, quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? I després, si el vostre poble o coneixeu d'algun poble que no tingui cementiri, feu-nos-ho saber. Vies de contacte habituals al 93-201-7474 i al 677-3877-19. Per cert, Hans Christian Andersen sí que està al cementiri de Copenhague.
2: Sí, l'Anna ens ho confirma també, que va anar a Copenhague i que el va poder veure. Per cert, que hi ha un oient, que és la Ramona, que ens recomana el cementiri de Lloret de Mar. Té unes escultures modernistes que li van encantar.
0: Estic al·lucinant.
2: Sí, sí.
0: Sí que tenim coses interessants a casa nostra. Mm. Adrià, a veure, la manera com tractem els difunts ha canviat al llarg del temps. Jo et preguntaré una cosa, com a historiador, eh? Quan sorgeixen la idea de cementiris? Mm-hmm. Quan tenim datada aquesta primera idea de cementiris? Perquè entenc que enterrar, des de que hi ha humanitat, s'enterraven els cossos, no?, per evitar infeccions, etc. Aquesta idea de cementiri, d'enterrar en un lloc determinat a Catalunya, quan arriba? O al món, quan sorgeix?
4: A Catalunya va arribar a Barcelona l'any 1819, quan,
0: tard?
4: Sí, quan es beneeix el cementiri del Poblenou, que és el primer cementiri de Barcelona i de Catalunya. Abans d'això, doncs, s'enterraven els fossars parroquials. A Barcelona, doncs, a les diverses parròquies, com pot ser Santa Maria del Mar, no? Tenim el fossar de les Moreres, doncs eren cementiris de l'època, però doncs, amb el procés, sobretot, d'industrialització i l'augment demogràfic tan ràpid, va fer que aquests fossars col·lapsessin, comencessin a sorgir gasos molt nocius per la salut dels ciutadans, provocaven, per tant, epidèmies, i és per aquest motiu que clausuren els cementiris parroquials i inicien la construcció del primer cementiri modern de tot l'Estat.
0: I això es decideix a nivell Generalitat, entenc? O a nivell Estat espanyol?
4: Ho decideix l'Església, en primer terme, i després, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, creant que és avui dia el cementiri del Poblenou.
0: Ah, d'acord, és el primer, eh? De seguida en parlarem, eh? Es posaven a les afores, no es posaven al centre ciutat. M'imagino que entronca amb el que ens deies ara d'aquests gasos perillosos?
4: Sí, per raons higièniques, principalment, perquè culturalment no va ser ben comprès, la gent no volia enterrar lluny del que s'anomenava la protecció divina que donaven les esglésies als difunts, no? Semblava com que trencaven aquells lligams amb els difunts, i és per aquest motiu que va costar, va ser un xoc cultural bastant fort, però per raons principalment higièniques els construïen, doncs, amb una certa distància. Per exemple, el Poblenou estava a 1,5 quilòmetres aproximadament de la ciutat.
0: Clar, ara ja la ciutat s'ha menjat tot aquest espai i acaben formant part de les mateixes ciutats, no? Actualment encara se segueix aquest criteri de dir posem-lo lluny de les ciutats, o ja podem posar un cementiri o podem trobar un cementiri on sigui? No construït prèviament que estigués a les afores i la ciutat se l'hagi menjat, sinó de dir un cementiri de nova construcció intramurs.
4: Imagino que sí, perquè ja per les mesures de sanitat ja són unes altres i hi ha un reglament, per tant, doncs, no crec que hi hagi un problema sanitari a l'hora de construir un cementiri amb una certa proximitat amb un centre urbà.
0: Per tant, us hi podeu trobar en algun centre urbà. M'has d'explicar la història de la teva amiga i els cementiris,
3: deies que la teva mare era hostessa, no? Que entenc que són les persones que acompanyen, no?, a les famílies en aquests processos. No sé si likes o no likes, o en el cas de la teva mare, però jo tenia un conegut que treballava això. Alguns actors, a vegades, quan no tenien feina, es passaven a fer d'hostesses, doncs, rebent famílies, anunciant. I aquesta persona, en concret, es deia Marta, i va anar era el dels primers dies que feia aquest servei, i va anar a rebre la família i va dir: hola, bon dia, sóc la Marta. Perdó, sóc la Marta.
0: Ai, no!
3: I va començar amb molt bon peu la reunió amb aquesta família.
0: Creure.
3: Hola, bon dia, sóc la Marta. La Marta.
0: Bueno, almenys va arrencar un somriure o no?
3: Suposo que sí, però em va quedar gravada aquesta anècdota.
0: Una abraçada a la Marta, des d'aquí, eh? Per favor. Per cert, Adrià, tu ara deies, aquests cementiris, el primer que tenim documentat a Catalunya és el cementiri del Poblenou, sorgeixen per aquesta necessitat higiènica o de salut pública, però també es comercialitzen des del primer minut? Allò de dir, perquè ara tothom sap que llogar, comprar un nínxol, crec que són de compra, no? Aquest lloguer, clar, per aquí et persegueix si no pagues, no? Els nínxols, quan es comença a comercialitzar amb els nínxols?
4: Doncs des del primer moment, sí que és veritat que Antoni Ginés, i l'arquitecte que va fundar el cementiri del Poblenou, tenia la idea de fer un cementiri igualitari. Era un personatge sorgit de la Il·lustració, per tant, amb una mentalitat molt oberta, igualitària. però no era el mateix concessionar, perquè no són propietats, sinó són concessions, un primer pis que un segon que un tercer, no? Per la dificultat d'accés a l'hora de netejar o de posar-hi flors. Per tant, sempre hi ha hagut una certa diferència de preu a l'hora d'adquirir un nínxol.
0: Amic.
3: També en la mort la classe social també, ens persegueix.
0: També, no sigui que puguem descansar mai, millor dit. Va, deixeu-me en el telèfon, que tenim moltes trucades, el 93-201-7474. Sembla que podem dir-li tanatoturisme. No és ben bé això. Clar, el tanatoturisme jo el tinc associat a...
2: A Txernòbil.
0: No,
2: però a Txernòbil.
3: A la gent que va a Auschwitz allà.
0: Bueno,
2: o a Tor,
0: sí, o a Tor, per exemple. No? Que van a Tor, o a l'arbre de la noia de Portbou.
3: Això és més crim...
0: Sí, seria Carles Portaturisme, no?
3: Sí.
0: Seria més Carles Portaturisme. A veure, la Laia, que ens vol recomanar un cementiri que l'hem de visitar sí o sí. Laia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Mira, el primer de tots és el de Venècia.
0: El de Venècia. Espera, fem una cosa, Laia. Baixa'm la ràdio, perquè si no sortirem disparats. I mentre baixes la ràdio, saludo la Sílvia. Sílvia, bon dia. Sílvia. Hola?
6: Em
0: sentiu. Ara et sentim, hola. Et sentim una mica lluny, però ara et sentim força bé. Sílvia, a veure, tu ets tanatoturista, eh?
6: Sí, tanatoturista o necroturista, m'agrada dir.
0: Necroturista, bueno. M'apunto aquesta, bona. Necroturisme.
6: És que hi ha un compte d'Instagram que es diu Necroturista, que és molt, és molt interessant.
0: Vaig a buscar-lo, anem a buscar-lo ara mateix.
2: Va acabar tots a seguir-lo.
0: Necroturisme.
6: Mira, és un tema que sempre m'ha generat curiositat des de petita i és veritat que quan viatjo sempre m'agrada... No sé, encara que sigui un poble petit, sí. Sobretot els pobles petits, no entres als cementiris i passejar-te i mirar i llegir les làpides
0: és
6: i
0: guai, gent,
6: eh? I pensar-se tota aquesta gent que ha viscut fa tants anys i mirar les fotos, llegir les coses. I vaig apuntar-me també a... He fet dues visites a les que fan aquestes als cementiris de Barcelona, aquestes que són guiades, que t'expliquen la història i t'ensenyen algunes tombes, t'expliquen escultures i... Està molt bé fer la del cementiri de Poblenou i també la de Montjuïc.
0: El cementiri de Poblenou i la de Montjuïc. Mira, sí. Em va molt bé que diguis això, Sílvia, perquè Adrià, tu en fas algunes, no?, d'aquestes visites.
4: Sí, sí.
0: Calla que no hagis coincidit amb la Sílvia.
4: Podria ser, sí, sí. Entre setmana normalment les fem nosaltres, després al cap de setmana algunes les externalitzem.
0: Sílvia, què és el que et va sorprendre més del cementiri, per exemple, de Barcelona? El de Poblenou, perdona'm.
6: Jo el de Poblenou em tenia molt interès en anar-hi perquè hi ha una escultura que m'agrada moltíssim, que és el Petó de la Mort, que la trobo... fascinant, és impressionant. No sé si la teniu una mica...
0: Sí, la tenim en ment. Mira, pels qui no l'hagin vista, busqueu ara mateix a Google el Petó de la Mort, que vindria a ser com un esquelet amb ales d'àngel fent un petó a una persona que sembla que estigui, bàsicament, abandonant el món dels vius, no? Mireu-la perquè és preciosa, sí que és veritat.
6: I en la visita t'ensenyen que la mort, la calavera, diguéssim, t'està mirant tota l'estona i tu et desplaces i vas... Vas movent-te i et mira tota l'estona a tu.
3: Com la Gioconda.
0: La Gioconda de la Mort.
6: La veritat és que anava per veure aquesta, però també vaig descobrir altres coses. I després el de Montjuïc també, bueno, que sempre és com fascinant, perquè és com una ciutat. I també tenia moltes ganes de veure'l i vam fer també la visita. I realment et fan fixar en moltes coses, que, a més, coses que com sentia ara el que explicàveu de... la construcció dels cementiris, per exemple, la del Poblenou. Diuen, és millor fer primer la del Poblenou, primer, perquè és un cementiri més antic, i t'expliquen doncs, històricament com va anar evolucionant, com va anar creixent, el trasllat a Montjuïc, i realment, bueno, és curiós. La veritat és que la gent et mira estrany quan dius que vas a fer una visita... al cementiri.
0: Jo sóc de les teves, també t'ho dic,
6: És fatal. Però, mira, no ho sé. És aquestes coses que... O millor, com que et fan impressió, doncs penses... Deixa, com més ho conegui...
0: Exacte, menys impressió em farà, no? Necroturisme, ens ho apuntem, de part de la Sílvia. Sílvia, gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Vinga, bonica.
6: Adéu, bon dia.
0: Fins ara. Adéu, adéu. La Sílvia, que a través del WhatsApp ens feia arribar també una imatge de la tomba, diu Ichi Repose, Vincent Van Gogh. Per tant, està enterrat a territori, o almenys a parla italiana, no sé
3: deu
0: en quin...
3: Ser, això.
0: A veure si ho sabeu, on és la tomba de Vincent Van Gogh? Algú sap? Aquesta imatge que m'ha enviat la Sílvia, ens podeu dir on és? I recomanacions al 677-38-77-19.
2: Hem de dir que hi ha dues vies ara mateix, que és la de pobles que no tenen cementiri, i després els cementiris que, doncs, que els agrada visitar els nostres oients. Recordem que abans hem parlat de Santa Susana, que ens escrivien dient que no hi havia cementiri. L'Anna diu que ell és a Llançà, en tenen dos. El que li falta a Santa Susana, diu.
0: Sí, és veritat.
2: Concretament n'hi ha dos a Llançà.
0: I un a la vila i un cop més a les afores.
2: I el Francesc diu, a prop de Santa Susana hi ha Sant Pere del Riu, que no és poble, però que també hi té un cementiri i és on està enterrat Manuel de Pertegazos, on recordeu que era aquell modista que va demanar expressament doncs, que l'enterressin allà. I la via de pobles que no tenen cementiri, la completa també el Gerard, que diu Sant Adrià del Besòs no en té. Ara sí, té un tanatori. Això sí, per tant, no tens el cementiri.
0: Clar,
2: però...
0: Bueno, has d'anar-hi, del tanatori fins al cementiri.
2: És un viatge.
3: Entenc que potser el poble en si no en té, però dins el terme municipal n'hi deu haver, que engloba diferents poblacions. No?
0: La Laura, una de les nostres figures de direcció, m'envia una imatge i diu una senyalètica de quan va anar ella a Londres, a un dels cementiris de Londres, on posa a la dreta toilets i recta la tomba de Marx. I m'agrada molt que està indicat així, eh? Marx i toilets.
2: Molt bé. Escolta'm, doncs la Rosa diu, no és per fer-me la xula, però jo recomano el Waverley Cemetery de Sydney,
0: carai,
2: que és espectacular,
0: no,
2: amb el mar de fons, i si estàs de sort, veus alguna balena.
0: Molt bé. Per cert, Bangkok, enterrat a Auvers-sur-Oise. No sé si es diu així, m'ho estic inventant completament.
3: Hem demostrat el nostre pèssim nivell de francès avui.
0: Laia, ara sí, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Va, ràpidament, què et recomanes? Quin museu... Ai, quins museus, quins cementiris et recomanes?
7: A mi em va molt, és el de Venècia, que està a una... de l'arxipèlag de Venècia. El vas Igor Stravinsky, la seva dona, famílies d'escriptors de totes les èpoques, ballarins, hi ha la tomba del Diaghilev, vull dir, és impressionant.
0: Uau, escriptors, ballarins...
7: Sí, a part també el que és molt impressionant és el de Milà. El de Milà en van fer dos, perquè durant la Segona Guerra Mundial va quedar molt malmès. I allà hi ha tombes també increïbles. Hi ha una tomba d'un físic, no recordo ara la nacionalitat, que és una piràmide. És una cosa, llavors d'aquestes al Petó de la Mort també n'hi ha diverses. I és, ja en diuen ells mateixos el cementiri monumental.
0: El cementiri monumental, carai, tu el de Milà, no, eh? No ho sabia.
7: De Milà.
0: Doncs, Laia, digues.
7: Ells no he estat, però el tinc a la llista, marcat per al pròxim viatge, que m'agradaria que fos. Per ells és el Pierre Laget.
0: Pierre Laget.
7: Ara,
0: a veure.
3: Laixais.
0: Però no ho diguis, quan ho digui ella.
7: Laixés, Pierre Laixés.
0: Laixés, ja l'hem après.
7: Allà, doncs, tota la fauna important morta, malauradament, d'escriptors, artistes, etc, parisencs.
0: Doncs ho apuntem, ja sabem com es pronuncia, i apuntem les teves recomanacions. Laia, gràcies, una abraçada, fins ara.
7: Adéu,
0: adéu. Actualment, quants cementiris tenim a Catalunya, Adrià?
4: Ui, a Catalunya no ho sé.
0: No ho sabem, eh? I a Barcelona?
4: A Barcelona, 9.
0: 9 cementiris a Barcelona, déu-n'hi-do, eh?
3: Puc preguntar-li una cosa sobre el de Montjuïc? Què en sabem del de... Quan apareix el de Montjuïc?
4: Concretament va ser el 1883. Quan el cementiri del Poblenou ja va quedar força obsolet, es va decidir construir un nou cementiri per una nova ciutat, ja quan s'enderroquen les muralles de la ciutat de Barcelona, ja a mitjans del segle XIX... Doncs tota l'expansió de Barcelona pel Pla de Barcelona i amb aquesta previsió d'annexió de les diverses viles es va ja preveure un nou cementiri.
0: I per què es fa la muntanya? Per això, una qüestió d'espai?
4: Per qüestions d'espai i també penso que de mentalitat, perquè la mort a poc va començar a ser un tabú. Quan la medicina va posar-se al capdavant d'aquella nova societat, la mort va deixar de tenir una cabuda, no? L'objectiu era allargar l'esperança de vida i, per tant, fer un cementiri d'esquenes a la ciutat, com és literalment el del cementiri de Montjuïc, doncs pren un sentit i aquell espai de la muntanya estava completament alliberat, eren camps i algun mas, i van decidir començar a construir el cementiri monumental allà.
3: Jo perquè, ho dic perquè estirant un fil familiar de llegat, hi ha una part de la meva família que venia de Múrcia i va venir com amb els corrents migratoris, no els primers, però principis del 20, i segons hem pogut tirar enrere, la meva rebesàvia havia treballat netejant les tombes del cementiri de Montjuïc. Vivien a Cantunis, de pobresa extrema, i segons hem pogut saber, no hem pogut rascar encara més documents, però em quadraria... Pel que dius,
0: home, sí. Home, clar, inici 1883, doncs ens anem al 1900 i escaig, no?
3: Per això.
0: A tot això, si ara volgués algú, es podria obrir un cementiri així per la cara? De dir, vaig a fer el desè cementiri de Barcelona.
4: Home, així per la cara crec que no.
0: Val.
4: Però tot és demanar-ho, provar-ho.
0: Tot és posar-s'hi. En lloc de fer una pista a pàdel, aquí farem un cementiri, exacte, no? Amb qui s'hauria de consultar? Qui dona com la llicència de cementiri?
4: Home, imagino que amb l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb Cementiris de Barcelona, que és la empresa gestora de, dels cementiris, i és proposar-ho ara bé. Ara, actualment, als cementiris ja no tenim un problema d'espai. Amb la cremació, que podem dir que és la tendència clara, no? Ja és a la vora d'un 60% d'incineracions per un 40% d'inhumació tradicional, ja no hi ha aquell problema que hi havia, que havia existit feia un temps enrere d'espai. Per tant, doncs, hi ha noves formes d'enterrament, s'estan obrint nous espais, com són els jardins de cendres. Llavors, doncs, no caldria ara mateix obrir un nou cementiri.
0: Tots els cementiris, entenc que no estan estructurats de la mateixa manera. Això, qui fa el pla d'estructuració? Això és un arquitecte tècnic, és un arquitecte, és un especialista en cementiris. I aquí, quina figura s'encarrega de fer això?
4: Doncs en un primer moment el del Poblenou va ser el vicecònsul del Gran Ducat de la Toscana quan estava aquí a Barcelona, que era Antonio Ginesi, que era un arquitecte. I ell va fer, sí, va fer un cementiri igualitari, per tant, va fer una distribució de l'espai per illes. Que després doncs, es va crear una teoria que potser Ildefons Cerdà es va inspirar.
3: És molt eixample, clar.
4: Sí. Sí, perquè a més hi ha interiors d'illes i estava planificat amb espais verds, enjardinats. I hi ha la teoria que això, que Cerdà es va inspirar d'aquest cementiri del Poblenou per fer després l'Eixample de Barcelona.
0: I és únic? Perquè, clar, el de Montjuïc no està configurat així, no?
4: Clar, llavors després ja trobem que són arquitectes municipals de la ciutat els que fan els cementiris, i el de Montjuïc va ser perfet per Leandre Albareda i inspirat amb el de Pere Lachaise, que ara comentàvem.
0: Ah, mira, amiga. Toni, bon dia.
8: Hola, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bonic. Què ens recomanes?
8: Doncs mira, escoltant-vos amb el tema del Poblenou m'ha vingut al cap la història que he viscut molts anys a Londres, i allà van fer el mateix a principi del segle XIX, mitjans del segle XIX, i varen començar a construir no un, com nosaltres aquí a Barcelona al Poblenou, sinó 7 cementiris, perquè la cosa, imagineu-vos com estava a Londres, no? en plena revolució industrial. Imagineu-vos com estava la situació. Aleshores, d'aquest projecte se'n diu el Magnificent Seven. Magnificent Seven, que vol dir els 7 magnífics. És a dir, són 7 cementiris que, si agafes un mapa i els mires, estan com al voltant del centre, del que es podria considerar aleshores el centre de Londres. I jo en recomanaria 2 d'aquests. Són els més bonics. El Brompton Cemetery, que està a l'oest de Londres, després de Kensington. Després de... Recordeu que els Harrods estan a Brompton Road, és a dir, és aquella carretera que va cap a l'oest de Londres, i al final de tota aquesta carretera tenim el Brompton Cemetery. I després, al nord de la ciutat, en una zona preciosa, hi ha el Highgate Cemetery, que és on està enterrat Karl Marx i que és preciós.
0: Ah, exacte, que és aquest que ens deia la Laura, eh? El Toilets Marx, eh? Toilets a la dreta, Marx recte.
8: És preciós.
0: El recomanes, eh?
8: Sí, Highgate i el Brompton. Jo diria que són els més bonics. Sí, no els he conegut tots, però aquests dos els vaig visitar i són preciosos.
0: De Fantastic Seven m'ha encantat això,
8: per dir-ho d'alguna manera.
0: El set Fantastic.
8: Sí, Magnificent Seven.
0: Magnificent Seven.
8: Doncs... Googlegeu i ho veureu, és superinteressant. Sobretot aquells que els agrada, doncs això.
0: El necroturisme, com la Sílvia ens deia. Toni, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada. Fins ara.
8: Adéu,
0: adéu. Ai, senyora, de seguida parlarem del de Poblenou i també parlarem del de Montjuïc, que l'interessava a l'Estel. Abans, però, un dels rituals funeraris antics és el de transportar els difunts al cementiri. Això es feia abans amb carrosses fúnebres. Com eren aquestes carrosses?
4: Doncs hi havien de tota mena. Inicialment va ser un únic model de carrossa, perquè, com deia, doncs, el trasllat dels difunts fora muralles no va agradar, doncs tampoc van agradar les carrosses fúnebres, no? Però, doncs, per raons pràctiques es van acostumar, i la primera doncs, era un model doncs, força senzill, i a mesura que sobretot la burgesia va...
0: Ja hi tornem, un tema d'estatus, eh?
4: Sí, trobar-li doncs, ja el gust aquest trasllat doncs, més lent i més vistós, van començar a aparèixer models de carrossa molt més luxosos. I per tenir una idea, jo us recomanaria visitar la col·lecció de carrosses fúnebres, que també està ubicada al cementiri de Montjuïc.
0: Perquè que és bon l'única col·lecció de carrosses fúnebres d'Europa, que la tenim aquí a casa nostra, al monestir de... Ai, al monestir, com estic, eh? Al cementiri de Montjuïc. De quin any daten aquestes carrosses?
4: La més antiga, de finals del XIX. Pensem que cap al 1876, perquè ja apareixia en algun dels catàlegs, clar, eren peces de treball, tampoc estaven documentades ni catalogades, però en referència a alguns catàlegs que sí que conservem, podem dir que 1876 és la més antiga que tenim, fins ja ben entrats al segle XX. Alguna d'elles datava del 1932.
0: Déu-n'hi-do, ha de ser tan interessant. Ens hi apuntem, anem juntes.
3: Anem-hi.
0: Truquem a la Sílvia, al Toni, a la Laura, que ens acompanyin. Aquests dies, Adrià, hem commemorat els funerals per Antoni Gaudí, els 100 anys de la seva mort, que també va ser transportat en una carrossa abans de ser enterrat. Va haver-hi un seguici fúnebre per la ciutat de Barcelona. Hi ha imatges. De fet, nosaltres hem trobat una on es veu aquesta carrossa fúnebre tirada per cavalls i un munt de gent com un seguici que acompanyen aquesta carrossa i, a més, moltíssima expectació per part de la gent als vorals, no?, d'aquests carrers. Per què es va poder enterrar Gaudí a la Sagrada Família? M'imagino que es va demanar una espècie de permís, perquè ho van aconseguir, i no sé si això, hi havia algun permís especial que encara inclús es podria demanar ara si hi hagués algun familiar de Gaudí, per exemple?
4: Desconec com va anar la situació amb Gaudí. M'imagino que al ser el creador de la Sagrada Família ja ho hauria deixat per escrit, o potser la Junta de Construcció de la Sagrada Família així ho va permetre, no? Normalment no hi ha casos com aquest, sí que hi ha alguns altres puntuals, com el Manel Girona a la catedral, perquè doncs va finançar la gran reforma, o algun cas concret com els Güell, que estan al monestir de Pedralbes, però normalment tothom s'enterra als cementiris.
0: En funció de què? És a dir, tu pots triar el cementiri. Jo ara puc triar que m'enterrin al cementiri d'Igualada?
4: Sí, jo penso que sí. No hi ha cap limitació. Igual com a Barcelona, no va per barris. O sigui, et pots enterrar qualsevol dels cementiris que hi hagi disponibilitat en aquell moment.
0: Tenim entès, ara que parlàvem de carrosses fúnebres, que n'hi ha de blanques i de negres. Quina és la diferència?
4: Doncs les blanques anaven dirigides als infants. Sí, malauradament hi havia molta mortalitat infantil, sobretot a mitjans del segle XIX. Penseu que un de cada dos nens no arribava als 7 anys de vida. Per tant, hi ha un gran ventall de carrossa blanca, doncs des de les més senzilles per les classes populars fins les més riques per la classe burgesa, que també, tot i tenir una bona alimentació, patia les epidèmies constants que hi havia en aquella ciutat emmurallada.
0: L'altre dia, precisament divendres, no, Fran, parlàvem de l'esperança de vida, que tenim entès que a l'època romana no, és que no arribaven als 40 anys. Diu, no, amb l'Àngel Casals, historiador de Sapiens, i ens deia, no, als 70 arribaven. Passa que la mitjana està esbiaixada perquè hi havia una alta mortalitat infantil. Les vostres propostes, el 677-387-19, quin cementiri recomaneu visitar, sí o sí?
2: És curiós, perquè ja ho hem explicat altres vegades, però quan parlem de recomanacions sobre la mort, si hi ha el TripAdvisor pel que fa a les excursions, aquí és el RipAdvisor. Per tant, estem fent aquest mosaic entre tots els oients de catalans. El Marc diu Canet de Mar. La Montse i el Quim, és curiós perquè molts oients coincideixen també en alguns cementiris, perquè la Montse i el Quim diuen que no ens podem perdre el cementiri d'Olius, al Solsonès, que és una petita meravella modernista amb vista a la natura. I hi ha diversos oients que ens recomanen també el cementiri de Bausen, com per exemple la Rat o la Cristina, el Jordi, a la Vall d'Aran, que només té una tomba d'una noia de 33 anys. Veig que l'Adrià va fent que sí.
0: El coneixes, aquest cementiri, Adrià?
4: No hi he anat, però n'he sentit a parlar.
3: Per què només una tomba?
2: És una tomba que està al mig del bosc. I hi ha una llegenda que no sé si l'Adrià coneix, i si no, el que podem fer és llegir-la, perquè la Rata ens l'ha explicat.
0: Mira, ara la llegim, anem a la publicitat, i a la tornada us expliquem la llegenda d'aquest cementiri, d'aquesta única tomba que està a la Vall d'Aran, que és el cementiri de Bausen.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150. Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
17: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
18: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
20: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: va fer un cementiri civil on van acabar enterrant la noia.
1: Oh, m'encanta.
0: Per això diu l'Errat que val la pena visitar-lo, sobretot pel que va suposar per vergonya de l'Església i com a reconeixement al poble que va saber respondre.
2: Escolta, d'haver-ho sabut abans, us hagués posat en contacte amb la Lidé Sans, la cantant, a Lidé, que és alcaldessa de Bausen, justament.
1: Oh!
2: I aprofito per recomanar-vos que escolteu les seves cançons en occità, que és meravellosa i ens hauria pogut explicar aquesta història. De fet,
1: quina
2: ara
1: ràbia.
2: Estic pensant si alguna de les seves cançons potser fa referència a això, perquè jo pillo l'occità a mitges, però n'hi ha alguna que penso ves, no parli d'això.
1: Calla, que si algú sap, que també ens ho pot fer saber a través del 93-201-7474, el 677-387-19, vies de contacte habituals obertes sempre per vosaltres. Ens podeu recomanar un cementiri que hem de visitar sí o sí per ampliar el nostre coneixement sobre necroturisme, un terme que ens ha fet arribar la Sílvia, que ens ha sigut la primera trucada d'avui. Més coses, al WhatsApp?
0: Sí, que per cert, abans l'Estel parlava d'aquesta mena de museu a l'aire lliure, no?, del Pierre Lachaise.
2: Correcte.
0: Ens ha escrit el company de la casa, de Catalunya Ràdio, Domènec Subirà, que diu, no és Pierre Lachaise, que seria Pere, sinó Père, és a dir, pare, per sacerdot.
2: Pare.
1: Père. Père. No Pierre, Père. Père Lachaise.
0: Domènec en sap, això.
1: Ara, i tu, Pere, ni anava a dir. Domènec, és que clar, tu controles.
2: Pare, sí, perdoneu-nos el nostre francès.
1: Gràcies, Domènec.
0: Gràcies.
1: Tot això, el cementiri de Poblenou, Adrià, ara ens ho deia una de les oients que ha trucat, destaca per les seves escultures de marbre. D'entre totes elles, ella deia, s'ha de veure sí o sí el petó de la mort, que és una obra de Jaume Barba. Què té d'especial aquesta escultura de la que tothom en parla? Que abans us la definia, si no l'heu buscada a Google, perquè us imagineu, és una persona, un home, en aquest cas, agenollat, recolzat sobre els seus glutis, com deixat caure, defallit, caigut, a punt de morir, si és que no és mort, i mentre l'àngel de la mort, que és un esquelet amb ales d'àngel, li està fent un petó a la galta esquerra, perquè us l'imagineu tallat en marbre. Què té d'especial?
3: Doncs perquè és molt impactant i apareix la mort, i perquè al final també és una història no només de mort, sinó d'amor. És la mort d'un noi jove de la família Llaudet Soler, que, doncs bé, doncs la mort d'un fill doncs deu ser segurament allò més tràgic que et pot passar a la vida, i li van donar un cert romanticisme. Llavors doncs van encarregar-li l'obra Jaume Barba, o els tallers de Jaume Barba, i ell va respondre amb una obra inspirant-se també ja amb un alt relleu que hi ha també a Itàlia, amb una sepultura, i és això, plasmar doncs la mort com amb un petó li treu l'ànima o la vida a aquell difunt. Es pot veure doncs perquè té el ventre ensorrat, agafant el seu últim alè, i com deies, doncs, amb els braços caiguts, no?, amb el gest com de falliment del cos humà.
1: Déu-n'hi-do. També en aquest cementiri, al Poblenou, hi tenim el santet del Poblenou. És una figura destacada, aquest santet, un noi, Francesc Canals Ambrós, de 22 anys, que va morir el 1899. Qui era i per què té tanta devoció la gent pel santet de Poblenou?
3: Doncs era un noi nascut a Barcelona, a la plaça de la Llana, a Ciutat Vella, i era un noi molt carismàtic, molt bondadós, es veu que era una persona molt caritativa, va entrar a treballar als magatzems El Siglo, que eren doncs els primers grans centres comercials que va tenir Barcelona, i allà va conèixer moltíssima gent, i d'ell se'n deia que, a part de totes aquestes característiques, no, de bondat, també tenia certs poders a l'hora de curar, no? Tenia poders curatius. I molta gent s'apropava doncs amb ell, si tenia dolors, malalties, a veure si ell doncs podia ajudar aquella persona. Què va passar? Que ell va morir de tuberculosi quan era molt jove, amb 22 anys, el van enterrar al cementiri del Poblenou, a la sepultura dels seus avis, i molta gent va pensar que els seus poders doncs encara els podia seguir doncs aplicant a la ciutadania, no? Vull dir que podia, tot i estar mort, encara curar la gent. Llavors moltíssima gent va anar al cementiri a demanar-li favors al santet, a la seva sepultura, i de tantes ofrenes, flors, exvots que li portaven, van decidir traslladar-lo i habilitar una gran sepultura, que al final és un nínxol envoltat de més nínxols, i llavors els utilitzen com si fos un altar, perquè la gent doncs pugui...
1: Li va fer peticions, fins i tot, eh?
3: Sí, li fan peticions, i avui dia encara hi ha una certa devoció.
1: Mira, estic veient una mini notícia que diu, Francesc Canals Ambrós, el santet, diu, Barcelona 1876-1898, diu, cementiri de Poblenou, que és on el trobem, ara n'estem parlant, diu, ha concedido y sigue concediendo favores a quien se lo pida. Diu, trabajó en los almacenes del siglo, ara ens ho deia l'Adrià, i pronosticó antes de morir, 40 años antes, que esta fábrica se quemaría y no quedaría piedra sobre piedra. En una Navidad

0: años 30 esto sucedió.
1: Què? Va fer aquest vaticini.
0: Va fer aquest vaticini i es va complir.
1: 30 anys després.
2: Sí, això és cert.
0: 30 anys després.
2: L'any 1932 va haver-hi... El dia de Nadal es va deixar un tren elèctric encès que va provocar una guspira i va cremar. Literalment es van esfondrar els magatzems del Siglo de la Rambla. I clar, allò va fer que guanyés encara com molta més empenta o devoció, no? La figura del Santet i el cementiri cada cop rebia encara més visitants. Mm.
0: També hi ha panteons monumentals per donar descans a personatges cèlebres. Ara nosaltres parlàvem de Margarida Xirgu, a Molins de Rei, però és que allà hi tenim, per exemple, a Dorotea de Chopitea i de Villota, Carmen Tórtola a València, Dolors Masferrer i Bosch, Amèlia de Vilanova, Lola Anglada, Josep Anselm Clavé... Totes aquestes són visibles i les podem visitar, no?, si volem.
2: I tant, sí, sí. I algunes d'elles, pràcticament totes, formen part de la ruta cultural del cementiri i, si no, com has mencionat, moltes dones, també fem itineraris de dones, un passeig de dones al cementiri del Poble
0: Nou. Que bé, tu, perquè de veritat, sembla que ens amaguin.
1: I segurament la majoria de la població no les coneix, no?
2: Exacte, algunes no, algunes altres sí, si han estat conegudes, com la Tórtola València o... la Mari Sant Pere, que va ser molt popular a l'època, aquestes sí que encara les coneixen, però d'altres no tant.
0: Alerta, perquè la nostra audiència és sobirana i és tan coneixedora de dades que nosaltres desconeixem que a mi em posa els pèls de punta. Tornem al tema del cementiri de Bausen. Aviam. Neus, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, nosaltres ens ha explicat una oient, la Montserrat, ens deia que eren aquesta parella que vivien en pecat, diguem-ne, i que el mossèn no els va voler casar, aquesta noia va morir, li van dedicar a aquest cementiri, anava a dir profà, però no, civil.
3: No,
0: i tu vols matisar aquesta història que ens ha dit la Rat, digues.
3: Jo sí he estat en allà, i llavors el que t'expliquen, ho expliquen no com una llegenda, sinó que exactament va passar, i a mi el que ens explicaven era que era una parella que eren cosins i llavors no els hi van donar permís per casar-se. Llavors, doncs, bueno, clar, ells s'estimaven, se'n van anar a viure junts, no sé el temps que van viure junts, el cas és que ella va emmalaltir i va morir. I llavors el moment de l'enterrament va ser quan van dir que, com que estaven en pecat, pues que no la van voler enterrar en el cementiri del poble, no? I llavors que va ser el seu marit o company, o com vulguis dir-li, que va construir ell mateix el cementiri, i de fet és una parcel·la de terreny, no, petita, hi ha la tomba al mig i està voltada per una tanca de pedra, però que, doncs, o sigui, no hi pots accedir-hi tu, si no tens una clau, clar, però traient el cap...
0: Que és, ja ho veus, no?
3: Tots, exacte, traient el cap per sobre i ho veus.
0: Doncs aquest cementiri de Bausen queda matisada la història. T'ho agraeixo moltíssim, Neus, que hagis decidit trucar-nos per matisar i donar encara més valor a aquesta anècdota que ens explicava la Rat. Una abraçada, bonica.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins ara. Adéu.
4: La història en directe, anem construint a base de històries que ens envien els oients. L'Adriana diu que mai va als cementiris a visitar els seus difunts, mai va a veure els seus difunts, però en canvi si va als cementiris per turisme. Ha anat a Colllibre a veure Machado i ha anat a Arenys de Mar, a Cinera, per parlar de Salvador Espriu. Diu que el vaig trobar molt deixat.
0: Opa,
4: això és allò del ripat.
0: O el cementiri.
4: Salvador, suposo que si l'hagués vist, sí.
0: Pobrets, encara més deixat.
4: L'Àngels té una pregunta, eh?
0: Epa.
4: Sí, perquè clar, hi ha molts dubtes logístics sobre els cementiris, i ella es pregunta: em puc enterrar en un cementiri que no sigui de la meva ciutat? Per exemple, si sóc de Tarragona, em puc enterrar a l'Alta Ribagorça?
0: Adrià, jo crec que sí.
2: Jo també, jo crec que no hi ha problema.
4: Doncs mira.
0: Per tant, mira, Àngels, pregunta resolta.
4: És com el cens, el patró, no?
0: Exacte. Del
4: cementiri. Per cert, el cementiri de Milà, que té molts vots, també, la Marta, la Rosa, que ens l'han recomanat. I un que ens estan recomanant últimament, també, la Judit, l'Arnau, el cementiri jueu de Praga. Diu, és petit, però estan literalment apilats, i és impressionant.
0: Em diuen que el cementiri de les Corts hi està enterrat Kubala.
2: Sí.
0: Oh, això no ho sabia.
2: Sí, Kubala i moltes altres figures de la història del Barça. Moltíssimes, Ramallets, Alcántara... O sigui, pots repassar tota la història del Barça al cementiri de les Corts.
0: Volien estar a propet del camp, no? M'imagino. Ah, amic!
1: Vull saber alguna anècdota, sempre vull, com a escriptora, de, no sé, alguna estranyesa, alguna curiositat, alguna profanació.
0: Va, a la tornada li demanem a l'Adrià que ens expliqui alguna curiositat d'aquestes escabroses. Ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
7: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
8: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
9: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
6: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
9: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
14: No, no, te'n falta una.
13: Ah, clar, la del tot costa.
14: Doncs som-hi, convocatòria.
15: Ahora bien lo bonito, atacantes.
14: Marc Crosas.
13: Natàlia Arroyo.
14: Gemmarie Dongu.
13: Bruna Vilamala.
14: Damià Abella. Ion Vaquero.
13: Ilia Sánchez.
6: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
13: al tot costa.
15: Momento, seguimos.
6: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona. Estem parlant dels cementiris a Catalunya i arreu del món i us hem demanat que ens diguéssiu quins cementiris no ens podem perdre sí o sí. L'Estel, abans de marxar a publicitat, deies una anècdota escabrosa, alguna cosa curiosa que hagi passat a un cementiri. Doncs no ens l'explicarà l'Adrià, sinó que ens ha trucat en Josep, que jo crec que té l'anècdota més bèstia que puguem sentir sobre cementiris. A veure, Josep, bon dia.
16: Hola, bon dia, què tal?
0: A veure, estimat, des d'on truques tu?
16: Ah, d'aquí, de Barcelona Ciutat.
0: Des de Barcelona Ciutat. Tens una anècdota molt forta sobre un cementiri a Florida. Tenim 3 minutets per acabar el programa, per tant, et demanaré brevetat. Foli.
16: Rapidíssim. Mira, és el cementiri de Key West, que és Cayo Hueso, si ho traduïm al castellà, que és una d'aquelles illes que gairebé arriben des de Florida a tocar a Cuba. Mm. Aleshores, és el cementiri de la illa més meridional que hi ha, que des d'aquell punt es pot veure Cuba, està a la part antiga de la ciutat, i és un cementiri que es va edificar, perquè com estan molt exposats a huracans i demés, el van edificar, diguéssim, amb una mica més d'alçada a la part antiga de la ciutat, perquè l'anterior cementiri, que estava més al costat de la sorra i tal, i a nivell de l'aigua, un dels huracans es van portar tots els cadàvers a mar endins.
0: Aleshores, un moment. Un huracà es va endur els cadàvers?
16: Sí, es van endur tot cap a dintre, això m'han explicat, eh? I aleshores per això van edificar amb una mica d'alçada a la part de l'antiga ciutat. I aleshores la gràcia del cementiri és que a part de veure tota la barreja d'un cementiri tipus Nova Orleans, amb moltes estàtues i molta barreja de religions, catòlics, protestants, jueus, veterans de guerra, mariners, de tothom que passa per allà. És a dir, molt poca gent d'allà, de per si de la illa, i molta gent que hi va parar. I la part més escabrosa, si no fos suficient amb això, de Morata,
0: si no fos suficient,
16: la part de està farcit d'iguanes de més d'un metre de llargada, que es mouen per dintre les tombes, perquè són a nivell de terra, les veus prenent el sol, com s'amaguen a dins dels forats que han fet,
0: Mare de Déu. Josep, t'he de dir que ding, ding, ding, ding, ding, tenim guanyador, un aplaudiment per en Josep, perquè jo crec que és el cementiri que hem de visitar, sí o sí, per totes aquestes explicacions que ens ha donat. Josep, ho hem de deixar aquí, que he d'acomiadar els nostres convidats, i gràcies infinites per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. També a tots els que heu trucat i els que heu quedat en cua, que sé que sou molts, i els que heu quedat en cua també a través del nostre WhatsApp. Avui hem parlat de cementiris, ho hem fet amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies, Adrià, per venir presencialment fins a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: Et vindrem a veure una de les teves rutes.
2: Amb l'Estel. Com vulgueu, com vulgueu.
0: I tant. Estel Soler, ens sentim dilluns, estimada.
1: Ens sentim dilluns.
0: Dilluns tornes, no?
1: Sí.
0: Ah, val, jo digui, no em facis el lleig, eh? Ah. Que tinguis un bon dia, Estel. Fran Domènech.
8: Jo també torno demà.
0: Tornem demà. A la solució, demà alerta, perquè ens preguntarem quina és la festa popular més icònica de Catalunya.
8: Oh!
0: Tindrem, alerta, avui ho és, eh?
8: Batalla.
0: Gerard Romero, Maripau Huguet, Eudald Feliu, volem decidir què és millor, la plec del Cargol, la Patum de Berga, el Carnaval de Vilanova, les Santes de Mataró i totes aquelles que vulgueu oferir-nos demà. Batalla oberta, ja podeu començar a dir la vostra al 677-38-77-19. Tornem demà a la solució.
10: Pols a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Israel no es retirarà del sud del Líban. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: El preu del petroli baixa a nivells de principis del mes de març, just a l'inici de la guerra entre els Estats Units i l'Iran, i les borses pugen, en alguns casos, com l'IBEX 35, a màxims històrics, després que Donald Trump i els ayatolars iranians hagin confirmat un principi d'acord de pau, Joan Bota.
17: S'ha de firmar divendres, en el que totes les parts venen com una victòria. Els detalls concrets no se sabran fins llavors, però, entre altres, preveu la reobertura de l'estret d'Hormuz, que és clau pel trànsit mundial de petroli. Això, si la duresa d'Israel al Líban no ho fa saltar abans tot pels aires.
10: Connectem amb Washington i amb Jerusalem, Oriol Serra i Jordi Brascó.
18: Sí, suposant que divendres s'assigni el memoràndum. Aleshores, començarà una fase llarga i feixuga per negociar els detalls tècnics d'un acord final que podria fer-se esperar fins a mitjans d'agost, com a mínim.
19: El ministre de Defensa israelià ha anunciat que les seves tropes no pensen marxar del sud del Líban, que és precisament el que ha mantingut viu l'enfrontament armat amb Hezbollah. I avisen que si l'Iran decideix atacar Israel per culpa del que passa al Líban, respondran amb tota la força.
10: Així és, doncs, com tenim el món, de seguida ho ampliarem. Tot això el dia en què el Matí de Catalunya Ràdio ha emès en exclusiva això.
20: Tens dotze digui?
21: Hola. Necessito ajuda.
10: És Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic. Està trucant al 112 just després de la mort del seu pare en un barranc de Montserrat.
17: També al Matí de Catalunya Ràdio, el director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, ha explicat com consideren que amb aquests àudios apuntal la defensa de Jonathan Andic.
22: Demuestra la desesperació de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no?
10: En crònica política, la Guàrdia Civil acredita en un nou informe que l'exsecretari d'organització del PSOE va ordenar pagar amb diners del partit viatges de l'exmilitant Leire Díez, que es dedicava, suposadament, a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
17: És l'arrencada d'una setmana complicada pels socialistes als tribunals, amb Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, i José Luis Rodríguez Zapatero, altre cop de protagonistes.
10: Anem a Madrid amb Dani Sainz de Aja i amb Paula Brujats.
23: La Guàrdia Civil aporta a l'agenda personal de Cerdán i un document de Leire Díez per acreditar que l'ex número 3 del PSOE supervisava les maniobres de l'exmilitant contra jutges i fiscals. També recullen els pagaments que va fer la gerència del partit per ordre directe de Cerdán, factures dels viatges de Díez i també els despatxos d'advocats que els investigadors consideren que servien per pagar la trama.
24: I aquest informe policial és un nou front de desgast pels socialistes en una setmana molt crítica. Aquesta tarda, Begoña Gómez estarà més a prop de judici. Demà passat, Zapatero ha de declarar com imputat i el cas Leire es fa gran. El PSOE nega cap irregularitat, mentre el Partit Popular implica Pedro Sánchez a la trama.
25: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
26: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
10: I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la intenció del govern britànic de prohibir als menors de 16 anys accedir a plataformes com ara TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Corresponsal Quim Olivares.
3: El primer ministre britànic justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Reconeix que hi haurà dificultats pràctiques per aplicar la prohibició, però ho compara amb la venda d'alcohol als menors d'edat. Molts intenten saltar-se-la, però no per això es deixa de prohibir.
10: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
10: Avui debuta el Mundial a Espanya i Lamine Yamal finalment jugarà aquest primer partit.
4: No ho farà de titular, però el seleccionador espanyol sí que ha confirmat que podrà sortir una estona a jugar contra Cap Verd. Aquesta nit també juga el Bèlgica a Egipte, l'Aràbia Saudita a Uruguai i l'Iran a Nova Zelanda. El Madrid ha fitxat Marc Cucurella, pagarà 55 milions al Chelsea. El Barça torna a Colònia amb un altre Champions en vol, ja són 50 Copes d'Europa, que en total té el club blaugrana, i en bàsquet el Barça jugarà la final de la CB amb el València. La penya va quedar eliminada ahir.
10: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs el punt més complicat a aquesta hora és a l'A2, entre Esparreguera i Collbató, en sentit Lleida, per un accident. Només hi ha un carril obert. A la mateixa via l'A2 a Castellbisbal hi ha un carril tallat sentit Barcelona per una avaria. I a les carreteres de l'entorn de Barcelona, lentitud en punts habituals a aquesta hora. Una actualització a Rodalies. Ja s'ha restablert la circulació a l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud, que estava tallada per un incendi la zona de vies.
10: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
10: Calor?
9: Sí, ja està. Aquest és el titular dels propers 10 dies, amb una punta de calor entre diumenge i dilluns. No es veuen rècords, però sí que es veu una calor intensa, molt més intensa del que és habitual en aquesta època. Estem per sobre la mitjana climàtica de forma descarada. I així continuarem tota la setmana. De moment, aquesta tarda, alguns ruixats o tempestes a prop del Pirineu, Prepirineu, sobretot Prepirineu, i sempre més sol a la línia costanera amb l'arribada d'alguns núvols prims.
10: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Les 2:06. Els Estats Units i l'Iran firmaran divendres a Ginebra un acord per començar a perfilar el final de la guerra a l'Orient Mitjà. El memoràndum d'entesa planteja la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz per part de Washington i de Teheran i l'inici de 2 mesos de negociacions per segellar el conflicte de manera definitiva. La primera resposta d'Israel, que no es planteja retirar el seu exèrcit del territori ocupat al Líban, fa extremar les precaucions sobre quines garanties té aquest acord. Tot i això, des dels Estats Units, el convenciment és màxim. Washington, Oriol Serra, bon dia.
18: Bon dia. Si bé Donald Trump ha arribat a firmar gairebé 40 vegades en públic, o bé que s'estava molt a prop d'un acord, o bé que la guerra amb l'Iran estava a punt d'acabar-se, aquesta vegada hi ha elements per a ser optimistes, tot i que amb molta precaució. D'entrada, el primer ministre pakistanès ha confirmat que iranians i nord-americans estarien d'acord en signar el memoràndum. Trump ho ha fet coincidir amb el seu 80è aniversari i l'Iran ha marcat pit assegurant que han forçat els Estats Units. La qüestió és que, si no hi ha ensurts, divendres, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, serà a Ginebra per assignar un acord que ha de servir per a desbloquejar l'estret d'Hormuz i deixar que flueixi el petroli, com ha dit el mateix Trump. Vance també ha pensat en negocis quan s'ha referit a la transformació de l'Iran.
11: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
18: Les negociacions, que començaran un cop signat el memoràndum, es preveuen complicades perquè han de servir per a concretar detalls tècnics de l'acord final. L'Iran sosté que el descongelament dels milers de milions de dòlars que té embargats és una condició per a començar a negociar.
10: Aquests diners congelats arran de les sancions, però sobretot la fi dels atacs d'Israel al Líban i el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, són les principals condicions de la República Islàmica per la firma de divendres a Ginebra. Ho subratlla el viceministre d'Exteriors, Kazem Girabadei.
12: Primer, la fi immediata i permanent de la guerra i de les operacions militars en diversos fronts, inclòs el Líban. I la segona cosa que s'ha de produir és l'aixecament i la fi del bloqueig naval que els Estats Units havien imposat a la República Islàmica de l'Iran.
10: Però el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres. Sobretot després de llegir el primer missatge oficial del govern de Netanyahu. No tenen cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades al Líban amb tot el que això comporta. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
19: Bon dia. L'esperança que l'acord entre l'Iran i els Estats Units suposés el retorn de la pau i la normalitat al Líban ha quedat tallada d'arrel amb les paraules del ministre de Defensa israelià. Israel Katz ho ha deixat claríssim, que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona, cosa que significa, entre altres, habitatges. La presència d'Israel al sud del Líban és el principal motiu pel qual Hezbollah ha continuat atacant el nord d'Israel durant totes aquestes setmanes. Per tant, res convida a pensar que la situació canviarà sobre el terreny. És més, les autoritats libaneses han demanat als habitants que han hagut de marxar forçosament de casa que no hi tornin encara. Aquest mateix matí, Israel hauria atacat dos pobles amb drons i artilleria, segons la premsa libanesa. I sobre si la decisió de mantenir-se al Líban podria suposar que no hi hagi acord entre l'Iran i els Estats Units, el govern israelià no s'ha pronunciat. L'única conseqüència que es contempla és que l'Iran actuï enviant míssils. Si és així, avisa Israel Katz, la resposta israeliana serà amb tota la força.
10: En tot cas, aquest anunci d'acord ha arribat hores abans de la cimera del G7, on els líders dels països més rics abordaran la situació i l'evolució del postconflicte. Donald Trump centrarà les mirades, però en les hores prèvies la Unió Europea i el Regne Unit han celebrat l'acord i han parlat de l'opció d'aixecar les sancions a l'Iran. Ara bé, esperen la reobertura incondicional de l'estret d'Hormuz i estabilitat a la regió. Enviat especial a Evian. Jordi Baró, bon dia.
1: Bon dia. La cimera del G7 arrenca finalment amb un acord per la fi de la guerra, celebrat pels líders dels quatre països europeus del grup, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, que reclamen la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz i estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi la crisi energètica, i que també deixen clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear, com assegurava l'anfitrió de la trobada, el president francès Emmanuel Macron, en declaracions a la cadena francesa TF1.
2: Nosaltres ho farem tot perquè aquest acord sigui una realitat i perquè Hormuz pugui reobrir de manera pacífica i que el tràfic es pugui reprendre. És important perquè és un quart del petroli i del gas mundial que surten per aquest estret.
1: Macron ha organitzat la cimera del G7 per evitar la confrontació amb Trump, malgrat que els desacords continuen, amb una última amenaça avui mateix del president dels Estats Units d'imposar arancels al 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Ucraïna també està en l'agenda de la reunió, amb Zelensky a Evian des d'aquesta nit. Líders europeus han pressionat en les últimes hores per un alto al foc i miraran de convèncer Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió a Putin.
10: I en qualsevol cas, una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses que operen en verd, Jordi Canal.
8: Sí, el barril de cru Brent de referència a Europa ha baixat més d'un 5%, cotitza al voltant dels $83. És el nivell més baix des de principis de març. Pocs dies després que comencés aquesta guerra o conflicte, en els seus moments més àlgids va arribar a situar aquest preu del petroli en els $120. A les borses els guanys són moderats perquè fa uns dies que ja confiaven en la fi de la guerra i ja van pujar, per exemple, dijous i divendres. Els principals mercats europeus avancen a aquesta hora al voltant de l'1,5%. El selectiu espanyol, l'IBEX 35, ha marcat un nou màxim històric. Per primera vegada ha superat els 19.000 punts. Les borses dels països asiàtics, que estan més afectats per aquest conflicte, sí que han pujat amb més força. Al Japó o Corea del Sud, els guanys han superat el 5%.
10: I ara que sembla, toquem fusta, que s'acaba aquesta guerra, també és moment de poder començar a fer balanç. Bé, doncs els magnats mundials de l'energia han tret un gran profit de la guerra a l'Orient Mitjà, segons Oxfam Intermont. L'ONG calcula que una quarantena de multimilionaris han augmentat la seva fortuna en $300 milions cada dia durant el conflicte. En total, 23.500 milions.
8: Les principals corporacions petrolieres i de gas, per exemple, han disparat els beneficis un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra, segons Oxfam Intermont. Susana Ruiz, responsable de justícia fiscal de l'entitat, denuncia que això passi de resultes d'un conflicte bèl·lic.
13: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
8: L'ONG demana precisament que hi hagi més ajudes i suspensions de deute per als països que ho necessitin i que s'apliquin més impostos a aquests beneficis extraordinaris de sectors com el de l'energia.
10: A la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem sobre aquest acord i sobretot amb les conseqüències econòmiques que pot tenir. Però mentrestant, Vladimir Putin s'acarnissa contra el patrimoni cultural ucraïnès. Aquesta matinada els russos han llançat un nou atac massiu a Ucraïna amb més de 600 drons i 70 míssils que ha provocat almenys 11 morts i ha incendiat un dels santuaris més importants del cristianisme ortodox, el monestir de les Coves de Kiev, a la llista de la UNESCO. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
0: Bon dia. Commoció a Ucraïna pel bombardeig contra la Catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més antics, data del segle XI. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i ha tornat a demanar als aliats més ajuda en les defenses aèries. El bisbe Brami d'aquest monestir també ha exigit una condemna internacional.
6: Per tant, m'adreço a la comunitat mundial, a tots els que es preocupen pel destí futur del monestir de les Coves de Kiev, perquè prenguin les mesures pertinents i ajudin a aturar l'agressor rus, que està destruint llocs sagrats, en particular aquesta pedra angular del nostre món ortodox, el monestir de Kiev-Pechersk.
0: En canvi, Moscou contradiu la versió de Kiev i assegura que l'incendi l'ha provocat un míssil de defensa ucraïnès Patriot. També insisteixen que només ataquen objectius militars. Ara bé, analistes russos independents ho veuen com una represàlia per l'atac ucraïnès contra un museu de Sevastopol a la Crimea ocupada. L'exèrcit rus també ha atacat centres culturals a les ciutats de Dnipro i Kharkiv. Per això el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, ha comparat Rússia amb l'Estat Islàmic i la seva croada contra el patrimoni històric.
10: És un quart de tres de la tarda. Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. A Jonathan Andic se l'investiga, recordeu, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Per la defensa, és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació, Sara Canyeter.
14: Sí, el matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als registraments, el que ara sentim és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
15: Que no te digui?
16: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
15: Vete que va corriendo.
16: Mi padre se ha caído. Estamos en Colbató. Se ha caído.
15: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro momento?
16: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
10: En total, el que hem pogut sentir al matí de Catalunya Ràdio són tres converses. Una amb el 112, una altra amb els bombers i una altra amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. En la tercera, Jonathan Andic es troba dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare.
14: Sí, en aquells moments qui el truca és el SEM, aquest equip d'emergències que es dirigeix cap al lloc dels fets. I aquí Jonathan Andic dona la seva versió, una conversa on cada vegada es mostra més alterat per la situació.
16: Sí.
15: Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
16: Jonathan.
15: Jonathan, què ha passat?
16: Que no passa, que ha caigut.
15: Vale, ara venim a ajudar-los.
16: Ja, però és que no el veig. No me responde.
15: Vale.
16: Que ha caigut por el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
14: La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios amb les trucades que va fer el servei d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i desmuntarien la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contractat per la defensa, ho ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
22: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
14: Però els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la seva declaració davant la policia.
10: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida més coses amb tot l'embolic judicial que envolta el PSOE, especialment aquesta setmana.
20: Catalunya migdia.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
27: Molt bé.
21: Arribarem a tot?
27: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
5: Però tu en saps d'anar amb moto?
4: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
5: I què?
4: Que em vaig trencar una cama.
5: Apa!
4: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
17: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
23: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
24: Les curses importants les guanyava totes.
25: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
26: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
29: Pere Casacuberta.
30: Ningú s'esperava que guanyés.
31: Clar, és una cosa totalment excepcional.
32: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
33: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
34: Catalunya migdia.
10: Passant 20 minuts de les dues. Un nou informe de la Guàrdia Civil apunta com l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials i ordenava al partit pagar les despeses de Leire Díez. Els agents de la UCO han aportat factures del PSOE dels viatges que feia Díez o l'agenda del mateix Cerdán després dels escorcolls a la seu socialista del carrer Ferraz, a Madrid, i al mateix domicili de l'exsecretari d'Organització Socialista. Anem a Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
35: Hola, bon dia.
10: Quines novetats aporta aquest informe de la UCO que hem conegut avui?
35: Doncs inclouen documents que, segons els investigadors, apuntaven el lideratge de l'exnúmero 3 del partit en la suposada trama de l'Ere Díez i com l'exmilitant socialista rendia comptes de les seves maniobres davant de Cerdán. Hi ha un document trobat a casa de Cerdán, on Díez repassa els casos on tractava d'influir i quins incompliments es feien per part de la Fiscalia. També s'aporten anotacions de Cerdán a la seva agenda personal fent seguiment de casos com el que afecta el germà de Pedro Sánchez. Un cop més, Cerdán ha negat qualsevol il·legalitat en la seva visita quinzenal als jutjats de Tafalla, Navarra.
36: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
35: L'informe que hem conegut avui és el resultat dels escorcolls, com deies, Òscar, a Ferraz i al domicili de Santos Cerdán del mes passat. En els documents que la policia es va endur de la seu socialista s'apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a 10 sense fer preguntes, fins a 9 en total a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un d'estos viatges, l'agència pregunta el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon, ras i curt, és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla en aquest informe que els pagaments que es feien als despatxos d'advocats i al de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar 10, es van signar també per ordre directe de Cerdán.
10: Doncs justament aquest nou informe policial sobre la implicació de l'exnúmero 3 del PSOE en el cas Leire coincideix amb una setmana crítica per Pedro Sánchez. Aquesta tarda la seva dona ha de comparèixer davant del jutge Peinado abans d'enviar-la a judici. I demà passat està citat a declarar l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujans, bon dia.
37: Què tal, bon dia? Si és un moment de màxima debilitat i la setmana posarà a prova la resistència del PSOE i del govern espanyol, ja era de per si complicada i avui s'hi sumen aquestes noves revelacions policials del cas Leire. El Partit Socialista es desmarca dels pagaments a la trama, diuen que això és cosa del passat i que Santos Cerdán anava per lliure pagant els viatges a Leire Díaz. La número 3, Rebeca Torrón, acaba de desvincular Pedro Sánchez i també el partit.
38: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
37: Però, tot i l'escàndol, el PSOE descarta per ara querellar-se contra Santos Cerdán i Leire Díaz, i això demostra, segons el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, que el PSOE i Sánchez en van ser còmplices.
39: Es que un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no, por muchos motivos, tiene imputada a la gerente y se acepta con normalidad.
37: La traca judicial arrenca aquesta mateixa tarda quan Begoña Gómez anirà davant del jutge Peinado perquè li comuniqui que l'envia a judici pels seus negocis privats. Demà compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil per les reunions amb Leire Díaz i el plat fort serà demà passat amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per partida doble, tot i que acaba de demanar al jutge que ajorni una part de la seva declaració, vol que li doni més dies per aportar documents sobre l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
10: Bé, doncs des de, davant d'aquest panorama, des de Catalunya, Junts avisa al PSOE que les cites judicials d'aquesta setmana poden deixar la legislatura tocada de mort i insisteixen que el govern espanyol ja està esgotat. Esquerra Republicana pressiona Pedro Sánchez perquè no s'esperi a la setmana que ve per donar explicacions al Congrés. Barcelona, Jordi Corbalán.
0: Junts i Esquerra redoblen la pressió sobre Pedro Sánchez. Els de Puigdemont demanant-li que convoqui eleccions i els de Junqueras demanant-li que vagi al Congrés a donar explicacions. El portaveu de Junts, Josep Rius, veu el PSOE acorralat judicialment i políticament i avisa que el que passi aquesta setmana pot complicar encara més la situació.
1: Diverses citacions judicials i doncs, possibles resolucions que poden deixar la legislatura espanyola ferida de mort. Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
0: I des d'Esquerra, la secretària general, Elisenda Alemany, apressa Pedro Sánchez a donar la cara al Congrés.
2: Zapatero no era un noi que passava per allà. Si parlava en nom del govern espanyol, creiem que Sánchez ha de donar explicacions. No pot esperar la compareixença del senyor Zapatero i com més aviat millor ha de presentar-se en seu parlamentària a donar explicacions.
0: Junts creu que quan el president Illa defensa el PSOE, també es defensa a ell mateix i al PSC, perquè, segons diu, també estan sota la lupa de la corrupció. Esquerra, en canvi, dona per bones les explicacions que ha donat fins ara el president.
10: I per la seva banda, el govern de Salvador Illa reconeix que li preocupa la inestabilitat política que travessa l'executiu espanyol, però insisteix que el millor és que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa, Albert Prat.
5: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'etapa de col·laboració entre la Generalitat i el govern espanyol per aconseguir fites com l'amnistia.
6: El que ens preocupa és una obvietat, no? Jo crec que, evidentment, doncs, visc en preocupació i vivim en preocupació la turbulència política que es viu a Espanya, però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i els catalans les coses vagin bé.
5: Dalmau també s'ha referit al conflicte educatiu que el govern encara no ha aconseguit resoldre. El conseller ha insinuat que els representants dels mestres, liderats per l'USTEC, no tenen la legitimitat per seguir negociant amb la Generalitat.
6: S'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat.
5: Dalmau també insisteix que els sindicats han de fer una reflexió interna i profunda i demana als que no l'han signat que no s'enroquin en el conflicte.
10: Les associacions de jutges i de fiscals veuen insuficient la convocatòria de 700 places que ha publicat avui el BOE. Des del govern espanyol defensen que és una convocatòria històrica, ja que permetrà ampliar la plantilla judicial més d'un 8%, Cristian Roldán.
7: Es tracta de 500 places de jutge i 200 de fiscal, xifres de rècord, ja que suposa el triple de places convocades respecte a l'any passat. Tot i això, Maria del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, considera que els números es queden curts.
8: És necessari, sí, suficient, no, perquè ha d'anar acompanyat de tribunals i jutjats, funcionariats, i no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no lo suficientment ràpida com seria esperable.
7: Un punt de vista que també comparteixen des de l'Associació Professional de la Magistratura. L'entitat reclama un pla estratègic per als pròxims anys i no convocatòries puntuals.
11: Lo que necesitamos es un plan estratégico de ingreso en la carrera judicial y fiscal que sea un plan sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas o inclusive de 50 plazas como ocurrió hace años.
7: Totes dues associacions apunten que manca inversió per part de l'Estat i alerten que en un període de 10 anys el sistema es pot veure completament desbordat a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis que hi ha hagut en els darrers anys.
10: I encara en l'àmbit de la justícia, avui ha declarat com a investigat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa per fraccionar contractes quan era al capdavant d'aquest consistori territori del Tarragonès entre els anys 2011 i 2019. Davant del jutge ha defensat que els contractes eren legals. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. El diputat, que no ha parlat ni a l'entrada ni a la sortida, ha declarat 40 minuts i ha respost totes les parts. Un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però que ha escalat al Suprem aquí perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes d'assessorament jurídic perquè fossin menors i així poder adjudicar-los de manera directa i arbitrària. Segons el jutge, ho va fer conscient per evitar els requisits de publicitat i transparència. Uns contractes que es van allargar durant més d'un any amb encàrrecs al marge d'aquest contracte. El jutge investiga els pagaments al despatx de l'exconseller Salvador Milà d'Iniciativa, investigat al Vendrell, i posteriorment els encàrrecs al despatx de Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, els dos també investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui tots tres han declarat com a testimonis. Fonts jurídiques apunten que Alonso ha al·legat que faltava personal i que la llei Montoro no es deixava contractar ningú i que davant d'un moment de pressió urbanística i turística havien de buscar fora l'assessorament jurídic. Van escollir a partir de l'experiència i la confiança, diuen fonts de la defensa, i neguen que fos per afinitat política. La seva defensa demanarà més endavant l'arxivament de la causa.
10: Més coses. El govern britànic fa un pas més en la regulació de l'entorn digital als menors. Londres vol impedir que els adolescents de menys de 16 anys accedeixin a les principals plataformes i ampliar els controls sobre l'activitat dels adolescents a internet. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Hola, bon dia. El govern britànic prohibirà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, als menors de 16 anys. El primer ministre justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Keir Starmer ha rebutjat l'argument que els nens i adolescents buscaran maneres d'eludir la prohibició i ho ha comparat amb la venda d'alcohol als menors d'edat. I am
9: not prepared. No estic disposat a renunciar a la seguretat i a la felicitat dels nostres fills. I és per això que aquesta prohibició ha de tirar endavant i és per això que aquesta prohibició tirarà endavant.
4: Abans de final d'any arrencarà la tramitació de la legislació perquè la prohibició pugui entrar en vigor cap a la primavera de l'any que ve. Està previst que en quedi fora YouTube Kids o aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram. Starmer ha deixat clar que no actuaran contra els adolescents, sinó contra les grans plataformes online.
9: No començarem a prendre mesures contra els joves de 13, 14 i 15 anys que intenten, com sempre fan, eludir les normes que els adults els posen al davant. Això va dirigit a aquells que proporcionen les circumstàncies, és a dir, la plataforma.
4: La presentació de la mesura arriba en un moment de debilitat política de Starmer amb la possibilitat que alguns companys de partit li disputin el lideratge.
10: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 a 3 de la tarda. La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 900.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. Són dades molt diferents de les d'altres processos similars, Toni Fortesa.
9: Doncs sí, les peticions rebudes fins ara ja superen les registrades en l'última regularització extraordinària feta l'any 2005. En aquella data, les sol·licituds totals no van arribar a les 700.000. Ara l'administració ja n'ha rebut 900.000 i encara queden 15 dies. A més, des de finals de maig ha augmentat el ritme de presentació d'aquestes sol·licituds. Segons el govern, la mesura ha de permetre fer aflorar ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema. La majoria dels estrangers que viuen i treballen a l'estat espanyol sense papers i que s'han acollit al procés de regularització treballen en sectors com la construcció, l'hostaleria, l'agricultura o les cures. La regularització extraordinària era una reivindicació de centenars d'entitats socials que treballen amb immigrants. La iniciativa va arribar al Congrés avalada per prop de 700.000 signatures i va rebre el suport de sindicats, organitzacions empresarials i de l'Església Catòlica.
10: Més coses. Bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic aquesta revetlla de Sant Joan la setmana que ve. Després dels incendis d'aquest cap de setmana a Catalunya, el Departament d'Interior ha anunciat un reforç dels efectius i, en paral·lel, engega la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura, Miquel Jarque.
12: Preveuen un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i vegetació. L'any passat, el 112 va rebre, per exemple, 1.300 avisos durant aquesta revetlla de Sant Joan relacionats amb la manipulació dels petards i incidents relacionats amb fogueres o petits incendis. És per això que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc d'incendi els preocupa.
13: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
12: Davant aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius. Els agents rurals, de la seva banda, estan en alerta per la campanya de la sega del cereal que aquests dies està recollint.
10: I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una 50ena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, Mònica Mas.
14: Sí, és que la recerca i la investigació en oncologia pediàtrica és encara insuficient, segons reivindiquen els especialistes en càncer infantil. Els tractaments específics per infants són pocs i es fan servir fàrmacs pensats per adults, i això els provoca molts efectes secundaris. L'assaig amb el nou fàrmac, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen als tractaments disponibles. Segons Miquel Sagarra, del grup de càncer i malalties hematològiques de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
15: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
14: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
10: Passen 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
21: La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
19: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Ets una genocida del temps.
10: La millor hora del dia.
19: Catalunya migdia.
10: Passant gairebé 6 minuts de 2:15. La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió, Valèria Obreda.
22: L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que l'utilitzen com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli. Sentim Salvador Casals, membre del plenari del CONCA.
23: Gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
22: I encara més dades i preocupacions relacionades amb la IA.
23: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
22: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
24: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
22: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Un altre risc, afirma, és la invisibilització de llengües minoritàries.
10: I atenció, si teniu una edat i sou una mica nostàlgics.
25: Tant de bons meus somnis es fessin realitat, perquè en
10: anys després de la primera emissió al Super 3, Doraemon torna a parlar avui en català. 3Cat ofereix des d'avui a la seva plataforma 200 capítols de cop. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
0: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera ara les aventures del gat còsmic. A banda dels capítols clàssics, també estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió i a partir de dissabte també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Per la seva part, Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana més oblidada de la família protagonista. Netflix aposta aquesta setmana per les sèries de desaparicions i segrestos. Divendres, Oasis, una sèrie espanyola ambientada en un resort de luxe on res és el que sembla, i dijous, la nord-americana T'encontraré. Completen les novetats d'aquests pròxims dies la docu-sèrie Ultras, Passión y Muerte, HBO Max, la segona part de Blossom Shanghai, la sèrie del cineasta Wong Kar-wai a Filmin, i la pel·lícula Culpa tuya, Londres, a Prime Video, la cinquena part d'aquesta arquetípica saga de la culpa.
10: I ja hem dit que estem nostàlgics, hem dit que Doraemon torna a 3Cat 30 anys després. Bé, doncs aquest estiu també es compleixen justament 30 anys del primer Doctor Music Festival a Escalarre, al Pallars Sobirà. El Doctor Music Festival és un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori, i per això hem volgut recordar-ho. Escalarre, Pau Rovira, bon dia.
1: Entre els anys 1996 i 1998, per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
2: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
5: I evitant escues, aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
6: Venien en helicòptero.
25: Bob Dylan. I cada dia els estàvem cuinant uns 400 pollastres.
26: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
1: Per als milers de joves que hi van assistir, el Doctor Music va ser una experiència difícil d'oblidar.
27: Recordo molt haver-nos d'escapar de la zona del lloc on dormíem per poder fer migdiades tranquils i a l'ombra.
28: I que no hi havia cap incident ni res.
1: Anys després es va intentar recuperar el projecte, però el retorn anunciat no es va acabar materialitzant.
2: Es va alegar que els prats són inundables. No ho són.
1: 30 anys després, el Doctor Music continua sent una de les grans fites contemporànies del Pallars. Va aconseguir portar icones mundials, combinant música, convivència i territori al cor del Pirineu.
19: Catalunya migdia.
10: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
29: Bona tarda.
10: Avui centrat en el debut d'Espanya al Mundial i en el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid.
29: Florentino pagarà 55 milions al Chelsea per endur-se el lateral català fins al 2032.

0: Avui debuta Espanya al Mundial i totes les mirades estan posades en Lamine Yamal per saber quants minuts podrà jugar. I ara en parlem amb la Sònia Germà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Però, com dèiem ara, l'altre focus important d'informació del dia, de les últimes hores, el té Marc Cucurella, en ple Mundial. Cucurella, també, a poques hores de debutar en aquest Mundial, ha fitxat pel Madrid per les pròximes 6 temporades. El lateral esquerre català ha estat una petició específica de José Mourinho, Marcos García.
1: El Real Madrid i el Chelsea han arribat a un acord pel traspàs del jugador Marc Cucurella. Això és el que diu el Real Madrid en un comunicat molt i molt breu. Cucurella serà blanc 6 temporades, com dius, fins al juny de l'any 2032. El Madrid pagarà 55 milions fixos al Chelsea i 5 més en variables. El fitxatge de Cucurella, de 27 anys i nascut a Alella, ha estat una operació de només 48 hores. Primera oferta divendres a la nit, posteriorment trucada de Mourinho al jugador durant el cap de setmana, dissabte, i validació de l'última proposta ahir mateix al matí. El primer fitxatge d'un futbolista que anuncia el Madrid de forma oficial, doncs, és un català. Cucurella és a la lateral esquerra que volia Mourinho, falten per anunciar Bernardo, Dumfries i Konaté, i a Mourinho encara li falta un central, això segur, i potser un altre migcampista.
0: Doncs Marc Cucurella, que serà un dels catalans que debutaran aquesta tarda al Mundial i ho farà al costat del gruix de jugadors del Barça que debuten en aquesta Copa del Món, perquè la selecció espanyola s'enfronta a les 6 de la tarda a Cap Verd, un rival a priori fàcil per al conjunt de Luis de la Fuente, i un partit on ja sabem que el més probable és que jugui uns minuts, finalment, Lamine Yamal, enviada especial al Mundial. Sònia Germà.
2: Ha estat la gran pregunta dels dies previs a aquest debut i d'aquí unes hores resoldrem el dubte. Lamine Yamal, de principi, no serà a l'11 inicial, però sentint el seu seleccionador Luis de la Fuente, que a més diu que el d'avui és el partit més important del Mundial, queda clar que pot tenir minuts.
3: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
2: Sí que està previst que comencin d'inici Cubarsí, Pedri i Ferran, i amb el dubte d'Olmo, que podria entrar per la banda esquerra o esperar el seu torn a la banqueta. Al davant hi haurà una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, Cap Verd, un arxipèlag situat a 500 quilòmetres de les costes de Senegal, a l'extrem occidental de l'Àfrica, amb 500 milió d'habitants. Han buscat el talent fora de l'arxipèlag i, de fet, tenen alguna història curiosa com la d'un dels capitans, Roberto López, que va néixer a Irlanda, juga la primera irlandesa, i aquí la Federació de Cap Verd va contactar ara fa uns anys a través de LinkedIn. De fet, li van enviar un missatge en portuguès, es va pensar que era spam, fins que al cap d'un temps el van tornar a escriure en anglès i aquí sí, va respondre, va acceptar ser convocat gràcies a que el seu pare és de Cap Verd i ara és, com dèiem, un dels capitans. Per cert, que el seleccionador...

0: amb més atenció geopolítica que esportiva, especialment després de l'acord de pau anunciat aquest diumenge. La selecció d'Iran es troba concentrada durant tot el Mundial a Mèxic, només entre els Estats Units per jugar els partits. Ho va fer ahir nit i ho va fer amb una delegació reduïdíssima perquè els Estats Units restringeix l'entrada a qualsevol membre que no sigui jugador o staff.
1: I parlant d'aquest Mundial, ahir va debutar la selecció més exòtica d'aquest Mundial, ja ho haureu sentit. Curaçao representa un dels països més petits en població que mai hagi participat en una fase final d'aquesta competició. Ahir va viure un dia històric, va debutar, tot i que això una golejada també va fer un gol. I l'Eudald Serra doncs, ha volgut fixar en algunes de les curiositats d'aquesta selecció.
2: Les illes de Curaçao, a tocar de Venezuela, són un país que amb prou feines arriba als 150.000 habitants i que pertany al regne dels Països Baixos. Ahir es van estrenar en una fase final de la Copa del Món, davant tota una Alemanya, amb què van perdre per 7-1. Però aquest dia no deixarà de ser històric per Curaçao, perquè mai fins ara un país tan petit havia arribat fins aquí. A més, Curaçao va perdre per golejada, és cert, però va aconseguir marcar un gol que momentàniament empatava el partit davant Alemanya. És per això que el defensa Libano Comenencia, l'autor del gol, figurarà amb lletres d'or a la història esportiva d'aquest país. Comenencia, com la majoria dels seus companys de selecció, juga a Europa, ho fa al Zúric de Suïssa i, a més, és nascut als Països Baixos. De fet, només un de tots els jugadors que formen la selecció ha nascut a les illes. La resta ho ha fet fora, però són d'ascendència d'aquest país. I només 135 jugadors en total són seleccionables per Curaçao. Diumenge els podrem tornar a veure jugant, en aquest cas, davant l'Equador. I una darrera curiositat, Curaçao té també l'entrenador més veterà que mai hagi dirigit un partit del Mundial. Parlem del neerlandès Dick Advocaat, que amb 78 anys ha establert un nou rècord en aquesta Copa del Món.
1: Ara deixem el Mundial, ja sabeu, a Catalunya Ràdio a partir de les 7 al Tot Costa, més informació del Mundial. Ja a partir de les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, el Mundial, també es viu cada dia a la nit al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. I ara us apropem una última hora al voltant del futbolista Rafa Mir, condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. Els acusats en aquest cas encara poden presentar recurs, Marcos.
3: Doncs sí, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir per agressió sexual i també lesions. Un segon acusat, com dius, també futbolista i amic de Mir, ha estat condemnat en aquest cas a 2 anys de presó per delictes d'agressió sexual contra la integritat moral i també lesions lleus. La sentència ha estat notificada a les parts aquest matí, encara no és ferma, encara s'hi pot, doncs, presentar recurs i també s'estableix una indemnització a la víctima per part de els dos acusats de 64.000 i 6.280 euros, respectivament.
4: L'espera Dicamem. Aplaudeixi en Barrufet. Dicamem, que li demana a Domen Makuç que l'acompanyi. Dica, que li diu al Domen, agafa-la tu. L'agafen tots dos. El cel de Colònia, ben amunt, que toqui el cel, que s'enlairi com la catedral, que el Barça és novament campió d'Europa.
1: Doncs el Barça ho ha tornat a fer. Nova Champions a l'equip d'en Bol aquest cap de setmana. Ahir a la tarda, la 13a de la secció, que suposa el màxim títol continental, número 50 per al club blaugrana. Va ser una final i un títol especial per alguns jugadors, sobretot en concret, perquè Ramon Salmurri, ho vas viure en directe i ara et sentíem, vas narrar aquest nou títol del Barça en Vol, però és un final de temporada de força comiats, també.
5: Sí, sobretot dos, l'Ai, el d'Emil Nielsen, el millor porter del món, determinant en aquesta Final Four, sostenint l'equip quan calia, que marxarà a un vesprem necessitat, l'equip de Xavi Pasqual. I també el de Domen Makuç, l'MVP de la Final Four, que marxa a Alemanya, marxa al Kiel, amb Gonzalo Pérez de Vargas. Dos jugadors molt importants que han estat superlatius per convertir aquesta temporada en una temporada històrica. El Barça ha aconseguit per tercer cop a la seva història el ple de títols, 7 de 7, i això, insisteixo, és només la tercera vegada que passa a la història del club. Va passar amb Valero Rivera, va tornar a passar amb Xavi Pasqual i ara amb Antonio Carlos Ortega. Una sola derrota de l'equip en tota aquesta temporada. D'un gol i amb un penal a l'últim segon per intentar empatar-la. Va ser la fase de grups contra el Magdeburg al Palau. Única derrota del Barça aquesta temporada. I per això, un dels càntics que se sentia ahir a la Jardinera, camí de l'avió, per part dels jugadors, no d'Antonio Carlos Ortega, que ara el sentiràs, era nosaltres.

0: ara som el nou Dream Team.
1: Pues un 10 per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de jugar tan bé i de jugar i de guanyar tot és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta temporada.
0: Aquest és Carlos Ortega, un dels artífexs d'aquest èxit. 3 Champions en 5 anys, que acompanya un grup de jugadors també superlatius. 4 Champions en els últims 6 anys de l'equip d'handbol. Ortega va passar ahir pel club de la mitjanit, va conversar amb el Xavi Campos i es va sincerar admetent que no ha estat sempre fàcil, que aquest equip sent que té el seu segell més que cap altre i explicant quina és la clau del seu èxit.
1: Ha sigut una temporada molt... Més que entrenament, molt dur de gestió per coses internes que han passat a l'equip, que de jugadors importants, jugadors que han tomat decisions i han passat moments complicats i hem de gestionar això. Jo crec que tinc millor nota per la gestió que per l'entrenament.
0: Aquí Ortega feia referència a aquestes sortides d'Emil Nielsen, també de Domen Makuch i fins i tot a la de Dikamem, que no serà aquesta temporada, serà la temporada vinent quan marxi el Füchse a Berlín. Ahir la festa va ser grossa, tant al pavelló com dalt de l'avió. Avui és dia de dormir molt per l'equip i aquesta nit tenen un sopar de celebració.
2: De l'handbol al bàsquet, el Barça jugarà la final de l'ACB amb el València, que ahir va eliminar la penya, Ernest Macià.
3: Doncs sí, superioritat total del València, que va ser realment de principi a final un equip millor que el Joventut, tot i que el Joventut va deixar el marcador en 75-87. Festa Badalona perquè, atenció, la penya acaba tercera de Lliga, que és una cosa que des que ha començat el segle XXI només ha passat 2 vegades abans. Per tant, es pot considerar una gran temporada amb l'únic punt negre que la penya no ha pogut jugar la Final Four de la competició europea de la Champions a casa tal com estava previst. I ara el futur de la penya. Ricky Rubio continuarà o no continuarà? Escoltem-lo.
4: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
3: Qui sembla que no continuarà és Michael Rusic, que se'n va al bàsquet universitari, Adam Hanga, que se'n tornarà al seu país i aquesta setmana comencen negociacions per intentar arribar a un acord amb Guillem Vives, que podria ser jugador de la penya si les dues parts es posen d'acord. El partit entre València i Barça, el primer partit de la final, és una final a 5, serà dijous, el segon dissabte, els dos primers a València. I aprofito també per dir-te que avui hem conegut que una vegada més Tarragona acollirà la Lliga Catalana al voltant de l'11 de setembre, des del 9 fins al 13.
2: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Bogeria a Nova York amb el títol dels Knicks a l'NBA.
5: Catalunya migdia.
6: Vols estudiar una enginyeria?
7: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
6: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
7: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
8: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
9: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
10: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimma Serré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
11: Un de cada 3 infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa.
5: Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
11: Bon dia!
12: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
11: Tranquils, que no ens avorrirem.
12: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
2: I ho dèiem abans de la pausa, bogeria a Nova York perquè els Knicks han guanyat el títol de l'NBA 53 anys després de l'última vegada, Marta Garcia.
15: Doncs no és un somni, és una realitat. La franquícia i l'afició s'han hagut d'esperar poc més de mig segle per tornar a celebrar un anell de l'NBA. L'última vegada va ser en 1973. Enguany la final els ha enfrontat al San Antonio Spurs, a qui han superat clarament per un global de 4-1, 90-94 en este últim partit, però malgrat aquest 4-1, la final ha sigut ajustada i, de fet, els novaiorquesos han hagut de tornar a remuntar. Perdien en este últim partit en el segon quart de fins a 16 punts amb un estel·lar Jalen Brunson, el base que ha fet 45 punts i ha liderat els Knicks cap a este títol, el tercer de la seva història.
2: I l'Atlètic Barcelonet ha guanyat aquest cap de setmana la Champions de Waterpolo. Els mariners sumen el segon títol a la màxima competició europea i ara toca celebrar-ho, David Ubach.
16: Els mariners ho van fer la tarda a l'aeroport del Prat en una càlida rebuda per part de familiars, amics i fins i tot alguns aficionats que s'hi van apropar. L'Atlètic Barcelonet, de fet, festejarà aquesta tarda a les 6 a la seva seu, la piscina de Sant Sebastià, aquest títol europeu. Serà en un acte festiu, com dèiem, a l'entitat marinera adreçat als esportistes de la base. En clau de mercat, el Barceloneta, per cert, ha fitxat precisament el capità del Prorreco Italia, Francesco Di Fulvio, que va ser l'equip rival dels mariners a la final de dissabte, un jugador sense dubte de jerarquia, i en canvi patiran la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. El seu palmarès, entre d'altres títols, hi figuren a les tres lligues de l'entitat maresmenca. Al seu torn, el Mataró reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar encara el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Elena Dalmases.
2: I en hoquei patins, el Vilassar ha aconseguit el seu primer títol de la Lliga Femenina. Ho ha fet Isaac Vilalta després de superar el Fraga a la final.
17: Doncs sí, per la via ràpida, després de guanyar ahir el segon partit de la sèrie final. Les del Pla d'Urgell ja s'havien imposat la setmana passada i ahir van repetir victòria amb un 1-3 amb tots els gols marcats a la primera meitat. És el primer títol de Lliga de la història del Vilassar, que arriba justament en l'últim partit de Maria Porta. La capitana es retira després de tota una vida lligada al club.
18: La veritat és que molt feliç per tot l'ho aconseguit i pel que ha fet aquest equip, perquè al final, bueno, aquest any ha sigut una mica dur el fet de perdre la Champions, que en teníem moltes ganes, i poder guanyar la Copa de la Reina i ara guanyar la Lliga, que al final la gent no li dona importància a la Lliga, però és un supertítol. Estem totes molt contentes.
17: El Vilassar tanca la temporada amb els títols de Lliga i Copa, però amb el repte pendent de la Champions. Ara fa pocs dies va perdre la final justament contra el Fraga.
2: I tenim temps encara de fer un repàs a altres qüestions del dia. Marta, sobretot parlant de fitxatges, comencem amb dues novetats de mercat a la Lliga F.
15: En l'Espanyol, la central Júlia Guerra amplia la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2027 i el Badalona Women també renova, en este cas, la migcampista de Vegas, Maria Llompart.
2: I parlem també ara de futbol sala.
15: El Barça recupera Adolfo per a la final de la Lliga, que se jugarà a 5 partits a partir de demà contra l'Inter Movistar, però en canvi el tècnic Javi Rodríguez segueix tenint les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. Mentrestant, l'Indústria Santa Coloma ha presentat este migdia les dues primeres incorporacions per a la pròxima temporada, que són el porter Pau López i Eric Pérez.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Recordem, avui a les 6 hi ha aquest partit d'Espanya-Cap Verde on hi debuta el gruix de jugadors del Barça i també jugadors catalans. A les 7 el Tot Costa i a les 11 de la nit també actualitat del Mundial amb el Club de la Mitjanit. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
14: Són les 3.
19: Catalunya migdia.
14: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar divendres. Tot i la poca informació dels detalls concrets que tenim ara mateix, el preu del petroli ja ha baixat amb força a nivells de l'inici de la guerra. Israel a tot això adverteix que no es retirarà del sud del Líban, tot i l'exigència iraniana que el conflicte de l'Orient Mitjà s'acabi en tots els fronts, inclòs el del Líban. També us hem parlat de l'informe de la Guàrdia Civil que acredita que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, va ordenar a pagar amb diners del Partit Socialista viatges de Leire Díez. Això quan aquesta exmilitant socialista es dedicava suposadament a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez o del mateix Partit Socialista Obre Espanyol. I hem sentit també els àudios emesos avui en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio de les trucades al 112 de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, just després de la mort del seu pare a Montserrat, mentre tots dos tornaven sols d'una excursió. Segons la defensa de Jonathan Andic, la seva desesperació en el moment d'avisar els serveis d'emergència en demostraria la innocència. Tot això ho hem sentit a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
20: Doncs que el PSOE i Suma tanquen un acord per eliminar els delictes d'ofenses religioses i injúries a la corona del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. El ministre de Cultura i portaveu de Suma, Ernest Urtasun, apunta l'objectiu de la reforma del Codi Penal i què preveu.
21: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
20: S'espera que demà la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes a aquest text. La reforma del Codi Penal només prosperarà si l'aval la majoria absoluta del ple i perquè això passi, PSOE i Sumar hauran de convèncer doncs, més grups. Més qüestions, l'alcaldessa de València critica que el dia de la Dana va fallar el pla d'inundacions perquè no preveia que les pedanies del sud de la capital es veurien afectades per la barrancada. Maria José Català, del PP, ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Anem cap a València, Alba Barbosa.
22: Bona tarda. L'alcaldessa ha evitat retrets cap a la Generalitat Valenciana i insisteix a assenyalar el govern espanyol. Fins a les 8 del vespre ha afirmat no van tenir notícies que l'aigua entrava a les pedanies i ha criticat el pla d'inundacions municipal.
23: Ni la cartografia estava actualitzada ni els plans d'inundabilitat eren correctos i que lo que pasó era, a juicio de los técnicos, algo imprevisible.
22: L'Ajuntament de València, segons Català, no va avisar els alcaldes de les pedanies del sud perquè ningú els va alertar de la riuada.
20: I el Partit Popular de Catalunya rebutja la immigració que considera descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab dels espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça, diuen, per la llibertat. Són alguns dels postulats que inclou la ponència política del PP que s'aprovarà el 27 de juny al Congrés que es farà a Barcelona per posar al dia l'estratègia política i reelegir Alejandro Fernández com a president del partit. En plena pugna amb Vox i Aliança Catalana, els populars catalans han optat per endurir el discurs sobre immigració i les seves posicions sobre la religió islàmica. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció de la ponència, n'ha presentat avui els eixos bàsics.
24: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
14: Passen 4 minuts de les 3.
25: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
14: I fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
26: Què tal? Bona tarda.
14: L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
27: Bona tarda.
14: I el periodista Marc Bataller, bona tarda.
28: Bona tarda.
14: Tot a punt?
26: Sí. Tot a punt. Sí. Ens deus la teva crònica, la nit de Montserrat.
14: Ah.
27: Pijama.
26: És veritat.
27: Tot plegat.
14: Molt més avorrit del que us podíeu imaginar.
26: Sí?
14: No vaig dormir amb els companys. Espera't un moment, perquè és que ja estàs envaint espai que no et toca encara.
26: A veure...
14: Un moment.
26: Aquest copyright d'aquest programa, que sí, no va ser, és
14: sí,
26: meu.
14: Sí, però primer hem de canviar la sintonia.
26: Vale.
14: I si m'apura saludar-te. Ampar Moliner, bona tarda.
26: No, d'acord. Estic saludada i fes cas a les persones periodistes d'aquesta taula. Mm?
0: Se t'ha fet una pregunta.
14: Sí, sí, sí. No, no vaig dormir amb la resta de companys, perquè efectivament vaig dormir sol.
0: Per què? Com és això? No li va passar ni al Carlos Herrera, això?
14: Sí, home, sí. No. El Carlos Herrera no hi era.
0: No hi era?
14: No hi era.
0: Pues es va dir, eh? Es va dir.
14: No, Carlos Herrera no hi era. Vaig veure mitja redacció de la cadena COPE, és veritat. Molts d'ells vinguts des de Madrid, però Carlos Herrera jo no el vaig veure. Jordi Basté sí que el vaig veure.
0: Va dormir amb els seus companys?
14: Qui?
0: Basté.
14: No.
0: O sigui, dormíeu separats.
14: I Marta Romagosa també va dormir com jo.
0: Marta Romagosa ja ho sé.
14: Ah, veus?
0: Que va dormir sola, però...
14: Com jo, com jo. Sí, sí.
0: I llavors la tropa dormia junta.
14: Sí, sí, sí.
0: Tot el teu seguici dormien junts.
14: El teu seguici, molt bé.
0: A veure, clar, hi havia el papa mòbil i l'Òscar mòbil, eh?
14: Igual, clavat, clavat, sí, sí, exactament.
0: Et vaig
14: igual
0: enviar un vídeo de la senyora de la botiga.
14: No, un àudio. Però,
0: un àudio.
14: Però tens molt mala memòria.
0: Em vas contestar i tot?
14: Et vaig contestar amb una foto, perquè la vaig anar a veure.
0: A la senyora aquesta? Ah, doncs no l'he vista. Deu estar per obrir.
14: Una amable oient que...
0: Que venia...
14: Vas anar tu a comprar alguna cosa i et va dir que no m'havia vist a mi i que com podia ser i que ens escoltava cada dia i que suposava que jo tenia molt d'embolic. I en un moment que vaig tenir un minut, vaig baixar a la botiga Queviures.
0: Sí, botiga Queviures. Jo vaig comprar allà Mató.
14: I vaig saludar...
0: Mató beneït aquell dia. I em vaig comprar una pulsera del papa, que la porto aquí posada. Una pulsera de Montserrat. Perquè aquell dia es va beneir de tot. I llavors, a la cua dels cafès amb llet, que eren hores de cua de cafès amb llet, perquè jo vaig arribar a les 5 del matí,
14: clar,
0: no com altres, que ja dormíeu allà.
14: Sí. Ja vaig estar departint... Al Catalunya nit del dia abans ja vaig entrar des d'allà.
0: Doncs jo vaig estar departint amb diverses persones, monges, una diversitat de persones, que ens vam convidar tallats, etc. I una em va beneir la pulsera aquesta que porto.
14: Molt bé. Doncs escolta'm, així ja estàs beneïda. A partir d'aquí ja tot anirà bé.
0: Beneïda i beneïta.
14: Bé,
0: les dues coses. La meva àvia deia aigua beneïta.
14: Això ho diu vostè.
0: Aigua beneïta.
14: Ja està? Algun dubte més teníeu?
0: No, la Júlia segur que sí.
1: Esperava una mica més.
0: La Júlia esperava més.
14: Dir una cosa.
1: Ho vam deixar molt amunt, això.
14: És que deixeu-me acabar. Sento no haver estat a l'alçada de les pel·lícules que us havien muntat vosaltres.
3: Que portaves les partitures.
0: Veus sopar junts?
14: Vam sopar...
0: A l'Hotel Cisneros?
14: Vam sopar amb Marta Romagosa i amb Jordi Borda, perquè la nostra d'allò tenia pensió completa. I per tant, vam haver de sopar allà. Sí, sí.
0: Ara estem morint per
3: saber... Com fos una pena.
14: Que veus, sí, perquè m'entrava el dinar i el dinar no el vaig poder fer, perquè, clar, fent el programa a aquesta hora, ja els hi vaig dir que jo aquest dinar el perdo, perquè, clar, no...
3: Una penitència vas fer.
14: Eh?
3: Era una penitència.
14: No, home, no, una penitència no, ja ens van tractar bé.
0: Us van tractar bé, us van posar aromes de Montserrat, tot cap allà.
14: I mató de postres.
0: Mató de postres, és boníssim, aquell mató.
14: Sí, sí. Jo et diré una cosa, jo no vaig poder comprar de mató, perquè quan vam acabar, perquè clar, tu vas poder comprar perquè vas arribar a hora d'estrella, però els que vam baixar d'allà vora les 7 de la tarda, després de tota la programació que vam haver de fer...
0: Hora d'estrella a les 5 del matí? Escolta una cosa. Escolta una cosa. Beyoncé, que jo sàpiga, no arriba a aquestes hores.
14: No quedava mató quan vam marxar. Perquè vam anar a comprar i ens van dir, no, escolta'm, ho hem esgotat tot. 3 neveres, ens van dir, que teníem,
0: sí,
14: i tot esgotat. El mató, no n'hi havia de mató. Vam
0: mató de Montserrat, que és gran tema. Abans es feia amb herbacol, per quallar. Jo vaig al darrere, aviam si algun oient dels que queden, que feien mató abans, ho sap fer amb herbacol i m'ho pot explicar. Vull veure.
14: Bé. Doncs sí. Queda l'encàrrec fet a través
0: de l'antena. Una dada que deixem.
14: Sí, exacte. Que t'interessa a tu i a poca més gent.
0: No, el mató l'interessa a tothom,
14: Home, sí, el mató, sí. Digue l'herba.
0: L'herbacol, no, perquè esquallava amb herbacol.
14: Bé, sí, home, sí, però a mi m'agrada el mató, però no em passa pel cap fer-lo, perquè és massa complicació. Jo el compro i me'l menjo. I, escolta, ja el gaudeixo.
3: Amb mel.
14: Sí, mel. Alguna vegada amb melmelada, però normalment mel. Què?
3: Ja ho tenim tot, eh?
14: Sí, però la Dèria no l'ha fet encara.
0: La Dèria?
14: S'està intentant escaquejar la Dèria.
0: És una Dèria fallida, però jo estava a l'ordinador. Estava fent la Dèria a l'ordinador i he anat a Google a mirar una cosa, una notícia em feia falta, i m'ha començat a sortir una foto de collarets. Fotos de collarets. M'ha sortit un collaret que deia Mujer Aristocraci Colgante de Oro Amarillo 9K, que deu voler dir quilats. No crec que siguin quilos. 400 euros. Al costat, pendientes a mare, 24 euros. Tot de joies i joies i joies i joies. I dic, i per què m'estan sortint ara propagandes de joies? A veure, perquè em disposava a escriure al Catalunya Migdia sobre les joies d'en Zapatero.
14: Veus?
0: He buscat a Google el valor de tals joies i si hi havia alguna foto per veure com eren i criticar. I l'algoritme que et personalitza les experiències d'anuncis segons les teves cerques hauria d'haver pensat que em dedico al noble ofici de l'escriptura. Que jo, per escriure't a tu, haig de buscar coses de les joies de Zapatero que em són absolutament igual. No vol dir que m'interessin les joies, però l'algoritme, que, per cert, sabia que sóc pobrissalla. Me n'ha buscat, però 24 euros. Vull dir, no.
14: No, milió i mig,
0: no. Un dia estava buscant jo, per fer un article, una notícia sobre les cares de Belmed, i em va començar a sortir, encara em surt, propaganda d'antihumitats. No m'has de veure una cosa... Empreses d'aquestes que...
14: Aquesta senyora té humitats a casa.
0: Té humitats a casa i em surten això. Mai m'han sortit anuncis de llibres, tot i que miro edicions estrangeres, exemplars exaurits, i això em fa dir només una cosa, confessar públicament. Ja que l'algoritme no sap que les persones que es dediquen al noble ofici d'escriure no s'hauria de refiar de les cerques que fan, jo us diré que sempre que deixeu l'ordinador o el telèfon mòbil obert i aneu al lavabo, vosaltres, us faig cerques relacionades amb la vida sexual.
14: Ah, molt bé.
0: Perquè després, quan jo ja no hi sigui, us trobeu allà.
14: Què vols dir? Que si surten segons quins vídeos, sí, segons quines pàgines, jo. És que tu has entrenat el meu algoritme perquè em surti això,
0: El teu ordinador encara no hi ha entrat mai.
14: Home, gràcies.
0: Però
14: encara,
0: el de companys
14: encara.
0: De la redacció sí que ho he fet.
14: Ai.
0: Sí que ho he fet. Llavors em fa molta gràcia imaginar-me que Tomàs Molina li surten coses...
4: D'humitats.
14: Sí, exacte. No les de Belmed.
0: Que ho sapigueu. Si esteu en una festa i teniu el telèfon mòbil allà i l'esteu fent servir i no teniu bloqueig de pantalla i l'esteu fent servir molt, jo us buscaré coses pornogràfiques. Que
14: molt
0: ho sapigueu.
14: Bé. Doncs Tomàs Molina, que ho sapigui, que a vegades ens escolta i que sàpiga que el seu nom ha aparegut com a una de les víctimes d'Empar Moliner fent cerques,
0: cerques de
14: dos rombos en l'ordinador de Tomàs Molina.
0: Ara t'ho faré aquí. Ja està, fins aquí la dèria.
14: No sé si teniu alguna cosa.
4: Hem de comentar això.
0: Heu de comentar que per quina raó, si tu busques viatge a Venècia, 6 mesos després et surten viatges a Venècia, que ja l'has fet, ja està, és inútil.
4: Però en part no és només amb el Google i amb ordinador. El que acabes de dir ara, de Meli Mató, els dispositius t'escolten.
5: Sí, avui segur, hi haurà.
0: Escolteu.
4: Tot ple anuncis de Meli Mató i pornogràfic,
0: aquest
4: potser.
0: Anunci, això que tu acabes de dir...
14: La barreja de Meli Mató i pornogràfic, no.
4: No ho he imaginat.
0: Conrad Son s'ho ha imaginat.
4: Segur. Sí.
0: Recordeu la frase de Conrad Son? Això és un túnel i no el del Cadí. És una cosa nostrada,
4: per
0: favor.
4: La primera pel·lícula en català d'aquest gènere.
0: Efectivament. Que llavors el va fer per dones, que es deia La mar no és blava. Que això va ser extraordinari, perquè era poètic. Això que acabes de dir tu, del so, de que l'algoritme t'espia i sap què dius Meli Mató, això m'ho podeu confirmar, és veritat.
14: Sí.
5: Tu quan...
0: És veritat.
5: O sigui, depèn de quines aplicacions, a dalt, quan les obres, ja tens una llumeta, que allò t'està dient ja que vigila.
0: Sí?
5: Depèn de quin telèfon tinguis, però en el cas del meu ja t'avisa, com dient
0: t'avisa
5: això
0: que t'estan espiant.
5: Bé, que tenen dret a mirar el que estàs fent. Per exemple, a Instagram
4: dades,
5: o aplicacions
4: correcte.
5: Concretes, això ja... I després, si aquest aplicatiu no el tanques, poden fins i tot veure el que tens d'altres aplicacions obertes.
0: Si ara, per exemple, amb els nostres telèfons oberts aquí, diem una cosa molt concreta...
14: Per exemple, que vols fer el viatge... Imagina que dius, no, jo per vacances vull fer un viatge, jo què sé...
0: Però diguem una cosa que faci més gràcia.
14: No, però jo anava a alguna cosa menys
4: fàcil. Si vols, però,
0: no, una cosa que diguem...
14: Vull un disco de Jordi Dan, jo què sé. No, o diguéssim, em faria il·lusió anar a fer un viatge a Itàlia perquè m'agradaria anar a Florència i, a més, aniria a Pisa i després a Verona i potser acabaria a Roma. I segurament en els pròxims dies no pararàs de rebre doncs vídeos però... de què és el que has de veure a Florència, què és el que has de veure a Verona, per què has d'anar a Pisa, aquesta aerolínia que t'hi porta, etcètera.
0: Amb el telèfon al costat.
14: Si ho fas amb el telèfon... Que
0: no, però ara, per exemple, a qui li sortirà això?
14: Doncs vés a saber.
6: No, o si envies un missatge, per exemple, que dius, escolta, aniré a veure les Noces de Figaro al Liceu.
0: Perquè tu sempre envies missatges d'aquests. No dius...
5: Has malabat molt.
0: A veure.
6: El vaig enviar i al cap d'un dia a la llista aquesta de descobriment setmanal.
0: No.
6: Descobriment setmanal de l'Spotify em va sortir les Noces de Figaro. Jo no l'havia ni posada. No. Que, a més, no m'encerta mai. Per cert, l'algoritme de l'Spotify diu que em coneix i no em coneix de res. Vull dir, una cosa és avorrida, escamposa, que dius, jo no sé...
0: Però l'algoritme de l'Spotify va fer fa poc... et deia l'edat que tenies segons el que escoltaves.
6: Sí, clar, i escoltes ja, tens un problema.
14: Bé, doncs en tot cas, que sàpiguis que ara et sortirà Meli Mató, les joies de Zapatero...
4: I Conrad Son.
14: I Conrad Son, molt bé. Escolta, la barreja és espectacular.
0: No et pensis, no et pensis.
14: És que veus una senyora carregada de joies, menjant Meli Mató i fent coses de Conrad Son. I fins aquí.
0: Això ho peta, eh?
14: Home.
0: Més que el programa aquest que no va ser de Montserrat.
14: Bé, molt bé. En Pat Moliner, gràcies.
0: De res.
14: Bona tarda. És un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria. Avui, amb aquest acord, sembla ara sí ja total entre Estats Units i l'Iran, tot i que sempre l'hem de posar una mica en quarantena, perquè ja sabeu que Israel va una mica per lliure, ara ho comentem tot plegat, i sobretot les conseqüències econòmiques, com ens afectarà la nostra butxaca aquest acord.
25: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
7: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7. El diari que ens explica.
25: Catalunya migdia.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
25: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
25: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
14: Passant dos minuts d'un quart de quatre de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i en Marc Bataller. Els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i reobrir l'estret d'Hormuz. L'acord es firmarà en una cerimònia oficial a Suïssa aquest divendres 19 de juny i fins llavors no se'n sabran els detalls de què és exactament el que pacten. El que sí que se sap avui, ho ha dit Donald Trump, és que l'acord implica l'aixecament immediat del bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz, així que es firmi el document divendres mateix. I fent gala de les seves declaracions habituals de mesurades, ha arribat a escriure que vaixells del món, arrenqueu els motors, que circuli el petroli. Textualment ha escrit això. També des del Pakistan, que és el país que ha fet de mediador a les converses, el primer ministre, Shehbaz Sharif, ha confirmat que s'ha prorrogat la treva de manera indefinida i ha arribat a parlar d'acord de pau. En qualsevol cas, aquest és un acord base, però les dues parts hauran de continuar negociant. A hores d'ara, se saben algunes coses que les dues parts han anat explicant i que no sempre són coincidents. Donald Trump ha assegurat que l'Iran no intentarà obtenir l'arma nuclear i que hi haurà inspeccions de l'actual programa nuclear. L'Iran també confirma el final immediat i permanent de la guerra, però inclou el front del Líban, on Israel ha continuat atacant. Però Israel no té intenció de retirar-se del sud del Líban. Les tropes israelianes, ha dit el govern de Netanyahu, es quedaran al Líban, Síria i Gaza de forma indefinida i les desallotjaran de població local. Per tant, d'aquí a divendres veurem com evolucionen les coses i divendres mateix sabrem exactament què és el que pacten. Però sí que s'han començat a veure ja algunes conseqüències econòmiques. El petroli ha baixat, les borses pugen. Saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Professora Guillén, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
14: Durant tots aquests mesos del tancament de l'estret d'Hormuz, per tant, del tancament de bona part del comerç mundial de petroli, els països asiàtics són els que més han patit la falta de subministrament. Ara que s'obrirà l'estret d'Hormuz de manera immediata a partir de divendres, es reprendrà el comerç, trigarà molt a notar-se aquesta reobertura o serà immediat, com ho notarem?
2: A veure, hi ha certa por, primer, com arribarem a divendres, perquè podien haver-hi encara molts entrebancs, però sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions. I per tant, no sé, sí, hi ha una certa eufòria, òbviament un acord és sempre benvingut, però hi ha aquests perills de que la situació no millori fins a mitjans d'agost. També s'han de reomplir reserves. Això fa patir una mica de que tardarem a posar la màquina en marxa.
14: De fet, hi ha hagut països com el Pakistan, Vietnam, les Filipines, que han estat en crisi energètica nacional i que han ordenat retallades obligatòries del consum perquè no tenien provisions. En canvi, economies més potents del mateix Àsia, com el Japó, Corea del Sud, tot i que tenien reserves pròpies, també han patit. Vull dir que aquí, sobretot a Àsia, no? És on més han patit aquest tancament.
2: Sí, i realment el consum de petroli a la Xina ha estat restrictiu al màxim perquè s'han fet unes restriccions, s'ha promogut molt l'ús de vehicle elèctric i una cosa que estava sorprenent moltíssim és com Xina, que és el gran país, no? Havia deixat de consumir petroli i això ha fet amortiguat una mica la tensió de la falta d'oferta de petroli també, perquè si no la situació hauria sigut encara molt pitjor.
14: Per tant, tenim que probablement fins al mes d'agost no notarem una certa normalització de la situació pel que fa al petroli. Els preus, perquè clar, fins ara hem tingut una inflació que hi havia alguns experts que deien aquesta inflació sobretot té a veure amb l'encariment de l'energia. Els preus s'ha de començar a notar una desacceleració, fins i tot una baixada, o també haurem d'esperar mesos?
2: No. Sí, els preus, de fet, ja han baixat i, de fet, que el petroli estigui a $80, que és el que s'havia dit, com la cosa serà creïble quan el petroli es posi a $80, i avui ja hi hem arribat. Per tant, sí que és veritat que s'han de començar a notar doncs, baixades sobre el que havíem vist, no? d'un 30% més d'aquest valor. Però pensem que partíem a principis d'any de 60 dòlars al barril. Per tant, estem un 20% per sobre. I baixar d'aquests 80 als $60 per barril que teníem al gener és el que ens costarà. Per tant, tothom dona per descomptat que tant benzina com fertilitzants com querosè notarem que ens costarà arribar al a la situació preconflicte bèl·lic. I, per tant, encara podrem veure doncs, conseqüències en els preus que després repercuteixen en els aliments i després en el nostre IPC, que l'anirem veient. Per tant, la desacceleració sempre és més difícil. Caure els preus sempre costa molt més que quan pugen.
14: Vostès, els economistes, parlen d'aquell efecte coet-ploma, no? És a dir, que els preus pugen com un coet i, en canvi, cauen com una ploma. Per tant, ens hem de mentalitzar això, que ara baixarà molt a poc el preu i que, per tant, trigarem a tornar a tenir els preus com teníem abans del conflicte?
2: Sí, hem de ser optimistes, però prudents sabent que passaran setmanes i possiblement fins al setembre hem d'anar mantenint aquesta tensió, una tensió que hauria de ser doncs, benvinguda i, com us dic, optimista, però és clar, no pensem que això en una setmana s'arregla. Perquè tornar a la situació al gener, ja us dic, és difícil, ens ho podem plantejar en uns mesos.
14: La inflació, que també ha estat un mal de cap i que, per exemple, ha fet que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès, la inflació, també s'hauria de notar que hi ha una baixada o tampoc?
2: Ara mateix jo seria prudent perquè precisament encara no hem vist efectes de segona ronda, no, d'aquest increment dels preus de l'energia. Per tant, és possible que nosaltres encara veiem un parell o tres de mesos de que l'IPC no ens reflecteix que la cosa s'està normalitzant perquè està encara recollint preus elevats. Mica en mica doncs, seran amortiguant i esperem que ara, en lloc d'anar cap al 4%, que és el que s'imaginava la setmana passada, es feien correccions de prediccions que apuntava cap a un augment de preus del 4%. Quan estem en el 3, no? Possiblement doncs, ens mantindrem en el 3, pujarà, fluctuarà una mica i ens quedarem en un nivell que jo crec que és suportable i que podem estar contents.
14: Les grans economies mundials i també les entitats allò supranacionals haurien d'aprendre d'aquesta crisi que tot depèn d'una manera, al meu entendre, per exemple, espectacular, d'un estret tan petit com és l'estret d'Hormuz, és a dir, que algú pugui taponar una via com aquesta i que faci entrar en pànic a totes les economies mundials, això no hi hauria alguna manera d'evitar-ho en el futur?
2: Sí, aquí hi ha dues coses que et vull dir importants. Primera, Aràbia Saudí ho ha detectat immediatament i està fent tots els esforços per diversificar la forma de transportar aquestes matèries primeres, per una banda. I després, hi ha un cert rumor, almenys en els Estats Units, de que s'accelera tot perquè Trump no vol deixar que arribem al seu moment, que és el seu moment electoral del mes de novembre, quan hi ha les eleccions de del midterm, no? Legislatives, i per tant, ara s'accelera perquè precisament està aprenent de tota aquesta situació actual on les falses notícies, no? Tot allò que es pot distorsionar a base de la IA, estan influint molt en l'opinió dels americans. Per tant, necessita temps. Quan estem aprenent, no podem fer experiments l'última setmana. I per tant, sembla que vol accelerar-ho perquè no se li escapi de control el que ja estava succeint, que és que hi ha tota mena de notícies que fluctuen i que cada dia apareixen i que estan absolutament descontrolades i que després ell va mesurant la temperatura de com està el seu electorat.
14: Quan diu que l'Aràbia Saudita està intentant buscar maneres de diversificar el transport de petroli, quines maneres hi ha? Perquè ja sabem la capacitat dels vaixells no són fàcil d'igualar.
2: No, amb les tuberies, no sé com es diu.
14: Oleoductes, no?
2: Els oleoductes, exacte, no sortia la paraula. Amb els oleoductes fent-los passar per una altra banda, sí.
14: I, per tant, desviar-los cap a unes altres costes que no siguin exactament del golf, eh?
2: Evidentment, perquè preocupa també com ha quedat el golf, amb aquestes mines. O sigui, això està minat i serà un perill, passar per allà. Vull dir, te'n posa allò de que ara està absolutament net.
14: A banda del petroli i del gas, un altre gran problema ocasionat per aquest tancament d'Hormuz ha estat el subministrament mundial de fertilitzants. Aquí també la normalització també anirà lenta?
2: Sí, és el mateix ritme, perquè tots han de passar pel mateix lloc. I aquesta sí que de totes és la que més ens estava afectant a nosaltres. Som un país que es produeix molts aliments, no? Bé, es produeix sobretot cereals i necessitem aquests fertilitzants. Estava preocupant el nivell de preus als que estaven arribant, no tant a la manca de subministraments, i com això després es transportava en tota la cadena fins que arriba a la cuina de les famílies, no? I preocupava molt perquè això és molt difícil de parar, perquè, és clar, per produir has d'abonar, per abonar necessites fertilitzant i si no tens aquests elements no ho pots fer. I això sí que era una cosa més a llarg termini, que és potser la que també ens toca més de ple, com òbviament el preu de la gasolina. L'energia en general, ja estem treballant per aquestes renovables, aquesta diversificació, i jo crec que de tots els països europeus, Espanya doncs és un dels que pot comptar amb millors infraestructures en aquest moment.
14: Diria, perquè quan va començar el conflicte es va dir, no, serà una guerra curta, i hi havia avisos que deien, si s'allarga el conflicte, tota l'economia mundial patirà. Ha acabat sent pràcticament de 4 mesos, toquem fusta, que això s'acabi divendres, que ja en parlarem, però en principi sembla que sí. Diria que l'economia se n'ha sortit relativament bé de 4 mesos de conflicte, quan en teoria ens deien que si s'allargava això patiríem tots?
2: Sí, jo diria que podem estar contents perquè s'ha produït bastant tot allò que s'esperava. I de fet l'economia també ha anat empenyent a la política, no? Perquè l'economia, com que reacciona, aleshores els polítics veuen que no és una cosa que es desincronitza. Un gran parell és quan l'economia va per un cantó i les decisions van per un altre, no? Perquè aleshores, clar, sembla que si no fa res, tampoc el preu no canviarà del petroli, per tant, bueno, per què ens hem de preocupar en posar-nos d'acord? És important també que es vegin aquests canvis en el mercat, no? Perquè a tothom li interessa doncs, la prosperitat d'alguna forma pues, que es plasmi, no? I arribi als consumidors, a les famílies.
14: La Júlia Reguem sembla que té una pregunta per la professora catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén.
26: No, és que ara precisament, què tal? Bona tarda. Pensant en això que estaves comentant ara mateix, quines lliçons em pot extreure en aquest cas Espanya? Ja sé que l'economia en aquest cas va molt més vinculada també a les decisions que pugui prendre la Unió Europea, però tenint en compte que Trump encara li queda un temps governant, que pot obrir nous fronts, que veurem si aquest acord de pau es compleix com a mínim amb els termes que anem coneixent, quines són les lliçons que es podrien treure a nivell econòmic del que ha passat i si estem més o menys protegits davant d'un nou escenari de conflicte?
2: Doncs mira, lliçons sempre se'n treuen, no? Evidentment, clar, la circumstància de que ell és el president dels Estats Units, nosaltres no la podem canviar. Però sí que hi ha qüestions que refrenden una mica algunes polítiques que s'han fet. Per exemple, contrasta molt les declaracions que està fent Emmanuel Macron sobre el gas, quan Espanya té subministre de gas per Argèlia, per exemple, no? I això està donant-nos una mica la raó de que és una bona estratègia que sobretot cal cuidar, perquè aleshores, evident, clar, depens d'Argèlia, però ja deixes d'aprendre, com altres països, només d'una única font, la diversificació energètica, que et fa menys dependent dels altres, no? I sobretot les polítiques que fan que la nostra economia, que sí que és veritat que està molt basada en el turisme, i també té unes certes fortaleses, no? I per tant jo crec que sí que podem aprendre lliçons, però clar, no estem aïllats del món, estem envoltats, no?, de molts altres països, tots funcionant d'una certa manera coordinada. Jo et podria dir que sí, que hi han hagut lliçons i de fet, algunes molt reconfortants. Mm.
14: És Montserrat Guillén, és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i amb ella hem volgut saber quins efectes tindrà en l'economia el fet que es pugui firmar, finalment, com esperem, divendres aquest acord de pau entre Iran i els Estats Units. Montserrat, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
14: No sé com ho veieu, sempre posem aquest asterisc que de moment Israel no es dona molt per al·ludit i diu Netanyahu que l'exèrcit israelià, totes les posicions que ha aconseguit al sud del Líban, no les pensa deixar anar. Ara mateix senyal els horaris de 3:45 de la tarda i això veurem si posa en risc o no, tot i que les dues parts, tant l'Iran com els Estats Units, diuen que divendres firmen a Ginebra. No sé com ho veieu tot plegat.
4: Sí, és cert que l'acord de pau que en teoria s'ha anat explicant o filtrant, digui el nom que vulguis, diu que també s'inclou el Líban i que, per tant, s'hauria de complir. Però avui mateix, aquest migdia, Israel ha dit que no. També és obvi que Estats Units ha acabat perdent aquesta guerra. És a dir, recordem que la seva entrada en aquest conflicte era vull derrocar el règim de l'Iran, cosa que no ha aconseguit, perquè Iran té una espècie de, com una ceba, moltes capes de poder que s'ha anat veient, que derrocaven el líder suprem, anava sortint un altre, fins i tot encara no sabem si el líder actual està viu o mort. No ha sortit cap imatge seva, sí que surten discursos llegits per una altra persona. Per tant, en aquest sentit, Estats Units no ha aconseguit el seu objectiu. És cert que el paper d'Israel era un altre. El paper d'Israel, si es podia derrocar el règim bé, però el que volia era tenir prou força en aquell territori com perquè els propers anys i dècades ningú més li fes ombra. I, per tant, aquest és el seu gran objectiu d'intentar continuar en aquests països ocupats, ja sigui Líbia, Síria, Gaza, i veurem com acaba. És a dir, si Israel es manté en aquesta posició, podria ser un dels problemes a partir de divendres fer-ho trontollar. Trump ja fins i tot algun cop ja s'està enfrontant contra Netanyahu. Fa pocs dies el va arribar a insultar en una conversa telefònica. I, com diuen tots els analistes, aquests propers dies, en veure si aquest acord de pau realment se signa divendres, i a partir de divendres què passa? Perquè pot haver-hi un cert escepticisme, també.
26: Jo estic d'acord amb això que dius, i a més crec que s'evidencia que Netanyahu només volia entrar en aquesta guerra per continuar amb aquesta guerra. És a dir, jo crec que Israel no té cap benefici ara mateix que pugui vendre com a positiu d'haver engegat aquest conflicte. Crec que en aquell moment Trump es va deixar fer servir per Netanyahu i hem anat veient, no només aquests últims dies, sinó durant els últims mesos, com aquests interessos han anat divergint, perquè a Trump se li ha fet molt llarga aquesta guerra, no creia que entrant-hi acabaria d'aquesta manera, i crec que al final es confirma que Iran l'ha guanyat. I si veiem i repassem una mica els objectius que tenien amb aquesta guerra, com ara deia el Marc, el primer que van vendre, que crec que no era l'objectiu real, era desmuntar el règim, això no ho han aconseguit. L'estret d'Hormuz ha acabat sent molt més complicat tant per Estats Units com per Europa i no tant per Iran, que en aquest cas podia controlar-ho. Veiem ara com acabarà el programa nuclear, seguim sense saber exactament quin és a dir, a l'acord parlen de pausa de aquest artilugi, diguéssim, aparell nuclear, que encara no coneixem tampoc quins són els detalls, i jo crec que en el fons Netanyahu el que vol és continuar amb el conflicte perquè també té unes eleccions, i per tant, amb ell la popularitat li ha pujat tant com li ha baixat a Donald Trump, i per tant, aquí el que estem veient és aquest enfrontament, del qual ja es filtra fins i tot el que es diuen en converses suposadament privades, i veurem què és el que fa. Ara bé, crec que Trump també ha de saber-se imposar en aquest sentit davant d'Israel, i veurem si ho acaba fent.
6: A mi em costa imaginar una guerra més absurda que aquesta, i més imprevista, inimaginable, i sense objectiu ni solta ni volta que aquesta. És a dir, com dèieu tots dos ara, el que són els suposats objectius, no n'hi ha cap d'ells que s'hagi més o menys complert per part de les persones que es representa, que han iniciat el conflicte, com a mínim l'actual. I sí que sembla que, en qualsevol cas, el president Trump el que ha fet és una mica salvar la pell en termes electorals i també en termes de... Ara mateix treure aquest tuit dient circuleu i agafeu el petroli i els vaixells benvinguts i tot plegat, però si al final si tot això s'ha aturat per culpa seva, si tot això, aquest estret ha estat bloquejat per culpa seva, un cas o el cas ell ha iniciat el conflicte actual. I una altra cosa és que jo no sé si seria tan optimista pel que fa al règim iranià. És veritat que l'objectiu no està complert, si realment era aquest, no s'ha enderrocat el règim, però veurem si justament després del conflicte és quan la població iraniana s'atreveix o gosa o té el talent i la força per organitzar-se i intentar fer una cosa diferent. Però ara per ara, el que tenim ara és un acord on simplement el que fa Trump és sortir del mateix foc que ell ha creat, amb Israel anant per la seva banda i dient, escolti, doncs jo tot el que hagi pogut guanyar doncs m'ho quedo, i amb una mena de calma internacional, potser sí, però davant d'un garbuix que havia creat el mateix Trump. No hi veig solta ni volta, insisteixo.
26: De fet, aquest enfrontament suposadament civil és el que alimentava Estats Units al principi, no? De dir, intentem que amb aquesta ofensiva puguem ajudar a l'oposició, però és que en aquest moment, al moment en què tu ataques a tot el país, el que fas és desmembrar-la, i per tant, jo crec que ara, precisament, es torna enrere en aquest pas, i encara serà molt més difícil que hi hagi una organització que es pugui reivindicar davant d'un govern cada vegada més blindat, com és el d'Iran.
4: I després el que deies, una guerra absurda que ens ha acabat afectant la nostra economia. Mm. És cert que ha resistit prou bé, sí, però si més no, segurament macroeconomia, perquè hem vist com la borsa, tot i haver estat 4 mesos de conflictes, avui per primer cop a la història ha superat els 19.000 punts l'IBEX 35, cosa que la meva butxaca, això no ha arribat, si més no la meva, les vostres no ho sé.
11: Perquè no has invertit bé.
4: No he invertit, correcte, no m'he equivocat de mercat asiàtic.
26: Sempre guanyant els mateixos.
4: Però és cert que, per exemple, fa unes setmanes l'Associació de Consumidors advertia que els preus de la fruita i la verdura pujarien entre un 10 i un 15%, encara que el conflicte acabés ara. Perquè, clar, ha pujat el transport, ha pujat herbicides, adobs, fertilitzant, i aquesta matèria primera s'ha hagut de comprar.
11: Per tant, el que diuen la inflació de segon grau, eh? Perquè la de primer grau és la que t'afecta directament a les fonts d'energia, i la segona és els productes que s'encareixen per l'energia.
4: I, per tant, ja has hagut de comprar, i això acaba afectant el que dèiem abans, no? L'efecte coet, de com pugen els preus ràpidament, i l'efecte ploma, doncs, quan s'acaben els conflictes, doncs com baixen molt lentament aquests preus. Mm.
11: De fet, avui hi ha un informe d'Intermon Oxfam que diu que una quarantena de multimilionaris a tot el món han augmentat la seva fortuna en 300 milions de dòlars cada dia mentre ha durat aquest conflicte. Són 23.500 milions i són bàsicament els magnats mundials de l'energia. 300 milions de dòlars cada dia.
6: No oblidem, tot i així, que hi ha un conflicte que encara està pendent i que no està resolt, que és el d'Ucraïna, en el qual nosaltres estem immersos. Mm. Amb aquest no, amb aquest de forma directa no. Amb el d'Ucraïna representa que sí que l'estem pagant. I veurem com acaba també.
4: Sí, a vegades sembla que no ens en recordem.
6: Sí.
4: Que ja hi ha una guerra.
6: Sí, sí, i som en guerra.
11: Doncs deixem d'aquí a divendres a veure com evoluciona la situació i veurem si finalment es firma aquest acord. Tot fa pensar que sí, que ara mateix tothom diu que sí, tot i que insistim, Israel de moment no es dona per al·ludit i diu que ells mantindran les posicions que han aconseguit durant el conflicte al sud del Líban. Passen 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
13: Catalunya migdia.
15: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Catalunya migdia.
29: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7. El diari que ens explica.
30: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
31: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
30: Tu creus? Jo pensava que era normal.
31: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
32: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
33: Quina ratxa! Quants maig portes?
32: 150.
33: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
13: Catalunya migdia.
28: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
0: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
1: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
0: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
28: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
28: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
3: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
28: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb Júlia Reguer, Jordi Cabré i Marc Bataller. Anem amb un dels temes del dia des de primera hora d'aquest matí, quan al matí de Catalunya Ràdio hem pogut sentir els àudios de les trucades de Jonathan Andic des del mateix lloc on havia caigut el seu pare, Isaac Andic, en aquella caiguda que va acabar amb la seva vida. Són les trucades que fa Jonathan Andic, el fill, als serveis d'emergència. Per exemple, la primera trucada al 112.
5: 112, digui?
7: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
5: ¿Este chico va corriendo?
7: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
5: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido conocimiento?
7: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
11: Aquesta és la primera trucada en què demana que li envien alguna ambulància. Són tres trucades, el que hem pogut sentir avui al matí de Catalunya Ràdio, aquesta primera amb el 112, una altra amb els bombers, i després la del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. Concretament és el SEM qui truca a Jonathan Andic perquè ja estan de camí i des de la mateixa ambulància el truquen per demanar-li exactament on està i què és el que ha passat.
7: Sí.
8: Hola, bones, truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
7: Jonathan.
8: Jonathan, què ha passat?
7: Que el meu pare s'ha caigut.
8: Vale, ara venim a ajudar-lo.
7: Ja, però és que no el veig. No me responde.
8: Vale.
7: I que s'ha caigut per el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
11: Aquestes són les trucades. La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios en les trucades que va fer el Servei d'Emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i que desmunten, diuen des de la seva defensa, la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de l'agència Método 3 i pèrit contractat per la defensa de Jonathan Andic, també n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
9: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
11: Els Mossos d'Esquadra, però, diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en les seves converses amb el Servei d'Emergències i en la declaració davant de la policia. Havíem tingut la transcripció d'algunes parts d'aquestes trucades, però no les havíem sentit. La vàlua, diguem-ne, és sentir amb quin to i amb quines paraules i com truca Jonathan Andic. No sé si com per treure'n conclusions o no.
6: Conclusions és difícil perquè tot això no deixen de ser indicis i proves aportats per les parts, per tant, molt parcials, i en aquest cas, doncs, m'imagino que del que es tracta és de reforçar la presumpció d'innocència. La presumpció d'innocència, és a dir, que no... Lamentablement, perquè a més aquí tothom, quan sent aquests talls, doncs només pot sentir que empatia pel moment, hagi passat el que hagi passat, perquè és un moment complicadíssim, però aquesta empatia no conclou res. A nivell de conclusió, tot encara està per veure i tot està per contrastar, especialment pel que fa a aquestes suposades contradiccions de Jonathan Andic quan parla del succés, quan parla dels fets. Això sí que serà molt més interessant, més que no pas d'una trucada atabalada. Això sí, el que sí que s'ha de conèixer és que atmosfèricament, a nivell d'opinió pública, a nivell de condicionament d'una mena de presumpció de culpabilitat que s'havia creat, això és veritat, que s'havia creat per relat públic, una mena de presumpció de culpabilitat, perquè tothom és molt mal pensat, però també perquè també tothom veu moltes contradiccions ara mateix ja d'entrada, doncs això sí que ho desmunta o intenta desmuntar-ho, com a mínim refredar-ho. Aquest àudio el que serveix és perquè la gent refredi els ànims, es posi una mica al comptador zero i pugui dir, escolti, partim d'una presumpció d'innocència, que és el que convé, és el que cal, el que és legalment perceptiu i el que a més pertoca amb aquest cas i amb tots els altres. Per tant, rebaixem les presumpcions, rebaixem els prejudicis i anem a veure realment ara a partir d'aquesta prova o d'aquest àudio que s'ha aportat i altres que es puguin aportar, doncs què és el que ha passat. Jo, que la persona ara en aquest àudio aparegui més o menys atabalada, no per determinar per mi res, no conclou res, no demostra res, però sí que permet que tots plegats ens posem en situació i partim de la base, doncs, aquest

0: pública també afecta la percepció general, evidentment això també pot afectar. Un jutge també té l'obligació de mirar si el seu judici, la seva manera d'argumentar, la incidència pública que pot tenir. La incidència pública d'una sentència, la incidència pública d'un pronunciament, d'una diligència, etc. Però que ho tingui en compte no vol dir que hagi de ser el factor determinant d'una resolució. És un factor més d'escàndol, de no escàndol, de si realment això la gent ho entendrà, de què diu el sentit comú, allò que se'n diu el sentit comú, què és el que diu, i per tant això sempre s'ha de tenir en compte, però només com un element més, i mai ha de permetre a un jutge que això sigui massa determinant amb el seu propi judici. Per tant, un cop escoltada l'atmosfera, que és important escoltar l'atmosfera, tancar-se i mirar exactament què és el que tinc, i només amb el que tinc puc jutjar.
1: Sí, és el que es denomina judici mediàtic, no? O els judicis paral·lels, que hem vist, per exemple, a Madrid, que ara, no?, amb tot el que està passant a Madrid, no?, aquest judici és paral·lel per inflamar tot el que està passant. I és cert el que dius, Jordi, que el jutge s'ha d'abstreure, tot i que són persones.
0: I tant.
1: I per tant, tot l'ambient que hi ha al voltant, d'alguna manera, evidentment que el segueixen, només faltaria, i més en aquests casos mediàtics, i en aquest cas crec que l'estratègia de la defensa és clara. És a dir, deies posar el comptador a zero i fins i tot una miqueta més al seu favor, és a dir, presentar-lo com un fill afligit, com un accident, i no com un presumpte assassí, com hi havia aquest relat que deies que s'estava teixint.
0: És comprensible que ho aportin.
1: Sí, estratègia de defensa completament legítima, però més per afectar aquest judici paral·lel, aquest relat, que veurem si al final li acaba aportant, no?, certa credibilitat davant del jutge, també.
0: També.
2: Jo crec que va una mica més enllà d'això. És a dir, jo el que veig avui, escoltant aquests àudios i la filtració d'aquests àudios, és que el que es vol generar ja és l'estratègia de defensa a partir d'un dubte raonable. És a dir, que en el moment en què mediàticament se l'estigui podent donar com a presumpte culpable, és buscar les escletxes que farien que un jurat pugui dir no ho tenim tan clar. Exacte. I per tant l'hem d'absoldre. Jo crec que va més per aquí de començar, i a més crec que el seu equip de defensa, liderat per Martell, és bastant especialista en això, no? Això d'una banda, i de l'altra, és cert que aquest àudio jo crec que també l'hem d'emmarcar dins del context del que va succeir. Aquest àudio arriba més de 4 minuts després d'aquesta caiguda i d'aquell abans fes una trucada prèvia a la parella dins de Can Dic. Per tant, hi ha més d'una trucada, de fet, no és aquesta. L'única també als serveis d'emergència. Per tant, aquí hauríem de poder tenir tot el mapa complet per veure exactament què és el que es produeix. I també, fins ara, encara no s'havia parlat amb els excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic en el moment en què tot això, després, minuts després de que això succeís, que crec que també és important veure fins a quin punt ells valoren això. Jo, de moment, amb els àudios, el que veig és una persona molt nerviosa i crec que això no determina res. El que pot determinar és que, precisament, n'estiguem parlant avui des d'una altra òptica que no és la que s'ha parlat fins ara. I, per tant, aquí la defensa té tot el dret a fer servir els seus mitjans.
0: Els que fem opinió pública i al mateix temps som advocats, se'ns crea una mica d'esquizofrènia, perquè, per una banda, a nivell judicial tens uns elements que són els que són i que, per tant, aquí no pot sortir-ne, i, per altra banda, des del punt de vista de l'opinió, jo ara aquí podria dir el que penso i el que em sembla, i puc dir quina olor em fa les joies de Zapatero. Jo puc dir-ho. Un jutge no pot fer-ho, i un advocat que està immers amb el procediment, doncs gairebé tampoc. És a dir, estava intentant ser molt i molt tècnic i molt estricte.
1: I el tema també és veure tota la pel·lícula, i veure tots els àudios i tot el relat, perquè un dels indicis que apunten els Mossos és que en les diverses trucades als equips d'emergència es va contradir en la versió. Cosa que aquí només sentim una part, segurament, d'aquests àudios. Per tant, perquè veure tot el sumari, tot el procediment,
3: també m'apareix ja que les parts sempre fan pública aquella informació que els beneficia.
1: És que
3: els perjudica, òbviament, se la guarden. Que no dic que quins se n'hagin guardat o no, no en tinc coneixement, però evident que
1: no utilitzaran
3: una informació que no els vagi bé.
1: Aquestes suposades contradiccions que diuen els Mossos no apareixen en aquests àudios.
0: I això ho hem escoltant en Marco, no?, que la frase típica de la defensa és això demostra que... I què queda a dir?
3: Bé, en tot cas veurem com evoluciona tot plegat, però avui hem tingut aquest nou capítol al Matí de Catalunya Ràdio. Ens queden 10 minuts per arribar a les 4 I no deixem de parlar de judicis, però d'uns altres judicis, perquè el PSOE i especialment Pedro Sánchez comencen avui una setmana que pot ser fatídica. Avui la seva dona, Begoña Gómez, ha de comparèixer davant del jutge Juan Carlos Peinado, però la cita més esperada serà la declaració de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demà passat a l'Audiència Nacional, si és que es produeix tot aquest dia que estava previst, perquè ell ha demanat que com a mínim una part de la declaració

0: pugui ser més endavant per tal de preparar millor aquesta preparació. Ja fa molts mesos que la judicatura va marcant la política espanyola, però segurament ara s'entra en una fase en què l'anomenat cas Leire Díez s'ha afegit a les preocupacions socialistes, que ja eren moltes. Avui mateix, la Guàrdia Civil ha fet un nou informe on queda clar que el PSOE va pagar viatges a Leire Díez, uns pagaments ordenats per l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán. A més, aquesta mateixa setmana hi haurà diverses compareixences al Senat per aquest cas, perquè el Partit Popular, que té majoria al Senat, no ha deixat passar l'ocasió i, per tant, vol treure en profit de tot plegat. No sé com preveieu aquesta setmana, que sí que es preveu realment intensa a nivell polític o judicial, podríem dir, si és que n'hi ha hagut alguna que no ho ha estat, perquè portem unes quantes que déu-n'hi-do.
1: Sí, cada setmana sembla una setmana horribilis.
0: Sí.
1: Pel PSOE, em refereixo.
2: No, avui la gran pregunta era si aquesta setmana era pitjor que la que va tenir de reflexió aquells 5 dies, no?, que es va prendre Pedro Sánchez per decidir què faria amb el seu futur polític. La diferència és que la d'ara no la controla. En aquell moment, aquella carta que va fer reflexionant, sí que controlava ja els tempos i ara no. És cert que serà una setmana complicada pel PSOE perquè hi ha el calendari judicial, però crec que el PSOE el que impacta més no és tant les declaracions, és a dir, el que ja està marcat al calendari, sinó els informes de la UCO que van apareixent. Jo crec que aquí és on hi ha, no sé si incerteses, però nerviosisme segur. I crec que el cas de Zapatero ha canviat. És a dir, des d'un principi es van blindar molt, el van blindar molt també amb ell per la relació de vincle que tenia amb Pedro Sánchez, però l'escàndol de les joies, que moltes vegades també per l'esquerra té molt més de relat visual que no pas del que hi pugui haver o no relacionat amb aquestes joies, però
0: sobretot també per si és que s'acaba demostrant la mentida, no?
2: Clar,
0: no,
2: exacte, és cert que al principi van dir una quantitat...
0: I després diuen que val 1.300.000 euros, un dia, carai.
2: Va ser el seu mateix portaveu qui va sortir a dir-ho quan tampoc tenia... Sí, però tampoc tenia la necessitat de sortir a valorar quines quantitats tenien. Per tant, això va ser un error per part seva. I ara jo crec que vinculat amb això, per això Zapatero ha demanat que aquesta declaració que té aquesta setmana les joies quedin a banda. Però més enllà d'això, el problema que té el PSOE és que tots els casos no estan relacionats entre ells, alguns sí, per exemple, estem veient ara vincles, no?, entre Ábalos i Leire Díez, però és molt difícil detallar quin cas es pot considerar que hi ha, en certa manera, un abús judicial, com jo considero que és el de Begoña Gómez, amb la resta de casos que tenen pendents. I sobretot tenint en compte que aquesta setmana també podríem tenir la sentència sobre el cas Ábalos i Koldo, que crec que de moment, vinculat amb Leire Díez, són els que més s'apropen al que es podria demostrar com un finançament irregular del partit. I crec que aquest moment sí que pels socis seria determinant, perquè és la línia vermella que han posat tots. En el moment en què hi hagi una sospita més o menys ben fonamentada sobre finançament irregular, aquí sí que hi poden haver moviments. També és cert que en cap cas passen per una moció de censura amb el PP, però sí demanar d'una forma molt més contundent un avançament electoral.
1: Fixa't el que deies, no?, abans que parlaves d'aquest suposat tabú judicial o aquest lawfare que el PSOE sobretot deia en el cas de Peinado i de la dona Pedro Sánchez. Últimament, sempre és que... No sóc l'únic que m'equivoco.
0: Tanto monta, monta tanto.
1: No, això ho has dit tu. Això ho has dit tu.
3: Però tu ho has pensat.
1: No em feu l'offer.
0: Sí, home, sí.
1: Ara tornem-hi. Recupera't el fil. En el cas de Zapatero no hi ha aquesta pressió judicial per part del PSOE cap al jutge que instrueix el cas. No existeix. Comencem els primers minuts, les primeres
2: perquè
1: hores...
2: Perquè la trajectòria és molt diferent, també, la del jutge Calama, que la del jutge Peinado.
1: Però després fixa-t'hi que sí que van dir-ho, fins i tot Rufián va sortir a dir-ho les primeres hores, un nou cas, i quan es va començar a sortir el sumari, tothom ja anava a fer-se enrere, amb el tema de les joies ja cada cop més, el mateix Rufián diu que si això es demostra és una merda, va dir... Per tant, cada cop ja s'està marcant una certa distància amb Zapatero, i avui tornem a sentir junts, no?, que deia que si aquesta setmana no passa, sí que el govern ja està trencat definitivament, la legislatura, jo crec que ja fa mesos que està dient això, que la legislatura des d'un punt de vista de legislatura, és a dir, de fer lleis, està bastant morta i veurem fins quan Pedro Sánchez vol aguantar tota aquesta situació.
2: La legislatura està acabada, el problema és que no hi ha eleccions. Sí, jo crec que el punt és aquest.
1: I queda un any encara,
2: en teoria.
0: Pot arribar a quedar un any, sí. Valencià, es vota o no.
3: I ara que dèiem abans que hi ha el factor mediàtic, que sortirà ara mateix informes de l'UCO dient que PS no és post-scriptum, sinó que sembla que és una altra cosa.
1: M. Però, en canvi, Rajoy.
3: Els hi costava molt amb el tema de M. Rajoy, però, en canvi, aquí no els hi costa tant. Diguéssim que hi ha una hi ha un vessant jurídic i un vessant judicial molt clar i un vessant mediàtic d'anar posant la informació en comptagotes i d'anar assenyalant que és aquí on Pedro Sánchez i el PSOE ha d'avaluar la seva resistència. La línia vermella, tots sabem o ens consta que és això del finançament irregular si es demostra, però és que mentrestant, mentre no es demostra i tot és molt complicat també de demostrar fins i tot això, mentrestant el que és la percepció pública, la guerra oberta entre un sector polític espanyol i l'altre és cada cop una guerra de nervis més descarnada.
2: El cas que evidencia això que estàs dient és el fet de que avui aquesta vista, no? El jutge Peinado cita a Begoña Gómez abans de començar el judici, quan fa aproximadament una setmana o dues hi ha un informe de la UCO que diu que no hi ha res. Uh-huh. És a dir, aquí també s'està jugant amb això. I amb els temps judicials també. Ell té recursos pendents de resoldre. I tot i així ha tirat pel dret. Per tant, s'ha de poder distingir entre uns casos altres, perquè jo sí que veig molta base en el cas de Zapatero, molta més en el cas de Leire Díez, en el cas de les mascaretes, és bastant evident, no? Tot el que ha anat apareixent. Per tant, crec que el problema del PSOE precisament és aquest, que té tants casos que és molt difícil que, en aquest cas, l'opinió pública i, per tant, els votants puguin destriar on hi ha alguna cosa i on realment no.
1: El tema és que tampoc té cap incentiu per convocar eleccions.
3: Exacte. No, si mirem els antecedents, Mariano Rajoy no va convocar eleccions, sinó que li van fer una moció de censura. Mm. Per tant, si tu no convoques eleccions i ningú et fa una moció de censura, tu tires.
1: I ja veurem què passarà d'aquí mig any, potser.
3: Exacte.
1: Que és el que deuen pensar ells.
0: I aquí els que estan calculant són els socis, fins a quin punt surt rendible o no, apareixen molt al costat del Partit Socialista. Els que ho tenen més fàcil són Junts per Catalunya i el PNB, que diguem-ne que ja no és que estiguessin molt còmodes segons quines mesures del govern de Pedro Sánchez, i en canvi d'altres que sí que han estat molt més al costat de Pedro Sánchez, uh-huh. Esquerra Republicana, Bildu, Compromís, etc. Aquests sí que ho tenen més difícil, en el sentit de veure en quin moment consideren que tots aquests escàndols els acaben perjudicant a ells mateixos.
1: El problema és que si t'acaba perjudicant i vols fer caure el govern, com ho fas? És a dir, perquè tampoc et pots posar al costat de PP i Vox, aquests casos que m'has explicat.
3: Una cosa que pots intentar fer és exigir que es compleixin els acords. I això...
1: Quant de temps fa que portem dient això?
3: Clar, vull dir, si l'ambient està tan desesperat per una banda i per l'altra, és a dir, per PSOE, per part del PSOE i per part de la dreta espanyola, una cosa que pot fer el PNB i Junts i tot el sobiranisme és intentar posar-se molt més dur del que s'ha posat, perquè això sí que jo ho he trobat a faltar.
0: Veurem aquesta setmana, comença aquesta tarda, no?, amb la compareixença de Begoña Gómez, que veurem què és el que ens surt d'aquí, perquè tampoc no semblava que no hi havia molta base, però...
1: No, el problema és que això... La cita per dir-los les penes, o si més no, les acusacions que té, i ja està. Avui és
2: no,
1: i
2: anirà jurat popular, abans que parlàvem de tot aquest tema, no?, també com aquest cas s'ha jugat molt als mitjans,
1: i aquí sí que hi ha tot un judici paral·lel.
2: Clar, per condicionar a totes aquestes persones que al final seran... Qui entre moltes cometes acabarà decidint.
1: L'advocat, molt ràpida?
0: Sí, molt ràpida.
1: Perquè suposo que l'estratègia és diferent, si és un jurat popular que no.
3: Home, i tant.
1: Molt diferent.
3: Ho ha apuntat abans la Júlia. El factor dubte raonable és determinant. És a dir, un jurat demana unes majories molt, molt fortes i molt qualificades per poder culpabilitzar algú, i per tant tens en teoria més punts per sortir innocent, i després se t'obre tot el factor de poder treballar una teoria del dubte raonable. En el cas d'un jutge, doncs tot queda molt més a criteri, molt particular i molt subjectiu del jutge.
0: Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Avui tenim aquesta primera cita, però tota la setmana és del voltatge pel que fa referència a tots aquests casos judicials que envolten el PSOE i a Pedro Sánchez. Ho hem comentat amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Marc Bataller. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Gràcies. Bona tarda.
0: Ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, d'aquí 40 segons, saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, o sentim els blocs informatius del 3CatInfo. Com dèiem, tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

Trucada. Comunicació establerta a distància per mitjà d'un sistema telefònic o equivalent amb la finalitat de transmetre informació, demanar assistència o posar-se en contacte amb una persona o servei. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
2: Què tal, Francesc? Bona tarda.
1: I saludem també el president dels noticiaris, Òscar Fernández.
3: Bona tarda.
1: Com esteu?
3: Bé.
1: A quanta gent podeu trucar directament sense avisar que els truqueu?
3: Jo cada vegada menys gent, perquè el WhatsApp ha substituït algunes trucades.
2: Bases. Jo crec que molta encara, però en alguns ja...
1: Que no siguin de la teva família.
2: En alguns ja començo a preguntar, et va bé?
1: Però això abans era impossible, no? Abans trucaves i punt.
2: I ja està, i punt, sí, sí. I trucaves a casa o al despatx.
1: Que hi ha el tal.
2: Sí, de part d'aquí.
1: Clar, el que hi ha el tal ja no es deu fer pràcticament mai, sí. No? Quan, quin és l'últim cop, Òscar, que has trobat un lloc i has preguntat si hi havia tal persona?
3: No ho recordo. Bueno, no ho recordo.
2: A vegades quan truques per una qüestió de servei, no? Avui mateix m'he trobat. Ah. He hagut de trucar a una empresa i volia parlar amb una persona i només tenia el telèfon de l'empresa. I, per tant, primer m'he hagut de xupar la trucada d'espera, després que la trucada podia ser enregistrada per qüestions de seguretat i de la protecció de dades, que dius, va, podem anar per feina, sisplau? I, finalment, he preguntat per la persona amb la que volia parlar.
1: I no hi era.
2: Estava comunicant.
1: Vaja,
2: però m'han tornat la trucada al cap de 10 minuts.
1: Carai!
2: Sí?
1: Vols dir l'empresa? Perquè això és poc usual.
2: Volkswagen.
1: Oh, carai, tu, quin anunci els hi creiem de fer? Ara pensava que seria...
3: És que també no fas unes preguntes, tu, que sí, clar...
1: Hidràuliques Jiménez, dic, bueno, estaran contents, però clar, Volkswagen, no els hi feia falta.
2: Ara, si doncs no haver preguntat,
1: què vols que et digui? Pensava que era una cosa més...
3: La culpa és teva per preguntar.
1: Més de proximitat, les Volkswagen, serà possible.
2: Home, Seat està aquí a Martorell, de proximitat, és...
1: Bueno, sí, així una mica... És dilluns 15 de juny i estem també pendents de tot això. Per llarg.
3: Sí, el Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén, ens ha advertit que, tot i l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran per acabar la guerra a l'Orient Mitjà i la consegüent caiguda del preu del petroli, que ja s'està produint, per notar aquesta baixada als sortidors de les benzineres i a les nostres butxaques encara trigarem. Vaja. Mentrestant, estem pendents d'Israel, que descarta retirar-se del sud del Líban, tot i l'acord de pau que signa divendres.
1: Una exclusiva.
3: Sí, la del matí de Catalunya Ràdio, que ha emès avui els àudios de les trucades al telèfon 112 que va fer Jonathan Andic just després de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió de tots dos a Montserrat. La defensa de Jonathan Andic espera que aquestes trucades apuntalin la tesi de l'accident que ells defensen, perquè s'hi sent el Jonathan desesperat per la mort del seu pare.
1: Fi a les injúries a la corona.
3: El PSOE i Sumar han pactat despenalitzar els delictes d'injúries a la corona i d'ofenses als sentiments religiosos. Una reforma del Codi Penal que requereix la majoria absoluta. Per tant, els socis del govern espanyol necessiten els seus socis habituals per tirar endavant la iniciativa.
1: I violadors mediàtics.
3: El futbolista Rafa Mir i el fill de la princesa Mette Marit, de Noruega, han estat condemnats en dos casos de violació diferents, amb sentències que s'han fet públiques a les últimes hores. A Rafa Mir, que aquesta última temporada ha jugat a l'Elx, però que quan es van produir aquests casos jugava al València, l'han condemnat a 8 anys i mig de presó. A Marius Borg, a 4 anys.
1: I als esports, Espanya debuta al Mundial aquesta tarda.
3: Juga contra Cap Verd, amb Lamin Yamal amb possibilitats de jugar minuts. Això el dia que el Madrid ha confirmat el fitxatge de lateral esquerre, l'Alella, Marc Cucurella.
1: I aquesta tarda, què estarem pendents?
3: Doncs de la dona de Pedro Sánchez. A les 6 d'aquesta tarda, Begoña Gómez està citada perquè el jutge Peinado li comuniqui que l'envia a judici per la causa molt polèmica amb suposats delictes relacionats amb el tràfic d'influències. Això el dia en què José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració, que estava prevista per dimecres d'aquesta setmana, per les joies que li van trobar a la caixa fort del seu despatx i d'altres coses.
1: Doncs ho explicarem a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio. Òscar Fernández, fins demà.
3: Adeu, fins demà.
1: Són les 4 i 4 i arrenquem avui amb aquests àudios inèdits que el matí de Catalunya Ràdio ha avançat en exclusiva. Són extractes de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués pel barranc a Montserrat mentre tots dos eren d'excursió. Judit Pastor, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Aquests àudios són una de les principals proves que la defensa aportarà a la causa que investiga la mort del pare de Jonathan, Isaac Andic.
4: Sí, en total són 3 trucades les que hem pogut sentir avui, trucades que Jonathan Andic va fer aquell 14 de desembre del 2024, instants després dels fets. La primera trucada és la que fa el 112. Tot seguit la podrem sentir íntegra i són uns 3 minuts de conversa.
5: Ben, doctor, digui.
6: Hola. Necessito ajuda.
5: ¿Este equipo que ha corrido?
6: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
5: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo el conocimiento?
6: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
5: Vale, si tengo el latón, ¿nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra?
6: En el camino de las cuevas de Salnitre.
5: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
6: No, estamos justo al principio.
5: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
6: No, pasado las cuevas hay un camino que bordea Montserrat.
5: Entendido.
6: Por favor, mira, alguien que no
5: me... Sí, estamos pasando todo esto, va a ser un momento. ¿Sale de qué altura es este barranco? ¿Se lo podría indicar aproximadamente?
6: ¿Qué?
5: ¿Podría indicar de qué altura ha podido caer?
6: No lo sé, no lo veo.
5: Vale, no se preocupe.
6: Por favor.
5: ¿Le contesta? ¿Sabe si está consciente?
6: No, contesta.
5: ¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
6: Jonathan.
5: ¿Cómo? Tiene un apellido, Jonathan.
6: Andy. Ay, me dice.
5: Vamos. Un número de teléfono de contacto es el mismo que nos llama, por favor.
6: Sí, sí, sí. Dios.
5: ¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino?
6: No.
5: Entendido.

0: ¿Qué edad tiene su padre?
1: Tiene 71.
0: Vale, vamos a hablar con bomberos, vamos a avisar también a la policía local, a Córdoba y al servicio médico. No se retire.
1: Por favor, envíen a alguien,
0: por favor. Escúcheme, acuérdense, necesito que se tranquilice. Tienen la información, pero vamos a intentar pasarle para que hable con ellos directamente, ¿de acuerdo? Le vamos a pasar con bomberos, lo avisaremos al resto de pueblos cooperativos, ¿de acuerdo?
1: Control.
0: Hola, buen día, señor. Tengo un pendiente sin cierto vida. ¿Quiero dar a ti batón a las compras de familia?
1: Sí, diga.
0: ¿Por favor?
1: ¿Ha cerrado la línea?
0: Y pasa en sí.
1: Sí, pasa mal.
0: Entonces, ¿puedo hablar?
1: Sí, sí.
2: Això és el que hem escoltat en exclusiva aquest matí. Deixeu-me saludar la Rebeca Carranco, que és la nostra experta en aquestes qüestions. Rebeca, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Ara també t'ho preguntaré, Basses, però com t'has quedat, tu que et dediques a això, quan has sentit aquesta trucada? N'havíem vist algun fragment potser transcrit, però avui hem pogut escoltar per primera vegada la trucada. Com t'has quedat?
3: Sí, ja sabíem els periodistes que fem aquest tema, ja sabíem que aquesta trucada era molt dura, perquè aquesta trucada està portada a la causa ja, perquè és una cosa que recuperen els propis Mossos a la investigació. Llavors això ja hi era, ja ens havien dit que és molt dura, però certament després apunta a escoltar doncs, aquesta persona demanar auxili pel seu pare.
2: Clar, és un document molt potent perquè evidentment estem davant d'un moment decisiu i molt tens, clar.
4: Sí, no, des del punt de vista informatiu té tot el valor, des del punt de vista penal serà qüestió del jutge, però és evident que estem sentint algú que truca desesperat perquè acaba de veure com el seu pare ha caigut per un barranc. Sí.
2: Aquesta és la primera trucada que fa Jonathan Andic, Judit, però n'hi ha més.
5: Sí, ara sentíem com Jonathan Andic parlava amb una operadora del 112 i aquesta operadora tot seguit passa la trucada als bombers. Si escolteu, veureu com la desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenten a mesura que van passant els minuts.
0: I passem, sí.
1: Sí, passa mal.
0: Què de hablar?
1: Hola, mira, parla bombers, diga. Hola.
6: Sí, mi padre se ha caído.
1: Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
6: Sí, correcto.
5: La següent trucada que Jonathan Andic fa des de dalt del barranc per on s'hauria precipitat el seu pare és amb el sistema d'emergències mèdiques. I atenció, perquè en aquest àudio dona més detalls del que ha passat.
6: Sí.
7: Hola, bones, truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com t'ho dius?
6: Jonathan.
7: Jonathan, què ha passat?
6: Que no passa, que ha caigut.
7: Vale, ara venim a ajudar-lo.
6: Ja, però és que no el veig. No me responde.
7: Vale. Es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. ¿Vale? Con la ambulancia no vamos a llegar, pero con el helicóptero sí. ¿Vale? Vendrá un médico y una enfermera.
6: Sí, el problema es que no sé dónde está.
7: Bueno, lo buscaremos.
5: La conversa segueix amb el sistema d'emergències mèdiques que necessiten saber exactament el punt on han passat els fets i cap al final d'aquest àudio que sentireu ara veureu com Jonathan Andic fa un crida viejo, que és com es referia al seu pare.
7: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
6: Sí.
7: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
6: Por favor, envíame la ubicación.
7: ¿Vale? Pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
6: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
7: En tiempo real, no. ¿Vale?
6: Enviado. ¡Viejo!
7: Estoy aquí, no me acuerdes, ¿eh?
2: Estem parlant d'unes trucades que formen part d'aquesta investigació. La jutgessa considera que Jonathan Andic va trigar massa a avisar els serveis d'emergència, no, Rebeca?
3: Sí, en el relat que es fa d'aquests primers moments s'assenyalen diferents coses, que hi ha com uns 4 minuts i una mica més en el que es triga a fer la primera trucada, que la primera trucada no és emergències, sinó que és a la parella d'Isaac, em dic en aquell moment, d'Estefania Nut, i que després ja és quan es truca al 112. I també fa referència als escrits judicials a que en cap moment el fill fa aquest intent, segurament molt natural, que podria sortir, de trucar al seu propi pare, és a dir, de trucar al mòbil per veure on pot ser. Llavors, aquests són diferents elements que la jutgessa fa servir en l'interlocutòria de presó al·ludible en fiança, que no fa jo no t'agrandic i que resulten sospitosos.
2: Clar, perquè, de fet, els Mossos diuen que hi ha contradiccions entre aquestes trucades i el que Jonathan explica davant la policia.
3: Sí, ells diuen que explica de diferents maneres el que veu en aquell moment quan cau. I el que diu és, primer, que no sap ben bé què ha passat, que ha escoltat unes pedres que ha pogut caure, després ja això de, ha caigut per un barranc, no? Com si que sí que l'hagués vist. I el que diuen els Mossos és que si anava caminant per davant, encara que fos 3 o 4 metres, ell segur que ha de veure clarament què ha passat i que per no veure què hauria passat hauria d'anar com 9 metres per davant per no veure clarament caure, no? Llavors, que ell no explica de manera nítida, coherent i sempre igual de què ha passat en aquell moment.
2: Clar, aquests àudios, en principi, no són d'accés públic, no?
3: No ho són. Aquests àudios estan a la causa, això és una trucada del 112, sempre que truquem al 112 es grava.
2: Però sempre les acabem escoltant, aquestes converses, no, quan hi ha un procés d'aquest tipus?
3: En aquest cas, de vegades les escoltem quan doncs hi ha un accés al sumari, tothom el té i pot accedir, però és veritat que en aquest cas és la pròpia defensa qui facilita aquests àudios una mica amb aquesta idea que estem explicant, que més enllà d'aquesta investigació per un homicidi, no, hi ha aquesta batalla pel relat, no, de que s'instal·li a l'opinió pública doncs una idea de que aquest home és innocent.
2: Avui, el pèrit contractat per la defensa, que és qui està intentant, doncs això que ens diu la Rebeca, no, instal·lar el relat d'innocència, de Jonathan Andic, el pèrit Paco Marco, de Método 3, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que aquests àudios desmunten, segons la seva visió, la teoria de la premeditació.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
2: Ara buscarem el punt de vista d'un expert, però abans, del punt de vista de l'observador de l'actualitat i de la persona que ho ha estat seguint. Com et deixa tot plegat, Bassas?
4: Amb molt mal cos. O sigui, el dia que es van filtrar les imatges d'aquella càmera de seguretat en què veiem com queia...
2: Ensopegava.
4: Sí, ensopegava, però finalment queia, i aleshores van explicar que és perquè Isaac Andic tenia problemes de les ròtules dels genolls i això, no? Allò em va semblar molt indelicat per la memòria d'aquesta persona. Quan vaig sentir els de Método 3 dient que la jutge era una passarella, que no en tenia ni idea del que estava fent i que treballava gairebé induïda, segrestada emocionalment per un sergent dels Mossos d'Esquadra, la il·lusió màxima del qual era ser algun dia protagonista d'un capítol de crims, vaig pensar que era una línia de defensa molt baixa des del punt de vista moral. No, igual és molt efectiva des del punt de vista penal, però a mi em va semblar lamentable. Aleshores, com que la vida ja s'ha convertit en un plató de televisió, ens estan convertint a tots en jurat popular. I ens estan intentant convèncer tots d'una determinada visió dels fets, de manera que acabem concloent que algú que truca desesperat d'aquesta manera només pot ser innocent, perquè qualsevol de nosaltres, si veies que el nostre pare cau per un barranc, trucaríem desesperats al 112. Bueno, doncs no ho sé. Posem que sí, naturalment. Per dir-ho en termes personals, és una cosa que no em va ni bé. Però des del punt de vista ciutadà, trobo que aquí hi ha un desplegament per intentar compensar la imatge de Jonathan Andic emmanillat, que allò el feia bastant culpable, i ara hi ha un intent per netejar-li la imatge perquè ens sembli bastant innocent. Aquesta història de gairebé de fulletí del segle XIX que ha traspassat els nostres dies és de xarxes socials i de capítols de crims, doncs em té una mica fastiguejat, si vols que et digui la veritat.
2: Hi ha gent que es dedica professionalment a analitzar aquestes trucades i a veure quin efecte tenen, què desprenen, i un d'aquests experts és el Bernat Tifón, que és psicòleg forense. Doctor Tifón, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
2: Vostè ha escoltat aquests àudios, així d'entrada, què li han semblat?
9: Bueno, aquest tipus d'àudios venen a, diguem-ne, compatibilitzar-se amb una persona que presenta un cert nivell d'angoixa i d'inquietud i d'amoïnament bastant important en relació vers a la figura del seu pare, en aquest sentit. És, en principi, el que es pot desprendre d'aquest tipus d'estat psicoemocional que es desprèn d'aquests àudios.
2: Clar, la defensa diu... escoltem això, és obvi que aquest senyor no ha fet res perquè se'l veu molt afectat. Això és així o fins i tot havent-ho fet algú pot reaccionar d'una manera tan natural?
9: A veure, clar, hem de distingir i no hem d'aventurar-nos justament amb...
2: No, parlem en genèric, evidentment.
9: Sí, en genèric. Aquí el que es desprèn es tracta d'una persona que està amoïnada i angoixada degut a la desaparició caiguda doncs, del seu pare, en aquest sentit, i que es posa en contacte amb els serveis socials, mèdics i sanitaris, de fet, els serveis mèdics, i a partir d'aquí, justament, doncs, es desplega tota el que és la maquinària doncs, d'intervenció. El que es veu que es fa en la primera trucada a la seva parella, segons es desprèn de lo que són els mitjans de comunicació. Bé, clar, anem a veure. Hem de partir des de la base de que una persona que es troba en una situació doncs, de crisi, en el que en aquest cas doncs, s'ha desenvolupat doncs, un presumpte, diguem-ne, accident, no dic presumpte perquè encara no se sap res des del punt de vista judicial, hem de partir des de la base de que aquesta persona està en xoc emocional, en total confusió, està totalment perdut en el sentit d'una situació inexplicable que fa que d'alguna manera doncs, aquesta persona s'hagi de recuperar emocionalment i prendre consciència de l'aconteixement, dels esdeveniments desenvolupats. I a partir d'aquí, quan es veu que aquesta persona doncs, no veu que hi ha una situació crítica i aguda que evidentment està fora del seu propi abast, és quan, evidentment, fa les trucades necessàries i pertinents als mitjans doncs, mèdics, socials, policials i tots els altres mèdics socials.
2: Per tant, diguem-ne que així com la jutgessa veu que triga massa a trucar al 112, a vostè això no li sembla que sigui especialment cridaner?
9: A veure, en una situació crítica i aguda, el primer que hem de fer o dintre de les regles de la sana lògica és primer saber què és el que ha passat, col·locar-nos en la situació, saber trobar-nos en la circumstància. Evidentment, el propi segon el que no es farà és trucar, agafar el telèfon i trucar justament doncs, al metge, serveis d'emergències mèdiques o a la policia. És a dir, hem de saber que amb què ens estem enfrontant per poder donar explicació justament a l'operador que tinguem a l'altre cantó de la línia telefònica. Bé, clar, 4 minuts, 5 minuts, 8 minuts, o sigui, 4 minuts em sembla recordar d'haver llegit que és 4 minuts i mig cap a la seva parella sentimental i triga com aproximadament 8 minuts cap als serveis mèdics. Bueno, més o menys tampoc hi ha una cosa establerta ni tampoc tenim un paràmetre diguem-ne en què agafar-nos. Però és que tampoc és veritat, també és cert és que el 0 segon no comencem a tocar justament a lo que són els serveis mèdics, m'explico?
2: Uh-huh. Perquè entenc que hi haurà casos també de gent que ha comès un delicte, en aquest cas un assassinat, i després també truquen al 112. Si sentíssim la trucada de les persones que sí que ho han fet, serien molt diferents d'aquesta?
9: Mira, jo he trobat trucades des de la base de la meva pròpia experiència de situacions de crims i assassinats que hi ha de tot, hi ha de tot. M'he trobat un crim que sí que es desenvolupa justament el que és la trucada que passa a les emergències mèdiques, en un crim que es va desenvolupar a Lleida, i aquesta persona en principi estava en plena normalitat després d'haver fet justament el que havia fet.
2: Quan diu plena normalitat, vol dir que estava alterat, nerviós, o que estava tranquil?
9: No, normalitat, justament en absència de mostres indicatives que siguin compatibles en estat d'ansietat o d'estrès o de situació aguda psicoemocionalment parlant, en aquest sentit, no? Per tant, hi ha de tot. I això depèn de la vulnerabilitat psicològica de cadascú de nosaltres. A lo millor vostè i jo som germans, es mor el nostre pare, i a lo millor, d'alguna manera, doncs, vostè truca a servei d'emergències mèdiques en estat d'ansietat doncs molt agut, i en canvi jo truco a servei d'emergències mèdiques i som germans, i jo truco des d'un punt de vista més neutral o més apacible o més tranquil, no?
2: Clar.
9: Perquè se m'entengui. No podem establir únicament i exclusivament només basant-nos en el que és la prova d'àudio d'aquest tipus de trucada, sobre determinar-nos sobre si és culpable o si és innocent. I això, menys nosaltres, això ho ha de fer,
2: evidentment. Però això em sembla interessant, això em sembla interessant. És a dir, aquesta prova per si sola ni condemna ni exonera a ningú.
9: En absolut. Com a estratègia possiblement per part de la defensa, que crec que jo, tret d'error meu, que ho hagi aportat la defensa, a fetes de plantejar una diguem-ne, línia paral·lela a lo que és els operadors policials, en ares de la defensa del seu propi client, està bé, com a efectes de demostrar l'angoixa, la inquietud que manifesta el seu propi client. Per tant, això trenca una miqueta, o diguem-ne, hi ha la intencionalitat de voler trencar aquest sentit acusatori que desenvolupa els operadors policials i el Ministeri Fiscal.
2: Perquè una trucada així, quin efecte té en un jurat? Quan el jurat està a la sala i senten això, vostè que coneix els ambients, una prova així condiciona molt el jurat, o hi ha tantes altres proves que aquesta tampoc és tan important?
9: Efectivament, és la segona premissa. Anem a veure, aquest tipus de prova, d'alguna manera, evidentment s'aporta a lo que és el procediment judicial, però és que hi ha més proves encara que d'alguna manera facin determinar un sentit o cop a un altre als membres del Tribunal de Jurat, efectivament, tal qual.
2: Doncs és Bernat Tifón, psicòleg forense, que ens ha ajudat una mica també a entendre i a calibrar aquests àudios, que avui són una de les notícies del dia, sens dubte.
4: Home, és remarcable que digui que amb això sol ningú queda acusat ni exonerat, perquè les persones reaccionem de mil maneres diferents. Fins i tot en el supòsit que tu hagis comès un delicte i aleshores el teu pla consistís en ara trucaré per avisar o del que sigui, tu no saps en quin estat estaràs en el moment en el que ho facis.
2: No.
4: Tu has pogut pensar abans, però i després, quan t'hi trobes, com pots reaccionar? Bé, això no ho sabem, no? Però aquí estem, discutint d'alguna cosa de la qual estem sotmesos, diguéssim, al vaivé de la feina de la defensa i de les indicacions de la jutgessa, no?
2: Bernat Tifón, moltes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres, sisplau.
2: A veure, per acabar de resoldre el tema, anava a fer un altre verb que no era dient.
4: No era dient.
5: Però no passa res.
2: Si fos futbol, sí.
4: No era dient.
5: Se'n diuen lapsus d'aquestes coses.
2: A veure, Rebeca, que aquest cap de setmana hem tingut també altres novetats. 5 mesos abans dels fets, Jonathan Andic li envia al seu pare un missatge en què diu: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te." Sí. Va, això és llegit així.
3: Clar, això són uns missatges que fa servir la Fiscalia, que els incorpora en el seu escrit de resposta a l'escrit de la defensa perquè Jonathan Andic no tingui aquesta presó eludible sota fiança, retirada del passaport, i que hagi d'anar cada setmana i no pugui sortir del país. I aquí inclou tota una sèrie de missatges per demostrar que realment aquesta relació de pare-fill no era bona, com ells deien, no? I aquests missatges que, llegits, és veritat que també generen un impacte considerable.
2: És a dir, jo a casa meva aquest missatge no el llegiríem, no el trobaríem.
3: No el trobaríeu. Clar, aquí què diu la defensa? Que tot això és una mirada parcial sobre la realitat, perquè ells dos estaven dins d'una teràpia freudiana amb aquesta idea de matar el pare, no? Que tot això té un context que està esbiaixat i interpretat.
2: Bé, creus que tindrem més elements, és a dir, que aniran sortint coses, que anirem sentint documents impactants?
3: Jo tinc la sensació que les coses més impactants ja han sortit, i a més crec que ho han fet com en un ordre, no? Que aquests missatges, potser n'hi ha algun més, tan impactants de "no m'estranya que pensessis que et volia matar", i després aquestes trucades al 112, no? Que són com una part compensada
2: a l'altra,
3: no?
2: Jo
3: crec que d'aquesta alçada, d'aquesta potència, jo diria que no. Però deixem posar-ho també una mica amb aquesta idea de veurem, però jo diria
2: no. No serà perquè no intentis tu trobar-ho, I en quin punt, és a dir, això ara què serà el proper que passarà allò oficialment?
3: Doncs mira, ara l'audiència no ha de trigar a respondre sobre aquesta petició que fa la defensa de que no tingui les mesures cautelars de la presó eludible sota fiança. Veurem què diu l'audiència sobre això, i el que hem de veure també és que comencin a passar pel jutjat persones citades a declarar, que ja ho han fet en seu policial i que haurien de fer en seu judicial. Doncs és bàsic, la terapeuta, que veurem si ho fa en qualitat d'investigada, com insinuava l'última interlocutòria de la jutgessa, o fa en qualitat de testimoni, entorn, persones que tinguin informació sobre aquest cas i que possiblement ja han declarat davant dels Mossos.
2: Doncs ho seguirem amb molta atenció. Avui hem volgut recuperar aquests documents i posar una mica més de context al que el Matí de Catalunya Ràdio ens ha avançat a quarts de nou. Rebeca Arranco, moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Farem una pausa, Basses. I
4: molt
2: quan
4: bé.
2: Tornem, serà Antoni Basses o serà un imitador d'Antoni Basses? Si és un imitador, no ho direm.
10: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
12: Normal.
11: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
12: No pot ser.
11: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
14: Energia per recórrer carreteres infinites.
15: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
18: Angie Anys!
19: Ho veus?
20: Okay.
19: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
20: Molt.
19: Tan nostre com dir... Posarem llum?
20: A la foscor.
19: O com dir... Aventureres? Aventurers?
20: Ens hi apuntem o què?
19: Què dius?
20: Saps que és molt nostre, també?
21: Sou molt bona gent!
22: Xxt, silenci.
20: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
19: O el Catalunya Ràdio.
23: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
19: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
20: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
19: Molt nostre.
24: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: I ara obrim capítol d'una altra de les sèries de la temporada. Nou capítol al voltant del director teatral Lluís Pasqual. Divendres va avançar que el Teatre Lliure l'havia apartat, l'ha apartat, de la programació del 50 aniversari per la polèmica originada en descobrir que ara fa 7 anys va falsejar una entrevista a Montserrat Caballé sense avisar en principi al públic, sí a la família. Ara ho descobrirem. Dissabte, Lluís Pasqual, himself, va respondre a la polèmica en declaracions exclusives al suplement del Roger Escap aquí a Catalunya Ràdio. I avui a la tarda podem anar una miqueta més enllà. A veure, Judit, recordem, quina és la versió que va donar Lluís Pasqual?
5: A veure, va explicar en aquesta entrevista amb Roger Escapa que havia contractat, efectivament, l'actriu Judit Martín per reproduir la veu de Montserrat Caballé en una entrevista que, suposadament, havia fet Ràdio Reus, però que, segons diu Lluís Pasqual, havia quedat mal gravada.
25: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Caballé el dia del seu homenatge al Liceu?
26: No. Suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res.
2: Clar, és que, a veure, si va sense tècnic, doncs es grava malament i llavors no es pot emetre una entrevista que no va existir d'una periodista que no existeix, perquè els de Ràdio Reus ens van dir que no hi havia cap noia periodista allà. En tot cas, en aquesta entrevista...
5: Pasqual insisteix que sí, que va existir això. Sí. Deies, nosaltres vam fer les comprovacions...
2: Ràdio Reus, nega que aquesta entrevista existeix. Però Pasqual sí, diu que sí, que sí.
5: Que sí, insisteix que sí, que va existir. I, de fet, diu això, no es va conservar bé, no tenia bon so, i assegura que va demanar permís tant a la família Cavaller com al Liceu...
2: Ara.
5: ...per fer aquest muntatge, no?, amb les veus de Judit Martín fent, que era Montserrat Cavaller, i diu que no es penedeix d'haver-ho fet.
26: I, naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Cavaller, i em van dir, endavant, fes el que vulguis.
25: Ho tornaria a fer tot igual?
26: Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
25: No et penedeixes de res?
26: No.
5: Clar, recordem que aquesta gravació, on Judit Martín fa de Montserrat Cavaller, es va fer passar com a real en un acte d'homenatge pòstum a Montserrat Cavaller al Gran Teatre del Liceu l'any 2019 davant de familiars i autoritats. Vull dir que tot això, la gent que estava de públic, li va colar com a real.
2: Doncs bé, segons us podem avançar a aquesta hora, el Liceu no té constància que Lluís Pasqual demanés permís a la institució per fer aquest muntatge.
5: Tot i que tampoc ho poden assegurar del tot. Hem parlat amb ells, el que ens expliquen des del Liceu és que sabien que Lluís Pasqual va utilitzar les seves instal·lacions, les instal·lacions del Gran Teatre del Liceu, per fer aquestes gravacions per l'homenatge a Montserrat Cavaller, però asseguren que ningú sabia què es va gravar exactament. Et deixem l'estudi de gravació, però no sabem què hi passa dins. Des del Liceu, a més, reiteren que la família de Montserrat Cavaller va insistir que havia de ser Lluís Pasqual qui havia, sí o sí, de presentar aquest acte, que estaven molt actius i que li van donar suport en tot.
2: El Liceu diu, nosaltres no sabem res, no se'ns va consultar que sapiguem, tot això ho portava la família. Doncs també tenim la versió de la família. Els Cavaller, en contra del que explica el Liceu i del que explica Lluís Pasqual, asseguren, atenció, que no van tenir res a veure amb l'homenatge.
5: Costa una mica d'explicar, però sí, els hem preguntat per aquesta polèmica i ara us llegiré el correu que ens han enviat literal. Diuen literalment això. Diu, la Montserrat feia 5 mesos que havia marxat i nosaltres no vam tenir res a veure amb aquest homenatge que li feia amb tanta estima al Liceu i que va ser organitzat per ells mateixos. No tenim res a veure amb aquest homenatge ofert pel mateix teatre i la família no té res a dir.
2: Avui, com a mínim, ens han donat aquesta versió. Pasqual diu que el Liceu i la família donen l'okay, el Liceu diu jo no sé res, això va ser la família, i la família diu a mi que ningú em va consultar res.
4: Ja estic en aquest, després de sentir-vos a vosaltres, perquè avui he fet 2 passos més, diguéssim, ja estic per dir que per respecte a la intel·ligència dels oients no faré cap comentari, perquè estic segur que ells ja hauran sumat 2 més 2 i ja saben quin resultat dona 2 més 2. No? Només puc dir que si jo sóc el director d'una cerimònia, o sóc el director del teatre on s'ha de celebrar una cerimònia, i em venen a dir que li diran a les 1.500 o 2.000 persones que estan allà que una gravació que s'ha fet amb una imitadora és, en el fons, no s'explicarà que és una imitadora, sinó que es dirà que és de debò, o jo hauria dit immediatament, ja fos Lluís Pasqual, Josep Maria Flotats, Orson Welles, els hauria dit, mira, no.
2: Posarem una etiqueteta que no, posarà la no sota.
4: No, és a dir, si aquesta conversa va existir, tu pots dir, mira, n'hem fet una recreació i ja està, perquè a més, ningú té per què dubtar que d'una persona de la categoria professional de Lluís Pasqual, la Montserrat Cavaller, se n'enamorés per dir, organitza amb tu el meu homenatge al Liceu.
2: El Liceu ens ha deixat molt clar que la família va tenir molt d'interès que fos Lluís Pasqual
4: l'organitzador. Doncs, molt bé, però d'aquí a fer passar bou per bèstia grossa, és a dir, de dir, no, mira, aquesta és la Montserrat... No, jo crec que això no es fa. Jo crec que això no es fa ni s'ha de fer.
2: Doncs s'ha fet. S'ha fet i ho hem explicat a Catalunya Ràdio. Atenció, que avui és un dia important al Mundial, perquè debuta Cap Verd. Que mostraves camino nos, que mostraves camino nos. Això és música capverdiana? Sí?
5: Doncs m'agrada, és xula.
2: Cesare Évora.
4: Sí, home, no, de debò, Cesare Évora. Ah, sí? Sí, home, jo ho crec.
2: Ja, és que jo no, de música l'Arnau em diu, home, per favor. Sí, sí. M'està dient, puja una mica el nivell. Doncs Espanya juga a Atlanta a partir de les 6 contra Cap Verd. un país molt musical, com sentirem a partir de les 5 de la tarda, no t'ho perdis, basses als cromos del Mundial. Cromos musicals amb les músiques de cada país. I avui escoltarem les músiques, per
4: esteu
2: exemple, de Cap Verd.
4: Esteu fent els cromos musicals,
2: sí.
4: Ah, està
2: sí.
4: Molt bé.
2: Sí, sí, recupera-ho, amb l'Edi Pou. Bé, un debut que arriba marcat per l'anunci oficial del fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid. Què, basses?
4: Bueno, el problema va ser deixar-lo escapar la primera vegada, no? Vull dir, és un jugador que tu no li saps veure, no li vols veure projecció, potser perquè t'estimes més fitxar algú, perquè tens necessitat de fitxar, perquè algun intermediari et diu hem de fitxar un lateral, no ho sé. Però, en fi, de casos d'aquests n'hi ha, però n'hi ha relativament poquets.
2: Però tu entens que un noi que s'ha format al planter del Barça, de l'Espanyol i del Barça, que ha vestit la samarreta del Barça, fitxi pel Madrid?
4: Ell sap el pa que s'hi dona.
2: No, t'estic preguntant a tu, si ho entens.
4: Avui dia es pot entendre tot.
2: Va, però... Arrenca.
4: No, però, home, jo...
2: Fa ràbia, basses.
4: No, però jo, vaja, jo algú de la meva família es dedica al futbol i juga i ha jugat al Barça, s'ha format al Barça i fitxat per la Madrid, li diu, home, em sembla que tindràs algun problema, eh?
2: Ara, Mourinho, anti-Barça. Bernardo Silva, el volia al Barça. Cucurella, ex-Barça.
4: Sí, sí.
2: Què li passa a Florentino?
4: No, aviam, home, això és barcelonitis. O sigui, totes les coses que ha fet fins ara, d'ençà que va guanyar les eleccions, estan destinades a desactivar la idea que el Barça li està passant la mà per la cara. Llavors fitxa l'anti-Barça, que és Mourinho, i dos jugadors que estaven en l'òrbita del mercato... Bueno, Bernardo Silva, perquè Cucurella no s'ho imaginava ningú.
2: Mig, crec, però no tant.
4: Però vaja, vol ser com un cop moral. Bueno, ell sabrà, no sé. A part d'això, jo crec que des del punt de vista del reforçament futbolístic, Bernardo Silva i Cucurella són dos bons reforços pel Madrid, això sí, no?
2: Mira, ja tenim 11 de la selecció espanyola per jugar contra Cap Verd. No juga Joan Garcia, no juga Olmo, sí que juguen Cubarsí, Cucurella, Pedri, Ferran i Gavi. Són els jugadors del Barça o catalans que estan implicats amb aquest partit. Has vist gaire Mundial fins ara?
4: No. És que això de que sigui de les tantes i tot...
2: No, hi ha moltes rares, cada dia les diferents.
4: No m'ajuda gaire, però tampoc no m'interessa especialment. És que l'única selecció amb la que podria anar no juga, i per tant no m'interessa.
2: Quan tu mires un partit sempre a una competició, vols que guanyi algú, o que no guanyi algú.
4: No. Mira, no. Si pregunta-m'ho directament. Sigues valent, Garriga.
2: Vas amb Espanya?
4: No.
2: Vols que perdi Espanya?
4: No, com voler que perdi Espanya, no.
2: M'has demanat que t'ho pregunti, eh?
4: Ah, per això dic, no. Jo el que vull és que els del Barça tornin tots sants i estalvis.
2: No juga Lamine Yamal, perdó, que no ho he dit, i també era important això, no juga de titular.
4: No juga de titular. Si a més tornen campions i tot això, doncs segur que els farà més feliços i servirà per construir doncs una carrera exitosa. Però el Mundial, sí, em passa sempre, cada 4 anys no tinc selecció.
2: Doncs això és a les 6. A les 5 farem cromos del Mundial musicals amb l'Edi Pou. Farem una pausa i quan tornem anem a la Casa Blanca, un lloc que el Barça s'ha trepitjat.
4: Sí.
2: Però no l'havia trepitjat mai en un combat de lluita lliure.
4: Això, des que vas marxar tu, ha anat caient,
2: però...
4: És que però,
2: he de tornar a posar ordre, perquè si no, noi...
4: Això està fatal, eh?
2: Ara li direm a l'Oriol Serra, noi, què estàs fent? T'estàs permetent aquí combats i tot. No, pobre Oriol, prou feina té com per controlar la Casa Blanca. Anem a la pausa. Oriol Serra, ara bé.
0: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
1: No, te'n falta una.
0: Ah, clar, la del tot costa.
1: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
1: Marc Crosas.
0: Natàlia Arroyo.
1: Gemmarí Dongu.
0: Bruna Vilamala.
1: Damià Abella. Ion Vaquero.
0: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
0: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
12: A Catalunya Ràdio... Postdates. Vull desfer-me de neguit i que tu no trobis noses quan vulguis collir les roses que em floreixen dins del pit. De Llum i girassols, de Joana Raspall. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
18: Els oients dels matiners
3: Parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
8: M'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Has pensat com t'agradaria celebrar el teu 80 aniversari, Basses?
4: No, la veritat és que no.
2: Encara falta.
4: Encara falta, encara sí, falta. Per això dic...
2: Segur que no seria com ho ha fet Donald Trump. Here is the president of the United States of America, Donald J. Això és so de la Casa Blanca, dels jardins de la Casa Blanca, en el moment en què el president, Donald Trump, es dirigeix a un ring de lluita lliure. No, ho he dit bé, eh? A la Casa Blanca, a un ring de lluita lliure que s'hi ha fet instal·lar coincidint amb el seu 80 aniversari i també amb les celebracions, emmarcat en les celebracions dels 250 anys de la Fundació del País.
5: Realment les imatges són impactants, no? Veus allà com un escenari, no? Com una mena de circ, una mena de funció, no? Ahir es van fer 7 combats de l'Ultimate Fighting Championship.
2: UFC.
5: Sí, això mateix, Garriga, que és l'organització nord-americana que fa combats d'arts marcials i on va participar algun dels lluitadors més importants del món, entre ells Ilia Topuria, un georgià nascut a Alemanya, criat a Alacant, i que sortia, vaja, del despatx oval i anava fins al ring com si fos una estrella.
9: El matador, a Ilia Topuria.
2: Això és àudio d'ahir, eh? Espanyol.
5: Música en directe.
2: I li posen música mexicana, està bé.
5: Ben ambientat. 4.000 persones van poder seguir aquest torneig in situ en unes grades instal·lades expressament per aquesta ocasió. Altres 85.000 aficionats ho van poder seguir des d'unes pantalles gegants que es van posar al voltant de la Casa Blanca. És que el dubte que tot plegat ha costat més de 60 milions de dòlars.
2: L'espectacle va incloure de prèvia motocross acrobàtic dins la Casa Blanca. Ho definia un usuari a xarxes. Això sembla la típica pel·lícula de Disney en la qual un nen de 12 anys s'ha convertit en president per un dia.
5: Clar, clar, aquest podria ser només el primer torneig de lluita lliure de la Casa Blanca, perquè fa uns dies el mateix Trump deia que, bueno, potser, si això va bé, podem deixar permanentment instal·lat aquest ring. En París, França, l'Eiffel Tower... I ho comparàvem amb això, amb la Torre Eiffel, que teòricament s'havia de treure després de l'Exposició Universal, però que es va acabar quedant, doncs això.
4: Sí, jo no menys tindria el bon gust d'un nen de 12 anys. O sigui, jo crec que hi ha nens de 12 anys, en general, molt més espavilats, llestos i amb bon gust que l'actual president dels Estats Units, que suposo que vol transmetre aquesta imatge de s'ha de lluitar i les coses se solucionen amb estagots i la llei del més fort i aquí mano jo... Cadascú arriba fins on arriba i aquest senyor, el bon gust no el té gens desenvolupat, ja està.
2: Tot plegat enmig de les negociacions per acabar, esperem que definitivament, amb la pau a la guerra de l'Iran, reobrir l'estat d'Hormuz. Ho està seguint tot l'Oriol Serra, que té un ull posat a cada lloc, com deia, i el Pere Escobar està fent un dioni, però no té prou ulls per mirar tots els punts d'atenció. Oriol Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
2: Escolta'm, Trump té una relació bastant propera amb l'organització d'això de l'UFC i se l'ha criticat molt perquè entenen que és gairebé com si fos... els està regalant un anunci des del lloc més sagrat, entre cometes, de la política nord-americana.
10: Sí, sí, la seva relació ve de lluny. Té una afició a veure doncs, aquests homes musculosos i embatumats dalt del ring, que ara ho explicava molt bé

0: hotels i edificis i resorts, doncs en tenia un Atlantic City, aquí a la costa est, i que va fer fallida, que ja no existeix, de fet ara té una altra propietat, i aleshores va oferir a la UFC, que no tenia diners, doncs de fer els combats en el seu hotel. I a partir d'aquí doncs comença aquesta llarga amistat amb Dana White, que s'arrossega doncs fins a la seva festa d'aniversari d'ahir a la Casa Blanca, que en fi, ens ha deixat a tots bastant atònits, perquè realment doncs és una cosa que no havia passat mai abans.
1: Clar, el despatx Joval Bassas és un lloc molt exclusiu, on en teoria només hi entren grans dignataris i persones importants. Ahir, alguns dels combatents, dels boxejadors, si no sé com es diuen, lluitadors, sortien de les dependències més sagrades, sortien del despatx Joval. Hi havia una màquina de begudes al despatx Joval.
2: És fort, eh?
3: Sí, clar, què pots esperar si és un senyor doncs, que es comporta d'aquesta manera i que té aquests estàndards, no? Jo recordo les èpoques de Barack Obama, feia cada dos o tres mesos unes ballades musicals. Una vegada hi va anar Paul McCartney, per exemple, va fer la Nit del Sul, ho dedicava a diversos gèneres musicals, no? El country i tot això. I després això ho passaven per la PBS, per la televisió pública dels Estats Units. Però Trump no passa d'aquí i ja està. Vull dir, és aquesta manera xarona, en castellà hortera, de ser el president. Mira, la famosa nit, que em sembla que és el dia que diu jo vull ser president, que Obama se n'enriu d'ell en aquell sopar, Obama, això ho podeu recuperar, va presentar, diu, ui, diu, si Trump fos president dels Estats Units, seria més o menys així, i llavors es veia com un rètol de carretera de neó que deia Trump presidency, no sé què, tal, jacuzzis...
1: Si fa, no fa. Mira, i de fet, Oriol, no només ha estat polèmic per la posada en escena i pel fet en si de fer lluites lliures a la Casa Blanca, sinó perquè, a més, un dels lluitadors, Josh Hockett, deia això després del combat.
4: And lastly, Michelle Obama is a man. Am I right, America?
1: Michelle Obama és un home. Oi que tinc raó? Això és una teoria de la conspiració que diu que Michelle Obama en realitat és una persona trans, Oriol.
0: Penseu que el personatge, Josh Hockett, aquest que has esmentat, al matí, en el moment de fer la presentació, ja es va dirigir cap a l'atril on havia de fer la presentació, al faristol, allà on tenen tot preparat, gairebé marejat, o sigui, anava tort.
1: Vaja.
0: No podia aguantar-se dret i es anava escopint sobre ell mateix.
2: Ai, per favor.
0: Perquè veieu el nivell de tot plegat. És a dir, això que va dir doncs, referint-se a l'exprimera dama dels Estats Units jo crec que és la síntesi de tot el que es va viure ahir a la Casa Blanca i que molta gent en aquest país doncs, ha viscut amb veritable vergonya aliena. És a dir, una vergonya històrica. De fet, molts historiadors han dit que això doncs, és creuar línies vermelles.
1: Però hi ha molt en renou amb això, perquè aquí ho veiem i ens xoca i ens sobta i creiem que és com una cosa impensable, però els Estats Units entenc que hi haurà gent que li haurà agradat, però també n'hi ha molta que no.
0: Sí, hi ha gent que li ha agradat perquè hi ha gent que segueix a Trump i no ens podem enganyar, és un país doncs, que està dividit, però és un tema doncs, de debat, és un tema dels que avui els nord-americans, quan estiguin fent el cafè, doncs, estaran comentant des d'un punt de vista o des de l'altre, però hi ha certeses al voltant de tot això i és que mai havia passat una cosa com aquesta i vam veure també com a algunes organitzacions que es dediquen a la vigilància democràtica, els watchdogs que en diuen aquí, doncs van intentar interposar denúncies per aturar tot aquest esperpent. No ho van aconseguir, però és que realment aquí s'haurà de veure si aquest finançament ha estat legal, és a dir, si n'hi ha hagut aquí malversació de fons públics, que tot apunta que sí, perquè de fet els diners per pagar la festa doncs, han sortit en bona part de la pròpia administració Trump. També doncs, aquest intercanvi de favors entre l'administració Trump i la UFS, per tant, aquí hi hauria sospites de corrupció. I després una altra qüestió, que és la utilització de territori federal, és a dir, de propietat federal, com és el cas de la Casa Blanca, per a fer-hi una cosa que és absolutament personal, no? És a dir, un dels problemes de Trump és aquesta dificultat que té per diferenciar el que és la seva vida personal, els seus interessos personals i els seus desitjos. De vegades, doncs, ho deia molt bé aquest usuari, no? Semblen desitjos de nen petit, que són capritxos de nen petit, que està executant un home de 80 anys, que a més és president dels Estats Units. Units. Per tant, aquest còctel s'haurà de veure com acaba.

0: si la denúncia va fracassar la setmana passada, doncs no va prosperar als tribunals, però veurem si l'oposició demòcrata doncs té interès en que algú doni explicacions, sobretot pel que fa al finançament i també aquest mal ús d'un edifici federal com és la Casa Blanca.
1: Ho explicarem i ho seguirem. Oriol Serra, gràcies, que tinguis bon dia.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Farem pausa ara mateix, tornem més dilluns.
2: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat. La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
8: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
9: I ara què?
8: L'Àlex.
10: Voleu jugar a bitllet?
8: I la Clover.
11: Ho retiro tot.
8: Són espies de veritat.
12: Un, dos, tres, noies, estem lligats, aguantarem.
8: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
2: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Ja? Tot el Mundial. Roger Carandell, com estàs?
13: Bona tarda.
1: Ja tens el Mundial, ja estem tranquils.
13: Ja està, he pagat 20 euros i... i feliç d'empassar-me tots els partits que pugui.
1: Tu, Juliana, has vist ja una mica de Mundial?
14: Home, ho tinc tot preparat, tot llest, per no sortir de casa en tot l'estiu i seguir-ho tot.
1: Ja ha començat, eh?
13: No, ja ha començat, ja hi havia un partit bo, ja.
14: Perdoneu, però és que qui diu que jo no hi vaig estar tancada mirant?
13: Ah! Mirant Alemanya, eh?
14: Home.
13: Ahir a la tarda.
14: No penso mirar ni res, ni un segon.
1: Sí, alguna...
14: Em surt alguna...
1: Ferran Torres titular.
14: És que me la suda.
1: Ferran Torres debuta d'aquí una hora i cinc.
14: Ferran Torres jugant a futbol. Ja els veig als instastories que penja.
13: Però quan marqui un gol i miri càmera, que semblarà que et miri els ulls.
1: El seu crush.
14: Jo sé que estarà mirant a la Martina, la seva nòvia, allà. Hi ha
15: molt crush amb Ferran Torres, eh?
1: Sí? Està triomfant molt al teu entorn, també?
15: Sí.
14: Sí, és els cabells, eh? És que és màgic.
16: És que ha fet un canvi.
1: Ai, Marta, que no t'hem vist res. Bona tarda, com estàs?
16: Bé, i vosaltres?
1: Vens com morena, m'ho sembla o no?
16: No, és perquè vaig de blanc.
1: Ah, doncs el contrast...
16: Tu sí que estàs moreno.
1: És que em va tocar molt el sol ahir.
16: Ja t'ho noto.
1: Em va tocar molt... Massa. Em va tocar massa.
16: Però et vas posar crema o no?
1: No. Malament.
16: Llavors no facis temes a la tarda de dermatòlegs i això, i que si ens hem de preparar pel sol, perquè després no fots cas.
1: No, cas no és per negacionisme, sinó és per tontisme meu de no hi pensar.
16: Ets Marcos Llorente.
14: No. Tant negacionisme amb el tema del sol.
16: Increïble.
14: En el meu entorn.
13: Però l'efecte és el mateix, eh?
14: Bueno,
13: és
1: no, ja.
13: Si eres despistat o negacionista, l'efecte del sol és el mateix.
16: És
1: sí, home, però com a mínim no em sentiré culpable de fer-ho expressament.
13: No, i de...
14: Però ells no senten culpables. Les meves amigues hippies que es pensen que la crema de sol és una estafa piramidal, els hi sembla que sóc jo la boja per posar-me crema de sol, m'entens? És el món al revés. Ara està molt de moda posar-se llavors de chia a la cara, en sí, comptes de
1: dius?
14: Crema de sol.
1: Què dius? Perquè se't mengin.
13: Perquè es gratinin i llavors te les menges, no?
14: Per què llavors de chia? No entenc res. No està clar, però hi ha molts gurús i et mengen.
1: Què va dir l'altre dia que s'untava amb oli d'oliva?
14: Ai, Déu meu.
1: Ah, sí, una col·laboradora d'aquest programa. Mal, eh?
16: Què dius?
14: Però no anys fa bona
1: enrere.
14: Pinta.
1: Anys enrere.
13: Ah, per prendre el sol.
16: La Lloberes?
13: Olis per...
16: Sí que és la Lloberes.
1: Estàs amb un mòbil aquí, pot ser?
13: Ah, pot ser. No, el meu no és.
14: Jo no sé posar-me el mòbil en volum. Perquè
1: entenguis. Estem pendents d'alguna trucada, potser.
16: Això sí.
14: Sempre.
13: Sí, avui
1: sí. Baixes
14: quan rebràs una trucada d'amor?
1: Que hem de fer algun anunci important a partir de les 6 al que no surti d'aquí aquesta tarda?
13: Sí, mira, avui es farà un anunci. Avui es farà un anunci que pot ser important.
1: Per tothom,
14: per
1: les nostres vides.
14: Per Catalunya.
13: Per les nostres tres, sobretot.
1: I les dels oients?
13: Poden afectar els oients.
1: Parlarem també de la vinculació entre el que no surti d'aquí i l'audiència i aquesta empresa?
13: Uh-huh. O la no vinculació.
1: No? Clar, aquí pot haver-hi vinculació i pot no haver-hi vinculació.
14: Correcte. És així de fàcil, exacte.
1: Expliquen el Bassas. Va haver-hi vinculació fins un dia que no hi va haver vinculació.
14: És que és així, hi ha un dia que et fan fora o que marxes.
9: Però això, a les empreses i a la vida en general.
1: Ja que tinc aquí, sí, doncs aprofito.
9: Les parelles i a tot arreu.
14: Sí, sí.
1: Avui hi ha comunicat?
13: Avui hi ha un comunicat per part nostra, sí.
1: Ah, unilateral?
16: No.
14: Sí!
13: A veure...
14: Què va? Estem farts! Decidir parlar nosaltres.
1: No compliquem
14: estem
1: més.
14: Estem conduint nosaltres ara la nau espacial. Ja n'hi ha prou.
13: Exacte, comunicat avui abans d'acabar. Quan m'avisin jo faré el comunicat.
1: Doncs mira, anem a menjar una mica de berenar i de coca perquè jo estic nerviós ja.
17: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
1: Avui l'ha rebut l'Eugeni. Eugeni, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Has rebut una coca i ja l'has tastat?
18: No, encara no, perquè no he de saber qui l'envia.
1: Però qui és una persona que t'estima, qui creus que te la podria enviar?
18: Hi ha tantes persones que m'estimen que no puc escollir una només.
1: Clar, és veritat. Tens tota la raó. Mira, fem una cosa. Ara et saludarà aquesta persona, a veure si l'identifiques.
18: A veure.
1: Ja pots saludar. Hola. Torna-hi.
18: Hola, avi. Hola, nit. Com estàs? Soc el Roc. Hombre, molt bé, home. Molt bé, Roc.
1: Roc, per què li vols enviar aquesta coca a l'avi?
18: Bé, doncs, avui és el seu aniversari i fa uns dies, entre els quatre nets, l'Arnau, la Xènia, el Guim i jo, vam pensar en fer-li un detall com aquest. Com que alguns d'ells estan encara una mica liats amb aquest final de curs i la gràcia seria que ho celebressin tots junts, avui li fem aquest detall i la festa ja la farem un altre dia. Així que, avi, ja saps, a gaudir de la coca i del dia d'aniversari.
16: Ai, que mono.
1: Eugeni, quin net més espavilat, eh?
18: Que maco. És tan maco com els altres tres, però és molt maco també, sí. Molt maco.
1: Roc, quants anys tens?
18: 15.
1: I els teus altres, els altres nets, quants en tenen? El Guim, la Xènia i l'Arnau.
18: 23, 21 i 18.
1: Ah, o sigui, tu ets el petit. Sí. Molt bé.
18: Sí, sí.
1: Eugeni, es porten bé els nets?
18: Perfectament. La prova és aquí, que avui hem tornat els quatre, que és el meu aniversari. Per uns anys, un 10.
1: Que bé, que bonic això, escolta, tenir aquesta relació amb els nets. Doncs Roc, sí, Eugeni, que ho pugueu celebrar per molts anys més, enhorabona i felicitats.
18: Moltes gràcies. Sí.
1: Que bonic, ara m'he emocionat
16: molt
1: jo.
16: Molt macos, sí. Aquests nets.
1: A les 6 comunicat, no sé si ens emocionarem o plorarem o ens enfadarem, eh? Estic nerviós, Bassas, gràcies.
13: A tu.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
20: Bona tarda, us informa Marc Güell. Donald Trump ja ha aterrat a França per al G7 amb el convenciment que aquest divendres firmaran l'acord amb l'Iran que ha d'acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. El pacte encara s'ha de tancar del tot, però centrarà sens dubte la cimera que començarà aquest vespre entre els líders dels països més rics. Enviat especial Evian. Jordi Baró, bona tarda.
21: Bona tarda. Arrenca la cimera del G7 amb tot el focus en l'acord amb l'Iran i tota la pressió dels líders europeus que hi participen perquè reobri de forma urgent l'estret d'Hormuz. Trump assegura que molts vaixells carregats de petroli ja han començat a sortir-ne. França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit també defensen que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear i la Unió Europea dona a entendre que de moment no li aixecarà sancions. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
0: We need real change.
3: Necessitem un canvi real sobre el terreny abans de poder pensar en aixecar-les. Hi ha sancions per canviar el comportament. Mentre no hi hagi un canvi de comportament, no es poden aixecar les sancions a causa de les violacions dels drets humans i les armes de destrucció massiva.
21: Jordi Baró, Catalunya Ràdio Aviant.
20: Una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses operen en verd. Tot i això, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
22: Perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions. I per tant, sí, hi ha una certa eufòria, òbviament un acord és sempre benvingut, però hi ha aquests perills de que la situació no millori fins a mitjans d'agost.
20: Més notícies, Maria Costa.
16: Begoña Gómez compareix aquesta tarda davant del jutge que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis privats. Juan Carlos Peinado l'ha citat ara, aquesta hora, juntament amb altres investigats en el cas, la seva assessora i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
20: L'alcalde de l'Ampolla, el Baix Ebre, Francesc Arasa, diu davant del jutge que no ha comès cap delicte. El jutjat de Tortosa l'investiga com a presumpte autor d'un delicte de prevaricació vinculat a les irregularitats detectades en contractes de serveis com la neteja de platges o la recollida de residus comercials. Tarragona, Ricard Boigas.
23: Bona tarda. Ara s'ha declarat com a investigat. Ha reconegut possibles errors administratius, però mai per treure'n un benefici personal.
24: S'han pogut cometre alguna irregularitat administrativa o un procediment administratiu, no? Però mai hi ha hagut cap delicte, no mai s'ha fet cap actuació en benefici de cap empresa ni la meva pròpia.
23: El jutge investiga l'alcalde, dos empresaris i una periodista després que la fiscalia hagi denunciat irregularitats en la pròrroga, fragmentació i pagaments extraordinaris per contractes municipals entre el 2016 i el 2024. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
16: Els Mossos d'Esquadra detenen dos membres d'una organització que es dedicava a clonar targetes i fer-les servir després per omplir el dipòsit de benzina, sobretot de camions. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, haurien aconseguit estafar més de 100.000 euros. Girona, Clara Jordà, bona tarda.
25: Hola, bona tarda. De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat càrrecs per haver comprat combustible i productes a la seva botiga quan això no havia passat. Estirant el fil, van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. La policia calcula que l'estafa es podria enfilar considerablement perquè només a Vilamalla es va pagar amb les targetes fraudulentes més de 100.000 euros. L'investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Clara Jordà, Catalunya Ràdio, Girona.
20: L'empresa coreana Samsung ha incorporat el català a la nova gamma dels seus televisors intel·ligents. A partir d'ara serà un dels idiomes disponibles. Segons informacions de les entitats aplegades a l'Aliança per la Presència Digital del Català, l'anunci de l'empresa que lidera el mercat mundial de televisors és molt rellevant per la nostra llengua, ja que incrementa notablement la presència del català en el sector digital i tot plegat coincidint amb la celebració del Mundial de Futbol que tradicionalment impulsa les vendes de pantalles. Esport, Sònia Oleart, bona tarda.
26: Bona tarda, Marc. Ja hi ha 11 pel partit d'aquesta tarda al Mundial en el debut de la selecció espanyola davant Cap Verd. Hi ha dos catalans i quatre blaugranes, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran del Barça, banda de Cucurella, que justament avui ha sigut anunciat com a nou jugador del Madrid per als pròxims 6 anys. El Madrid ha pagat 55 milions d'euros, més 5 en variables. El jugador Rafa Mir ha estat condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. També estableix una indemnització la víctima de 64.000 euros. Els acusats, en aquest cas, encara poden però presentar recurs. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol renova Júlia Guerra i el Badalona Woman confirma la continuïtat de Maria Llompart. L'Atlètic Barceloneta celebrarà a les 6 de la tarda el títol de la Lliga de Campions de Waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Serà en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat.
19: Fins aquí les notícies.

0: Comencem segona setmana del Mundial i això vol dir que tindrem cada dia nova edició dels cromos musicals de l'Edi Pou. Falten res! 53 minuts pel debut de la selecció espanyola contra Cap Verd. I per això avui el nostre corresponsal musical s'ha desplaçat fins a Atlanta. Avui, doncs, el grup H. Repassarem Espanya, Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita. Edi Pou, bona tarda.
1: Bona tarda, Francesc. Bona tarda, Catalunya. Salutacions des d'Atlanta, on Espanya és a punt de debutar i on es confirma que, afortunadament, Sergio Ramos no cantarà en la presentació del partit.
2: Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle ganas.
3: No em vaig ja. No em vull saber res.
0: Doncs mira, a mi m'hauria agradat que Sergio Ramos cantés i cantés l'himne. Però vaja, parlem d'himnes? Doncs som-hi, va, parlem d'himnes.
1: Comencem per l'himne de Cap Verd, que entra en la categoria himnes del bon rotllo, és a dir, que parlen sobre germanor i amistat i tot això. L'himne d'Uruguai, en canvi, pertany a la categoria himnes violents. On es repeteixen frases com la pàtria o la tomba, i ens fan triar entre la llibertat o morir amb glòria en una batalla. El d'Aràbia Saudita és de la categoria religiosa. On es diu que Allà és gran, que el país és glòria de tots els musulmans, i té sentit, Francesc, perquè la Meca, la ciutat que podria ser considerada com la Meca dels musulmans, és Aràbia Saudita. Però clar, ens estem oblidant el quart himne, també conegut com a el Lololó.
0: Ai, ai.
1: Potser no el reconeixeu sense els xiulets de fons a la final de la Copa del Rei, però és l'himne d'Espanya. I el seu tret diferencial és que és un dels únics quatre països del món que no té lletra, aquest himne. Veus? Se n'han fet moltes, de lletres. L'última va ser la de Marta Sánchez.
4: Te amo, España. A Dios le doy las gracias.
1: Gràcies. La meva favorita sempre serà la de Franco. Franco tenia el culo blanco. Però sí, com sigui, els tres punts els donarem a l'himne que predica la germanor i el bon rotllo. És a dir, 3 punts per Cap Verd, Francesc.
0: Atenció, perquè Cap Verd s'avança. Veurem ja com acaba això. Recordem com va tot plegat, eh? Fent primer la defensa amb música popular i d'arrel, després al mig del camp, que és la música comercial, i acabarem amb la davantera, les propostes més arriscades.
1: Doncs anem a per la defensa, la música tradicional. Aquí cal dir, Francesc, que traurem una targeta vermella, perquè l'Aràbia Saudita li ha fet una entrada molt dura a la música. Des de 1979 fins al 2016, la música ha estat gairebé prohibida a l'Aràbia Saudita per motius religiosos. Per tant, deixarem a l'Aràbia Saudita amb dos partits de sanció, i continuem amb Cap Verd, que, igual que el seu himne, té una música tradicional que dona molt bon rotllo.
0: Hey! Ale, ale, ale.
5: Vale, vale.
0: Hey, hey.
1: Aquest estil que sentim és la coladeira caboverdiana, que jo trobo que és ideal per festes majors. De la tradició d'Uruguai destaco, en canvi, les payadas de contrapunto.
6: Y usted será menos viejo si en verdad los escuchó.
7: Los escuché, cómo no, ya que el valor no les niego.
1: Que són com els avis o àvies de les batalles de rap entre dos cantants, però amb música tradicional i amb guitarra. I acabem amb Espanya, que certament té la millor defensa del grup, la millor música tradicional. I per què? Perquè són diverses nacions, són diverses cultures en un sol estat, i per tant tenim el flamenc, la jota, el sor i Covasc, les munyeires gallegues, la sardana i la rumba catalana.
8: El ventilador, el ventilador máquina, el ventilador, el ventilador camina.
1: Per tant, en la defensa, 3 punts per Espanya, Francesc.
0: Vinga, Espanya, que iguala la classificació. A veure què passa al centre del camp. Endavant.
1: Si som al mig del camp, estem parlant de música mainstream, on hi tenim 4 grans capitans, un per selecció. A l'Aràbia Saudita tenen Mohamed Abdo, considerat la veu del món àrab, però que no ha pogut cantar al seu país durant dècades, perquè estava prohibida la música, recordem-ho. Fins que el 2016, el príncep Bin Salman va aixecar la prohibició i Abdo va tornar amb un gran concert a Riad que sonava així. A Cap Verd, la capitana sempre serà la gran Cesària Évora.
0: Tothom abans.
1: Cesària Évora sempre era coneguda com la diva dels peus descalços, perquè solia cantar descalça, però també perquè sempre va lluitar pels més desafavorits. Igual que el gran capità de l'Uruguai, l'oscaritzat Jorge Drexler.
9: Cada uno da
5: lo que recibe, luego recibe lo que da.
1: Jorge Drexler és un dels cantautors en llengua castellana més valorats del segle XXI i si passem a l'estat espanyol, tenim una capitana del mainstream i el seu nom el sap tothom. Ella és...
9: La Rosalía, esto pa' que quede lo que yo hago dura.
10: Coventura.
9: Demasiada noche de travesura.
10: Coventura.
1: No hace falta decir nada más sobre la Rosalía, per tant, tenim quatre grans capitans al mig del camp. Jo ho deixaria en un quàdruple empat, Francesc.
0: Doncs amb aquest empat, Cap Verd i Espanya són líders del grup A amb 4 punts. Veurem què passa amb l'últim enfrontament. Amb què acabem, Edi?
1: Doncs acabem amb la davantera, la música més avançada, on destaquem dos països. El primer, encara que sembli mentida, Francesc, és l'Aràbia Saudita. El príncep Bin Salman ha decidit modernitzar el país de sobte i les dones han passat de no poder conduir un cotxe a formar grups femenins de rock psicodèlic com la Sera, les que estem escoltant. Per tant, atenció a la possible nova fornada de músics que apareixeran en aquest país i que tenen coses a dir des de fa molts anys. L'altra gran davantera és la de la selecció espanyola, perquè ara mateix hi ha molts artistes agafant la diversitat de tradicions estatals i modernitzant-les, com els Califato 3x4 a Andalusia. Escolteu, per exemple, com s'amplegen els Califato les trompetes de Setmana Santa Sevillana.

0: També hi ha Rodrigo Cuevas actualitzant la música asturiana, o les Tartarralena, o les Alosa amb la tradició catalana, o la barcelonina Marina Herlop, que viatja per tot el món amb la seva música experimental i cantant en un idioma inventat, que sona així. Per tant, i perquè aquesta selecció no és una, sinó que en són quatre en una, els tres punts de la davantera també van per la selecció espanyola.
1: Vale, m'alegro mucho.
2: Doncs enhorabona a la selecció espanyola que s'ha imposat al grup A. Gràcies, Edu i Pou. Demà on anem?
0: Doncs demà serem a Nova York per analitzar els cromos musicals de França, Senegal, Iraq i Noruega.
3: Pues muy bien.
0: Vinga, que vagi bé.
2: S'ha seguit aquesta secció amb diferent interès per part de Toni García Ramon. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Després obrim la secció oficialment. Però...
4: No, però m'ha agradat molt aquesta nena. Canta amb un idioma inventat.
5: Sí.
2: Semblava que era un disc que anava al revés.
5: S'ha de dir que Marina Herlop, reconeguda internacionalment com una gran artista.
4: No? En sèrio, que m'agrada molt, ho dic. Sí,
5: és molt bona. A mi m'agrada lo de les batalles de galls entre senyors de 90 anys.
2: Dels uruguaians.
5: No? Això m'agrada molt.
2: Sí, sí.
4: A mi m'agraden les cançons que s'interrompen.
5: Sí?
4: Si esteu cantant i de sobte... A dintre de la pròpia cançó, sí? Algú interromp el que està cantant.
5: Plac.
4: Això m'agrada perquè és molt la meva vida.
5: Mm. Sempre t'interrompen la teva vida.
4: Gent random. Sempre per exemple, Dan Garriga. Anava a dir alguna cosa.
2: Què? Que no. Parlant d'idiomes inventats. Sònia Jalmà, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: No, la Sònia sempre l'entenem molt bé perquè...
4: Per què li has anat aquesta capellada?
6: Per què?
4: A la Sònia? Sí, què t'ha fet?
5: No, però era dir que...
4: Teniu algun compte pendent que vulguis comentar?
2: Bastants, diversos.
6: Tenim uns quants de comptes pendents.
4: Doncs que te'ls pagui, Sònia.
5: Pues sí que n'hi ha, de comptes, pel que estic veient.
2: Sí, de fet, connecto amb ella perquè m'obliga a la casa, si no, de què?
4: Atlanta? Sònia?
2: La Sònia Jalmà, on ets, Sònia?
6: Sí, Atlanta, Sònia.
4: Fa molta calda o què, Sònia?
6: Sí, bastant.
4: Jo a Atlanta vaig passar avui... una calor mortal.
6: Sobretot xafogó, no? Molta
4: sí, humitat. Sí, terrible, una humitat terrible.
2: La Sònia és a Atlanta, sí, no de vacances, sinó perquè d'aquí 3/4 d'hora, en principi, sí que ho sabem, que no és per estar de vacances, d'aquí 3/4 d'hora debut a la selecció espanyola, també debut a Cap Verd, i Sònia, no juga Joan Garcia, no juga Lamine Yamal.
6: No, però hi ha una gran sorpresa a l'11 respecte al que s'esperava, que és titular Gavi.
2: Sí, que semblava que no havia d'anar ni convocat, i goi, de titular el primer dia.
6: Titular el primer dia. Hi havia un dubte a la banda esquerra si era per Baena o per Olmo, i finalment ha estat per Gavi, o com a mínim en el dibuix inicial el situarem allà. Després veurem on el situa Luis de la Fuente, però efectivament s'ha confirmat que no juga Joan García, que el porter de Luis de la Fuente és Unai Simón, com a mínim d'inici, veurem... en funció del que vagi passant durant el Mundial, i Lamine Yamal comença a la banqueta, aquí tampoc no hi ha sorpresa. Per tant, del Barça juguen Cubarsí, Pedri, Ferran i Gavi, quatre del Barça, i si anem a catalans, doncs en són dos, Cubarsí i Cucurella, que és...
4: Cubarsí, qui?
6: Cucurella, que ja sabeu que és...
4: No, hi ha Cubarsí, un. Jo conto un català, Cubarsí.
6: La notícia a les últimes hores que Cucurella que ha pitjat pel Madrid.
2: Mira, que cito tuit del diari Marca, diu, el primer 11 d'Espanya despiezado, 4 del Barça, 2 de l'Atlètic, 1 de l'Atlètic, 1 del City, 1 del PSG, 1 de la Real Societat i 1 del Real Madrid.
4: Ho hem de dir bé, hi ha un català.
5: Escolta, Florentino s'ha gastat 60 quilos per aconseguir aquest titular, eh?
2: Sí, sí.
5: Es diu ràpid, això.
2: Sí. Doncs bé, la Sònia Jalmà, que seguirà de prop aquest debut de Cap Verd contra la selecció espanyola, al tot costa, suposo que ja ens ampliaràs, eh? No sé si hi ha alguna cosa més a explicar, però vaja, el més destacat era això.
6: No, el més destacat d'això, i que afortunadament, tot i que el partit és a les 12 del migdia, l'Atlanta Stadium té aire condicionat. Aquest sí que està techado, com el Bernabéu, però funciona
4: horrible per fora, per tant... acceptable per dins.
2: És el Benz, Mercedes Benz. Home, però és molt guapo per fora.
4: Per fora és horrible.
2: Però si és com una...
4: És com un Guggenheim que li surti malament.
2: És un Guggenheim, és veritat.
5: Guggenheim.
6: Però per dins és veritat que és espectacular.
4: Per dins és increïble, sí.
6: Un videomarcador de 360 graus.
4: Això els americans ho saben fer.
2: Fas nit a Atlanta, Sònia?
6: Vaig fer nit ahir a Atlanta, avui quan acabi el partit, com que aquí serà d'hora, ja marxaré cap a Chattanooga.
2: No, però passa pel Museu de la Coca-Cola.
4: Chattanooga, xutxo. Serà una cançó de l'orquestra de... Com es deia? Glenn Miller.
6: Glenn Miller.
4: Sí, xixat, sí.
2: No, passa pel museu de la Coca-Cola, de veritat. Està molt... A mi m'agrada molt.
4: Sí, Sònia, ni cas.
5: Jo és el primer que faria, Jo és el primer que visitaria el museu de la Coca-Cola.
2: Hi ha unes màquines. Amb una pantalla i li dius vull la Coca-Cola de Tailàndia. Oh. I surt la Coca-Cola amb el gust de Tailàndia.
5: Soc feliç, jo,
2: vull la beguda no sé què de Tombuctú. T'imagina't? Pum, i et surt la beguda.
4: Les coses que fan feliç a Xesca i Garriga.
2: Doncs soc un tio senzill.
4: Anar a una màquina de Coca-Cola i dir hola, posa'm una Coca-Cola de Tailàndia. I que la màquina et digui what?
2: No et diu what, et surt...
4: No, tu, et surt. No li vaig parlar en català a la màquina.
2: No li vaig parlar en català a la màquina.
4: No, jo no estic dient hola, Coca-Cola de Tailàndia. I la màquina diu què merda m'estàs dient?
5: Escolta, estaria molt bé que tingués Coca-Cola a Catalunya, eh? Ah, o sigui, ostres, seria... Hauríem de parlar amb Coca-Cola a Atlanta? Sí, no, poden fer-ho. Ostres, bona pregunta. Bona pregunta.
4: Com un gustet de carquinyoli, un rebustet al final?
5: Una miqueta de carquinyoli al final, sí.
2: I esbravada, ja. Una mica esbravada. Sí.
5: Porta dues setmanes a la nevera.
2: Si no vas al museu de Coca-Cola, vés a la seu de la CNN, que et fan un tour molt, molt xulo, si no. Que és al costat de l'estadi.
4: Que no té temps.
2: Que és al costat de l'estadi. Que acabarà el partit a les 4. A les 5 de la tarda està lliure.
4: Que t'està dient cadenatxa, t'anugaret. I tu passarem, no, al museu de Coca-Cola, no sé què... Sònia, a l'aeroport i a Chattanooga.
2: No, a l'aeroport, en cotxe, va, Chattanooga.
6: No, en cotxe. Però sí, torno directe.
2: Torna, no, sisplau. La Sònia és molt de road trip.
6: Hi ha molts partits avui.
5: Ah, sí? Ah, li agraden els road trips.
6: Sí.
5: Ah,
6: sí.
2: És road tripera.
5: Interessant.
4: Portes navareta amb begudes?
2: Sí, clar. I Coca-Cola de Tailàndia.
6: Els americans són autèntics fans d'això.
5: Sí.
6: I he vist navaretes molt...
4: Home, clar.
5: Navareta amb les cerveses, no?
6: Sofisticades. Sí.
2: Bé, doncs, Germà, estarem pendents tot plegat. Ho expliquem al Tot Costa.
6: Molt bé, fins ara.
2: Vinga, gràcies. Farem una pausa. I quan tornem... Ai, que estic...
4: Gira.
2: És que tenia el guió ja aquí. Tenia l'entradeta de la secció d'aquests senyors.
5: Una entradeta estranya.
2: Farem veure que no els hem saludat i començarem la secció. Vinga, com si res.
5: Molt bé. Com sempre.
3: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
7: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
10: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
9: Cris Joanico, Llac Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
10: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
11: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
12: Sí.
11: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
13: Bon dia!
14: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
15: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
16: Ara, la tarda, amb Francesc.
4: Ara,
16: petit diccionari anglosaxó de termes urbans per donar el teu punyat.
5: El veu animat, en Geroni. Se'l veu animadíssim.
2: Perquè està en el Mundial, que no d'allò.
4: Geroni ha escoltat aquesta llista, un dit de la mà dreta. Aquests hits de països amb...
5: Ja ha agradat.
2: Però ha anat apuntant.
4: Estava amb el violoncel, com dius.
2: Anava apuntant. Va, que tinc aquí l'entradeta.
5: Vinga, som-hi.
4: Vinga, va.
2: Avui és només una pàgina, jo crec que
4: acabo. Sí,
5: ràpid.
4: El teu aquí va estar generós avui. Però comença, No pots, no. Has de llegir, No pots començar a llegir sense parlar-ho,
2: Va, em poso seriós.
4: Va.
2: La mèdium murciana Milagros Borrego tenia una habilitat extraordinària. Era capaç de descobrir persones enterrades a base de flatulències. Quan s'apropava a un lloc on hi havia un cadàver enterrat, començava a tirar-se pets com si fos Melendi un dimarts qualsevol. Una nit d'estiu de 1985, Milagros Borrego passejava pel turó de la Peira. De cop i volta, al costat d'uns matolls salvatges, la senyora va començar a llufar-se sense aturador. Els Mossos, que encara no existien, però vaja, els Mossos van arribar ràpidament al lloc amb excavadora i van començar a remoure la terra, mentre la Milagros continuava tirant-se pets cada cop més forts. Ningú es podia creure el que van trobar sota terra. Una nau alienígena amb dos nadons dins. Dos nadons vius! Milagros Borrego va adoptar els nadons i els va ensenyar a dominar els seus superpoders. I els va posar dos noms preciosos. Toni García, Ramon i Òscar Broc, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Aixequeu la cama i quan deixeu anar un pet surt.
5: Déu meu, senyor. Milagros Borrego va fer un bon treball, he de dir.
4: M'ha agradat molt quan Francesc Garriga ha sortit del seu propi guió i ha dit els Mossos no existien.
2: Home, clar,
4: el periodista,
2: em posen aquí, el periodista que, els Mossos, no hi havia Mossos
4: espagats. El periodista que porta a dins no ha pogut resistir a la puna. Els Mossos no existien, d'acord?
2: Fact-checking.
4: Ai, Milagros, el Regro estaria contenta.
2: Un record, Milagros. Bé, tenim diccionari, com cada setmana.
4: Avui amb paraules...
5: Paraules fortes, eh?
4: Avui hi ha tema, hi ha tema.
5: De moda, de moda.
2: Les dues paraules...
4: Avui hi ha tema.
2: Jo crec que no les he sentit mai.
5: Mira. Començarem amb la primera.
2: Quina és la primera?
4: Estem aquí per això.
5: Bueno, Francesc, mira, és que fa temps que el Toni i jo comentem la teva estètica, que ens encanta, no? Sí, la teva forma de combinar un pantaló de xandall del Lidl amb una americana i després també amb uns crocs i amb una gorra Vuitton. Que és més o menys com vas vestit, acostumes a entrar a treballar sempre.
2: Sí, avui no, però sí.
4: Es canvia,
5: sí.
4: La finestreta i tal,
5: però bueno, és el teu estil i que ens encanta, però és que, Francesc, potser tu no ho saps, però és que t'has convertit en una de les icones catalanes d'una estètica que ho està patant. Es diu Athleisure.
12: Con mi chanda y mis tacones y arregla pero informar.
2: Com es diu això? Athleisure?
4: Athleisure,
2: tio. Això
4: no t'ho han dit mai, Francesc. No has entrat mai a un bar i t'han dit...
2: Oh, my God, you're Athleisure.
4: Era Athleisure. I tu has dit, una coca de Tailàndia.
2: Ja ens queda la Coca-Cola de Tailàndia per tot el curs.
4: Una coca de Tailàndia, nen.
5: A veure, Athleisure. Bé, són dues paraules angleses que es fusionen. Una és atlètic, i l'altra és leisure, que és oci, temps lliure, no? El que fas amb el teu temps lliure. Fa referència a un estil que consisteix, molt resumit, a convertir la roba esportiva en roba d'estatus. En el sentit que tu pots agafar uns leggings, uns pantalons de xandall, unes dessuadores...
2: No vinc amb leggings.
4: Moment.
2: Jo no.
4: No, perdó un moment.
2: És que faig cama molt grossa.
5: Els leggings negres, no? Queden bé a tothom.
2: Escolta, estem segurs d'això?
4: Però per què aquest no preventiu? O sigui, un moment.
5: Prova-te'l primer.
4: Tio, última secció.
2: Com si me'ls hagués portat aquí.
4: La sorpresa que seria entrar i veure't amb els leggings. Jo
2: marxem. Marcant quadríceps, per no dir una altra cosa.
4: Amb els leggings i dir, ei, nens, vinc d'athleisure.
2: Vols una Coca-Cola de Tailàndia?
5: Doncs aleshores, clar, els leggings, les dessuadores, les sabatilles de running són peces que adquireixen un nou estatus, deixen de ser draps de gimnàs i de sobte comencen a aparèixer en reunions de feina, en reunions d'amics formals...
2: Sí que és veritat que això passa una mica.
5: Passa. Sí. Però compte perquè, és a dir, hi ha un truc perquè tu no semblis un pallasso que va córrer la marató. És a dir, tu no pots anar vestit com si anessis a córrer una marató o una reunió de feina. Clar. Aleshores, hi ha un truc perquè l'athleisure sigui digerible, que és combinar...
4: Preneu-ne, amics de casa.
2: A veure.
4: Preneu nota.
2: Apuntem.
5: És combinar aquestes peces esportives amb peces més formals. És a dir, et poses uns leggings de ioga i els combines amb una americana.
2: És que això hi ha gent que ho fa.
5: Hi ha gent que ho fa i li queda bé.
4: Francesc, setmana que ve.
2: La setmana que ve serà la setmana d'Athleisure de la tarda.
4: Vens aquí amb els teus leggings, les teves New Balance i una americana de Prada, tio.
5: Exacte. Escolta, ja ho tens.
4: I si aconsegueixes que no et facin fora de seguretat, perquè creuen que dorms allà aquí davant, vas al programa.
5: Al principi, l'Athleisure no implicava que la roba formal hagués de ser cara, però a l'Athleisure ha arribat el luxe. Clar, és a dir, el luxe ho devora tot.
4: El quite luxury.
5: Això arribarem. I ara, l'Athleisure consisteix en això, doncs en posar-te roba esportiva, però l'americana no és una americana qualsevol, és una americana valenciaga de 2.000 cuques.
4: Hi ha un anunci... molt mític, que va aparèixer a Londres, que era un anunci de New Balance, no, d'acord, i posava per avis a Nevada, ja es veia un avi amb unes New Balance, no, amb un banc, amb unes muntanyes, i per hipsters a Londres.
2: Ah,
4: ja es veia un hipster amb les mateixes New Balance en un club de Londres.
2: Bona.
4: Doncs series tu amb els leggings, no?
15: Doncs aquesta,
4: sí, és,
15: aquesta és una tendència molt, molt forta ara entre els famosos, a l'athleisure, que és dur, doncs això...
2: Ah, doncs aquesta dels leggings.
15: Les leggings, no? Sí, sí.
4: Leggings leisure.
15: Us veig obsessionat amb els leggings. Sí, la setmana que ve us compraré uns...
4: No,
15: a mi no! XS, vale? No. Uns leggings XS,
2: que es donin,
15: perquè vagin ben apretats, s'han vale?
2: de poder donar molt.
15: Abans el Toni ha tret el terme quiet luxury i no cal confondre l'athleisure amb el quiet luxury, que el quiet luxury també és una tendència que es va posar molt de moda, sobretot gràcies a la sèrie Succession.
2: Ah.
15: I que consisteix en gent molt rica que vesteix roba neutra, en el sentit
4: sense marca òbvia.
15: Re, zero.
2: I això sortia a Succession?
15: Sí,
4: tots portaven roba supercara, però mai veies cap marca.
15: Sí. Ah. Saps? Balenciaga, Prada, saps que no, a vegades es veu la marca, a vegades veus el logo, a vegades pots distingir-ho. Doncs és roba neutra, però que és roba...
2: Avui portes roba neutra.
15: Sí, però això val 20 euros. I la clau...
17: No, jo porto Blue Banana, imagina't.
4: Blue Banana, eh?
15: La clau del...
17: No, Blue Banana Blue.
4: No, m'entens?
17: Blue Banana, sí.
4: I després, no, és el museu de la Coca-Cola. Blue Banana,
15: que és nom de local de carretera dels anys 70, eh?
4: No, local de carretera dels anys 70, que encara està obert.
15: Home, i tant que està obert.
4: Amb la mateixa gent.
2: No pensem. Quiet luxury.
15: Bueno, no confondre això amb el quiet luxury, que el quiet luxury és semblar que no porta roba de marca cara, però és roba mega cara, caríssima. Una de les marques que s'ha abonat al quiet luxury és una marca que es diu Loro Piana, que és una marca italiana. Una camisa costa entre 700 i 1.000 euros. Tu poses una camisa Loro Piana, jo mai sabré que és una camisa d'alta costura.
2: O sigui, la teva podria ser Loro Piana.
15: Podria ser Loro Piana, perfectament.
2: No és Loro Piana.
15: Però no és quiet luxury, és quiet shit, el meu.
4: Obvious shit.
15: Escolta, doncs, això de l'athleisure és una cosa que està cada cop més present, l'esteu veient cada cop a més àmbits, i jo crec que va més. I, de fet, les grans marques d'alta costura fins i tot ja estan fent xandalls, dessuadores, és a dir, roba que abans, esportiva, que abans no entraria mai a l'alta costura i que ja forma part...
4: Una cosa, aquesta marca que es deia Y3, que era una marca d'Adidas.
2: Y3.
4: Que era del Yoji Yamamoto i era bàsicament, la idea era fer un xandall hipercar. Per què? Perquè els russos volien roba molt cara, però còmoda.
2: Clar.
4: Exacte. I aquesta va ser una marca que ho va patar completament a Rússia.
2: Athleisure.
4: Y3.
2: La primera paraula del dia. Ara seguiré el guió estrictament. Llegiré el que ja ha posat el guió.
4: D'acord.
2: Chesky, 2 punts, se suposa que soc jo. I tu, Toni, quina merda ens portes avui? Però descriu que m'heu descriure això.
4: Avui porto una definició del que patim en aquest programa cada dilluns de les nostres vides. I
15: hurt myself. Compte,
4: today,
15: paraules majors, això,
4: To see if I still feel... Això és maco, eh?
2: S'han posat seriós, rara de cop.
4: Això és bastant brutal.
15: Johnny Cash.
4: Això és la versió de Johnny Cash, de Heart, que és de Trent Reznor, el cantant de Nine Inch Nails.
15: Joanet efectiu.
4: I què és?
15: Johnny Cash, Joanet efectiu.
17: És igual, segueix.
15: No, és Joanet efectiu.
4: Que tu, és que... És com si jo vi en aquest programa, estem seriosos i tu de sobte t'aixeques i portes un leg.
2: Amb una Coca-Cola dintre.
4: Porto...
2: Per marcar... Coca-Cola tailandesa, clar.
15: I què diuen, Joanet? Va, Toni.
4: No.
2: Va, quina és la paraula? La pressió, perquè encara no l'hem dit.
4: La pressió és...
2: La pressió és
4: molt alta.
2: Què dius?
4: La pressió d'aquest programa està matant. L'expressió és rust out.
2: Rust out.
4: Rust out.
2: Què és rust out?
4: Hi ha dues coses. Una és burnout, que és quan algú està molt cremat de la feina. Vale? Sí? Burnout és que estàs cremat. Com tu, que tens ganes de fer les vacances ja. Posar-te els leggings i la teva samarreta de l'Euro Piana. I fotre-te una banyera de Coca-Cola.
15: Una americana. Hòstia, athleisure. Està molt de moda, Francesc?
2: No acabarem avui, eh?
4: Això. Doncs rust out és el mateix, cremat, però aquí... M'agrada molt perquè rust out ho podem traduir com rostit.
2: Rust out és rostit.
4: Rostit, que és quan estàs cremat de la feina, però no perquè en tens massa, sinó perquè no t'agrada la teva feina. És una merda.
2: O sigui, el que us passa a vosaltres.
4: Sí, exactament.
15: En general, en general.
4: No és que treballes massa i estàs cremat.
2: Si pots,
4: és que estàs cremat...
2: treballar zero i estar rostit.
4: Correcte. Rostit és que... Rostit és que estàs ja fins al gorro de la teva feina, però no perquè em fas massa, sinó perquè t'avorreix. No és gent que està tot el dia... Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. No, sí, gent que està avorrit. No diré feines, perquè hi ha moltes.
15: Sí.
4: Perquè sé, un advocat que està sempre al despatx, un senyor de Tecnocassa, jo què sé.
15: Estàs fent veure que tecleges, no?
4: Sí, allà, no, hòstia,
15: va, ja no
4: trepis. No, el tio que actualitza la web d'idealista, no? Àtico de 300 metres, ideal per a parejas, no sé què, que té 7 pisos i no descava. Doncs això, gent molt cremada. Això és una cosa molt, molt, molt nova, Perquè la gent trobava, la generació Z trobava, que no hi havia adjectius per definir el que ells feien, no?
2: Clar, perquè, era, perquè no el burnout no era.
4: No era. Si està cremat, no era, ja perquè el burnout, insisteixo, és perquè treballes tant, no? El corredor de borsa aquest típic de pèrdua dels 90, no? Tot el dia, que si 10 grams de farlopa... Que
15: Wall
4: si...
15: Street, no?
4: Exactament. Mm-hmm. Pues això, que a les 9 del matí estàs rentat, no? Mm-hmm. I clar, acabes molt cremat de la feina.
15: Com hem acabat a Wall Street amb un senyor enganxat a les
4: això
15: drogues?
4: Això és simplement que la feina que fas sí. no t'agrada i et crea molt i a sobre és rutinària. O sigui, la traducció literal d'això no existeix, però res t'ho seria matat per la rutina, bàsicament.
18: Rostit.
4: Correcte.
15: Rovellat.
18: Clar, rast.
15: Rovellat. Rast és rovellat, no?
18: Sí, sí, aquest és el duo de parades d'avui.
4: Doncs això, ho tenim, eh?
18: I el rast.
4: Leisure, que pots barrejar-les.
15: Sí, és veritat.
4: Pots cansar-te de posar-te els leggings.
15: No, de fet, pots estar rast out i pots vestir amb leggings i americana, no hi ha cap problema.
18: Sí, l'últim dia de temporada hem d'agafar totes les paraules i fer un conte.
4: No, ho podem fer. El problema és que tu et llegeixis.
15: I sense descollonar-te viu, no?
4: Descollonar-te i sense fer les teves acotacions. Oh, any 67...
15: Els Mossos no existien!
4: No, no, home, els Mossos van néixer 80, el 13 de juny del 1987 en una cerimònia que es va fer a Sant Palau, Sant Palau Plegamans. És de la merda! Tu llegeix el guió, ja està, home! Prou, aquí.
15: És dels que veu Star Wars. Oi, mira, això no pot ser perquè la gravetat no accepta que volin les naus especials.
4: Sí, el típic. Sí, sí. El sable làser...
15: Chewbacca no pot parlar perquè no té cordes vocals.
4: No, el típic. El sable làser no existeix, perquè el làser no es queda a una altura indefinida. Iria fins l'infinit, el sable làser, i després de la merda, tio.
15: És
4: Darth Vader, creus que pot respirar amb aquella corda negra que porta?
15: Com parla?
4: Prova de posar-te una galleda negra a la cara i parla.
15: Tota la pel·li així, eh? Tres hores de Star Wars així, tu.
18: Ai, ai, ai. Estic començant a passar de burnout a restaut, a vosaltres.
4: Oh, estranya.
15: Ens queden poques seccions, eh?
18: Dues.
4: Queden poques.
18: Dues.
4: Queden poques.
18: Dues.
4: Vols que fem algun especial per les següents? Jo t'ho diria que no.
18: M'ho penso i us dic
4: que tu mateix.
18: M'ho penso,
4: ok?
18: Pausa i venim. Adéu, meu senyor.
4: Adéu.
19: Ja, gràcies.
20: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
22: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
23: Fixa't com sona Edició Clàssics.
21: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
24: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
22: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
21: Oh, Fixa't com sona...
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Molt ben parides, aquestes vaques,
4: sí, sí, sí, sí, sí.
26: És la típica vaca londinenca.
4: Quina raça és?
26: Londinenca.
4: Londinenca.
26: Londinenca del nord.
4: Ah.
26: De dos banyes.
4: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
26: Se'n diuen rinocerons.
4: Fan llet, no?
26: Sí.
4: La família del rinoceron deu fer llet, també.
26: Clar, puríssima.
4: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
25: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
27: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
28: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
18: La música que m'ha posat l'Enric, tu. Passen 6 minuts de 6:15... Ara ens acompanya a l'estudi un autor de novel·la que ho està petant els últims dies, les últimes setmanes. Cesc Cornet, bona tarda.
29: Molt bona tarda, què tal?
18: La teva darrera novel·la, Les ombres que ens acompanyen, s'ha consolidat com un dels fenòmens literaris el 2026. Una novel·la negra en estat pur que ha enganxat milers de lectors en català i que va per la 5a edició. Sí. És com un boom, no sé si d'inesperat, però molt sorprenent, no?
29: La veritat és que sí, perquè va sortir el 16 de gener
0: i fa, si no em descompto, són 5 mesos, no? I és com una edició per mes, és com, sí, és molt fort, la veritat és que sí.
2: De fet, ara fa uns mesos també va venir el Gil Plat sobre Roca, que també ha triomfat amb el seu Joc del Silenci, amb una obra que també és novel·la negra, també d'un autor que no era mediàtic ni gaire conegut. Què està passant? Tenim un boom de novel·la negra en català?
0: Jo crec que la gent s'hi està enganxant, la gent l'està descobrint, i està descobrint aquesta gràcia de llegir la novel·la negra, no? Això que és com tan divertit i tan emocional al mateix temps.
2: Però llavors, això què és primer? Hi ha més autors que fan novel·la negra, la gent s'enganxa, o hi ha més demanda de novel·la negra i llavors els autors feu novel·la negra?
0: Ostres, jo crec que els escriptors que fem novel·la negra és perquè som de novel·la negra, igual que els que llegim novel·la negra. Jo, per exemple, sóc novel·la negra quasi 100%. I això, no? Jo crec que la gent va descobrint autors, s'hi va enganxant, veu que no cal anar-se'n a autors de fora i diuen, doncs vinga, anem confiant en una mica amb el que tenim per aquí.
2: I no sé si té gaire a veure en aquest fenomen local a casa nostra, Catalunya, això.
1: Crims.
2: Clar, el Crims del Carles Porta, a Catalunya Ràdio primer, després també a TV3... I tenen a veure amb aquest boom, creus?
0: Jo crec que tot suma, no? És això que diem, o sigui, és com la novel·la negra, el true crime, els documentals, cada vegada n'hi ha més, i la gent es va sumant, i com més coses consumim d'aquest, no? Quan ens agrada aquest rotllo, com més coses consumim, millor. I jo crec que el d'en Carles Porta ha sigut molt bèstia.
2: Perquè, clar, aquí també podríem fer aquesta mateixa pregunta, no? És a dir, hi ha més públic o hi ha més autor disposat també a fer novel·la negra ara?
0: Tot. Jo crec que hi ha molt de
2: públic. No sé
0: si
2: abans la gent tenia una mica de por de fer novel·la negra perquè pensava que no tenia la seva sortida i ara dius, home, doncs m'hi poso perquè sí que té sortida.
0: Jo és que no m'ho he plantejat mai. Jo, bueno, o sigui, em vaig plantejar, quan vaig començar a escriure, em vaig plantejar només escriure novel·la negra. No em veia capacitat per escriure una altra cosa perquè és el que a mi m'apassiona. No sé si hi haurà autors que van, no?, que aprofiten una mica el tirón. Jo no sóc d'aquests. Jo sóc novel·la negra i m'hi dedico al 100% perquè és el que m'apassiona.
2: Per què t'apassiona? És a dir, què inspira tu a escriure?
0: Perquè és com un joc, no? És com un joc que tens amb el lector. Sempre que... O sigui, els que som lectors de novel·la negra de sempre, és com quan tu obres el llibre i dius, vinga, va, anem a jugar, no? A veure qui és, entre cometes, el dolent. Comences a llegir i tu, mentre llegeixes, vas fent les teves, no?, les teves deduccions, les teves idees, i és com l'autor juga amb el lector i el lector ha d'endevinar, però l'autor va jugant amb ell i va donant pistes falses i és molt divertit.
2: Clar. Deu seguir els casos de l'actualitat, també. T'inspiren els casos d'avui, per exemple? Hem parlat molt del cas de la mort d'Isaac Andic. Avui han publicat aquests àudios.
0: Avui han sortit els àudios, és veritat.
2: Això, tu escoltes i dius, hòstia, això m'ho agafo i, perquè potser, no sé quan, encara ho puc col·locar.
0: Sí, mira, a la motxilla que porto aquí, jo sempre porto una llibreta i vaig anotant coses, però d'aquestes, no?, com idees de que surt. La localització del mòbil. Com han descobert la localització del mòbil amb les coordenades, no sé què. M'apunto això. Un cos que ha aparegut en un pantà que no saben de qui és i per trobar-lo han investigat una cosa concreta. M'ho apunto. I tinc com un després, no? Vaig traient tot aquest arsenal que tinc d'idees, també aquestes que queden com emmagatzemades al cap, que tinc, no?, que estan com aquí darrere, i vas tirant d'aquest repositori.
2: De fet, crec que hi ha un cas concret, un capítol de Crims que t'ha inspirat una mica, és aquest.
3: Aquí va ser on la tarda del 27 de setembre van veure per última vegada l'Anna Permanyer.
6: Anna Permanyer se dirige a l'edifici Atalaya, situat en l'avenida Diagonal con l'avenida Sarrià de Barcelona.
2: És el cas del crim de l'edifici Atalaya de Barcelona, l'assassinat de l'Anna Permanyer. Això et va impactar molt, no?
0: Bueno, de capítols de crims n'hi ha molts. N'hi ha com dos o tres que sí que em van impactar, sobretot per lo complicat del cas, no? Per veure que una cosa tan senzilla com una persona que entra en un edifici, no?, un edifici de Barcelona, i que de cop, això que ja no en surt, no?, dius, hosti, com pot ser, no?, que entri en un edifici de Barcelona i després comencen a passar aquestes coses, no? També me'n recordo d'un cas que em va flipar molt, el de l'Angie. Te recordes l'Angie aquella,
2: sí,
0: que va
2: perfecte, no?
0: Sí, que va suplantar l'identitat d'un altre, resulta que després va agafar l'esperma d'un gigolós, una cosa com super rocambolesca, que quan tu penses en una trama de novel·la negra, de vegades inclús, no, la realitat supera la ficció, però em creix.
2: Hi ha algun autor o alguna sèrie, alguna cosa que estiguis veient ara que diguis, mira, jo m'estic ara, més enllà del Crims, que més o menys tothom el té al radar, que estiguis veient o llegint?
0: Mira, de sèries, és que més precisament és Carles Porta, és com monotemàtic. Acabo de veure el documental aquest de Desapareguts, d'en Carles Porta.
4: El de Disney, és?
0: Sí, el d'aquests tres nens que van aparèixer a l'estació de França, que m'ha encantat. M'ha encantat perquè és com, no?, de com pot ser que de no tenir cap idea de res, no tenir ni noms, els nens no sabien ni el seu nom ni el seu cognom, que hagin anat desgranant de tal manera que hagin acabat trobant, no faig spoilers, per si algú el vol veure, però el que han arribat a trobar sense tenir cap informació és increïble, és increïble.
2: Tu has començat a publicar i a tenir èxit fa relativament poc, estàs vivint-ho gairebé com un boom, això, no?, a nivell personal, perquè no eres escriptor d'aquests de tota la vida.
0: No, jo vaig començar a escriure amb la pandèmia, quan ens van tancar, allà vaig començar a escriure la meva primera novel·la.
2: És a dir, sense pandèmia potser no t'hauries llançat?
0: M'ho han preguntat moltes vegades i crec que no hi hauria arribat, perquè la vida és com que et va portant, no? Intentes trobar moments per escriure, però la vida et va portant com per altres coses i sempre és com que estàs molt ocupat. I en aquell moment va ser com, mira, es para tot, vaig a provar-ho. I va funcionar superbé, perquè la primera novel·la va anar molt bé i d'aquí hi ha una altra i ja en porto 6. Bueno, 5 de publicades i una que es publica l'any que ve.
2: De fet, ha fet també novel·la juvenil, no? Thriller juvenil, sí. On és la Marta, on és la Júlia.
0: Sí.
2: Tu ets mestre de professió.
0: Sí.
2: Conèixer els alumnes t'ha ajudat també a encaminar-te amb aquesta via?
0: El que em va ajudar amb els alumnes és a descobrir que llegeixen molt més del que es diu.
2: Això ens hi hem trobat molt, perquè ho hem anat parlant i cada vegada que ho diem crec que hi ha gent que se sorprèn.
0: Sí. Bueno, jo també em vaig sorprendre, perquè és aquest discurs que està com molt extens.
2: Els joves no llegeixen.
0: La gent jove no llegeix, i després, quan comences a investigar una mica, te n'adones que la literatura juvenil és el gènere més llegit i més venut. I vaig pensar, ostres, jo tinc ganes d'escriure alguna cosa per ells. Doncs, si a sobre s'ho llegiran, i 6 edicions ja d'on és la Marta, o sigui, també molt bèstia.
2: Però tu continues exercint de mestre, o ara et dediques només a l'escriptura?
0: No, ja m'agradaria. No, o sigui, soc mestre, però no estic a aula. Ara estic als serveis educatius, perquè els mestres podem fer diferents funcions, i ara estic al servei educatiu. Sí que és veritat que això m'ajuda molt a tenir la ment com més, no?, més tranquil·la, perquè quan estàs a l'aula tot ja és més guirigall, és més, no?, el cap va més a mil, i tinc aquesta feina com més relaxada, que m'ajuda que quan arribo a casa, també, clar, tinc dues criatures petites, i és anar gestionant una mica la vida, perquè, clar, perquè és com que tinc tantes coses que vull explicar i tantes coses que vull escriure que escric cada dia.
2: No sé si hi ha alguna tècnica o algun truc o algun element que creguis que sigui imprescindible perquè una novel·la negra enganxi. És a dir, quines són les claus que dius, home, com a mínim ha de tenir aquestes 3-4 coses perquè la gent s'hi quedi allà atrapada i ho vulgui seguir llegint.
0: Per mi, les claus, i sobretot personalment, que a mi m'enganxen, hi ha d'haver com un compte enrere. Sigui el que sigui, ja no, sigui de dies, un compte enrere d'una acció, un compte enrere d'un fet que succeirà. Després, també, per mi, el que ha de tenir una novel·la negra és uns quants personatges, no ens limitem amb 2, 3, 4, perquè la gent necessita que passin moltes coses. I en el cas meu, que jo escric thriller, és acció, no?, que passin moltes coses i girs. Girs que la gent no s'esperi, que això és el més complicat, és el que et deia abans del joc, no? Aquests girs...
2: Clar, girs que tinguin un cert sentit, perquè tu pots inventar-te coses que no. Digui, home, això no cola de cap manera.
0: Jo, per mi, una de les premisses importants de quan escric és que quan arribis al final t'ho puguis creure. Perquè quan llegeixes novel·les negres d'aquestes que arribes al final dius, ostres, aquest d'on t'ha sortit?
2: Tu això, quan comences ja saps l'inici i el final i doncs has d'omplir el mig a veure com arribes d'un punt a l'altre, o com ho fas?
0: Jo quan començo jo faig tot un mapa conceptual així, saps, amb la típica pissarra de Vileda, aquesta com sí? d'investigació.
2: Ho fas físicament,
0: jo ho faig
2: una
0: físicament.
2: Pissarra a casa, allà vas dibuixant.
0: Sí. I allà vaig dibuixant, creo els personatges, els enganxo una mica les trames i vaig creant tot el mapa mental que tinc. I ara cada vegada faig menys improvisació, perquè abans, quan feia molta improvisació, solia matar molts personatges. L'editorial em va dir, està bé que improvisis, però és que et carregues a molta gent. Sí, que intentem...
2: eres massa assassí.
0: Sí, molt assassí, molt bèstia. I per tant, em van dir, està bé que improvisis i que et deixis portar una mica per les paraules, però, ostres, no matis a tanta gent, però no puc evitar, m'encarrego molta.
2: I el fer-ho en català és també important, necessari,

0: Ja bé, deixa-m'hi tornar, no?
1: Tirar de contactes, perquè, clar, si tu, per exemple, jo a l'Anchove, que és aquest poble de les homes que ens acompanyen, jo no hi he estat a l'Anchove. El que has de fer és tirar molt de Google Maps, de Google Street View, i tirar molt de la gent que viu allà, no? Les xarxes socials és brutal, per això, perquè tu...
0: I els contactes així aporta a gent que no coneixes?
1: Ui, sí, jo tinc molt de morro. Molt, molt, molt. Jo obro
0: Oye,
1: Instagram...
0: Oye, mira, que necessito saber esta calle quantes ventanes hay.
1: Total, sí. O una foto de les escales, perquè veig aquí que Google Maps, però no m'hi deixa pujar, em pots anar a fer una foto? I la gent ho fa, eh? La gent li encanta. La gent li encanta ajudar els escriptors o, bueno, quan tu dius... Suposo que si fos, jo què sé, per una localització de pel·lícula, la gent és com que s'emociona molt i sí, t'ajuden moltíssim, és molt xulo.
0: Doncs això és el que trobareu en aquest llibre, Les ombres que ens acompanyen, del Cesc Cornet. 5 edicions, em deies, eh?
1: 5 edicions. Quasi estem allà a punt d'arribar a les 6.
0: Doncs és un dels èxits editorials aquests sorprenents que no teníem en el radar i que ha aparegut aquest 2026 i volíem parlar amb tu per conèixer aquest mes que ara de cop i volta ens ofereix aquesta novel·la negra enganxosa i que tant està de moda. Cesc Cornet, gràcies per venir a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres ara farem una pausa i anirem al concurs. Avui tenim un xec regal de Condis per valor de 60 euros, ja ho sabeu, eh? 93-201-7474. Avui tenim dues rosques sobre filosofia. Hosti, m'anava tan malament la filosofia a mi. M'anava molt malament. Però ho superarem. 93-201-7474 per participar al concurs. Ara tornem.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
3: Doncs millor.
4: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: Híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
7: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
8: Les curses importants les guanyava totes.
9: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
10: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
11: Pere Casacuberta.
12: Ningú s'esperava que guanyés.
13: És una cosa totalment excepcional.
14: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
15: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
17: Alfred García i la sort de tenir fars vitals.
18: Sota el pont de suert vaig veure't banyar el riu, reflectida l'aigua, la llum de l'estiu.
17: Si en algun moment heu passat per una tempesta vital i heu pogut tenir un far que us guiés per sortir-ne, o si fins i tot n'heu sigut un, la nova cançó en català d'Alfred García farà Diana, directa al vostre cor. Vine'm a buscar és un homenatge a tots aquests fars que poden canviar una vida, però també una invitació a sentir sense límits.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: El Mundial de 62 és una fiesta universal del deporte del balón.
3: D'aquí 9 minuts, debut a la selecció de Cap Verd. Jugar amb la selecció espanyola, amb un parell de catalans i uns quants jugadors del Barça. Mira, això és de fons el que està fent ara a la transmissió televisiva.
4: Nacionales, ahí tienen las dos grandísimas banderas que hay sobre el terreno de juego. Al momento en el que
3: estamos, Juan Carlos Rivero.
4: Al momento en el que aparezcan los futbolistas de ambos países sobre el césped del estadio. Hoy también se juegan dentro de este grupo. Juegan Uruguay y Arabia Saudí, pero toda la atención está puesta en lo que puede hacer hoy
3: doncs
4: la selección
3: ara,
4: española.
3: De seguida comença el partit entre Espanya i Cap Verd, el debut de la selecció africana al Mundial, al grup H. Tindrem un ull pendent, però anem al concurs.
0: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.

0: Avui tenim rosques. Dues rosques amb definicions sobre un tema. Avui, sobre filosofia. Un xec regal de Condis per valor de 60 euros és el premi pel guanyador d'avui. Tinc dos concursants. El primer concursant és el Sergi de Terrassa. Sergi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Estàs pendent del Mundial o què?
1: Una mica.
0: Quin partit t'ha agradat més del que has vist fins ara?
1: Brasil-Marroc.
0: Sí? I amb qui, sí. Amb qui anaves? Qui volies que guanyés?
1: A Marroc.
0: Ah, mira, molt bé. Molt bé. I el d'avui, aquest Cap Verd Espanya, te'l miraràs?
1: No, perquè ara vaig a baixar gegants, que comencem a assajos al carrer per Festa Major.
0: Home, el primer és el primer, eh?
1: Sí.
0: Molt ben fet, molt ben fet. Doncs escolta, Sergi de Terrassa, tinc per tu una rosca. Com vas de filosofia?
1: Bueno...
0: Doncs...
1: Passa que tinc un apuntador aquí que potser va millor que jo.
0: Ah, sí, qui és l'apuntador?
1: El meu fill.
0: Ah? Quin curs fa el teu fill?
1: Primer de batxillerat.
0: Ah, home, llavors segur que ho té fresquíssim, això. Home, i tant. Com es diu l'apuntador?
1: Guim.
0: Guim?
1: Sí.
0: Doncs atenció, perquè el Sergi amb el Guim participen a la rosca. Per quina lletra vols que comencem?
1: Per la A.
0: Doncs perfecte, per la A, estem preparats. Atenció, perquè és la rosca pel Sergi i el Guim sobre filosofia. Som-hi. Amb la A, filòsof grec, creador de l'escola peripatètica.
1: Aristòtil.
0: Correcte. Amb la B, cognom de la referent mundial en teoria queer i autora de Gènere en disputa. Judith? Complicat, aquesta.
1: Passo.
0: Butler. Amb la C, experiència subjectiva de pensar i percebre. És la...
1: Passem.
0: Consciència. Amb la D, filòsof que va dir cogito ergo sum. Penso, per tant, soc.
1: Descartes.
0: Correcte. Amb la E, va escriure el manifest comunista juntament amb Marx.
1: Passem.
0: Carai. Engels. Amb la F, raonament incorrecte que sembla vàlid.
1: Gràcies.
0: Correcte. Amb la G, francès, fundador del moviment situacionista i autor de la Societat de l'Espectacle. Déu meu, quines preguntes.
1: Passem.
0: Guy Debord. Amb la H, politòloga alemanya d'origen jueu i autora dels orígens del totalitarisme.
1: No ho sabem.
0: Perdona, però és que això és que... O sigui, aquesta rosca d'avui és de la selectivitat, gairebé. Déu-n'hi-do, avui quin nivell. Bé, tenim 3 encerts. Jo ho trobo que està molt bé. Normalment no, però avui, amb aquestes preguntes... Jo és que no sé si...
1: Déu-n'hi-do,
0: amb els nervis, la sintonia de fons... Eren complicadotes, això, eh? Eren complicadotes. Bé, Sergi, Guim, no pengeu. No, ha penjat?
1: Ai, no.
0: No ha penjat. Ha penjat el següent concursant. Ah, doncs ara recuperem l'altre concursant. Bé... Potser ha penjat l'altre concursant perquè s'ha cagat de por en veure les preguntes, clar. Ara intentem recuperar. El Guim n'ha apuntat unes quantes de fons, eh?
1: Sí, 2 o 3.
0: Bé, n'has encertat 3, per tant, si n'ha encertat 2 o 3, són totes d'ell. No pengis, eh? No pengis, que ara anem amb l'altre concursant. Mentrestant tenim aquí, mira, hi ha l'himne de Cap Verd. Puja amb l'himne de Cap Verd.

0: Trobo que és bastant llarg l'himne de Cap Verd. Ara s'acaba. Ja ho acabem bé, això, home. Ara. Debut a Cap Verd al Mundial. Aquest és l'himne de Cap Verd. Tornem al concurs. És la Judit de Pineda. Judit, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Com vas de filosofia?
1: Bueno.
0: Bueno, no pinta gaire bé, això, eh?
1: No.
0: I, a més, des del cotxe. O sigui, això és... ens ho compliquem sols. Anem a fer la teva rosca. Per quina lletra vols començar?
1: Per la D.
0: Per la D. Pues vinga, per la D te n'has saltat tres de difícils. Anem a la D. Preparada? Som-hi. Amb la D, filòsof grec, el més famós dels cínics i que dona nom a una síndrome. Com?
1: Descartes.
0: No, Descartes era francès. Diògenes. Amb la E, branca que estudia què és el bé i el mal.
1: Amb la?
0: E.
1: E. Passo.
0: La ètica. Amb la F, pare de la psicoanàlisi i autor de la interpretació dels somnis. Aquesta sí.
1: Freud.
0: Correcte. Amb la G, va ser guillotinada pels jacobins després de redactar la Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadania. És que, clar, o sigui, si encertes aquesta, ja et regalo el premi. Amb la G.
1: No.
0: Olimp de Gouges. Amb la H, filòsofa i matemàtica assassinada en un context de conflicte polític i religiós. Déu meu. Avui ho hem complicat molt, això, eh?
1: Que xongo.
0: Era Hipàtia, era Hipàtia. Judit, avui era molt complicat, això. Era molt complicat. Ens hem passat tres pobles. Torna a tocar un altre dia, ho intentem, d'acord?
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Sergi Guim!
2: Hola!
0: Escolta, aquestes classes de selectivitat del Guim han anat bé, eh?
2: Sí, bueno, la selectivitat la fa l'any que ve, per això, però sí.
0: Ai,
2: sí.
0: De batxillerat.
2: Sí.
0: Té l'assignatura de filosofia?
2: Sí, que la té, sí.
0: Guim, molt bé, això, eh?
3: Merci.
0: Escolta, això, aquests 60 euros del Condis, 40 pel nen i 20 pel pare.
2: O 60 pel nen, directament.
0: Ara, això és el que volia sentir. Doncs, Sergi, Guim, enhorabona i a celebrar-ho.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, va. És a punt de debutar la selecció de Cap Verd al Mundial. Posem Televisió Espanyola, que ho seguiran.
4: La selección de España por este campeonato del mundo, esa es más o menos su disposición sobre el terreno de juego. Y la formación de Cabo Verde.
0: Ara, aquest és l'11 de Cabo Verde, va.
4: Bocinha, que es el guardameta, López Cabral, Pico López, Dinei Borges, Steven Moreira, Laros Duarte, Kevin Pina, que es uno de los centrocampistas, Jovan Cabral, que juega por el lado izquierdo, Monteiro, que lo hace de medio centro, Ryan Méndez, que es uno de los delanteros, y el 9, que es lleva el 19, Dailon Libramento.
0: El 9, que lleva el 19, es Libramento. Comença el Mundial per Cap Verd. Nosaltres anem al butlletí.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora està citada el jutjat a Madrid. La dona del president espanyol, Begoña Gómez, el magistrat Juan Carlos Peinador, li comunicarà que la vol jutjar amb un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències, entre altres delictes, i decidirà si li aplica mesures cautelars. Madrid, Paula Bruixats, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Sense sorpreses, pel pàrquing, dins el cotxe i esquivant les càmeres, així ha entrat Begoña Gómez al jutjat quan faltaven 20 minuts per les 6. També han arribat aquí els altres dos acusats, l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, tots tres investigats. Avui el jutge Peinado, a part de comunicar a la parella Pedro Sánchez que la vol enviar a judici pels seus negocis privats, també haurà de decidir si li imposa mesures cautelars, és a dir, si li retira el passaport, si li prohibeix sortir d'Espanya o si l'obliga a presentar-se cada 15 dies al jutjat. Aquí, a l'entrada, l'associació d'extrema dreta ja ha dit que demanarà al jutge Peinado que retiri avui el passaport a la dona de Pedro Sánchez. Per la Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Més notícia, Txell Garriga.
7: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. L'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, ha pujat prop d'un 1% i ha marcat un nou rècord històric. També ha superat el seu registre màxim, l'IBEX 35, que s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primer cop la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, de referència a Europa, baixa un 5% i cotitza per sota dels 83 dòlars, el nivell més baix des que va començar aquesta guerra. Malgrat aquests bons resultats, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
3: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt prudents a l'hora de dir aquí hi passarem sense restriccions.
6: Mentrestant, Donald Trump ja ha aterrat a França per participar en la cimera del G7 que arrenca aquest vespre amb el sopar del president Emmanuel Macron amb els dirigents dels 7 països més industrialitzats del món. El mandatari de la Casa Blanca arriba a Evian amb el convenciment que divendres els Estats Units firmaran l'acord amb l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà i reobrir l'estret d'Hormuz. França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit també defensen que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear i la Unió Europea dona a entendre que de moment no li aixecarà sancions, com apunta la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
8: Necessitem un canvi real sobre el terreny abans de poder pensar en aixecar-les. Hi ha sancions per canviar el comportament. Mentre no hi hagi un canvi de comportament, no es poden aixecar les sancions a causa de les violacions dels drets humans i les armes de destrucció massiva.
7: La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. D'aquestes, algunes no acabaran sent vàlides. A més, des de finals del mes de maig ha augmentat el ritme de presentació de sol·licituds.
6: Jordi Marrón és el guanyador del 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb l'obra Manual de Flotació. El jurat ha destacat el fet de ser una novel·la de dol i reconstrucció de la memòria familiar allunyada del dramatisme i el sentimentalisme. També s'ha guardonat Laura Pallarès. Ella és la guanyadora de la primera edició del Premi BBVA Sant Joan Joves Talents amb l'obra Qui ha de callar. El jurat ressalta el fet de ser una obra coral amb una mirada i tractament original a la Guerra Civil a través del silenci i de la identitat de gènere. Aquest premi, el BBVA Sant Joan de Literatura Catalana, és un dels més ben dotats de les lletres catalanes amb 35.000 euros. Gairebé un centenar d'obres han optat aquest any al guardó. Les guanyadores seran publicades per Edicions 62. Els esports, Ruth Vilà, bona tarda.
9: Bona tarda. La selecció espanyola de futbol debuta al Mundial. Des de les 6, Espanya juga contra Cap Verd. De moment, primers minuts de joc, empat a 0. A l'11 inicial hi ha dos catalans i quatre blaugranes, Cobercí, Pedri, Gavi i Ferran del Barça, a banda de Cucurella, que justament avui s'ha fet oficial que fitxa pel Madrid. El club blanc ha pagat 55 milions d'euros, més 5 en variables al Chelsea, pel traspàs de Cucurella. El futbolista de l'Elx, Rafa Mir, ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó després de ser jutjat per un delicte d'agressió sexual i un delicte de lesions a una jove comès el 2024. El també futbolista Pablo Jara ha estat condemnat pel mateix cas a 2 anys i mig de presó per un altre delicte d'agressió sexual. Els acusats en aquest cas encara poden presentar recurs. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol renova Júlia Guerra i el Badalona Women confirma la continuïtat de Maria Llompart. L'Atlètic Barceloneta celebra ara des de les 6 el títol de Lliga de Campions de Waterpolo Polo aconseguit dissabte a Malta. Serà un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat sobretot als esportistes de la base de l'entitat.
5: Fins aquí les notícies.
10: Les dones i els dies.
11: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
10: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
10: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
11: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: 6 i 6. Ai, quin gall. Bona tarda, Marta Montaner.
1: Hola.
0: Arrenquem la setmana amb molta energia. Roger Carandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, nen.
0: No et veig gaire atenta al debut de Cap Verd al Mundial.
2: Hòstia, quan anem?
0: 0-0.
2: 0-0.
0: Mira, aquí ho tenim.
1: Escolta'm una cosa, per què els nois i a les noies també, que us agrada el futbol, us sembla tan intolerable que hi hagi gent a qui no li importa el més mínim?
0: Ah, no, no, a mi no em sembla intolerable.
3: Tu miris, jo sí que m'ho miraré.
1: No, i aquí jo no et dic res per mirar-ho.
4: Pots treure els peus de la taula de l'estudi de Catalunya?
2: No, no, per mirar el futbol. Jo és que no sé mirar el futbol si no tinc els peus sobre la taula.
1: Sou festivosos.
2: No l'entenc. Jo el miro sempre així.
4: Que és un tema de circulació de sang.
1: D'allà una edat.
2: Que em pugi tota la sang al cap per viure-ho.
0: Ve de gust tenir els bessons elevats.
2: Sí, no?
0: Sí.
2: I una pizza al davant, si pots.
1: No sé, la per Sònia Salmà, encara la tenim allà.
0: La Sònia és Atlanta, que li ha recomanat que vagi al Museu de la Coca-Cola. Molt maco,
4: Museu de la Coca-Cola. Què creus que fa la Sònia en tot el temps lliure que deu tenir?
0: I és que jo crec que no deu tenir gaire temps lliure.
1: Tenir cites, espero. En un viatge d'aquests de feina t'has de baixar sí o sí, tinguis nòvio o no. Això és un tema totalment a part.
0: Una aplicació.
1: No és opcional, una aplicació de cites.
0: De fet, crec que el conveni de la ràdio ho posa.
1: Clar, no, és que si no, no t'hi deixen anar.
0: Et donen el prèmium d'alguna d'aquestes.
3: Sí, t'ho paga.
1: Quan entres amb visat de treball als Estats Units per coses d'aquestes, et diuen, vale, i l'aplicació on la tens?
2: Perdoni, a l'Estes, si no fiques el Bumble, te'l deneguen.
1: Te'n tornes.
0: Sí. Doncs, de fet, la Sònia deu haver entrat amb visat, per això, clar. De feina, ha de treballar.
4: Què tal el seu anglès? Ella es mou bé, oi?
0: Mira quina bona pregunta, no ho sé. Home, segur que sí, però, home, li haurem de fer alguna tarda un test d'anglès, no, Sònia?
1: Fes-li. Quan parles l'idioma de l'amor, els parles tots, m'entens?
0: Bueno, però aquí pensava potser més en la feina.
4: La Sònia es comunica amb la mirada.
1: Però ella s'estima la feina.
3: En una roda de premsa.
1: Aconsegueixes fer-te comunicar sempre si hi poses voluntat i gest.
4: Però això passa més a Itàlia, potser, que als Estats Units, no?
0: Home, Itàlia és una mica més fàcil.
3: I laboralment delicat, no? Una roda de premsa fer-te entendre amb l'idioma de l'amor.
0: No, que ja els deixen parlar. Bé, a Sara Carbonero li va funcionar.
1: Ai, sí. Déu meu, és que no puc parar de manifestar aquest moment per Sònia Gelmà. És que és el meu somni.
0: Encara que fos en Ferran Torres?
1: Evidentment. Ara, escolta, si la Sònia es lligués al Ferran Torres, seria una victòria per tot Catalunya, Catalunya i especialment per les dones i homes enamorats d'ell, d'aquest país.
3: Una mica Max Iglesias, Aitana, seria.
1: Una
3: per la diferència d'edat,
1: diguem. Una mica, molt.
4: Una mica, sí.
3: 25 anys.
1: Poder fins i tot seria fora de lloc. Que és molt jove en Ferran, no? I la Sònia també molt, però vull dir-te que...
0: No, però la Sònia
3: és més gran que en Ferran Torres.
0: Sí, una mica més.
1: Sí.
3: Molt més gran.
4: Una lleta. Més gran que tu, Roger.
3: Sí, i una mica més que en Garriga.
1: Sí.
3: Llavors sí
4: que... És que enganya molt la Sònia.
1: Home, amb aquest cutis que gasta, que té un col·làgen, que sembla una nena de 7 anys. La tia... Jo ja no tinc col·làgen. Ja estic a zero. Vaig començar aquesta temporada, que jo tenia 26 anys, i jo ara, no sé si ho noteu, en tinc 87.
0: I què t'ha fet envellir tant?
1: A fer aquest horari de tarda infernal, que espero ja que la direcció me'l canviï, que cada any ens canvien el programa, fa 70 anys que ens canvien, que a mi ja m'agrada, perquè així canvio de rutines, però ja veig que l'any que ve aniran els tiros per igual.
3: Quin t'agafaries, si poguessis
1: tirar? A mi m'agrada el del migdia, que ens l'ha pres el Peyu. A mi m'agrada aquest.
3: Bueno, migdia.
4: Llavors no parlem
3: amb en Peyu, a veure si vol...
1: Bueno, ja quedaríem amb el Garriga, fora de feina.
0: Amb l'Ostrell, clar, haurem de parlar.
1: Jo amb l'Ostrell cap problema. O sigui, si a canvi de fer programa al migdia, de seure tot el programa a la falda de l'Ostrell, jo ho faig.
0: Jo crec que seria,
1: que
0: seria molt incòmode anar
3: tirant,
0: els àudios del
3: Jonathan. Se li dormirien les cames.
0: Allà amb la Juliana a sobre.
1: No, sí, avui ha tirat l'àudio del Jonathan. O sigui, de veritat, s'ha passat tres poles.
0: No, senyora, és una exclusiva.
1: Sí, el que és por morbo. I després d'aquí el que no sortirem direm depèn de què i serà un escàndol. Mira, va.
0: No és veritat. Això era...
1: A mi m'ho sembla.
0: No, és la teva opinió.
1: Jo, a mi m'ho ha semblat com a consumidora.
0: La teva opinió sempre és molt respectada, sí, és i respectable.
3: Una molt bona tertuliana.
1: Una ciutadana més d'aquest país.
4: Com és que no la fitxes com a cafetera?
3: Ella t'opina de tot. Uf.
1: És com el Pau avui a la tertúlia amb l'Ostrell, que també hi ha hagut un moment que ha dit, escolta, jo parlo com a ciutadà del país. Doncs és igual.
0: I el Bassas també, a part d'avui com a ciutadà.
1: De fet, tots som ciutadans d'aquest país. Sí, això sí que ho tenim.
0: Mira, Juliana, et faré una oferta per la temporada que ve.
1: Perfecte, hòstia, no podré.
3: No saps l'hora, encara.
1: Tinc una cosa la temporada que ve.
0: Però si no t'he dit l'hora ni de què va.
1: És igual, tinc un compromís aquell dia. Ai, ja ho veurem, segur que sí, Francesc.
0: Et faré una oferta?
1: Que no podré rebutjar.
0: Arriba el que no surti. De moment, minut 11 de partit.
2: Quan anem?
0: La debutant Cap Verd està empatant.
5: Lo que está buscando España, abrir el campo.
3: És que són dolents i ens estem relaxant. Ja ho estic veient.
4: Però de qui parles?
1: De Cap Verd?
4: Què és aquesta primera persona, en plural?
3: Jo vaig amb...
0: Amb Cap Verd, no?
3: No, jo vaig amb els altres. Jo ja us ho vaig dir.
4: Vas amb la Roja, no tens perdó de Déu.
3: No, hi ha tots els jugadors. Però ja ho vaig dir l'altre dia.
2: Hi ha tots els jugadors que són catalans, la majoria.
0: Però, perdona, el subjecte que he fet servir jo és Cap Verd, és el debut de Cap Verd.
2: No, sí, no, sí.
4: No, no, deixa'l, que no, ja ha pagat el pack del Mundial a no sé on, a Dazón,
2: sí,
4: o
2: sí,
4: Movistar.
2: Sí, sí, ho seguiré, jo ho seguiré.
4: Vinga,
2: dir,
4: doncs que et vagi molt bé.
2: Sembla que ja no es pot dir res. Vinga. No, ja no es pot dir res.
0: No, no, aquí
1: hi ha final, coses que no es poden dir i espero que cada cop se'n puguin dir menys. Perquè si el cansa de dir això, ja veus.
0: Atenció, que el que no ha sortit d'aquí avui ja ha comunicat. Per l'ambient que veig, no pinta bé.
1: La cosa calenta.
2: No, sí, clar, que està malament.
6: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
6: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
9: Ho hem aconseguit!
10: Sí!
8: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3Cat.
10: Visca!
8: Visca! Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
10: A volar!
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
11: Som 3Cat.
13: Ocasión Plus.
14: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
16: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
17: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
16: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
18: Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
19: Ara mateix, sí, sí.
16: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
20: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Pràcticament un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: No us vaig veure al Cabró Rock.
1: Evidentment, és
2: molta
1: que només
2: gent,
1: faltaria.
2: Un respecte. Molta gent em va demanar per vosaltres que si us passava alguna cosa, i dic no, tenien altres compromisos.
1: I que havíem treballat el dia abans molt dur. Al teatre.
2: No,
1: i el mateix
2: veníem,
1: dia.
2: Sí,
1: ai, el mateix dia, clar, era el mateix dia.
2: El divendres. Bueno, en tot cas, molts records de tots els oients que em vaig trobar.
1: M'hagués agradat, anar-hi. És un festival que m'agrada molt. El que passa que a mi les curves de la C-17 em mataven només de pensar-hi. Ara, quan el fan a la Castanyada, que el fan allà
2: a Montmeló, llavors
1: a Montmeló,
2: ja funciona
1: que és a 10
2: millor.
1: Minuts, clar, sí. La cosa canvia. Jo amb això sí que em noto, veus com estic fent una mica gran? Perquè abans a mi m'era igual fer les hores que fos per anar, vull dir, si jo havia de fer 3 hores de tren, amb un tren ple de gent, per anar a Montblanc, a l'acampada jove, que el nas em quedés ple de mocs negres, jo ho feia, i encantada. I ara jo he de conduir 20 minuts per anar en un plan d'oci i m'ho penso.
2: És que amb els anys la il·lusió va menys, en general, eh? I això és una merda.
1: Però tu et feia molta il·lusió, el Cabró.
2: Em fa molta il·lusió perquè ho tinc al costat de casa, però
1: veus?
2: Estic amb tu. Cada veus? Any em fa més mandra tot. I no és que sigui més mandrós, sinó que perdo com la il·lusió per les coses. Bueno, com
1: no.
2: Que ja les has viscut una vegada i una altra, les vas cansant.
1: Hi ha altres coses que sí que et fan il·lusió. Hi ha coses
2: no... més.
1: Hi ha sí. Coses
2: quedar-me
1: noves
2: a casa
1: sempre.
2: Em fa una il·lusió ara. Increïble,
1: sí,
2: De veritat. Fa 10 anys quedar-me un dissabte a casa... Era un malson. Pensava ningú m'estima, no tinc amics, no sé què ha passat avui, què hem fet malament.
1: T'has curat del FOMO.
2: Sí, i que estan a casa, doncs també doncs, m'ho passo bé, en el meu cas.
1: Molt bé. Quina alegria, nen. Va anar bé el teatre.
2: Molt bé, moltes gràcies a tots els que veu venir al Coliseum.
1: Va ser molt, molt guai.
2: 1.400 persones. Bueno, jo flipo cada cop que s'obren els llums i veig tothom allà escoltant-nos i venint-nos a veure pagant un dineral.
1: Ens vam emocionar una miqueta i tot, poder?
2: Jo, tornant cap a casa, pensava, és gros, això.
1: Vas tenir aquell un moment Lluís Llach?
3: Com la solitud aquesta de l'estrella tornant a casa.
1: Que Lluís Llach sempre explica que quan ell feia els bolos, de sobte... A veure, tampoc és els concerts que fes Lluís Llach, que sí que en va fer de molt espectaculars, però de vegades el concert del qual tornava era un concert de festa major, sense desmereixer, vull dir, tampoc sí, és... I ell ja tornava amb tota l'adrenalina que de sobte li havia baixat, sol, a les fosques, 2 del matí, després d'haver cantat Núvol Blanc amb tothom corejant-te, i clar, sents la immensa solitud.
4: Sí. No sé si voleu que comparteixi jo alguna opinió més.
3: No, si tu et vas sentir així, si a vegades dius...
4: És que per mi és una vida molt de Hannah Montana, en aquest sentit, perquè jo vaig sortir pitant que no ens vam poder fer fotos amb ningú ni xerrar amb les nostres perfectes, perquè cadascú tenia les seves coses i jo havia d'anar banyant la meva filla. Vull dir que la vida és així, també. A mi no vaig poder saborir l'èxit en aquest sentit.
1: Totalment. I quan no tens la solitud, l'enyores, perquè jo vaig dur el cotxe petat de gent... Vaig conduir cap a Cardedeu amb tota la meva família i totes les meves amigues.
3: És una merda portar gent al cotxe. Jo fa molts anys que ho dic i bueno, hi ha poca gent, diguéssim, que amb qui connecto, i ara tu comences a connectar una mica amb mi, tu, Juli.
1: No, però depèn molt de l'esdeveniment. Però és veritat que quan surts d'un espectacle així, de vegades també un moment de parar...
4: Un moment tenir... de cargol, de tancar-te la closca. És necessari.
1: El cotxe serveix molt per fer això. I si tens teva mare al costat dient que ha començat ell els aplaudiments, la teva amiga ta... Doncs clar, costa més. Però bueno, que segueix així molts anys més.
3: I tant que sí. Bé, passen 3 minuts d'un quart de set. Com sempre, comencem la setmana carregadíssims de missatges al 677-27-1058. Entre ells, el d'un oient que ens diu: hola Marta, sóc la Jordina de Calella. Us escric per informar-vos que en Manu Guix està recuperadíssim.
1: La Jordina de Calella és genial, no, d'això?
3: M'agrada molt.
1: Hola, sóc el Roger de Gurb.
3: Bueno, perquè et situa molt, ja li poses com cara a la persona.
1: M'encanta.
4: És molt codi. Ràdio Música...
1: No... És que no Pau de Pons. No és que sigui de Pons, no em compost de cognom. És que
4: per si algú se'n dubtava, sí.
1: De Pons, del poble.
3: Sí, clar.
4: Si només n'hi hagués un, no? Però per mi és un codi molt de ràdio musical.
3: Molt, i que segueixes sent anònim, però ja li poses nom i, bueno, i el poble.
4: I saps qui i on.
1: I Jordines de Calella no en deu haver-hi tantes, eh?
4: No ho sé, no ho sabem.
3: 70.
1: Jo diria màxim 20.
3: Ni 70, 20.
1: 20. Pensa que Jordina és un nom... Tampoc no hi ha moltes senyores que es diguin Jordina, és un nom més jove.
4: És bonic, és Jordina.
1: És molt bonic.
3: 15, et diria.
1: Va, compro 15.
3: Deixem-ho.
1: I tot sense saber quants habitants té Calella, que no
3: es
1: meu dificulta.
3: Es pot mirar per l'IDESCAT. Per l'IDESCAT, ara ho buscarem. Bé, la Jordina de Calella ens diu: us escric per informar-vos que en Manu Guix està recuperadíssim i estupendo. Ha vingut a fer un concert perquè estem de festa major, petita, i ho ha donat tot. Està guapíssim, supersexy, té un magnetisme a l'escenari que no s'aguanta.
1: Bueno, és que follant-se un piano, què vols?
3: Que la Juliana estigui tranquil·la. Per si voleu més info, portava una samarreta blanca ajustada i uns pantalons mig hippies així amples que li queden superbé.
1: Crec que la Jordina de Calella es vol follar el Manu.
3: En resum, ha fet un concert de puta mare i està recuperadíssim.
19: Adéu per la nit, que sento que no s'acaba, no s'acaba.
3: I ens adjunta una foto d'efectivament en Manu al concert, recolzant-se en el piano i dirigint-se al públic, doncs.
1: Mira, es veu petat,
3: paraules. Es veu ple, es veu a rebentar, sí.
1: És que no me'n recordo... Sí que la samarreta és molt ajustada, no?
3: Bueno, escolta'm... I?
1: Exacte, no? I? Exacte. Millor. És veritat que no ho vam comentar aquí al programa, que en Manu Guix, després d'haver-se recuperat, gràcies a Déu, està reprogramant tots els concerts que va haver d'anul·lar per la pneumonia que va patir. Tu, Roger, quan
3: anar...
1: deixis d'estar pel futbol, ens fas cas.
3: No, que ara ens han confirmat una cosa que podrem anar a fer al final i m'ha fet feliç.
4: Pensava que estàs mirant quantes Jordines hi havia a Calella.
3: No, i ho buscarem, eh? Buscarem a l'IDESCAT. Mira, un altre missatge.
4: Quan dius ho buscarem, vols dir que ho busqui jo?
1: Com a noia del programa que ha de buscar coses? Vol dir que no busca... Jo no tinc ordinador, com sabeu, perquè si no estaria mirant botigues.
3: Calella, Jordines. Quin Calella?
4: Jo he entès de Palafrugell.
3: No, clar, els que diuen Calella normalment són els del Maresme, que es pensen que estan sols. Ho dic perquè...
1: Escolta,
3: perquè
4: aquesta falta de res,
1: no, perquè em vaig... Escolta, que jo visc gairebé el Maresme, que vaig... és molt a prop.
3: La mostra és molt petita, és veritat, però em vaig trobar uns oients al Cabró Roc que m'anaven dient: som de Calella, de Calella. I jo dic: hòstia, jo vaig a Begur, tal... A vegades diu: no. Quan diem Calella... És Calella del Maresme. L'altre és Calella de Palafrugell.
1: Jo crec que tothom, quan parla del seu poble, diu Calella. I no m'entens? Vull dir, els de dalt i els de baix.
4: Doncs ja bueno, que ens escrigui. Invoquem aquesta Jordina.
1: Sempre genera molta confusió, això de que hi hagi pobles que es diuen igual.
4: Bueno, si no, deixa-ho, Roger, perquè jo crec que podrem dormir igual.
3: Cercador de noms.
1: Perfecte, ja hi som.
3: Vine.
1: Som dins.
4: Jordina.
3: Jordina. Cercar.
1: Però és que et dirà directament no, els que hi ha a Catalunya.
2: Els de Catalunya.
4: Clar, és que no t'ho diu per municipis.
1: Val, jo dic que n'hi ha 400.
2: Ep, per províncies també ho podem mirar. Tu dius 400 a tot Catalunya, de jordines.
1: I tant.
4: No, jo te'n dic més.
2: Què dius, Marta?
4: Jo dic 6.000.
2: Aneu molt passades totes dues. Que... una per sota i l'altra per sobre.
4: Que estem en 2.000.
2: Quantes jordines hi ha a Calella? Ai, a Catalunya, perdona. Perdona.
1: És que no sé en què penses. Que tens una cita després.
4: Ai, me n'alegraria.
1: Una, altra...
4: una cita que no,
1: no
4: sigui amb el futbol, sisplau.
2: 1.200.
1: Ah.
2: En tot Catalunya. Llavors, unes 15-20 allà a Calella, encara crec que anem llargs, una miqueta. Bé, un altre missatge.
4: Costarà, avui es veu, eh?
2: Pàgina 2, eh?
4: Sí.
2: Pàgina 2.
1: La jordina de Calella ens ha distret.
2: Sí. Mira, també ens escriuen sobre la relació d'amistat que tenen l'Anna Castillo i la Macarena García, que divendres comentàvem que se les veia moníssimes a la ruïna, molta química, i ens van preguntar si s'havien barallat mai o no. Ens diuen, hola, estic escoltant el programa enregistrat d'ahir, sobre Anna Castillo i la Maca. Sí que s'han enfadat, inclús van arribar a les mans una vegada. Ho expliquen a un podcast que no estic trobant, però el vaig escoltar l'altre dia. I efectivament, com sempre, aquesta oient té raó, i un altre oient ens ha enviat el link, i en van parlar fa cosa de fa 15 dies a Moderneces.
5: O sea, las crisis han ocurrido de todas las maneras. O sea, Maca, yo nos hemos pegado, ¿eh?
21: ¿Cómo?
5: ¿Es real?
21: ¿Perdona?
5: Sí, sí. Hace falta que lo contemos con pelos y señales. O sea, Maca cuando se enfada es fuerte.
22: La verdad es que hace tiempo que no me está pasando tanto, ya. Aunque... sí, tengo como una cosa como de justiciera que de repente me nace y me sale el padre que llevo, mi padre. Y en una ocasión... tiré del pelo.
5: Pero pelo, con esto queremos decir que evidentemente no hay crisis y ha habido muchas charlas, ¿no? Como de sentarnos a tomar un café y decir, no estamos bien, ¿qué pasa?
4: Inesperat. Jo, és que si et digués que una de les dues havia de pagar era l'Anna Castillo.
2: Oi que sí?
4: Perquè li veig més aquesta cosa com de nervi que no pas a la Macarena, que em sembla com un petit cèrbol al mig del bosc, una petita Bambi.
2: Aquesta gent que no explota mai quan ara... explota foten barbaritats.
4: No la veia gens així.
1: I sí que passa que de vegades aquesta gent també que sembla tan i tan dolça amaguen un obscur secret, que és que en realitat són molt violents.
2: I sí que fan allò que no sé qui ho va dir d'aquí, de quan no estan bé, dir no estem bé, fem un cafè i això ho arreglem. Perquè ho noten.
4: Responsabilitat efectiva.
1: Clar que sí. Bueno, però a veure, és que clar que si t'has estat estirant dels cabells la nit abans, si no fas un cafè per dir-ho,
2: s'ha de parlar en algun moment. Sí. Molt delicat.
1: És que estàs en un cul de sac.
4: Això no ens ha passat ni a nosaltres, eh?
1: Estirar-nos dels cabells?
4: No.
2: A mi el dia que algú em toqui un cabell, tindrem un problema, eh?
1: Jo t'ho t'he
2: pagat. Tu m'has tocat la cara.
4: No, és veritat que... sí, tu sí que...
2: era una altra època.
4: Però a mi no m'has pagat mai. No t'atreveixes, oi? Perquè sóc mare, oi?
1: No, i perquè quan no eres mare ja no et pagava tampoc, per ser justos. Però és perquè estàs lluny, jo crec. Perquè el Roger està aquí.
4: No, però a mi en Marc Andreu em va pagar una vegada.
1: Això és veritat.
2: Bueno, això és
1: però va ser dels nervis, eh?
4: Sí,
1: sense il·lusió. Sense,
4: com ja, un gosset.
1: Com un gosset que estava content. Com un nen quan està il·lusionat.
2: Nerviós i pagant a tot Cristo.
1: Jo tu sí que un cop et vaig fer una bufetada. Amb mà oberta.
2: Sí, sí, sí.
1: Això és veritat.
2: I encara la noto. Vull dir, la...
4: tu i jo, Roger, tindrà. Crec que no ens pagarem mai.
2: No, i no passarà mai.
4: Per al nostre tarannà.
2: Però estic
1: jo ara
2: molt
1: fa molt, que no em pego.
2: Que tu gestionis millor la ira, perquè tu, quan jo et vaig conèixer, t'ho pagaves així.
4: Ara només,
2: en general, pagava, i ara mira, per la boqueta només.
1: Aquest cap de setmana ha sigut moment de molta crisi d'ira. A veure si reconnecto amb la meva present aquest vespre.
2: Molt bé, doncs ànims. Mira, per descomptat, veig que tenim moltíssims comentaris d'oients que ens avisen de si hem vist els Instastories que ha compartit aquesta tarda la Jessica Goicoechea i en Manu Moreno, l'empresària
1: sí,
2: i model, i el jugador de rugby, que confirmaria aquesta foto a dintre d'un cotxe tots dos junts, amb un cor, etiquetats, doncs que, bueno, que han tornat i tornen a ser parella. Aquí a la foto també veig la Mumu, que és la gossa d'ella, totalment destrossada amb la decisió.
1: Ja està. Fa, hi ha una oient que ens ho ha comentat, ha dit, fixeu-vos en la Mumu, perquè que ella està molt trista.
4: Està enfonsada. Ella no vol ser en aquest cotxe.
1: No, perquè més ella deu veure unes
2: és
1: coses.
2: És que ella ho sap tot, ella... i els gossos ho noten tot.
1: Hi ha gossos d'aquests així petitons que es posen molt calents quan folles, això és...
2: Jo no em referia. Bueno, no
4: li hem preguntat mai pel tema a la Goico? Què fa amb la Mumu?
1: De vegades l'has de tancar en una habitació i es tornen bojos i criden molt, pobres, perquè amb és aquest cervell que tenen...
4: Tant, gairebé és millor deixar-lo entrar, no?
1: De pinyó, ja, però Marta, ja,
2: però
1: llavors
2: si
1: volen participar.
2: Ells també
1: en
2: volen, vull dir, són animals. Ells ho entenen, el que
1: passa. Jo dic una mica que té un gos d'aquest amb cervellet de pinyó.
4: I ens van dir que a la Mumu li agradaven molt els nois hetero. No, els, no els gossos
3: els
4: heteros.
3: Humans, els humans,
4: els humans. Els humans.
1: Nan Bell li agrada el Manu i per això està tan tocada en aquesta foto, perquè la Goico se l'està liant.
3: Va, 4 minuts i 2/4. I atenció, perquè tenim novetats fresques d'una de les carpetes que més il·lusions ha fet aquesta primavera.
4: Aquesta primavera que acaba ja per fi, perquè la cosa està insuportable ja. I sí, es tracta ni més ni menys que de la carpeta Maxi Iglesias, Aitana Sánchez Gijón.
1: Buf.
4: Que són dos actors a qui relacionem des de principis d'abril, amb la diferència d'edat que els separa, que són 22 anys, ell en té 57 i ell 35, i de qui no acabem de tenir l'aigua clara pel que fa al vincle que tenen actualment. Perquè durant aquests mesos han anat sortint vídeos d'en Max Iglesias ja de fa anys, parlant de l'Aitana, de quan van coincidir la sèrie Velvet, i clar, jo diria que aquest noi ens venia enamorat de casa.
0: És una mujer súper sàvia, hecha para adelante, precursora de un montón de cosas.
4: Aquest tall d'ell mirant a l'infini.
0: Muy valiente. Me encanta. O sea, desde aquí os confieso, mira, una gran confesión, que creo que no sea producto, porque yo sé que esto lo reconozco aunque no me esté tomando un Rioja, pero lo voy a reconocer siempre. Yo voy a estar eternamente enamorado de Aitana Sánchez Gijón. I brindo per ella.
3: És un plaer sentir-lo parlar.
1: Aquesta entrevista, que m'agradaria molt saber què polles estava fotent sol potser, mirant a càmera.
4: És que potser no era ni una entrevista, eren preguntes i respostes que ella estava fent en plena pandèmia. No acabo de tenir el context d'aquest moment.
1: Això és un problema i no és broma que passa a internet, perquè fins ara, amb els llibres, una bona bibliografia...
4: Tenies context de les coses.
1: Podies anar al final del llibre i deies, mira, aquesta referència l'han tret d'aquí. Tu ara... un vídeo que s'ha agafat i s'ha descarregat 15 vegades com aquest, que ja està tot pixelat, és impossible trobar l'origen. És impossible trobar on neix el riu.
3: Què passa? Perquè parla amb un copazo enorme davant de la càmera.
4: I quan diu brindo por ella, això és.
3: Brindo,
4: és un vídeo
3: i el Rioja, no entenc res.
4: Ai, és una delícia. Doncs bé, exceptuant algunes imatges de la revista de fa un mes, que confirmava una nova trobada entre aquest parell, de la revista Lectures, per cert. Però que és veritat que no en regalaven una nova foto de morreig com sí que van fer la primera vegada a principis d'abril, no teníem gaires més novetats d'aquesta història. Fins ara. Fins ara. Que ha parlat l'oracle del safareig.
6: Exclusiva nueva cita de Max Iglesias y Aitana Sánchez Gijón. Os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más al SEO.
4: Com és que no es va aturar la programació?
1: Això
4: el minut en què Javi Hoyos publica aquest vídeo, ara, amb aquesta exclusiva.
1: Anant bé, quan Espanya cardi un gol, baixaran a informar, eh? Vull dir que vigileu.
4: Jo espero que això no passi.
1: Pues tal com estan les coses, en el nivell de colonització en el que estem.
4: Home, encara sort que anem en directe avui,
3: està
4: no?
3: Està posat aquí a l'estudi. Si creieu que s'ha de dir,
4: Roger,
3: ho diem.
4: Per això estàs més despistat. Fes el favor de tancar aquesta pantalla.
3: Ara treure el
4: futbol.
3: Tanca
4: la tele! Home, nen! No entero, és un insult per la nostra audiència, això, eh?
1: D'entrada, aquella cançó de la Xana...
3: Oh, què dius, tu?
1: La cançó.
3: En
1: el teu futbol, me'n vaig fora a prendre l'aire. Jo també sé marcar gols i parla escaire. Soc rebel, indecent, dura i diferent. Vull un home calent. Això és el que cantava.
4: Em poses a 100, era, també?
1: Sí. Així hem sortit, clar. Malament.
4: No, clar.
3: Molt bona, molt
1: malament
3: bona.
1: Hem sortit.
3: Ah, ja ho he tret.
4: Molt
3: ja
4: bé, has miraré... posat la selva amb en Grasset.
3: Ja m'ho miraré quan arribi a casa.
4: Perfecte. Doncs aturem-ho tot, ja ho fem nosaltres.
1: Parem-ho tot!
4: Perquè tenim... nova cita de Max Iglesias i Aitana Sánchez Gijón. El món, per tant, torna a ser un lloc amable. La vida val la pena. Y en Javi Hoyos ens dona tots els detalls d'aquesta nova trobada entre els actors.
6: Hacía tiempo que no teníamos noticias de esta pareja bomba. Esta cita tenía lugar en mi tierruca, en Cantabria, en Santander. Hay una salsera que es de Santander que me ha dicho que les ha visto en un chiringuito del Puntal de Santander. Que les veía muy bien, muy felices. Claro, no teníamos foto. ¡Hasta ahora! ¡Que nos lo ha mostrado ella misma! Sí, ha ocurrido. No nos ha enseñado que iba con Max Iglesias, pero sí que estaba en el Puntal. Dice Aitana, gracias Marta Azas, la reina de Santander. ¿Y qué vemos al fondo? En efecto, el Puntal. Ya se podría animar Max Iglesias para así unir todas las piezas del puzzle y que compartiese también una imagen en el Puntal.
4: Sí,
6: pero
4: bueno,
6: vamos, que parece que...
4: es que
6: sigue adelante esta historia.
1: Visca l'amor i visca la vida, família. Aquella habitació amb aquella olor de peixateria. Quina meravella. El món val
4: la
1: pena.
4: Jo crec que en el xiringuito sí que devien prendre bastant peix. És veritat que en Javi no adjuntava prova gràfica d'ells dos, d'aquesta nova trobada. Per tant, novament, em sap greu, Juliana, decebre't. Però no tenim foto de morreig nou...
1: Jo la necessito com aire ja que respiro, Marta. No crec que pugui aguantar gaire
4: més. Tu pensa
1: més.
4: Que el poder de la imaginació sempre serà superior a la realitat. Per tant, tu imagina't un morreig d'aquells...
3: El morreig que tu
4: et fan caure de cul.
1: És que un morreig, nois...
4: El que tu tens a ment, segurament, és el millor que poden tenir. Tot i que aquests dos crec que tenen molt potencial junts.
1: Jo crec que si jo visqués una vegada un morreig com els que ells fan, jo descobriria que el que jo he estat vivint no són morrejos. M'entens?
3: Sí, sí, sí, és una altra lliga.
1: De vegades això passa, sí. Que t'emboliques amb algú que dius tot el que jo he viscut abans no compta, no val per res.
3: O
1: he d'aprendre tot de... O al revés,
3: o
1: que dius,
3: hòstia,
1: aquí quina feinada,
3: no sé si
1: aquí hi ha molta feinada.
3: O...
4: En qualsevol cas queda confirmat que en Max i l'Aitana se segueixen veient, però això no vol dir que deixin de veure altra gent.
1: Que bé, portes obertes. Això encara m'agrada més.
4: Què vol dir això?
3: Que passi l'aire, no?
1: Clar, que, sí. Que passi gent.
4: El cas és que aquest dissabte vam rebre un WhatsApp al 677-27-1058, que ara em falla una mica l'ordinador, Roger, sí que si pots deixar
3: sí,
4: mirar un momentet. Què deia el WhatsApp? Jo t'ho agraeixo.
1: Marta, si no et vale. L'ordinador, me'n vaig ara a pillar-te'n
4: no,
1: un altre.
4: No, eh? L'única de vegades el ratolí es torna una mica boig. Ens diuen, vale, aviam... Acabo de veure el Max Iglesias a Jardinets de Gràcia, per tant, a la nostra ciutat, a les 12:50 de la nit, acompanyat d'una noia morena alta que juraria que no era l'Aitana. Se'ls veia somrient i amb molta complicitat.
1: És que ell és tan enamoradís.
4: Els esperava un taxi i li ha obert la porta perquè ella passés aires de cita i de galanteria.
1: Sí, per després tirar-se-la allà al darrere. És que, clar, el...
4: Aviam si podeu afegir informació. Sou de lo millor. El taxi... Els taxistes s'hi parlessin.
1: Jo t'ho recomano viure-ho algun cop perquè no ho he viscut.
3: Jo demano,
4: no, tu no ho has vist,
3: Anda, ja. Demano que us controleu en general a la població.
1: Et dic que no ho he viscut, t'ho dic de veritat, que em semblaria una falta de respecte pel taxista.
4: Sí.
1: Màxim petting i dissimulant.
3: Però és que ni petting. Jo demanaria, sisplau, imagina't que et fan petting a darrere el teu cotxe.
4: Ma Juliana, si voldria afegir.
1: A mi em faria feliç. Si el del darrere és feliç...
4: Trobaria un esclat de la vida.
1: Què passaria si al darrere hi hagués algú pagant-se?
3: Ho veuen tot, ells. Vull dir que si ho feu...
1: Què creus que els
3: incomoda
1: més? Que sapigueu
3: que ho veuen, vull dir que si us funciona, que us mirin...
4: Dues persones que
1: discuteixen a crits, com quan en Marc Andreu i jo ens enfadem en sèrio, o dues persones que es morregen i... Res, en una mica de carícia per sobre el pantaló.
3: Per sobre el pantaló,
1: petting.
3: En el meu cotxe t'ho deixo fer. Per
4: també
3: sota pantaló, no.
4: També estigui més pendent de la carretera que no pas de qui té darrere i què estan fent, eh?
1: Últimament, com van els taxistes que mentre et porten mirant una sèrie, amb prou de feina tenen. O sigui... com per a sobre estar pendent de si pots anar per sota o no del pantaló.
4: En qualsevol cas, no sabem qui és aquesta noia misteriosa.
3: No, cap detall.
4: Li traslladem
3: no.
4: La investigació en Jaume Miranda, que ell domina molt més la carpeta.
1: A veure, també és que no acaba de donar... Vull dir, una noia morena alta, ni Sherlock Holmes podria en aquest cas, no?
4: De tota manera, el guillisme contempla el mode multipartida, com deia la Juliana Canet.
1: De fet, per mi és obligat, però...
3: Tu defensaves fa uns dies que es pot ser molt guilla sense jugar una multipartida, eh?
1: No, dic per mi. És
3: obligat. Per tu.
1: Jo no jutjo els altres.
3: Per tu.
1: El que passa que una cosa és l'obligació que tu et vulguis posar i l'altra el que després del cos estigui obert a fer.
3: El que puguis assumir.
1: No, i que de vegades tu voldries, però és que entre el voler i el poder... De vegades no pots, el cos no t'ho permet. El cos diu prou.
3: Quin tio, el cos.
1: Quin tio.
3: Va, 5 minuts per sobre 2/4. Canviem de tema. Passem per Can Casas, que ha estat un cap de setmana de moltíssimes emocions, perquè han coincidit força coses. Per una banda, divendres va ser l'aniversari d'en Mario. I en van parlant, feia 40. Una xifra tan especial mereix una felicitació molt especial. I la Melissa va estar a l'alçada i conscient d'aquests 40 va dedicar-li unes paraules amb un Instastories que deia: per molts anys més celebrant la teva vida i per veure't créixer en tots els sentits. Per molts anys, Mario. I un cor. Un text escrit sobre una foto d'ells dos agafats de la mà en algun lloc paradisíac. Per tant, la Melissa, que li torna la felicitació al seu nòvio, que també la va felicitar pel seu aniversari, amb aquella foto dels dos abraçats on ell lluïa una samarreta que deia Melissa. Això per una banda. I per l'altra, aquest cap de setmana s'ha acabat el rodatge de la nova pel·lícula que en Mario ha estat dirigint, una pel·lícula que, com ja hem explicat, la protagonitza el seu germà Òscar i també ell mateix. Doncs bé, després de gairebé 7 setmanes de feina, sobretot a Catalunya, que ens ho ha anat explicant en Jaume Miranda, ahir es va tancar el rodatge, un rodatge que sembla que ha estat molt emotiu, i el mateix Òscar feia un post on escrivia emocionat unes paraules dedicades al seu germà. Germà, la nostra segona pel·lícula junts s'ha acabat. No tinc paraules per descriure el que hem viscut. Realment crec que no existeixen.
1: Tu ara posa't a canviar tot el diccionari perquè aquests puguin explicar com està la seva pel·li, saps?
3: Gràcies per treure el millor de mi, per regalar-me la teva passió, la teva entrega. Tu fas que m'enamori d'aquesta professió, de les històries i del cinema. Per mil viatges més junts, germà, t'estimo. I diu, i els que ara ens esteu llegint, nosaltres? A Puño Descubierto, exacte,
4: està
3: Juliana...
4: Està adreçant l'espectador.
3: Exacte, trenca la quarta paret i ens diu que el 2027 arriba als cinemes aquesta pel·lícula i ens diu, us puc assegurar que no sabeu el que hem fet.
1: El cinema ha ressuscitat!
3: I posa un emoji d'aquests que li esclata el cap.
1: El que li esclata és el braç, pràcticament, perquè ha penjat una foto que és que aquest bíceps, què és?
3: Està molt fort i jo entenc que el... personatge li demanava aquest volum muscular. Ell ja sempre ha fet sí. molt esport, però aquí està...
4: Una exigència del seu germà, doncs.
3: Segurament.
4: Que això vol dir, suposo, que ja no els tindrem més per Catalunya.
3: Jo crec que ara...
4: Han abandonat ja la nostra terra.
3: Correcte. En Mario l'ha contestat, és un tio de poques paraules, però amb un missatge interessant. Li diu, siempre juntos. I un cor. Sempre.
4: Potser ell no sap que pots unir tres paraules diferents en un mateix post, perquè a la Melissa que li va dir congrats i happy birthday. O sigui, el límit sempre és dos.
1: No, ell es deu pensar que hi ha caràcters, com quan al Twitter abans hi havia límit.
4: O el saldo del mòbil, no?
1: Sí, exacte.
4: També que és tot de pagament.
3: O és més de demostrar cada dia, que també es pot... Les coses es poden demostrar.
1: Però també de vegades això dels fets i les paraules s'explica d'una manera que sembla que siguin incompatibles. I que no puguis fer les dues.
4: Bon apunt.
3: Hi ha gent que no fa ni una cosa ni l'altra, també n'hi ha.
1: No, jo els fets. Bueno, escolta, tu. Si no tens ni
4: escriu un missatge
1: dir,
4: bonic,
1: va. T'estimo a la teva mare, quins fets has de fer?
4: Molt
1: un
4: ben
1: fet
4: dit.
1: També és enviar un missatge que diu t'estimo a la teva mare, no?
4: Estàs molt bé avui, Juliana.
3: Estàs parlant molt bé, Juli. Per cert, qui no es va voler perdre el rodatge de l'última escena de la pel·lícula va ser la Heidi Sierra, que si el nom no us sona, és la mare d'ells dos. Just parar-se a les càmeres, ella va ser la primera en córrer a abraçar el seu fill Òscar. Se la veu tota emocionada. Un moment molt bonic que l'Òscar també ha penjat al seu Instagram posant mama i un cor de...
4: I que l'Òscar novament va sense samarreta en aquesta escena final, no?
3: Totalment. No hi ha cap moment que tothom porti la samarreta posada. Per tant, dies de molta intensitat a Can Casas. Jo m'imagino, com tu deies, Marta, que ara abandonaran Catalunya i vindran uns dies de tranquil·litat, segurament, i vacances després de tanta feina.
1: Amb l'Anna Mena, que també té una feinada, la cantant de Màlaga, la parella de l'Òscar Casas, que just també està fent un munt de bolos, acaba de treure una cançó amb la cantant Lola Índigo. Vull dir que aquí no sé si trobaran un forat per veure's,
3: A veure.
1: Tot i que quan hi ha ganes i estàs enamorat,
3: treus
1: no sé
3: el
1: què
3: temps
1: passa,
3: de sota les pedres,
1: que l'agenda de sobte es fa més grossa. Hi ha uns espais que no diries que hi eren. Diuen.
3: No és que no tinguis temps de quedar, potser és que no tens ganes de quedar.
4: I ja està bé, això, també,
1: Home, està genial. De fet, és un gran símptoma. Quan tu ja comences a veure, que penses...
3: Però costa molt dir no en tinc ganes.
1: Aquesta setmana...
3: Ho vesteixes d'horaris impossibles.
4: Tu això ho fas molt, també, quan ja no tens temps... Ai, quan ja no vols quedar amb noies.
3: No, bueno...
1: Vaig tan ni tan liat.
4: Sí, no, una setmana de feina insuportable.
1: S'ha de ser 100% sincer. Per això jo vaig enviar aquell missatge a aquell noi que deia... Mira, he estat molt i molt bé, però no vull tornar a quedar.
4: Però no m'agrades.
1: Però prefereixo no tornar a quedar, papallona. Una abraçada molt
3: està
1: forta.
3: Està molt bé, però jo rebo aquest missatge i em costa molt d'entendre.
1: Home, perquè, com? Al revés, no pot ser més clarament.
3: No, sí, però se m'obririen mil interrogants.
1: El que genera és que et diguin, perdona, vaig molt i molt liat, que tu encara et dona aquella esperança que
4: s'agrada l'altre. Pensa que no és cosa de la química que pugueu tenir, perquè preguntes al cap d'una setmana i ara que et ve de gust.
3: Totalment.
1: És que potes l'altre, humilies l'altre, perquè fas que l'altre com un cuc et vagi al darrere quan ja saps que l'altre pobre no t'agrada.
3: Trobo que m'ho he passat molt bé.
1: No vaig dir molt bé, vaig dir bé. M'ho vaig passar bé.
3: I tu ja dius, hòstia, va, que em proposa tornar a quedar. Però ja no et vull veure mai més.
1: No,
3: per
1: mai
3: mi
1: més
3: va,
1: no
3: va com
1: dir.
3: Molt junt. Vull dir,
1: era,
3: com...
1: m'ho vaig passar bé, però prefereixo no tornar a quedar més.
4: Ja està.
1: Una abraçada molt forta. I ell va dir, ups, doncs cap problema, tal.
4: Que està, entesos, no tornarà a dir-li de quedar.
3: Jo prefereixo que em digui que té una reunió cada dia d'aquí fins a la mort.
4: Mare meva.
3: Bé, fem una pausa i de seguida sentirem les últimes declaracions de Marta Pombo.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
20: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Va, parlem de la família Pombo.
1: És que la marxa d'aquesta cinta... Que està passadíssima de voltes.
2: Però a mi m'agrada, és com que anima una mica,
1: sí,
2: no? Vens com de publicitat i dius, va,
1: aixequem-ho. Et posen aquesta sintonia i te'n vols anar de festival 5 dies seguits.
2: Però això és...
1: Tampoc és això, eh?
2: Va.
1: Marta, és una autèntica bogeria.
2: Aviam, torna-la a posar del principi, Macià, aviam si és tan bèstia. Aviam. Aviam. El meu somni, ja ho sabeu, fa molt que us ho dic, que m'agradaria fer un teatre, el programa en un teatre, com si fos un musical, amb tota una orquestra i una banda, com una filarmònica, que interpretés això en directe.
1: Ja fa molt que us ho dic, diu.
2: Jo ho vaig dient, però veig que no...
1: Però si, com no... si nosaltres fóssim les quefes, Roger. No. Saps que manes tu?
2: Sí,
1: jo vaig
2: això...
1: dir que volia un pianista i no hi era. I amb un pianista no ens el podem permetre.
2: Jo li vaig deixar caure la cul l'altre dia sortint de... Quan ens esperàvem allà al teatre, dic, hòstia, t'imagines aquí el fosso, tota una orquestra, i que tot fos en directe.
1: Ella ha vist potser... looks de Rosalia i mira.
2: Potser fins i tot
1: i cada cop que parléssim
2: músics...
1: d'en Ristol, tiriri,
2: en directe, amb orquestra.
1: Seria increïble.
2: No sortia amb orquestra.
1: Doncs, és meravellós. Ets tu qui ho ha de pagar. Endavant.
2: Molt bé, doncs mira, parlarem de la família Pombo, Juli, que, bueno, n'han tornat a fer alguna de gruixuda.
1: Sí, aquest cop ha estat la germana mitjana. Canvi de to, sisplau, que sento molta rialla i veig que aquí tothom està molt de la broma.
2: És la primera que estàs de catxondeo des que hem començat.
1: És que a mi m'estan fent molt mal els ulls perquè porto les lents de contacte i no sé què passa. Que les
9: mira com l'Ariana Grande, has vist que se n'ha posat per primera vegada?
1: De lents de contacte?
9: Sí. En aquests shows que està fent ara, ja ha dit, per primera vegada veig el públic que tinc davant.
1: Bueno, és una bona manera d'enfocar-ho.
2: Te les vas traient de tant en tant, perquè hi havia una època que fins que no...
1: No, això ja ho fa, encara... Bé, és igual, va. Bueno, va. Sí, aquest cop és la germana mitjana, la Marta Pombo, la que han dit una de molt gruixuda, que no ens ha deixat gens indiferent.
2: Mira, beu una mica d'aigua i ho farem bé, aquest tema, perquè és que no s'està acabant d'entendre, Juli. Agafa, posa't aigua. Marc Andreu, bona tarda.
21: Bona tarda, pendons.
2: Ara comentarem altres històries.
21: Però què està passant aquí avui?
2: Vinga, som-hi.
1: Tot plegat va passar fa un parell de dies, a una catifa vermella, quan una reportera va agafar Marta Pombo, que és probable que algú s'hagi perdut fins i tot en el qui, perquè no ho hem acabat d'explicar bé... I li va fer una pregunta misògina, ja molt fora del lloc d'entrada. On tens les nenes? Recordeu que a tot això la Marta Pombo estava treballant, que encara que no ho estigués, però és que a més ella estava currant. Això eren declaracions per la revista Hola.
23: Los peques hoy con el papá y con las ayudas.
24: Es que tengo una suerte de marido, de verdad, que es que no me lo creo. Además está generando muchísimo vínculo con las niñas, algo que me enamora aún más. Y poder contar con él como para poder irme a trabajar o de disfrute y que cuando le toque a él pueda hacerlo con la misma libertad que lo hago yo, me parece increíble.
23: Un equipo. Va el ojo.
24: Pues va mejor, ¿no?
23: Ay, mucho mejor que el otro día.
24: Sí, me lo he maquillado un poco mejor, yo creo.
1: A tot això, la Marta Pombo té l'ullet millor, perquè us recordo que la seva filla li va cardar una nata amb el cap, que a la pobra li va sortir un morat que flipaves.
9: Sí. Sí.
1: Marta Pombo, aquest discurs de el marit que ajuda... Tinc un home tan bo, tinc tanta sort...
9: Que marxo uns dies fora de casa i les nenes segueixen vives quan torno, no? És que escolta'm una cosa.
1: Està generant un vincle tan maco amb les nenes. Escolta'm, bueno, aquest senyor...
9: Es diu responsabilitat.
1: No és un cangur, és el pare d'aquestes criatures, no fotem. Altra cosa seria que digués... Ai, sí, aquest amic de la família, el Josep, que bonic, que està cuidant-les, quines són... És el pare d'aquestes nenes. Per què parles com si fos la teva responsabilitat i ell t'ajudés? Aquí el verb ajudar ja fa molt que s'explica que no s'ha d'utilitzar.
9: També
1: pensa ningú ajuda ningú.
9: Que elles s'han criat on s'han criat, eh?
2: Clar, en un context...
9: Que probablement els pares, les famílies, són les primeres que diuen quina sort que tens un home així al costat, eh? Cuida'l, no el deixis escapar,
1: És que mai ningú... No sentirem mai enzar amb el marit de Marta Pombo dient quina sort... Per començar, mai de la vida li preguntaran on té les nenes. Però si li pregunten, mai dirà ell... Tinc tanta sort amb la dona que tinc, que m'ajuda tant a casa. És que no ho sentirem mai de la vida. És que és impossible imaginar-se aquestes paraules sortint per la boca de Luis Zama. Marta Pombo, 2026. En la meva humil opinió com a ciutadana de Catalunya, és misògin i, a més, inadmissible que parlis així. Ja he dit jo que les rialles acabaven en ploralles.
9: Mm-hmm.
1: Tanta rialla, i la cosa era sèria.
3: Creus que li arribarà aquesta opinió i que la reflexionarà una miqueta?
9: Home, el Papín suposo que ja és oient ara del que no surti d'aquí.
3: Bueno, suposo, des que amics. Sou amics. Hosti, sí, com ha funcionat aquesta foto?
9: Escolta'm una cosa. Aquí l'estratègia digital, quina va ser exactament? Perquè pengem la foto amb el Papín i al cap d'una hora pengem un reel criticant les begudes de la seva filla Maria Pombo.
3: Per mi una cosa no treu l'altra, eh?
10: Molt bé.
3: Vull dir...
13: Al revés, Marta.
9: Que era una oportunitat.
13: Home, clar. Era pur oportunisme.
9: Era engagement, molt bé. Ja m'ho explicareu, perquè qui va donar la cara sóc jo.
13: Ha funcionat, eh? Bueno, però escolta...
3: No, molts comentaris de molta gent...
13: Altra cosa fos al contrari, que penguéssim un reel insultant la beguda de Maria Pombo i després haguessis de trobar-te amb el Papín, que és el que em va passar a mi amb la Rosalia i el vídeo de l'Escolaria. Això sí que va ser una putada.
10: Bueno.
9: Vinga,
13: que bé estem, que bé ens ho passem.
14: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.

0: m'heu emocionat i fet patir fins al final, amb Llarga vida el que no surti d'aquí, Trio de perfectes, o Bon dia família, acabo de veure el nou capítol del que no surti d'aquí, el descobert.
1: A la plataforma 3cat, si algú no ho sap. Sí.
0: M'ha agradat molt 3cat. I realment espero que el programa, tot i que el diu la Juliana que aquest serà l'últim any, em continuï amb molt més temps. Gràcies per fer-nos passar una bona estona, sempre us estimo. De fet, és un gran episodi, perquè passen moltes coses, hi han molts bons noms amb qui xerrem.
1: Amics reals.
0: Amics. I és un episodi que gran part passa al Festival d'Estridam, i hi ha moments que a mi em fa molta gràcia, que és com aquest, que ens trobem una fan.
2: Et faria un autògraf, que em caso.
3: I tant.
2: Soc molt fan de sortir d'aquí.
4: Bona casa. Bona
1: casa.
2: Marta, no, Marta, ets tu. Andrea.
1: Ui, quins nervis.
5: Andrea. Ai, què li diu, que l'amor s'acaba?
4: No, avui no és el dia. Avui no és el dia.
0: Hi havia molt de comiat de solter aquell dia.
1: Però molt! No sé què passava. És que els mesos de maig i juny són insuportables.
0: I es veu molt com ballem amb la Muixca, també amb la Lesbian, també un Oques Grasses.
1: A veure, no ballem amb ells, sinó amb ells actuant.
0: Sí,
1: i nosaltres...
0: sí. Però sí que és veritat que ballem amb ells,
1: no ballem. La imatge de Roger Carandella a sobre de l'escenari mentre està la Bob Lesbian ballant així com estil batxata, saps? I l'altre, ai, d'on solíem gritar!
0: Vale, ballant amb ells no, però sí que vam poder xerrar amb alguns d'ells. Per exemple, al backstage, la Juliana va poder parlar amb la Muixca i va parlar de la seva aturada i la por que té allà al futur.
6: M'he avorrit tant que ja m'ha servit, perquè jo no em sé avorrir, saps? Crec que tu també ets molt així, en plan, com a la que estic 3 dies sense fer coses, em sento com... Pot passar un divendres de bolo i el divendres següent no tenir bolo i el dilluns pensar, en plan, hòstia, quan em dedicava a la música, saps? En plan, com... I he fet un exercici mental de dir, tio, jo he tingut sempre molta por al futur, saps? Com m'estan passant coses boníssimes. Hòstia, vull mantenir-ho al màxim, com no vull que... No vull perdre això. I aquesta por sempre m'ha fet com viure el present amb una ansietat.
7: Que fins i tot quan tot va bé i tot segueix el que tu tenies al teu cap o el que et pensaves que volies, mai és realment com tenies al cap, com no, eren les teves expectatives.
6: No, les expectatives són horribles.
7: Horribles. Per tant, has d'estar com... Sap greu, però fluir. Sí, en plan, sí, sí. És que sap greu, és la puta realitat. En plan, ja arribarà el que sigui perquè no es pot controlar.
1: Escolta, sí, vols deixar-ho ja tot?
0: No, la veritat, és una gran conversa amb la Muixca.
8: No, va parlar molt bé.
1: Després ens vam embolicar.
8: Ella especialment.
1: Sou els dos ànecs fumant, per mi, eh?
9: Ah, sí, aquell meme que ens encanta, sí, sí.
8: Home, estava, jo veia l'entrevista i no paraven de caure-li pitis a terra, te'n recordes, a la Muixca?
1: Sí, no, increïble.
8: Anaven caient cigarros al terra de la seva cadira i la Marta i jo mirant-nos-ho de lluny. Bueno.
0: Doncs també vam tenir un moment per xerrar amb el Santi Balmes i el comet que fan amb els Love of Lesbian.
7: Tu com te'n vas adonar que volies un... que necessitaves un peron?
10: Ha estat d'una manera progressiva, però no sé si heu tingut mai la sensació d'estar... com si t'hagués atropellat una locomotora i estiguessis com anant a 250 per hora i que no, ja no controles la situació.
7: Quan vas notar que et passava això?
10: A mi m'ha passat això amb Latinoamèrica. O sigui, Latinoamèrica, que estimo molt viatjar cap allà i tal...
4: De rockstar.
10: Sí, exacte. Això s'havia convertit en una inèrcia que he vist que això, les filles... Necessito una pausa, llarga. No? Perquè és que, vull dir, tinc 55 tacos, amb el qual... O sigui, és com m'està passant cada cop la vida com més ràpida. Vull parar, vull fer un disc en català, o dos, si pot ser.
4: No sé si et fa por que canviï com la relació que teniu fins ara amb tota la tribu.
10: Ho hem d'assumir. Hem de ser valents.
0: I això va molt relacionat amb un tema que ha sobrevolat tota la docusèrie. I és si el que no surti d'aquí s'acaba aquest juliol o no.
8: Què?
0: Roger Carandell, vull dir, he fet una pregunta.
8: No, no has fet una pregunta, has fet una afirmació.
1: Tu. Això és veritat. Això va molt lligat amb això que sobrevola, la, és veritat. Sí, doncs... sé que, clar, com que el guió és fluixet i poses només bla, costa després. Tu li passaves la pilota en Roger, no?
0: El que no surti d'aquí, Roger Carandell...
8: Quina és la pregunta? Ves directe, eh?
0: El que no surti d'aquí s'acaba aquest juliol...
8: Aquesta és la pregunta, eh? Molt bé. Intentaré respondre-te-la. Llavors... El que no surti d'aquí, d'aquesta temporada, s'acabarà, per ser estrictes, el 3 de juliol. Això vol dir que falten 15 dies, 18 dies, més o menys.
1: Queda res!
8: És ja. D'aquí dues setmanes estarem a la recta final de la temporada. Al final de la tercera temporada del que no surti d'aquí, em volia apuntar aquí quatre coses, i volia buscar la data que vam començar

0: però no tinc clar quan va començar.
1: Jo t'ho dic, el 4 de setembre del 2023.
0: Que és, sí, correcte.
2: Un dia abans que naixés la Nina.
1: Hores abans. Que em vaig posar de part encara el 4.
0: I que vam començar aquell que no surti amb la Marta de permís i tot això, intentant veure cap on anava aquest programa. La Juliana encara se'n riu molt dels primers guions que jo preparava els primers dies, dels temes, de com els enfocava.
2: I jo també, que era tot com molt curt.
1: Però que bonica l'hora que sigui així, que hagi evolucionat tant.
0: Era un descampat i havíem de començar a construir. I, bueno, ens va portar el seu temps. És un programa que al llarg d'aquests 3 anys ens ha donat, jo parlo personalment, però crec que també per vosaltres, molt més del que mai haguéssim pogut imaginar.
2: Tu
0: saps. En aquells primers dies m'haguessin dit, com t'imagines d'aquí 3 anys? I no hagués dit res del que està passant ara mateix.
2: Tu saps quan la Rosalía va fer el Motomami Tour i va fer aquella publicació ja quan ho havia acabat dient, aquesta gira, m'ho ha donat tot i m'ho ha pres tot també? Doncs, si llueixen doncs aquests 3 anys que no surtis. Mm.
0: Sí, és un programa que ens ho ha donat...
2: Marc
3: Andreu
2: plorarà.
3: Tant, tant. Jo, perquè
0: estan
3: violins de
0: fons. Bueno,
1: carinyo.
0: Tu em fas una pregunta. Jo fa dies que em vaig apuntant 4 ítems aquí a les notes del mòbil per quan arribi aquest moment. Jo crec que aquest moment no va aquí. Crec que aquest moment havia d'anar, diguéssim, a l'últim dia de programa.
1: L'any passat ho vam fer l'últim dia,
0: perquè
1: no?
0: Perquè això també, segons com, et deixa en una situació de que vénen 15 dies ara, que... Bueno...
3: Però si és un comiat també va bé tenir 15 dies.
0: Jo crec que el comiat... Bueno, és igual. En tot cas, és un programa que ens ha donat moltes coses. Potser ens han après algunes, també, pel camí, parlo tant de professionals com de personals. I a aquestes alçades és evident que hem de donar gràcies als oients.
2: Home, totes les gràcies del món, sí.
0: Als que ens seguiu des del principi i els que us heu anat incorporant al llarg del camí, que són moltíssims, també més dels que mai haguéssim pogut imaginar. Gràcies al CAC per no haver-nos tancat el programa.
1: Es va patir més l'any passat que aquest, però sempre hi ha un moment de...
0: Molt delicat. Gràcies també a tot l'equip que fa possible aquesta hora de ràdio cada dia i que mai surten per antena, que són la Maria, la Marina, la Carla, la Dolors, l'Enric, en Fran, la Gisela, en Macià i molta més gent d'aquesta casa. I, evidentment, gràcies, Marc Andreu. Gràcies per riure incondicionalment.
2: Aquí és on es trenca.
0: De tot el que fem, fent-nos sentir unes putes estrelles quan sovint no ho som. El teu riure ho cura tot.
1: Roger,
3: que bonic. Estic
2: al·lucinada, jo.
0: Sí, m'ho haig d'escriure al mòbil, perquè llavors hi arribarà un moment que això s'haurà de dir.
2: Apunta, motiu.
1: Roger, apunta alguna cosa d'en Víctor Navarro, d'en Pau Espark.
0: Sí, també. Pots donar un cop de mà, Marta, pel final del drive.
1: Gràcies per col·laborar amb nosaltres. Esteu... no sé quin
2: refer. Sou un regal.
1: Sou un regal. Sou un tresor.
0: Ens alimenteu l'ànima cada cop que veniu.
2: Molt bé. Això és veritat,
0: Juli i Marta, gràcies. És increïble lo intel·ligents i guapes que sou. I jo afegeixo, us estimo. Bé. Arribats a aquest punt, us comunico que després de parlar-ne moltíssim entre nosaltres, no us ho podeu ni arribar a imaginar.
2: O potser sí, si heu vist l'educació.
0: La de vegades que hem tingut aquesta conversa. I també de parlar-ne amb la direcció de la ràdio, perquè això és cosa de dos.
2: I amb el coixí. Jo personalment ho he parlat molt amb el coixí, també.
0: S'ha decidit que... la direcció ens renovarà.
4: Per tant, avui, una temporada més...
2: Yeah!
4: A Catalunya Ràdio, el que no surti d'aquí.
2: Estem salvats, un any més.
0: Un any més de salvació i de condemna a l'hora.
2: Al setembre, la Juliana i jo ens tornarem a discutir.
0: Per tant, a partir del setembre seguirem una temporada
2: més. És el meme aquell de no puc més. Evidentment sí que puc més i així seguirà sent, a més.
1: Sent així, sí.
0: Moltes gràcies a tots, contents d'acompanyar-vos un any més i que ens seguiu aguantant i que seguiu venint al teatre i tot el que fem.
1: Seguirem amb teatre, per tant, també,
0: Vaja, seguirem amb tots.
2: Marta, jo ja que segueixo, m'entens? O sigui, si m'enfango fins al coll. Però ja que fem un any més de que no surti d'aquí,
1: és l'últim any o no?
2: Això ja, Marta, ho resoldrem el juliol que ve.
1: Jo ja anticipo, és que és el meu gran problema, que jo m'anticipo tota l'estona.
2: Estem donant una alegria, això va any a any, és la nostra professió.
0: No, hem de plegar, per avui. Fem una pausa i tanquem la tarda.
5: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'Ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
6: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
2: No, no, te'n falta una.
6: Ah, clar, la del tot costa.
2: Doncs som-hi, convocatòria.
7: Ahora bien lo bonito, atacantes.
2: Marc Crosas.
6: Natàlia Arroyo.
2: Gemmarí Dongú.
6: Bruna Vilamala.
2: Damià Abella. Ion Vaquero.
6: Ilia Sánchez.
8: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
6: Al tot costa.
7: Momento, seguimos.
8: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
9: Doncs un minut per arribar al tot costa. Costa, no sé si m'has sentit les notícies, però s'ha anunciat una renovació aquí, eh?
6: Ah, sí?
9: Sí, sí.
1: L'importa tan poc.
9: No.
1: Ens ara... trobaria tan poc a faltar.
9: No, no.
6: Ah, hem renovat. Ah, molt bé.
9: I la Sònia.
6: Bé, igual, la Sònia ja ho donava per suposat, vaja. Sí, no, por la cuenta que me trae.
0: Però podria arribar un dia que la Sònia es buidés, per exemple.
6: Sí, o, no, o tu. O que em buidi jo, sí, podria ser, però de
9: qui
6: moment...
9: Qui es buidarà abans, creus?
6: Jo, sens dubte.
1: Sí,
6: no,
1: ja
6: això,
1: es veu.
6: Això, no hi ha cap mena de dubte.
9: Doncs bé, l'any que ve seguirem però plens d'energia.
6: Crec que encara no ha arribat el moment i celebro que el vostre tampoc.
9: Doncs així serà.
0: Sí, un any més, com en Guardiola, any a any.
9: Ens has fet patir una mica, ha sortit gent del lavabo, preocupada,
0: ah, sí?
9: Amb el teu discurs.
0: Bueno.
9: Això és literal. És literal. Doncs res, ara arriba el tot costa. Com està
0: ai,
9: això?
0: Ai, que estan a punt de marcar. Com... Ai, no.
9: Estan en joc?
6: No,
0: és mitja part.
9: No, les opcions, això...
1: Els nervis.
0: Perdona.
9: Doncs res, ara arriba el tot costa amb la Sònia des d'Atlana i el Costa des d'aquí. Ah, què és la Sònia aquesta de fons?
0: La Sònia.
1: Fa veure que no hi és.
9: Ah, sí,
1: era la Sònia.
10: Tot costa.
6: Per segon estiu consecutiu, el Madrid s'ha hagut de comprar una defensa nova. El fitxatge de Cucurella pot saber greu a alguns culers per la seva formació a la Masia, però és lògic. I si el Barça no l'ha volgut recuperar tenint-lo a l'abast, tampoc no ens n'hauríem de fer mala sang.
10: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: d'aquest dilluns 15 de juny de 2026, el dia del debut de la selecció espanyola al Mundial. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: El Mundial al tot costa.
0: La Sònia és a Atlanta, Atlana, que diu el Garriga, que en sap una mica més que... Vaja, bastant més que jo de pronúncies nord-americanes, seguint aquest Espanya-Cap Verd, que és el descans.
1: Sí, ara mateix som al descans. Atlana, per cert, també m'ho va dir la Lloberes, per tant, deu ser que és així, eh? Doncs sí, el descans,
0: no, amb la gran no, sorpresa... No li direm Atlana, oi?
1: No, no, li direm Atlanta. Som a l'estadi ara mateix d'Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium, perquè la FIFA tampoc voldria que li diguéssim així, però és que és el nom que té l'estadi. I vaja, el que ara mateix dèiem, en aquest debut d'una de les quatre seleccions debutants de Cap Verd de la selecció espanyola, de moment amb empat a zero, amb quatre jugadors del Barça a l'11 inicial de De La Fuente, Cubarsí, Ferran, Pedri i Gavi. Gavi ha estat la gran sorpresa d'aquest 11. La resta dels jugadors que es preveien, però el dubte a l'esquerra era entre Olmo i Baena, i no ha estat ni Olmo ni Baena, ha estat Gavi, el jugador que està jugant per aquesta banda esquerra. I fins al moment empat a zero el marcador, amb Lamine a la banqueta. Aquest empat a zero jo crec que ens fa intuir que Lamine sortirà en aquesta segona part. S'ha de dir que Espanya serà tontonant, perquè ha començat el partit molt ensupit, amb una primera part on el Cap Verd ha plantat cara, però ja en els últims minuts Espanya ha començat a tenir oportunitats. Al minut 38, una doble oportunitat. Primera, Ferran, un xut al pal després d'una deixada de Cucurella amb el cap, i en aquella mateixa jugada Oyarzabal ha rematat i ha estat molt bé aquí Bosinha, el porter de Cap Verd. Al minut 44, un altre cop, Cucurella per l'esquerra i rematada de Ferran venint per la dreta a les mans d'Osinha, i ja en el minut 45 la porta amb un cop de cap aturada de Bosinha, aquest porter de 40 anys, que la veritat és que ho està fent bé i és un dels culpables que, o responsables que el partit continuï amb empat a zero ara al descans.
0: Doncs primera part discretota de la selecció espanyola, encara més al marcador, però ho explicava bé la Sònia, Espanya ha anat collant a mesura que han avançat els minuts i segurament podria haver arribat al descans ja amb algun gol al seu caseller. La Sònia, que queda pendent d'aquest Espanya-Cap Verd, evidentment l'anirem seguint de molt a prop en aquesta primera hora de tot costa, però Rut Vilà, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Amb la Rut avui farem el seguiment de l'actualitat mundialista.
2: Resultats.
3: Països Baixos 2, Japó 2, Alemanya 7, Curaçao 1, Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, Tunísia 1 són els resultats de l'última jornada.
2: Agenda.
3: Després del partit d'Espanya jugarà el Bèlgica-Egipte a les 9, a les 12 tindrem l'Aràbia Saudita-Uruguai del grup de la selecció espanyola, a les 3 de la matinada Iran-Nova Zelanda, i ja en parlem demà al tot costa perquè l'últim partit de la jornada demà és el França-Senegal a les 9.
0: D'aquest Aràbia Saudita-Uruguai en parlarem en clau Araujo, que serà baixa, la Laia Tudel ens explicarà com està el defensa del Barça, i de l'Iran-Nova Zelanda en parlarem amb el nostre corresponsal, Oriol Serra, perquè aquest partit, ja m'ho permetreu, gairebé té més connotació geopolítica que no pas esportiva.
2: El protagonista.
3: El seleccionador de Tunísia, Sabri Lemouchi, perquè Lemouchi ha estat destituït després de la golejada rebuda per Tunísia contra Suècia.
0: El primer partit
3: s'ha encarregat? Sí, sí, sí.
0: Collons.
3: De fet, només ha dirigit 5 partits perquè el van nomenar seleccionador al gener. Ja venia l'ambient enrarit perquè els dos últims partits de preparació els havia perdut la seva selecció i, finalment, després de la derrota contra Suècia, doncs el primer seleccionador destituït en aquest Mundial.
0: Jo ja he vist centenars de seleccionadors destituïts després de quedar eliminats, sí. Alguns a l'autocar de cada eliminats, però després del primer partit...
3: Ja ens diuen que no ve d'aquí la cosa, que ve de lluny.
0: Ah, ja, m'imagino que devia arribar una mica castigat, però carregar-se'l després del primer partit em sembla bastant contundent.
2: el gol.
3: Doncs el segon gol de Yacine Yarí amb la selecció sueca, que és un cacau, un xut exterior, després d'una pèrdua en camp propi de Tunísia, però és particular perquè Yarí havia marcat també el primer del 5-1 de Suècia-Tunísia, un gol que no ha celebrat perquè el seu pare és tunisià.
0: Imagina't tornar a casa molt prudent. El gol l'havia de fer i la no celebració jo crec que també.
2: La veu del dia.
3: Són moltes veus, són veus de seguidors escocesos, perquè la premsa d'Escòcia assegura que el volum del so dels escocesos cantant el Flower of Scotland en la prèvia del partit contra Haití és el so més fort enregistrat mai en un mundial. Aquests càntics superaven els 125 decibels a Boston.
0: La veritat és que sí, vaja, no sé si ho han comparat amb tota la història dels mundials, però és una mica de soroll. Això em fa pensar en una cosa que vaig pensar ahir veient el partit d'Holanda. Jo crec que deuen comprar extras, perquè és impossible que tinguin tants aficionats a tots els mundials, a totes les Eurocopes. En fi, és una de les aficions que dona més color fora conyes als mundials, i en aquest no serà una excepció.
2: La lupa del Torquemada.
0: Ricard Torquemada, bona tarda.
4: Bona tarda, Jordi.
0: Espera't un segon. Sònia, ha començat la segona part al Danta, eh?
1: Sí, ara mateix acaba de començar aquesta segona part.
0: I sense canvis?
1: Sí, sí, en principi sense canvis, i per tant amb els mateixos 11. De moment no veig... Ah, sí, sí que veig que hi ha diversos jugadors que s'estan escalfant. Ara intentaré, perquè l'estadi de l'Atlanta té 70.000 espectadors i diríem que estem a l'última fila, però ara intentaré esbrinar si un d'ells és Lamine Yamal. Ara de seguida us ho dic.
0: Bé, per si de cas, Lamine Yamal, al final de la primera part s'ha assegut a sobre la nevera, com vulguem dir...
4: Lluís? Sí,
1: mira, tenim Nico Williams i Lamine Yamal són dos dels jugadors que s'escalfen, també veig Olmo, per tant, sí, sí. De moment s'escalfen, però si la cosa no canvia, doncs començaran a entrar jugadors.
0: És raonable, Ricard, que De La Fuente comenci a buscar alternatives. També és cert, ho deia la Sònia, que en el tram final de la primera part Espanya ha canviat de marxa i ha generat alguna ocasió clara, especialment el travesser de Ferran Torres, però, vaja, en general li està faltant desequilibri, sí. I diríem que Cap Verd està sobrevivint raonablement còmode.
4: Clar, és el típic partit contra un rival tancat que et redueix al màxim els espais i que depèn de la teva rematada, de la teva contundència i abans del teu desequilibri. Ha arribat en 10 minuts perquè quan a vegades arriba una oportunitat, Cap Verd dubta, Espanya hi creu, i de cop i volta pot haver que en aquella tramuntanada, en aquella onada, doncs n'apareguin dues, tres oportunitats. Però el partit, Espanya el té encallat perquè necessita dribbling, i no té dribladors. Ferran a la dreta, els últims minuts de la primera part ja ha abandonat la dreta després de pèrdua de pilotes perquè no és el jugador per donar amplitud. Gavi és un fals extrem esquerre. Oyarzabal no participa gaire del joc col·lectiu perquè és un rematador. I ni Cucurella ni Marcos Llorente són laterals que des d'una acció d'un contra un puguin generar alguna oportunitat. Per tant, tot dependrà de la rematada. I mentre no hi hagi rematada, Espanya patirà i necessitarà dribladors que... La veritat és que Espanya ha tingut mala sort de començar sense Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, que són els tres extrems que té per anar al cara a cara.
0: També té Jeremy Pino, que la veritat, no sé si té alguna qüestió física, però abans que jugar amb Ferran i amb Gavi a les bandes, que és evident que no són dribladors, i en el cas de Gavi ni tan sols un extrem, té un punt sorprenent.
4: Sí, és veritat que Jeremy Pino amb el Crystal Palace ha acabat jugant tota la temporada per dintre, perquè jugant amb carrilers ja no és l'extrem que jugava amb el Villarreal, però probablement tens raó que és el perfil més clar per jugar al cara a cara. Ferran no ha entès bé el partit, o no l'ha entès De La Fuente, fins l'aturada de refresc, aquesta d'hidratació. Després ja ha canviat, ja ha jugat més per dintre, per arribar, ha tingut les dues opcions, ja no està obrint la banda, l'obra Marcos Llorente, això ja té més sentit. I Gavi, doncs, bones combinacions des del fals extrem esquerre, però vaja, per eliminar rivals necessites jugadors que ho puguin fer amb el dribbling.
0: Ara m'avançaré perquè, evidentment, les anàlisis dependran de quin sigui el marcador. Si Espanya guanya, quedarà en això que diu el Ricard, un partit que s'encalla. Si no, segurament hi haurà certa preocupació. A tu t'ha de... t'ha desencaixat alguna cosa que hagis vist de la selecció espanyola que passa per ser una de les favorites per guanyar?
4: Bé, l'estat de confiança que necessita gols i victòries. És a dir, en l'Eurocopa tot va fluir i van arribar els gols, les oportunitats, els partits encallats, els resolies fàcilment, no tenies jugadors capitals lesionats, i Espanya ha començat amb la cara torçada per les lesions dels extrems els dies que més els necessites, i perquè no has obert el marcador quan havies de ser contundent en un partit com aquest. I això sempre et genera una resta de confiança, no? La dinàmica positiva. Des del punt de vista tàctic, el que passa o el que està passant té lògica, no és concloent i no canvia la naturalesa de l'equip ni les seves opcions.
0: Molt bé, doncs amb el Ricard Torquemada hem fet una primera anàlisi d'urgència, encara amb aquest Espanya-Cap Verd en joc, al 5 de la segona part, i amb la Sònia Gelmà seguint-ho des d'Atlanta. Ricard, gràcies, una abraçada.
4: Esperant la minya mal, gràcies, adeu.
0: Efectivament, i mentre esperem la compareixença del crac blaugrana al terreny de joc, repassem la resta d'informacions esportives del dia. Hola, Sònia Oleart, bona tarda.
5: Bona tarda, Jordi.
0: Què ens expliques?
5: Marc Cucurella serà jugador al Madrid les 6 pròximes temporades. Cucurella és d'Alella, al Maresme, té 27 anys, i ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea. Va estar 2 temporades al filial del Barça, també ha jugat a l'Eibre, al Getafe i al Brighton anglès. El Madrid ha pagat 55 milions d'euros, més 5 en variables. El futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. També s'estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Els acusats, en aquest cas, encara poden presentar recurs. A la Lliga Femenina de Futbol, Júlia Guerra amplia el contracte amb l'Espanyol una temporada més, fins al 2027, i el Badalona Woman ha confirmat la renovació de la migcampista de Vegas, Maria Llompart. Ha jugat 21 partits com a titular i ha marcat 2 gols aquesta temporada. Definida la final de la Lliga ACB de bàsquet, que disputaran el Barça i el València. El jugador de la penya, Ricky Rubio, pensarà aquests dies el seu futur.
0: Perdona, aquest València-Barça arrenca dijous. Evidentment, podreu seguir tots els partits de la final aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. D'aquí una estoneta amb el Macià farem 5 cèntims de com han anat aquestes semifinals, que s'han resolt per la via ràpida, i què n'espera de la final, on en principi el València apareix com a clar favorit.
5: I els Knicks s'han proclamat campions de NBA.
0: Ara i després en parlarem, avui parlarem molt dels Knicks.
5: De ressaca també el Barça d'handbol, després d'aconseguir ahir la 13a Champions de la seva història, ha obtingut tots els títols, 7 l'últim, la Champions ahir a Colònia.
0: Hem quedat al tram final del Tot Costa amb Lian Barrufet, el jugador del Barça, que crec que ens podrà atendre enmig de la celebració contínua que és el Barça d'handbol des d'ahir al vespre, i em temo que fins aquesta propera matinada ben bona.
5: En futbol sala, el Barça recupera Adolfo per la final de la Lliga, que comença demà contra el Pozo de Múrcia. Aquesta final de la Lliga de futbol sala és a 5 partits i el Barça té el factor pista a favor. L'Atlètic Barceloneta celebra des de les 6 de la tarda el títol de la Lliga de Campions de Waterpolo, aconseguit dissabte a Malta. El Barceloneta, per cert, ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio. I la capitana del Mataró, Clara Cambrai, ha penjat el casquet als 30 anys, al seu palmarès, i figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes.
0: Hi ha moviments al mercat waterpolístic, després el resumirem amb el David Ubach, entre d'altres, que ens confirmarà, perquè ja ho ha fet així el Sant Andreu, gairebé l'extinció del projecte del Sant Andreu femení, perquè el seu entrenador, Javi Aznar, que ja ho va comunicar al final de la participació a la Final Four de la Champions, deixa el seu càrrec i encaixa amb la decisió del Sant Andreu de continuar invertint en el projecte femení.
5: A la Fórmula 1, Hamilton triomfa en el Gran Premi de Montmeló, al Mundial Femení de Motociclisme, victòria de la campiona Maria Herrera, la segona cursa del circuit de Misano Adriático, Toni Bou i Berta Avellán lideren la general del Mundial de Trial després de la segona cita a Andorra aquest cap de setmana. I el Vilassana es proclama campió de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei Patins. És el primer títol de les del Pla d'Urgell, que es van imposar 1-3 a la pista del Fraga.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
5: Enteneu que Cucurella fitxi pel Madrid? Dues opcions, sí o no. Us llegirem tots els vostres comentaris que ens envieu tant a Instagram com a Twitter del Tot Costa.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia del senyor Daniel de Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: Avui he portat el ninotet de Jalen Brunson, jo... que em vas portar en el seu dia i que ha estat el talisman.
6: No vull dir que sigui tot gràcies a mi,
0: no,
6: però...
0: No, és només gràcies al
6: vull dir, ninotet. Portes 45 anys veient els, o 50 anys veient els Knicks perdre i et porto jo una figureta i al cap de dos mesos guanya l'anell i és l'MVP.
0: És exactament així. És el Mini Branson ha estat el talismà i avui he volgut que ens acompanyés en un dia, vaja, en una setmana de joia.
6: Per cert, em fa molta gràcia que a Catalunya Ràdio, des dels anys que fa que tinc el plaer d'escoltar-la, heu dit Fanjal, Fojarda, Cloifer, dieu Stensne, però us fa vergonya dir Atlana. O sigui, a mi em fa gràcia.
0: Tu dius Atlana?
6: No, jo no dic Atlana, però tampoc dic Stensne, m'entens? Però,
0: tens raó que Stensne ho diem perquè es diu així i Atlana ho hauríem de dir perquè es diu així. També.
6: No sé.
0: Bé, seria...
1: És una mica com Margot, no? Vull dir que és com el coneixen perquè saben parlar un anglès molt de carrer, no creus?
6: No. És el mateix argot que dir Estense. És el mateix. És dir, una paraula en l'idioma del lloc on és.
0: I per què no pronuncien la T? Perquè les T normalment les pronuncien.
6: Sí, la pronuncien molt poc. Suposa que ho fan com... Sí. Hi ha una, per allà amagada hi ha una T, però és imperceptible.
0: És com New York.
6: Amagada, no? New York.
0: Jo dic New York.
6: A veure, clar, així m'agrada.
0: Quan no estic aquí, com en Benito diem New York.
6: Molt bé.
0: També ens acompanya la Mireia Ruiz. Hola, Mireia, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Tot bé?
7: Sí, no tant com tu.
0: No, la veritat és que no.
7: L'outfit de l'escola avui ha estat com el vas vestit? Vaig sentir ahir la nit que et donaven idees. Per...
0: No, és que no es pot. No es poden portar samarretes d'equips.
6: Però... De bo?
0: Sí, està...
7: En veritat, jo a l'escola tampoc no podia.
0: A moltes escoles es fa això. Jo no ho entenc.
6: Encara que el Barça guanyi la Champions?
0: No sé si farien una excepció, però pels Knicks han decidit que no. Marcos López, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: El Marcos també ens acompanya, al cap de continguts, en un dia en què, evidentment, us explicarem què ha passat en el dia esportiu i en el dia mundialista, però en el que no podem perdre ull d'aquest Espanya 0, Cap Verd 0, que ja és a la segona part i que de seguida passem a repassar. Abans, però, tot costa una dècada.
2: Tot costa una dècada.
0: Marco Corella, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
9: No, gràcies a vosaltres.
2: Tot Costa una dècada.
0: Bé, doncs segurament la pròxima entrevista amb Cucurella, ara que ja és jugador del Madrid, ens l'haurem de pintar l'oli, perquè ja sabeu que el Madrid no permet que els seus futbolistes atenguin a mitjans catalans i, per tant, la pròxima serà una mica...
6: Ha sigut un plaer i fins aquí.
0: Ha estat un plaer inenarrable, ens cau molt bé...
6: Ho van anar traient talls d'aquesta i ja ens la posant.
0: Sí. No, em van fer una fa no gaire temps. Sí. Jo diria que des de la concentració de la selecció, ja diria no, segur.
6: Segur.
0: I bastant encantador, com sempre, i fins aquí. Gràcies per tot. I molta sort, o no, en el futur. Va, ara sí, arrenquem.
10: Vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Jo estava bastant convençut que avui el Salva Pou seria sensible al cap de setmana i començaria amb el New York de Frank Sinatra o fins i tot amb algun hit de Cap Verd, però no, ha decidit que arrencava amb aquest tema de l'Alfred García, que es diu Vine'm a buscar, i que creus que té pinta de cançó de l'estiu, eh? Ho intentarà. Ell o tu? Ell. D'acord. A veure, gairebé un quart d'hora de la segona part, Sònia, Atlanta, Espanya 0, Cap Verd 0.
1: Sí, és cert que Espanyol està provant fins i tot xutant de lluny en aquesta segona part. Jo crec que ja forma part d'una instrucció de Luis de la Fuente, perquè hem vist un parell de xuts de Fabián i ara un de Laporta molt llunyans. Però de moment es manté l'empat a 0 al marcador quan a l'estadi de l'Atlanta han decidit que feien l'onada. Ho dic perquè va ser en uns mundials també, oi? On es va crear en realitat l'onada, un mundial de Mèxic.
0: Sí, a Mèxic 86. Sí.
1: Doncs fent un oral mundial, si de tant en tant sentiu que creix el soroll és perquè estan fent l'onada. I mentrestant, en principi, jo us diria que hi ha més aficionats de la selecció espanyola que de Cap Verd, però fan molt soroll els de Cap Verd, i quan s'acosta mínimament Cap Verd a la porteria d'Unai, creix el soroll ambiental d'aquest estadi. Ara és que no vull tornar-hi a l'Anna, ja.
6: L'estat de Geòrgia.
1: D'aquest estadi on s'està jugant ara mateix aquest Espanya Cap Verd amb empat a 0, quan comencen els canvis, però de moment els canvis només afectaran a la selecció de Cap Verd. Per tant, continuarem esperant que entri Lamine Yamal, aquí veiem escalfant-se amb la resta de companys. De moment, Luis de la Fuente no mou la banqueta.
0: El realitzador del partit, crec que amb un bon sentit del relat, ha enfocat primer Lamine Yamal, que ja més que escalfar s'està passejant per la banda amb aquell posat de... Bé, quan surto... I a continuació està ensenyant els jugadors de Cap Verd, els que entren i els que surten, que pel nostre cas, i em permetreu que ho digui així, ens és igual, perquè jo particularment no en conec a cap, però...
7: Willy Semedo és el màxim golejador, m'han explicat. Ara vinc de l'oficina del Ricard i...
0: Semedo?
7: Willy Semedo, extrem esquerre...
0: Res a veure amb el nostre.
7: No, hi ha molts Semedos allà. Que es veu que ha fet 16 gols i hi ha donat 9 assistències en molt pocs partits. I que, en canvi, Libramento, que era el davanter centre, 0 gols en 24 partits.
0: Ah, molt bé. Va bé passar per Woodrum.
1: A mi em crida l'atenció especialment la història de López, que és un dels capitans, el dorsal 4, per si el veieu en algun moment, que és un jugador que van localitzar a través de LinkedIn, perquè és irlandès,
0: sí.
1: Juga a la primera irlandesa, i ara fa uns anys, a través de LinkedIn, li van enviar un missatge. En principi, en portuguès, no va respondre, es pensava que era spam. Al cap d'uns mesos, el seleccionador va provar en anglès, van tenir més sort, i el van contactar, el seu pare és de Cap Verd, i des d'aleshores juga amb el Cap Verd, i ara és un dels capitans.
0: Avui he sabut, per cert, que jo, la veritat és que ho desconeixia, recordeu aquell jugador del Rayo que es deia, vaja, de mot bebé, un jugador molt alt, que xutava molt...
6: Sí.
0: Les faltes molt, molt fortes, doncs jo no sabia que encara estava en actiu, es veu que sí, i que es va quedar a les portes de ser convocat per aquest Mundial, i hauria estat bé perquè com a mínim hauríem pogut dir que, llevat de la Mireia, que va a Woodrum i li fan
7: un masterclass en un moment.
0: La resta hauríem estat contents de conèixer algun integrant de la selecció de Cap Verd. En fi, que Espanya no...
7: En coneixes un a la banqueta, Logan Costa, del Villarreal.
6: Sí, però ha jugat molt poc.
7: Molt poc, perquè estava...
0: Entenc que està a la banqueta per la lesió,
7: sí,
0: no?
7: Sí,
6: es va trencar el genoll.
7: Després dels encreuats, sí.
0: Bé, aquest sí que el coneixia, fins i tot et diré més, l'he vist jugar, cosa que hauria de puntuar doble, però amb aquesta selecció tan desconeguda, de moment, la selecció de Cap Verd ha cobert 2/3 de partit i encara no perd, encara està empatant a 0. Dani, Mireia, Marcos... Us sorprèn? Enteneu que és la barreja de debut al Mundial amb una defensa tancada? Com ho veieu tot plegat?
6: No, és un mal partit d'Espanya.
8: Nefast.
6: És un mal partit, està jugant malament. Crec que l'alineació no és la correcta. O sigui, l'hem parlat abans de començar el partit. No ho dic ara, que porten ja 60 minuts.
8: Pedri no està on tindria que estar. Pedri és el jugador que més ha corregut ara mateix al partit, i això per mi és una mala notícia.
7: Però home, va rebre avui la pilota i estàs trepitant àrea de l'estona.
0: Però Pedri avui sí que està jugant més aviat en la posició del...
8: No, però està jugant a dalt, a baix i en ningú lloc, ja, en realitat. O sigui, està jugant de mitja punta...
6: I tot i això ha estat dels més potables.
8: Sí,
6: no?
8: sí però...
6: La part.
8: Però jo crec que ara mateix la selecció és un dels pitjors partits que està fent.
0: Però és que en un partit així, vaja, jo ja sé que Lamin i Nicole Williams no podien jugar d'inici, però en un partit així has d'intentar optar per tot el talent que puguis en l'un contra un, i la veritat és que De La Fuente l'ha ignorat de sortida. No sé què.
6: Sobretot a mi em sorprèn Dani Olmo, perquè Baena, que era el que donaven molts dels meus companys periodistes a Madrid, a mi no em sorprèn que no jugui, però tampoc ha fet una gran temporada, i Dani Olmo tampoc ha fet la temporada de la seva vida, però té talent individual, té 1 contra 1, té aquesta forma de desbordar que demanava el Ricard, que és de les poques coses que poden desencallar un partit com aquest, i a mi em sorprèn que Dani Olmo estigui per darrere de... no sé si de Baena, ho veurem, i per darrere de Gavi, en aquesta alineació. Em crida molt l'atenció i no compro cap de les excuses de la gespa, el debut... Vull dir, Alemanya també va debutar i li va fotre 7, i tots els equips han debutat i alguns han jugat millor, altres pitjors. Per mi no és cap excusa. Jo d'Espanya, i tothom d'Espanya, que la situa en el número 1 o 2 de favorit, esperava bastant més.
7: Sí, jo també, i crec que una de les coses que no s'esperava a la selecció espanyola poder seria tenir tants pocs espais, i tinc la sensació que estan posant molt nerviosos, sobretot al final de la primera part, en aquesta doble ocasió que ha tingut Ferran, que ha anat al travesser, després el cop de cap d'Oyarzábal. Just a la jugada just després hi ha hagut un mal refús d'Oyarzábal i una pilota de Rodri que han tingut sort perquè el Libramento se l'ha trobat al mig del camp, ha vist que no tenia cap company i ha xutat des de mig camp a 10 o 15 metres a la dreta d'Unai Simón. Però tinc la sensació una mica d'impotència al final de la primera part. Ara ho deia el Dani, també ho deia abans el Ricard, jo tinc la sensació que a la selecció espanyola li falta desequilibri i la gent que té a les bandes no són jugadors que puguin donar aquest desequilibri que jo crec que necessita per desbordar i per aconseguir el primer gol. Al moment que en fotin un, fotran uns quants, eh?
1: Però us haig de dir que els últims 10-15 minuts de la primera part han estat força més bons que aquests 20 primers de la segona, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè havien arribat a trobar oportunitats de gol relativament clares, i és que en aquesta segona part xuts de fora de l'àrea és tot el que estan aconseguint. I alguna desmarcada de Cucurella per l'esquerra, que és on ha fet més perill ja la primera per la selecció espanyola.
0: Em crida l'atenció que De La Fuente... No ha fet cap canvi, oi?
6: No.
0: Em crida l'atenció que estigui tardant tant a bellugar la banqueta, massa, perquè és evident, jo estic d'acord amb tu, és evident que el partit no va, que...
8: No, sí, però fa estona que no va.
0: Ja, però que vull dir que sí. És raonable que no hagi tocat res al descans, perquè l'últim tram de primera part sí que ha estat bé, però vaja, ara la veritat és que fa sensació d'equip encall. Vaja, ara mateix res no fa pensar que Espanya hagi de fer el primer gol. El que el pot fer és evident, però no ho fa pensar.
1: Ara vindrà el Colin Breck, aquesta aturada que hi ha... Bé, ara sí, d'aquí no res ha de ser aquest Colin Breck, que és aquesta aturada que hi ha en l'Equador de cada part. Mira, vist en aquests moments, criden a la banqueta Lamine Yamal i un altre jugador, que de seguida us dic qui és, perquè m'agafa molt lluny, però sembla que no trigarà gaire Luis De La Fuente a fer els canvis. Es pensava que esperaria potser el Colin Breck, però ja els ha cridat. És aquesta mena de temps mort que tenen els entrenadors a cada equador de cada part, i faci o no faci calor, perquè avui estem en un estadi climatitzat, però el Colin Breck està igualment, mira, es fa en aquests moments.
6: Quina mala
1: justament senyal, s'atura el partit i aprofiten les televisions americanes per anar a la publicitat, que és una cosa que també ha generat força polèmica, perquè acaba sent un Colin Breck que marquen les televisions.
0: Sí, sí.
1: Bé, i ara Luis De La Fuente aprofitarà, i a l'Espanya s'ha de dir que li anirà força bé aquest temps mort marcat per l'àrbitre.
0: És veritat que a diferència del que passa aquí al futbol europeu, que a vegades el fan al minut 28-30, aquí acostumen a intentar clavar-ho a l'equador dels temps, cosa que ajuda, contribueix a aquesta sensació que és un partit de quatre quarts, com si fos un partit de bàsquet, i que evidentment està pensat ja a major glòria dels anuncis i de la publicitat. En fi, moment per la pausa d'hidratació. A part del de Lamin, t'has fixat si entra algú més? O?
1: Hi havia un segon jugador, però m'agafava molt lluny i no he acabat d'encertar dir-vos qui és. Ara, de seguida, que... El problema és que ara s'han tornat a juntar tots i aleshores no he vist qui s'ha posat la samarreta, però ara de seguida... Un cop comenci, reprengui el joc, jo crec que es faran els canvis i us podré dir qui és el jugador que entrarà al terreny de joc juntament amb Lamine Yamal.
0: Lamine, en principi, que per Gavi i passa Ferran a l'altra banda, no?
7: Suposo. Tindria... Vaja, que sí.
8: Ara, si Espanya té que agafar Lamine ara 20 minuts final, és que la situació és dolenta, molt dolenta.
11: Però si ja ha de recórrer això... Sí, vol
0: però
11: dir que...
0: jo crec que el càlcul ja era aquest.
12: Però el càlcul era aquest amb un altre escenari. Guanyem a Cap Verd 3-0 al descans, sí, llavors sí, que juguin 20 minuts aquest noi perquè... Això és el que deien, és el que venien.
0: Jo crec que era l'escenari que s'esperava tothom, que la selecció espanyola anés guanyant fàcilment i que gairebé Lamine el que tingués fos un quart d'hora 20 minuts de rodatge, i ara, evidentment, serà un quart d'hora 20 minuts de necessitat per, com a mínim, fer un gol. Veurem per qui entra l'extrem del...
8: Igual posa a Mikel Merino.
1: Mira,
8: també,
1: perquè... la Lamine Yamal ja està preparat a la banda i és Mikel Merino, al seu costat, el jugador que també entrarà al terreny de joc. Veurem qui són els substituïts. Suposo que un serà Gavi.
0: I l'altre Fabián.
1: Mira... Gavi deixa el terreny de joc i entra al seu lloc Mikel Merino, i l'altre jugador és
7: Fabián, el dorsal 8.
8: Sí, normal. I ara baixarà Pedri al costat de Rodri i posarà Mikel Merino per davant.
12: Mikel Merino també és una incògnita, com està físicament, perquè té gol i tal, però porta tot l'any.
0: Però ara jugaràs gairebé amb dues puntes, amb Oyarzabal i amb Merino. M'imagino que Ferran se n'anirà a l'esquerra.
8: I Ferran també serà i deixarà...
0: I Lamine a la dreta.
8: I Cucurella a l'esquerra.
0: Sí, sí. Bé, són dos canvis que jo crec que tenen bastant sentit. I m'imagino també que per pocs minuts que tingui Nico Williams a les cames, si Espanya no és capaç de fer un gol, doncs acabarà entrant Nico Williams a la banda esquerra. Convenç l'elecció de la Fuente?
12: Qualsevol partit del món en què entri Lamine Yamal, a mi em convenç. Ara, és trist haver de recórrer això com a recurs en el primer partit contra Cap Verd, però sí, un cop hi ets...
0: Jo la tinc.
1: Primera jugada de Lamine Yamal per la dreta, que ja ha generat aquest rebombori que crec que sentiu, no estic segura, però en tot cas l'estadi s'ha embogit amb aquesta primera jugada de Lamine, que buscava per la dreta, la jugada que va tenir no res, s'entén que primera aportació del jove blaugrana del Barça, que debuta en un Mundial, i crec que ens ha passat desapercebut que juntament amb Lamine Yamal està debutant avui un altre noi de 19 anys com és Pau Cugarcé.
8: Sí, sí. Ahir a carregar l'àrea i a buscar el desequilibri de Lamine, i a partir d'aquí ser contundent, que no ha sigut Espanya. Aquest ha sigut el problema.
0: Doncs 72 minuts de partit, Espanya i Cap Verd empaten a 0, per tant, calculem que a Espanya li poden quedar uns...
8: 20 minuts.
0: Potser una mica més. 20, 23, 25... per intentar fer el primer gol, ara ja amb Lamine Yamal al terreny de joc. I de moment...
8: Quin marcatge, eh?
0: Dos tios marcant Lamine Yamal.
8: Saben qui és.
0: I Espanya una mica pilotes a Lamine.
8: Sí, però ja genera la primera situació de perill.
0: Ara una prou clara d'Espanya, Sònia?
1: Sí, una segona clara d'Espanya i una altra vegada apareix Bosigna. És veritat que el xut era centrat, però el porter de Cap Verd, que avui l'estan fent, mai millor dit, internacional. 40 anys, que està debutant en un Mundial, i que està aconseguint mantenir de moment la seva porteria a zero, aquesta jugada una vegada més iniciada per Lamine Yamal.
0: Ha rematat Llorente en una posició ben estranya per ell. És veritat que la majoria de rematades espanyoles van molt centrades. Aquesta no tenia cap mena de...
8: I molt fluixes.
0: Cap mena de punx, igual que una de Ferran Torres a la primera part. No,
7: la de Pedri, també, des de fora de l'àrea, la primera part.
0: Sí, sí. De moment, Espanya que ho intenta, però que continua estavellant-se contra la defensa de Cap Verd. Farem una cosa. Ara que ja tenim Lamine Yamal sobre el terreny de joc, que era un dels moments d'aquest partit que esperàvem, farem una pausa i de seguida tornem amb la Sònia des d'Atlanta a veure com va aquest desenllaç de l'Espanya-Cap Verd. Ara venim.
2: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
14: Mal picant?
13: Què havia de ser, si no?
14: Però què va ser?
13: Apendicitis. Operat d'urgència.
14: Ostres.
13: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
16: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: Vols estudiar una enginyeria?
19: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
18: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
19: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
20: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
22: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
23: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
24: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
25: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
26: Doraemon!
25: El teu gat còsmic torna a casa.
26: Ho hem aconseguit!
27: Sí!
25: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
27: Visca! Visca!
25: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
28: Evitem el soroll.
29: Ens allunyem de les estridències.
28: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
29: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
30: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
28: Un informatiu sense presses.
29: Per donar context als grans titulars.
30: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Ara, ara. Ara el Salva Pou s'ha donat per al·ludit i ha començat, ha tornat d'aquesta pausa publicitària amb el tema que havia d'haver encetat aquest tot costa. En fi. Em costarà perdonar-te, però la vida és així. Sònia, 12 pel final, ho continua provant Lamine, que és el mateix que dic, que ho continua provant Espanya, però de moment Espanya 0, Cap Verd 0.
1: Sí, és veritat que ha canviat una mica l'aire del partit, perquè com a mínim ara per la dreta té desequilibri la selecció espanyola i cada jugada que apareix Lamine genera una mica de perill, però de moment es manté l'empat a 0, és que hi ha molts jugadors de Cap Verd dins l'àrea, ara és molt difícil, la veritat.
0: Sí, sí.
1: Però la selecció espanyola torna a provar, ara té un córner a favor.
0: És veritat que hi ha molts jugadors de Cap Verd a l'àrea i que dos o dos i mig estan pendents només de Lamine Yamal. Això també és veritat. I una altra cosa, que aquesta ens afecta directament, fa la impressió que Lamine no té cap mena de por perquè canvia de ritme, gira, vaja, que no està jugant amb retrovisor ni amb por de que la cama li pugui fallar, eh?
1: Bueno, sí, Lamine Yamal, de fet, si per ell hagués estat, segurament hauria estat titular ja avui. Ja fa dies que s'entrena amb certa normalitat i tenia moltíssimes ganes de jugar minuts. I, per tant, l'estem veient, efectivament, bastant bé, tot i els dos mesos d'inactivitat, la veritat.
0: Es guarda preocupació lògica en Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que, tot i que ja ha fet dos canvis, no troba la manera que el seu equip obri el marcador. I m'imagino...
1: Entrarà Olmo, eh? Serà el tercer canvi serà Olmo. Està ja preparat a la banda i en els pròxims minuts entrarà un dels jugadors que podia haver estat titular avui, que... no ho ha estat per la presència de Gabi Alonso.
0: Aquí Olmo per... Jo crec que per Ferran o fins i tot per Rodri. I ja jugar només amb Pedri com a únic migcampista i acabar de carregar l'àrea. Veurem què decideix De La Fuente. Continua atacant Espanya i continua estavellant-se contra la defensa de Cap Verd, que jo insisteixo, és un setge, però no estan patint especialment.
2: No, és una tormenta.
1: No, és més perquè Espanya té tot el domini del partit i de la pilota, però ocasions clares en aquesta segona part a mi em costa recordar-les, eh? Mira, ha marxat Ferran i en el seu lloc entra Olmo. Ja s'ha fet el canvi. Sabeu que en el Mundial els canvis són ràpids.
0: Sí, sí.
1: En aquesta nova aplicació de la norma, si et despistes, no te'l perds, perquè Ferran no ha sortit pel mig del camp, sinó que ha sortit per el seu lloc més proper a la banda.
0: Bé, també hauria dit que hauria tingut nassos que Ferran s'hagués entretingut
2: sí, a
0: 10 minuts del final i empatant a 0 amb Cap Verd.
3: A canviar, assegurar l'empat,
2: sí,
3: home.
2: Ha canviat tot l'atac d'Espanya, eh?
0: Gavi,
2: sí, Arzabal, Gavi i Ferran.
0: Això
2: prova que no s'han fet bé les coses.
0: Bé, i prova que Nico Williams no deu estar per jugar.
2: Correcte.
0: Tot i que deien que sí, perquè si Nico Williams tingués 10 minuts a les cames, evidentment seria un bon moment per...
1: De moment continua escalfant-se, eh? Mm. El que passa, clar...
2: Sortirà 4 minuts o 5 minuts, no?
1: Sí. Realment, tampoc s'ha perdut gaire temps en aquesta segona part com perquè hi hagi un gran temps afegit. Haurem d'estar atents. De moment queden 9 minuts per arribar al 90.
3: Espanya troba a faltar també Fermín, que és un futbolista que li hagués funcionat molt bé avui, no perquè sigui tampoc desequilibrar necessàriament un contra un,
2: però arriba a segona línia,
3: però té una rematada i una arribada que avui Espanya
2: no està tenint. I una rematada des de fora de l'àrea.
3: Sí.
0: Bé, doncs ara que encarem aquest tram final i mentre esperem a veure si Espanya és capaç de marcar o no, parlarem precisament d'un jugador que ara està sobre el terreny de joc i mira, que acaba d'intentar una rematada de cap molt tova al segon pal. Parlo de Marc Cucurella, que des d'aquest matí és oficialment jugador del Real Madrid. Hola, Salmo, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com ha anat aquesta operació llampec? Perquè, vaja, dic llampec com a suposició, perquè fa mitja setmana parlàvem de Cucurella com a futurible de l'Atlètic de Madrid, com a possibilitat del Barça si hi havia alguna sortida lateral esquerra i que a dia d'avui ja sigui jugador al Madrid.
4: Sí, sí, sí, fas bé, perquè ha estat una operació molt ràpida. El Madrid l'acaba tancant per 55 milions d'euros, més 5 milions d'euros més en variables. Després farem una mica més de números, perquè avui la premsa de Madrid donava més xifres i més detalls, i crec que també són rellevants. A veure, tot plegat es tanca ahir a la una de la matinada. El Madrid presenta una primera oferta divendres a la nit. Hi ha una trucada de Mourinho a Marco Corella durant el cap de setmana, i el diumenge a última hora s'acaba concretant aquesta proposta, aquest traspàs de 55 més 5 per Marc Cucurella. Aquests números hi has d'afegir 10 milions de la prima de fitxatge a Bernardo Silva i 10 milions més també de prima de fitxatge al seu agent Jorge Mendes.
0: Bé, això és allò típic de no, és que arriba lliure. Bé, lliure, lliure no arriba mai ningú. El que no s'ho cobra via sou, s'ho cobra com en aquest cas, i em sembla bé, eh? Perquè, evidentment, el traspàs de Bernardo Silva serien molt més que 20 milions d'euros, però que és evident que el fet que un jugador arribi lliure de traspàs té un peatge que en aquest cas al Madrid li costa 20 milions d'ecos.
4: Sí, exactament, sí, sí. Per tant, Bernardo Silva i Marc Cucurella, que són els primers fitxatges del Real Madrid, falten per anunciar Dumfries i Konaté, que seran les altres incorporacions del Real Madrid. Però, pel que fa Bernardo Silva, Marc Cucurella s'ha tancat amb aquests 55 més 5 milions d'euros. I com deies, és un jugador que aquest estiu tenia molt clar que sortiria del Chelsea, no acaba de trobar el lloc aquesta temporada al club londinenc, perquè bàsicament ha estat un any molt mogut, hi ha hagut canvi d'entrenador, li quedaven 2 anys de contracte i era el moment de sortir. Hi ha hagut sondejos de l'Atlètic de Madrid, sobretot, també en el seu moment de Deco. Va parlar amb el representant de Marco Corella per transmetre-li l'interès en el futbolista, un jugador que agradava molt tant a Deco com a Hansi Flick, i en aquell moment ja se li va explicar que en el cas de la sortida d'Alejandro Valde, Cucurella era l'opció que més agradava a la secretaria tècnica del Barça, però que anava subcondicionada a aquests moviments a la defensa del Barça. Com que això de moment no s'ha produït i no tenia visos de produir-se, al Madrid en una operació, com deies, llampec, doncs ha acabat tancant-lo per 55 més.
0: Molt bé, doncs aquesta és la cronologia d'aquest fitxatge llampec del Real Madrid, que fa que, per exemple, avui el Madrid digui amb orgull, tot i que per mi és mentida, que té un jugador seu a la selecció espanyola al Mundial. Ho dic perquè si a Marco Corella li donessin la pilota d'or, la rebria com a jugador del Chelsea, que és on ha jugat tota la temporada, però bé, en fi, això ja s'ho faran a Madrid.
4: Però és diferent, no?
0: Per mi no. Sí, per mi Gordon...
4: Home,
0: no.
4: jo per mi aquest
0: creus
4: Mundial...
0: Gordon, o sigui, tu creus sí. que Gordon juga al Mundial com a jugador del Barça?
4: Home, jo crec que Gordon és jugador del Barça. I el que li passi a Gordon afecta directament al Barça. Una altra cosa és que si rep un premi a la temporada que ha tingut... Però són dues coses diferents. O sigui, el premi és pel que ha fet en passat, no pel que ha de fer el futur, i el Mundial és en futur. O sigui, el que farà durant aquest Mundial.
0: Que sí, home, que sí, però que Cucurella igual que Gordon...
3: M'encanta, aquest és el típic debat d'aquests que s'enquista...
5: Els mèrits que Cucurella estigui al Mundial és com a jugador del Chelsea, també, no?
0: Però el que jo dic...
4: Sí, sí, absolutament.
0: El que jo dic és que Cucurella, igual que Gordon, van a aquest Mundial en virtut del que han fet l'un amb el Chelsea i l'altre amb el Newcastle, per tant...
1: Però una cosa, Costa, Cucurella és oficialment jugador del Madrid?
0: Sí, Gordon del Barça, però no, però en aquest Mundial...
1: No, però si Cucurella és oficialment jugador del Madrid, ara mateix Cucurella ja és jugador del Madrid.
3: Ep, hi ha notícia.
1: I no té més.
0: Molt bé, doncs els hi donarem un premi. Entrarà Nico Williams.
1: Entra Nico Williams per Rodrigo. És el quart canvi de la selecció espanyola.
0: Ara això vol dir que...
3: ha passat desapercebut, però m'ha agradat molt l'apunt de jugador de l'Atlètic de Bilbao, ha dit el Salmo. Nico Williams. Sí, està en aquest Mundial representant...

0: però ha aparegut López, el sí. nostre amic López de LinkedIn, per enviar la pilota a córner.
1: Doncs ha estat providencial, pues perquè s'anava cap a dins. Sí, sí. Molt bona jugada, efectivament.
2: De... Lamine Olmo?
3: Se'ls saltaria el porter Sant Salvan.
1: Lamine Olmo i corna per...
0: Lamine, que ha fet una d'aquelles passades a l'exterior que tant li agraden, i aquesta li ha funcionat. Ha estat una bona jugada en general, potser la més clara dels últims minuts, i diria que d'aquesta segona part.
1: De la segona part, sens dubte. Jo diria que del partit, la més bonica. No la més clara.
4: La Ferran, no?
0: Exacte, perquè n'hi ha d'altres.
1: No deia la més clara, deia la més bonica, perquè és la més ben jugada. En tot cas, a Espanya li queda un minut i mig per arribar al 90.
0: Dos
1: minuts. I el que...
0: Bé, sí.
2: I quatre, no? Després solen donar tres per el temps mort.
1: Deco, clar, els 3 del cooling break com a mínim, això segur. Jo crec que 5 o 6 minuts d'afegit no els treu ningú, però bé, la selecció espanyola continua encallada. Mentre arribem a aquest tram final, aprofito per preguntar-vos pel fitxatge de Cucurella pel Madrid, què us sembla, què us suggereix?
3: A mi d'entrada em va sorprendre molt. Ara dèieu que va ser una mica fitxatge llampec. Sorpresa per la rapidesa, sorpresa per la connotació que té per mi que un jugador com Cucurella, d'on ha vingut Cucurella, on s'ha creat Cucurella, acabi al Madrid. Sí que és veritat que Cucurella volia tornar a la Lliga Espanyola, volia tornar. En cap dels casos era Barcelona. Probablement un tema familiar ha tingut bastant a veure amb la decisió de Cucurella. Crec que és un molt bon fitxatge pel Madrid. I crec que és un fitxatge molt encertat pel Madrid. Crec que la temporada passada i van fitxar un jugador de la mateixa posició que els hi va sortir creu.
1: Bé, és que l'any passat van fitxar un lateral dret i aquest any un altre. L'any passat van fitxar un central i aquest any un altre. I l'any passat van fitxar un lateral esquerre i aquest any un altre.
3: Però és que Trent que no, els hi ha sortit no com els hi ha sortit.
1: Que no treu que Cucurella sigui un molt bon jugador.
3: Carreras els hi ha sortit com els hi ha sortit. I jo crec que fitxaven Carreras com a... I el van vendre com a antídot de Lamine Yamal. Cucurella és l'altre gran antídot de Lamine Yamal, tinc la sensació. Crec que és un molt, molt, molt bon fitxatge pel Madrid.
1: Entrem a l'afegit, Sònia, i ho fem després d'una rematada doble dels capverdians.
0: Sí, primer un xut de Kevin que ha anat a córner i després un cop de cap que ha anat a les mans d'Unai Simón després de la sortida d'un córner. Seran 5 minuts de temps afegit. De moment es manté l'empat a 0 amb la selecció espanyola intentant no ensopegar ja en el primer partit del Mundial.
4: Després d'aquesta ocasió de córner ha tingut una contra Nico on s'ha vist que o li falta gasolina o li falta rodatge, li falta ritme perquè...
3: Rodatge segur.
4: Sí, sí.
1: De fet, el que està... Jo no diré que desequilibrant més perquè no està aconseguint fer mal Real, però el que està més present en aquesta banda esquerra durant tot el partit és precisament Cucurella. Dani...
4: Jo l'entenc, el fitxatge, sí, que és el que pregunteu a l'audiència, l'entenc, vull dir, evidentment, com a la Mireia, com a tothom, doncs en sobte, però no és... vull dir, Cucurella tampoc li deu res al Barça, ni crec que sigui una traïció a res, vull dir, Cucurella, el Barça el va deixar escapar, com a Grimaldo, que el va deixar escapar. Ara el podia haver pressionat més pel seu fitxatge, no ho ha fet. A mi no em sento traït. És veritat que fa mal als ulls, potser, imaginar-te segons quins futbolistes, segons quines samarretes, però jo el que més destaco és, com deia ella, que per mi el Madrid ha fet 4 fitxatges i aquest és l'únic que jo he pensat. Mira, molt bé, bon fitxatge al Madrid. Crec que perquè a mi Konaté no m'impressiona, Dumfries no m'impressiona, menys ahir que el vaig veure que em va tocar comentar l'Holanda-Japó, i Bernardo Silva és molt bo, però té 31 anys i aquí no l'hem volgut i l'hem deixat escapar. Per tant, és el primer fitxatge que fa el Madrid de Mourinho que penso, mira, crec que és un molt bon fitxatge i l'aplaudeixo la resta. Jo, si fos madridista, preferiria 3 fitxatges tipus Cucurella que aquest galàctic que promet Florentino que es gastarà 150 quilos i que al final, si és que arriba, acabarà molestant-se amb Mbappé, amb Vinícius i enfadant-se amb no sé què. Crec que aquesta és la forma de reconstruir un equip. I, perdó, i dels 4 fitxatges, 3 són defenses, que jo crec que això parla molt d'on ha observat Mourinho que està el problema del Madrid i l'altre és el mig centre. Després, a veure si enfronta confrontat amb el Benfica.
1: Per cert, m'apunta, sempre encertat, Xavi Campos, que Marco Corella no tindrà llicència de jugador del Madrid fins l'1 de juliol.
4: Veus com era un debat? Veus com era un debat que durarà 2 setmanes?
2: Continua la seva.
1: Xavi Campos...

0: Estarem amb això fins les 3 de la matinada.
1: No, però és que un moment, escolta'm un moment. A hores d'ara, un moment. A hores d'ara, Marcus Rashford encara és jugador del Barça. De moment, és un blaugrana al Mundial. Clar que sí. Ara bé, a partir del 30 de juny, deixa de ser un jugador del Barça al Mundial.
2: D'acord, però...
1: On veus el dubte?
2: No, és que no tenen res a veure.
1: Val.
2: No tenen res a veure l'un amb l'altre, però insisteixo que és un debat que no farem, sobretot ara que Campos...
1: Home, i tant,
2: que
1: tenen a veure. Campos, a partir de l'1 de juliol que canvia no la seva situació.
2: Fent, exacte, Campos ha tancat el debat de manera contundent. Dos minuts, Sònia...
3: Dos minuts de temps afegit. Ha vist la targeta groga Pedri per aturar una jugada al mig del camp. La veritat és que, clar, amb els nervis de la Sergi Espanyola, el cap va traient el xat en atac... I ara, per exemple, torna a atacar amb un xut molt innocent per l'avançada de Cap Verd, que li surt molt desviat. En tot cas, la selecció espanyola li queda un minut perquè s'obri un debat en els pròxims dies.
4: Aquest sí que serà
3: sobre...
4: Un debat?
3: Sí, perquè uns quants de debats sobre el joc de la selecció espanyola. Sí. Cal dir que Luis de la Fuente destacava la importància de començar bé el Mundial, que era un torneig curt, que calia entrar molt bé, amb molt bon peu, que era el partit més important del Mundial, i de moment l'estan empatant. S'ha de fer molt malament en aquesta primera fase per quedar fora, però... recordem que el perill de quedar segones, contra, hi ha una centrada a la ment, ja no queda en res, torna a estar a la ment dintre de l'àrea, xuta fora. Mira, un altre corner favorable a la selecció espanyola, doncs deia que el risc de quedar segon de grup és que el grup de l'Argentina quedi primera, que seria el normal, i te la trobis a 16ens de final. Per tant, la selecció espanyola, que si avui empata, doncs es complica una mica la vida en el possible camí d'aquest Mundial. I si queda... perquè encara ha de jugar contra Uruguai i a veure què passa.
2: I si queden les dues segones, què passa? Perquè Argentina també és cinturó negre. En fotre pífies a l'inici del Mundial.
3: Bueno, si queden les dues segones, te faries aquest perill a 700.
4: Si el president de la Federació Espanyola fos com el de la Tunísia...
3: Entre Espanya i Cap Verd ha acabat el partit. Mirem que siga al final l'àrbitre jordà avui, Adam Mamet, i la selecció espanyola que inicia aquest debut amb empat a 0. La selecció de Cap Verd, atenció, selecció debutant, jugava per primer cop a la seva vida un Mundial. Forma part d'un arxipèlag. Cap Verd és un arxipèlag a uns 500 quilòmetres de la costa africana que avui ha sumat un puntet en un Mundial davant tota una selecció espanyola, una de les favorites, i que se'n van celebrant-ho cap a casa. Esclat d'alegria aquí entre els molts aficionats de Cap Verd que pinten de blau les graderies de l'Atlanta Stadium. Avui 67.000 persones han vist aquest debut mundialista de Cap Verd, i aquest empat a la selecció espanyola, que torna a jugar diumenge vinent contra l'Aràbia Saudita i ja molt obligats a sumar els 3 punts en els dos partits que li queden, tant contra l'Aràbia Saudita com contra l'Uruguai en aquesta primera fase, on la Minya Val finalment ha jugat 20 minuts. És cert que ha portat perill des d'aquesta banda dreta, però segurament no és el debut somiat pel davanter del Barça, que centra totes les mirades en aquests dies previs que ha acabat jugant el partit, tot i els consells mèdics o recomanacions mèdiques del Barça, ha jugat uns minuts. Se l'ha vist bé, però no suficientment bé com per portar la victòria a la selecció espanyola.
2: Doncs la primera gran sorpresa del Mundial. És veritat que Brasil també va empatar en el seu debut, però clar, va empatar contra una semifinalista com Marroc. Així entre seleccions amb cara i ull, seleccions aspirants, jo diria que és el primer...
4: És molt gros.
5: És molt gros i molt greu, perquè Espanya no ha jugat bé, Espanya no ha tingut el control del partit.
4: És que no mereix. Potser s'hi ha fet més mèrit ofensiu que Cap Verd, només faltaria.
5: Però no ha jugat per guanyar el partit. O sigui, quan dic que no ha jugat, des del principi, post recurs del seleccionador, no ha canviat el partit. Posar Lamine, posar Nico, posar Miquel Merino, posar Dani Olmo, però la sensació és que Espanya ha arrencat el Mundial d'una manera increïble, un monumental desastre.
6: És que per mi els canvis, perdona Jordi, han arribat una mica tard. Per mi el canvi d'Olmo, o sigui, el partit ha arribat a la mitja part.
4: El descans.
6: Sí. Que ja veies que allò no estava funcionant. Potser sí que ha estat un miratge, la veritat, els últims minuts finals de la primera meitat, però per molt miratge o poc miratge que hagi estat, tu com a entrenador tinc la sensació que la teva feina és canviar el partit des de la banqueta. Per mi el canvi, sobretot d'Olmo, per mi ha arribat molt tard.
2: Sònia, si no hi ha res més des de la teva posició a la tribuna de premsa a l'estadi del Danta, et deixem baixar a la zona mixta i ens demanes pas en cas que tinguis protagonistes, d'acord?
3: Molt bé, fins ara, doncs.
2: Fins ara.
7: La firma.
2: Per rubricar, mai millor dit, aquest Espanya 0, Cap Verd 0, la nostra firma d'avui és la de la Natàlia Arroyo. Hola, Natàlia, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Déu-n'hi-do, quin inici de tan difícil de calibrar, difícil de calibrar, no? És un resultat estrepitós, diria. Jo no sé quines conclusions en treus havent vist el partit.
8: Ara us escoltava i sou molt dramàtics, nois, vull dir, entenc entenc les exigències, entenc les expectatives. Al final, el que sí ha fet Espanya ser molt acadèmica, massa acadèmica, per un equip que ha tingut les cames per aguantar 90 minuts. Llavors, en aquest sentit, li ha faltat posar Olmo abans, a accelerar abans les accions, però jo crec que tot el que havia de fer, pel que fa a ritme, pel que fa a intentar generar diferents accions per fora, per dins, ho ha fet, ha tingut prou volum, però és cert que al final, pel perfil de plantilla que acabes tenint, ficar centrades a l'àrea, encara que les facis picades, encara que facis aquestes entrades a espais interiors per passar enrere, li ha faltat volum de gent per superar un fantàstic entramat defensiu. Jo crec que és molt de mèrit de Cabo Verde i és el futbol actual. Equips que defensen molt bé en bloc baix, que tenen la possibilitat des dels 5 canvis de resistir, i el que tu abans resolies al minut 70, entre el cooling break o pausa d'hidratació i les possibilitats dels 5 canvis, això s'esgota, llavors has de fer més coses.
2: Tu no t'has sorprès, Natàlia, la tria de jugadors de banda d'inici? Ho dic en el sentit que era previsible que Espanya topés contra un bloc baix i li passés una mica el que li ha passat.
8: Sí, el que passa que des del principi el que veus és que Espanya assumeix que contra un punta, un més un, no? Potser un segon que salta, ho resoldrà amb els centrals i amb Rodri, i de tant en tant doncs, aquestes aparicions de Fabián i de Pedri a la base. A partir d'aquí montes amb els laterals per trobar ruptures, per trobar més dinamisme que desequilibri pur i dur, perquè al final, en molts moments, la foto defensiva de Cap Verd era la línia de 6. Per tant, no ho treus tant des del desequilibri pur, no? Des d'aquest bueno, un 1 contra 1 que dribli, perquè igualment arribaves al mateix lloc, que si centro des d'aquí molt, molt obert, aquí centro, no? I crec que la intenció era tenir jugadors interiors dinàmics. Gavi i Ferran crec que ho són, i Pedri i Fabián també s'hi poden afegir. Vull dir, no ha sigut tan sorpresa com el fet de, com dèieu a taula, no? Que potser quan vas veient que la foto repeteix i que la reanudació a segona part tampoc fas gaire més que sacsejar, potser sí que en algun moment necessitaves un perfil més pur.
2: Natàlia, perdona un segon, però tenim a Rodri, el capità espanyol a Televisió Espanyola.
9: El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que replega tanto no vas a tener tantas y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
10: No sé si te recuerda el último partido de España en un Mundial contra Marruecos también, chocándos contra un muro, a lo mejor es la lección que han aprendido vuestros rivales.
9: Bueno, que juegan así, al final no van a pasar de centro del campo, nosotros es cuestión de que mejoremos en el acierto, cuanto más podemos contra los rivales mejor y a mejorar en eso.
10: Muchas gracias, Rodri.
2: Doncs les impressions de Rodri que van una mica en la teva línia, Natàlia, no dramatitzar, tot i que també et diré que a mi no m'ha fet la impressió que n'hagi tingut tantes a Espanya com per atribuir el resultat a una manca de punteria.
8: No, jo crec que no és una qüestió de punteria, però sí d'afinar la passada. És a dir, hi ha hagut algun moment, fins i tot en un moment en què exigeixes o pots esperar que els jugadors estiguin més frescos, doncs això, no? Aquest triangle per fora, Pedri obert i la connexió amb Marcos Llorente i Ferran, doncs ara te la vull passar i te la passo una mica enrere en lloc d'endavant, ara el timing no acaba de ser bo, jo crec que va per aquí la qüestió d'ajustar I després, sí, no és un... ho he intentat des de, ja et dic, tot el que diu el llibre contra un bloc baix, xut de llarga, no? de llarga distància, ho ha provat des de diferents perfils, has provat centrada pura i dura, has provat la centrada aquesta fora dins a cama canviada, has provat passades interiors... És a dir, jo tot, crec que tot el que havia de fer Espanya sobre paper ho ha intentat fer. El problema, potser també perquè és la meva paranoia recentment, aquest tipus de futbol tan acadèmic no sempre és efectiu justament per la capacitat defensiva que tenen els rivals cada vegada més. Jo crec que has de buscar més coses. Amb Canadà ho vam veure des del... va anar des del caos, a Alemanya també té un punt més caòtic i el desordre a vegades és positiu.
2: Mira, ara De La Fuente a la televisió espanyola.
11: Seguir, obviamente, mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura que hay que tener en este tipo de partidos.
10: Algo más, aparte de la frescura, porque eso es un imponderable. No sé si ha echado de menos quizás más velocidad, más juego por las bandas, como ha habido al final con Lamine, ya con la entrada de Nico también.
11: Bueno, ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio. Pero quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios. Pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Y ha habido remates, ha habido ocasiones, ha habido ganas de solucionar el partido por la vía rápida también, pero hay que seguir así. Sabemos que esto es muy difícil y son partidos que aquí cuesta muchísimo ganar.
2: Falta de circulació i també de...
4: Si algú escolta el seleccionador i no ha vist el partit, sembla que hagi estat el partit aquell del Dream Team contra el
5: Dinamo de Kiev.
4: Contra el Dinamo de Kiev, de 14 pilotes al pal, el festival ofensiu. No també... és veritat que hem tenit moltes...
8: No és Ecuador, primera meitat.
2: No és el discurs que han de fer perquè...
5: Sí, però ja sabien que jugaríem en aquest tipus de partit.
4: Què volia, que sortís Cap Verde, tomba oberta a atacar Espanya?
2: Això és el que em sorprèn a mi del discurs de La Fuente, en el sentit que era absolutament previsible el partit que es trobaria a Espanya. En fi, Natàlia, alguna cosa més que vulguis afegir d'aquest debut de la selecció espanyola al Mundial?
8: Crec que l'última vegada que s'estrena des del mal resultat, entre cometes, la cosa no va malament per Espanya. És a dir, al final, a vegades ja... Ara què pot passar? Que Alemanya passa d'estar d'underdog a ser la favorita pel 7-1, ara Suècia, vull dir, la primera jornada és enganyosa. Uh-huh. Crec que l'estrena no és dolenta pel que fa a relat, és dolenta doncs, pel que fa a Finó, però això també té a veure amb que Lamine no està al 100% i alguns jugadors han de rodar. Crec que posarà més tensió als altres dos partits i crec que Espanya passarà i a partir de les eliminatòries serà una altra història. El partit no és tan dramàtic, però entenc les expectatives. Si la gent s'esperava un 5-0, això costarà.
2: Era el resultat que jo tenia a la porra, efectivament, i no han complert la meva...
8: La gent, he dit la gent. A vegades està bé fer la gent, eh?
2: Natàlia, una abraçada, gràcies.
8: Vinga, adéu, companys.
2: Avui, a mig quart de retard sobre l'horari previst, pues que havíem d'escoltar De La Fuente, Rodri, i sobretot Natàlia Arroyo, després d'aquest Espanya 0, Cap Verd 0. Agnès Marquès, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
12: Doncs mira, apunto les dues coses que estan obertes a aquesta hora. La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que està compareixent a aquesta hora als jutjats de Madrid davant de Juan Carlos Peinado. El magistrat li ha de traslladar que un jurat popular serà qui la jutjarà pels delictes de corrupció, els negocis i malversació, entre d'altres, i ha de resoldre si li aplica algunes mesures cautelars, com per exemple la retirada del passaport, com en citacions anteriors. Gómez ha accedit a les dependències judicials amb cotxe, per tant, ara per ara no tenim imatge d'aquesta compareixença. És el primer dels moments que aquesta setmana doncs, posaran pressió a Pedro Sánchez, que veurà també com, per exemple, dimecres i potser també dijous, José Luis Rodríguez Zapatero haurà de compareixer davant del jutge per les causes per les quals se l'està investigant, tot i que Zapatero, en aquest cas, ha demanat ajornar la intervenció corresponent a la qüestió de les joies que li van trobar al seu despatx a Ferraz per poder-se preparar a la defensa defensa. És una acusació que va aparèixer divendres. I l'altra qüestió oberta a aquesta hora és Donald Trump, que ja ha arribat a Evian, a França, per participar en la reunió del G7, i arriba doncs amb aquesta proposta d'acord de pau, de memoràndum d'acord de pau amb l'Iran. Donald Trump assegura, de fet, ja en peus a França, que l'estret d'Hormuz estarà completament obert a partir de divendres, quan els Estats Units signen aquest memoràndum amb l'Iran. I res, ha dit també que Washington aixecarà les sancions a Teheran una vegada la República Islàmica compleixi amb els seus compromisos. Amb tot, el que ens plantegem avui al Catalunya Nit és, finalment, de què haurà servit que Donald Trump iniciés aquesta guerra. Ha aconseguit algun dels seus objectius? Serà l'anàlisi que farem amb en Sergi Roca, que és el cap d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. I la resta d'informacions que ja s'han explicat al llarg del dia d'avui. I avui amb Toni Padilla, que ens farà una mica de contracrònica els dilluns del Mundial. Avui, per exemple, el fet que el Marroc juga amb 11 jugadors nascuts, de nacionalitat marroquina, però nascuts els 11 fora del Marroc.
1: Sí.
12: És interessant, és un debat interessant.
2: Un d'ells, parlo del titular, nascut a Terrassa, el davanter centre, i diria que la segona part en va entrar un nascut a Vic.
5: En Vic, correcte.
2: Si no m'equivoco.
5: Correcte.
12: Doncs aquest tema, pel públic general.
2: Molt bé, doncs a les 10 al Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias, que deu estar encantat de la vida.
12: El tenim una mica lesionat avui. Què dius? Demà vindrà.
2: Ah,
12: està bé.
2: Que s'ha fet mal celebrant la victòria dels Knicks?
12: No sé, això. Demà ell segurament vindrà aquí, li pots preguntar, però em sembla que vindrà amb crosses. Només et puc dir això. Poca cosa. Sembla que poca cosa.
2: Des d'aquí, demà
12: ja... Manel em mata, si ara sap que estic explicant això.
2: Demà ja li preguntarem, però des d'aquí li enviem una abraçada i que recuperi. Doncs a les 10, Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
12: Adéu.
13: Pop-up vespre.
2: Sònia Oleart, bona tarda de nou.
14: Molt bona tarda. Doncs mira, avui amb el Marcos López, el Dani Sanabra i la Mireia Ruiz i amb la Sònia Gelmà, això sí, des dels Estats Units, hem seguit el partit d'Espanya al Mundial, aquest empat a 0, i hem parlat del fitxatge de Cucurella pel Madrid, un fitxatge que no deixa a ningú indiferent, com Raldavinyó. Raldavinyó, que és la raça rústica de porc de casa nostra, regala a l'oient que sigui més ràpid, que ha de trucar al 93207474, un pack d'espatlla curada llescada perquè puguin disfrutar-ho durant un bon àpat de pa amb tomàquet. Raldavinyó, què millor ara que hi han partits al I Mundial tant. Que menjar una mica de pa amb tomàquet i embotit. Per tant, el més ràpid, 93207474, s'emportarà aquest pack d'espatlla curada llescada Raldavinyó.
2: I la manera de lligar-ho de Sònia Oleart ha estat gairebé tan bona com l'espatlla llescada de Raldavinyó.
13: Els embotits Raldavinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
2: Aprofitem la presència de la Sònia Oleart per tancar la qüestió Cucurella. Enteneu que Cucurella fitxi pel Madrid, sí o no?
14: Mira, 36% diu que sí, 64% diu que no. El Damià diu, és prou grandet per decidir on vol anar si va al Madrid, crec que és perquè cobrarà molt més que si vingués al Barça, com passa amb Bernardo Silva, que vistes les primes de fitxatge i fitxa, queda clar que allò d'on el vulguin volia dir o li paguin més. El Jordi diu, voleu dir per la banda del jugador? El Barça el va deixar penjat. Per part del Barça, que no entri a la subhasta. M'agrada el perfil, però no em gastaria en un lateral el que paga el Madrid. Per part del Madrid, per fi podran dir que tenen un jugador a la selecció. De fet, per fi podran dir no, ja ho han dit, perquè ja han fet un tuit dient exactament això. El Josep Maria diu, sí, segueixen buscant algú que aturi Lamine Yamal, però seguiran sense trobar-lo. L'Àlex Panicello diu, entenc que nosaltres som massa romàntics pensant que els futbolistes tenen colors. El seu color, com en qualsevol altre àmbit professional, és el dels bitllets. La Dolors diu, sí, tots, absolutament tots, són uns mercenaris. I acabo amb el Jaume Domènech, que diu, és molt senzill d'entendre, van i estimen l'escut allà on hi ha més euros per embutxacar-se.
2: Doncs per dir-ho en xifres rodones, dos de cada tres oients del Tot Costa comprenen que Cucurella fitxi pel Madrid. Jo crec que et pot saber greu, però entendre-ho, si el Barça no et vol, que era la primera opció del futbolista, tothom ho ha d'entendre, perquè pot ser del Barça, però el que és segur és un professional del futbol i, evidentment, ha de buscar el millor pel seu futur. Luis Ávila és el guanyador del lot de productes Ral de Vinyó que acabem de sortejar amb aquest magnífic link de la Sònia Olear. Fins ara, Sònia.
14: Fins ara.
2: Home, ara em posarà totes les cançons de New York que té el catàleg.
4: Queda la pitjor, no?
5: Quina?
4: Nueva York.
2: No? També la
6: boníssima.
5: No t'agrada. Sí.
2: Mira, segurament a la Laia Tudel li deu agradar. Hola, Laia, bona tarda.
6: Sí, què tal? Bona tarda. Home, la trobo a faltar, aquesta. Sí, sí, és la que falta.
2: Bé, doncs queden...
4: No,
2: 45 minuts de programa. Qualsevol cosa és possible. A veure, Espanya 0, Cap Verd 0 ha obert aquesta jornada mundialista. A les 9 del grup G, Bèlgica-Egipte. Aquí hi tenim un representant del Barça, en teoria no serà titular, però Hamza, el davanter del Barça juvenil, forma part de l'expedició egípcia. I a partir de la mitjanit, Uruguai-Aràbia Saudita, un partit, Laia, que es perdrà, com era previsible, Araujo.
6: Sí, recordem que es va fer una petita lesió al bassó en un dels primers entrenaments amb l'Uruguai, que va haver de fer aquell viatge llampec a Madrid per seguir un tractament, perquè se li va fer un petit edema en aquest petit trencament, i ell doncs té uns metges de confiança que el podien atendre a Madrid i va preferir fer-ho així. Es va fer aquest tractament i ja quan va tornar amb l'Uruguai ja es va dir doncs que hauria d'estar un parell de setmanes segurament de baixa. Això doncs evidentment el descarta per aquesta matinada, no jugarà aquest partit. L'Uruguai torna a jugar el dilluns 22 amb Cap Verd, precisament. Aquest partit difícilment tampoc arribarà, vaja, difícilment arribarà, i en principi l'objectiu que s'ha marcat des del principi amb Araujo és que estigui a punt per jugar el partit del dissabte 27 amb Espanya. Aquest és l'objectiu sempre que ha estat des de l'inici amb la seva lesió. L'evolució de la lesió és bona, vull dir, no, ja està tot previst, no és que s'hagi complicat, però és cert que ja va arribar amb unes petites molèsties i els entrenaments doncs amb l'Uruguai van fer una doble sessió que potser no hauria d'haver fet, i a partir d'aquí doncs va tenir aquesta petita lesió. De fet, des de l'Uruguai, el mateix seleccionador d'Uruguai, Marcelo Bielsa, reconeixia doncs que ha fet autocrítica i ha dit que segurament tenen part de culpa que Araujo s'hagi lesionat.
15: Él llegó con un problema muscular que no era serio y él también tuvo un desgarro. Si un jugador se desgarra entrenando, hay algo que está mal, pero Araujo trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y con el propio Araujo. Entonces, nos sentimos responsables.
2: Molt bé, doncs Marcelo Bielsa, que se sent responsable d'aquesta lesió d'Araujo. Em fa gràcia perquè va sortir el germà d'Araujo a rajada Bielsa, tothom el va desmentir, lògicament, i ara Bielsa diu, bueno, me siento responsable, com vulguem dir que no anava tan desencaminat el germà d'Araujo. Bé, evidentment, això ja ho vèiem a venir. Dels culers que heu vist en el Mundial, de moment, poca cosa.
6: Sí, la poca
4: cosa. Jo vaig veure ahir un que estava deprimit, que era Frenkie de Jong, que diria que, sí? Diria que va fer alguna declaració, que li va tirar alguna pedreta a Koeman.
2: Què em dius, ara?
4: Que això ho fa bastant, habitualment. ho ha fet fins i tot en Flick. Que un dia va dir que la línia la tirem massa avançada, sí, en Flick i tal. Sí.
6: Em sembla que hi ha moments que hauríem de revisar...
4: Sí. Sí. Ahir va dir que... Què et sembla el partit? Bueno, clar, dos entrenadors que posen bloc baix i no volen atacar, no sé què. Va dir això, Frenkie de Jong. Jo crec que s'avorreix jugant amb Holanda i la resta de culers no...
5: Rafinha no està?
4: Rafinha, Ancelotti, no li treu el suc. No. I no tinc cap altre...
2: No, és que... No,
4: tampoc sí, he vist els partits al Mundial, però...
5: Olmo ha sortit tard, que per mi tenia que haver sortit abans.
6: Moltíssim
4: Gavi tampoc. Estic veient que és l'asa dels cops de la premsa de Madrid.
5: Ferran, a mi Gavi no ha estat fi.
6: Gavi no m'ha desagradat tant com demà se'l titllarà com de dolent. Obrirem demà diaris llegint com de malament ha jugat Gavi i com de culpable és Gavi per l'empat de la selecció espanyola.
5: Però de moment no.
2: Falta per debutar, jo diria que Koundé en França no sé si me'n deixo algú, però crec que no. Bé, evidentment els que no han jugat amb Espanya i Araujo que està lesionat, etcètera, etcètera. En fi, Laia, alguna cosa més?
16: Res més.
2: Mercès, fins demà.
16: Adéu.
4: Si torni. Ja ho sabia, sense ja ho sabia.
2: Torni.
4: Per la Laia.
2: No, és pel Salmurri. Torna al Salmurri. Fem un parèntesi en l'activitat mundialista perquè el Salmurri té una informació que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Salmo, que té a veure amb qui a dia d'avui és president del Barça.
1: Sí, Rafael Juste s'estaria plantejant la dimissió a partir de l'1 de juliol. L'1 de juliol és quan Joan Laporta prendrà possessió com a nou president. Serà un retorn de Laporta que anirà acompanyat d'alguns canvis a la junta directiva. Entraran Carles Ayats, Xavi Berniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolàs i Jaume Santiveri. I també hi haurà una nova distribució de pesos a la junta directiva. La previsió, per exemple, és que adquireixi més pes o més visibilitat Joan Soler. S'havia especulat, fins i tot, que agafés la vicepresidència esportiva, però el Barça ha reservat la Laia d'Esvetllar, que seria finalment responsable de màrqueting. Enmig d'aquest escenari, cal veure quin és el paper que acaba adquirint Rafael Juste, que és l'actual president en funcions del Barça i és una de les persones més properes a Joan Laporta. I una de les opcions que es planteja Juste és la de la dimissió. Això ha plantejat, és una possibilitat que està damunt la taula, cal veure si finalment acaba agafant aquest camí.
2: Seria, vaja, realment nou, perquè Juste ha estat al costat de Laporta en tots els moments de... Fins i tot diria que des de l'inici de...
5: Sí. De Fan Brau, no?
2: No sé sí, si... Sí, el que no sé si sempre va ser directiu. Ara t'agafaré, Salmo. Jo no sé si el... Jo crec que el 2003 Juste no era directiu.
1: Jo crec que el 2003 no és directiu, però...
2: Juste devia entrar quan la dimissió massiva del 2008 sí. I a partir d'allà, sempre que Joan Laporta ha estat la presidència del Barça, Juste ha estat un... no només un amic, sinó un fidel escuder, i ens explica el Salmo que aquesta dupla d'alguna manera es podia trencar, i encara és més sorprenent perquè hem vist Juste gaudir com un autèntic nen amb aquests 3 mesos de presidència.
4: No, novembre del 2005 va entrar Juste al Barça.
2: Ah, doncs aleshores amb la dimissió
4: com a vocal de la Junta.
2: Doncs clar, van saltar
4: va Rossell, Moix, Faus, abans.
2: I Toni Freixa, sí. Crec, també.
5: Sí, Faus i...
2: No, Freixa no era directiu.
5: I Pere Monés.
2: Si no... Jordi Monés.
5: Jordi Moix.
2: També.
5: I Jordi
2: Moix. Sandro Bartomeu, Moix i Monés. Jo crec que no m'ha
5: abans que la intel·ligència artificial del Dani.
4: Sí, sí.
2: Molt bé, avui la qüestió és compatible.
4: Ara revelaré les seves fonts, també, quan el vegi amb el telèfon, que té el telèfon aquí amb molts explorers oberts, jo aniré dient tot el que busca.
2: Molt bé.
4: Li estan dient per WhatsApp, lo de Monés. Ho acabo de veure. Li ha dit un company al pet del periòdico.
5: Cap Verd només ha fet una falta.
2: A tot el partit?
5: Tot el partit. Una falta. I 10 ha fet Espanya.
2: Doncs dona una idea,
5: o sigui,
2: del poc exigida que s'ha vist la defensa.
5: Una falta en 49 minuts, més 50, 99 minuts.
4: Si el president de la Federació Espanyola fos com el de Tunísia, s'hagués carregat ja de la Fuente. No, un partit, fora, ja està.
2: Jo ara, tornant al tema, tot i que no hi vull tornar perquè el Salmurri encara ens ha d'explicar una altra cosa, jo... A mi...
4: Això de les faltes li han dit, pel telèfon, al Marc.
5: Sí, pues
4: no les ha comptat.
2: Intento no fer servir aquesta paraula gaire aplicada a l'esport, però jo crec que això d'avui li falta poc per ser un ridícul.
4: És un desastre.
2: Que una selecció debutant en un Mundial t'empati, i ja sé que el futbol té molts components, desgràcia, però...
5: I els últims 5 minuts ha tingut les seves opcions.
2: Jo no crec que Espanya avui hagi empatat per mala sort. Escoltant tant Luis de la Fuente com Rodri, tens la sensació que és que hi han hagut sis pals i...
5: Oh, que defendien en bloc i muy bajo. Com vols que defensis?
6: Bueno, una mica la sensació que la selecció de Cap Verd potser era la selecció de Bèlgica, per dir-ho d'alguna manera.
2: No, clar.
6: Parlant de nivell futbolístic, d'arribades.
2: Espanya el 2010 va començar perdent amb Suïssa, però clar, qualsevol comparació entre Suïssa i Cap Verd no s'aguanta per allò. Vull dir que allò...
0: Si aquest partit el fa Luis Enrique, en fi, els diaris de demà no sé com seran, però sé com serien.
2: Aquesta és una frase que aquí no et generarà controvèrsia, però si la treus en algun dels altres programes on col·labores...
0: No, la trec constantment. La trec constantment i, evidentment, em diuen de tot, però...
2: Avui hi ets?
0: Avui no hi soc. De moment no m'han convocat.
5: Vigila el mòbil.
0: Vigilaré la intel·ligència artificial a veure què em diu.
2: Molt bé. Va, el Salmo ens ha explicat aquests plans de Juste, que també en té uns altres pel que fa a l'ampliació de crèdit de l'Espai Barça.
1: Sí, saps que això
2: més
1: ha de passar...
2: Més aviat no en té, per l'ampliació de crèdit de l'Espai Barça.
1: Sí, saps que això ha de passar per la ratificació per part de l'Assemblea de Socis Compromissaris. Mm-hmm. Diguem-ne que aquí hi havia dues vies. Una era executar-ho, diguem-ne, amb la màxima celeritat possible i de la manera més ràpida, diguem-ne, i l'altra era esperar que Joan Laporta prengui possessió del càrrec a partir de l'1 de juliol i aleshores sí començar a engegar tot aquest procés. Doncs bé, no et diré que sigui decisió de facto, però la sensació que hi ha ara mateix a la junta directiva governant del club és que més val la pena esperar a que Joan Laporta prengui possessió del càrrec, que aquest és un tema prou delicat com perquè sigui el propi Laporta qui el gestioni i qui n'estigui al capdavant, i que s'esperaran que sigui Laporta abans de fer qualsevol pas en aquest sentit.
2: Vaja, és que això em sembla de calaix. Aquest és un mega marró que s'ha de menjar el president electe, no el president de transició.
5: Només faltaria.
2: Sí. I que, evidentment, hauran d'aprovar els socis, que jo crec que no hi haurà cap problema perquè l'aprovin, però només faltaria que els 6 o 7 directius que es van quedar aquí de manera provisional s'hagin de menjar aquest marronàs. Salmo, ara sí, alguna cosa més?
1: No, res més.
2: Molt bé, doncs ja pots anar a celebrar la condició de madridista de Cucurella.
0: Com?
1: No, la de Gordon. Sí, més la de Colen Anthony Gordon.
2: Ah, no te'n vagis. No, mira, veus, no te'n vagis perquè d'aquí una estona trucarem a Liam Barrufete i vull que estiguis per aquí. Va bé?
1: Em fas quedar.
2: Sí, com cada... Ja no et ve d'aquí. Has fet cap de setmana llarg a Colònia i ara ja no et vindrà d'aquí.
1: Bueno, per què ho dius tu?
2: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara.

0: A les 12 ho comentàvem amb la Laia, Uruguai, Aràbia Saudita, i per tancar aquesta jornada de dilluns al Mundial, un partit que té més de geopolítica que de futbol. A Los Angeles, Iran, Nova Zelanda. El corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units és l'Oriol Serra. Hola, Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Jordi.
0: D'entrada, deixa'm disculpar-me per demanar-te que ens acompanyis, perquè m'imagino que amb tota la qüestió de l'acord de pau deus tenir un sidral molt considerable. Però abusaré del teu temps per preguntar-te si aquest partit ha aixecat interès diplomàtic més enllà del poc interès futbolístic que desperta.
1: Sí, sí, tant i tant. De fet, justament per això que deies, estem ara en un moment crucial, podríem dir, en aquesta guerra entre els Estats Units i l'Iran, bé, els Estats Units i Israel també, i aleshores doncs, el partit d'avui, aquest debut de l'Iran, en aquest cas a Los Angeles, doncs, farà que tothom tingui la mirada posada en aquest estadi, però evidentment no pensant en el futbol, sinó pensant en la geopolítica i en el que, pugui passar al voltant de la selecció iraniana, que ja et dic, futbolísticament, tu saps més bé que jo, no és una selecció atractiva, però, evidentment, amb tot el que arrosseguem dels darrers mesos, en què fins i tot s'ha especulat sobre si havien de participar o no en aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, doncs, evidentment, arribem en un punt en què els pobres iranians, els jugadors, sobretot, doncs, déu-n'hi-do la pressió que tenen a sobre, perquè els hi han posat tota mena de traves, eh? Penseu que havien d'entrenar a Texas i ho han acabat fent a Mèxic, és a dir, han canviat el seu camp base, i això, entre altres coses, perquè no se sentien acollits en aquest país. Deia la presidenta mexicana que els va acollir directament perquè els Estats Units no els volien tenir aquí, i bé, veurem com anirà aquest partit contra Nova Zelanda. Jo diria de tenir la mirada encara més allò posada més en el futur, davant d'una possibilitat que evidentment doncs s'ha de donar, que és una qüestió doncs que serà doncs de loteria, podríem dir, segons els resultats, però és que els Estats Units i l'Iran es podrien trobar a la següent fase d'aquest Mundial si tots dos queden segons en els seus grups respectius.
0: No és cap disbarat, tampoc m'hi jugaria res, però Iran i Nova Zelanda estan enquadrats en un grup on, en teoria, Bèlgica ha de ser la primera de grup, en teoria, Egipte és més forta que Iran i Nova Zelanda, però vés a saber, vull dir que tampoc és que sí. Egipte sigui una superpotència, i ens podríem veure abocats a aquest duel que m'imagino que no sé si dir-ho així, però no vol ningú.
1: No vol ningú, perquè sobretot pel que fa doncs, a les autoritats d'aquí dels Estats Units, perquè això doncs, a nivell de seguretat comportaria evidentment doncs, una situació de màxima alerta. Però bé, és que penseu que la situació, més enllà de tot això que estem comentant, és que històricament no havia passat mai que un país anfitrió acollís un país amb el qual està en guerra. És que realment la situació és molt surrealista. Per tant, hi ha molta sensibilitat al voltant d'aquest partit. A més, penseu que a l'Iran, doncs, això que dèiem de les traves, no? Visats endarrerits, visats denegats, prohibicions directament. Pràcticament l'estaf futbolístic ha hagut de venir sol, no han pogut portar pràcticament ningú, i per tant doncs, tot el contingent de tíquets per l'afició iraniana ha quedat una mica doncs, en un limbo, i aleshores tot dependrà de què hagi decidit fer la diàspora iraniana que viu als Estats respecte als partits de la seva selecció. I aquí també hi ha molta divisió, perquè hi ha iranians que consideren que sí que han de donar suport a la selecció i fer doncs, una certa mostra de normalitat, entre cometes. D'altres consideren que si es dona suport a la selecció és una manera de donar suport al règim. Per tant, el que veurem aquesta nit a Los Angeles ara mateix és una incògnita, és molt aviat, allà són quarts de 12, i per tant doncs, queden moltes hores per aquest partit. Ara mateix, doncs, per imatges que he vist, no hi ha ambient al voltant de l'estadi, però a mesura que es vagi acostant al partit veurem què passa.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents. No et diré, perquè et mentiria, que el veurem en directe, perquè a les 3 del matí no sí. Ens quedarem a veure on iran Nova Zelanda, però evidentment per interès informatiu n'estarem pendents, i si no demà ens ho explicarà l'Oriol. Oriol, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Marcos, Mireia, Dani, aquesta part que no és de pilota del Mundial, és una mica de fàstic, per dir-ho així, el que va passar amb l'àrbitre somali, el cas dels iranians. Escolta, tu pots estar en guerra, que ja ho entenc el que diu l'Oriol, però això de que tinguin un visat per entrar 24 hores a jugar i sortir, això no són condicions de jugar un Mundial.
2: No, no ho són condicions, però la FIFA s'ha entregat a Estats Units, Infantino s'ha entregat a Donald Trump, i passa el que està passant. O sigui, que la llibertat i les condicions perquè els futbolistes i els esportistes facin el seu treball no estan garantides. I això per mi és un problema molt greu, i per això estem mirant partits, per exemple, aquest d'Espanya, i no estava a l'estadi ple. O sigui, les entrades són molt cares, els viatges... O sigui, la sensació de que aquest Mundial crec que tampoc arreglarà el futbol com esperen a Estats Units.
3: Hi ha zero ambient de Mundial, però això és a part. Però jo crec que respon al perfil de president que té Estats Units. És a dir, Estats Units ha estat en guerra en molts països moltes altres vegades, però segueix sent, òbviament, igual de cruel, igual de fastigós, però no és el mateix una guerra d'un país que el presideix Bush o Obama o Clinton, que el perfil que té Trump, que és que li és igual tot i que no, vull dir, no, si no li tremolarà la mà a fer qualsevol bajanada. I si la FIFA, com diu el Marcos, s'entrega en cos i ànima, repeteixo, no és el mateix entregar-te en cos i ànima a Clinton, més igual al partit polític que voti cadascú, més igual si ets demòcrata, republicà, però no és el mateix tipus de president Bush, per posar un exemple republicà, que Trump, i jo crec que el que estem veient respon al tipus d'ésser humà que presideix el país més poderós del món avui.
4: És que s'hi han entregat, i crec que és un error que ja considero jo error, a partir d'aquí ja que cadascú li digui com vulgui, però que s'ha repetit, perquè fa 4 anys es va entregar al Qatar, ara s'ha entregat als Estats Units. Vull dir, hi ha hagut problemes diplomàtics en tots els últims mundials. Va haver-hi molts... Bé, pocs hereus va haver-hi encara a Qatar fa 4 anys, i tinc la sensació que al final pesa més el tema de poder a nivell més, el que dèiem abans, com més diplomàtic, i les aliances polítiques que puguin tenir des de la FIFA els països que acullen aquests esdeveniments. D'altra banda, crec que per sort, o per mala sort, per depèn de qui ho miri, el Mundial l'organitzen Estats Units, Canadà i Mèxic. Per mi seria bastant més problemàtic que només l'organitzés els Estats Units, perquè llavors ja deixes... No hi té cap tipus de cabuda ningú. Ni l'àrbitre, ni els jugadors d'Iran, i crec que ha d'avergonyir més del que està avergonyint. Hauria d'haver avergonyit més Qatar del que va avergonyir, i sembla que no se n'aprèn, perquè Estats Units tampoc avergonyeix. I a mi això és el que em fa més patir en temes de coses tan bàsiques com drets humans.
3: Això sí, després la FIFA farà 250 campanyes publicitaris i anuncis de fair play, i es dona la mà, valor, dieta, braço, i un nen, i tal.
4: I aquest any sí que es podrà portar el braçal amb la bandera de l'Arc de Sant Martí...
3: Tot és molt maco, però si hem d'anar a fer un país que, on les dones o els homosexuals no tenen drets, a fer un Mundial el fem, i
0: això
3: si hem de fer...
0: Això el 2034, i tornarem.
3: Sí.
0: Molt bé, o molt malament. Esperem agafar-me les paraules de la Mireia, que aquest Mundial ens avergonyeixi el mínim possible. Dani Sanabra, Mireia Ruiz, Marcos López, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Abans de tancar la plana futbolística, Solà, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
0: El Girona ha oficialitzat el primer traspàs.
5: Sí,
0: traspàs cap a l'exterior. El primer fitxatge va ser Pixur, el primer traspàs és Solís.
5: Sí, amb una clàusula que tenia, amb una opció de compra del Birmingham, el qual ja estava cedit aquesta temporada. El migcampista colombià finalment executarà l'equip anglès aquesta opció de compra per uns 100 milions d'euros, una mica més de 100 milions d'euros. A més, el Girona es guarda un 20% d'una futura venda. Solís va arribar a l'estiu del 2023, procedent de l'Atlético Nacional de Colòmbia, per uns 6 milions d'euros. Tenia 18 anys, era una de les promeses, però mai va arribar a ser titular. No es va consolidar l'equip de Mitchell. Aquest any va anar cedit al Birmingham, de la Champions League. Ja ha tingut un bon paper, i ara se'l queda firmant un contracte per les quatre pròximes temporades. Com deies, és el segon moviment oficialitzat pel Girona de cara al retorn a la segona divisió A, després del fitxatge de Pixur. A les pròximes hores, els pròxims dies, s'haurà d'oficialitzar la incorporació del migcampista de Blanes, Izan González.
0: Molt bé, doncs no crec que ningú a Montilivi trobi a falta el bo d'en John Solís. Solà, gràcies.
5: Adeu.
0: I hem de passar també per València, perquè avui hem sabut que Rafa Mir, davanter del Sevilla, però ara fa un parell de temporades al València, ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual. Alba Barbosa, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Doncs déu-n'hi-do, una condemna no ferma encara, però prou dura.
6: Sí, sí, és una sentència que feia pública avui l'Audiència Provincial de València. 8 anys i mig per al futbolista Rafa Mir per agressió sexual i lesions a una noia que va conèixer en una discoteca de València. Els fets se remunten a fa gairebé ja 2 anys, la nit del 31 d'agost de 2024. Es van conèixer en aquesta discoteca, van continuar la festa a casa del futbolista i allà, segons aquesta sentència, la va agredir 2 vegades. Una primera a la piscina, després al lavabo. L'Audiència de València veu acreditada l'agressió, tot i que ara ho deies, és una sentència que la defensa del jugador pot recórrer. El judici es va fer fa poc més de 2 setmanes, ara a finals de maig. Llavors Rafa Mir va negar que abusés d'aquesta noia, va afirmar que les relacions van ser consentides, però ella va explicar al jutge que havia estat una violació amb penetració, que plorava, que li costava respirar i que va demanar al futbolista que parés, però que no ho va fer. I per un altre delicte d'agressió sexual que hauria passat també la mateixa nit a casa de Rafa Mir, hi ha un segon acusat, també és futbolista, amic de Rafa Mir. Ell va abusar d'una altra noia i en aquest cas l'Audiència de València el condemna a 2 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre contra la integritat moral. Mm.
0: Hi ha hagut alguna reacció per part de l'acusat?
6: Sí, mira, ho sabíem aquesta mateixa tarda. Rafa Mir, al seu compte d'Instagram, ha penjat una story. És un text sobri, sense imatge, amb fons negre. Diu que no està d'acord amb aquesta sentència, que la recorreran en les pròximes setmanes. Continua confiant, diu, en la justícia. I ara veure, també caldrà veure quines conseqüències pot tindre per al futbolista, a nivell professional, dic, si hi ha algun tipus de sanció per part de la Federació Espanyola de Futbol o com acaba el tema.
0: Bé, veurem. Ara faig una suposició, m'imagino que no sent ferma la sentència, s'esperaran igual que s'han esperat aquests 2 anys, perquè Rafa Mir, recordeu, que ha continuat la seva carrera esportiva amb relativa normalitat, aquesta temporada mateix ha jugat a l'Elx, i veurem quines mesures prenen ara totes les parts, començant pel Sevilla, que és el club amb el qual encara té contracte. Entenc que no sé ferma la sentència, no s'estipula cap mena d'ingrés a presó de manera immediata,
6: No, s'haurà de recórrer, perquè aquí, clar, les parts ja han anunciat que la voluntat de recórrer aquesta sentència en els pròxims dies no es ferma, per tant, caldrà veure encara el recorregut judicial que té aquest cas.
0: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents d'aquesta sentència, aquesta sí, em sembla a mi que exemplificadora. Alba, moltes gràcies.
6: Vinga, a vosaltres.
7: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
8: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
13: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
16: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé...
0: Són gairebé 3:15 del vespre i ens espera tot un campió d'Europa. El Barça, com sabeu, va al sac ahir a Colònia la seva 13a Champions, derrotant el Fuchse de Berlín a la final. I tinc en línia un dels jugadors de l'equip blaugrana, Ian Barrufet. Bona tarda.
17: Bona tarda.
0: I abans que res, moltíssimes felicitats.
17: Moltíssimes gràcies.
0: Em fa por preguntar això. La nit llarga, ha acabat la nit fins i tot?
17: Crec que no. Crec que no ha acabat encara, però...
18: Però és de dia, ja, és de dia, aquesta hora, Ian, és de dia.
17: És veritat, però bueno, seguim gaudint.
0: Molt bé, escolta, tu ja ho deies abans d'anar a Colònia, que era un somni per tu guanyar una Champions amb el Barça. Ha estat, per la celebració, dedueixo que ha estat tan especial com intuïes, eh?
17: Sí, ha estat increïble. La veritat que crec que he sigut conscient aquest matí, quan m'he despertat, que he dit, hòstia, ho hem aconseguit, hem sigut campions de la Champions. Ahir crec que va ser un dia magnífic, però estava una mica en xoc, no podia gaudir de tot perquè no m'ho creia, però la veritat que una sensació increïble ahir i avui.
0: Escolta, a sobre vau guanyar exhibint-vos. Això és important o l'important era guanyar i és una mica igual al com?
17: Bueno, l'important és guanyar, és igual com. Com si haguéssim guanyat de 10 o a la tanda de penals, hagués sigut el mateix per nosaltres, però crec que sí, crec que ahir vam fer un autèntic partidàs i bueno, molt content per l'equip i per el que hem aconseguit aquesta temporada.
18: Suposo, Ian, que has somiat moltes vegades, i això és una deducció o una pel·lícula que em faig jo, però que has somiat moltes vegades amb ser a Colònia, amb ser a la Final Four. Ara que ho has viscut, és com t'esperaves?
17: Bona pregunta. La veritat és que ho he somiat moltíssimes vegades. Ja, com he dit anteriorment a alguns mitjans... Fa 5 mesos que només pensava en la Champions, en la Final Four, abans d'anar a dormir. I per mi ha sigut millor del que esperava, la veritat. Ha sigut increïble. Amb uns aficionats, amb uns fans que han estat increïbles durant tota la Final Four. I la veritat que ho hem gaudit. Hem patit moltíssim, però ha sigut increïble.
0: Tens 22 anys. El Barça la guanya cada 2 anys. Això són moltes Champions, o és passar-se de frenada calcular-ho així?
17: Bueno, és passar-se de frenada.
18: Però avui està permès, Ian. Avui està permès,
17: com tu dius. Però sí, no, ara a gaudir d'aquesta, a disfrutar de l'estiu, i la temporada que ve anirà per més, i òbviament anem a guanyar-la també.
18: I a més, suposo que a nivell individual té un punt també especial, perquè és contra el Fuchse de Berlín, és contra Matthias Gitzel, que si no és el millor jugador del món pràcticament, i tu el vas haver de defensar i te'n vas sortir amb molta nota.
17: La veritat és que, com t'he dit abans, em dona igual si era de 10, si era de 1, si era contra el Fuchse, si era contra el Granollers, em donarà igual mentre poguéssim aconseguir el títol. Sortiríem contents i, bueno, ahir crec que el rival, com tu dius, era un rival increïble. El Gitzel és un jugadoràs, és dels millors del món, sense cap mena de dubte. I, bueno, molt contents per haver-ho aconseguit, de la manera que ho vam aconseguir i bueno, a gaudir-ho, no?
0: Ian, acabo preguntant-te per una qüestió més familiar, la celebració amb la família, amb el pare en concret, especial?
17: Increïble. Per mi crec que és el moment que mai oblidaré a la meva vida. Pujar a la grada de Colònia amb moltíssims aficionats donant-me l'enhorabona, però arribar on està la meva família, abraçar-los entre els quatre i veure que tant el meu pare, la meva mare i la meva germana estaven plorant, per mi em fica encara la pell de gallina i és increïble, la veritat. És un moment que mai oblidaré la meva vida.
0: Tu ets de llàgrima fàcil o no?
17: Sí, soc de llàgrima fàcil i crec que ahir pues, ho vaig poder demostrar una mica més perquè era el meu somni de tota la vida i fer-ho de la manera com vam fer amb la meva família a la grada pues, em va semblar increïble i bueno, pues això, van sortir els sentiments.
18: Avui s'allarga també la cosa? Tenim sopar o com funciona?
17: Avui tenim sopar i bueno, crec que s'allarga una mica més. No t'ho podria assegurar, però no tinc cap mena de dubte d'handbol.
0: Doncs el Barça d'handbol, que ha tancat aquest 7-7 espaterran amb la victòria de la Champions i que avui, com veieu, van pel 8-8. I en Barrufet, un plaer i un altre cop moltíssimes felicitats i a gaudir-ho a fons.
17: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: L'handbol del Barça tanca la temporada de manera brillantíssima. Té oportunitat de fer-ho al bàsquet. Ernest Macià, bona tarda.
19: Com estem, Jordi?
0: Que a partir de dijous jugarà la final de l'ACB contra el València. Evidentment, el València favorit per la temporada que ha fet, perquè així ho diu la classificació i perquè les sensacions de l'equip de Pedro Martínez continuen sent boníssimes, però...
19: Sí, el Barça és un equip d'Eurolliga, ha guanyat a València, Xavi Pasqual, we trust, que diria aquell. És veritat que són dos estils de joc molt diferents i qui aconsegueixi controlar, és a dir, jugar o ràpid com el València o jugar a l'estil que li interessa al Barça, i suposo que no passarà en tots moments, en tots els partits, hi haurà moltes alternatives i per tant doncs veurem si el València que vam veure ahir contra la Penya és el mateix que veurem contra el Barça. Aquesta és una altra, perquè la temporada és llarguíssima. Se'ls està fent llarga a tots.
0: Tindrem temps d'analitzar aquesta final, a la qual tots dos equips arriben després d'atropellar els seus rivals a les semifinals, el Barça al Tenerife i el València a la Penya, que no obstant ha de marxar de la temporada amb el cap ben alt i amb l'esperança de tenir Riqui l'any vinent, eh?
19: Sí, ahir vam poder parlar amb ell. És veritat que el

i de sobte ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.

0: L'esprint final del Tot Costa l'arrenquem amb un meló. Oriol Rodríguez, bona tarda.
1: Bona tarda, Costa.
0: Amb la ressaca d'un gran premi de Barcelona a Catalunya que és fonamentalment feliç per Lewis Hamilton.
1: I tant, perquè ha aconseguit aquest cap de setmana la primera victòria amb Ferrari, qui li havia de dir que seria aquí a casa nostra, en un cap de setmana en què un italià es presentava com a líder, però de la marca alemanya, que era l'exequip de Lewis Hamilton. Per tant, ho hem acabat arredonint tot plegat, en un cap de setmana en què a Ferrari, evidentment, han estat a la mar de feliços amb aquesta primera victòria de l'heptacampió del món amb la marca italiana. Un cap de setmana, doncs, dolent per Mercedes, bàsicament per Kimi Antonelli, que hi va haver d'abandonar el Gran Premi, i també desastre, evidentment, absolut, per l'Aston Martin de l'Astúria Fernando Alonso, que evidentment no va poder acabar ni la cursa per desesperació dels seus aficionats, alguns milers dels 125.000 que van omplir el circuit de Barcelona-Catalunya de dalt a baix.
0: Èxit d'assistència i fins al 2028.
1: Sí, l'any que ve no hi ha Fórmula 1, tot i que el circuit es posiciona per si hi ha algun problema en algun altre traçat i es pot acollir aquí algun gran premi d'urgència, però vaja, això és molt poc probable que acabi passant. Per tant, la Fórmula 1 s'acomiada de casa nostra després de 35 anys de manera consecutiva, 36 edicions aquí al circuit de Barcelona fins al 2028. Hi haurà el 2028, el 2030 i el 2032. Després ja es veurà, perquè ahir el president Illa també va explicar que hi hauria Fórmula 1 a casa nostra durant molts anys.
0: Molt bé, li agafem la paraula. Gràcies, Oriol.
1: Una abraçada.
0: En waterpolo també una altra de les grans notícies del cap de setmana, la victòria del Barceloneta a la Champions, que s'ha disputat a Malta. David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda, Jordi.
0: Això va ser dissabte i encara ho estan celebrant.
2: Sí, avui a les 6 hi ha hagut un acte de caire privat a la seu de l'Atlètic Barceloneta, a la piscina de Sant Sebastià. Ha estat, doncs, força íntim, amb els esportistes de la base del club, que han fet el passeig des dels campions, després, doncs, que l'equip fes arribar el trofeu de campions a la seva seu, a la seu de l'entitat. Això pel que fa a l'acte institucional d'avui de rebuda dels campions, institucional interna. En clau de mercat, fitxatge d'entitat per a l'Atlètic Barceloneta de cara a la temporada vinent, el capità del Pro Recco, ni més ni menys, Francesco Di Fulvio, el rival de dissabte en la final. Serà l'arribada una de les dues que hi haurà, l'altra l'estan treballant, i en canvi marxarà l'hongarès Gergo Burian després de dues temporades.
0: Això pel que fa al Barceloneta, sí. Que estan evidentment contents, el Sant Andreu no estan contents.
2: No gaire, perquè l'equip es desfà, ho hem anat explicant aquestes últimes hores, i avui hem tingut l'oficialitat també de la sortida del tècnic dels últims 12 anys, Javi Aznar, que deixa d'entrenar al Sant Andreu en sortida pactada amb el club.
3: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
2: A Aznar, això no és oficial, però podem explicar el rellevaral que ha estat fins ara el seu segon, Marc Comas. També al Mataró, novetats, Clara Cambrai, la capitana, doncs avui ha transcendit que es retira als 30 anys. I el Mataró, en clau de mercat, ha fitxat Camila Farago, una internacional hongaresa de l'UPSE de Budapest. És un fitxatge potent per apuntalar al Mataró aquest projecte emergent. I el Sabadell femení, doncs, refà força l'equip, perquè l'any no ha estat l'esperat, i l'any que ve, doncs, hi haurà embranzida, de moment, comunicada 5 baixes oficialment avui, l'hongaresa Natasha Rybanska, la nord-americana Isabel Williams, que ha estat la portera, la grega també Tina Giannopoulou, i les nacionals Daniela Moreno i Elena Dalmases.
0: És normal que els equips facin i desfacin al final de la temporada en funció d'objectius complerts o no. El que és una pena és que el projecte espaterrant del Sant Andreu femení se'n vagi a no risc d'aquesta manera.
2: Sí, hi ha una redistribució dels recursos de l'entitat amb l'arribada aquest any de la nova directiva.
0: Clar, però passem de ser campiones d'Europa fa un any a això d'ara, que produeix certa tristesa. David, gràcies.
2: A vosaltres.
4: Coast to coast. Box to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knick fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: I amb permís del Barcelonet,

0: pilota del Barça d'handbol, fins i tot de Cap Verd, i amb permís de vostès, per un servidor, la notícia del cap de setmana és el triomf dels New York Knicks a l'NBA després, com dèiem, com escoltàvem ara, de 53 anys d'espera. Jordi Colomer, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Clar, si mires el 4-1, dius, home, ha estat un passeig. Res similar. Han estat partits competidíssims, remuntades èpiques, però en tot cas es pot dir que els Knicks han estat els justíssims campions d'aquesta edició de la NBA.
1: Sí, ja hem anat comentant que han arribat en el millor moment de la temporada, just quan tocava, però mira, els Knicks han protagonitzat en aquests play-offs la remuntada més gran de la història de les finals, la primera, la tercera, la cinquena, pel que deies tu de la igualtat. O sigui, ha fet història en aquestes finals i al final, és a dir, veient el partit últim, jo crec que el que pensàvem tots els espectadors era el que hi havia al cap dels jocs de Sant Antonio. Començaven guanyant de 10, molt bé, el tercer quart s'anaven de 15 i tu anaves dient, ok, quan arribi l'últim quart, a veure com estan i qui pren les últimes decisions. I així ha estat partit rere partit, i en això Branson i els Knicks han estat molt superiors a Sant Antonio, sigui per inexperiència, sigui per esgotament, sigui pel que sigui, però les oportunitats s'han d'aprofitar i els Knicks ho han fet perfectament.
0: Els Knicks han estat un autèntic desastre de construir projectes erronis durant dècades i de sobte, mirant la seva plantilla sense una super, super estrella, tot i que Branson ho és, i amb l'arribada de Mike Brown així com mig de tapat, han trobat l'èxit.
1: Sí, home, si tu mires la direcció esportiva, es va criticar dient que Branson era un sou massa alt quan va arribar, que el traspàs de Bridges era una bogeria a tantes rondes al draft, que Towns no arreglava res, que com podien fer fora Thibodeau l'estiu passat després de ser l'entrenador que els havia tornat competitius. Doncs de crítica en crítica, i aquest any ho hem anat comentant també amb Mike Brown, que si el grup no l'acceptava, que si tal, que si qual, pues s'han anat fent i han trobat l'est completament lliure i un cop a les finals ho han aprofitat molt bé. Durarà, no durarà, portem 8 campions diferents, semblava que Boston havia sent una dinastia, Oklahoma ha tingut lesions aquest any, però també ja comencen a haver-hi dubtes. A gaudir aquest any dels Knicks, té plantilla per tenir continuïtat, veurem què fan la resta de rivals, però sí que la direcció esportiva és que totes les decisions que han estat molt criticades al final han tingut raó.
0: Doncs els Knickerbockers que ho celebren, els jugadors, però també els aficionats que han embogit a la ciutat de Nova York, i si no m'equivoco, Jordi, la Rua és dijous, m'imagino que serà una explosió de joia per una ciutat que ho ha esperat durant mig segle.
1: Sí, ja hem vist totes les imatges de tots els dies. Estem parlant de que fins i tot els desplaçaments, és a dir, cada desplaçament, Filadèlfia es va queixar de que allò semblava el Madison Square Garden. Sant Antonio, també més del 50% de les compres que es feien eren des de la zona de Nova York. Vull dir, l'afició s'ha tornat boja amb raó. Ja m'ha explicat algun cop que l'altre anell, l'anterior, hi ha un documental que es diu When Garden Was Eden, que el que la gràcia és que no hi ha imatges del primer títol. Això és tot el que ha hagut d'esperar l'afició dels Knicks per tornar a veure el seu equip campió. Per tant, que ho gaudeixi, si pot ser sense violència, ni com haver-hi ganivetades, trets i de tot a la celebració, si això ho podem evitar, que crec que no, millor, però sí, rua merescuda.
0: Esperem-ho. Això de no hi ha imatges de l'últim títol és una mica com quan ens enfotíem de les Copes d'Europa del Madrid en blanc i negre i ja no podrà ser. Gràcies, Jordi, abraçada.
1: Fins la pròxima.
0: Un minut i les 9, la Sonia Olea remata del tot costa.
2: Empat a 0 en el debut de la selecció espanyola de futbol al Mundial. Ha jugat uns minuts Lamine Yamal, ja a la segona part. Avui a les 9, Bèlgica-Egipte, a les 12, Aràbia-Egipte, i a les 3 de la matinada, Iran-Nova Zelanda. Recordeu que a les 11 de la nit començarà el club de la mitjanit del Mundial, on sentireu els protagonistes i faran balanç de la jornada amb el Xavi Campos. Luis de la Fuente ha dit ara a la roda de premsa que no canviaran l'estil. Aquest estil és el que els ha portat fins aquí.
0: Molt bé. Gràcies, Sònia.
2: Adéu.
0: Gràcies a la redacció d'Esport a Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez al control de l'Estudi 5, amb la Júlia Aparicio al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Luis, ¿qué te ha semblado el empat de España?
3: Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bona nit, us informa Marc Güell. Continua encara a aquesta hora la compareixença de la dona de Pedro Sánchez als jutjats de Madrid. Begoña Gómez porta des de les 6 davant del magistrat Juan Carlos Peinado, que l'ha convocat per traslladar-li que un jurat popular la jutjarà per tràfic d'influències i malversació, entre d'altres. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
5: Bona nit. En principi era un tràmit, però s'allarga la vista que marcarà el futur de la parella de Pedro Sánchez. L'advocat de Begoña Gómez ha defensat que és innocent i ha intentat desmuntar la tesi del jutge Peinado, que està decidit a enviar-la a judici per 4 delictes pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense de Madrid. El jutge decidirà també al final d'aquesta vista si retira el passaport a la parella de Sánchez, si li prohibeix sortir d'Espanya i si l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies. Ho demanen les acusacions populars d'aquest cas, que són Vox i entitats d'extrema dreta. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Més notícies, Cèlia Forment.
6: Els líders del G7 sopen a Evian, a França, amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran sobre la taula i amb la perspectiva d'abordar demà també la situació a Ucraïna. Donald Trump ha dit en arribar a la cimera que l'estret d'Hormuz quedarà completament obert a partir de divendres, quan s'assigni el memoràndum d'entesa amb l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
7: Bona nit. En marxa el G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran. Trump ha defensat que els detalls del pacte es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
8: L'estret d'Hormuz ja està obert ara, però s'obrirà completament quan es puguin eliminar totes les mines que hi ha. Ara mateix n'hi ha moltes.
7: Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Evian.
4: L'Eurocambra ha validat mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. El Parlament Europeu dona suport així al text acordat divendres entre els estats membres que preserva les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros en funció de la distància del vol. La nova norma també obligarà les aerolínies a mostrar el preu del vol amb l'equipatge de mà inclòs, però permetrà que els passatgers puguin tenir un descompte si renuncien a portar-lo.
6: La regularització d'immigrants arriba a la xifra rècord d'1.171.000 sol·licituds. A 15 dies del tancament del procés s'ha admès a tràmit uns 360.000 expedients. Els advocats experts en estrangeria demanen que s'obrin més cites a les comissaries per agilitzar el procés. Quim Claveguera és el responsable del grup d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
9: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua.
4: I a aquesta hora afegim un punt de mobilitat que acabem de saber. El tren d'alta velocitat està tallat entre Riells i Viabrea i Vilobí d'Onyà. Ho fan a petició dels bombers per un incendi de vegetació a Sils. Això sí, es tracta d'un incendi de poca consideració. Per tant, l'alta velocitat tallada a aquesta hora entre Riells i Viabrea i Vilobí d'Onyà.

0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó, el Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se celebra a la Ciutadella de Roses. Aquesta actuació la compartiran amb l'Exambusto, i Nacho Terrés ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que aquesta coincidència els va acabar de convèncer per fer el concert.
1: Va arribar la proposta. Escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que veu viure doncs, fa tants anys amb els Exambusto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i de més. També el fet de que haguin tornat ells els últims anys, no? Amb el Pemi, amb tot plegat, no sé. Ha sigut com molt maco també viure-ho nosaltres des de fora. I va ser com va. A tots ens va bé. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
0: Les parades d'aquesta gira s'aniran anunciant a mesura que s'acosti l'inici de la gira. Els Esports Rugby, la bona nit.
2: Bona nit. La selecció espanyola de futbol ha debutat al Mundial amb un empat a 0 contra tot pronòstic davant de Cap Verd. Espanya ha jugat amb un 11 en dos catalans i quatre blaugranes, Cobercí, Pedri, Gavi i Ferran. A la segona part també han sortit Lamine Yamal i Olmo del Barça. I també ha estat titular Cucurella, que justament avui s'ha fet oficial que pitxa pel Madrid. El club blanc ha pagat 55 milions d'euros més 5 en variables al Chelsea pel seu traspàs. El Girona per al migcampista colombià John Solís, al Birmingham, on ha jugat cedit des del gener, ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió del futbolista, una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha renovat Júlia Guerra i el Badalona Women confirma també la continuïtat de Maria Llompart. I el Sant Andreu Femení de Waterpolo ha anunciat la sortida del seu entrenador, de Javi Aznar, després de 12 anys. Aznar ha guanyat, entre d'altres, una Lliga de Campiones i tres Copes de la Reina.
3: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
7: Què ens fa por i per què ens fa por?

0: Les tenebres estan entre nosaltres de moltes maneres i s'han apoderat del discurs. Trump, per exemple, fa 80 anys avui. Dues acadèmiques catalanes, la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola, han decidit no quedar-se de braços plegats i esperar que s'acosti la foscúria a les nostres vides. Per combatre el discurs imperant, han escrit un llibre a dues mans, Feminisme gòtic, una revolució de pensament on la dona convertida en monstre és la que mana. No ho heu entès? En breu us donarem més pistes. Comencem el dilluns reflexives, però amb la nostra pròpia filosofia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb Kay Cilu i aquesta cançó que es diu Cutting Off the Head of the Ghost. No podia anar millor per avui, perquè ens ajuda a pensar en els fantasmes també d'aquesta cantant americana que justament li vol tallar el cap al fantasma. No sé si és el que faria la dona monstre, però ara ho averiguarem. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: el que dèiem, ja som aquí, passem 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i als dies, i hem començat el dilluns i hem dit, estiu, calor, nosaltres tenim ganes de pensar. Ingrid Guardiola, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, Montse, molt bé.
0: Et sembla bé pensar?
1: És inevitable.
0: Tu no fas una altra cosa, eh?
1: Jo sí. La màquina carbura.
0: És doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, assagista, realitzadora audiovisual, investigadora cultural, cap pensant, moltes altres coses, podríem dir. I dona monstre, també, o què?
1: Sí. Bueno, les meves excompanyes del bòlit m'ho deien. Vam fer una exposició que era sobre les monstruositats femenines i van arribar a la conclusió que la monstre era jo perquè treballava massa.
0: Treballaves massa. Ara explicarem de què estem parlant quan parlem de dones monstre i quan parlem de feminisme gòtic, que és aquest llibre que tinc a les mans. Has vingut sola avui. No, la Núria Gómez s'ha quedat a casa, però ja ens vas bé
1: ja
0: com a representant. I també parlarem d'una exposició que és aquests dies a Barcelona, de la que ets comissària amb dues altres dones, l'Anna Maria Iglesias i la Mita Casacoberta, però comencem pel principi. Feminisme gòtic, aquest llibre d'H2O Editorial... I entre el subtítol diu La creació cultural de la monstra.
1: Sí.
0: A veure.
1: Això va començar amb una conferència que vam fer la Núria i jo sobre... Ens venia de gust parlar de les monstres femenines, és a dir, de totes aquelles identitats que s'escapen de les normes. I també... Teníem...
0: O sigui, en un moment donat ho podem ser totes, en algun moment.
1: Jo diria que pràcticament, és a dir, el 99%... És a dir, ho podríem ser totes, això és seguríssim, excepte aquelles que ja se senten a gust amb la norma i diràs, i què és la norma? La norma seria allò que el capitalisme d'arrel patriarcal ens diu que hem de ser, no? Que històricament, si comencem a la Bíblia, entenem que la dona té un rol molt determinat, no? I una figura i una presència molt determinada, però ja en el segle XVI, per exemple, en ple capitalisme, la dona se li diu que és una màquina de reproduir fills, que el seu lloc és un lloc molt, molt domèstic, és a dir, que l'espai públic deixa de ser un espai per ella, que el control sobre el seu cos a partir d'ara el faran metges, amb la tecnificació de la vida, ella perd aquesta autonomia, per dir-ho així.
0: Podria ser, clar, és que no estava pensant exemples de què seria com aquesta dona que s'escapa de ser una dona monstre, seria una Barbie, però llavors ja no seria una dona.
1: Clar.
0: Seria una nina.
1: Clar, és que la norma és un model, és un ideal. Llavors, les dones que intenten encaixar, i no la intenten encaixar per voluntat pròpia, sinó perquè hi ha una pressió social que és la que et porta a voler encaixar amb la norma. Nosaltres diem que, històricament, el patriarcat ha volgut construir el monstre femení per controlar-lo, és a dir, aquesta dona és una bruixa, aquesta dona és un monstre, l'hem d'apartar, hem d'amagar tot allò que ens fa nosa, tot allò que...
0: És a dir, deixar-se els cabells blancs, per exemple,
1: sí.
0: Que és el que m'ha vingut així ara ràpid.
1: Perquè ja els tinc tots
0: blancs. No, és un acte revolucionari. Seguint el patriarcat, és a dir, perquè ens han dit que hem de ser d'una manera.
1: Sí.
0: És a dir, un detall tan petit pot ser...
1: Un element distorsionador. Sí, o, per exemple, quan Trump, que l'has mencionat abans, infantilitza la Greta Thunberg, no? I l'anomena boja i troublemaker, no? Aquella que causa problemes. Tots aquests adjectius que han intentat arraconar a la dona, nosaltres vam dir, per què no viure, és a dir, per què no donar-los la volta? És a dir, entendre una mica com ens ensenyava la... Helen Cixous, quan recupera el mite de la medusa i escriu El riure de la medusa i diu, ja que històricament les dones han estat posades en el lloc de la nit, de lo irracional, de lo animal, per què no viure des d'aquest lloc, no? I per què no celebrar aquesta foscor, aquesta ambigüitat...
0: La lletjor... Allò que s'escapa...
1: I allò que s'escapa de les categories i de lo definit, no? Perquè ara també, des de posicions polítiques molt diferents, una sempre es veu obligada a definir-se, no? I amb les plataformes socials ja és extrem, que ets allò que poses en el teu perfil, et perfiles tota l'estona. I si no tinc ganes de definir-me? I si sóc una cosa molt més oberta, molt més amorfa, molt més indefinida, que va evolucionant, no? Com evolucionaven les nostres àvies, mares i companyia, no?
0: Tots tenim al cap els últims anys aquesta pel·lícula de la substància.
1: Sí.
0: que va posar tant al límit a Demi Moore, al final el personatge de la pel·lícula s'assembla molt també a l'actriu de la vida real, que la veiem allò cada cop més prima, havent de seguir aquests cànons. Llavors, aquesta dona la podríem definir com a dona monstre?
1: Clar, jo, per exemple, ara quan venia cap aquí a la zona alta de la ciutat, hi ha tantes clíniques de reparació cosmètica, que pensava, ostres, que m'estic acostant una mica a la substància, no? L'estandard quirúrgic el que fa és construir un model de dona artificial, és Galatea, no? És la dona esculpida, que si és un monstre és perquè és artificial i perquè és un ideal, i en el cas de la substància, amb la mirada, diguéssim, femenina de la directora, fa una crítica precisament a la dona cisellada, a la dona que s'autoobserva i intenta controlar-se com si fos una màquina d'un model, d'un cànon de bellesa que, a més, no existeix.
0: I que no hi arribarem mai.
1: No, però, bueno, esperem que no. El que passa que... s'ha normalitzat molt, també, el que serien les intervencions clíniques, aquesta...
0: Quirúrgiques.
1: Sí, sí, quirúrgiques. Aquest passar de l'avatar de la pantalla a l'avatar d'un mateix, no?
0: Sí, però ja comença a haver-hi gent que va al metge i diu, vull tenir la cara com aquest filtre d'Instagram.
1: Sí,
0: això ja comença a passar.
1: Sí. És el Snapchat dismòrfia, no? Voler-te semblar aquest el teu doble de la pantalla. Mm-hmm. És a dir, sempre ha passat, però no amb aquesta naturalitat i amb... Però clar, estem també en un context que a nivell teòric no parlem de parlar de posthumanisme, d'acostar-nos cap a altres sensibilitats no humanes. Això també forma part del posthumanisme. El que passa que sota l'imperatiu del capital és una indústria milionària, és una normalització de la norma, és a dir, del cos normatiu, del cos impossible, i llavors genera zones d'exclusió molt fortes al seu voltant. No? Tot el que no s'assembli a això és considerat aberrant, monstruós, inútil, inservible, és un rebuig.
0: Mm-hmm. I feminisme gòtic per què? Perquè hem parlat, ara hem definit què és la monstra,
1: sí,
0: que és la vostra heroïna, podríem dir, sí, del feminisme gòtic.
1: Però que no vol ser ella, eh? A diferència dels herois mascles, els herois mascles ja confien en la predestinació del seu rol heroic. Les dones monstres són heroïnes perquè les interpretem com heroïnes, però elles...
0: Però és contra la seva naturalesa.
1: Contra la seva naturalesa, exactament, totalment.
0: Llavors, feminisme gòtic, per què? Que estem... No té res a veure amb les catedrals. Expliquem què vol dir això. No, perquè hi ha algú que està ja pensant en... No sé, saps? En
1: sí. És que amb les categories...
0: Venim d'una setmana molt papal, eh? Recorda-ho, que
1: sí,
0: estem en un
1: sí,
0: context...
1: Sí, hem de passar cap al 19. Nosaltres comencem el llibre parlant, això, en la part inicial de la Núria, del gòtic europeu, és a dir, d'aquest moment del segle XIX en què els alemanys, diguéssim, per intentar arraconar una mica el que seria el cosmopolitisme francès i 200 anys, diguéssim, d'il·lustració francesa, intenten treure pit i definir-se com a nació i ho fan a través de positivar o de convertir en positiu els elements de lo gòtic, els elements del gòtic fantàstic, s'entén, no? Aquesta precisió
0: clar,
1: per
0: les
1: la
0: novel·les,
1: ruïna...
0: Clar, les novel·les
1: gòtiques...
0: Clar, les dones precisament són més aviat víctimes, perquè sempre acaben morint, amb el cap
1: molt
0: tallat...
1: Pàlides.
0: Clar, fatal, estan fatal, sempre estan prenent vinagre amagades,
1: sí.
0: Vull dir,
1: llavors,
0: estan encara més blanques.
1: Alemanya ho converteix en un tret civilitzatori i inventen la idea del volk, del poble, a partir d'aquestes categories, que és una mica, això ho apunta també la Núria, el que estan fent ara l'alt-right, és els feixistes nord-americans, no?, que Donald Trump i companyia, que a través de... És a dir, fan un exercici una mica diferent, que és intentar crear un món d'antagonismes, de llum i foscor, i ells, diguéssim, que són els portaveus de la llum enmig de tota la foscor. Però dissenyen unes ombres específiques que cal subvertir, i ells són els portaveus d'aquesta salvació. És una nova il·lustració,
0: bueno,
1: però...
0: Es parla molt en termes, ara, podríem dir, celestials. És a dir, jo sóc la llum, jo sóc el que es troba de les tenebres, etcètera.
1: I
0: estem
1: alhora...
0: amb aquest govern... que se serveix molt de tot aquest imaginari.
1: Sí, i alhora hi ha una estetització, és a dir, lo gòtic també ha esdevingut una tendència, una moda, és a dir, a les passarel·les trobem deixos d'això, a Instagram, a l'escroll, trobem moltes referències a lo gòtic, també en les editorials s'està publicant molta literatura del XIX. Bueno, s'ha d'anar en compte amb que allò gòtic no sigui més una moda passatgera.
0: S'ha d'anar en compte amb què desitgem, que hi ha més pregàlies ateses, que, com deia Santa Teresa, que per les noteses. Vull dir que hi ha més plors per les pregàries ateses que per les noteses, saps?
1: Molt ben vist, sí.
0: Aquí estem.
1: Atenció amb el que desitges, sí.
0: Atenció. Ha ha ha.

0: Mira, ens va molt bé aquesta cançó. Soc lo femení, soc lo masculí, diu la lletra, eh? Com ens hem distingit, com ens hem explicat a través... Aquí, jo crec que la dona monstre va heretant tot allò que li ve pel gènere i és molt important en aquest sentit, com ella s'explica.
1: Clar, el que abans no he dit, per exemple, amb lo gòtic, és que nosaltres proposem precisament aquesta, una identitat gòtica, que és una desidentitat, que és viure... En el que la Lèxic s'ho diu, en l'abisme, en les tenebres, en lo fosc, en un adjectiu que sembla molt, molt complicat perquè és molt natural, que és l'objecte, que és tot allò que ens provoca rebuig, i naturalitzar tot
0: i
1: això.
0: I també és la qüestió animal, és tenir la regla.
1: És tenir la regla, és parir i és veure com la vida, diguéssim, transita pels nostres... La vida i el plaer i el dolor transiten a través dels nostres forats anatòmics, no? D'alguna manera o una altra.
0: Ara que toquem aquest tema...
1: Ser un cos, clar, ser un cos matèric, sí. I amb tot el que això suposa.
0: I ara que toquem aquest tema, el cos de les dones continua generant molt de debat, molta pressió, i el cos és un dels temes principals d'aquest llibre, el cos de les dones.
1: Sí.
0: Per què fa tanta por encara?
1: Sí, no, perquè jo crec que no hem evolucionat massa del 16, d'aquesta idea de control demogràfic sobre el cos de les dones. El papa mateix, en el seu missatge, tornava a posar, és a dir, a censurar tot el que serien processos d'autocontrol del cos femení, no? És a dir, tot el que seria interrompre l'embaràs, o tot el que seria l'eutanàsia, tot això ho penalitzava. Llavors, aquesta setmana mateixa, celebrat per tothom, llavors el cos femení segueix considerant-se com una eina al servei del mercat. Nosaltres posem molt d'èmfasi en la carn, en lo càrnic, també per no centrar-nos només en el que seria els genitals, no?, una mica. Sempre fèiem la broma que estàvem parlant de la Internacional de la Carn, i que en lo càrnic no es llimen les diferències, diguéssim, entre uns i altres. O tot és excepció, podríem dir. Tot és en la teoria dels cossos, no?
0: Parleu, per exemple, d'anorèxia. L'anorèxia, sí, que té un biaix molt femení.
1: Sí.
0: Evidentment, hi ha, sí, homes que pateixen anorèxia, però sobretot dones, amb una voluntat a vegades d'autofàgia, de voler desaparèixer.
1: Sí, clar, que nosaltres hem...
0: Poseu un cas molt, que s'explica molt bé, que de l'escriptora americana, la Roseanne Gay, no?
1: Sí.
0: Per exemple, que va patir una violació quan era petita per uns nens de classe, i a partir d'aquí desenvolupa tot un trastorn alimentari.
1: Sí, clar, nosaltres sí que considerem que hi ha unes monstruositats que fan de mirall de les convencions socials i, sobretot, fan de mirall de la violència del món, és a dir, en aquest cas és molt explícit, que és algú que decideix monstruificar-se per deixar de ser desitjable i per deixar de ser...
0: El que va fer ella és engreixar-se.
1: Sí, en aquest cas sí, és un procés invers, però amb les anorèxiques passa una mica el mateix, és aquella frase de la Brissac de si res no devoro, res em devorarà, no? Tot és força complex. En tot cas, nosaltres sí que diguem que la monstre és una categoria moral, que és de construcció social, i per això ens interessa no només celebrar allò que s'escapa de la norma, sinó també veure quines violències hi han implicades en aquest procés de monstruïficació de les dones. Històriques, però molt presents. I per això acabem
0: Acabeu aquest llibre de feminisme gòtic amb la Giselle Pellicot, que també un altre dels temes, clar, com el tema és el cos, hi ha la violació. I explica'm per què la vostra dona monstre d'avui contemporània, Giselle Pellicot.
1: Clar, nosaltres, la Medusa va ser, al nivell de mitologia, ella va ser violada per Posidó, i Atenea la castiga convertint-la en monstre. En lloc de castigar a Posidó, ella era una dona extremadament vella que provocava, és a dir, que alterava, que feia que els homes no es poguessin controlar de desig.
0: Es valutava el galliner
1: i va ser violada degut a aquesta gran bellesa, i després és convertida en la dona monstre que no la pots mirar sense convertir-te en pedra, no? És a dir, la condemna...
0: Atenció també com ens ho expliquen, no? Perquè és culpa teva de ser massa guapa,
1: sí,
0: que et passa això.
1: Sí, va implícit en el mite. De fet, a Grècia està plena de violacions.
0: Sí.
1: I per això nosaltres volem reivindicar la figura de la Medusa, tal com la descriu Sixu, que, com és, diu, és vella i riu. o les meduses etrusques que subverteixen aquesta fatalitat, no? I que a més ens inspiren perquè és una força, diguéssim, quasi telúrica, i a més celebra aquesta fatalitat de subvertint-la. I Pelikov no deixa de fer el mateix, no? En lloc de posar-se en el lloc de la víctima, que ella diu, jo potser he estat una víctima legal, però no moral, no? Llavors, precisament... és què fas amb la violència del món. I ella, les fotos que van començar a circular eren imatges del seu somriure, de la seva serenitat, de la seva ajusticiament, bueno, d'intentar fer una reparació a través de la justícia i, sobretot, un exercici de sororitat i de desvictimització, no?
0: En aquest cas, el seu somriure, podríem dir, de les fotografies, és el que a algú l'incomodava, perquè, d'alguna manera, ella no estava cedint al discurs que s'havia de tenir.
1: El seu somriure és el que petrifica en el patriarcat, podríem dir.
0: Totalment. Escolta, conductes, formes de ser continuen considerant-se monstruoses també les dones d'avui. O sigui, la nostra manera de fer, no només el nostre cos, també es pot considerar monstruós. Com podem ser monstruoses de cara al patriarcat?
1: Tu saps, si rius massa, si esbalotes el galliner, si esbalotes massa el galliner, no ets ben considerada, no? Aquesta idea d'obrir els forats encara problematitza, no? Aquella que riu massa o cobra massa la boca... és una dona abismàtica, o com reclamava la Sara Ahmed, les guerriacries, no? Aquella que ja no vol donar peixet als homes, ni ser cordial, ni mantenir les maneres, i diu el que pensa a tota costa, no? La airada, la que nosaltres posem en castellà en homenatge a Bell Hooks, la respondona o contestona, no? La que sempre porta la contrària a taula. És a dir, totes aquestes actituds, o l'obstinada, Greta Thunberg, per sobre de tot, no?
0: Molesta.
1: Molesta moltíssim. Són actituds que reivindiquem.
0: Ingrid Guardiola, feminisme gòtic, també parleu de que escriure també és un acte subversiu, perquè d'alguna manera aquesta dona monstre està deixant petjada. I està escrivint amb el cos, dieu.
1: I és exemplar. I tu que escrius... De fet, el teu llibre, Els moixons, comença amb el que podria ser una escena de feminisme gòtic, que és quan recuperes la imatge de la peixatera amb el seu monyó i totes les imatges que et desvetlla aquesta figura que té aquesta ambivalència de ser terrorífica i la més vella de totes, no? I que
0: cada... Això no havia passat mai, a parlar dels moixons a les dones i els dies. Ho sàpigues, jo no he venit a hablar de mi libro.
1: Però la monstra trastoca la norma.
0: Sí, però hi ha moltes dones que estarien enteses així. Una dona que li falta un braç, per molts, seria una dona monstra.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: I a banda de lo físic, diguéssim, també és l'actitud, la norma, el que s'espera d'una dona, també entraria aquí. I escriure, això ho recuperem de la Helene Cixous, del Riure de la Medusa, que ella
0: diu... és un llibre de referència, aquest feminisme gòtic, eh?
1: És
0: que està ple de referències. Jo és que no la vull tallar, però m'enteneu, no? Que no tots podeu seguir-li el nivell.
1: No, però és que és una senyora que encara està viva, per cert, ja té molts anys, i va fer aquest manifest l'any 75, i és un llibre celebratori, és un llibre manifest que convida les dones a escriure des de... Diu, quan una dona escriu, ho fa des del cos, i és un parir-se doble, no? Es pareix en l'escriptura i es pareix des del cos. No pot obviar el seu gènere.
0: Mm-hmm. Escriure per existir.
1: Escriure per existir. Això, de fet, les primeres dones que escrivien i publicaven, com la Christine de Pizan, ja parlaven d'elles mateixes com si fossin una anomalia. Que elles deien, la Pizan deia, ostres, històricament les dones hem estat considerades l'error garrafal de tot, no? Des d'Eva, diguéssim, fins a l'actualitat. Hem estat les culpables de tot.
0: A més, feu un repàs també per tots els filòsofs que pensaven que l'home era la força, la dona era la bellesa, i és veritat que això ha quedat molt enrere, que aquests senyors ja estan tots morts,
1: però no tan enrere.
0: Perquè ho tenim a Schopenhauer també, que el vam estudiar, per exemple, per la selectivitat.
1: Però és que el que diu la Pizan, diu, amb tot això, quina no es consideraria un monstre? És el sentiment de culpa que salta, diguéssim, a moltes dones quan fa alguna cosa que li dona la sensació que no hauria d'estar fent, no? I sempre s'està jutjant més que pel que fa que un home, que, no, que té la consciència més tranquil·la.
0: De fet, ara em permets que expliqui una cosa. Tu deies que a vegades et sents malament per posar-te a escriure, perquè ets mare de família, i dius, ei...
1: Ara ja no.
0: Ara ja t'estarà la culpa de sobre.
1: I després d'haver escrit això, ja no.
0: Molt bé.

0: Gairebé dos quarts de deu de la nit, estem a les dones i els dies, i a Ingrid Guardiola, que ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. Escolta, Feminisme gòtic, un llibre que sobretot heu de llegir per reflexionar, que us anirà molt bé i que aprendreu moltes coses de vosaltres mateixes, perquè totes tenim una dona monstre dins nostre, està claríssim. Però escolta, se t'acumula la feina perquè va deixar el bòlit i ara, a més, doncs això que dèiem, comissària d'una exposició meravellosa que aquests pocs dies es pot veure al Museu d'Història, que es diu Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona fins al 13 de setembre, no teniu excusa per no anar-hi. Vindran les dones, això és una amenaça també? És perquè són dones monstre? De què va això, a veure?
1: No, algunes sí, eh? Hi ha unes anarquistes com la Teresa Claramunt i l'Àngeles López de Ayala que eren bastant obstinades en la seva lluita. Nosaltres es diu Vindran les dones perquè tot va arrencar amb la Fil de Guadalajara, la Feria del Llibre de Guadalajara, que vam inaugurar allà, i l'eslògan de la fira era el Vindran les flors, que era un eslògan de la Mercè Rodoreda. I vam dir, doncs, nosaltres farem Vindran les dones. Vindran les dones, sobretot perquè...
0: Aquí més aviat seria... Però ja hi eren, oi?
1: Ja hi eren, és a dir... Però no podem donar el tema com a resolt i conclòs ni com una cosa que ja pots trobar en un museu, no? Com, per tant, una lluita que ja està acabada i segellada, sinó al revés, com un deure que encara tenim, que és el de no només observar com les dones històricament han sortit al carrer a reivindicar els drets de tots i de totes en aquesta ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó com avui en dia encara surten, no? És una set que no s'apaga, diguéssim. Sí.
0: De fet, feu memòria, d'aquesta memòria que s'ha escapat una mica de la memòria col·lectiva, podríem dir, de la història col·lectiva, que s'ha escapat com el rebombori del pa, aquelles guerres del pa, per exemple, el 1918.
1: Qui pensa en posar el pa a taula? Qui ho pateix? I qui no vol enviar els nens a la guerra? Sovint són les dones.
0: Exacte. El que heu fet amb aquesta exposició és explicar aquesta història oficial de Barcelona que les ha deixat fora, però d'alguna manera les heu volgut reivindicar. Hi ha molts noms desconeguts o molts noms que ens haurien de sonar més. I suposo que aquí hi ha una mica de ràbia, també.
1: Sí, ben bé, és que quan s'ha parlat de les dones, de vegades s'ha fet en tant que dones i nosaltres volem que el visitant no es quedi només amb aquesta idea de que, perquè són dones, perquè en trobareu més de 80, sinó al revés, per la importància de les seves lluites o de les seves escriptures, perquè una de les figures principals són les escriptores. I tenim quatre moments claus de la ciutat, que és el segle XIX, com la construcció de la ciutat moderna, la guerra i l'exili, la transició i l'actualitat. Jo una mica desmentint una mica quan s'intenta des de la institució, de vegades es presenta aquesta exposició reivindicant hem de reivindicar les dones. No només, hem de reivindicar les dones que pensen amb els altres i que realment han contribuït a una vida social molt més digna. I el nostre missatge és aquest, no oblidem la segona part. No és perquè siguin dones, sinó perquè són dones importantíssimes, cabdals, i sense les quals no estaríem aquí passejant tranquil·lament per les aceres de la nostra ciutat.
0: Clar, ara has citat a Teresa Claramunt, que és aquesta treballadora tèxtil, una figura important del feminisme obrer, que podria ser doncs, la nostra Nan Goldin, per exemple, però per exemple, l'activista política i feminista, la Dolors Bargalló, o després hi ha moltes artistes, la Colita, la Pilar Aymerich, la Mari Chordà...
1: I moltes anònimes, perquè també tenim... Bueno, hi ha molts testimonis i fotografies, ja no tant des de la dona intel·lectual actual o artistes, sinó de totes aquelles que posaven el cos en les manifestacions, que també les veiem allà, no? Llavors hem difuminat, diguéssim, aquests noms més celebrats amb dones anònimes. I el dia de la inauguració també vam poder presentar-les entre elles, que tampoc es coneixien algunes. Pilar Aymerich, Marina Garcés, Pilar Aymerich. No ens coneixíem i celebrem aquestes trobades.
0: Això també és bonic, no? Que és una cosa, és una història, com deies abans, que no s'ha acabat amb una exposició.
1: No.
0: Hi ha espais de Barcelona, també, carrers, places, barris, que han estat especialment importants en les lluites de les dones i que tampoc no són coneguts, potser per això, perquè era l'espai de les dones.
1: Cala Dona, la Bonmaison... Ara, aquest cap de setmana passat, a la xarxa feminista de Catalunya va plegar 2.000 dones a la Fabra i Cots. No són poques.
0: Sí. En van parlar. Sí, sí.
1: Aquí estan, no?
0: Clar. Després de 150 anys de lluites, clar, tu penses quines reivindicacions queden encara? Què és el que us pregunteu amb aquesta exposició? Què és el que ve
1: d'un futur? Per exemple, a l'espai de contemporani, sí. Un dels grans temes és el dret a l'habitatge. És a dir, és un tema que, de fet, arrenquem ja en l'any 1929, quan hi va haver l'exposició universal, el tema de l'habitatge, Rosa Maria Arquimbau o Llucieta Canyà en parlaven molt, ara és un dels grans temes. Totes les escriptores que hem entrevistat, des de les més joves, com Andrea Genovar o la Anna Pacheco, a les més veteranes, Maria Verbal o la Steffi Kremser, totes parlen del problema
0: del
1: de
0: tema de l'habitatge. Sí. És un dels temes.
1: És un dels grans temes.
0: Sí, ens expulsen, sí. I expulsen les dones, també. Sí. I, de fet, les dones, en aquest sentit, són la baula més feble, moltes vegades, més feble.
1: I sí, ara ja, jo crec que com que les dones sempre han lluitat per drets que en realitat ens afectaven a tots positivament, diguéssim, aquest no és excepció. També hi ha un altre tema que és la salut sobre l'espai públic, no? O com ens movem en l'espai públic. I també te n'adones que això ja surt també feminisme gòtic, que l'espai públic està sexat i que quan en Ulrich canta Take a Walk on the Wild Side, no tothom pot anar en el Wild Side, no? Perquè ser dona a la nit a Barcelona no és el mateix que ser un senyor.
0: Absolutament. Comme du sol, je me fais du mal.

0: Parlant amb Ingrid Guardiola d'aquesta exposició, vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Molt important, perquè també moltes dones no van estar molts anys a l'espai públic. I sortir al carrer és una part fonamental d'aquesta exposició. Està.
1: Sí, és que jo pensava, ara dona la sensació que l'espai públic és un espai molt més democràtic, no és només per anar a la feina o anar a plaça, que és el que devien viure les dones de fa un segle, però ara també el tenim bastant segrestat, és a dir, és un espai públic que jo crec que està mancat de rituals socials, només està organitzat des de l'esfera, diguéssim, del comerç i del turisme, i llavors, per això, és un espai fràgil.
0: Perquè tampoc anem a jugar al carrer com ho fèiem, o...
1: No, a no ser que visquis en un poble. Hi ha una diferència abismal en com vivim l'espai públic ara, a ciutat, en els entorns urbans, que són cada vegada més majoria, i els pobles.
0: I també com tot aquest capitalisme també està tancant a la gent del poble. Jo crec que els pobles estan més buits que mai, perquè la gent està mirant Netflix. Però això és una teoria meva. Els carrers dels pobles estan més buits que mai, perquè les criatures estan mirant Netflix.
1: A no ser que visquis a Sal o en llocs amb molta migració, que llavors tots sortim al carrer.
0: Doncs hem d'anar tots a viure a Sal. Està claríssim. Ingrid Guardiola, molta feina. Ens deixes aquí damunt la taula. Aneu a veure aquesta exposició de Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. I, si no, més reposats, teniu l'estiu per endavant. Feminisme gòtic, amb aquest llibre que ha fet a mitges amb la Núria Gómez Gabriel.
1: Que és una calarre feminista,
0: sí,
1: és a dir, és una celebració.
0: Clar,
1: som acadèmiques, però també tenim...
0: Bruixes,
1: també bruixes.
0: Doncs ara se'n va, ara mateix amb la granera, se'n va la Ingrid a sopar, em sembla, oi?
1: Sí, una hora tard.
0: Escolta, no es pot tot, no pots anar a la ràdio i sopar puntual. Moltíssimes gràcies.

0: les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Senyores i senyors, bon dia.
2: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
4: ¡Hijo!
5: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
6: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
7: Sí.
6: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
1: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
8: És veritat que la cara estava rara.
1: Era Shakira o no era Shakira?
8: Jo estic segura que sí.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7. El diari que ens explica.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Molt ben parides, aquestes vaques,
12: sí, sí,
11: eh?
12: Sí, sí, sí.
11: És la típica vaca lundinenca, eh?
12: Quina raça és?
11: Lundinenca.
12: Lundinenca.
11: Lundinenca del nord.
12: Ah.
11: De dos banyes.
12: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
11: Se'n diuen rinocerons.
12: Fan llet, no?
11: Sí.
12: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
13: Clar, boníssima.
12: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.

0: Marta Pallarès.
1: Ai, Montse, Virgili.
0: És que amb aquesta música...
1: Ens posem tontorrones.
0: Una mica.
1: Doncs n'hi ha forces,
0: perquè hi ha alguna que se n'ha anat a sopar, però nosaltres què hem de fer? Tu has sopat, ja?
1: Jo he sopat, però amb tu sopo, ressopo i el que faci falta.
0: Vols que posi unes espalmetes aquí?
1: Seria bonic, baixa'm la llum.
0: A veure, avui, aquesta pubilla de cuixa forta, quins noms m'has dit, allò...
1: Avui
0: és que no me'n recordo, avui què soc?
1: Avui ets una pedra forta internacional.
0: Pedra forta internacional. Com em vas dir fa dues setmanes que és com el meu preferit? De pubilla de Michoacán?
1: De pubilla de Michoacán, però sí. També de vegades et dic pedra forta perquè és allò que vam dir una vegada de la Rocío Jurado i vaig intercalant perquè no t'acomodis, saps? Perquè cada dia trobis una mica d'espurna nova.
0: M'agrada aquesta relació de matrimoni que tenim. Bé, som-hi al tema.
1: Som-hi.
0: Marta Pallarès avui ens aporta una secció meravellosa perquè hi ha artistes que canten des d'un lloc i d'altres que canten des de molts llocs alhora. Avui parlem de músics, de dones que fan música lluny d'on van néixer, que porten les seves arrels a sobre com qui porta una maleta que no es desfà mai. Poesia, yeah, en tenim molta. I per fer-ho, doncs això, la Pallarès. I això que estem sentint ara és Bedouin, Cancel Corrobat.
1: Doncs sí, perquè aquí, per les que ens escolten, de vegades proposo jo el tema, de vegades ho fem amb tot l'equip, i aquesta setmana he de reconèixer que em va venir una directiva de part de
0: Montse... Una directiva.
1: Una part de Montse Virgili i em va dir... Per què no parlem una mica de la Bedouin aquesta setmana, però fem una mica més complet? Avui parlarem de dones, també parlarem d'una etiqueta que seria falsa englobar-la sota aquesta concepció de dones que venen de països exòtics, perquè, escolta tu, exòtics ho som tots, depenent de com es miri.
0: Pot ser exòtic i de rocallaure.
1: Doncs mira, tu mateixa ho has dit. Avui parlarem, però, de dones que venen de països que sí que normalment no dominen les llistes dels discos més venuts, però que ho estan petant molt fortament, sobretot als Estats Units, i ho fan establint-se en aquest país a les llistes d'èxit, però també fins i tot literalment, com és en el cas de la Bedouin, vivint-hi. Avui parlarem de dones que porten el llinatge i la seva història d'una manera diferent. Crearem una mica de llista de reproducció per si no sabeu què escoltar aquest estiu i voleu fugir d'allò més convencional. Avui dono fe que ja se m'ha dit des del cos tècnic que avui portem música que mola molt.
0: Ferran Badia, quin cos tècnic?

0: I perquè no li sentiu la veu. De fet, sí que li sentiu, però no sabeu què és ell, perquè fa veus a Catalunya Ràdio. Linkat. És ell.
1: Bé, la veu que estem sentint, però...
0: No, és Bedouin,
1: que és el nom artístic de la Sniff Korkeyan, i la seva història ja donaria només per una cançó. És de família armènia, però ella i els seus pares van néixer a Síria, i els germans a Aràbia Saudita. Allà hi van viure uns anys, en un recinte tancat d'estil nord-americà, fins al 1995, i aquell any, espantats per la proximitat de la Guerra del Golf, van guanyar la loteria de la Green Card. Això expliquem com funciona la Green Card, la carta verda.
0: Això és una cosa que em crida molt l'atenció, que hi hagi una loteria de que et pugui tocar, doncs, que pots travessar un país. És que em sembla fortíssim. Explica-ho.
1: Doncs la Green Card és una de les maneres que una persona té per anar a viure als Estats Units. Hi ha molts tipus de visats diferents. Pot ser un visat de tipus treball, en el qual la teva empresa ha de justificar per què t'estan empleant a tu, has de demostrar unes capacitats excepcionals i per què no pots ser una treballadora dels Estats Units. Hi ha d'aquesta mena de targetes de residència que pot ser per casaments. I en el cas de la Green Card, també la pots aconseguir en una loteria. Tu et poses com qui compra la Bonoloto, entres totes les teves dades i cada any se'n sortegen X. I en el cas de la família de la Bedouin, els va tocar.
0: Que fort. I escolta, ella va dir una cosa en aquest sentit que es garrifa una mica, eh?
1: Doncs sí, ella va dir que gràcies a Déu van aconseguir marxar als Estats Units perquè tard o d'hora hauríem hagut de tornar a Síria i no sé què ens hauria passat llavors.
0: Clar, és que ella va escapar de la guerra civil siriana sense saber-ho amb aquesta loteria. És bèstia, si ho penses.
1: Sí, sí, les voltes que dona la vida, perquè ja us estàvem dient, era d'Armènia, els pares van néixer a Síria i els germans estaven a Aràbia Saudita, és a dir, que podien haver acabat en qualsevol país afectats per un conflicte tan seriós com el de la guerra civil a Síria. Ella tenia 10 anys en aquell moment.
0: Clar, molt petita, també, no?
1: Però el preu d'escapar-se, tot i que aconseguissin fer-ho, doncs hi és, i es trasllueix d'alguna manera en la manera com ella escriu música i com reflecteix tota la seva vida. Avui estem parlant del seu nou disc, que es diu Neon Summer Skin, i neix justament d'això. Els pares havien tornat a Aràbia Saudita, però com que allà no et pots fer ciutadà si no ets àrab, al jubilar-se, el pare va haver de marxar a Armènia perquè Síria ja no era segura per la guerra. És a dir, que tot aquest compendi d'aventures vitals de la seva família, ella ho ha resumit d'una manera que és tot el contrari del dramatisme fàcil. I ella diu, et pots escapar de la matança, però queda una llarga cua de tristesa, la de quedar separada de la gent i dels llocs que signifiquen tant per tu.
0: Clar, clar, perquè és viure tota l'estona en transició, podríem dir. És casa teva, però no és casa teva, sents que no formes part d'aquell lloc.
1: I tot això sona sorprenentment així de dolç com estem sentint.

0: És per fans, jo diria, de Carol King, de música molt dels 70, aquest pop suau, somiador, és molt delicat.
1: Doncs sí, podríem dir que ella la ferida l'ha embolcallat una mica en vellut. La cançó que obria la secció, que es diu En My Own, la va escriure al piano en tornar a Los Angeles i és la tesi de tot el disc, que és que ella està...
0: Una mica a la meva manera.
1: Doncs sí, la versió del My Way, però en contemporani, des de Los Angeles, no des de Nova York. I hi ha un detall molt, molt bonic en promocionar aquest disc, i és que està exposant fotos antigues dels seus pares a Síria i al Líban, perquè diu que sovint la gent de l'Orient Mitjà és vista com violenta, digna de llàstima, i ella els vol humanitzar. I diu una cosa que jo crec que hem vist en moltes fotografies, sobretot quan ensenyàvem a dones abans de l'Ayatolà, i ella, en el seu cas, diu que les fotos dels anys 70 els seus pares estan espectaculars.
0: Clar, clar, era una època ye-ye, igual que l'Iran, per exemple, que quan va arribar doncs, el xar de Pèrsia se'ls va acabar, després se'ls va acabar la festa, i això doncs, els ha passat a molts països. Aquí has de fer dues mencions ràpides, crec.
1: Doncs sí, perquè voldríem seguir amb aquesta secció d'una manera també més explosiva, més celebratòria, però m'agradaria també mencionar dos noms de dues dones que entenen el llegat d'una manera similar a com ho fa la Bedouin. Apunteu, la iraniana Mahsa Baghdad, que va haver de marxar de l'Iran, precisament com tu deies, perquè com a dona li estava prohibit cantar sola en públic, i aquest és segurament el cas més dur, de qui canta perquè a casa no li deixen fer. I a un altre extrem, una mica més pop, hi ha la Ayoni, que és nascuda a Barbados, com la Rihanna, criada entre Singapur, Jakarta, Miami i finalment també a Los Angeles. I ella, aquest desarrelament, l'ha entès d'una manera una mica més sul.
0: Haurem d'apuntar tots aquests noms, eh? Mahsa Baghdad, si no ho sabeu, ens escriviu a donesidies@catradio.cat i us ho apuntem tot.
1: I fem uns Instagrams també,
0: exacte,
1: no? Fem una playlist.
0: Fem el que faci falta.
1: Els volem promocionar.
0: Exacte.
1: Això sí, m'agradaria deixar que aquí una mica...
0: Aquí

Ai, sí. Així que el que farem ara és escollir dones que no fugen de res, que venen d'indústries molt potents i que han decidit conquerir el món des d'allà on elles es posicionen. Oh, my God.

0: Canviem absolutament de registre. Estàvem sentint la Bedouin i ara estem sentint la Tila, que s'escriu T-Y-L-A. Aquesta dona és sud-africana i és la reina del popiano. Explica'm això.
1: Tu saps què és el popiano?
0: Jo fins que no t'he conegut a tu, no sé què és el popiano.
1: Vols que anem a un piano bar?
0: Anem a un popiano bar aquesta nit.
1: Doncs,
0: amb el Ferran, amb el cos tècnic.
1: Doncs mira, potser amb el cos tècnic aconseguiríem anar a un piano bar, però el popiano l'hauríem de trobar en un lloc molt diferent. El popiano és barreja de pop i d'amapiano. L'amapiano és un gènere musical originari dels townships de Sud-àfrica.
0: Què són els townships?
1: Són els...
0: vaixells o barcos o...
1: No, són els enclavaments que hi ha a Sud-àfrica. I això va sorgir a principis del 2010. I en aquest cas, l'amapiano fusiona deep house, jazz i aquestes percussions tradicionals que ja estem sentint una mica de fons.
0: Que bonic, no? Sentim.
1: És preciós.

0: més a més, amb una veu...
1: Una veu espectacular, eh? La Tila,
0: Tila.
1: No és allò que us veureu aquesta nit, eh? Després del programa.
0: No. Si voleu, això és per sortir a ballar, així, movent el pauet només, tampoc ens tornaríem bojos, però ballaríem. Com estem sentint, un tempo molt relaxat, uns baixos molt marcats, i això és el que ha fet la Tila, aquesta reina del pop piano, amb aquesta cançó Water, que va arribar al número 7 del Billboard Hot 100, que és la llista dels més venuts als Estats Units, i és la posició més alta de la història per a un artista africana en solitari. És l'artista africana més jove, a més, que ha guanyat mai un Grammy.
1: Escolta, festa major, eh? Ens encanta. I aquí no hi ha cap ferida, ni cap drama, ni cap guerra siriana pel mig. És pura celebració.
0: Pura celebració, però sense oblidar les arrels.

0: Les dones i els dies, avui portant música que no és l'habitual, però que m'agrada molt, perquè amb l'excusa de Beduín estem descobrint doncs, a la Tila, i ara això que sentim és Aira Star, que perdona, però té nom de Game of Thrones. Aira Star.
1: Una mica sí que té nom de Game of Thrones.
0: Però no és de les zones gèlides, eh?
1: No.
0: No és de Mordor d'aquella.
1: Ara Mordor? Estàs fent Mordor? Una barreja aquí de fantasies èpiques. Estàs barrejant el Senyor dels Anells amb el Game of Thrones. És igual.
0: En tot cas, allà fa fred. Allà fa fred, el Game of Thrones.
1: No? I fa fred, en alguns trossos.
0: Sí,
1: hi ha llocs fred, que van una mica més calentonets.
0: Sí, hi ha una mica de desert, però vaja, que no... No és d'aquí.
1: No. I no hi havia aquest bombolleig que ens porta l'Aira Star. Ella és nigeriana i el que fa és afro-soul. Estem escoltant una cançó que es va fer viral a TikTok i ara mateix moltes de les plataformes digitals aconsegueixen que les cançons arribin a la llista dels més venuts.
0: Gràcies al TikTok i tot això, i tots els que anem fent scroll al TikTok i totes les hores que perdem allà serveixen perquè, com a mínim, aquestes noies guanyin calarons.
1: Sí, perquè de vegades aquí també ho hem parlat a les dones i els dies de dones amb una trajectòria més llarga a les seves carreres i que amb un disc nou potser ja s'han plantat amb 50 anys i que la discogràfica els vol fer el pamplines a TikTok i que elles diuen, doncs jo aquí no estic per fer coreografies. L'Aira, volent-ho o sense voler, va aconseguir col·locar Rush, aquesta cançó que estem sentint de fons, de manera viral a TikTok, va entrar al top 10 a França i a Sud-àfrica. I al tanto perquè ha fitxat per Roc Nation, que és el segell d'en Jay-Z, és a dir, un senyor una miqueta importantet a la indústria de la música, especialment la música negra, i està competint

0: en la categoria d'artista mundial de l'any en els premis iHeartRadio al costat de, agafa-t'hi fort, la Taylor Swift i la Sabrina Carpenter.
1: Doncs volem que s'ho quedi l'Aire Star.
0: Ens encantaria.
1: Volem que s'ho quedi, ja, perquè prou... aquestes ja tenen prou calés.
0: Sí, i ja prou de la supremacia de les noies blanquetes, rossetes, a totes les llistes de premis. Jo crec que ja, això que porta l'Aire Star té nivell, com el que escoltarem ara.

0: escolta, ara estem sentint l'aire estar molt ben acompanyada de l'Àngela Angélic Kidjo.
1: Doncs sí, tancarem el cercle d'alguna manera. Estem escoltant de fons aquesta cançó que es diu Ayekan, amb la mestra de totes aquestes generacions d'artistes que han agafat les seves arrels i les han fusionat amb pop o fins i tot amb electrònica. L'Angélic Kidjo, de Benin, porta dècades de carrera, té múltiples Grammys i, com dèiem, el cercle es tanca tot solet perquè acaba de treure aquesta cançó amb la Ayra Starr, que parlàvem d'ella fa un minut. La veterana i la jove juntes, que ens agrada que es donguin la mà, que ens agrada que es donguin el relleu, que s'estimin, que s'enllancis l'una amb l'altra, que es portin l'una amb el pòdio, perquè aquí hi ha per tothom. Número 1, totes.
0: Qualitat, que diuen a casa. Escolta, fem un repàs d'aquests noms. Bedouin, aquesta dona meravellosa que té aquest disc tan tranquil, que tan reposat, que us agradarà als fans. És aquella música que t'acarona. I a part, té discos anteriors que a mi m'encanten, o també ha fet moltes col·laboracions molt interessants. Després tenim la Tila.
1: Tenim la Tila, que fa el pop piano, el que estàvem dient abans, que surt de Sud-àfrica, dels enclavaments negres de Sud-àfrica, cap a principis dels anys 2010, i és una mica de house, electrònica, jazz i percussions tradicionals, però tranquil·let tot, i que va aconseguir ficar-se en el número 7 del Billboard.
0: I l'Ayra Starr, aquesta última que hem sentit, doncs, que ens enamora amb la Angélic Kidjo, juntes, cantant. Això vol dir que, a més, hi ha una cosa. Jo no vull fer ara propaganda a l'Spotify, Déu no ho vulgui, però si comences a fer cerques que no són les habituals, a vegades també et porten altra música. Vull dir que potser...
1: L'algoritme s'entrena. Ja sabem que moltes vegades també
0: no sempre bé.
1: Ens enxufen allò que volen, perquè els senyors són trilionaris per algun motiu. Però entrenem l'algoritme, va, fem una mica l'exercici de buscar coses.
0: Saquegem l'algoritme.
1: Vinga, doncs fem-ho. I jo em comprometo a fer-vos una playlist que la pugueu compartir i que aquest estiu...
0: Marta Pallarès, volem la playlist.
1: Paraules, aquesta. Aquí.
0: Doncs us la compartirem a xarxes, la feina que ens faci la Marta Pallarès. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies, Pubilla de Cuixaforta.
1: Ens trobem a Nigèria.
0: Ens trobem on vulguis. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb dones que, tot i tenir parella, prefereixen viatjar soles. A vegades també viatgen amb la parella, però diuen a vegades, Antonio... Jo vaig passant. Tu ho has fet mai, això, Pallarès?
1: Jo, per feina, estic més fora de casa que dins.
0: Ja.
1: I mira, també de tant en tant dona un respiret,
0: Està bé la cosa. Doncs demà ens truqueu al 9-3-2-0-7-4-7-4 i ens ho expliqueu en directe a Les Dones i els Dies a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Trump es presenta al G7 que se celebra a França amb l'acord del memoràndum de pau amb l'Iran sota el braç. I està convençut que quan s'assigni divendres a Suïssa, l'estret d'Hormuz estarà completament obert.
1: L'estret d'Hormuz ja està obert ara, però s'obrirà completament quan es puguin eliminar totes les mines que hi ha. Ara mateix n'hi ha moltes.
0: A tot plegat ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Al Catalunya Nit avui ens preguntem què n'haurà tret de tot plegat Donald Trump si aquest acord de pau prospera. El que és segur és que ni la rendició total ni el col·lapse del règim, com proclamava quan va començar la guerra. En farem anàlisi amb el cap internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, Sergi Roca.
2: Catalunya Nit.
0: Rodríguez Zapatero demana temps per preparar-se a la defensa per les noves acusacions de delicte fiscal i contraband relacionades amb les joies, per les quals ha de declarar dijous. A l'espera de la resposta del jutge, l'entorn de Pedro Sánchez ha superat aquest vespre una altra prova de pressió. De moment, el jutge Peinado, que investiga Begoña Gómez, la seva dona, per fins a 4 presumptes delictes de corrupció, no li aplica mesures cautelars, tot i que diu que la vol enviar a judici. La defensa de Jonathan Andic creu que els àudios de les converses que va tenir amb el servei d'emergències desmuntarien la hipòtesi que ell va matar el seu pare. Al matí de Catalunya Ràdio ha difós alguns fragments d'aquestes trucades en exclusiva en què l'acusat apareix nerviós i alterat.
3: Què et digui?
4: Hola. Necessito ajuda. Necessito ajuda.
3: ¿Este chico va a correr?
4: Mi padre se ha caído. Estamos en Colbató.
0: La jutgessa del cas, en canvi, apunta a un altre moment de la trucada en què Jonathan Andic hauria donat una versió de la caiguda diferent al que va explicar després als Mossos.

0: Parlarem amb el nou traductor al català de l'Odissea d'Homer, Pau Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi i la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: Aquesta nova traducció apareix en un moment en què es parlarà molt de l'Odissea, perquè se n'estrenarà una versió hollywoodiana amb Matt Damon com a Ulisses i Anne Hathaway com a Penèlope. I com si res, ja han passat gairebé 20 anys. L'any vinent es faran els 20 anys d'aquesta cançó, aquest Corren dels Gossos. I per celebrar-los, els del Bages faran una gira de 12 concerts l'any vinent, però el primer ja serà aquest mes d'agost.

0: I ha tocat a les 11 les altres històries del Mundial amb Toni Padilla, avui que s'ha estrenat la selecció espanyola empatant a 0 amb la selecció de Cap Verd. La meva, jo mateix em disparava. Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ja és a Evian, a França, on aquest vespre ha sopatjat amb els líders del G7, el grup dels 7 països més industrialitzats del món. Han parlat, com no podia ser d'altra manera, de l'acord de pau amb l'Iran, aquest memoràndum d'entesa que s'ha de signar divendres a Suïssa i que obrirà un període de 2 mesos perquè Washington i Teheran negociïn en detall les limitacions del programa nuclear iranià. L'agenda de treball de la cimera del G7 comença demà, amb més qüestions a banda de l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Ja han acabat de sopar els líders del G7?
1: Sí, l'Elisi ha informat ara fa escassos 10 minuts que havia acabat aquest primer sopar que posa fi a aquest primer dia de cimera. Un sopar reservat només pels 7 líders del G7. És una cimera que es fa a Evian, que és un poble petit prealpí de 10.000 habitants. Es fa concretament a l'Hotel Reial, que és un palau històric davant del llac Léman, que ha estat en el passat escenari d'altres grans cites diplomàtiques. Trump ha arribat aquí a mitja tarda i el primer que ha dit quan ha baixat del cotxe oficial és que li semblava tot molt bonic. És una cimera que s'ha ajustat a les seves necessitats, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari ahir, i li han col·locat un sopar dimecres a darrera hora a Versalles amb Macron, per evitar que marxi abans que acabi la reunió, com ja ha fet altres vegades.
0: Aquesta reunió que dèiem, Jordi, que ve marcada per l'acord de pau amb l'Iran i també la possible ajuda d'Europa en la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: Sí, podríem dir que fins ara, des que ha començat aquesta cimera a mitja tarda, tècnicament no s'ha parlat d'altra cosa que no sigui aquest acord dels Estats Units amb l'Iran. Els líders europeus del G7, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, volen que aquest pacte serveixi per reobrir completament l'estret d'Hormuz, que com sabeu és un enclavament clau pel comerç de petroli i també de gas. Macron ha arribat a oferir una missió naval per escortar les embarcacions que ja estan encallades, en col·laboració amb el Regne Unit i també amb Itàlia i els Països Baixos, i Trump ha assegurat que no era mala idea, però que, diu, no caldrà, perquè el president dels Estats Units assegura que amb l'acord que s'ha de signar a Suïssa divendres s'aconseguirà que aquest estret d'Hormuz es reobri completament el trànsit, diu, a partir de divendres. Aquest dia és el dia que està prevista aquesta firma. Diu Trump que no hi serà ell, sinó el seu vicepresident Vance. I avui Trump assegurava que d'aquest acord els detalls es coneixeran aviat, a partir de divendres, i presumia del pacte en aquests termes.
2: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
1: Trump apareixia al costat de Macron, que és l'anfitrió de la trobada i que també ha tingut bones paraules per l'acord tancat pels Estats Units amb el règim de Teheran.
3: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
1: Com veieu, la cimera del G7 ha començat amb molt bones paraules per Trump. És una cimera que vol evitar la confrontació amb el president dels Estats Units, però Trump no ho ha posat fàcil en les primeres hores perquè abans d'arribar aquí a Evian ha amenaçat França amb imposar-li aranzels del 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Macron ha dit amb molta mà esquerra que no cedirà a la pressió de Trump.
0: Clar, haurem d'anar veient com van les properes hores. D'entrada, sobre el paper, Jordi, fixem-nos quina és l'agenda de demà. Quins altres temes tenen sobre la taula els líders del G7?
1: Doncs demà hi ha un gran tema, que és Ucraïna, perquè ve aquí a Evian el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els líders europeus volen convèncer Trump demà al G7 perquè mantingui d'una banda l'ajuda a Kiev i per l'altra també la pressió a Putin. Trump ha explicat avui que va parlar ahir amb el president rus i l'ucraïnès per separat.
2: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
1: I més enllà d'Ucraïna, hi ha en aquesta cimera que durarà aquí a Evian fins dimecres altres qüestions estratègiques i de pes que es discutiran. Hi ha l'agenda dels desequilibris globals, i per això s'ha convidat a països com, per exemple, el Brasil. Hi ha també els materials crítics i els minerals crítics i la dependència d'aquests minerals de la Xina. També hi ha la intel·ligència artificial, amb representants de les grans empreses nord-americanes convidats. Però ahir hi ha un analista que molt gràficament deia que potser no cal aguantar la respiració fins dimecres a que acabi la cimera, perquè en realitat no se n'esperen grans acords concrets.
0: Anirem veient. Gràcies, Jordi. Que vagi molt bé.
1: Adéu, bona nit.
0: El cas és que veurem com avancen aquestes negociacions d'Estats Units i l'Iran, perquè el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres, quan s'ha de signar aquest acord. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà l'ofensiva al Líban per tal de mantenir aquest acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià ho ha deixat així de clar.
4: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: És una postura que contrasta i xoca, de fet, frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Israel no té cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades del Líban, on han seguit enviant projectils. A Jerusalem, Jordi Brasco, bona nit.
5: Bona nit. Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban, ho ha confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
5: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
6: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
5: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
0: A l'espera de veure què és el que passa divendres, l'acord entre els Estats Units i l'Iran sí que ja ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Rafael de Ribot, bona nit.
7: Bona nit. Doncs sí, els Estats Units, Wall Street, que ha tancat fa ben poca estona. A les 10 ha pujat un 1% i ha escalat fins un nou màxim històric. També ha batut registres l'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, i ha guanyat prop d'un 1%. S'ha afegit aquesta jornada de rècords, podríem dir, l'IBEX 35, el selectiu de la espanyola, que s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primer cop la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru de referència a Europa ha caigut, ho deies, en picat, efectivament, prop d'un 5% i cotitza a $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. Malgrat l'eufòria que s'ha viscut als mercats, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori, almenys de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies a l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
7: Guillem també adverteix que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara, almenys, s'allunyen les pitjors perspectives d'arribar a una pujada de preus del 4%.
0: Doncs veiem clarament alguns dels impactes d'aquesta guerra, però tot i així encara ens preguntem, quan signin l'acord, de què haurà servit aquesta guerra? Ho analitzem tot plegat amb el cap d'Internacional dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, Sergi Roca, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: No és una pregunta fàcil, però de què li haurà servit a Donald Trump tot plegat?
9: Bé, d'entrada, crec que toca remarcar que divendres no s'haurà acabat la guerra, encara que es firmi aquest acord. Començarà potser la treva més efectiva, això sí, anant bé sense atacs d'uns i altres, però les discrepàncies continuen sent tan grans, tan enormes, ja sigui pel programa nuclear com pels míssils balístics, com per les sancions a l'Iran, doncs que això continuarà sent una evidència. A Donald Trump, de què li haurà servit? A mi, a no ser que se m'escapin guanys que hagi pogut tenir a nivell de petroli, d'inversions, que això no està gens clar de si s'ha beneficiat d'alguna cosa, doncs de ben poc, crec jo, perquè n'hi ha acabat amb el règim, com havia arribat a dir al principi, per oblidar-se'n després, n'hi ha aconseguit controlar el petroli iranià, com ha repetit constantment que estava a punt de fer, ni tampoc ha acabat amb l'amenaça que suposa l'Iran, ja no pels Estats Units, sinó per Israel, no? Havia de durar 4 o 5 setmanes aquesta guerra, portem gairebé 4 mesos, i això, amb equivalència amb diners, amb inversió, amb desenes de milions de dòlars de despesa militar, doncs també és d'un desgast enorme, que ja veurem d'aquí a les midterm, a les eleccions de mig mandat als Estats Units, si acaba tenint conseqüències, en aquest cas, negatives per Donald Trump.
0: Ara ho apuntaves, d'aquells missatges que li sentíem a Donald Trump en la línia de protegir els drets humans dels iranians i les iranianes. Què n'ha quedat de tot allò? Això va durar les primeres setmanes, eh?
9: Res. Es van dissoldre, es van fer fonedissos ràpidament, encara més ràpid del que es van acabar les protestes mateix, que van durar uns quants dies, sobretot es van acabar sent doncs aplacades del tot el 8 i el 9 de gener, desenes de milers de morts als carrers de tot l'Iran. I una vegada més, com va passar ja en Venezuela, ha tornat a demostrar que aquí hi havia com a mínim un doble interès, i cap era pels drets humans, perquè Venezuela també continua un pseudo-règim xavista, diguéssim, però en cap cas hi ha hagut una millora de drets humans. Un era pels diners, pel petroli, i ja veurem què n'acaba traient, i un segon era perquè l'Iran deixés de ser una amenaça per Israel i pels interessos dels Estats Units, i ja veiem com ha anat, ho continua sent, fins i tot també per les monarquies del Golf, i ni tan sols obté de moment el compromís per renunciar al seu programa nuclear. Per tant, de drets humans, zero.
0: De fet, en alguns dels atacs, especialment de les primeres setmanes, els Estats Units va escapçar la cúpula política de la República Islàmica, del règim de Teheran. Ara bé, arribat avui, a 15 de juny de 2026, diries que l'Iran en surt reforçat?
9: Al principi, ja ho dius, semblava que no, perquè és clar que matin el líder suprem Khamenei i altres alts càrrecs, entre ells molts de la Guàrdia Revolucionària, doncs era evident que semblava que qui perdia aquesta guerra ràpidament fins i tot podria ser l'Iran, però no. El control d'Hormuz, això que comento del programa nuclear, i el control demostrat de portes endins amb una oposició desactivada i el control, l'apagada total d'internet, doncs l'han enfortit. Jo crec que sí. És que fins i tot vés a saber, potser pot veure com se li acaba traient sancions internacionals. Ja veurem divendres, quan es comenci a saber què inclou aquest memoràndum d'entesa. Però això era impensable fa 4 mesos. Per dir una cosa que els ha fet mal, això sí, potser una cosa, és que l'anomenat aquest eix de la resistència està més debilitat, amb Hezbollah sobretot, que està tornant a rebre els cops més forts al Líban. Però això sí, els més perjudicats una vegada més són els ciutadans, els civils, al Líban i també a Gaza, que han continuat rebent doncs, molts bombardejos, i també, evidentment, a l'Iran, on també hi ha hagut moltes víctimes.
0: Bé, haurem d'anar passant la setmana, que arribi divendres, que signi aquest memoràndum d'acord de pau i després veure també una mica la lletra petita, però almenys plantejar, no?, amb l'horitzó posat en aquest acord. Què pot haver canviat realment amb aquests 4 mesos de guerra? I ja veiem que n'hem parlat. L'impacte sobre l'economia és molt, molt evident. Sobre les aspiracions que tenia Donald Trump, doncs és una mica una incògnita i difícil de definir. Gràcies, Sergi.
9: Adéu, bona nit.
0: Bona nit.
10: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
12: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts.
14: i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant va marxar.
12: Als Estats Units això acaba amb trets.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: La millor hora del dia.
11: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
11: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
19: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
20: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
11: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
0: Passen ja pràcticament 22 minuts de les 10 en punt de la nit. Avui ha estat el primer dia d'una setmana carregada de moviments judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. La primera a passar pels jutjats ha estat aquesta tarda la dona del president espanyol, Begoña Gómez, a qui el jutge Peinado ha de decidir si retira o no el passaport en els pròxims dies. És el que li demana l'acusació popular. El magistrat també ha de resoldre, abans que acabi la setmana, si finalment l'envia a judici. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
22: Què tal? Bona nit. Sí, caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado perquè la vista d'avui ha acabat sense cap decisió. Han estat més de 3 hores de sessió amb Begoña Gómez dins la sala perquè Peinado l'ha obligat a anar en persona i ha escoltat com el jutge i com les acusacions populars defensen que se l'ha d'enviar a judici amb jurat popular per corrupció, tràfic d'influències i altres delictes pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. Abans d'això, però, les acusacions han demanat al jutge que li retiri el passaport a la dona del president del govern espanyol i que se li prohibeixi sortir d'Espanya. Peinado ho decidirà en les properes hores, però fons de l'entorn de Pedro Sánchez ja avancen que tot plegat és surrealista i que d'acordar-ho serà un exemple més de la persecució, diuen, contra Begoña Gómez, només per ser qui és. El Partit Socialista insisteix en la seva innocència, ho feia aquest matí la número 3 del partit.
23: Jo de verdad admiro la fortaleza i la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
22: I la innocència també l'ha defensat aquesta tarda l'advocat de Begoña Gómez i també la Fiscalia. Han retret al jutge Peinado que no hi ha proves per enviar-la a judici, que l'acusació no s'aguanta per enlloc i que l'únic objectiu de tot plegat és desgastar el govern de Pedro Sánchez. La decisió de Peinado, que coneixerem, com deies, en els propers dies, no serà definitiva, ja que l'Audiència de Madrid tindrà l'última paraula sobre el futur de Begoña Gómez.
0: Molt bé, moltes gràcies, Paula. El cas és que encara en l'entorn de Pedro Sánchez, en les últimes hores, ha sortit a la llum un nou informe de la Guàrdia Civil que suposadament refermaria el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire Díez. Els investigadors diuen que ordenava al PSOE pagar les despeses de Díez i estava al cas de les seves maniobres per torpedinar processos judicials que afectaven el partit. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
24: Hola, bona nit.
0: Les agendes de Santos Cerdán requisades per Lucas són clau per als investigadors.
24: Sí, diuen que les anotacions demostren que Cerdán era el cap de la trama. Estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Díez. La Guàrdia Civil també apunta com l'exsecretari d'Organització ordenava al personal del PSOE que autoritzessin viatges de Díez sense preguntar. Eren ordres directes de Cerdán. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. I davant l'informe, Cerdán negava un cop més qualsevol il·legalitat.
1: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
24: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que demà compareixerà al Senat. El PP i Vox en demanen la dimissió.
0: Gràcies, Àngels. I encara a l'entorn de Pedro Sánchez, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps, diu, per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades, recordem-ho, en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En clau política, apuntar també que PSOE i Sumar han pactat eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, tot i que mantenen el d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, apunta a l'objectiu d'aquesta reforma que estava bloquejada des de finals del 2023.
2: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Quan arribi al Congrés aquesta proposta, necessitarà els vots de suficients diputats com per obtenir la majoria absoluta. Quatre minuts i arribarem a 11:15. Avui hem pogut sentir una de les proves clau que la defensa de Jonathan Andic farà servir per refusar la hipòtesi que el fill del fundador de Mango va matar el seu pare. Es tracta d'alguns àudios de les trucades que va fer al telèfon d'emergències minuts després del suposat accident en què va acabar morint Isaac Andic. Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes gravacions i Oriol Pujador, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: S'hi pot escoltar un Jonathan Andic força alterat i nerviós.
3: És justament aquest l'argument que farà servir la seva defensa davant del jutge que investiga aquest possible crim del seu pare. Asseguren que aquests àudios mostren algú alterat, algú nerviós per un accident que s'ha produït de manera imprevista, fet que desmuntaria la teoria d'un acte premeditat.
4: ¿Qué no te digo?
21: Hola, hola. Necesito ayuda.
4: ¿Este tipo que ha corrido?
21: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
4: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro aspecto?
21: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen a alguien, por favor.
3: En total són tres converses, una aquesta amb el 112, una altra, després del 112 el deriven al servei de bombers, i finalment una amb el sistema d'emergències mèdiques, amb el SEM. En aquesta tercera trucada, Jonathan Andic parla amb l'equip que es dirigeix cap al lloc dels fets.
21: Sí.
25: Hola, bones, truco del SEM, estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera, com te dius?
21: Jonathan.
25: Jonathan, què ha passat?
21: Que no passa, caigut.
3: Segons el seu equip de defensa, aquests documents sonors són una prova de la innocència de Jonathan Andic. Francisco Marcos, director de Método 3, i el pèrit que ha contractat justament la defensa.
26: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es una premeditación.
3: Això és el que explicava aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Recordem, però, que tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses, primer amb els serveis d'emergències i després a la declaració que va fer davant dels agents.
0: Els incendis d'aquest cap de setmana han fet activar l'alerta ja de cara a la setmana vinent amb la revetlla de Sant Joan. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill de l'ús de pirotècnia i assegura que es reforçaran un 50% més els efectius de bombers, així com també la plantilla del 112 als dos centres de control. Maria Costa.
5: El Departament d'Interior ja preveu que la nit de Sant Joan hi haurà un increment de serveis, sobretot per incendis urbans i de vegetació. De fet, la consellera Parlon recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos i que aquest any les pluges han fet créixer molt la vegetació.
6: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
5: L'eslògan de la campanya de la Revetlla és «No petis la Revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de Sant Joan. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal, que justament s'està fent aquests dies, ho diu l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur.
7: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
5: La seca ja s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
8: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: A data d'avui, fins a 1.170.000 persones han fet sol·licitud per acollir-se a la regulació extraordinària d'immigrants quan només falten 15 dies ara perquè finalitzi el termini de presentació. Com dèiem, fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. Cèlia Forment, bona nit.
9: Bona nit.
0: Quan es va posar en marxa aquest procés, això estem parlant del mes d'abril, el govern espanyol calculava 500.000 de persones que voldrien, que s'acollirien el procés. Aquesta dada d'avui supera amb molt les peticions, eh?
9: Sí, exacte. Una xifra rècord d'1.171.000 sol·licituds a tot l'Estat a 15 dies del tancament del procés. És una xifra que ens ha donat avui el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que ha ajudat a tramitar-les. A més, des de finals de maig ha registrat un increment del ritme de presentació d'aquestes peticions. Des de l'ICAP, el responsable del grup d'estrangeria, Clim Claveguera, fa una valoració positiva del procés de regularització, tot i que considera que s'haurien pogut ajustar més alguns dels requisits exigits als sol·licitants.
10: Deixar molt clara quina és la documentació i no deixar-ho a interpretació dels professionals. Han enviat informació que certs documents que estàvem aportant no eren necessaris, no? I potser només que amb l'empadronament ja es considerava que aprovaves la permanència. Hi ha hagut contradiccions amb les jornades que han fet respecte a què s'havia de presentar i han canviat de criteri després. Crec que hi ha hagut un punt d'improvisació.
9: La principal preocupació dels advocats ara se centra en la capacitat dels sol·licitants per obtenir cita a les comissaries per registrar les empremtes dactilars. És un tràmit imprescindible per accedir finalment a la targeta d'identificació d'estranger, el TIE.
10: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar, que perdi el permís.
9: Aquesta és la situació ara, 15 dies perquè s'acabi el termini. I recordem, segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre incorporar nous treballadors que cotitzin al sistema.
0: Gràcies, Cèlia. Més coses. El govern britànic vol prohibir que els menors de 16 anys puguin accedir a les principals xarxes socials. El govern estudia també si inclou mesures addicionals, com ara, per exemple, prohibir l'accés durant la nit en aquestes xarxes socials als menors de 18 anys. El primer ministre assegura que compta amb el suport majoritari de la població. Londres, Quim Olivares, bona nit.
13: Hola, bona nit. Si tira endavant la proposta, els nens i adolescents britànics menors de 16 anys no podran fer servir xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, a partir de la primavera de l'any que ve. El primer ministre justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Keir Starmer ha rebutjat l'argument que els nens i adolescents buscaran maneres d'eludir la prohibició i ho ha comparat amb la venda d'alcohol als menors d'edat.
12: But we don't say, oh,
14: no diem, oh, mira, un adolescent trobarà la manera d'aconseguir beguda, així que no ens molestem a prohibir la venda d'alcohol als nens. No ho fem, oi? Seria completament ridícul.
13: Alguns joves, però, no ho veuen clar.
15: I'm not happy at all.
16: No estic gens content perquè no crec que s'hagi de prohibir, però sí que s'hauria de limitar. Crec que només s'hauria de tenir un cert temps i potser després sortir a fora.
17: He seems pretty sure
18: ell sembla que ho té força clar i no estic segura de si estic d'acord amb ell. No m'agrada no poder contactar amb els meus amics i faig servir la majoria de les xarxes socials per contactar també amb els meus pares i la meva família.
13: Segons Stammer, les aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram quedaran fora de la prohibició. A més, les autoritats no actuaran mai contra els adolescents, sinó contra les grans plataformes online. Per alguns, la presentació ara de la mesura és una acció oportunista perquè arriba en un moment de debilitat política d'Stammer amb la possibilitat que alguns companys de partit li disputin el lideratge.
0: A l'inici del Catalunya Nit explicàvem que en aquesta cimera del G7, que està reunida a Evian, França, un dels temes que els líders posaran sobre la taula és la guerra d'Ucraïna. Rússia, de fet, en les últimes hores ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox al país, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. S'ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 persones mortes. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
19: Bona nit. Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
27: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
19: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
0: Gràcies, Cristina. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada.
28: L'informe assenyala beneficis i riscos a través...

0: Black. Fa pràcticament 20 anys d'aquesta cançó i això portarà algunes sorpreses. Ara les expliquem.
1: Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.
2: Som 3CAT.
3: La nit dels ignorants s'hereda.
4: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
3: Pot arribar a travessar oceans.
5: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
3: Veu com creixen ara els seus oients màgics.
6: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
3: I posa la pell de gallina.
7: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: És que m'heu posat la pell de gallina.
8: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
8: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
15: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
16: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
15: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
16: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
17: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
2: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
19: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquet.

0: Més de 2.000 anys després que Homer escrivís l'Odissea, la història del llarg viatge de l'heroi per tornar a casa continua fascinant milers de lectors. Ara arriba la tercera versió completa en català, amb traducció de Pau Sabater, després de la que va fer Carles Riba, ara fa gairebé 80 anys, i Joan Francesc Mira en fa 15. És un esdeveniment literari d'un clàssic que publica la col·lecció Bernat Metge Universal i que està revisat des dels ulls actuals. Montse Camps, bona nit.
1: Bona nit, sí, és un poema èpic fundacional del cànon literari occidental que Pau Sabater, que ja va traduir la Ilíada, ha traduït amb aquests objectius.
2: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració.
1: És literatura d'aventures i de viatges, sí, però va molt més enllà. Ens parla de l'amor familiar, l'amor i el renaixement, i sobretot d'això.
2: Principalment és el poema del retorn, això s'ha dit moltes vegades, no?, d'aquest heroi que 20 anys després de marxar a casa seva aconsegueix tornar i aconsegueix, en certa manera, tornar a ser qui és.
1: I per tot plegat, Pau Sabater considera que continua interpel·lant el lector actual.
2: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: Justament parlant d'imatges, aquesta nova traducció apareix un mes abans només que s'estreni la versió cinematogràfica que ha fet Christopher Nolan, amb Matt Damon com a Ulisses i Anne Hathaway com a Penélope.
3: Ayúdame a volver a casa. Esta casa necessita una...
0: És el que fa Ulisses, intentar tornar a casa, justament. Hi ha moltíssima expectació, tot i que Montse no és l'única novetat al voltant del clàssic.
1: No, també podem trobar a les llibreries la particular visió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, que tanca la seva tetralogia dedicada a la mitologia grega que ara publica en català, ara llibres, i que presenta així a l'actor català.
4: Salutacions, amics lectors en llengua catalana. I really hope you enjoy it.
5: Espero que en gaudiu. Intento replicar la meravellosa història del viatge de 10 anys i la tornada a casa d'Odisseu amb tot el suc, el foc, la diversió i el to sexy de l'original.
1: I també Blacky Books, per la seva banda, publica El ciclo de Troya, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega que inclou El viaje de Ulisses.
0: Gràcies, Montse.
1: Bona nit.

0: Gossos faran una gira de 12 concerts l'any vinent per celebrar els 20 anys de la cançó Corren, l'estem sentint. Aquest 1 d'agost ja faran un concert de reunió al Festival Sons del Món, que se celebra a la Ciutadella de Roses, però la resta de la gira serà l'any vinent. Coincidirà amb els 20 anys de la publicació del disc Oxigen i d'aquesta cançó, probablement la més popular de Gossos, com han reconegut a Catalunya Ràdio Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
1: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint, jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
2: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
3: Teniu nens a casa? Segur que ja fa mesos que organitzeu l'arribada de les vacances. Bé, he llegit aquesta setmana un article sobre la progressiva desaparició dels internats. Tots heu vist el Club dels Poetes Morts o Harry Potter, oi? Institucions de 150 anys o més que ara estan tancant. Per què ara? A banda de la pujada d'impostos a les escoles i del ruïnós manteniment dels edificis, sembla ser que les famílies xineses, principals clients de les boarding schools, estan decebudes, perquè elles esperen una classe plena d'anglesos, suïssos i nord-americans i resulta que tots són asiàtics. I clar, pensen, però per això ja deixo el nen a Shenzhen. Però la raó més important és un canvi en l'exercici de la paternitat. El que abans era disciplina, ara es veu com a negligència. Un psicòleg entrevistat a l'article diu que si la pubertat ja és prou dura, una adolescència lluny de casa és directament l'infern. I sabeu què? A mi m'encanta Eton, però crec que aquest senyor té molta raó.
0: És la mirada de cada dilluns de la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo. Arriba en punt 3:15 de la nit l'hora dels esports. David Ubach, com estàs? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit, Agnès.
0: Anem amb el primer document sonor del dia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol, després de l'ensopegada al debut al Mundial.
5: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
4: Són declaracions a la televisió espanyola de la Fuente després de l'ensopegada en el debut de la selecció espanyola, sorprenent 0-0 contra Cap Verd el dia que ha reaparegut Lamine Yamal, i això feia referència al seleccionador espanyol, un Lamine Yamal que ha entrat quan quedaven aproximadament 20 minuts de partit. També ha jugat a la segona meitat Dani Olmo del Barça, dos catalans del Barça que han estat suplents en minuts. Han jugat de titulars dos catalans més, Pau Cubarsí del Barça i Marco Corella, nou jugador del Madrid, des d'avui ara en parlarem, i també els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran Torres. Ara, al Mundial, tenim en joc el duel entre Bèlgica i Egipte, empatat a un als últims minuts de partit.
0: Molt bé, ara ho deies. Parlant de Cucurella, Luis de la Fuente, al Tot Costa, de Catalunya Ràdio.
6: Sí, sí, le he dicho yo que ya le voy a mandar la foto, que quiero que se tatúe. No vaya a ser que ponga alguna más desfavorecido.
4: Això va ser divendres passat, als micròfons d'aquesta casa, al Tot Costa, de la Fuente fent broma amb el fet que Cucurella havia dit que si guanyaven el Mundial estatuaria la cara de Luis de la Fuente. Avui hem sabut que Cucurella fitxa pel Madrid. 6 anys serà jugador blanc Cucurella fins al 2032 a canvi de 55 milions d'euros i 5 més en variables que el Madrid pagarà al Chelsea, al seu club d'origen. Recordem que Cucurella és jugador format al planter del Barça.
0: Va, i l'última. Què és això? Aviam, ja hi ha condemna pel davanter de l'Elx. Compte, tema seriós, Rafa Mir.
4: Sí, no és enferm perquè el jugador pot recórrer, però avui hem sabut que a Rafa Mir, el jugador de l'Elx, l'han condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions. A la víctima l'haurà d'indemnitzar amb 64.000 euros, però com dèiem, Mir encara pot presentar recurs a aquesta sentència.
0: Molt bé, gràcies, David. Bona nit.
4: Bona nit, fins demà.
0: Recta final ja del Catalunya Nit d'avui, 13 minuts i arribarem a les 11 de la nit i saludem un habitual dels dilluns, Toni Padilla, com estàs? Bona nit.
7: Molt bé.
0: Benvingut.
7: Mercè.
0: Avui fem, ara empalmant justament amb els esports i amb en David Ubach, aquesta secció amb tu, que també va una mica del Mundial i així sí. Ho farem fins a final de temporada. I avui vols posar l'ull en la selecció del Marroc, que va aconseguir un gran resultat en el seu debut contra el Brasil, en què va empatar a un gol. Dius que el gol del Marroc el va fer un noi nascut a Terrassa, Ismaïl Saibari.
7: Sí, correcte.
0: De fet, el Marroc va fer història, ja que per primera vegada en un Mundial va fer jugar un equip on tots els futbolistes, això és un gran debat, eren nascuts fora del Marroc. És una dada sorprenent.
7: No havia passat mai a la història mai. Del Mundial que una selecció jugués amb un munt de futbolistes i tots els titulars eren nascuts a l'estranger. 10 a Europa i un al Canadà. Això genera molts debats, en parlarem. Per explicar una miqueta, més enllà, òbviament, de la globalització, cal entendre que el Marroc ho ha treballat molt. De fet, té una oficina física amb gent treballant en seu a Madrid, que viatgen per tot Espanya, per França, per Itàlia, per Alemanya, buscant jugadors d'origen marrocs marroquines, veuen si tenen traça o no, i els intenten començar a seduir quan són adolescents per tal de que es cullin jugar amb la selecció de la terra dels seus pares, dels seus avis, en lloc de fer-ho amb la selecció espanyola. Llavors, de fet, a Marroc, en aquest equip, hi ha dos catalans, no només el cas d'en Saibari, que està jugant actualment als Països Baixos. També hi ha un nano nascut a Osona, que va començar a jugar a futbol a Voltregà abans que la meva família marxés cap a Alemanya quan ell tenia 10 anys, que és el Llup Aymanoui, que també va fer el seu debut. Per tant, els dos primers catalans han debutat amb el Marroc i després han vingut els que han jugat amb la selecció espanyola.
0: Clar, tot això demostra com canvia el món, lògicament, no? El pes de les diàspores i bé, aquesta evidència de les comunitats que emigren.
7: Sí.
0: Això. I no, perquè, clar, aquests jugadors, alguns deuen tenir potser doble nacionalitat.
7: Sí, en funció de si els estats ho permeten o no, però òbviament, o sigui, tenen doble nacionalitat. Una dada que ho il·lustra, per que ens fem una idea, el 1978, es va jugar al Mundial a l'Argentina, llavors, de 352 jugadors que van jugar, només 7 van fer-ho amb la selecció d'un país que no era el seu lloc de naixement. En aquest Mundial, la xifra salia per sobre dels 270 jugadors, això és una quarta part, 270 jugadors que juguen amb el país, amb un país que no és aquell on han nascut. Curaçao, que va jugar al T contra Alemanya, per exemple, dels 26 convocats, només un és nascut a Curaçao.
0: I com és possible?
7: En aquest cas hi ha una trampeta. Curaçao, recordem, no és un estat independent, sí. És un territori autònom, el Carib, que pertany als Països Baixos. Llavors, el que va fer aquesta dia tan petita, que té menys habitants, perquè ens fem una idea, que Manresa, el que van fer és anar als Països Baixos, buscar jugadors professionals de primera divisió, que no eren prou bons per ser internacionals amb els Països Baixos, però que tenien traça, i deien, tu tens una àvia de Curaçao, tu, el teu pare és de Curaçao, i els van convocar. Llavors han fet una selecció en què són tots neerlandesos, aquí no han de canviar de passaport, perquè Curaçao ja ho és, i així han aconseguit arribar al Mundial, on li van fer un gol a Alemanya que van celebrar-ho d'una forma increïble.
0: Ho imagino. Però això és tant com dir, pràcticament, que els Països Baixos gairebé tenen dues seleccions al Mundial.
7: Sí, no menteixes, hi ha dos territoris dels Països Baixos, els Països Baixos i Curaçao. De fet, el seleccionador de Curaçao és Dick Advocat, que també és dels Països Baixos, i aquí no han de fer canvis de passaport, perquè en aquest cas els Països Baixos, els seus territoris d'ultramar, els hi permet jugar de forma independent, com ho fa el Regne Unit, com ho fa França, i de fet en aquest Mundial, recordem-ho, hi ha dues seleccions britàniques, òbviament Anglaterra i Escòcia, que és més conegut. Però clar, el país, l'estat que té més jugadors en aquest Mundial és França, que també estan classificats, tenen 26 jugadors a la selecció, però en total hi ha 76 ciutadans francesos competint en aquest Mundial. És una autèntica bogeria.

0: foto boníssima del que és el món avui, aquest món globalitzat.
1: I no? Famílies globalitzades. No només el famílies. Món, famílies. Hi ha tres parelles de germans que són al Mundial i cada germà juga amb una selecció diferent. És a dir, que es podien enfrontar. N'hi ha una que són la família Souter, que són de pare escocès i de mare australiana. Un germà juga amb Escòcia i l'altre juga amb Austràlia. Els germans Williams, recordem-ho, bascos, l'Iñaki el gran, ha escollit jugar amb la terra del pare, Ghana, i el jove, Nico, juga amb la selecció espanyola. I llavors tenim els Doué, el Desiré Doué, que és un jugador molt bo, juga amb França, nascut a París, però el seu germà gran, que no ho aconsegueix jugar a la selecció francesa, el Guela, ha fet el debut amb la Costa d'Ivori. I també hi ha un cas de germanastres, la Brian Brobbey, que juga amb els Països Baixos, i el seu germanastre, Derek Lukasen, juga amb Ghana. És a dir, que tenim moltes històries creuades, i molta gent, per exemple, li sonarà un tal Zinedine Zidane, òbviament, campió del món en França en 1998, el seu fill farà el debut en el Mundial. El Lucas Zidane, com a porter, però amb Algèria.
0: Fixa't.
1: Aquí... És clar, hi ha moltes històries creuades aquí, en aquest sentit.
0: Aquí deu haver molt purista desorientat.
1: Molt. Hi ha molt debat. Òbviament ha entrat en joc també l'extrema dreta. Que l'extrema dreta, en aquest cas, mai està contenta, no? Si un futbolista escull jugar amb la terra dels seus pares, diuen, mira, no t'has integrat, i això demostra que no et volem. Però si escullen jugar amb la selecció del lloc on han nascut i on viuen, llavors diuen que la selecció és molt interracial, molt interètnica, i també tampoc no estan contents l'extrema dreta, com passa sobretot a França amb el França Nacional, no estan mai contents. Si juguen en França, no els agrada. I si juguen amb la selecció amb Algèria o amb el Senegal, tampoc, perquè diuen que no s'integren. Això genera molts debats. Hi ha un cas molt que crec que ens posa davant d'un mirall de que n'és de complicat a vegades entendre les persones fins que les escoltes, que és un noi, el Yassine Ayari, ell s'ha nascut a Suècia. El seu pare és tunisià, va emigrar a Suècia, es va casar amb una noia sueca, el van tenir, i ell, quan era jove, li van fer una oferta de vols jugar amb Tunísia? I estava per acceptar. I el pare, que és aquell nascut a Tunísia, li va dir no. Suècia m'ha acollit a mi, et dona una oportunitat a tu, i llavors has d'intentar jugar amb Suècia. Va escollir jugar amb Suècia, el convoquen pel Mundial, primera jornada del Mundial, Suècia, Tunísia. I què passa? Que marca un gol i escull no celebrar-lo.
2: Hey, this also my country.
3: És també el meu país, el meu pare és d'allà i tinc molta família. Era un partit especial, per aquest motiu no he celebrat el primer gol, perquè estimo aquest país, el respecto, però sóc feliç jugant amb Suècia.
1: Jo dic, no celebro el primer gol per respecte. Que què passa? Que la darrera jugada del partit va marcar un segon gol. I aquest sí que el va celebrar.
0: Aquí ja estava
1: aquí molt no dins del partit. No? I clar, li vam preguntar, escolta, Jacint, com és que un gol no el celebres i l'altre, si el primer, tenia molt conscient l'imatge dels meus cosins, dels meus avis tunisians, que els estava fent un gol. Però el segon vaig pensar, he fet dos gols en un Mundial, celebro, no? I a més soc suec i també puc celebrar-ho. Llavors, clar, és cert que des de la distància la gent jutja molt, però fins que no parles amb una persona no te n'adones que hi ha moltes persones que tenen dobles identitats i que és normal que s'estimi Suècia i és normal que s'estimi Tunísia. Clar. Llavors, clar, en aquests casos, doncs, a vegades has d'escollir i és molt complicat, no? Perquè què és, per en aquest cas, per Yassine Ayari i Tunísia? És el menjar i les olors de les vacances que passava a Tunísia amb la seva àvia. Llavors, aquest és el record que té. Llavors, quan li fa un gol a Tunísia, pensa en els cosins que estan tristos, i a la vegada els cosins pensen, el meu país s'està perdent, però ha marcat el meu cosí, estic content.
0: Sí, sí, aquesta ambivalència de sentiments. Però escolta una cosa, aquí, tot aquest debat, ara, potser m'equivoco, tu em corregiràs, però abans... els entrenadors de les seleccions també eren dels països que entrenaven, i això es va trencar ja fa uns anys, no? Per exemple, és Lopetegui que està entrenant a l'Aràbia Saudita,
1: El Qatar,
0: no? Per exemple, això, abans els entrenadors entrenaven les seleccions dels seus països.
1: I, de fet, mira, a Espanya exceptuant hispano-argentins, com Di Stéfano sempre, o Kubala, que duia, sempre han entrenat a ciutadans de l'estat espanyol, però hi ha grans seleccions que ja han fet aquest pas. El Regne Unit, Anglaterra, per exemple, fa uns anys va decidir trencar-ho i va contractar l'Sven Goran Eriksson, que era suec, i va generar un sideral increïble. I aquest Mundial està passant un fet històric. Per primer cop, la selecció més guanyadora, la selecció que té més tradició, que és el Brasil, per primer cop arriba amb un entrenador que no és brasiler, que és estranger, que és Carlo Ancelotti, italià. I els debats que va provocar ser forts, perquè al final no ens entendrà, què ens ha d'ensenyar... Llavors, molta gent identifica que la selecció representa una forma de fer, una cultura i una forma d'entendre el futbol. I si un estranger la trencarà. I el debat sobre el Marroc va en aquest sentit. Hi ha gent que diu aquests jugadors no han crescut futbolísticament a Marroc, han crescut en acadèmies europees, no representen el que és el futbol a Marroc. Són, òbviament, d'origen marroquí, però no representen l'essència del Marroc. És un debat molt interessant que ha afectat en Lamine Yamal. Lamine, que avui ho comentàvem, ha debutat amb la selecció espanyola a les botes, ha jugat amb dues petites banderes, la bandera de Guinea Equatorial, que és la terra de la seva mare, i la bandera del Marroc, que és la bandera del seu pare. I es juga amb Espanya. Això, molta gent propera, podríem dir, a Vox, no li ha agradat, i les xarxes s'han omplert de missatges d'odi de com és que portes aquestes banderes africanes, per què no te'n vas. La...

0: Però curiosa de Lamine Yamal és que rep crítiques a banda i banda de l'estat de Gibraltar, perquè el Marroc el va intentar captar, li va dir: el teu pare és marroquí, juga amb nosaltres. I va dir: no, jo jugaré amb la selecció espanyola. I al Marroc molta gent això no li ha agradat. I el president del Marroc, fins i tot després del debut del Marroc, que ho van fer molt bé contra el Brasil, va dir: jo vull avançar i em vull enfrontar amb Espanya per demostrar-li a Lamine Yamal que es va equivocar i que havia de jugar amb nosaltres. Llavors la pressió molts cops ve banda a banda. Llavors, és, són persones que s'estimen dues terres, que s'estimen tres terres a vegades.
1: Clar, els seus orígens, no?
0: Els dos llocs hi troben amor, pels dos llocs també hi troben odi. Llavors és molt difícil a vegades posar-se a la seva pell i entendre que el que els està passant.
1: Doncs és un bon detall per fixar-se en les botes que utilitza Lamine Yamal a partir d'ara en aquest Mundial. Gràcies, Toni. Que vagi bé. Fins dilluns.
0: Fins dilluns vinent.
1: Adéu. There was something in the water that made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. I could smile.

0: Al principi tenia dubtes, però la tornada és claríssima. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és aquesta cançó de Samuel Jack que es diu Feels Like Summer.
0: Sí.
1: Doncs això, que encara estem a la primavera. Aquests són els darrers dies, perquè diumenge començarà oficialment l'estiu, però la veritat és que aquests dies tindrem molta, molta sensació d'estiu. Avui hem tingut tempestes, tronades, demà seran molt més puntuals i demà s'enfilarà una miqueta més la temperatura. Si avui hem arribat als 35-36 graus, demà cap a ponent podríem tocar els 37 graus. Moltes estones de sol i sí que a la tarda tornarem a repetir algun ruixat, però serà molt més puntual. I aquesta tendència a anar pujant, doncs la veritat és que la mantindrem tota la setmana.
0: Doncs ens ho apuntem. És veritat que el cel estava ben gris en alguns moments de la tarda, però escolta, si això sembla l'estiu, doncs endavant, que s'avanci, cap problema. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit.
0: Adéu.

0: feels like summer.
1: Amb això acabem el Catalunya Nit d'avui. Res, 30 segons i arriben els del Club de la Mitjanit. Que vagi bé, fins demà.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12. El dia 5 del Mundial acaba de finalitzar el Bèlgica 1, Egipte 1 a Seattle. Al migdia s'ha jugat aquest partit, al migdia a Seattle. S'ha avançat Egipte a la primera part i ha empatat Lukaku per Bèlgica a la segona part. I a la segona part ha sortit un jugador del Barça. La notícia del dia, però, al Mundial ha estat l'ensopegada d'Espanya aquesta tarda. Primera gran sorpresa en aquest Mundial. La selecció espanyola no ha pogut guanyar Cap Verd, una de les seleccions debutants al Mundial. S'esperava golejada i no hi ha hagut gols. Espanya 0, Cap Verd 0. La selecció espanyola s'ha encallat i no ha pogut superar la defensa de Cap Verd. Lamine ha sortit a intentar ajudar a fer el gol de la victòria en el tram final del partit, ha jugat els últims 20 minuts, ho ha intentat, ha fet alguna bona jugada, però no ha pogut trencar la defensa de Cap Verd. Cubarsí, Pedri, Ferran i Gavi, jugadors del Barça, han estat titulars, també ho ha estat Marco Corella. A la porteria ha jugat Unai Simón i a la segona part ha entrat Dani Olmo. Potser una mica massa tard, Dani Olmo ha entrat al partit. Debut de Sabador, doncs, a la selecció espanyola al Mundial, que amb aquest empat contra Cap Verd potser es complica una mica la primera plaça de grup. Com a mínim ara està obligada a guanyar els altres dos partits, sembla. Primer contra l'Aràbia Saudita i després contra l'Uruguai. Per als despistats, altres resultats de les últimes 24 hores d'aquesta última matinada. Costa d'Ivori 1, Equador 1 i Suècia 5, Tunísia 1. La Federació de Tunísia, després d'aquest resultat, ha decidit destituir el seu seleccionador. La Mouchi és un exjugador, potser algú li sona. Després d'aquesta golejada contra Suècia, la Mouchi havia agafat la selecció de Tunísia aquest mateix 2026, fa només uns mesos, doncs l'han fet fora, i Tunísia busca seleccionador nou per al pròxim partit del Mundial, que és dissabte contra el Japó. Aquesta nit, a les 12, juga l'altre partit del grup d'Espanya, l'Uruguai-Aràbia Saudita. S'estrena l'Uruguai de Bielsa, no jugarà Araujo, que està lesionat, i no a l'espera fins a la tercera jornada en el partit contra Espanya. A les 3 de la matinada debuta la selecció d'Iran. Iran-Nova Zelanda, Los Angeles, l'Iran juga en un estadi als Estats Units al cap d'unes hores d'haver-se anunciat un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Quines mesures de seguretat envolta la selecció de l'Iran als Estats Units aquests dies? Ho descobrirem d'aquí una estona amb el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, l'Oriol Serra. Demà, dimarts, hi ha bons partits. A les 9 del vespre, el França-Senegal. I de matinada, la matinada de dimarts a dimecres, l'Argentina-Algèria. El debut de la vigent campiona, l'Argentina, el debut de Leo Messi. Repassarem les novetats de les dues seleccions cridades a lluitar per la victòria final en aquest Mundial. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial del Club de la Mitjanit, cada dia durant tot el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista. Edició del dilluns 15 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa i també amb la Sònia Germà, que és als Estats Units, seguint el Mundial des del primer dia. Sònia? La Sònia hi és? En teoria era Atlanta.
1: Sí, hola,
0: Sònia,
1: bona nit.
0: Com estàs?
1: Ara sí, bona nit. Bé, aquí és mitja tarda i som encara a l'estadi, bé, a la rodalia de l'estadi, Atlanta Stadium. No sé si us arriba el so de la música de lluny, perquè s'han muntat una bona festa aquí els aficionats
0: veure,
1: de Cap Verd després
0: d'empatar. Baixa Shakira, Salva, a veure si sentim la música capverdiana.
2: Sí, sí.
1: No sé si és capverdiana o és música en un local que hi ha al costat de l'estadi. Exacte, els de Cap Verd tenen muntada una festa per celebrar aquest empat que és històric en el seu debut mundialista.
0: També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: Ara hi entrarà l'Àlex Dalmas. A veure, Ricard, Sònia, sabeu quants participants tenim a la porra del Mundial de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio? Finalment, una porra que ja és un clàssic a totes les grans competicions de futbol, Mundial i Eurocopes fa més de 15 anys. Quants al final?
1: Ho sé, gairebé perquè he vist 100, un correu. No? 99, no?
0: 99. I sabeu quants dels 99 participants han encertat l'empat? Ni que sigui 0-0 o el signe que et dona un punt, l'empat entre Espanya i Cap Verd.
3: Un crac qui ho hagi fet.
0: Però sabeu quan?
1: Només tinc la fe en Ricard Isidro que aquestes coses les intueix. Per la resta no crec que cap.
0: Ni Ricard Isidro.
3: 0, eh?
0: 0%. 0 de 99, eh? Gairebé és un 0%. Els autèntics, però vaja, ningú no havia previst, ningú no havia apostat per l'empat entre la selecció espanyola i la selecció de Cap Verd aquesta tarda, o sigui, sorpresa majúscula. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pau al control de l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central hi ha la Júlia, oi que hi ha la Júlia Aparicio aquesta nit? I Lautaro Quinteros, també Lautaro Quinteros. I també hi ha el Francesc Ripoll. Francesc, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hi ha vida més enllà del Mundial. Han passat més coses aquest dilluns. Per exemple, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Marco Corella.
4: Sí, el lateral català deixa el Chelsea, signa pel Club Blanc per les pròximes 6 temporades. El Madrid ha pagat 55 milions d'euros, més 5 en variables.
0: El futbolista Rafa Mir, condemnat a 8 anys de presó, acusat d'una agressió sexual.
4: Mir ja va ser detingut el setembre del 24 arrel d'una denúncia. Haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima i no podrà comunicar-se amb ella ni apropar-s'hi durant un període de 10 anys. El futbolista ha jugat a l'Elx aquesta temporada, ha anunciat que recorrerà la decisió.
0: El Birmingham ha fet efectiva l'opció de compra que tenia pactada amb el Girona pel colombià John Solís.
4: El club anglès paga 7 milions d'euros a la Girona i signa per 4 temporades. Solís va arribar a Montilivi l'any 2023 per uns 5 milions d'euros, procedent de l'Atlético Nacional colombià, i va marxar Saïd a Birmingham el mes de gener.
0: El Barça d'handbol continua a celebrar la Champions guanyada ahir a Colònia.
4: Sí, dolça ressaca avui pels jugadors del Barça d'handbol. Avui ens ho ha explicat Ian Barrufet en una entrevista al Tot Cost. Ha dit que ha complert un somni.
0: Ahir va dir que era el millor dia de la seva vida. Ian Barrufet, que és el fill de David Barrufet, protagonista també, l'actual Barça, que ahir es va proclamar campió de la Champions a Colònia. I l'Atlètic Barceloneta també, de festa avui, ha celebrat la Champions de Waterpolo.
4: Avui en un acte festiu a la seu del seu club, adreçat als esportistes de la base. Per cert, que el Barceloneta ha fitxat el capital Prorreco, l'equip que va derrotar la final, Francesco Di Fulvio, també tindrà una baixa, l'hongarès Sergio Burian. I encara en waterpolo, Javi Aznar marxa al Sant Andreu femení després de 12 temporades al club.
0: Demà, dimarts, Francesc, ho saps molt bé, comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo.
4: Serà les 9 del vespre al Palau Blaugrana, una final millor de 5 partits i amb el factor pista a favor de l'equip blaugrana, Javi Rodríguez recupera Adolfo, que estava lesionat.
0: Això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera de començar la setmana.

0: Acaba de finalitzar a Seattle, al Bèlgica, 1, Egipte 1, partit del Mundial que ha començat a les 9 del vespre. Francesc Ripoll, com ha anat el partit?
1: Mira, s'ha avançat Egipte al minut 19, ha marcat Aixur, un extrem de l'Alalim, un molt bon gol des de fora de l'àrea. La segona meitat ha entrat Lukaku i ell mateix ha provocat l'empat a 1, l'ha fet un defensa d'Egipte en pròpia porteria. Partit molt entretingut, hi ha hagut moltes ocasions, al final un punt per cada equip.
0: Ha jugat Witsel, el jugador del Girona?
1: No, cap minut. No.
0: I Egipte ha debutat el davanter del Barça juvenil, Hamza Abdelkarim, que està convocat a Egipte aquest Mundial, sí. I tenen grans davanters, semblava que anava de comparsa, però ha debutat en el primer dia.
1: Mira, per posar-te els noms que hi havia dalt, ha entrat al minut 76 per Salah i ha compartit davantera amb Marmoush del City. Té 18 anys, és el quart jugador més jove del Mundial. És del Barça, és del juvenil aquesta temporada, mitja temporada, perquè va arribar a l'hivern, 6 gols en 11 partits i el Barça té una cessió amb opció de compra de prop de 2 milions d'euros.
0: I ahir és l'Àlex Almàs, oi, Àlex? Bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: A veure, amb el Ricard Torquemada, alguna cosa que us hagi cridat molt l'atenció d'aquest Bèlgica-Egipte abans d'anar al partit d'Espanya?
2: Mira, per mi és un partit que... Bé, també el d'Espanya una mica, eh? On realment avui l'he vist, sobretot a la primera part, les limitacions de calor i d'humitat, eh? He vist poc ritme en els dos equips. M'ha agradat... la primera part ha estat molt aparellada i a mi m'ha agradat els retocs que ha posat Rudi García a la segona part, eh? Que ha posat una defensa a 3, en Menier l'ha obert molt a la dreta, ha posat a Doku per dins. M'ha agradat Bèlgica a la segona, crec que mereixia més. M'ha agradat... Ara parlava el Ripons, parlava de Hamza. M'han agradat els seus minuts. M'ha agradat un lateral dret que es diu Hani, d'Egipte, i després, per part de Bèlgica, m'ha agradat Menier, i, com et deia, m'ha agradat com ha actuat l'entrenador a la mitja part.
0: A tu t'han agradat tantes coses, Ricard?
3: T'he de dir que, mira, hi ha tres partits que m'han semblat molt divertits, que un és aquest, l'altre és l'Holanda-Japó d'ahir, i el Costa d'Ivori-Equador.
0: Molt bo.
3: Sí, perquè han estat partits igualats, partits oberts, hi ha hagut anada i tornada. Avui a Egipte a mi m'ha agradat com ha competit a Bèlgica. En principi era una selecció inferior, ha defensat molt bé, molt bones transicions. Com dius, el Costa d'Ivori i Equador ha estat, per mi, dues bombes del Mundial.
0: Sí, quin ritme, quina capacitat
3: exacte.
0: Física.
3: No sé què passarà. Endavant. Però compta amb Alemanya, que s'ha de trobar dues bèsties, eh? I ahir l'Holanda-Japó també em va semblar un partit molt interessant, molt atractiu, i que es va decidir per detalls. Crec que Koeman no va estar gaire encertat tampoc ahir amb els canvis a última hora per aguantar el partit, en lloc de tenir la pilota, posar un tercer central. Bé, coses que en Koeman són normals, diríem, que ell té una manera d'actuar que coneixem i bastant transparent, i creu en això. Clar, quan el resultat no és bo, segurament passa factura, però s'ha animat el Mundial amb aquests partits que han estat igualats i que han estat divertits.
0: I potser no divertit, però si és animat, imprevisible i inesperat, sobretot, ha estat el partit de la selecció espanyola avui contra Cap Verd. Crida moltíssim l'atenció, és el que més crida l'atenció d'aquesta jornada de dilluns al Mundial, l'empat a 0 entre Espanya i Cap Verd.

0: Espanya 0, Cap Verd 0, mal debut d'una selecció espanyola impotent, bloquejada contra una de les seleccions debutants al Mundial. Sònia Germà ha seguit el partit des d'Atlanta i segurament poc es podia esperar aquest debut de la selecció espanyola, oi, Sònia?
1: No, absolutament inesperat per mi i et diria per tota la delegació de la selecció espanyola, inclòs aquest entorn que està seguint els entrenaments a Chattanooga. Hi havia un punt de... No m'atreveixo a dir eufòria, però confiança general en que Espanya començaria amb bon peu aquest Mundial, en que tenien una selecció... Que bé, de fet els últims resultats l'avalen, vull dir que campions d'Eurocopa, que sí que no podria tenir la seva principal estrella, que era la Lamine Yamal d'inici, però confiaven que tota la resta de jugadors podrien contra una debutant en un Mundial, una a priori assequible Cap Verd, i el partit ens ha portat, de fet, vells records a mi com a mínim del Mundial de Qatar, aquella última eliminació de Luis Enrique amb el Marroc, perquè ha estat una Espanya igual d'impotent, igual de plana segurament, i en aquell moment les crítiques a Luis Enrique van...
0: Sí, no tenia pla B, ara ser... de la Fuente sí que té pla B. Doncs mira.
1: Van ser dures.
2: Però és un partit, per la cultura espanyola és difícil, aquests partits els hi costa molt d'encaixar, no sé com encaixaran el d'avui, però partits com aquest, contra Rússia el 2018 també el recordo,
1: també.
2: Partits bloquejats, no? És a dir, nosaltres, des de la cultura blaugrana, acceptem amb naturalitat aquests partits, que s'encallen, que no estàs fi, que no tens desequilibri, que no encertes quan les tens. És a dir, estem acostumats a conviure amb aquests partits. La selecció espanyola no està tan acostumada a conviure amb això perquè li recorda el Barça. I aquest punt, quan el resultat no acompanya, és un punt que els hi costa superar, perquè entenen que hi ha moltes passades, poques rematades. Al final, digue'm el que vulguis, però hem empatat contra Cap Verd. Aquesta és la lectura que fan a Madrid. Bé, quan dic Madrid ja m'enteneu,
0: Sí, sí, la gent que acompanya
2: que conviu amb la Sònia. Exacte, que conviu la Sònia aquests dies. No sé si han començat els pals, però no m'estranyaria, perquè és un partit que a ells els hi costa mastegar i assumir. Això, molta possessió, molt atac, si no ens han xutat, però hem empatat contra Cap Verd.
0: Però tu li dones molta importància. Tu com t'ha deixat aquest empat de la selecció espanyola,
2: Ricard? A mi crec que el pot afectar més en una qüestió de confiança, d'autoestima, de trencar, com diu la Sònia, aquesta trajectòria, aquesta sensació que va tenir l'Eurocopa de fluïdesa, que sempre passaven coses positives, que sempre arribava un secundari i feia un gol, que apareixia la Lamine Yamal. És a dir, l'Eurocopa des del primer dia va anar per la línia recta, allò. I a Espanya li costa conviure amb els obstacles. És veritat que algú em dirà, el Mundial del 2010 el va guanyar Espanya després de perdre contra Suïssa. Bé, doncs potser és un element que Espanya pot assumir com a una bona sensació, diríem, o un bon record, o un lloc on agafar-se. Però crec que una selecció com l'espanyola, que necessita tant que tot acompanyi, que tot sigui fluid. Quan hi ha un partit com aquest, o reacciona ràpid i s'hi revela, o si no, pot marcar un punt d'inflexió. Les coses ja no surten tan bé, l'equip no està tan fi. Jo avui he vist moltes pèrdues de pilota, com deia l'Àlex, falta de ritme, he vist perdre pilotes a Pedri, a Rodri, és a dir, no he vist l'equip còmode, més enllà que no hagi tingut desequilibri perquè li faltaven els extrems. És a dir, tot li ha començat una mica torçat, falta si serà capaç de redreçar-ho.
0: Àlex, tu com ho has vist? Com t'ha deixat?
3: Jo crec que el resultat no acabarà afectant a la classificació, no? Perquè en aquest Mundial doncs, serà difícil, però com bé diu el Ricard, doncs, segurament aquest punt de confiança. És evident que li ha faltat desequilibri. És a dir, Espanya avui ha acabat la primera part només amb un regat bo i l'havia fet Pedri a la zona de mitjos.
0: No ha jugat cap extrem, o sigui, Ferran a la dreta i Gavi a l'esquerra, perquè la Mina ha sortit al tram final del partit i Nico Williams als últims 5 minuts.
3: Sí, però és un partit molt productiu per replantejar diverses coses. Primer de tot, i ara agafo el fil del que deia el Ricard, per mi Espanya ha tingut un error de concepte. Ha tingut baixa circulació de pilota, això estem d'acord, però ha intentat, s'ha obsessionat en filtrar massa dins abans de moure el rival, no? És a dir, ha mogut poc a Cap Verd, amb aquesta línia de 4-5, i ha intentat filtrar moltes pilotes en zones interiors, i aquí hi ha hagut moltes pèrdues. Crec que De La Fuente s'hauria de replantejar l'alçada de Pedri, amb un mig al camp amb
2: Rodri, jo també crec que s'hauria de replantejar.
3: Sí, i Pedri, sabem que Pedri juga molt bé a tot arreu, però la seva millor versió és quan ve a la base a rebre i a partir de rebre el joc de cara pot acabar dalt o pot marcar el tempo. I crec que hi ha una altra cosa que la gent no hi ha parat massa atenció, però jo crec que Llorente no pot jugar a la banda de Lamine. Quan ha sortit Lamine ho ha revolucionat tot, això està clar. Crec que és la millor notícia, que hem vist un bon Lamine, però és que quan tu tens un extrem com Lamine Yamal per davant, o t'allunyes o el dobles per banda. El que no pots fer és el que ha fet Llorente, que és acostar-se tota l'estona i portar-li rivals. Crec que també s'hauria de replantejar posar Eric a aquesta banda quan jugui Lamine.
0: A veure, Sònia, els pals que deia el Ricard que potser comencen a repartir-se entre la gent que rodeja, envolta i acompanya la selecció espanyola. Els has percebut? Quin ambient ha quedat al voltant de la selecció espanyola? Gaire drama?
1: Sí, jo et diria que hi havia cares tan llargues per part dels jugadors quan han passat per la zona mixta com a l'entorn. La sensació és que ara tot és un desastre. Vull dir, és veritat que això ja acostuma a passar una mica també, passar a l'entorn de molts equips de futbol, que passes d'un extrem a l'altre, i aquí és molt habitual, i per tant ara tot és un desastre, amb la sensació aquesta que es pot millorar i que caldrà fer moltes coses molt millor per anar endavant. Però vaja, que el Luis de la Fuente ja ha començat a rebre preguntes. Molt dures tampoc, però després és que, a veure, més enllà de tot, la selecció espanyola, que en teoria és una de les candidates a guanyar, protagonitzant la primera sorpresa del Mundial, perquè ha empatat amb una debutant. Aleshores, les preguntes jo crec que anaven en aquest sentit. És important perquè és que Luis de la Fuente, a més, també ahir va dir que el d'avui era el partit més important de tot el Mundial, i que era molt, molt important en aquesta mena de tornejos curts començar amb bon peu. I clar, avui...
2: Això cau.
1: Sí, sí. Això cau, això ja no pot defensar-ho. En tot cas, però, ha mirat de posar calma i ha hagut de tirar d'estadística per posar calma.
0: O sigui, aquest és l'ambient que ens escriu la Sona i Gelmà al voltant de Luis de la Fuente, la selecció espanyola, després d'aquest empat. Us imagineu quin ambient deu haver-hi a Cap Verd?
2: Home, aquestes una festa... Hores? Que durarà fins al següent partit.
0: A veure, comprovem-ho. Jordi Roca, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: El Jordi Roca és un català que viu i està instal·lat a Cap Verd, és així?
4: Sí, fa 13 anys que visc aquí.
0: 13 anys. Tu d'on ets, Jordi?
4: Vaig néixer a Sabadell, vaig criar a Guimerà, en un poblet de Lleida.
0: Home.
4: I després he viscut tota la vida fora. Balears, Canàries... Em tiren molt les illes.
0: I com és que vas acabar a Cap Verd?
4: Buscava illes allunyades de tots els mapes, diguéssim, dels jocs més... Ara, des que estic aquí, cada any que passa, tinc la sensació que cada cop més, i sobretot amb el que està passant ara amb el Mundial, el país ja és molt més conegut. Per un costat bé, perquè treballo amb el turisme, llavors, bueno, hi ha més feina. Mm. Però m'agraden els països que són diferents i que tenen un nivell de turisme doncs, més mitjà tranquil·let. És un país que en aquest moment és un país en aquest sentit superagradable per viure i per venir de vacances.
0: Has seguit el partit, m'imagino?
4: Sí, sí, sí. Han posat uns projectors al carrer. Jo vic en una de les illes més petitones del país, més rural i també de les més verdes, que es diu Santo Antão. I llavors en un dels pobles d'aquí s'ha juntat tothom al carrer, a veure el partit, i de veritat que s'ha viscut amb molta intensitat i amb una explosió d'alegria final, com si haguéssim guanyat quasi, perquè en realitat clar, és una victòria gran per un país tan petit. No?
0: Sí, no? O sigui, com descriuries les cares d'alegria, els nervis previs al final del partit? M'imagino la segona part, la gent patint, mossegant-se les ungles, sí. I celebrant-ho moltíssim al final.
4: Sí, és un país molt, molt emotiu, que viu les coses amb molta intensitat, i llavors, per exemple, el que ha passat amb el Bosinha, el porter,
0: sí.
4: Doncs la gent veure ell com a MVP, el veure l'emocionat, la gent es posa tothom a plorar, es viu molt, és molt empàtic també el país, i llavors ha sigut bastant emocionant. I clar, venim de 2 o 3 setmanes en la que tothom deia, bueno, doncs si no ens en foten 8, doncs ja està bé, saps què
0: vull dir?
4: Llavors, clar, sí, hi havia aquella part... De, sobretot amb notícies de fora, no? Se'ls donava un 1% de possibilitats. Llavors han fet inclús algunes publicitats, algunes persones d'aquí al país que posaven 1% de possibilitats, 99% de fe. No? Llavors,
0: doncs mira,
4: ha sigut maco. Ja et dic, és un país petit, molts jugadors juguen a fora, però al final quasi tothom es coneix. Jo vaig treballar fent la publicitat d'un dels clubs més grans, que és el Mindelense, de la ciutat de Mindelo, i vaig conèixer el Borginia quan estava allà, i alguns jugadors, i és fàcil tenir connexions
0: nacional,
4: directes.
0: Borginia, des d'aquesta nit, Heroi Nacional, sí, a Cap Verd, eh?
4: Sí.
0: És el porter que
4: i ben merescut, perquè durant el partit, jo també ho deia, dic, de moment, per mi, ja estava sent l'MVP, vull dir que al final s'ho ha merescut, i l'equip ha jugat molt bé, sobretot la primera part. Després, òbviament, l'emoció i els nervis de pensar, hòstia, mira, és que un empat ja és un gran resultat. Al final doncs, ja estaven una mica més tancats, però la meva manera de veure... I el que dèiem amb alguns amics durant la setmana, no? Al final, el futbol modern, qualsevol equip que jugui baixant una mica les defenses pensant, bueno, serà un partit fàcil, doncs passen aquestes coses, no? Al final... qualsevol equip pot plantar cara en un Mundial, vull dir, només el fet de que haver robat el Mundial ja demostra que no és un equip tan petit i tan humil com molta gent es pensava.
0: Jordi, hi ha diferència horària entre Catalunya i Cap Verd?
4: Sí, aquí nosaltres no canviem l'hora, con lo qual ara són 3 hores menys i a l'hivern 2 hores menys.
0: O sigui, ara tens la 8:45 gairebé.
4: Sí.
0: 8:45 de l'estiu. Escolta'm, no estàs aprofitant la festassa que deu haver-hi al carrer? Perquè et trobo molt tranquil, a casa, relaxat.
4: Bueno, jo he estat una estona i així i tal, però ja he vingut cap a casa, que demà toca treballar. Ah. I tampoc no em puc permetre el luxe d'estar tota la nit de festa. Algunes persones sí s'han ajuntat. També aquí, just on estic, es va acabar la festa, que ha durat 2 setmanes, les festes patronals d'aquí, d'aquest poble, van acabar ahir.
0: Ah, llavors
4: la gent ja venia de 2 setmanes. I aquí les festes
0: energia,
4: són...
0: No?
4: Bueno, l'últim concert, que eren 6 o 7 artistes, es va acabar a les 10:30 del dematí del diumenge.
0: Ja.
4: Vull dir que aquí, quan la és gent, festa, és festa. Ja, també ja. Es viu amb intensitat.
0: L'han pogut allargar un dia més. Jordi, sí. Aniràs a l'agost al Medieval, a Guimarà, o què?
4: Aquest any em sembla que ja no, perquè vaig estar a l'abril... però tinc bastanta feina, nosaltres tenim una agència de turisme aquí, i llavors aquest any no ho sé, perquè a vegades canvien els plans, però en principi aquest any no prevec tornar cap a Barcelona.
0: Molt bé, és el Jordi Roca, un sabadellenc mig de Guimarà, que fa 13 anys que viu a Cap Verd i avui ha viscut la festa dels capverdians després d'aquest empat amb la selecció espanyola a la seva estrena al Mundial. Moltes gràcies, Jordi, estem en contacte.
4: A vosaltres, una abraçada, bona nit.
0: Bona nit. Sònia, Lamine Yamal ha jugat la part final del partit, ha fet alguna bona jugada, no se l'ha vist en la seva millor versió, fa mes i mig que no jugava, però vaja, encara, no? Encara ha fet alguna coseta, Lamine.
1: Home, jo crec que li ha donat tot el que ha fet de la selecció espanyola a la segona part venia de la Minyama al descantrat al camp. És veritat que jo crec que no està al 100%, que ve de 2 mesos d'inactivitat, però, per exemple, una de les jugades de més perill d'Espanya és un exterior de la Minyamal que troba Olmo, sí. I Olmo troba bé, diria que és
0: Oyarzabal,
1: el que
0: sí,
1: remata...
0: Sí.
1: Sí.
0: I
1: és, exacte, i és una de les... poques jugades de perill de la selecció espanyola.
0: Ha demanat molt la pilota. Ha dit alguna cosa després del partit?
1: Ha estat actiu. No, de fet, els únics jugadors que han parlat en zona mixta han estat Unai i Oyarzabal. La resta de jugadors, per això, estan obligats per la FIFA a passar per la zona mixta, que perquè la gent es faci una idea, és una mena de passadís en forma com de cuc que han d'anar travessant, i allà hi ha tots els periodistes, i per tant els veiem passar tots. I la Minyama l'ha passat sol, tranquil, amb no cara d'alegria, evidentment, però tranquil, i sense aturar-se, li han preguntat, estàs bé? I ha dit, sí, todo perfecto.
0: Tot perfecte.
1: És a dir, que... tot estava perfecte, és a dir, que no ha notat cap molèstia, en principi, pel que ha dit. Després, demà haurem de veure, però vaja, que jo durant el partit he tingut la sensació que estava per jugar aquests 20 minuts, i tinc la sensació que pel que ha dit Luis de la Fuente després...
0: Què? Titular? Precipitació,
1: és possible,
0: ja, no?
1: Sí, ell ha dit, perquè d'alguna manera ha hagut de justificar-se, perquè li han reclamat que perquè no havia fet entrar els canvis abans, i ha hagut de justificar que és que Lamine, Nico i Merino, que són els jugadors que han entrat en aquesta segona part i que venien d'estar tocats, diu, estan com estan, per tant, que no els podien forçar més, però ja ha dit, ja en el pròxim partit estaran millor. Per tant, intueixo que en el pròxim partit no és descartable que fins
0: Lamine Yamal. El pròxim partit és, Sònia, de la selecció
1: espanyola? Contra l'Aràbia Saudita, diumenge que ve, a les 6 de la tarda, la mateixa hora que avui.
0: També Atlanta.
1: Però també Atlanta, i per tant, aquí són les 12 del matí, per tant, en aquest estadi que està climatitzat i on la calor no passa a ser excusa.
0: Ricard, Àlex, com l'heu vist a la mina aquesta estona d'avui?
2: Bé, jo crec que ha entrat amb energia, com dius, potser no, encara una mica arrovellat per la seva inactivitat, però l'he vist que ha aparegut amb ganes, com diu la Sònia, ha assumit la responsabilitat, ha assumit moltes ajudes, ha llegit bé la superioritat numèrica per dintre quan li venien el 2-1. Bé, ha estat com sempre clarivident, han estat uns minuts i ara doncs falta veure. Sí, oi que ahir deies, Xavi, que hi havia, que el recomanable era
0: 15-30-60.
2: 15-30-60, doncs avui han estat 20.
1: I doncs potser passem a 60.
2: Sí, ja ens saltem els 30, perquè el partit més important era el de Cap Verd, però ara el partit més important és el d'Aràbia Saudita, ja.
3: Sí, a veure, jo crec que el resultat no ajudarà a que tingui una entrada progressiva. Jo l'he vist molt bé, la veritat. Hem de pensar que fa dos mesos que no jugava, l'he vist elèctric, l'he vist... Hi ha hagut un parell de senyals que m'han fet, que em porten a pensar que està molt bé, que s'ha notat molt bé, és a dir, un parell de retalls que canvia de direcció, confiança a l'hora de demanar pilota, com dèieu, fins i tot a provar exterior, a provar algun xut. Jo l'he vist molt bé i, tenint en compte la inactivitat, fins i tot per sobre del que serà, jo crec que farà un grandíssim mundial.
0: Sònia, a banda del que ha dit de Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal, que avui encara no estava i que ja veurem en els pròxims partits, alguna reacció més l'has percebut preocupat en el seleccionador espanyol?
1: Com a mínim ha intentat transmetre que no i ha tirat d'estadística per recordar que, d'acord, potser avui no han guanyat, però continuen sense perdre.
5: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable... Sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: ¿Y Sonia, has pogut parlar amb algun jugador de Cap Verd?
1: Sí, per la zona mixta ha passat Roberto López, que és aquell jugador que crec que us ho explicava ahir, i si no, aquesta tarda en parlàvem, que és un dels capitans i que...
2: És un central, no?
1: Sí, és el central, és el dorsal 4, perquè us feu avui... Mira, aquest córner que reclamàvem, que comentàvem de Yarzábal, que és una bona jugada d'Espanya, qui envia córner és López, que el tapa, sí. És aquest jugador és nascut a Irlanda, però de pare de Cap Verd, i ara ja fa uns anys el van trobar a través de LinkedIn, des de la selecció de Cap Verd, i està defensant els colors de Cap Verd. T'haig de dir que es defensa bastant millor en anglès que no pas en portuguès, però també hem pogut parlar amb Bosinha, que era l'home del dia. Ha acabat el partit plorant, pensant en els seus avis. Sí, el porter ha estat l'MVP del partit, i deia després això, que plorava perquè pensava en els seus avis, que ja no hi són per veure'l, en la seva família. La seva mare i germans no han pogut ser a Estats Units perquè ha explicat després que les taxes del visat s'havien encarit, que no havien estat a temps de pagar-les, i diu que espera que hi puguin ser pel següent partit. Aquests problemes d'accés que estan tenint diverses famílies de diversos jugadors de països modestos per poder venir als partits. I Bosinha busca ara equip perquè té 40 anys, era fins ara el porter del Chaves. Amb 40 anys ha debutat en un Mundial amb Cap Verd, deixant la seva porteria a zero. Òbviament, avui a comprar un somni.
6: Sí, fue para mí el mejor juego de mi carrera, porque estamos en un campeonato del mundo, algo que siempre soñamos, y para muchos capverdianos era solo un sueño, y conseguimos llegar aquí. Pero a mi edad sé que no fútbol, muchas veces siempre un número de realidad, pero siento bien y quero continuar a jogar para mais um, dois, três anos e quizá, e vou continuar a trabalhar para que isso aconteça.
0: 40 anys té Bosinha, que és sí. el porter de la selecció de Cap Verd. A veure, sabríeu dir-me jugadors internacionals històrics per Cap Verd que us vinguin al cap?
2: Per Cap Verd?
0: Sí.
2: A mi, ostres, no... Sí, hi havia un jugador que havia jugat a l'Atlètic de Madrid, potser? És que no recordo els noms, cada cop
0: mira,
2: estic pitjor.
0: Ja ve bé, ex del Rayo, o Bebé.
2: Ah, sí, Bebé.
0: Sí. Nani, aquell del United, però aquell jugava per Portugal, era de Cap Verd. I el Francesc Ripoll n'ha trobat un d'internacional per Cap Verd, que us sonarà. Ara venim de Cap Verd, ara no anirem exactament a Cap Verd, però segur que us sona el nom de Valmiro López Rocha. Us sona, Valmiro López Rocha?
1: Baldo.
0: Baldo, bona nit.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Com estàs? Com has seguit el partit?
7: Pues bien, bien, bien. La verdad que ha sido vibrante y bueno, he disfrutado del partido, un resultado histórico para Cabo Verde y bueno, para España no tan bueno, pues se suponía que iba a ser un partido sencillo para sacarlo, pero bueno, he disfrutado del partido.
0: Molts recordareu a Baldo perquè va jugar a l'Espanyol, format al Real Madrid, extrem dret, va jugar a l'Osasuna, al Llevant, a d'altres equips. He trobat que va jugar 667 partits a la Lliga Espanyola, que és una barbaritat. Tu vas néixer a un poble de Lleó, però ets d'origen de Cap Verd i vas arribar a jugar amb la selecció de Cap Verd. Quantes vegades vas ser internacional, ho recordes?
7: Sí, jugué con la sub-21 española y luego ya me pasé con la absoluta de Cabo Verde y jugué pues tres partidos.
0: Tres
7: luego
0: partidos.
7: Y me fui a jugar a México y ya pues las distancias eran más complicadas para viajar hasta África y no daban.
0: Avui suposo que has viscut de manera molt especial el partit. T'esperaves d'alguna manera el que ha passat, que Cap Verd fos capaç d'empatar contra una selecció com l'espanyola?
7: Y el último partido que jugó Cabo Verde pues ya le ganó a Serbia 3-0 y esperaba que hicieran un buen partido. La verdad que ha estado muy bien trabajado el partido y preparado y bueno, pensaba que España sí que podría ganar el partido fácil, pero como te digo, han hecho un partido muy bueno, el portero Bosinha muy bien, los centrales muy bien y la verdad que ha sido... Pues por parte de Cabo Verde, muy merecido ese empate.
0: Ah, ¿amb qui anaves avui una mica més? ¿Amb Cap Verd o amb la selecció espanyola?
7: Hombre, hoy por ser especial para Cabo Verde, pues con Cabo Verde, pero sí que es verdad que el resultado que se diera para mí iba a ser bueno, pero bueno, por lo que representaba para Cabo Verde, primer mundial y jugar contra una de las favoritas y hacerlo de la forma que la ha hecho y con el rendimiento que han dado, pues bueno, al final con un poquito más de a favor de Cabo Verde.
0: ¿Cuándo has comenzado a pensar que el empate era posible?
7: Pues bueno, según iban pasando los minutos y el planteamiento que había hecho Cabo Verde también, cerrándose muy bien, trabajando y ayudándose pues todos muy, muy compactos y viendo que España pues bueno, intentaba cansar a Cabo Verde moviendo el balón de un lado a otro, pero que le costaba hacer ocasiones así muy claras y luego pues viendo también que las que han tenido pues no ha entrado. Porque Bosinha ha estado muy bien y según iban pasando los minutos era todo mejor para Cabo Verde porque más tensión iba a tener España y ha sido hasta el final.
0: Bosinha, l'has citat dues vegades. Tu vas coincidir amb ell a la selecció de Cabo Verde fa 13-14 anys.
7: Sí, coincidí con Bosinha, con Rai Méndez, el capitán, y con Estopira, que estaba en el banquillo. Sí, con ellos coincidí y la verdad que es un gran portero, tiene 40 años, que parece que no tenga esa edad y sí, es aunque estaba en un equipo de segunda portuguesa y tal, pero la verdad que cuando estábamos jugando ahí, pues ya yo de aquella le veía muy buen rendimiento.
0: ¿Y tienes contacto amb ells?
7: Sí, estoy en contacto con ellos y bueno.
0: ¿Y li has enviat algun missatge a Bosinha o algun altre dels companys que vas tenir a la teva època, avui després de l'empat contra Espanya?
7: Sí, a Bosinha, pues no. Pues bueno, felicitándole por el partido que ha hecho tanto él como el resto del equipo y que siguieran en esa línea y bueno, que era un orgullo para todos los de Cabo Verde con el partido que habían hecho.
0: ¿Te respons o no encara?
7: No, todavía no, imagino que estará ahí bastante liado y que tendrá 300.000 mensajes y bueno, que estará asimilando el partido que han hecho, estará cansado también y bueno, poco a poco pues irá viendo los WhatsApp y todo eso y imagino que irá contestando a lo largo de los días.
0: ¿16avos lo descartas?
7: No, esa es otra esperanza que tenía pues todo el mundo en Cabo Verde, todos los cabordianos, de decir, bueno, pues si se arranca bien en el Mundial, se saca un resultado positivo contra España, pues todo puede pasar, como tercera, una de las terceras mejores, teniendo en cuenta que el último partido se juega contra Arabia Saudí, que será un partido más igualado.
0: Gracias, Baldo.
7: Nada, un placer.
0: Aquesta nit semblem Ràdio Cap Verd, però sí. Val la pena, perquè és que han fet una...
2: Home, han fet història.
0: Han fet història, sí.
2: Escolta'm, Gelson Martins, volia dir, el jugador de l'Atlètic de Madrid.
0: Ah, aquell extrem. El vaig veure jugar fa poc amb l'Olimpiakos,
2: sí,
0: crec.
2: Sí, exacte, encara hi és. Sí. Va jugar en Portugal, també. No,
0: era bo, quan va sortir, sí, en el Mònaco. I Sporting de Lisboa va fer un gran partit contra el Madrid quan just començava, però vaja. A veure, Cap Verd té opcions de passar a setzens de final. Diria que
2: la selecció
0: espanyola no té risc de no passar a setzens de final. Bé,
2: el que passa és que
1: guanyar contra l'Aràbia Saudita... És que, de fet, si guanya els dos partits que li queden, queda primera
0: de
1: grup.
0: Sí, això segur, però els ha de guanyar.
1: Clar, si guanya contra l'Aràbia Saudita, jo crec que ja es garanteix passar.
0: Sí.
1: I amb Uruguai es jugarà doncs, la primera, la segona posició.
0: Contra Uruguai, quan juguen, Sònia?
1: El divendres 26, el dissabte 27 de matinada. És a dir, la nit de divendres a dissabte a les 2 de la matinada.
0: O sigui, encara queden gairebé dues setmanes. Sònia, com ha jugat avui Marco Corella amb la selecció espanyola? Avui s'ha fet oficial el seu fitxatge amb el Madrid.
1: Sí, jo t'haig de dir que l'hem vist bastant actiu a la banda esquerra, que el fet de jugar amb Gavi, probablement la idea de la Fontella era aquesta, que entrés per l'esquerra Cucurella, ha creat perill, i vaja, no se l'ha vist, per dir-ho així, distret pel fitxatge pel Madrid. A la zona mixta ha aparegut l'últim perquè ha hagut de passar el control antidopatge i, clar, la cara no era gens amigable, com la de gairebé tots els jugadors.
0: T'ha agradat, a tu, avui, Cucurella, Ricard?
2: Sí, m'ha agradat perquè sempre està enfocat.
0: I ha canviat aquella expressió xepi-xepi que vas dir ahir
2: quan vaig preguntar-vos pel fitxatge. El Xavi ha pres nota, algun dia m'ho demanarà.
0: És que no, és una expressió que no és nova per mi, o sigui, hi ha gent que l'utilitza.
2: Ja em coneixes, no?
0: I la Sònia també la coneix, no? Aquesta persona que utilitza el xepi-xepi.
1: Sí.
2: Bé, és un clàssic un clàssic infantil. Doncs, veig que jo sóc molt jove, també. Escolta'm, no, que sempre enfocat i concentrat i amb aquest moment de desmarcada en profunditat...
0: Era el que més picava l'espai a la primera part.
2: Sí, i molt bé. O sigui, molt bé, vull dir, molt puntual. És un jugador que tot allò que té ho fa servir, és a dir, maximitza els seus recursos de manera espectacular. Però el xepi-xepi ja l'explicarem un altre dia, que hi haurà dies per parlar de Cucurella.
0: Sònia, d'Atlanta, Chattanooga, quanta estona tens de cotxe?
1: Ara que ja haurà passat, confio, l'hora punta, unes 2 hores.
0: 2 hores, doncs. Agafa el cotxe i cap a Chattanooga. Gràcies, bona nit.
1: Cap allà que anem. A vosaltres, bona nit.
0: Adéu. Àlex Dalmas, fa uns dies va recomanar 3 jugadors per seguir, especialment durant aquest Mundial, oi? Per seguir si ets del Barça i mires una miqueta al mercat de fitxatges, oi que sí? 3 eren, els recordes, eh?
8: Sí.
0: Ara en parlem.
8: Vale.
9: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
1: No, te'n falta una.
9: Ah, clar, la del tot costa.
1: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora bien lo bonito, atacantes.
1: Marc Crosas.
9: Natàlia Arroyo.
1: Jean-Marie Dongu.
9: Bruna Vilamala.
1: Damià Abella. Ion Vaquero.
9: Ilia Sánchez.
11: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
9: al tot costa.
10: Momento, seguimos.
11: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
0: Àlex Dalmas, a veure, va recomanar un central belga esquerrà que es diu Arthur Feace. I avui no ha jugat? Àlex, havia caigut alguna cosa?
2: Sí, ha tingut un accident. Àlex.
0: Esperem que no hagi pres mal, de debò.
2: Feace
0: però
2: no ha jugat.
0: No ha jugat, oi?
2: No ha jugat. No.
0: Ahir a la nit sí que va jugar una altra de les recomanacions de l'Àlex Dalmas.
2: Bestial, bestial.
0: Diomandé, MVP del partit extrem de la Costa d'Ivori. Increïble. Va guanyar 1-0 la Costa d'Ivori amb un gol als últims minuts. Diomandé, MVP,
2: Xavi,
0: una bèstia.
2: És que Incapié no podia amb ell. O sigui, quan dic Incapié estic parlant d'una primera espasa defensiva. defensiva d'un jugador amb unes condicions físiques, però l'accelerava i però li treia un cos, o sigui, i després a l'esquerra va estar igualment actiu. Aquest l'Àlex el va destacar, vam parlar d'aquells minuts amb el Leganés, ha fet una gran temporada amb el Leipzig i és un salt de qualitat per qualsevol equip, o sigui, futbolista de més de 22 anys, però que és que no costarà frenar-lo.
0: El partit va ser... Em vaig quedar a veure la primera part, al descans, em vaig quedar adormit, vaig despertar-me just un minut abans de l'1-0 de la Costa d'Ivori. La primera part em va semblar molt bona,
2: tant
0: de l'Equador com de la Costa d'Ivori.
2: Molt bon partit. Són dos equips poderosos, molt poderosos físicament, com deies, de ritme. La primera part jo crec que l'Equador la va controlar més i a la segona se li va escapar i, clar, anar al cara a cara, l'anada i tornada amb la Costa d'Ivori és un risc excessiu. És un equip que no li pots presentar aquest escenari, tot i això el gol arriba a l'últim minut.
0: És bon gol, eh? Sí, 88-89. Ara, la primera part, hi ha un parell d'ocasions d'Equador, dos xuts al travesser, unes combinacions a la frontal de l'àrea, a un toc, una velocitat de vertigen.
2: Tres pals va fer l'Equador ahir.
0: Jo em vaig veure dos a la primera, al tercer.
2: Sí, i una a la segona, no? Quan dormies.
0: Quan dormia. Àlex, tu no et vas quedar adormit. T'ha passat res? O sigui, tot bé?
8: Tot bé.
0: Sí, d'acord, sí. D'acord. Hem sentit aquí un soroll estrany, uns sorolls estranyíssims.
8: Sí, però... s'ha caigut el mòbil.
0: No hi ha problema. Està intacte el mòbil, eh? Funciona.
8: Sí.
0: Perfecte. Escolta'm, vas aguantar despert fins a les 3 de la matinada per seguir el Costa d'Ivori 1, Equador 0?
8: Sí.
0: I Diomandé, què?
8: Diomandé molt bé. Diomandé, exhibició ofensiva, crec jo, ja en parlàvem, era un dels tres recomanats. I té el valor afegit de que va jugar a la banda dreta la primera part i a la banda esquerra la segona. I va fer una exhibició a les dues bandes, eh? Exhibició ofensiva, desequilibri. Li va faltar un pèl de finor a l'hora de definir, perquè va tenir un parell al cor de l'àrea que podien haver acabat amb gol. Però, per exemple, fa tres regats bons per banda esquerra, a la segona part, quatre regats bons superadors per banda dreta, davant d'Incapí i les ajudes de Pacho, eh?
0: Sí,
8: em va semblar un futbolista brutal, molt desequilibrant, 19 anys, hem parlat, i jo crec que és un futbolista cridat a un gran i que, com a alternativa amb visió Barça, jo la començaria a contemplar.
0: Diomandé, de la Costa d'Ivori, de moment un partit, un MVP i una victòria per a la seva selecció i una gran impressió en el seu debut mundialista d'aquest jugador recomanat fa uns dies per l'Àlex Damas. Marxem un moment i quan tornem als dos pròxims grans debuts del Mundial. Sabeu quines dues seleccions juguen demà? Ara tornem i us ho expliquem.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
13: 6 de setembre de 1984.
12: I el número de la sort, el...
13: 3.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: 3:15 de la nit, som al Mundial del Club de la Mitjanit, cada dia al Mundial. A les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, ja hem parlat de l'Espanya 0, Cap Verd 0, i del Bèlgica 1, Egipte 1, i d'aquí uns minuts a les 12 jugarà l'Aràbia Saudita Uruguai. És l'altre partit del grup de la selecció espanyola, Francesc Ripoll. Novetats d'última hora, tant els àrabs com els uruguaians.
2: Mira, 11 és bastant esperat dels dos equips per part d'Uruguai, a la baixa està quedada de Rascaeta, migcampista que està lesionat. Jiménez està tocat. Tampoc juga Araujo, que recordem que es va lesionar fa una setmana aproximadament, va abandonar la concentració de la selecció, es va tractar a Madrid, és una lesió greu, el lleu, el bessó, i en principi ha d'arribar per jugar el 27 de juny davant la selecció espanyola. Avui Araujo no està ni a la convocatòria.
1: Ricardo, que tu ets fidel seguidor de l'església o de l'escola bielcista. Bielsa encara és tan radical com ho era, com ha estat tota la vida amb la seva idea de futbol, amb l'Uruguai?
3: No, ara ho veurem, però jo crec que si hi ha algú que és difícil que baixi de les seves conviccions és Bielsa. Clar, les conviccions les ha anat construint, però a segons quina edat ja és difícil canviar el manual. Avui veurem si en un Mundial amb tants partits, amb condicions extremes de calor, manté aquest home a home per tot el camp i aquesta pressió alta, o si la modera o matisa, ja veurem.
1: Aquesta matinada també hi ha un altre partit a les 3 a Los Angeles, l'Iran-Nova Zelanda. A les 3 de la matinada a Catalunya és un partit que està generant molt més per qüestions polítiques i per l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran de les últimes hores. El vam explicar ahir en directe al Club de la Mitjanit, que no pas per qüestions futbolístiques. Ara en parlarem, de tota la resta, no del futbol. I demà, atenció, perquè debuten, el que us deia, França i l'Argentina. Dues de les seleccions que a priori parteixen com a candidates a guanyar aquest Mundial. Demà, dimarts, a les 9 del vespre, o sigui, en un horari en condicions per nosaltres, França-Senegal, Francesc Ripoll. Novetats a França?
2: Aviam, novetats a tots sants. Llavors, falta una mica saber o preveure quin seria l'atac de Deschamps. Pel que diuen a França i també pels últims partits que han jugat, sobretot els importants, esperem veure a dalt Doué, Olise, Dembélé i Mbappé, aquests quatre jugadors d'atac com a titulars en França.
1: Doué, Dembélé, Olise i Mbappé.
2: Sí.
1: Amb la Champions ens va quedar clar ja com l'havíem de pronunciar. Olise, Olise, Olise...
3: Olise.
1: Olise, Olise. L'extrem del Bayern. I les expectatives en França les col·loqueu molt altes, Ricard, Àlex?
3: Home, jo sí. Una altra cosa és que sigui escèptic de veure com resolen això que diu el Ripo. És a dir, podríem posar-ne algun més. Jo crec que amb aquests quatre en fa poc. Vull dir, clar, un equip que pot pretendre ajuntar aquests quatre davanters, després això com ho equilibra, com ho compensa, com sosté o accepta que l'equip es trenqui, i vull dir que des del punt de vista tàctic és molt interessant. Ara bé, qualsevol selecció que tingui el potencial que té França, hem de tenir les expectatives altes. Jo tinc la sensació que és una obligació.
1: Àlex?
4: Sí, per mi, ja us ho vaig dir, clar favorit amb Espanya, no? Jo crec que serà una selecció que no sorprendrà, és a dir, que jugarà el mateix que ha jugat en les últimes edicions, amb aquest 4-2-3-1, amb aquesta contundència ofensiva. Pensa que heu dit aquests quatre noms, però encara et queda fora gent com Barcolà, com Cherki o com Thuram, és a dir, poden fer tres davanteres, si volen. I com a tal, serà un equip amb molta contundència, no? A mi el que em deixa fred serà el joc, i que encara continuem veient sobre el paper un doble pivot amb Tchouaméni i Rabiot, que sembla que no passin els anys, però sens dubte se l'ha de posar entre les grans favorites.
1: És que els hi fa falta migcampistes que generin joc, que dominin el partit, que incideixin en el que està passant sobre la gespa, Ricard. Els francesos
3: sí,
1: no
3: ven
1: ara.
3: No, tens tota la raó. Han acceptat... Jo crec que ja els jugadors francesos de màxim nivell són centrals i davanters. O sigui, centrals tenen per fer també tres seleccions, i amb els davanters el mateix. S'han especialitzat en uns perfils concrets que estan generant una sobreproducció, però se'ls està desequilibrant la selecció. Tot i això, el potencial és tan alt que han jugat les dues finals dels dos últims mundials, vull dir que estan en un moment d'explosió competitiva, i Deschamps ha viscut aquest moment i ell va fent com pot, equilibrant tots aquests desequilibris que accepta de manera molt pragmàtica, diríem que molt flexible, disposat a gestionar-ho amb, diríem que amb habilitat, però clar, és una selecció que els migcampistes tampoc necessiten creativitat, perquè si poses creatius no et poden aguantar, diríem, el desequilibri d'un equip tan vertical.
1: Perquè, Àlex, tu veus que els quatre mosqueters clàssicament eren tres, però vaja, aquí en veig quatre: Mbappé, Dembélé, Olise i Doué. Seran titulars?
4: Jo crec que sí, perquè és que a més té alguns que ja quedaran fora. El meu dubte és qui posarà per darrere del... És a dir, qui farà de mitja punta, no?, en aquest 4-2-3-1, si serà Dembélé qui juga just per darrere d'Mbappé, si posarà,
1: no?,
4: Doué, o posarà Doué i obrirà Dembélé, veurem.
1: Mbappé per davant, no? Sembla que farà de centre, com ha jugat al Madrid els dos últims anys.
3: Mbappé és d'Artagnan, sí. No? Hi havia quatre de mosqueters, Xavi, ja ho havies dit bé.
1: Sí, era d'Artagnan, per mi d'Artagnan, més que d'Artagnan.

0: No espero canvis ni per una ni per l'altra, com diu el Ricard, jo crec que veurem el mateix motlle que la va fer campiona, no? Però tinc moltes ganes de veure i molta inquietud per veure si Messi encara pot ser igual de desequilibrant jugant al primer nivell, no? L'hem vist a Inter de Miami, però ara fa ja temps que no el veiem competint contra les primeres espases i em ve molt de gust veure si continua sent aquell Messi.
1: Va marxar a Miami el 2023, o sigui, ara farà 3 anys. El partit de l'Argentina serà demà, la matinada de dimarts a dimecres a les 3, jugarà contra Algèria. Novetats a l'Argentina, Francesc?
2: Mira, estan pendents de si Dibu Martínez, el porter, podria jugar. Finalment sí que estarà disponible. Era dubte per unes molèsties a la mà, entrenant amb normalitat. Tagliafico és baixa, lateral, veurem qui juga al seu lloc. I parlàveu de Messi, serà el seu 6è Mundial.
1: Com Cristiano Ronaldo, o sigui, tots dos. I el porter de Mèxic, el Memo Ochoa, però crec que en el cas del porter de Mèxic ja no va ser titular.
3: Correcte.
1: En el partit d'estrena del Mundial, en el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, que va obrir el campionat dijous de la setmana passada. Ja han passat 5 dies, o sigui... Ja anem avançant en aquest Mundial de 104 partits, el més llarg de la història, i que ens té molt ocupats. A l'estona final no parlem de futbol, o sigui que us allibero. El Ricard Torquemada i Àlex Dalmas. Fins demà.
3: Fantàstic, gràcies, Xavi.
0: Fins demà, bona nit.
1: Ara saludem l'Oriol Serra, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Estats Units. Oriol, bona nit.
4: Hola, bona nit, com estem?
1: Molt bé, abans ho comentàvem, aquesta matinada ha debut a la selecció de l'Iran, jugar a Los Angeles contra Nova Zelanda. Futbolísticament és probable que sigui dels partits amb menys interès de la primera fase del Mundial. A nivell polític, però, és el que genera més comentaris, més interès per la situació de conflicte i perquè les últimes hores marquen aquest acord de pau que s'ha de signar divendres entre Estats Units i l'Iran. Com s'està vivint tot això a Estats Units?
4: Bé, aquí als Estats Units, evidentment, a nivell mediàtic, aquest partit, com tu apuntes, l'interès que desperta és per la geopolítica. I pel moment que estem passant, venim d'encara no 24 hores, d'ençà que Donald Trump anunciava aquest principi d'acord, perquè aquest divendres s'hauria de signar un principi d'acord que després obriria les portes d'un llarg període de negociacions. I bé, en qualsevol cas, estem en un moment crític pel que fa a aquesta guerra, i amb una selecció, la de l'Iran, que ha rebut patacades per totes bandes, tot han estat dificultats, sobretot a nivell logístic, visats endarrerits o denegats, prohibicions, aquestes amenaces o insinuacions, fins i tot, sobre la seva no participació. I, per tant, doncs, avui, amb aquest debut dels iranians contra Nova Zelanda, doncs, el futbol no desperta especialment interès, perquè no són dues seleccions amb estrelles ni grans atractius futbolístics, però sí que hi ha aquesta mirada posada sobre una selecció que, a veure, és la selecció d'un país que està en guerra, sí, amb un dels països anfitrions del Mundial.
1: No sé si s'havia donat mai això.
4: No, és una cosa insòlita que un país anfitrió, en aquest cas els Estats Units, doncs estiguin en guerra amb un dels països participants. Per tant, és aquest surrealisme una mica derivat de la política de Trump, de la seva relació amb Gianni Infantino, el president de la FIFA, tot molt intoxicat, i bé, ens veiem aquestes situacions, com per exemple que els iranians no han pogut fer ús de les instal·lacions que estaven previstes per ells a Texas i han acabat, doncs, traslladant el seu camp base a Mèxic.
1: I quan entren als Estats Units per jugar, per exemple, al partit que està a Los Angeles, entren els jugadors, l'entrenador i poca cosa més, no els deixen anar amb una expedició gaire àmplia.
4: No, per res. És a dir, només l'estat futbolístic, no poden portar ni familiars ni tampoc cap representant polític que estigui vinculat al règim iranià. I després ja, a veure, això ho podríem arribar a entendre en certa manera, doncs, pel conflicte, però és que ni tan sols l'afició pot arribar. I, per tant, el contingent de tíquets, d'entrades, que hi havia en principi, doncs, reservat per aquesta selecció, per aquesta afició, doncs no s'ha pogut col·locar. Sí que la diàspora iraniana que viu aquí als Estats Units, doncs, tindria en principi la possibilitat d'anar, per exemple, al partit d'avui, però aquesta gent també estan com molt dividits, perquè tenen el dilema de si els convé o no anar a donar suport a la selecció. Uns pensen que fer-ho, doncs, seria una manera de donar suport al règim, els altres pensen, doncs, que no és el més convenient anar a l'estadi a donar suport en aquests moments, diguéssim, geopolítics a la selecció iraniana, i llavors hi ha algun grup que potser sí que es decidirà

0: anar a l'estadi, però vaja, tot molt trist i molt surrealista el que envolta a la selecció de l'Iran, que per cert és complicat, però es podria arribar a enfrontar amb els Estats Units a la següent ronda si tots dos països queden segons en els seus grups.
1: Tampoc és tan complicat, tot i que els Estats Units va començar molt bé golejant 4-1 al Paraguai en la seva estrena. Oriol Serra, moltes gràcies, bona nit.
0: Vinga, bona nit.
2: Record o samarreta?
1: Cada dia algú ens deixarà un missatge explicant-nos o bé el seu record preferit de la història dels Mundials, o bé si hi ha una samarreta d'una selecció d'un Mundial que el tingui enamorat o enamorada. A veure qui ens ho explica avui.
3: Hola, sóc en Marc Maiola, periodista de futbol, i la samarreta més bonica de la història del Mundial, clarament, és la d'Alemanya a Itàlia 1990. La superioritat estètica d'aquella samarreta no admet dubtes. Alemanya va guanyar aquell Mundial amb dos jugadors que a mi em van quedar marcats de l'època, Lothar Matthäus i Jürgen Klinsmann. I també recordo que la d'Holanda era bonica, però no tant com la d'Holanda, la que van portar quan van guanyar l'Eurocopa del 88 contra la Unió Soviètica. Les dues millors samarretes de la història de les seleccions són aquestes. Holanda, Eurocopa 88, i Alemanya, Mundial d'Itàlia el 90.
1: El Marc Maiola i les seves samarretes preferides, la d'Alemanya al Mundial 90 i la de Holanda, aleshores es deia Holanda, dos anys abans a l'Eurocopa del 88, dues seleccions campiones.

0: Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'avui, el Mundial al Club de la Mitjanit, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui toca una de les cançons que més m'agraden de totes les oficials que s'han fet pels Mundials, i té a veure amb la samarreta que ens recordava el Marc Maiola, perquè aquesta és la cançó oficial del Mundial d'Itàlia 90, una estate italiana, també coneguda com a Notti Magiche, interpretada per els cantants italians Gianina Nannini i Eduardo Benato. Gianna Nannini, la cantant de veu trencada, era la germana gran del pilot de Fórmula 1 italià Alessandro Nannini. Tornem demà, porteu-vos bé i passeu-ho millor.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, un dels casos judicials que més està erosionant el PSOE. Qui també demana a més temps és el jutge del cas Begoña. Juan Carlos Peinado decidirà en un màxim de 3 dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, tant com li demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez, que s'ha allargat més de 3 hores. Més notícies, Oriol Pujadol.
3: Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des d'Evian, a França, on es fa la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que, de moment, no aixecaran les sancions a Teheran.
4: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: Des de l'inici del procés de regularització extraordinària d'immigrants a Espanya, fa 2 mesos s'han superat els 1,17 milions de sol·licituds. Des de mitjans d'abril, l'administració ha admès a tràmit unes 360.000 peticions. Quan falten 2 setmanes perquè acabi aquest procés, els advocats experts en estrangeria demanen agilitzar-lo. Sentim Quim Claveguera, del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
5: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. Seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua.
3: El turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any el PIB ha augmentat 6 dècimes i això deixa el creixement interanual en el 2,9% segons dades de l'Institut d'Estadística. Això suposa un ritme de creixement econòmic 2 dècimes per sobre de la mitjana espanyola.
2: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al matí de Catalunya Ràdio, és el cim de Gossos.
6: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé, i va quedar un disc molt rodó.

0: I el Roca de la tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Roc. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011.
1: Elisabet Mulet i Jofre Bardolet protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos, Sau o L'Exambusto.
2: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
1: Aquesta versió de Cop de Roc ja la vam veure a Vic, més de 4.000 espectadors, i a Barcelona ha ampliat dates davant del bon ritme de venda d'entrades.
0: I els esports, Francesc Ripoll.
3: La selecció espanyola de futbol ha ensopegat en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd, amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi, Ferran Torres a la segona meitat. Lamine Yamal ha reaparegut. També s'ha jugat el Bèlgica 1, Egipte 1. Acaba de començar l'Aràbia Saudita 0, Uruguai 0. A les 3 de la matinada, hora catalana, es juga l'Iran Nova Zelanda. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables. D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís del Girona de poc més de 7 milions d'euros. Aquest dimarts, a les 9 del vespre, juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça el Pozo Múrcia al Palau Blaugrana.
4: Fins aquí les notícies.
5: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
5: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
5: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
5: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
5: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: En aquesta època de l'any és del tot habitual que les converses d'ascensor amb els amics, amb la família, amb els companys de la feina o amb coneguts que trobes pel carrer comencin amb aquella frase que diu «Com es presenta l'estiu, ja saps què fareu?». I aleshores cadascú explica els seus plans, si és que en té, els que ho tenen tot reservat de fa setmanes, els que ho deixen a l'atzar i volen improvisar, els que aprofiten per viatjar lluny, els que no es volen moure de casa perquè durant l'any ja van molt amunt i avall, els que no poden fer res per salut o per qüestions econòmiques. I després, i aquí ve la meva sorpresa d'aquest any, hi ha els pocs que et diuen «Jo marxo ara i ja no torno fins aquí a 3 mesos». I aleshores, el cap m'esclata. Gent, jubilada o no, que es disposa a fer allò tan català que es feia abans, l'estiueig, a la segona residència, que normalment acostuma a ser un lloc a prop de la platja. No sempre, normalment. I aleshores jo no sé què contestar. Carai, quina sort! Tant de bo jo pogués fer el mateix, ja m'agradaria. 3 mesos fora de casa en un lloc d'estiueig. I quan em quedo sola penso, però si al final això també cansa, no? Cada dia anar a banyar-se, cada dia buscar un lloc on posar la tovallola, cada dia haver-te de treure la sal i la sorra, depenent del lloc on, de la costa on vas, cada dia poder fer la migdiada, cada dia llevar-te sense pressa. I això durant 3 mesos, eh? Jo crec que això no ho he fet ni quan era petita, que sempre tenia que ser unes colònies on et feien llevar ben d'hora, que ser un curset de no sé què per aprofitar el juliol, que ser un intensiu, que ser un viatge per parlar millor l'anglès. I a mi m'han estafat l'estiueig des de temps immemorials i ara, gràcies a les dues persones del meu entorn que m'han dit que marxen ara i no tornen fins a mitjans de setembre, puc prometre que treballaré perquè un dia jo també pugui anar d'estiueig quan em jubili, és clar. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran, Domènec Sobirà, l'Oriol Fidel, dic, m'he saltat algú, avui m'he saltat algú, Oriol Fidel, disculpa'm, no sé què passa, sempre ho escric i avui me l'he saltat. Doncs tots nosaltres fem la nit dels ignorants i, com sempre, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Mira, que deixar-me l'Oriol només començar, per l'amor de Déu, però si és l'ànima d'aquest programa, si sense ell això no sona... En fi, aquelles coses que fas, que les fas automàtiques i de cop i volta t'oblides d'algú. I he pensat, són massa poca gent, m'he deixat algú i no sabia qui era. Era l'Oriol, perdona. Va, 12 de la nit i 10 minuts. Així he fet una mica més de temps, perquè els que escolteu l'entrada amb aquelles ganes, doncs us decidiu després a marcar el 93-207474 i jo tinc aquella imatge bonica de l'Aina, que sempre és bonica, però quan està parlant per telèfon amb algú encara ho és més, perquè vol dir que hi ha algú esperant a l'altra banda. I així us he donat un palet més de marge perquè truqueu, perquè l'Aina prengui nota del nom, del vostre telèfon i de què voleu preguntar, respondre, queixar-vos, felicitar o qualsevol altra cosa que ja sabeu que sempre que es faci amb tot el respecte, aquí tothom pot dir el que vulgui, sense faltar als altres, per suposat que és el que feu tots vosaltres. Doncs va, ja hem fet prou temps per dir bona nit a l'Eduard des de la Sagrada Família. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo vol dir una qüestió. Els 40 Montserrat, que sempre van amb les mans a dintre,
0: sí,
2: només se la tenen a fora. Quan tothom va amb les mans a fora i en canvi estan tota l'estona a dintre.
0: Quan canten, vols dir que van amb les mans a dintre?
2: Quan canten, sí, que van a dintre del
0: roquet aquell o el que...
2: Del roquet aquell,
0: sí. Va, doncs va, com que hi ha gent sí, que ha passat per l'escolania sí, i moltes vegades ens ho diuen, a veure si algú ens ho pot contestar, això,
2: sí,
0: perquè és una imatge molt clara.
2: Després una altra pregunta. El TV3, que fa el mig abans del TV3 si és normal,
0: sí,
2: fa el TV3 si és comarques, i el donen totes les notícies del que passarà avui a Catalunya. Haurien de fer només notícies de comarques, perquè potser en diuen una, però després ja no, quan fan notícies normal ja no te'n repeteixen. O sigui, és exclusivament el comarques, trobo jo.
0: Que falten més notícies de Catalunya, vols dir? No ho entenc ara,
2: que falten més notícies de comarques, perquè si és de comarques, et donen totes les notícies que passen al món o d'allò.
0: No, home, el TN Comarques, el TN Comarques només fa de Catalunya. Del món no en fa.
2: No, però avui et donen les notícies que després donaran a TV3.
0: Algunes es repeteixen, vols dir? Que algunes es repeteixen, no?
2: Però, per exemple, repeteixen les del món o d'això. Però, en canvi, te'n donen els durs de notícies de comarques...
0: Aquestes no.
2: I aquestes no te les repeteixen.
0: Ja.
2: O sigui, que tampoc hauria de ser exclusivament de comarques. Si és de comarques, diuen de comarques, hauria de ser exclusivament de comarques. No donen altres notícies que després diran del món o del que passa...
0: D'acord.
2: A Barcelona o on sigui.
0: Jo crec que ho fan així, eh? Del món no en fan el TN Comarques, eh? Això segur. Les fan de Catalunya. El que passa que algunes de Catalunya... Després es repeteixen el TN normal, això sí que tens raó.
2: Però, per exemple, diu una notícia de comarques d'allò, per exemple, o sigui, hi ha hagut un incendi avui a la Cervià de les Garrigues.
0: Sí.
2: Et diu la Cervià de les Garrigues, però jo m'he donat compte que moltes notícies que fan d'aquestes, de comarques, d'aquestes, de pobles, després de notícies normal no te'ls repeteixen. Jo hauria de saber dir que podria que fos només de comarques, no? Si és de comarques, podries dir només de comarques.
0: Ja,
2: no, que t'expliquin les notícies de Catalunya i després... I te'n diuen tots de comarques i no te'ls posen l'obtenció normal, no te'ls repeteixen.
0: No te'ls repeteixen, sí, sí. Molt bé, doncs ja queda feta la queixa, Eduard. Moltes gràcies.
2: D'acord, molt
0: Vinga,
2: bé, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: 93-201-7474, ja ho he dit, aquí podeu explicar o expressar-vos com vulgueu, amb el que us vingui de gust. Teniu aquest telèfon directe, 93-201-7474, o el WhatsApp del programa, que també ho feu, que és deixar els missatges escrits o amb àudio al 667-220-148. I avui tenim una petició que ens ha fet la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
3: Jo voldria, sisplau, a veure si podíeu portar a entrevistar l'astrofísic Joan Anton Català. A veure si li podeu fer alguna entrevista, perquè ell també és col·laborador d'aquí de Catalunya Ràdio, no? Però parla molt de l'univers i, bueno, escolta un astrònom. A veure si podia entrevistar-li i fer-li bona entrevista. A veure què tal si pogués ser, si a mi anés bé, eh?
0: Molt bé, Carmeta, jo ja us dic sempre que prenc nota dels vostres suggeriments. Aquest suggeriment ens els veu fer, no sé si va ser la Carmeta o algun altre oient, ja fa temps enrere i el vam portar. Aquest any hem portat el Joan Anton Català en una entrevista aquí a la Nit dels Ignorants. Si aneu al web del programa i ho busqueu, la trobareu. Vam parlar bastant de l'eclipsi de sol de l'estiu, d'aquest mes d'agost, i d'altres qüestions, però sobretot de l'eclipsi. I habitualment no repetim els convidats durant la mateixa temporada. Per tant, jo agraeixo molt a Carmeta la idea, però abans que acabi la temporada, que això és a les primeres setmanes de juliol, no el tornaré a portar perquè, a més a més, és col·laborador del suplement de Catalunya Ràdio. El teniu, crec que cada cap de setmana amb el Roger Escapa. Però em prenc nota de cara a la temporada que ve perquè és un tema que interessa i jo, com sempre dic, em prenc nota. Així que gràcies, Carmeta. Igualment, tot i que ja dic, abans de final de temporada no el portarem perquè aquest any nosaltres ja el vam tenir com a entrevistat. Ara ens truca en Vicenç des del Born a Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Ignorants.
0: Com estàs?
4: Bé, el que volia... És una queixa, perquè al barri jo visc a Sant Pere Més Baix, cantonada Verdaguer i Callís, a prop del Pau de la Música, i tenim un problema greu de neteja, o de brutícia. El barri està... Que, bueno, i ara comencen les calors, pudors de pixums, les caques del gos, escombraries a les 8 del matí, deixalles... És un problema. I no resol. Veig cap iniciativa de l'Ajuntament per multar, la gent baixa les escombraries, no passa res, en sec veus alguns agents civils que posen un cartellet, multa de 600 euros a l'escombraria, a la comunitat, però no passa res. I clar, tot és pel matí.
0: A l'estiu, ja... això és fatal.
4: Bueno, fa vergonya, directament fa vergonya al barri. Ja, a part que van passar per alguns contenidors, el carrer Otigols, hi ha uns contenidors al costat del Pal de la Música, i tu passes a les 8 del matí i ja estan prens d'escombraria, pudor, pixums... Tremendo.
0: Que Vicenç, hauríem d'arreglar tantes coses, la gent baixar l'escombraria a l'hora que toca. La gent, si pot entrar un bar en el lavabo, per l'amor de Déu, i no fer-ho al mig del carrer, que no tenim 3 anys.
4: Però penso que aquí ja s'ha de posar mai, s'ha de multar la gent, s'ha de multar, s'ha de multar les comunitats, s'ha de multar les comunitats, i s'ha de passejar a gent fixa amb un datàfon i quan t'enganxen a pagar la multa, acabaríem ràpid. Quan et toquen la butxaca, és quan la cosa s'acaba ràpid.
0: Sí.
4: Però no passa res, aquí no passa res. Mm. I si algú, si veus algun veí i li dius alguna cosa, t'increpen, evidentment. No sé.
0: Ah, algú que no fa bé les coses i tu li dius encara...
4: I tant, jo ho dic sempre i t'increp.
0: I escolta'm, a través de l'aplicació no pots denunciar-ho, això? Ja ho has fet.
4: Jo deuen tenir un llistat meu tremendo, de totes les incidències.
0: Ja.
4: Però és que el pal de la música, els tombes que van davant a l'escola, allò és... que és patrimoni ni res, allà és, tot és un fan, no sé, no sé com es pot solucionar això, però o la gent no es posa a sèrio o viurem entre la merda aquest estiu, de veritat, eh? Cada cop va més.
0: Quines poques ganes de passejar-m'hi, realment, sí.
4: No, cap ni una, vull dir, surts al dematí i s'escau de l'ànima als peus, ja, perquè s'ha tot ple d'escombraries a primera del dematí, quan ja tenia dos plens... I no sé, vull dir...
0: Doncs bueno. Res, fem una mica de fressa aquí, a veure si algú escolta i fa cas, no sé, alguna cosa així.
4: No tinc cap esperança, també t'ho dic.
0: Ja, almenys queixar-te. Almenys queixar-te, Vicenç.
4: Però m'he de queixar perquè el barri és de pena, fa molta pena.
0: Sap molt de greu.
4: Sí.
0: Vicenç, gràcies per compartir-ho a través del programa. Gràcies.
4: Gràcies.
0: Adéu-siau, bona nit.
4: Adéu.
0: La Pepita, des de Canovelles, bona nit.
5: Hola, Marta. No sé si et recordes de mi, que em vas fer l'entrevista per Sant Jordi.
0: Sí, senyora. Com està?
5: Mira, ara no estic a Canovelles, estic a l'Estartit. A l'estiu estem a l'Estartit.
0: Ah, mira, d'això parlava avui, dels que feu estiueig. Veig que la Pepita sí. És una de les que fa estiueig, eh?
5: Sí, tres mesos.
0: Oh, que bé. Tres mesos, eh? Mira, és la tercera persona en els últims dies que m'ho diu, això. Que em fa una enveja sana.
5: Bueno, mira, ja hi arribaràs.
0: Ja, per això. Espero arribar-hi. Molt bé, Pepita.
5: Bueno, et truco perquè tinc una amiga que... Som sis amigues d'infància. Bueno, des de néixer tenim 73 anys i ara n'hi ha una que està malaltona.
0: Sí.
5: I la Paquita. I la volia dir que tinc molts ànims i que tot n'hi ha bé.
0: Molt bé.
5: I escolta,
0: que ens escolta, també.
5: Està a l'hospital ara, no sé si avui...
0: Ah, sí, l'escoltarà.
5: L'han esperada de l'estómac, i bueno, anirà bé. Ella és molt forta i ens dona ànims a nosaltres.
0: Imagina't, pobra. Molt bé, sí, doncs ara uns ànims de la Pepita a través de la nit dels ignorants, que està molt bé.
5: La Pepita.
0: Sí, no, ànims de la Pepita cap a la Pepita, dic.
5: Això.
0: A través del programa, doncs vinga, ànims cap a la Pepita.
5: Et va trucar una vegada i va dir que era la Francesca, però jo la Francesca no li sé dir, sempre li he dit la Pepita.
0: Doncs ja està, si tota la vida li has dit la Pepita, la Pepita. Doncs molts ànims cap a ella. D'acord?
5: Que l'estimem molt i que ja sortirem un dia quan ella estigui bé.
0: Clar que sí, molt bé. Doncs així ho esperem, que vagi molt bé i que t'ho passis bé i que et banyis molt i que et toqui el sol.
5: Sí, sí. D'acord? Massa sol em toca.
0: Massa, eh? Veus? Molt bé, Pepita.
5: Camino molt per la platja, nedo molt i bueno...
0: Que bé. Poder-ho fer, que bé, clar, molt bé. I ara aprofita que no hi haurà tanta gent com d'aquí unes setmanes, o sigui que...
5: Sí, això, perquè ara per Sant Joan aquí a l'Estartit està fatal.
0: A tope, sí.
5: A tope.
0: Doncs aprofita-ho, que vagi molt bé, bona nit.
5: Adéu, Marta,
0: adéu. Adéu. En Josep Maria, des de Tarragona, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal?
6: Marta, bona nit.
0: Bona nit.
6: Mira, jo volia fer una petita reflexió, molt petita, simple i senzilla. Els catalans, per tradició, per convicció, per història, he bastat gent que jo sempre dic del bany Maria. Doncs, és a dir, hem anat fent, ens hem significat excessivament, excepte moments de rauxa i de seny, però sempre en el bany Maria. I ara trobo que vivim en una... societat molt crispada. Tot el dia passes amb el cotxe, botzinades, gent alterada, crits i soroll pel carrer. Ostres, això em dol molt, però bueno, volia deixar clar.
0: Molt bé, doncs que ens calmem una mica tots plegats, no?
6: Exactament.
0: Sí, és possible.
6: Exactament. Jo trobo que estem... emocionalment disparats. I tampoc caldria.
0: Ja. Doncs mira, una reflexió a la calma, no? Seria, Josep Maria,
6: exactament.
0: El que vol?
6: Exactament.
0: Perfecte.
6: La calma i la tranquil·litat.
0: I la tranquil·litat, molt bé. Doncs fet està. Josep Maria, moltes gràcies.
6: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau.
6: Adéu-siau.

0: Illes de Pau.
1: Avui us convidem a acompanyar una dona mentre gaudeix en directe de la seva illa de Pau a la Costa Brava. Per ella, el que escoltareu és més que un moment de benestar, és una fita personal. Hem estat testimonis de com la Mireia, una veïna de Calonja de 33 anys, tornava a fer el camí de Ronda de S'Agaró 10 anys després que hi hagués de renunciar perquè havia perdut la mobilitat a causa d'una malaltia minoritària. Mireia té 33 anys, eh? Ella hi ha pogut tornar gràcies a una cadira de rodes tot terreny que porten gratuïtament els corredors del Club Esportiu Els Tritons de la Vall d'Aro. La nostra companya Judit Perpinyà i el nostre tècnic de sol, Dani Batxeller, han acompanyat la Mireia en un dia que ella, no nosaltres, no, ella diu que no oblidarà mai.
2: Som ara mateix just de baix de l'hostal La Gavina, aquí a S'Agaró, on comença el camí de ronda que va direcció a Platja d'Aro. Nosaltres estem portant una de les nostres cadires Jolets, que tenim la sort de compartir avui amb la Mireia, i aquí estem, dels nervis i molt il·lusionats.
3: Som aquí al camí de ronda perquè és una ruta que em feia molta il·lusió, feia anys que no venia. Abans de tenir les capacitats físiques sí que venia, amb amics, parella, però ara, doncs, des que la tinc, doncs, no varia, perquè, bueno, com tens glaons i tal, doncs, bueno, i a veure aquesta oportunitat, doncs, em va semblar molt bona idea. Tornaré. Mirant per Instagram, vaig veure que estava a la platja i vaig escriure un missatge per Instagram i a l'estona em van contestar i em van comentar que podia escollir la ruta que jo vulguis, que ells encantats i que ho farien. Així que, mira, em va agradar molt l'atenció poder fer-ho i, a més, aquí al camí de ronda, que em porta tants bons records i per mi és un regal.
4: Aquest camí de ronda havia estat també una mica la teva illa de Pau.
3: Sí, la veritat que sí, m'ajudava molt a desconnectar, a relaxar-me, a mirar el mar a primera vista i m'encantava, la veritat.
4: Avui qui t'acompanya aquí?
3: Bueno, vinc acompanyada de la meva parella i la meva filla petita i la Tània, la meva amiga.
4: Ets que vas davant de la cadira.
5: Sí, molt nerviosa, per això.
6: Jo aniré d'ajudant en els laterals i si la Tània es cansa, doncs ens anirem intercanviant.
4: I al darrere de tot de la cadira, qui tenim?
2: Jo sóc en Mario, jo m'encarrego d'estabilitzar i de frenar quan toca i de fer l'empenta quan puja.
3: Sentado.
2: Tània, si necessites que jo faci força, m'ho dius. Vale? No cal que corris, tranquil·la, anem caminant. Anem agafant-lo de poc a poc ara, eh? Vale? Guarda força que venen les rampes. Vale? No, Anaïs, agafa aquesta nansa i som-hi. Primera rampa. Vas bé, Mireia?
3: Sí. Sí,
2: sí.
3: Molt bé.
2: Doncs comença el camí de ronda. Pugem. Perfecte. La Tània està forta.
3: Havia passat quan, bueno, sí, caminant. Recordo, sí. Sí, molt, records. Amb la cadira no havia passat.
2: De fet, aquestes rampes no porten gaire temps. Tània, no t'arremblis tant a la dreta que tens l'Anaïs aquí.
7: Sí, a veure si m'hi vol.
2: Has d'anar còmode, amb la teva posició natural. Val?
3: Sí, ara millor.
2: Doncs sapa-la. Pugem.
3: Bien, bien, bien.
2: Hola. Som-hi. Una altra. Apa, aquí, Anaïs, necessitarem que ens ajudis, que aquí són escales. Vale? Fem força ara, Tania. Vale? Som-hi.
7: Vas bé?
3: Sí.
2: Perfecte.
7: Super.
2: Estem aquí. Aquest és un 4x4. Poc a poc, eh? La força la fa la cadira. La veritat és que és molt fàcil de portar. Està molt ben pensat. Mireia, saltem molt? La Tània va massa ràpid. I estem!
3: Iuhu! Molt bones vistes, la veritat.
2: A més, avui no bufa. Fa bona temperatura. Així que estem supercontents. A poc, pensa en la teva amiga. si és que va tota hòstia. És incòmode, les escales, Mireia?
3: Bueno, va baixar una miqueta. Va baixar
2: una miqueta. Aixeca els braços quan baixis, perquè ja no s'inclini cap endavant. Vale? Ara, poc a poc, pam. Aixequem. Tu has d'anar controlant quan ve l'esglau, que jo no el veig. Vale? Però ha de ser molt a poc, no pot ser tan agressiu per ella. Ens agafarà mania.
3: Està bé.
2: Segura?
3: Veritat.
2: Som-hi. Ara. Ara, Tània, ara sí. Aquest és el moviment. L'hem aconseguit. Ara. És com una bicicleta. Pensa que com si portéssim un got d'aigua i no podem deixar anar una gota.
0: Clar, la gràcia d'aquesta cadira
2: és quan la porten els corredors que podem anar així.
7: Què tal, Mireia?
3: No estoy acostumada a la torre.
2: Doncs parem, que no té...
3: No, ja m'agrada, ja m'agrada.
2: Ja t'agrada?
3: Sí, doncs sí, sóbala. Sí, que no m'agrada molt.
2: Hòstia, aquí, mira. Jo no sé com es diu el mirador aquest tampoc, però... Abans la Mireia ens hi deia que aquí venia amb els amics i amb els nòvios. I segur que aquest era el racó on se posava amb els seus nòvios.
3: Sí.
2: Segur.
3: M'has pillat.
8: Quina passada.
7: Super,
8: una passada. Sí.
2: Guapo, eh? Molt. Ara ens hi falta el mirador més icònic de tot el poble. Aquell, sí.
3: Sí, jo,
2: aquí...
3: sí, per la ruta fins allà la feia i ja està.
2: Aquell, aquí és on es fan les fotos de boda...
3: Sí. Les típiques fotos,
7: vaja. Els
3: anotats.
2: Sí. Sí, que sí, ja te deia jo.
3: No m'oblido.
2: Al tanto aquí, Mireia, hauràs de subir-te una mica.
3: Ok.
2: I ja està, sí, deixa.
3: Ja.
2: Ojo, que hi ha un petit esglaó. Ara, perfecte. I aquí hi ha un que encara és una mica més gran. A poc, apa-la. Bon dia. Ja el tenim aquí, Mireia. Ja estem aquí.
3: Molt bé.
2: A tocar de dits. Apa. Fet. Ja estem aquí.
7: Super.
3: Bueno, aquest és el punt on jo sempre acabava el camí de ronda. I és molt maco, la veritat, té molt bones vistes.
2: Cap on vols mirar?
3: Uau. Aquí, una mica a l'esquerra. Sí,
2: cap a l'esquerra?
3: Sí, bueno, aquí està bé, eh?
2: Sí?
3: Aquí puc mirar cap a tots llocs.
2: Estàs bé?
3: Sí.
2: Sí.
3: Oh, molt, tio. A més, l'emoció d'estar aquí, feia molts anys que no venia. Arribava fins aquí. I tinc molt bon record. Aquí sempre donava una estona. Em sentava aquí, mirava les vistes i em quedava una bona estona. Desconnectada.
4: Ho has calculat quant temps feia que no venies aquí?
3: Ostres, per almenys 10 anys, eh? Sí. Sí, perquè els últims cops me'n recordo que veníem amb un germà gran i veníem amb... Ell és professor d'educació física i, bueno, veníem amb els pals i fèiem una mica... No arribàvem fins aquí, però sí que amb els pals podia caminar una estoneta. Però ja, quan vaig començar amb la cadira de rodes, caminador i tot, doncs ja vaig veure que era com... pràcticament impossible, la veritat. Per no estar patint dels esglaons, doncs ho deixava passar. Però sempre he tingut com el record de... Jolín, algun dia tornaré, jo crec.
4: Algun dia és avui.
3: Que fort.

0: Tot això és l'urbanització La Gavina, la zona, suposo que la més exclusiva del nostre poble. I aquí això és un punt atractiu turísticament parlant. Aquí el cap de setmana sembla la Rambla de Barcelona. Mm. De tota la gent aquí, perquè és fàcil de fer, no? Al final, entre d'on hem sortit nosaltres fins la Conca, que és una de les cales més xules que tenim, anar i tornar són 3 quilòmetres. Doncs la gent al cap de setmana, des de primera hora del matí, sempre estan aquí amunt i avall. I les vistes, ja heu vist, són increïbles.
1: Els creuers aquells que veig grans allà, allò és Port de Palamós?
0: És el Port de Palamós.
1: La Mireia ha demanat camí de ronda o vol trepitjar la sorra, també?
2: Per ser primer dia està molt bé. Jo crec que el següent ja m'atreviré més.
0: Quina alegria. Ja ho sabem.
3: És còmode la camina?
2: Sí, i tant. Molt còmode.
0: Els peus vas bé?
2: El tenidor suport aquí dels peus i humans també. Superbé.
0: Doncs mira, has tornat al mirador. Aquest cop t'has deixat el nòvio a la platja?
2: Sí. Em regala incloure la meva filla.
0: Bueno.
2: Què? Doncs ja poden tornar a seure.
0: Sí?
2: Que bé, sí. Sí, com sé que no crec que sigui l'últim cop. Menys per prou meva. Que bé.
0: Òpala, doncs tornem. Giro cap a esquerra. Jo vaig bé, si la Tània...
1: Quina distància hem fet, més o menys?
0: Hem fet un quilòmetre... 1,3 km. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Has vingut al mirador, Mireia, has corregut un moment amb nosaltres...
2: Sí. El fet de... O sigui, aquesta translació de no estar pendent del meu cos, saps? De controlar el moviment i de ser-me portada d'aquesta manera... No sé, és una sensació que feia molts anys que no sentia i m'ha agradat molt.
0: Seguim, a poc, seguim... Molt bé, jo estic gaudint com un nano, ara. És guapa aquesta cala, també, eh?
2: Guapa.
0: Tenim bona mar, avui.
1: Mireia, feia temps que no t'havies creuat amb tants corredors, no?
2: Es fa raro estar al costat d'ells.
0: Hola.
5: Hola.
0: Aquest raconet també m'agrada molt a mi. Mira l'aigua. Arribes a veure-la, Mireia, o no?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí?
2: Una passada.
0: Vale, Sant Tornem-hi. Perfecte. Aneu bé?
5: Sí.
0: Només falta el mojito, no? Mira.
2: Un equiri, sí.
0: Convida a fer un bany, eh?
2: Sí. Sobernata.
0: Volem banyar-nos.
1: Alguna vegada us ha passat, no, Mario?
0: El què?
1: Que algun dels usuaris que heu portat us ha demanat anar a la platja.
0: Sí. De fet, la setmana passada vam estar amb en David, que era un company de la Fundació Bimar. Només pujar la cadira, nosaltres en principi veníem a fer el camí de ronda aquest. I ell va dir, nanai, a la platja. I vam acabar a la platja, ficant-nos a l'aigua i tot.
1: Podeu trepitjar la sorra de la platja, fins i tot el trencar de les onades?
0: Sí, sí, sí, sí. És el que fa especial aquesta cadira.
1: Te l'apuntes, aquesta, Mireia?
2: I tant, per la pressió, sí, sí.
0: Mira, la Gavina té el seu niu aquí al teu costat. Mira, aquí, més endavant la veuràs. Mira, no sé si arribes a veure-la aquí. Arribes a veure-la, Mireia, no? Mira-la, estan allà amb el seu gol.
2: No.
0: Oh,
2: quina aigua més neta. No sé molt.
0: Això sí és una illa de pau, no?
2: Total. Clava la paraula. Molt emocionada.
0: Estàs bé?
2: Sí.
0: La Gavina ve a saludar-te, mira.
2: Ai, molt bé, emocionant.
0: Sí?
2: Sí.
0: T'hem fet feliç o no?
2: Molt.
0: Perquè tu ens has fet feliç, nosaltres. Aixec-ho, Òpala! Ja som aquí. Aquí és on hem arrencat i aquí s'acaba. Què t'ha semblat, Mireia?
2: Uau, doncs... inolvidable, la veritat. Estic superemocionada. molt emocionada. O sigui, no ve d'estar pendent dels meus passos, del meu cos, de les meves cames, i deixar-me portar. És una sensació que feia molt de temps que no podia gaudir. Un regal. O sigui, és una cosa que no se m'oblida. Molt agraïda per aquest regal i perquè pensin en persones amb discapacitat, que també tenim aquesta oportunitat i aquest dret de poder gaudir d'aquestes vistes, en aquell cas, i d'aquesta experiència, la veritat.
1: Fer-ho amb la Tània també t'ha agradat?
2: Molt, sí, perquè a més tenim el vincle aquest especial de l'amistat i més especial encara.
3: Des de petita ens coneixem, sí. I res, bueno, ha sigut emocionant perquè són molts anys que ens coneguem i feia molt que no podia compartir alguna cosa així amb ella i avui pues ha sigut possible, sí.
1: Mireia, moltes gràcies.
2: A tu, a vosaltres. Gràcies.
1: Tornar a fer el camí de ronda que havia fet fa 10 anys ha estat l'Illa de Pau de la Mireia.

Avui em permetreu dues coses. Una, que doni les gràcies especialment al Dani Batxiller, que és el tècnic de so que va acompanyar la Judit i el Mario, que és que tirava de la cadira a part de les altres persones. Perquè, clar, fer això en marxa i portar micròfons a tothom perquè tot se senti bé, fins i tot la gavina que estava allà al costat, doncs no és fàcil mentre anaven. I la segona és posar en valor una cosa que fa tantíssima gent, en la qual m'incloc, que és fer un camí de ronda, que a vegades no li dones importància, s'ha convertit en una illa de pau per aquesta noia, la Mireia, que feia 10 anys que no ho podia fer. Per tant, avui em permetreu que feliciti la Judit Perpinyà i el Dani Batxer per aquesta illa de pau.

0: Me va trucar una senyora, l'Aina, dient que ella tenia una cadira de rodes nova del seu marit, que feia poc que faltava.
1: Què m'estàs dient?
0: I que me la regalava.
1: De veritat?
0: Sí, però és que no només això, sinó que avui ha vingut el seu fill, me l'ha portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat. Bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle. En el món que vivim...
1: Ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
0: Brutal. És el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
1: Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
0: Pues sí. Dame fuerza para
2: celebrar la vida. Com deia la purisma asiàtic, oriental, que deia que en un bosc l'arbre que cau és el que fa soroll i el que creix no. Jo crec que tenim molta solidaritat, tenim molta gent bona, el que passa que no fem soroll. Potser seria hora ja de començar a fer una mica de soroll i dir, ei, estem aquí, el món no està tan malament.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
4: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
5: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
4: Per orelles fines i cors oberts.
5: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
5: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 932017474, ens ha trucat la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit.
8: Hola, bona nit, Marta. Bé, que he estat escoltant l'inici del programa i estos últims minuts i realment felicitar-vos per aquesta nova manera d'explicar-nos i d'apropar-nos a la gent, no? En altres experiències. Us felicito perquè és algo que s'ha fet aquesta temporada i m'encanta.
1: Que bé,
8: això,
1: gràcies.
8: Per un costat. Mira, jo aquest cap de setmana he estat de... espera, que ara no em ve allò que et passa a vegades.
1: Que et perds la paraula.
8: Perdo la paraula, exacte. Sí. De graduació, sí. De la fillola.
1: Sí.
8: I a la festa. I allò que en un moment apareix un noi i dic, ostres, quan el vaig sentir, no?, que parlava, jo dic, quina veu, i després, que llàstima no ho sé, perquè jo realment no sé, no?, què és el que farà en un futur, no?, però dic, oh, quina veu, quina dicció, i quina claretat, i quina fermesa de veu, no? I llavors se'm va ocorrir, allò pensant en el programa, se'm va ocorrir, quan es cursa la carrera, una pregunta, no?, quan es cursa la carrera d'estudis de periodisme, hi ha crèdits referents a la dicció i a la veu?
1: Hi ha algun... Sí, clar, anava a dir, això no hauria de contestar jo, però clar...
8: Bueno, qui sigui, que contesti com
1: sí,
8: vulgui.
1: Sí que hi ha algunes assignatures. No gaires, t'haig de dir. No gaires, ara.
8: Sí.
1: Quan jo vaig estudiar no n'hi havia. Ara sí que hi ha locució de ràdio i tele, però
8: sí.
1: Poquetes hores, eh? Perquè si parles poquetes. Amb estudiants que ja estan a tercer o quart, diuen, això no ens ensenyen gaire. Llavors, o ho saps fer tu, o és difícil, perquè hi ha poques hores d'aquestes assignatures.
8: Ja. Perquè realment és important, no?, la claritat de la veu, la, no?, aquella manera, trobo jo, de dir
1: sí,
8: les coses.
1: Saber respirar, saber fer les pauses, sí, però no saber les paraules, tota la raó, Pietat, tota
8: sí,
1: la raó.
8: Sí. Pues això, és per a una. L'altra? Sí, l'altra, que és una que allò de dir si se pot contestar, doncs pues se contesta, i si no, no, vaig pensar en tu.
9: Ai.
8: No, una mica per enllaçar, i dic, quins records deu tindre la senyora? Quins són els millors records que té la senyora Marta Romagosa del seu pas per la universitat o dels seus estudis de periodisme? Esta una, mm-hmm. I un suggeriment, si pot ser, per al programa.
1: Digues.
8: Que és... que si, a veure, si hi havia la possibilitat, o que a mi m'agradaria, no?, escoltar en alguns moments del programa alguns temes que, és a dir, els temes que s'escullguen, parlar, no?, o que tinguéssiu el guió de parlar o de treballar, el que sigui, amb persones que utilitzen una variant dialectal, més variants dialectals, sí, del català, no?
1: Sí, senyora.
8: Amb un altre... No? De dir, pues, jo què sé, a cada lloc, no?
1: Sí, sí, a l'Ebre parlen diferent que a Lleida, i a sí, Solsona, i a...
8: I a cada lloc
1: hi ha... I a l'Empordà, correcte.
8: El millor, no el millor, un bon cuiner, un bon restaurant, un bon, no sé, una persona que té experiència en una cosa.
1: Sí, senyora, sí, sí. Estic completament d'acord amb tu, eh? És una cosa que em persegueix,
8: sí?
1: Això. Sí,
8: pues
1: sí.
8: Mira, pues
1: sí, perquè entre setmana no puc fer-ho, no puc anar amunt i avall, i és una cosa que m'encantaria. I he demanat a veure si ho podem solucionar i poder fer alguna estada en algun altre lloc per parlar amb gent que no sempre siguin de la... Que ja ho intentem per telèfon, eh? Però en
8: ja,
1: persona,
8: ja
1: de cara a cara és diferent. Vull dir que, Pietat, molt recullo bé la teva proposta, perquè estic treballant amb això, d'acord?
8: Molt bé, la caïda.
1: Doncs vinga, els meus records ja te'ls faré més tard. Ara
8: sí,
1: deixem passar,
8: sí,
1: altres,
8: sí,
1: coses.
8: Tranquil·la.
1: Vale.
8: Jo realment, a vegades, si puc me preguntar, però també perquè s'escolti una veu...
1: I tant.
8: En un
1: sí, senyora. Molt bé. Moltes
8: vinga,
1: gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bona nit.
8: Adéu,
1: bona nit.
3: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
10: El Poblenou de Barcelona està d'aniversari, ja que la Sala Beckett fa 10 anys que va arribar al barri. El teatre ho ha celebrat amb una gran festa en què ha aprofitat per fer la presentació de la nova temporada 2026-2027. Hem anat fins a la Beckett per parlar amb dos dels seus responsables, el Toni Casares, director de la sala, i la Laura Ferrés, coordinadora artística durant l'últim any. La Laura explica que la clau de l'èxit de la nova etapa del teatre ha estat el barri del Poblenou.
11: Ens han fet una acollida boníssima des del primer moment, i crec que també la Beckett ha servit com per portar d'alguna manera la dramatúrgia més contemporània catalana, però també europea o internacional, als veïns del barri, i al final acostar la cultura a la gent del Poblenou i a la gent de tota la ciutat.
12: It'd be so nice to come home to. It'd be so nice by the fire.
10: La Laura ens explica els noms més importants de la nova temporada de la Beckett. Són professionals que han estat molt vinculats al teatre des dels orígens.
11: Que són el Sergi Balbel, juntament amb l'Òscar Roig, el Ferran Dordal i la Victòria Spumberg, però també entraria dins d'aquest grup la Mercè Sàrries. Farem un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís, que creiem que és una figura que és important reivindicar, i l'Oriol Genís és una persona molt compromesa amb aquest teatre contemporani, justament, que dèiem. I així com a noms potser més joves, tindrem l'Oriol Pla i el Pau Mates amb Gola, que ja es va estrenar la temporada passada al TNC i ho recuperem, perquè també són creadors que considerem molt interessants, o la Núria Coromines, que serà l'autora resident de la temporada que ve, i la companyia resident de la temporada que ve serà en el col·lectiu Padana, Missa i Repicant, format per membres de la Ludwig Band, i que per tant també apunta que faran algun espectacle bastant musical.
10: L'any que fa 10 anys al Poblenou, els responsables artístics van voler recuperar un dels grans noms vinculats a la Beckett, el Sergi Balbel, que alerta farà un musical. El Toni recorda com el Sergi li va explicar el tema principal d'aquest musical, una de les estrenes més esperades de la temporada vinent.
9: Mira, jo fa molts anys vaig fer un musical, El temps de Planck, que molta gent el recorda, amb la teoria quàntica. Tinc ganes de tornar a enfocar aquest tema des d'una altra perspectiva, i aquesta vegada el Sergi s'acabava de llegir un llibre científic que parla dels forats blancs, que són la part del darrere dels forats negres. Els forats negres del cosmos, diguem, xuclen la llum i la matèria, els forats blancs expulsen i generen llum. Aleshores, el Sergi està començant a assajar amb l'Òscar Roig, que és el músic, un musical que converteix la mort del personatge protagonista en un acte lluminós, en un acte esperançador.
10: Recordem que la Sala Beckett va obrir les seves portes l'any 1989 al barri de Gràcia i es va convertir en un teatre de referència. Toni Casares explica quina és la funció principal de la Sala Beckett.
9: Té un paper, té una missió, que és de fabricar, diguem, el relleu permanent en l'autoria teatral d'aquest país. A nosaltres de la Beckett el que ens ocupa, sobretot, és garantir que el teatre no s'estanqui, que no quedi com un llenguatge una mica caduc, que ja no interessa. No conformar-nos amb el que ja sabem, sinó buscar sempre noves perspectives, plantejar interrogants. Sempre diem que ens agraden més els espectacles que plantegen preguntes que no pas els que plantegen respostes. Una mica com el vostre programa, no? La nit dels ignorants, és a dir, visca la pregunta, visca el permanent qüestionament. Si els espectadors dels nostres espectacles surten fent-se preguntes, fantàstic.
10: El Toni explica que sempre observen l'escena teatral del país.
9: Per tant, estem atents a quines companyies noves estan començant a treballar, en quins autors i autores estan començant a escriure, i a la vegada nosaltres som també escola. I per tant també tenim dins de les nostres activitats molta gent que està començant a provar això d'escriure i tal. Del diàleg entre els que estan aprenent i que estan venint a les nostres cursos de formació, etc., i els que estem presentant en forma de producció, que són de vegades gent més consolidada, del diàleg entre els més joves, els més nous, i els que

0: Els personatges es deien ell, ella, home, dona. I a poc els autors es van anar atrevint a no ocultar que formen part d'una societat i d'una ciutat com és Barcelona o d'un país com és Catalunya.
1: Sense oblidar els orígens. Com va començar tot?
0: Si la sala porta el nom de Samuel Beckett és perquè en José Sánchez Sinisterra, que és el fundador, i ell estava molt obsessionat en estudiar, experimentar sobre allò que és el mínim imprescindible necessari perquè es produeixi teatralitat en un escenari. Investigar què és el mínim indispensable. I Samuel Beckett feia un teatre molt essencialista, molt minimalista. I aleshores, quan el Sánchez va descobrir les obres de teatre de Samuel Beckett, va tenir com una epifania, no? Ostres, aquest és el teatre que a mi m'interessa. I ell mateix li va enviar una carta a Samuel Beckett, i Samuel Beckett, que aleshores era viu, va respondre acceptant que una sala de teatre nova que s'obria a Barcelona portés el seu nom.
2: I crec que som l'única sala del món que es diu Sala Beckett que té aquesta carta del Beckett, pot ser?
0: Ah, que tingui aquesta carta, sí.
2: Sí, com que el Beckett va acceptar...
0: Sí, exacte. Hi ha alguns altres teatres que es diuen Teatre Samuel Beckett, a Nova York n'hi ha un, a Londres em sembla que també, o sigui, hi ha teatres que es diuen Beckett, però que portin, que tinguin la carta del Beckett acceptant-ho, només nosaltres.

0: Els muntatges que ha fet la Beckett són innumerables. Fer un resum d'aquests 37 anys de militància i no trio aquesta paraula per casualitat és molt difícil. També ho era pel Toni i la Laura. Tot i això, el Toni i la Laura escullen unes obres amb una forta càrrega de profunditat.
1: Jo me'n recordo especialment d'un espectacle que es va estrenar aquí a la sala Beckett del Poblenou, que és Una gossa en un descampat, escrit per la Clàudia Sedó, que en aquell moment era molt jove, crec, bastant jove, una dramaturga catalana, dirigit per el Sergi Balbel.
2: Juli, Teta, com estàs?
3: Hola!
2: Juli, ets tan valenta.
3: Irene, quina merda, Teta.
2: Ja, Teta.
3: Es mouen de pressa.
4: Esclar que es mouen de pressa, estan vius.
1: Que realment crec que va ser una mica un abans i un després de la Beckett del Poblenou, m'atreveixo a dir, que va crear com un gran impacte en el teatre català, però també com en la societat. Jo encara em trobo gent que em diu, ostres, me'n recordo d'una gossa en un descampat, me'n recordo molt, tal, i crec que, bueno, és un dels espectacles que jo recordo com que tinc més me'n record. D'entre molts d'altres, que te'n podria dir molts, però aquest és així com el primer que m'ha vingut al cap.
5: Jo destaco un espectacle que es va dir del fàndom al troleig, de la Berta Prieto, una de les dramaturgues joves més interessants de l'actual panorama, amb tocs de genialitat, que connecta terriblement amb la gent de la seva generació.
6: Que em tortura, no et torturo. Només vull que estiguis bé, sempre a casa, asseguda en aquella butana canviant de paret amb les pastilles, i el mal al pit i a la panxa. I aquesta
5: ombra
6: al teu cervell que no deixa lloc a res més.
5: Un espectacle que ho va patar, que ho va trencar, que ens va ajudar molt a fer una cosa molt important per la nostra sala, que és apropar públic jove.
0: El Toni Casares explica que la Beckett també rep el suport de les administracions públiques.
5: A veure, nosaltres hem de dir que la sala Beckett és una fundació privada. És una fundació que té un patronat format exclusivament per autores i autors de teatre, però té un important recolzament de les administracions públiques. Diguem que la sala Beckett és un espai, diguem, a nivell pressupostari molt inferior dels grans teatres públics, però en el pressupost general de participació de les administracions públiques, prou important i prou sòlid. I això, per nosaltres, és d'entrada un agraïment, un reconeixement i, a més, una responsabilitat, ja que tenim aquesta ajuda de diner públic, que allò que fem sigui útil.
0: El Toni i la Laura denuncien les condicions en què treballa la professió teatral.
5: Que hi ha una precarietat professional impressionant. Poder produir teatre en millors condicions seria molt important de poder-ho fer. Jo també sempre dic que més que tenir també més recursos per la Beckett, estaria molt bé que haguessin més sales Beckett repartides pel país.
1: Clar, perquè en realitat crec que el que falta en el panorama actual és invertir més diners en cultura i que és important que les institucions facin una aposta forta per la cultura, sigui el teatre, sigui el cinema, sigui els museus, tot tipus de cultura.

0: Toni Casares acaba amb un missatge final per reflexionar.
1: Ens agradaria des de la Beckett fer una crida a que la gent s'acostin als teatres, que la gent faci servir el teatre. Té unes eines molt pròpies d'aquest art, que són indiscutiblement reconciliadores amb la condició humana, que és la presencialitat. El teatre t'obliga a sortir de casa, a tancar la pantalla i compartir amb veïns i amb altra gent una experiència. Dos, la imaginació. Tres, el domini de les paraules. I encara una última cosa, que també la considero molt important, que és la ficció. Totes aquestes coses, que són molt pròpies del teatre, per mi són la millor eina que tenim actualment per lluitar contra aquesta sensació apocalíptica, contra aquesta sensació d'escepticisme general.
0: Sense cap mena de dubte, la Beckett ha contribuït a construir l'excel·lència del teixit teatral d'aquest país. La feina que ha fet és incalculable. Els últims 10 anys han consolidat el Poblenou com un pol teatral més. El cor de la Beckett batega amb força fidel a una manera de fer i entendre les arts escèniques.

0: Doncs amb aquest aniversari de la Beckett hem arribat pràcticament a la una de la matinada. Això vol dir que venen els companys d'informatius, que ens posem al dia de com està l'actualitat. I en acabat, tornarem, segona hora de la nit dels ignorants, amb més preguntes i amb més respostes o més reflexions vostres i encara més històries per conèixer. Així que, fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, tres patrullers i dos vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran les sancions a Teheran.
3: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: La cimera del G7 a Evian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilat a la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
2: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
4: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat.
2: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. El govern activa l'alerta ja de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve, després d'un cap de setmana d'incendis.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, en aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
5: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
4: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que l'any passat, un missatge per promoure una celebració segura de la festa.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol ha ensopegat en la seva estrena al Mundial. El comandant de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marc Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut.
4: Aquesta hora es disputa l'Aràbia Saudita-Uruguai i el descans 1-0 a favor d'Aràbia Saudita. I a les 3 de la matinada, hora catalana, Iran-Nova Zelanda. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
2: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables.
4: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solis de poc més de 7 milions d'euros.
2: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo-Múrcia al Palau Blaugrana.
4: I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades.
1: Fins aquí les notícies.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
9: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
10: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
11: Sí.
10: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
6: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella.
12: És veritat que la cara però estava rara.
6: Era Shakira o no era Shakira?
12: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

Una de la matinada i 7 minuts. Va que tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per preguntes, respostes, reflexions, queixes, el que calgui. I també teniu la possibilitat de deixar els missatges al WhatsApp al 667-220-148, i en tinc uns quants que encara no he llegit, que són escrits. Per exemple, la Carme, des de Cerdanyola del Vallès, diu: cada dia m'encanta més com presentes i condueixes el programa. Felicitats. Doncs gràcies, Carme. El que expliques al principi del que et passa et fa pensar en el que ha passat i ha sigut el més destacat del dia d'una mateixa. La resposta, diu la Carme, el dia 21 de juny se celebra el Dia de la Festa Europea de la Música i a Barcelona durant aquest dia fan diversos concerts en diversos llocs. Doncs gràcies, Carme, per fer-nos-ho saber. Després tenim un altre missatge de Sor Maria, claríssima de la Divina Providència, des d'Olot. I ens diu així. Sor Maria, ho estic dient bé? Sí, sí, és que és la primera vegada que llegeixo un missatge d'una monja. Ho estic dient bé, no? Jo diria que no n'he llegit, com a mínim aquesta temporada, jo no n'he llegit mai cap. Diu, és la primera vegada que li envio un WhatsApp. Doncs moltes gràcies, Sor Maria. Diu, fa molts anys que escolto aquest programa, la felicito, m'agrada molt, parlant de tot una mica. Una de les coses que més s'ha criticat és la despesa relacionada amb la seguretat del Sant Pare. El volen tractar com si fos un turista qualsevol que ve de visita, però, ens diu Sor Maria, és un cap d'estat, i és el cap d'estat del Vaticà, així com també és el cap de l'Església. Ambdues coses són inseparables. I ella diu, Sor Maria diu, ningú es queixa de la seguretat del nostre rei Felip VI i ve prou que la paguem entre tots. I després afegeix Sor Maria des d'Olot, la Clarissa de la Divina Providència d'Olot, diu, una cosa em va doldre, van llançar un Sant Crist al contenidor com una forma de protesta. Creuen que no passa res per llançar un Sant Crist a un contenidor? Sí que passa. Pels que ens estimem Jesús, aquesta imatge és sagrada i ens dol que la maltractin. Hi ha altres maneres d'expressar-se sense haver de violentar els sentiments religiosos de ningú. Personalment, em va agradar molt tota la celebració amb el Sant Pare. Doncs gràcies, Sor Maria, per haver tingut doncs, la valentia d'enviar-nos aquest WhatsApp i de fer-nos saber que és oient del programa de fa molt de temps i que no li desagrada, ben al contrari, el que fem aquesta temporada. Per tant, moltes gràcies i un altre dia també l'espero amb algun altre missatge, si li ve de gust. En Josep, des d'Andorra la Vella, diu: estic obsessionat amb la música de l'espectacle del moment de la il·luminació de la Torre de Jesús. Estem parlant de la Sagrada Família, eh? Diu, algun ignorant sap si és una creació exclusiva per aquest esdeveniment o és una música que ja existeix? Sabeu el nom i l'autor? Diu, en Josep està realment obsessionat. Diu, porto 5 dies intentant esbrinar-ho i no me'n surto. Josep, a veure si els ignorants o entre tots plegats t'ajudem i diem de qui és la música del moment de la il·luminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després, un altre missatge de la Maite, des de Berga. Diu, després de veure ahir a TV3 el reportatge de la Sagrada Família, titulat A tocar el cel, vull felicitar en majúscules a tot l'equip del 30 Minuts perquè es superen dia a dia. I tal com han titulat el reportatge, ells han tocat el cel amb la cinta. Diu, felicitats, la Maite, i gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder veure des de dins la millor obra de la vida de Gaudí i amb tot l'orgull tenir-la al nostre país. Diu la Maite, tot un orgull. I finalment, un altre missatge de WhatsApp és de l'Aleix, des d'Esparreguera, que a vegades ens fa aquestes preguntes per fer-nos pensar una mica que van més enllà. Diu, si els diners són la causa de tots els mals, diu l'Aleix, per què hem de treballar? És així de ras i de clar la pregunta que fa l'Aleix des d'Esparreguera. Si algú s'atreveix a fer una reflexió per contestar-li, doncs ja ho sabeu. El 93-201-7474. Doncs mira, que ahir la Maria Rosa ens demanava una cançó de la Núria Feliu. Doncs és aquesta, No ensenguis l'espelma.

0: Un minut i un quart de dues de la matina del 93-201-7474 i tenim ara la Constança de Terrassa. Bona nit.
1: Hola, bona nit a tothom. No, que a mi m'agradaria molt, ara que he sentit a la germana d'Olot,
0: sí,
1: que parlava del Sant Pare, a mi m'agradaria molt, perquè no m'han contestat, perquè enterren el Sant Pare en tres ataúds.
0: És veritat, no l'ha contestat ningú, i potser sí, tens raó.
1: A mi m'agradaria saber-ho, per què? Què significa? I a la millor la germana d'Olot, que ella saben tot això.
0: Sí, Sor Maria, potser ens pot escriure un altre dia i explicar-ho, és veritat. Per què el Papa l'enterra amb tres taüts? Sí, no ha contestat ningú, Constança,
1: bueno,
0: tota la raó.
1: Bueno, era això la pregunta.
0: Doncs molt bé.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Gràcies, adeu-siau, bona nit. És veritat, potser ella ens ho pot dir, perquè coneix una mica el procediment, i si no hi ha cap altre gent que ho sàpiga, potser ella ens ho pot dir i ens pot deixar un altre dia un missatge de WhatsApp. Va, que aquesta hora el que farem és posar-vos un segon capítol del que hem dedicat aquest mes a fer el Tercera Generació entre gent de Sallent que fa exercici en el Parc de Salut del municipi i joves que fan un curs a l'institut i que això, al final, els hi posen nota, d'això.
2: Tercera Generació.
0: Aquest mes hem conegut els protagonistes del projecte intergeneracional de salut que uneix a Sallent gent gran i alumnes del PCI de l'Institut Llobregat. Es troben cada setmana al Parc de la Salut per compartir una estona d'exercici i conversa, una iniciativa creada fa 3 anys que pretén fer moure els usuaris, reduir la soledat no desitjada i fomentar vincles socials. En Joan i en David tenen 17 anys. L'Eugènia, 78. També hem conegut el Xavi, el professor de l'institut responsable del PFI, i l'Esther Vila, la infermera que forma part de la iniciativa i que treballa al CAP de Sallent des del 2011.
3: Com que sempre hi ha hagut com molt bona entesa amb el Xavi, no?, i amb l'institut, i realment veiem que per ells també és una bona iniciativa, a part de la gent gran que estan sempre encantats de poder-hi anar i que sempre hem tingut molt bon feedback, doncs hem anat seguint i és que estem molt contents nosaltres com a impulsors, però quan veus, no, com que és just davant del CAP, quan passes per davant i veus, avui mateix jo he anat a fer un domicili i surts i dius, ostres, tota aquesta colla, no, aquí fent estiraments i fent activitat, doncs dius, que guai, no, que puguem fer aquesta activitat conjunta, la veritat.
0: Els joves que participen en aquest any d'estudis esportius també són el projecte perquè, de fet, és una assignatura més del PFI.
4: Són tots els alumnes que tenim matriculats, diguéssim, amb aquest PFI que és de caire esportiu. Llavors, a nosaltres, com deia molt bé deia l'Esther, ens va com en ella el dit, perquè aquesta feina que fan els alumnes és curricular, és a dir, ens surt el currículum. Aquest acompanyament, diguéssim, de gent gran mitjançant l'esport, doncs ens surt el currículum i ens va com és una activitat que ens va com en ella el dit, doncs, per poder avaluar els alumnes.
0: I si és curricular, vol dir que el Xavi els hi posa nota.
4: Sí, sí que en posem nota, i tant. És totalment una activitat avaluativa, perquè és curricular. Llavors, jo, amb aquests alumnes, els controlo dia a dia, sessió a sessió, i al final de la sessió els hi poso una nota. A més, hi ha un alumne que cada setmana se n'encarrega de portar la sessió i ens fa el que és la part l'escalfament i la tornada a la calma. I llavors, diguéssim que la part principal és on, diguéssim, hi ha el projecte en si, que és que cada alumne es posa amb un usuari i fan l'activitat conjunta.
0: Li hem demanat al Joan i al David quina nota creuen que es mereixen.
5: Jo no me'n recordo bé, perquè ja portem 3 trimestres, però jo crec que amb una mitjana bona, la veritat, així d'un 6-7, tirant per al 7 més que res.
0: Tirant pel 7. I en Joan, quina nota creus que trauràs al final d'aquesta assignatura o d'aquesta activitat?
6: Jo crec que porto una mitjana bona. Sempre he intentat estar per l'usuari, vaja, i fer-lo sentir el millor possible i que també treballi i que faci esport. Per tant, jo crec que la mitjana podria ser d'un 8.
0: I el Xavi està d'acord amb aquestes consideracions?
4: Les notes venen d'aquí 15 dies. A partir d'aquí ells ja ho veuran, però podem fer una valoració molt positiva i dir que, sobretot, poder sí que el primer mig any la cosa, clar, s'ho prenien, penso, molt més en sèrio i molta més en serietat que no pas ara, que ja arriba a final de curs i la cosa ja decau una mica, però en general estem molt contents. A més, vull dir, aquest any hem tingut una continuïtat tant d'alumnat com d'usuaris que ens ha permès doncs, formar un bon grup numerós i que es pugui fer doncs, l'activitat doncs, bastant bé.
0: Els alumnes del PCI d'Esport no només fan gimnàs cada setmana amb la gent gran de Sallent, tots dos van al gimnàs com una activitat important de la seva vida.
6: Sí, al gimnàs.
3: Vas al gimnàs?
6: Sí.
3: I què fas al gimnàs?
6: Peses.
3: Peses. Per què?
6: Per posar-me fort, suposo.
3: Per posar-te fort. Tu vols estar catxes?
6: Sí.
3: Sí.
6: I també per estar bé de salut, que és important.
3: I tu, David?
5: Jo sí, jo encara entreno i sempre he entrenat.
3: I quin tipus d'entrenament fas?
5: Ara mateix estic fent gimnàs, també fa fins uns mesos també estava fent natació, l'any passat feia un tipus kickboxing, boxeig, sempre he fet esport.
0: Moure's vol dir fer salut, i les noves generacions ho tenen molt més clar que la gent més gran. L'Ester ens detalla la importància de fer esport per arribar millor a la vellesa.
3: Exacte, hi ha d'haver un entrenament, no? I aquest entrenament, si el anem tenint al llarg de la vida, doncs no arribes a no poder-te acordar les sabates i vas mantenint el que és molt important, doncs l'elasticitat, no? La tonicitat de la musculatura, que no se'ns debiliti, perquè llavors no podem... Hi ha gent que té més caigudes, hi ha més risc de caigudes, hi ha més risc de malalties en si, que no pas, no? Si anem mantenint un nivell d'exercici físic correcte. Tampoc és que te n'haiguis d'anar a pujar una muntanya, no? Simplement és anar... Doncs aquesta activitat que estan fent ells dos cops la setmana, el que recomana són uns 30 minuts al dia. Val? Llavors, no vol dir que cada dia hagis de fer 30 minuts sí o sí, però pots fer 30 minuts un dia descanses, una hora l'altre dia. No? Anar-nos a mantenint actius és bàsic. És bàsic perquè si no ens anem aquilosant, les articulacions es van rovellant i llavors és molt més difícil de tornar enrere.
0: L'Eugènia, de 78 anys, que des que participa en aquesta activitat diu que es calça molt millor que no pas abans, té clar que aquest estiu també s'haurà de moure sota els consells del seu metge de capçalera.
7: Bueno, aniré a la piscina, però ara el doctor m'ha prohibit nedar, només caminar, ni fer aigua gym ni natació, em va dir, que només podia caminar per l'aire. I ara a l'estiu hi aniré, perquè l'hivern és piscina coberta i no arribes a terra.
3: Sí, sí, la resistència de l'aigua va molt bé. Està demostrat que l'aquagym, per exemple, aquí a Sallent també tenim, com que tenim piscina coberta, també hi ha molta gent que fa aquagym i és un bon exercici. Perquè no hi ha resistència, però no hi ha impacte. I en la gent gran l'impacte és el que no va gaire bé.
0: Per molts joves, aquesta activitat intergeneracional és una manera d'aprendre també a tractar amb la gent gran de Sallent. Ara bé, tant en Joan com en David han vingut alliçonats des de casa, ens diuen.
6: Bueno, jo tinc els avis per part de mare aquí i bueno, per part de pare ja no estan perquè també eren molt grans i això, però bueno, sempre des de casa m'han ensenyat els valors i el respecte que se l'ha de tenir sempre cap als teus majors i bueno, apreciar-los perquè tard o d'hora ja no hi seran i tractar-los sempre de la millor manera possible.
3: I tu, David, tens gent gran al teu entorn?
5: Sí, els meus pares són gent gran, no tinc avis, però amb els meus pares estic acostumat a tractar amb gent gran.
3: És a dir, ells també t'han transmès aquesta cultura de valorar la gent gran, de fer cas al que diuen o...
5: Sí, clar que sí, des d'un principi.
0: El projecte intergeneracional Joves i Grans de Sallent és el tercer any que es fa al municipi. Al pròxim capítol sabrem quina valoració en fan totes les parts. Si vols guanyar un Gaudí o un Goya, vine a la nit dels ignorants. Llucia García, Romeria.
8: M'ha agradat molt actuar, però ser actriu també és tota aquesta altra part de fer promoció i de que la gent et conegui i tot això. I no sé si això és el que vull o no.
9: Dir que aquest premi és per molta més gent a part de mi, és per la Carla, per haver confiat en mi.
0: Judit Colell, Frontera.
10: De sobte ha sigut com un canvi radical, sortir de la zona de confort meva.
11: I el Gaudí, la millor pel·lícula és per...
12: Quins nervis.
11: Frontera.
0: Clàudia Sadó, de Sucre.
12: Està sent un regal. I el reconeixement aquí, doncs, pues que ens hagin nominat els Gaudí i els Goya, és un reconeixement per tothom, no? Perquè és una feina molt d'equip.
13: Crec que necessitem més representació cultural de les persones amb diversitat funcional a les nostres ficcions.
0: Jordi Jiménez, Gilbert.
14: Som 5 finalistes, per tant, tinc un 20% de possibilitats.
15: Goya és para... Gilbert.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: 6 minuts i arribarem a 2:15 de la matinada. Per si voleu fer memòria de preguntes que encara ningú ha respost, i trucar al 93-201-7474. Aquí van algunes que tenim encara a la llista i que ningú ha contestat. La Carme, des de Barcelona, ja fa temps que ens va demanar qui paga els grafiters. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, diu quina és la professió més ben pagada. En Pau, des del Poblenou, Barcelona, què s'enfada la runa per demolició d'un edifici o de les tones de runa, per exemple, ell posava l'exemple de les obres del Camp Nou. La Roser, des de Ciutat Vella, diu d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos. La Laura, des de Tarragona, demanava l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi. I en Quim, des de Sabadell, volia saber quines propietats té la camamilla. Catalunya
2: Ràdio. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Ets una genocida del temps.
21: La millor hora del dia.
0: Va, que d'aquí poc sonaran els senyals horaris de 2:15 de la matinada i és el millor moment per repassar, doncs, tot allò destacat, el que més li ha creat l'atenció a l'Aina Grau, tot allò que va passar la setmana passada. A veure, pregunto jo, Aina, tindrà un fort component papable per entendre'ns?
22: A Maria, germana Marta, bé, mare superior en aquest cas, que ets la jefa. Doncs sí, la visita del papa a Catalunya esquitxa el resum d'aquesta setmana. Després de sentir el virolai diverses vegades, és probable que el papa l'hagi avorrit o que el canti a la dutxa, qui sap. El que sí que sabem és que la Maria Pilar ens va explicar un acudit mentre fèiem el programa des de Montserrat.
23: No, diu que fan una reunió de Mare de Déu, la Mare de Déu de Montserrat, la del Pilar, després la del Rocío i la de València, la Mare Déu de l'Esperança. La Mare Déu de l'Esperança diu, ai, xiquetes, aquesta que negreta que és i que lletgeta, i té un nen tan negret, i la del Rocío, ai, és verda, hija, és muy fea, muy fea. I la del Pilar diu, ah, ja l'heu visto? Totes sempre lleva el mismo vestido. Yo tengo uno por cada día, y això és veritat, eh? I contesta el nen de la Mare de Déu de Montserrat, diu, mare, els hi foto la bola pel cap en aquesta.
22: De fet, sobre la Moreneta ens va fer aquesta pregunta al Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
24: Si la talla de la Moreneta, qui i on es va trobar per portar la basílica?
22: No va ser l'única pregunta de la setmana relacionada amb Montserrat. La Maria, des de Girona, va posar la banya en el pagament de l'IBI.
25: Com que la Iglesia no paga IBI, suposo que Montserrat també està exent, no?
1: 김껏 마시는 미세먼지.
22: Deixem el món religiós de banda per parlar de paràsits, perquè un dels temes de la setmana va ser l'anisakis, un paràsit que es pot trobar en alguns peixos. Tot va començar amb una pregunta de la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona.
3: El dissabte vam anar a una peixateria de Sant Cugat perquè volíem fer un lluç al forn. El fet és que mentre ens pesaven el lluç i nosaltres comentàvem com faríem aquest lluç, va la senyora i diu: no, aquest lluç el teniu que congelar 72 hores perquè té anisakis.
4: Això ho va dir la peixatera?
3: Paraula. Oh. Llàstima no haver-ho gravat.
4: Home.
3: És que d'aquí ve la meva pregunta, perquè jo, segons tinc entès, a l'establiment que veu que hi ha algun peix que té anisakis, pregunto, està terminantment prohibit? Perquè és el que jo tinc entès.
22: La trucada de la Maria Rosa va provocar que també truquessin la Núria des de Barcelona i la Maria Rosa des de Sant Cugat.
6: Primer, que ha d'estar al congelador a més de 20 sota zero. Això per començar. Com a mínim 4 dies. El que està passant amb l'anisakis és que cada vegada hi ha més peixos que en tenen, i no només peixos. En tenen els calamars, o en poden tenir. En poden tenir les sípies, per
4: els
6: exemple.
4: Els calamars i les sípies també, eh?
6: Sí, també.
7: Que ara m'ha deixat amoïnada amb la qüestió del seitó.
4: Ai, ai.
7: Compro molt poc peix perquè, per una qüestió olfactiva, fa temps que l'he agafat com una mena de mania. I l'únic peix que menjo, així bé, a part del bacallà, és el seitó i la sardina. El congelo 48 hores. Però, esclar, ve aquesta senyora i em diu 4 dies de què m'han fumut.
22: La Regina també ens va deixar un missatge escrit en què demanava si tenir el congelador a 18 graus negatius és suficient. Per resoldre aquests dubtes, hem contactat amb la professora Carmen Ferrer, que és professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Blanquerna, experta en seguretat alimentària. Professora Ferrer, és cert això que deia l'oient, que ens poden vendre un peix que tingui anisakis o està prohibit?
11: En principio, si el anisakis es visible, está prohibido. O sea, muchos peces tienen anisakis y si no se ven o no pueden controlarlos, imagínense una merluza completamente cerrada sin abrir, pues no los vería, pero si la laminan y la abren en dos lomos y se vira el anisakis, no podrían venderlo.
22: Un dels dubtes que tenien altres oients és si cada vegada hi ha més animals, més peixos que tenen anisakis.
11: Sinceramente, el anisakis es un parásito que proviene de los grandes cetáceos y como ya hace bastantes años están muy protegidos, ellos eliminan de manera natural millones y millones de huevos de anisakis constantemente. Entonces, en mares abiertos, la probabilidad de que los pescados más pequeños, merluzas, bacalaos, cualquier otro pescado, de incluso cefalópodos, podrían estar contaminados por anisakis. El riesgo en mares como el Cantábrico, el Atlántico, es muy alto, en el Mediterráneo es bastante más bajo, porque estos grandes cetáceos no hay tantos en el Mediterráneo.
22: Per tant, podem estar una mica més tranquils a Catalunya.
11: Sí, la verdad es que se han hecho pruebas en Mercabarna y en Mercamadrid y la probabilidad es muy diferente entre el Madrid que en Barcelona.
22: La pregunta que s'està fent ara mateix tothom i que, de fet, la setmana passada es van fer alguns oients és quants dies hem de congelar el peix i a quina temperatura per assegurar-nos que alimentem l'anisakis?
11: Eso dependerá de la temperatura que tenga el congelador. Normalmente tienen el congelador a menos 18 grados. Esa es la temperatura de conservación de alimentos ya congelados. Pero si quiero congelar, tendría que bajar a menos 22, menos 24, lo máximo que pueda el congelador. Y claro, si estoy a menos 22, serán a lo mejor 3-4 días. Si son menos 24, menos 26, pues serán menos tiempo. Si es menos 18, van a ser 4 o 5 días.
22: Molta gent el tenim a 18 graus a casa nostra, per tant, 4-5 dies.
11: Exacto.
22: Carmen Ferrer, professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i experta en seguretat alimentària. Moltes gràcies per atendre'ns a la nit dels ignorants.
11: Pues a ustedes por contactar conmigo. Buenas noches.
22: Bona nit. I acabem, com sempre, el resum recuperant una pregunta. Aquesta ens la feia el Toni, des de Sant Miquel de Balenyà.
5: Tinc un paquet de Carlit.
8: De Carlit.
5: I això, una persona, un paquet de Carlit.
8: Sí.
5: I això, una persona gran, impossible. Si jo no puc, una persona gran, impossible.
8: De què, d'obrir-lo?
5: Per obrir-lo. Si és impossible, d'obrir-lo. Si és allò que diu l'arbre fàcil...
8: Sí, no ho és.
5: Els paquets ho posen. I nosaltres ho fem. Jo treballo en una fàbrica d'embotit i ho posem i és fàcil d'obrir-lo.
8: I aquest no és fàcil.
5: Aquest costa.
8: Quin embotit és?
5: Això és Carlit.
8: Ja, però, però quin tipus d'embotit? Pernil, llonganissa...
5: El paté d'aquest...
8: Paté?
5: Que fan
8: de muntanya.
5: És molt bo, eh? Això sí, eh? És molt bo.
8: És molt bo. Quan l'obres, és molt bo, no?
5: Una persona gran aquí tindrà feina, eh?
22: Senyors i senyores de Carlit, si ens envien una mostra d'aquest paté, mirarem si això de l'obertura fàcil és cert. Què? Ens ajuden a donar-hi resposta?

Ara només ens faltarà que ens arribi un paquet aquí i haguem de fer la prova. Mira, si ens arriba, mira, fem una cosa. Si ens arriba, fem la prova i fem un vídeo i el pengem. I així veurem que, com ha dit aquest oient, que costa o que no costa, potser ell no, potser no ha trobat la manera fàcil, no sé, ja ho veurem, va, deixem-nos de bromes, va. Que fa molts dies que no us hem posat una sardana i jo sé que hi ha molta gent que li agraden molt les sardanes i dic, avui és el dia que posem una sardana. Vinga, Oriol.

0: Doncs era la Maria de l'Estrena, suposo que ja l'heu coneguda, perquè els que en sabeu tant les coneixeu absolutament totes, a càrrec de la principal de la Bisbal, Maria de l'Estrena, del mestre Josep Saderra. Són 2:15 de dues de la matinada, 93-201-7474, per si voleu encara contestar algunes de les preguntes que abans avançava, o fer alguna pregunta nova, o deixar alguna reflexió, o queixar-vos d'alguna cosa, ja ho sabeu, sempre dic el mateix. Va, que mira, algú que està contenta perquè li hem posat una sardana. La Joana des d'Altafulla, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que l'has ballada.
1: Contenta no, contentíssima, perquè us havia de trucar el dissabte passat, que em vaig quedar molta pena de no trucar-vos el dilluns, perquè em van nomenar padrina d'honor d'un festival de teatre molt important que es diu aquí, que és la Faustina.
0: Sí.
1: Que quasi tots són, bueno, que no sé si seguiu el programa, un que es diu Polònia, i sí, molts actors són aquests de Polònia. Ho dirigeix la Mònica López, que és una gran actriu, i em va demanar si volia acceptar l'honor de ser la padrina d'honor.
0: I tu vas dir
1: però
0: que sí,
1: resulta,
0: clar.
1: Sí, però també hi havia uns padrins, i eren el grup sardanista d'aquí d'Altafulla. I vam compartir, esclar, jo com a padrina d'honor, i ells com a padrins, però és igual, la intenció de l'honor és el mateix. I només entrar, posar el peu al comunidor, que és el gran parc, que és on fem les coses més importants, i les trobades de sardanes i els aplecs i tot, en aquell moment venen tot un grup de gent que a veure com és que jo no truco la nit dels ignorants.
0: Home, Joana,
1: però és que em van fer un doble honor, perquè jo dic, no hi ha res més trist que no anar a un lloc i que no et trobin a faltar. I jo dic, però tant, em trobeu. Diu, no, és que està molt bé ara, és que és molt dinàmic, que ho porta molt bé. Dic, sí, ja ho sé, jo ja ho escolto, però no truco per no molestar, perquè se m'acumulen les coses.
0: Bueno, no, bueno, molestar, no, aquí no. Al contrari, si tothom no, pensés el mateix, què faríem sense trucades?
1: No, reina, però és que ara teniu tanta demanda que em sap molt greu
0: que no,
1: de
0: dona,
1: molestar,
0: no.
1: Perquè jo tants anys ho he fet, m'he omplert tantes nits de malalties i alegries i morts i entrevistes, que jo ara, encara que us deixi descansar una mica, també ja us toca.
0: No,
1: doncs llavors, esclar, jo vaig pensar que aquest grup de sardanista que jo vaig compartir amb ells l'honor aquest, doncs es van posar tots a fer una sardana preciosa, però com una sardana, clar, hi havia unes 400 persones de germanó, va ser molt maco. Però jo estava tan impactada pel meu padrinatge, que havia de padrinar, que em vaig quedar una mica raconadeta i anar pensant, tinc de trucar la nit dels ignorants. Home. Per recordar-los. Perquè aquella vegada que ens veu fer anar a aquell poble, em sembla que era Sant Pol, que ens veu fer compartir allà una ballada de sardanes de tots la nit dels ignorants, ens vam conèixer tanta gent, ens ho vam passar tan bé, hem tingut un record tan dolç d'aquell dia que avui encara l'he posat a la meva xarxa, bueno, Google, que
0: sí,
1: aquell dia que ens veu fer venir, sí, que ens veu convidar. I ara jo us vaig sentint i sento tantes veus estimades i el bé que ho porteu. I us tinc de dir tantes coses...
0: Dona, doncs truca que, més, que, però, home, que només falta que et trobin a faltar els oients.
1: Però és que avui... Sí, bueno, però és que avui... Jo vaig quedar parada i em pensava que em venien a felicitar i resulta que el que em venien a dir-me que com és... I esclar, dic, no, dic, això aquest sí que el compartiré. Només donar les gràcies a tots els que m'han nomenat, a vosaltres i sobretot avui, que ha sigut màgic que em poséssiu la Maria de les Trenes. Perquè, sí, perquè vam ser nosaltres que vam començar a fer ballar els nens d'Altafulla aquí al gimnàs nostre, i sempre que els portàvem a totes les trobades i fi de curs i esplai d'avis, tots els nens i nenes del gimnàs ballaven una sardana vestidets amb un uniforme del nostre gimnàs. I resulta que una nena meravellosa que va morir molt tràgicament, no vull dir-ho ara, aquestes hores no vull parlar de penes, és l'única nena que va aprendre del meu marit a comptar, i només sabia comptar una sardana. I saps quina?
0: Ai, quina.
1: No t'ho penses?
0: Quina,
1: la Maria de les Trenes.
0: Ai, també, mira quina cosa.
1: És que sí, i avui l'heu posada i se m'ha lligat tot. M'he fet un caos. Dic, bueno, ara sí que truco.
0: Ara sí, ara m'ho han posat ja, que si no truco...
1: Ho he fet una mica llarg, però fes un petó molt fort a l'Oriol i l'Aina i a tots, que us enyoro molt quan no us truco, macos.
0: Doncs ja
1: i
0: saps,
1: tots els oients.
0: Depèn de tu, això. Ja pots trucar les
1: ja
0: vegades
1: sé,
0: que
1: reina, vull. Sí, maco, sí, però també és maco que vagin entrant tantes veus noves com entren.
0: Sí, això fa molt molta il·lusió, eh? La gent que escolta i no havia trucat mai. I això em fa molta il·lusió.
1: Sí, sí, fa gràcia, perquè, no sé, sembla com obrim nous camins. I això és bonic, tan important, sí, és més important compartir que competir.
0: Sí, senyora.
1: Jo sempre procuro estar a segones, i llavors si em poseu a primeres ja estic contenta.
0: Molt bé.
1: Però que m'hi poseu vosaltres.
0: D'acord, Joan.
1: Un petonet bon fort i perdoneu res, eh? I molts records a tots els que truquen i els que han marxat, eh?
0: Molt
1: que també
0: I
1: pensem
0: tant.
1: En tots. I adéu,
0: sí.
1: Reina.
0: Adéu, Joana. Adéu-siau.
1: Bona nit.
2: Abans que se m'enduguin el teu nom.

0: Doncs amb aquesta música tan bonica d'en Joan Dausà, amb aquesta cançó que porta per nom Obriu-me el cap, obrirem el capítol de preguntes contestades, perquè recuperarem una pregunta que ens va fer fa unes setmanes el Josep des del Pargüell de Barcelona. És una pregunta que era curiosa, però molt interessant. Escolteu.
1: Jo sempre he pensat de que quan una persona es mora i és un científic o és un músic o el que sigui, si això es podrà recuperar d'una manera com ara o bé amb un robot o bé amb un llapis digital, o sigui, a veure si arribarà el dia de que, com ara un músic que sàpiga tocar molt bé el piano, no? Doncs tot aquest coneixement de tocar el piano, a veure si això es podrà arxivar. Un científic, doncs, una persona que ha passat tota una vida estudiant i experimentant amb una tècnica, si la persona es mora, això es perd. A veure si arribarà un dia de que això es pugui recuperar com ara recuperes, doncs, de l'ordinador
0: i sí, poses
1: llàpids i passes l'arxiu al llàpids.
0: Molt bé, aquesta era la pregunta que em feia en Josep des del Pargüell. Doncs el que hem fet és traslladar aquesta qüestió a una de les entitats referents en la lluita contra l'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall, i qui ens ha respost és el doctor Salvador Massip, que és el cap del grup de recerca en biologia de la neurodegeneració i envelliment al Centre de Recerca de la Fundació Maragall.
2: La comunicació entre el cervell humà i les màquines encara està una mica a les beceroles. Hi ha estudis molt interessants que s'han fet, per exemple, en persones que no poden moure's, que estan en coma, que s'ha aconseguit connectar-los a un ordinador perquè a través dels seus pensaments puguin moure un braç mecànic o puguin fer algun tipus de gestió amb un ordinador. Això seria una mica el primer pas. Però d'aquí a poder bolcar tota la informació que hi ha al cervell en un xip, o al revés, passar informació d'un xip cap al cervell, crec que encara ens queda molt. De fet, hi ha uns estudis recents que diuen que la Xina han aconseguit una persona que té epilèpsia, fer picar-li un implant cerebral i aconseguir que codifiqui pel llenguatge xinès, és a dir, que tingui una mena de traductor que pugui parlar en temps real amb l'ajut d'una IA. Per tant, això seria una mica al revés, implantar-se xips que permetin parlar llenguatges o permetin adquirir coneixements. La part contrària, que és fer la còpia del cervell i posar-la en un substrat físic com un xip, això encara queda molt i és possible que no, que sigui realment impossible, perquè la complexitat del cervell humà fa, doncs, que malgrat que sigui semblant a un disc dur que guardi informació, extreure aquesta informació no és tan senzill i segurament requerirà molt de temps. Abans que m'arrosseguin

feu fotos a milions, que no vull la nostra vida perduda en un racó, que estic segur que algú sap com entrar als meus ulls per veure't a tu.

0: Va, que encara hi ha algú que ens ha escoltat i que ha decidit que per fi contestarà una pregunta que es va fer fa un temps i que avui s'ha repetit. I és en Quim, des del barri de Sant Andreu, Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit, Marta. Bueno, mira, que estic aquí remenant a través del Google, diguéssim,
0: sí.
1: o internet, diguem com vulgueu, i és una miqueta llargat, però passa que hi ha una explicació per cada taú, diguem, no? I llavors això ve dels enterraments del Papa, es ve d'unes diferents ordres, espero que estic traduint una mica del llatí, de l'ordre exequial per un romà pontífic, no? I cada taú compleix una funció pràctica, diem, no?
0: Sí.
1: Bé, començo pel primer. És que és exactament aquesta, mira. El primer tabut és de fusta de xiprer, fabricat amb fusta de xiprer i forrat amb vellut. Amb vellut carmesí. I el cos del papa és a dins d'aquest tabut, diguem, no?
0: Uh-huh.
1: I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat.
0: Molt bé.
1: I també es col·loca també, espera que això t'ho digui, un gigató, sí, un tub de metall amb un pergamí que té detallada la seva vida i obres, diguem, no? Aquest és el primer.
0: Aquest és el primer.
1: Just acabat. El segon taüt estava fet amb metall de zinc i aquest taüt de zinc va col·locat dintre d'un taüt de xiprer i se segella. Sí. I s'introdueix dins el cos del papa, diguem,
0: sí.
1: Entre aquest de zinc i el de fusta.
0: I el de fusta, molt bé.
1: Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja que aquest evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem,
0: molt
1: no?
0: Molt bé, molt bé.
1: I el tercer... I últim tabut... Ai, dic, això és llatí, que fa anys que no toco el llatí, tu.
0: Home, és que ho estàs traduint del llatí?
1: No tot, algunes paraules sí.
0: Em trec el barret, Quim.
1: Sí, no, perdó, dona,
0: sí,
1: tranquil,
0: sí, sí.
1: Tranquil·la.
0: Va, digue'm el tercer, que sí, tenim
1: mira,
0: un minut.
1: Està fet amb una fusta d'omeller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no?
0: Sí.
1: I aquest taú, junt amb el de seny, és soldat i s'introdueix en un tercer fèretre. Generalment de fusta, d'omeller o de roure. I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i rigor estructural.
0: Uh-huh.
1: I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu.
0: Carai, o sigui...
1: Que aquest és història, no vull no me passi ara tampoc, no? És l'ordre que seguien, no?
0: Sí, sí, sí,
1: el que sí que el papa Francesc, aquest sistema el va anul·lar.
0: Ah, ell no ho va fer, d'acord.
1: Llavors va ser taüt també, forrat amb aquesta roba de color carmesí, forrat de sí. Zinc per dintre, bueno, zinc o plom, diguéssim, però ell ja el va instituir i ell ja va ser enterrat així. Ja.
0: Molt bé, perfecte.
1: El que no sé si el papa allò ho seguirà igual, diguéssim.
0: Això
1: no?
0: Esperem que... Ja ho veurem, falten molts anys.
1: Sí, que molt falten molts anys. Perquè el que em posa aquí,
0: perfecte,
1: el papa francès ens va voler treure una miqueta més de sarau, per dir-ho manera.
0: Sí, sí.
1: Ara una, l'altra, l'altra. Que
0: perfecte,
1: amunt podem
0: Quim.
1: Passar correctament.
0: Molt bona
1: això,
0: resposta,
1: eh?
0: Moltíssimes gràcies.
1: De res. Marta,
0: que vagi molt bé, bona nit. Adéu.
1: Bona nit, adéu, Marta, adéu.
2: El conte per anar a dormir.
0: És que he quedat impactada amb això que tenim oients que tradueixen del llatí. Compte amb els oients que tenim. Va, que aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ha decidit que anem a dormir amb els relats de l'escriptor David Monteagudo, recollits al llibre Avui he deixat la fàbrica, editat per Rata l'any 2018, i que han estat traduïts al castellà per Jordi Llavina, del castellà al català. Avui escoltarem dues històries. La primera es titula La casa.

Vaig endreçar per sobre quatre coses que hi havia per terra i em vaig acabar de vestir. I tot plegat amb aquella mirada utilitària i selectiva que va d'un lloc a un altre, fugaçment, buscant només allò que li cal, mentre que el cap ja pensa en el següent pas del procés i tota la resta se sobreentén, perquè és i sempre ha sigut allà i no cal ni mirar-s'ho. Finalment ho tenia tot endreçat, em vaig posar la jaqueta i me'n vaig anar cap a la porta, però abans de sortir encara vaig comprovar un cop més que la cartera fos a lloc i també les claus, i encara vaig fer un darrer tomb per casa comprovant que no quedés cap llum encès, cap aixeta oberta o cap aliment fora de la nevera. Ara ja podia sortir amb la sensació que deixava la casa en repòs, perfectament preparada per una absència que aquell dia seria més prolongada del que era habitual. Vaig sortir al carrer amb pas ferm, però en girar la cantonada vaig adonar-me que no m'havia posat la gorra. Sense deixar de caminar, a pas lleuger, vaig valorar la possibilitat de prescindir-ne. Al cap i a la fi, el dia no era gaire fred i m'amoïnava l'endarreriment, per insignificant que fos, que podia provocar el fet de tornar enrere. I tot i això, sense acabar de saber per què, vaig girar cua i vaig tornar a casa a correcuita, satisfet de la meva decisió, convençut que hauria trobat a faltar la gorra en més d'una ocasió al llarg del dia. Però vaig tornar massa de pressa. La casa, pensant que s'havia quedat sola, no havia tingut temps per preparar-se. La vaig enxampar amb els pixats al ventre i els meus ulls, per uns instants, la van veure en el seu altre aspecte. Allò no podia ser casa meva. Les bosses de tota mena, mitges budellades, es recolzaven a les parets. La roba penjava arreu en piles que a vegades amagaven els mobles ennegrits i llardosos de tant fer-los servir. Una capa gruixuda de pols, amassada pel fum i els vapors de l'oli, cobria els objectes que no quedaven a la mas de la mà, i la cuina havia irradiat esquitxos molt lletjos cap a les rajoles i les parets. La meva ment va rebutjar de cop aquella visió grotesca. Vaig agafar la gorra, sense mirar, i vaig sortir de bell nou al replà. Estarà bé, m'anava dient a mi mateix, mentre baixava l'escala cagant llets. Quan torni a la nit, tot estarà bé. Té tot un dia sencer per preparar-se. I el segon relat es diu L'habitació dels nens i diu així. Aquest matí he entrat a l'habitació dels nens per despertar-los. L'habitació estava a les fosques. La quietud i el silenci eren absoluts. En entrar, he deixat la porta una mica oberta i la llum tènue que s'esquitllava per l'escletxa il·luminava només un tros de llit buit amb els llençols arrugats. Deuen fer una pila de greix contra la paret com fan de vegades, he pensat, mentre avançava, esquivant les noses, guiant-me pel tacte i el costum fins a arribar a la finestra. He conclòs que m'estava fent vell, perquè en aixecar el braç per accedir a la persiana he sentit un dolor somort enervat a l'espatlla que ja m'era familiar. He aferrat la corretja, però abans d'estirar-la m'he quedat immòbil, escoltant el silenci. No sentia res, però jo sé que això passa quan la canalla dorm profundament i he anticipat la imatge que veuria quan apugés la persiana. Els llavis entrebadats, els ulls encara closos, les faccions serenes, relaxades, nítides, amb aquella placidesa i aquella puresa del son profund de la primera infància, quan la respiració és tan suau que ni resulta audible i el pit puja i baixa amb un moviment amb prou feines perceptible en llargs intervals. Llavors, he estirat la corretja ignorant el dolor de l'espatlla i la persiana ha tirat amunt amb un cruixit de fusta que s'ha fet escandalós enmig d'aquell silenci. No he percebut cap moviment rere meu. No ha passat com altres vegades que els nens, encara que no arriben a desvetllar-se, regiren al llit durant una estoneta davant l'escomesa del so i de la llum. Però hi ha altres vegades que no, em deia a mi mateix. Són aquelles en què dormen tan profundament que els haig de parlar i sacsejar-los una mica perquè es despertin. Jo encara estava d'esquena a ells mirant a través del vidre de la finestra, els arbres i les teulades, la placidesa del matí silenciosa de bell nou. No gosava girar-me. Tenia por. Em feia por que el llit fos buit. No temia que m'haguessin robat els nens, que hagués entrat algú a la nit i s'hagués endut en aquesta casa sense panys de seguretat, en què a vegades ni en recordàvem de donar dos tombs de clau abans d'anar-nos a dormir. El que em feia por és que

se n'haguessin anat ells sols, per la seva pròpia voluntat, i que fossin lluny, amb les seves xicotes o els seus amics, en algun pis de lloguer. Que tot hagués passat molt de pressa, la seva infantesa, la seva adolescència, sense que jo me n'hagués adonat. I ara ja fos impossible de recuperar res. Que bonic, escriu David Monteagudo. Avui he deixat la fàbrica. I avui ho deixem aquí, perquè arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que arriben les notícies. Nosaltres tornem demà a partir de les 12, més històries per explicar-vos, amb més preguntes i amb més respostes. Us espero demà, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
2: 112, digui?
3: Hola, necessito ayuda, necessito ayuda.
2: ¿Este chico va corrido?
3: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el tropezado?
3: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
1: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
4: 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar. L'aparell s'ha estavellat després d'enlairar-se d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. Les forces armades han informat que els equips d'emergències han anat immediatament al lloc de l'accident. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112. La Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona.
4: Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
5: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
4: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, aconsegueixi més vols intercontinentals.
1: A aquesta hora estem pendents del final d'aquest partit que es disputa al Mundial entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. A pocs segons perquè s'acabi el partit de moment, el resultat és d'empat a 1. També aquesta matinada, a partir de les 3, hora catalana, Iran-Nova Zelanda, i jugat aquest dilluns, Bèlgica.